0: RAC 1. 4 anys després, ha arribat el moment. Let's play football.
1: La rematada Messi! Gol!
0: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
1: Compte França, centrada, gol!
0: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
2: És dins l'àrea, Havertz, el xut, gol, gol!
0: I RAC 1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC 1 i a RAC més 1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
1: Final! Història de la Copa del Món!
0: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC 1. Let's go! Tots som un milió.
3: RAC més 1.
0: Aquest dimecres, la Lliga ACB de bàsquet es juga a RAC més 1. A les 8, des del Roig Arena, València 6 a Joventut. Primer partit de les semifinals del play-off.
4: Aquí la vol Riqui, el triple de Riqui.
5: Ja està.
4: I aquest o!
0: Viviu-lo en directe a l'app del web de RAC 1 amb Dani Aguilar, Jaume Molló i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dimecres a les 8, València Penya. La Lliga ACB de bàsquet es juga a RAC més 1.
3: RAC més 1.
0: Tots som
3: més
0: 1. Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la 1 del migdia.
6: Però com que l'hem de tornar a repetir aquest programa ara, per favor? A mi ningú m'havia avisat, no tenim res preparat ara, per favor. Escolta, vine, que l'hem de tornar a fer les 2 de la matinada del programa aquest.
0: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
6: Home, i amb l'Ernest Ferrer, que ens posa el cap com un bombo, el Joel Fortuny, Esther Romeus, aquest
7: bon
6: a l'estàs.
7: Bon,
6: molt bé, tu vas fer la primera comunió, ets catòlica,
7: no,
6: i tot
7: no,
6: això?
7: No,
6: vas fer
7: no.
6: La primera comunió, jo no. Tampoc. Bueno, avui ens... Cuidado, perquè això avui és fonamental. Tenim l'Albert Elfa, que ens parlaràs del Papa, ens ajudaràs una mica a parlar del Papa, un altre cop, quin remei. És molt maca aquesta camisa que porta de coloetes, cau, eh? M'agrada moltíssim. Després tenim en Jaume U, que ja l'hem presentat, que és un editor de l'Albi, què tal estàs, company? Que ens,
8: bé,
6: ens ajudarà, perquè, etc. Que és l'editor de Jaume Soler, que és, cuidao, Papa de Roma, selecció espanyola i un caporal dels Mossos d'Esquadra assegut a la nostra taula. Què tal estàs, Jaume?
8: Molt bé.
6: Molt bé.
8: Molt agraït d'estar aquí.
6: No, home, i nosaltres som els que estem agraïts. Has escrit un llibre que està sent un èxit, que és La clau de la papallona, a l'Albí Edicions, que és una, com en diuen d'això, una novel·la policíaca, escrita per un Mosso d'Esquadra que està sent actiu, que això és increïble, no? Això ara en parlarem. És ràdio, això, Jaume, si no parles... No, t'ho dic perquè mímica no, saps?
8: Sí, una novel·la policial d'investigació...
6: Vale, ja després ens ho explicaràs. I Begoña Gómez Urzaiz, que avui parlarem d'un llibre també molt interessant, que és Provida, manifest a favor de ment.
7: D'Ara Requena.
6: D'Ara Requena, que t'ho juro que no estava... O sigui, el teníem per avui, però clar, si el... Perfecte.
7: Ens ha quadrat.
6: Bueno, amb tots vostès, Albert Elfa. Ara connectarem amb el Tínigo, perquè el Tínigo està a la Catedral de Barcelona, que... perquè es veu que hi va el Papa, ara, Benet Tínigo. De totes maneres, Albert Elfa, això del Papa, jo m'estranya moltíssim que estiguem posant tant el focus informatiu a la visita del Papa a Barcelona, quan aquest divendres ve al Teatre Tívoli Pati Lupón. Pati Lupón, algú sap qui és? No?
7: Sí, i tant.
6: És que m'hi cau. Tu sí, perquè sí. Tu és una persona... Vostè no saben qui és Pati Lupón? Que és una... Tu, vostè, senyora, sap qui és?
9: Sí.
6: Doncs posa el micro, aquesta senyora, a veure, perquè ploraré. Perquè
7: jo vaig
6: veure
7: els cartells i vaig flipar. Dic,
6: home, Pati Lupón a Barcelona. La gent ens estem ficant amb el tema del Papa. Expliqui, senyora, menys mal de vostè, perquè mira, som a Vicento i la Madre.
7: A mi m'interessa molt més Pati Lupón.
10: Jo, per la meva filla, que li agrada molt els musicals.
6: Ara.
10: I és una tiarra dels musicals de Broadway.
6: És una tiarra, és una de les grans estrelles, possiblement l'última gran estrella dels musicals de Broadway. Anem a escoltar... Està al Teatre Tívoli fent un espectacle que ella va traient d'un barret de copa les cançons que canta i les anècdotes que explica, i tu dic, per exemple, la que va estrenar Evita al teatre, va ser ella. A Company ha fet un dels grans papers a Company, tot i que Company el va estrenar Eileen Stritch, però ella és una de les grans, allò de Company Ladies Who Lounge, i mira, sona així. Broadway, Broadway. Escolta, Benet Íñigo, què tal estàs?
11: Bon dia.
6: Hola, bon dia. Escolta, m'estranya molt, què haguessis preferit, cobrir-lo de la Pati Lupón o que ve, o lo del Papa? Realment, lo de la Pati Lupón.
11: Tot és espectacle.
6: Tot és espectacle, tot és espectacle. Quin és l'ambient ara a la plaça aquesta
7: de la Catedral?
11: De Doncs mira, a la plaça de Catedral...
6: No, posa'm la rima de Pati Lupón, que vagi fent la crònica rima de Pati Lupón, perquè clar, si no sembla això, això serà 19.
11: D'això no m'atreveixo, eh?
6: No, la Pati Lupón cantarà i tu fas la crònica, tu tranquil, no cal que ho facis tot.
11: Vale.
6: Digues.
11: Hauria de ser Can Gregorià més aviat, no?
6: Sí, doncs pues mira, pues no, com que...
10: Aquí no.
11: Doncs escolta, mira, la plaça de la Catedral, el Pla de la Seu de Barcelona, doncs ja s'hi veu desenes de persones esperant l'arribada de...
6: Moltes
11: de
6: o poques? Tíxex.
11: Home, doncs déu-n'hi-do.
6: Deu ser greu això de l'apagón aquí a RAC1, perquè veig aparèixer tot de jefes que van baixant tots i pujant tot de totes les plantes. Tots
10: es deuen haver espantat, clar.
6: Mare Déu, s'ha espantat, eh? Però s'escolta aquesta ràdio, no? Ai, Déu meu. Bueno, digues, Benet, a la millor estàs fent la crònica per l'infinit, eh? A la millor no t'escolta ningú. A la meva està caient en sac rot. Bueno, digues.
11: Doncs, mira, a la plaça, diguem-ne, a l'exterior de la catedral,
6: sí.
11: Jo diria, hi ha centenes de persones esperant el
6: moltes
11: papa.
6: Moltes o poques?
11: I, doncs, et diria, jo què sé, 3.000, 4.000. Ja. No, soc molt dolent calculant aquestes
6: val,
11: coses.
6: Val.
11: Però...
6: Com la Guàrdia Urbana.
11: Sí, Déu-n'hi-do, hi ha gent. I el que et puc dir és que hi ha algunes persones que ja porten ben bé 3 hores allò fent guàrdia darrere de la tanca del cordó de seguretat, esperant per no sí. perdre la primera fila, allò com si fos un concert,
6: sí.
11: I algunes porten paraigües, que un bat de sol important...
6: Ha tornat a apagar-se la llum, perdona, Benet, és que jo crec que la informació està ara a RAC1, o sigui, se n'està anant la llum als estudis de RAC1. M'agradaria, per favor, Joel, ara ha tornat. Jo necessito que truqui Joel, que algú ens truqui, 902-4777, un oient,
5: 902-4777.
6: Que estigui al telèfon i estigui tot el programa amb nosaltres per dir-nos si s'escolta la ràdio o no.
10: Home, si fos un oient que estigués a la plaça de la catedral escoltant-nos,
6: sí,
10: mentre espera el papa...
6: No, sí, bueno...
10: Mira quanta gent hi ha, mira.
6: Bueno, digues, Benet, les catifres estan rectes perquè l'aeroport estaven ben tortes, xiquet?
11: No veig catifes per enlloc, la veritat. Hi ha uns nervis, ara veig que hi ha moviment a l'exterior sí. de la catedral, que arriba gent amb maletes, que deu ser de la comitiva del papa, i deu estar a punt d'arribar, també.
6: Ah, bueno, perquè sí, ell dormirà aquí, no? Dormirà aquí al costat de la catedral,
11: sí,
6: no?
11: Sí, al Palau Episcopal, que està just al costat. Sí, sí.
6: Molt bé.
11: També veig moviment de Mossos i un pèl de nervis, això.
6: Mira, Mossos ja, en tenim aquí també, avui. Deu estar a punt d'arribar, o sigui, ha anat follat de l'aeroport aquí, o sigui, no t'ho perdis.
11: Com a mínim, aquí comencen a preparar la gent a posicionar-se.
6: Clar, està la gent nerviosa.
11: I aquí dintre, perquè jo soc a dintre ara mateix de la catedral...
6: Sí. Tu estàs dins o on estàs exactament?
11: Doncs mira, estic just creu a la porta de principal, per dir-ho així, a dalt, a un pis elevat, per dir-ho d'alguna manera. Tinc una visió de tota la catedral.
6: Carai, noi.
11: Els primers que es trobarà el papa quan entri són voluntaris. En aquesta visita d'aquests 2 dies hi ha centenars de voluntaris de diferents parròquies, doncs, que ajuden a organitzar els actes, a dirigir la gent, etc.
6: Sí.
11: Doncs hi ha uns quants, ben bé un centenar llarg, que es van sortejar entre ells a veure qui podia venir aquí a la catedral, i aquests són els primers que van tots amb unes samarretes blaves.
6: Es lliga molt, de voluntari. Jo vaig ser voluntari olímpic i, escolta, vaig pagar fullant totes les olimpiades. Tu diràs, increïble, vamos.
11: Com els atletes, veig.
6: Amb els atletes, i a més amb atletes. No t'ho he explicat mai, a tots uns remers que eren de Copenhague, no sé d'on era, un noruecs, va ser increïble. Me'n vaig repassar diversos, i ells a mi, jo, com que era mona. Però ja estic atropinada, però sí, jo estic a favor del voluntariat sempre. Digues, perdona, Manet, que t'he tallat, perquè és que m'encanta parlar de mi.
11: Dic, aquests seran... Tot el públic que hi ha aquí a la catedral, que són unes 500 persones, tot és de l'àmbit religiós. Hi haurà responsables de l'Església, vull dir que no és un acte civil obert a autoritats, no, són tot de mossens, monges, representants de l'Església, i els voluntaris aquests que se'ls veu, et diria, fins i tot allò... amb ganes, amb cares d'emoció, veiem en aquests voluntaris.
6: Hem de recordar que aquí a Espanya hi ha un 40% de persones laiques i atees, diguéssim, per tant, vull dir, és veritat que els que van a veure el papa sobretot són persones que creuen en el Vaticà i tot això. Saps què vull dir-te o no? Vull dir que, clar, que és normal, no? També, saps? O què, Benet, com ho veus?
11: Sí, hi ha molta gent, hi ha molta gent, de fet, de voluntaris, n'hi ha centenars, perquè pensa que l'agenda és molt completa i a cada...
6: Vale. Jo crec, Benet, perdona, avisen si passa alguna cosa, tipus alguna cosa...
10: Que arribi el papa, no?
6: Sí, i nosaltres t'avisarem també si has de tornar a RAC1 o no, perquè potser s'enfonsa la ràdio perquè se n'està anant a la llum.
11: Bueno, jo us podré avisar quan arribi el papa,
6: això, avisa,
11: però quan entri el papa a la catedral,
6: ja no podràs dir res.
11: Callo, mutis i a la ràdio.
6: Vale. No seguirem nosaltres la missa del papa, vull dir-te que si vostès volen seguir la missa del papa, doncs vagin allà, però ara no retransmetrem com a radiologia espanyola tota una missa, perquè no. Però m'asseguren que sí que ens escolten, que ens estan escoltant perfectament. No està caient en sac rot tot això que estem fent ara. Jo el que volia dir, que m'està preocupant molt d'unes imatges que veig d'això del papa, és gent que està a les solanes esperant el papa i qui diu el papa diu qualsevol altra cosa amb paraigües oberts. Estan venent uns paraigües a molt bon preu, però heu d'anar per aigüeries, no a basars, a per aigüeries. Per exemple, n'hi ha una jo a casa meva, n'hi ha una d'Aribau amb Aragó, em sembla que és, que aquesta senyora és boníssima, que ara tenen sol protección, com es diu, pels raig ultraviolats, uh-huh. per aigües que protegeixen per la pluja, i jo ja veig a les japoneses i els japonesos que venen, que tenen la part de dintre negra i després tenen el color que tu vulguis o l'estampa que tu vulguis per fora. I d'ara amb les putes músiques orientals que a vegades que parlem aquí al Japó, i que sabem nosaltres si és de Japó de què és. Saps que ho dic, sí, perquè sí, això sí. Ara estic veient gent que es pensa que s'està protegint del sol no. amb els paraigües i a la millor no. Saps què vídeo? No. Has d'anar a un especialista que et digui... Ara, això és el que tal. Amb tots vostès, Albert, és el que ho he dit abans.
9: He vist que molta gent porta paraigües grocs, precisament, clar. I samarretes grogues.
6: Jo avui també he posat uns pantalons grocs, tipus Vaticà, i ho he fet sense pensar-ho, fixa't tu.
12: Bueno, la vaga de mestres també van grocs.
6: També van vestir, potser és que... Exacte. Bueno, tu
9: no, jo el que volia dir és que és increïble que es monti tot aquest espectacle i que tota aquesta moguda en les ciutats quan ve el papa, i en canvi no es fa quan ve un cap d'estat, per molt important que sigui.
6: Pues és una pena, mira, perquè estem ben entretingudes. Jo estic a favor... O sigui, tu ets pitofi, aquests... I totes les que estan dient ara, oi, s'estan gastant molts diners amb això del papa. Bueno, és la típica cosa, que comences dient que no, ens estem gastant molts diners amb el papa i després no defensa de retallades a l'educació. Saps què vull dir? Que no. Sí, que no.
9: Però bueno, però és el...
6: No sé què he dit ara, però ja m'ho entès.
9: És tornar al 54, com deies abans,
6: això
9: de totes
6: sí,
9: maneres, no?
6: Sí,
9: i la caspa sí. I aquestes coses.
6: Sí, la caspa de Madrid hi ha una mica, tot el que...
9: Lo que sí, jo crec que s'ho ha sabut muntar molt bé el papa, perquè
6: ha
9: encès les passions de tothom, almenys a Madrid. A Madrid ha convençut a la dreta i a l'esquerra. La dreta, que semblava que se li posava de cul, doncs no, també l'ha aplaudit. I per què l'ha aplaudit? Perquè el papa, en el seu discurs en el Congrés dels Diputats, doncs es va mostrar contrari a l'avortament, a l'eutanàsia, etc. I, en canvi, doncs, també va satisfer a l'esquerra, perquè va defensar l'acollida d'immigrants, va advertir contra la criminalització de la pobresa i va reclamar reduir la polarització política.
6: Sí, jo per tant, estic a favor de la polarització. Mira't avui al Cara al Xou, que faig una cosa sobre la polarització, que estic completament a favor. Miraràs al Cara al Xou o no?
9: Sí, i tant.
6: I tant.
9: I tant.
6: Cara al Xou a les 23 hores a la Sexta, eh?
9: El Rufián, no? També
6: no, Ricardo Darín va venir, Rufián. I tant,
9: sí, però vull dir polaritzadors i això.
6: No, nosaltres estem a favor de la polarització. Mira tu i truca'm, ja veuràs que tinc raó.
9: Ho faré. Una de les coses també que sembla que li ha anat molt bé a Pedro Sánchez, no, la visita del papa, perquè està amb els seus postulats i després de totes les hòsties que ha rebut, doncs sembla que la visita del papa i els postulats del papa a favor d'això, no, de l'acollida d'immigrants,
12: etcètera. Sobretot està tapant també tot el cas Zapatero, no?
9: Exacte. Sí. Li va molt bé. A canvi, el Sánchez, no sé si us recordeu...
6: Bueno, el Zapatero jo crec que s'està tapant per ell mateix, diguéssim, perquè no hi deu haver massa res.
12: No, però els mitjans no van, com que estan entretinguts amb el
6: això,
12: papa,
6: clar,
12: no
6: això.
12: Van contra Zapatero.
9: Sí. Sempre vale. Passa aquestes coses,
6: serveixen
9: per tapar.
6: Bon
9: doncs,
6: papa,
9: de totes
6: bon
9: maneres, el Sánchez, en la seva primera legislatura, va prometre que acabaria amb el concordat que hi ha establert a Espanya amb l'Església Catòlica.
6: Això què vol dir? Explica-ho bé, perquè...
9: I el concordat vol dir... És uns acords que estableixen un mecanisme d'excepcionalitat jurídica en benefici de la religió catòlica.
6: És de que no paguen impostos, l'Església Catòlica, per reduir,
9: entre altres coses. Reben finançament públic a través de l'IRPF, a través d'aquella famosa creueta, que no paguen l'IBI ni l'IVA,
6: no paguen impostos.
9: Els edificis que tenen,
6: molts
9: els han robat perquè se'ls van fer seus amb una llei
6: de desamortitzacions vàries al llarg de la història.
9: L'última, la de l'Aznar.
6: Sí.
9: Tots els plans educatius estan obligats a que s'inclogui l'ensenyament de la religió catòlica.
6: Això també és la monda.
9: El professor de religió catòlica el tria el bisbat o la diòcesi del lloc, i a més formen part del claustre i estan pagats per l'Estat. Això no passa amb cap altra religió.
6: No,
12: és un negoci
6: al món.
9: I després, una altra cosa molt important, que aquí el senyor Mosso d'Esquadra no se podrà confirmar o no, és la inviolabilitat dels arxius de l'Església, cosa que suposa un gran entrebanc quan la policia vol investigar delictes...
6: Teniu, com a Mosso d'Esquadra, has tingut conflictes amb la religió catòlica?
13: Amb la religió catòlica jo no he tingut cap.
6: Però algun informe que no et passin?
13: No, tampoc n'he demanat cap, eh?
6: Clar.
13: Hi ha coses que val més no saber-les,
6: eh? Digues, Albert.
9: No, això que fa impossible investigar, per exemple, els casos de pederàstia, no? Perquè l'Església, per molt que tingui arxius sobre el que ha anat passant amb totes les congregacions, doncs això... que no,
6: No, perquè no a Madrid es va reunir amb una sèrie de víctimes de la pederàstia a l'Església Catòlica, sí, comesos per membres de l'Església Catòlica. Però realment la gran associació de...
12: Sí, va ser una reunió porta tancada, no vam veure
7: les víctimes escollides també per la pròpia organització del viatge.
12: Sí, però i l'organització més gran no se'ls ha negat l'accés i se'ls ha negat poder parlar amb ell i tot. Estan enfadadíssims.
9: Altres coses que se li pot retreure al senyor Papa, no sé si es diu senyor, la pederàstia, per suposat del que estem parlant, la pederàstia institucionalitzada, el robatori d'edificis, com deia abans, les irregularitats financeres amb la banca del Vaticà, que tampoc és inexpugnable, que també és inexpugnable, no se la pot fiscalitzar, el menysteniment de les dones. Hi havia una manifestació a Madrid que deia «Mamà, perquè jo no puedo ser cura», yeah, una manifestació de dones. La marginació del
6: també
9: col·lectiu...
6: També diré que ara arriba... Sí, ja ho entenc, que allò de la igualtat i tot això estem a favor total, però ara de sobte et surt i dius, ah, però em vull fer cura. O sigui, et surt una filla que es vol fer cura, també dius, home, filla, totes aquestes alforges per acabar sent cura, francament, no sé com...
12: Capellà.
9: Bueno, però capellana, això és com el matrimoni, capellana. Com el matrimoni gay, no?
6: No, que cony ha de ser com a matrimoni gay?
9: Sí, una mica.
6: No, ni hablar... Ah, bueno, ja t'entenc.
9: Els progressistes van lluitar per aconseguir que els gais poguessin tenir-lo i llavors van i es casen, no?
6: Quan ja t'entenc, Val, ja t'entenc. Jo crec que això no és exactament el mateix.
9: No
6: és el mateix fer-se cura que reconeix uns drets, diguéssim, familiars. Però bueno, digues.
9: Una altra cosa, lo de l'ús del català. Jo això no ho tinc clar, si parlarà en català o no, jo crec que s'adreçarà...
6: Home, si no parla en català, et diré una cosa, és que estan despistadíssims, que la diplomàcia va despistadíssima. Si aquest senyor no parla en català, és sí, que ell està despistadíssim. Sí, sí, I aquella anècdota de Francisco que va llegir unes homilies, no sé quantos, que li posen en castellà i diu, però com esto? Si tindria que ser en català. I el micro el recull, sí, recordeu d'això?
12: Sí.
9: Perquè, clar, però en canvi ara sembla que hi ha una certa oposició, no sé perquè si li costa l'accent. Hi ha unes frases molt...
6: Si li posen en fonètic, diguéssim, aquests saben llegir en fonètica.
9: Això és veritat. Deixa'm que et llegeixi unes frases de Salvador Espriu.
6: Sí, Salvador Espriu. Vol rever? Posa rever, que si és Salvador Espriu haurà de ser rever.
9: Això, tornem al 54.
6: Sí, tu el rever i el portes bastant incorporat, perquè tens una veu de ràdio reverberant.
9: Reverberant.
6: A veure, Salvador Espriu.
9: Doncs en una entrevista que li feia Joaquín Soler Serrano...
6: Sí, home, tu diràs, en aquest programa.
9: I parlaven de la llengua, no? I de quin era el castellà d'Espriu. I l'Espriu contesta: «Yo podría esforzarme en hablar un castellano que les pareciera a ustedes menos abrupto, pero entonces tendría que hacer las L's vibrátiles y poner, quizá, la boca en forma de culo de gallina».
6: La boca un culo de gallina va bé per una sèrie de coses que no us explicaré perquè és molt d'hora, però estic... Vale, papa, escolta, Benet Íñigo. Benet,
14: hola.
6: Està arribant el Papa a la plaça de la Catedral, eh?
14: Sí,
6: va amb mogollón, sembla Whitney Houston a la pel·lícula El guardaespaldes, perquè va envoltat de super... No va amb papamòbil, va amb un cotxe... Mare de Déu, és una estrella, sembla Shakira, sembla J-Lo, sembla Madonna arribant a les... I és el Papa.
14: De fet, ha travessat l'avinguda de la Catedral en cotxe, per tant, diguem-ne, ha passat més enllà d'on hi ha el públic esperant-lo, i el porten en cotxe ben bé fins a la porta de la Catedral. O sigui,
6: home,
14: està a peu de l'escalinata de...
6: A veure si l'encerta aquest el conductor, perquè jo et dic que el pilot no l'ha encertat amb la catifa, el pilot, la catifa, l'escala, hi ha hagut un lío allà. Ara arriba a la Catedral.
14: Ara mateix vam baixar el cardenal de Barcelona, Junts Pomella, i el Papa, doncs, que per primer cop facta la presència, sentim els crits de la multitud.
6: L'Arnau Mañé, em diuen que el 10 metres.
15: Porta, jo ara mateix el tinc just aquí davant. Sí. Sentiu la cridòria de la plaça, just davant de la Catedral. Lleó 14 saluda els fills.
6: Espera, Arnau, para, anem a escoltar la cridòria.
15: Escolteu.
6: Sí, ara. Molt bé, eh? Molt bé.
14: Veiem els canonges també, vestits de vermell.
15: Que està acompanyat d'Omella, del cardenal Omella, l'arcabisbe de Barcelona, i en aquest moment els hi fa un gest dient després venim a saludar, i ja enfilen les poques escales per entrar a la catedral de Barcelona, una catedral que té una façana ara mateix amb dues simbologies, amb l'escut del Vaticà, en el moment en el que el Papa de Roma, vestit de gala i al costat del cardenal Omella, entra a la porta. Ho sentiu de fons?
6: Sí.
15: Increïble. En aquest moment el Papa Lleó XIV saluda a les milers de persones que l'esperaven aquí a la catedral de Barcelona. I ara sí, el veurà el Benet Iñigo des de dins la catedral de Barcelona. En aquest moment l'estan acabant de vestir, li estan posant els últims retocs al Papa Lleó XIV per entrar, ara ja sí, en plena gala, a la catedral de Barcelona.
14: Jo us he de deixar perquè entenen, terminen ben prohibit que a partir d'ara sí, puguem no, parlar res. Sentim també els voluntaris, això sí.
16: Però ni fluixet.
14: El reben.
16: Ni fluixet, pots dir res. Ni les tranquis, joder. No pots dir res. Però a veure què dirà aquest home dit a l'església. És que clar, vull dir, trobo que...
14: Explico tot.
16: Vale, vale. Ara està saludant, bueno, etcètera.
12: Era una estrella de...
16: És l'estrella, és Madonna, és Madonna. Bueno, el videoclip de Madonna de 13 minuts, això també és una notícia, eh? Bueno, escolta'm una cosa. Aquest, efectivament, deu ser un acte estrictament religiós, perquè no hi ha... O sigui, no és, és realment un acte dedicat per les persones catòliques practicants, eh? Vull dir que també està bé per aquest tal. Albert, el fa molt bé. Digues,
9: jo,
16: per acabar,
9: no,
16: per rematar...
9: Jo m'ha decebut una mica que no hagi arribat en Papa Mòbil, no és això.
16: Ja, ja t'entenc. Bueno, però ho farà després, eh? Jo crec que sortirà d'aquí Papa Mòbil, jo no ho sé. Devia haver d'anar... És que Papa Mòbil aquest tampoc és com un cadi, com en diuen d'això, d'aquest de golf, eh? Sí, sí, sí, aquí, sí, l'aeroport,
12: l'aeroport, i tenia sí, temps molt justos, perquè molt acaba d'aterrar i ha de fer...
9: I el Papa Mòbil va a poc a poc, no?
12: Clar, això ho farà després.
16: Bé, de totes maneres, també diguem que la situació deu ser tan desesperada a nivell, diguéssim, emocional actualment aquí a Espanya, que el fet de que un papa digui escolti, s'ha de tractar bé els migrants, etc, etc, fa que la gent diguem, oh, pues, fantàstic aquest papa. Després ens diu allò de l'avort i allò de l'eutanàsia i t'hi cagues, però, el, però devem estar tan desesperats, deu ser tan la, diguéssim, l'atropellament. Jaume, això que tu que ets filòleg, atropellament és català o no?
9: Sí, sí.
16: L'atropellament, sí, sí. L'atropellament als drets fonamentals i als drets més bàsics i als drets més superficials i als drets més evidents, que de sobte el papa de Roma diu, bueno, fallem el favor de tractar bé els, els migrants, o el,
12: si
16: o la, el pròxim,
12: Trump,
16: allà el pròxim.
9: I sembla el gran què.
16: I sembla el gran què, hòstia.
12: Si el compares amb
16: estem
12: Trump,
16: tan, clar, estem tan apuradíssims. Bueno, escolta una cosa, amb tots vostès, el senyor Jaume Soler. Bravo. Bravo. Jaume, què tal estàs?
17: Molt bé.
16: Molt bé. Bueno, el Jaume Soler és caporal dels Mossos d'Esquadra a Berga, amb 26 anys d'experiència, hauràs vist de tot, eh?, com a policia, però a més, escriptor. Aquesta novel·la que tenim al davant, que és La clau de la papallona, editada per l'Albi Edicions, aquesta editorial de Berga, diguéssim, és la teva primera novel·la publicada o... No, en tens alguna altra.
17: És la segona.
16: És la segona.
17: És la segona.
16: Però amb aquesta has fet el pelotasso, tu.
17: Bueno, hi ha hagut unes coincidències que l'han fet sortir a la llum, l'han fet sortir de l'embassament de la Vells.
16: Clar, ara, ara, ara, ara.
17: I ha sigut, bueno, ha sigut un èxit al Berguedà, dels més venuts aquest Sant Jordi.
16: I escolta una cosa, es veu que enganxa moltíssim, i el... per què creus que ha estat? Perquè, esclar, hi ha una sèrie de coses que expliques en aquest llibre que després han passat a la realitat. És a dir, que jo crec que estan els assassins de Catalunya, o presumptes assassins, o persones que preten... Si preteneu assassinar algú, llegiu-vos aquest llibre, perquè es veu que una sèrie és boníssima perquè la cosa funcioni, no? Per exemple, hi ha la qüestió aquesta del crim del pantà de Baells, no? Explica una mica això.
17: Sí, en el relat d'aquesta novel·la, jo tiro uns objectes allà al pantà, l'embassament el deixo a uns metres de l'embassament, i la coincidència que poc després hi ha hagut un assassinat a Berga i ha acabat el cos a l'embassament de la Baells, sí, sí.
16: És a dir, que tu trobes que tu vas escriure unes coses que després passen a la realitat.
12: Home, hi ha un altre crim, només començar, per favor.
16: Sobretot el crim que només comença, que és un homicidi al Pedraforca. Què passa en aquest Pedraforca?
17: Bueno, aquí hi ha un homicidi en què se simula un accident i una persona cau d'alta baix de la cinglera.
16: Sí? I... No sabem si l'empenyen o no l'empenyen.
17: Bueno, en el llibre...
12: Sí que ho sabem, sí.
17: Sabem que l'empenyen, però s'intenta simular un accident i...
16: I això també ens sona alguna cosa, no?
17: Sí, alguna cosa de sentit, sí, sí.
16: I a més aquest que cau també d'una persona benestant, etc, no?, diguéssim, una
17: sí,
16: mica...
17: Sí, sí, és un senyor que tenia el seu què, sí, sí.
16: Tenia el seu què, tenia el seu què. Escolta, una cosa, hi ha una papallona a la portada... Bueno, és que a més tu fas moltíssimes coses, perquè ets Mosso d'Esquadra, ara ets escriptor, però a més tens una casa rural. Com es diu la teva casa rural?
17: Bueno, en tinc una a la peu del Pedraforca, que és Calpejant, i una a Cercs, que és el Vall d'Llobrega.
16: Mare de Déu, però això que és una cosa heretada o que...
17: No,
16: o
17: no,
16: sí que dona de si?
17: No, els ratos lliures.
16: Els ratos lliures?
12: Sí, ja tens ratos lliures, mare, no?
17: Sí, havia treballat a la construcció i mira, em va donar per arreglar cases.
16: Per construir, però tu ets una va del Renaixement.
12: Mare meva, és que podries fer no, que volguessis,
18: no? Molt polifacètic.
16: No? Sí. Molt polifacètic, Jesús. Bueno, escolta una cosa, tu, a veure, ets Mosso d'Esquadra, que això és una cosa que se salta un torero, i per tant, a l'hora d'escriure novel·la policíaca, és evident que t'inspires en la teva teva pròpia experiència, sí o no?
17: Sí, sí, sí. Sí, de fet, agafo com a personatge principal un cap de torn, que és la feina que faig jo.
16: Què vol dir això, ser cap de torn?
17: És el responsable de torn, és el que dirigeix les patrulles del servei. Quan hi ha un fet rellevant és el que és el primer que arriba i dona resposta al requeriment.
12: Si hi ha un crim...
16: Si hi ha un crim, allà que
17: vas. Doncs, també, si primer. Vaig allà i preservar l'espai i fer venir el qui toqui, si ha de venir les científiques, si ha de venir judicials, si, bueno, tots els que hagin de venir, forenses...
16: Ah, sí? O sigui, tu aixeques cadàvers? Aixecar
17: no,
16: el cadàver, què
17: cadàvers,
16: és?
17: No, els cadàvers... No, jo no els aixeco, això.
12: Això qui ho fa?
9: El jutge.
17: Això quan, ve, jutge. Sí, quan ve el forense o el jutge són els que, teòricament, es van agafar aquest nom, no?, d'aixecar el cadàver.
16: Que vol dir que ja es pot retirar del lloc
17: ja
16: del
17: pot,
16: crim.
17: Ja es pot retirar, ja es pot... Ja...
16: Tu dius que mai es pot descartar cap tesis quan arribes al lloc d'un crim, però que en termes generals la primera impressió és la vàlida.
17: Sí, sí, l'experiència així ho diu, no? Com vas a un suïcidi, per exemple, no pots descartar res, però la majoria de les vegades acaba sent el que sembla.
16: El que sembla.
17: Sí.
16: I després una altra cosa, tu t'has trobat, perquè veig moltes pel·lícules i moltes novel·les que hi ha, per exemple, arriben els Mossos d'Esquadra, però de sobte arriba... Vengo de Madrid, que soy el policía, no sé cuántos, la gente tal. Saps que hi ha com interferències d'altres cossos policials dintre de la investigació, i aquí sempre hi ha una trifulca. Després, potser que van follant aquests policies, però vull dir-te, però en principi hi ha com
12: o
16: una tensió.
12: O un és corrupte, també.
16: O un és corrupte,
7: i tal. Us heu muntat una pel·li aquí entre tots.
12: No, és que el llibre, et fa imaginar.
17: Sí, bueno, hi ha els conflictes entre cossos policials, però...
16: La Guàrdia Civil, per exemple, no? De sobte, va, cago l'home. Teniu bona relació amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, vosaltres, allà al Berguedà, o no?
17: Bueno, Policia Nacional en veiem molt pocs, els que venen
16: perquè
17: a fer el DNI...
16: Perquè l'heu fet a fora totes, hòsties, que...
17: Els que venen a fer el DNI i poca cosa més. Ja. I la Guàrdia Civil sí que hi són, i, bueno, la relació és correcta.
16: És correcta, diguem-ho així, però, bueno, poden interferir, no? Nosaltres creiem que això, creiem que allò...
17: Saps què passa? Que comarques, a vegades...
16: Coneixeu tots.
17: Ens coneixem tots, primer és aquesta, i quan hi ha un incident que requereix gent, no, a la millor els Mossos més propers els tens a Manresa, no? I el tenir, a vegades es pot arribar a activar recursos seus, però si tenen, sempre són dos efectius o quatre més,
16: ja t'entenc, ja t'entenc,
17: que et poden donar un cop de mà quan convé.
16: Ja estaria bé, ja estaria bones.
12: Hi ha una cosa, Jaume, del llibre, que per mi és el que més enganxa, que és aquesta investigació policial. Tot el que expliques home, dels procediments que se segueixen, protocols i com s'activa...
16: Això està molt ben explicat.
12: Això és tal qual, no?
17: Sí, sí, sí. De fet, aquest llibre es veu des de dintre com es porta una investigació d'aquest tipus, no?
12: Deu ser lectura obligada a les escoles de policies.
17: Home, sí, m'agradaria que ho fos, eh?
16: Què t'anava a dir? Et has de demanar permís als superiors, al trapero, li has de demanar permís o no?
17: Bueno, he demanat la llei de compatibilitats per escriure, o sigui, a partir d'aquest llibre la cosa tira menys que ho sàpiguen, no?
16: Però tu els has de dir, escriureu sobre un cas policial, ho dic perquè no és una novel·la romàntica ni eròtica, jo, això.
17: O sigui, amb el...
16: Eròtica una mica, potser sí, tens raó.
18: Cantona,
16: sí, sí.
7: Oi, l'editor, eh?
16: Com... Sí, l'editor.
9: I cantona.
16: Digue'm.
17: Hi ha alguna coseta, sí, si vols parlar.
16: No, digues.
12: Això també és ganxo, eh?
16: Hi ha sexe o no hi ha sexe, editor?
18: Mira, l'altre dia ens va escriure un senyor que ens va dir, des d'ara ja no prendré més Viagra, diu, perquè després de llegir el cau de la papallona...
16: Home,
18: diu, no,
16: però, llavors això s'ha de posar una franja, el llibre de policia que posa calent. Ai.
18: És que és una bomba, però no només en el sentit, diguem-ne, estrictament policial i d'aquests assassinats diversos que hi ha, sinó que... No sé, no
16: és un guarro, és un guarrote.
18: Ell diu que hi ha moltes hores de patrulla, també, que l'han inspirat a l'hora d'escriure.
16: Què vols dir, que hi ha moltes hores de patrulla?
17: Sí, no, que passem moltes hores parlant i...
16: Escolta,
17: això no l'agafes idees de tot arreu, no?
16: Ah, sí, i del sexe t'has inspirat també en les hores de patrulla?
18: Sí, no ho acabem d'aclarir ben bé com ha anat.
17: Ho acaben de...
16: Però vaja, però a tu també us posen un col·lega, no? Un company, una companya.
17: Sí, sí.
16: És que et cau malament, podria passar... Però t'ha passat que estiguis fent patrulla durant 24 hores amb un pèl mal costat? Ai.
17: 24 hores són moltes, però sí que pot passar, sí que pot passar.
16: T'ha passat?
17: M'ha passat alguna vegada, sí, m'ha passat. Però ara, com que faig jo les patrulles...
16: Clar, clar.
12: Tu tries.
17: Ja trio una miqueta, també.
16: Sí, aquí té una altra cosa, que perquè els personatges semblen una cosa i en són una altra, sí, que és una de les grans, kits de la novel·la,
17: sí,
16: no?
17: Sí, sí, sí.
16: I aquesta doble cara de tots els personatges.
17: Sí, hi ha uns personatges molt potents, d'un nivell bastant alt de la societat, que tenen una... Bueno, que tenen una doble vida, no? I aquí, bueno, hi ha l'explicació de tot això i com va transcorrent i...
16: Clar.
17: que arriben a motivar el crim principal i després una sèrie de crims que van apareixent.
6: Doncs escolta una cosa, Jaume Soler, La clau de la papallona a l'Albi Edicions, no us la perdeu. Hi ha una papallona, La clau de la papallona, la papallona, i és un llibre que enganxa moltíssim des de la primera pàgina, escrit per un mosso d'esquadra que sap del que parla, podríem dir que inspirat en casos reals, i si no ho seran.
17: I si no ho seran, no ho seran.
6: I també hi ha molt de sexe. I després també hi ha molt de sexe, també molt de marro inspirat en casos reals. O sigui, assassinats i casos reals. Això és genial, eh? Anem a una mica de publicitat i després tornem. La clau de la papallona, Jaume Soler, l'Albí, no te la perdis. Ja veuràs.
19: Vostè primer, amb Marc Giró.
20: Hola.
21: Hola.
20: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Escolta una cosa, estem ara atents a tot el que digui el papa de Roma, que està a la catedral de Barcelona,
21: oficiant una missa
6: per feligresos i ciutadans, etc. Bueno, llavors, el cas és que estem molt pendents, a veure si parla en català, si no parla en català, què dirà exactament. Nosaltres l'hem vist ara, mentre està cantant Germán de la Riba, que és un cantant del Palau de la Música, em sembla, un cantant, un corista boníssim, doncs, mira, veus... que no és Patti Dupont del Tívoli, sinó que... en català rigorós, bé. Llavors, el cas és que ell està repassant les notes del que ha de dir, perquè el papa està a punt de parlar per primer cop a Barcelona en públic. I llavors, em sembla que s'està fent bola, perquè em sembla que ha posat una cosa, em dir, madre de Dios, esto del català, que difícil, what a difficult for me. It's make me nervous, tot això del català, perquè ha fotut una cara com dient, mare de Déu, senyor, això ara sí que és un miracle perquè jo parli en català. Però a veure si ho s'obre, estem tots molt pendents de si sobrarà el miracle de que el papa de Roma pugui parlarà en català o no parlarà en català. Mentre passa això, que ja et dic, Begoña Gómez Urzay, què tal estàs?
21: Bé.
6: Doncs que ja et tallaré el tema, ens passarà el papa de Roma per sobre i l'heteropatriarcat per descomptat un cop més. Però nosaltres volem parlar, fixa't tu, avui d'un llibre que es diu Provida, manifest a favor de l'avortament, de la senyora i periodista o senyor, no sé per quin ordre, però no, tot va bé, la senyora Ana Requena, del diario.es. Ana, què tal estàs?
22: Què tal, Ana? Hola, què tal? Muy bien.
6: Oye, muchísimas gracias por estar aquí, estás competint en directe con el papa de Roma, ¿cómo lo ves esto?
22: Sí, bueno, no sé, estoy aquí, preferiría compartir el directo con Bad Bunny, pero bueno, me habéis puesto a otro señor con falda, que
6: no
22: es el
6: nada.
22: Papa, me toca, ya está.
6: Sí, ya está,
22: lo asumo,
6: ya está.
22: No pasa nada.
6: Bueno, nosaltres dèiem que el llibre ve molt a tomb, realment, en qualsevol cas, però ahir, en el seu discurs al Congrés dels Diputats, en aquest estranyíssim discurs al Congrés dels Diputats, la primera vegada que un papa de Roma anava al Congrés dels Diputats, que això ho hem celebrat com si fos una... Clar, com que tot es celebra les primeres vegades, però realment, a la millor és que no havia d'anar un papa al Congrés dels Diputats, però vaja. Va rebutjar de nou l'avortament i l'eutanàsia. Va recordar en seu parlamentària que l'avortament i l'eutanàsia a l'Església Catòlica no té el vistiplau de l'Església Catòlica, l'avortament i l'eutanàsia. Tota vida humana ha de ser reconeguda i custodiada des de la concepció fins a l'ocàs natural. Bueno, això dit així tampoc dius, però bueno, ja estem d'acord, no? Que passa que el cas és que ella està en contra de l'avort perquè l'Església Catòlica està en contra de l'avortament, no?
21: Sí. Anna, t'està fent la promo, el papa?
6: T'està fent
21: León
6: la promo?
21: León 14?
22: Jo crec que sí. Jo crec que me està haciendo toda la promo, no? Porque un pro vida manifesta a favor del aborto y, bueno, vuelven a insistir en su concepto de vida, de provida, así que me hizo ayer una buena promo en su discurso ¿no? ante el Congreso de los Diputados, demostrando que en realidad, ¿no? Porque en su discurso tenía estas frases, ¿no? A favor de la acogida de migrantes y refugiados, ¿no? Esas palabras que se esperaban mucho, pero que obviamente sabíamos que iban a entrar en contradicción con el aborto y con la eutanasia, porque él dice que el discurso de la vida o la defensa de la vida, decía, ¿no? Que no puede ser una cuestión como parcial, pero digo, bueno, sí que es parcial, ¿no? Porque si defiendes, está muy bien, ¿no? Que defiendas la dignidad y la vida de las personas migrantes, pero estás diciendo que la vida de las mujeres,
6: claro,
22: bueno, vale un poco menos, ¿no? O que las mujeres, digamos, y sus vidas, bueno, podemos estar sometidas a una voluntad ajena que nos va a decir si podemos abortar o no, en qué circunstancias, y que quizá, bueno, nuestros cuerpos y nuestras vidas pues tienen que ser sacrificados para llevar adelante un embarazo sea cual sea nuestra voluntad y nuestras circunstancias. Así que yo creo que eso no es estar a favor de la vida, es estar a favor de un tipo de vida muy concreto y de, sobre todo, es mantener un sistema concreto de creencias, no defender la vida.
16: I tal, llegiva el teu llibre, oi, que us destacava la Begoña.
21: Sí, vamos a leer unes frases tuyas traducides. La Anna diu, la interrupció voluntària de l'embaràs és el cor de l'autonomia femenina, la rebel·lió per la llibertat sexual i contra la maternitat imposada, però també contra la idea que la vida de les dones pot ser controlada. La possibilitat d'avortar amenaça el projecte patriarcal.
16: Y es tal cual.
21: Tal cual, casi ya has respondido, pero ¿por qué sentiste la necesidad de escribir este libro ahora? Incluso en un contexto español que puede parecer que hay una ley de plazos, de las más avanzadas de Europa.
22: Bueno, porque sabemos que en los últimos años, ¿no?, estamos viviendo esta ola reaccionaria internacional, que también, ¿no?, tiene sus sucursales en nuestro país. Y bueno, y es que tienen en el centro de su agenda, el centro de la agenda de esa ola reaccionaria, son, bueno, los derechos sexuales y reproductivos, claramente, ¿no? Los derechos de las mujeres y de las diversidades, pero muy especialmente el derecho al aborto, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos. Por eso, porque es una clave, ¿no? Es una llave, digamos, para todo lo demás. En el momento en el que tú estás diciendo que no estás a favor del derecho al aborto, estás diciendo que estás a favor de la maternidad forzosa, que consideras que puede, ¿no?, que la maternidad forzosa puede darse en todas las circunstancias o en algunas circunstancias, y por lo tanto estás entendiendo que las mujeres no somos sujetos de primera, no somos ciudadanas de primera. O sea, es realmente muy antidemocrático pensar que parte de tu población no va a tener derecho a decidir ni sobre sus cuerpos ni sobre sus proyectos de vida. Eso es antidemocrático porque entiendes, ¿no?, que hay una parte eso de la población que no tiene, sin duda, entonces, los mismos derechos, ni la misma libertad ni posibilidad de definir su vida.
16: La semana pasada...
21: Sí, justo la semana pasada, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid aprobó esta ley que reconoce el feto a partir de las 14 semanas como una persona. Esto que en la práctica está pensado para los carnets de familia numerosa, etcétera, en realidad es una cosa muy perversa, que además está copiada de estas leyes estadounidenses de fetal personhood, ¿no? Considerar el feto una persona.
22: Sí, bueno, està, claro.
21: Està el
16: papa,
21: llegant,
16: perdona,
21: no?
16: Perdona, ens passa el heteropatriarcat per sobre, està parlant el papa de Roma.
1: La meva visita recent d'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres. El Concilio Vaticano II define l'oficio divino com la voz de la misma esposa.
16: Ostres. Bueno, escolta...
21: Bueno, ha sigut fugaz, Sort que ho hem pillat.
16: Sort que ho hem pillat. No sé si podem recuperar-ho després, si m'ho podeu tallar. Anem a escoltar també el papa de Roma, que parlant en català...
21: Més curt que les teves promos.
16: És més curt que... És més llarga una promo de RAC1, que anem a Reus, que ens passem bomba a Reus aquest divendres, que el papa parlarà en català. Bueno... No passa res. Anna, mira, aquesta no te l'esperaves, Anna Requena, periodista del País, que ha escrit el llibre Provida...
21: El diario.
16: Ai, perdona, el diario.es, Provida, manifesta a favor de l'avortament, editat per New Looks, de New Books, joder, com estoy, jo tampoc sé parlar català, el papa parla poc, però jo parlo fatal. Anna, no te l'esperaves, que t'interrompés el papa de Roma, com ho veus?
22: Bueno, que me interrumpa un hombre no me extraña. Y si es el Papa, tampoco me va a extrañar tanto, ¿eh? O sea, me extrañaría más que hubiera sido otra cosa. Me extrañaría más que ayer hubiera dicho este señor en el Congreso, oye, que el aborto deja de ser un pecado. Eso sí, claro. Me tendrías hoy aquí estasiada, igual que lo mismo creyendo en Dios. Pero esto tampoco me extraña tanto.
16: Escolta, sí, dèiem que, no sé si tenim més temps, però dèiem que...
21: Esta ley que aprobó, consiguió aprobar Ayuso en la Comunidad de Madrid.
22: Sí, claro, es muy curioso porque, bueno, primero que esto demuestra que esta alianza, cuando decimos lo de alianza o la reaccionaria alianza, existe porque comparten programa, comparten estrategia, comparten idearios, tienen encuentros internacionales y exportan estas ideas de un lugar a otro. Y luego que, claro, cuando estamos hablando de que ahora mismo en los colegios de la Comunidad de Madrid no hay aire acondicionado y nuestros hijos se están friendo y se están asando como pollos,
21: en Cataluña,
22: ¿no? mientras resulta que se está dando categoría de persona con los mismos, no sé, parece derechos a fetos de 14 semanas. Claro, es que aquí es donde entro yo mucho, ¿no? A criticarle su provida, ¿no? Y a reivindicar el provida para quienes defendemos que la vida es la que está aquí ahora y que la vida hay que sostenerla desde que existe hasta que morimos durante un montón de años en un montón de procesos. Es decir, que no se puede ser provida y decir que vas a dar categoría de ser humano a un feto para después desatender las vidas de las personas que estamos aquí. No puedes decir que eres provida y que aquí en Madrid no tengamos ninguna intervención en el mercado del alquiler, porque ahí es donde necesitamos, claro, ¿no?, sostener nuestras vidas, tener viviendas accesibles donde poder cuidar y donde poder desarrollar nuestras vidas, o que no, o que necesitamos a lo mejor reducir nuestra jornada laboral sin reducir nuestro salario para poder también vivir mejor, o necesitamos más prestaciones por crianza, o necesitamos más permisos retribuidos
16: para cuidarnos. Sí, que la vida, en definitiva, exacte, això era la vida. Bueno, 5 comunitats autònomes practiquen menys de l'1% de les interrupcions voluntàries, això és molt sospitós. 0 avortaments a la sanitat pública, a Extremadura, per exemple, 0 avortaments a la sanitat pública, a Extremadura. Caps de servei de grans hospitals, també catalans i no catalans, que formen part d'organitzacions com l'Opus Dei, per tant, això com s'ha d'organitzar, doncs, bueno, és un problema que tenim molt a prop. Però

0: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
1: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bond Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bond Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bond Hill, el valor real a les seves mans.
2: I també avui hi trobem confirmació en la vitalitat de tantes obres d'anunci, de formació i de caritat de les quals tots vosaltres sou animadors i protagonistes. Esto nos lleva a la segunda imagen en la que queremos detenernos, la del cuerpo, objeto inmediato de la lectura que hemos escuchado. Si Cristo es el esposo que nos amó primero, Él es también la cabeza.
3: Ara també haurem de veure nosaltres el debat, haurem d'aguantar i suportar la ciutadania, els oients de RAC1, vostès, els oients, els no oients, a veure qui s'apunta al tanto de que el papa hagi parlat en català. Ara vostès veuran, diguéssim, com això serà motiu de joia i alegria. Gràcies, jo el vaig aturar i li vaig dir de català. Bueno, resulta que això del català és més fàcil del que ens pensàvem de parlar-lo. Té raó l'Òscar Andreu, no?, quan en el seu llibre diu parla'l, doncs mira, efectivament, parlant-lo, pues, és com funciona. I a nosaltres ens n'hem d'anar ara. Quina pena amb l'enganxar que estàvem a la cosa del papa. Vostès estiguin molt atents a la programació de RAC1 perquè, vamos, que el papa puja, nosaltres allà. Que el papa baixa, nosaltres allà. Que el papa té a l'esquerra. Serà estrany, però potser ara estarem. Que paga cap a la dreta, doncs allà que estarem també. Moltíssimes gràcies a tots. Amén i aneu-vos-en.

0: Mira tu quina virgueria que hem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat, i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop. I ara a dormir. A la discoteca.
1: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1. 4 anys després, ha arribat el moment.
2: Let's play football.
1: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
3: Compte França central, gol!
1: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
4: És dins l'àrea, Havertz, aixeca el gol!
1: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
3: Final! Història de la Copa del Món!
1: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som un milió.
5: RAC1. Baby, if
6: you've ever wondered... Arrenquem?
7: Vinga, va, som-hi,
6: vinga,
7: maleria.
6: Tots cap avall. Vinga, anem a fer la cercavila. Estem a la planta 15, comencem a baixar per les escales.
8: Vigila l'esglaó, Marcelina vieja.
3: No correu.
6: Estem baixant per l'escala d'incendis.
7: Som força gent,
6: Ole! Alegria, alegria.
9: Baila, baila.
6: Atenció, amb música, vinga, i amb
8: vinga,
6: alegria.
8: Vinga, planta 11.
6: Bueno, un aplaudiment per l'acordionista, Va bé, vostè, senyor
9: Virgili? No, no em trobo gaire bé.
6: Vale. Escolta, aquí estem a les fosques, no s'encén la llum.
7: Ostres, realment, la imatge és dantesca, Atenció, atenció!
6: Planta 4, la propera...
1: De dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, versió RAC1, amb Toni Clapés.
6: Planta
8: 3! Ciutadans de Catalunya, ja la tenim aquí!
1: RAC1. Tots som un milió.
10: Ràdio en directe.
1: Actualitzada al minut.
10: Alertes d'última hora.
1: RAC+1.
10: Notícies.
11: Podcast.
1: Contingut exclusiu.
10: Escolta.
11: Navega.
10: Descarrega.
1: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
10: Fàcil, còmoda.
11: Intuïtiva.
10: I renovada.

0: Són les 5 de la tarda, 10 minuts d'aquí una hora aproximadament arrenca la vigília de pregària organitzada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb actuacions, xerrades i diverses activitats abans que no arribi el Papa, que serà cap als vols de 8:15. De tot el que està previst aquests dos dies i dels missatges que ja ha deixat Lleó 14 en la seva visita a l'Estat espanyol, en parlarem els propers minuts amb el mossèn Enric Canet, capellà escolapi i membre del casal dels infants del Raval. Mossèn Canet, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I ben retrobat. Gràcies per acompanyar-nos. En Vicenç Lozano, periodista, historiador i escriptor. Vicenç, molt bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Benvingut. Ens vam estar amb ell fa...
2: Pocs dies,
0: presentant aquest llibre Lleó 14, Ombres sota la cúpula, de l'editorial Pòrtic en català, Sombres bajo la cúpula, de l'editorial Roca en castellà. I també ens acompanya la Míriam Díaz, que és directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura i doctora en Ciències Socials. Míriam Díaz, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I gràcies per acompanyar-nos els tres. Bé, d'aquí uns moments parlarem amb Xavier Morlans, que va ser el dels primers que... un dels que va vaticinar, com també ho va fer el Vicenç Lozano, que seria el Lluís XIV, el... Lleó XIV, que és qui seria el Papa, però ara mateix està entrant a l'estadi i...
3: No ens pot atendre,
0: ens atendrà de... calla, que em diuen que ja el tenim. Xavier Morlans, bona tarda.
4: Bona tarda, Toni.
0: Què tal?
4: Molt bé, ara estem aquí, hem passat la cua, molta gent, però tranquil·litat, bufa un cert airet, i estic just al peu de les torres de l'estadi de Montjuïc, a punt d'accedir a pista. Bon ambient i moltes ganes d'estar amb el Papa.
0: En Xavier Morlans és sacerdot, teòleg, vicari de la parròquia de Santa Anna de Barcelona i és la persona que en el seu dia aquí al programa doncs es va aventurar a dir-nos qui seria... el nou Papa.
5: La votació d'ahir devien tenir molts vots el Parolin per una banda i el Tagle per l'altra, però no arribant als dos terços. I a la tercera votació, que és la d'aquest migdia, han començat a buscar un tercer home de consens i a la tarda aquest tercer home, vull creure que hi ha un tercer home que no és el Parolin. Potser em traeix una mica els meus desitjos.
0: O sigui, de quin perfil estaríem parlant?
5: Em mullo amb el risc de testifiar-la. Un seria Prevost. Prevost és fill de pare americà del nord i de mare peruana. És un perfil continuista de Francesc, d'expressió és moderada.
0: Doncs, bueno, va clavar, per tant, novament felicitats. Avui el Xavier Morlans, que podrà veure en aquest acte a Montjuïc el Papa Lluís XIV.
2: Tornem-hi.
0: Lleó, disculpeu.
2: Ahir et sortia Lluís.
0: Bueno, és com se'm queda un nom, la feina que tinc a treure, això que em faig gran. A dia d'avui, de l'estada a l'Estat espanyol, quina valoració en podeu fer?
4: La valoració és la que jo et vaig dir emocionat, que això és irreversible, et vaig dir, que no podem anar endarrere. No només no hem anat endarrere respecte al Papa Francesc, que donava bons titulars, sinó que tots els observadors aguts diuen que aquest Papa no és com el francès, no dona tants titulars, no és tan expansiu, és més recollit, intenta donar un to que reunifiqui la gent, però quan tracta els temes va més a fons, teològicament i filosòficament, va més a fons com el mateix Papa Francesc. Amb el sentit que estar pendent i atent dels pobres i de la gent vulnerable no és un element optatiu, no és allò de fer caritat o almoina. Estar atent als pobres, segons les possibilitats de cadascú, és obligatori per un cristià que vol ser coherent amb la seva fe. I això ho argumenta, i a més amb aquesta encíclica sobre la intel·ligència artificial, que defensa, com va fer el Parlament, la dignitat de la persona humana i la dignitat del treball.
0: Em consta que aneu acompanyats. Qui us acompanya aquí cap a l'estadi?
4: Nosaltres en aquest moment formem un grup d'uns 20 sense sostre o persones que han dormit al carrer o que fins fa poc estan en una situació precària, amb una habitació així una mica replegats, que evidentment, seguint la nostra opció, a les entrades que ens van fent arribar del bisbat, hem donat preferència a aquests sense sostre, que estarem a la pista. Després hi ha un grup de voluntaris que estaran a la grada. Per tant, són gent, molts d'ells llatins, dones llatines, dones que han hagut de lluitar molt, que tenen en part el marit al Perú, que tenen fills allà, que és la gent aquesta que treu a passejar els nostres avis, que està fent les feines més físiques, i n'hi ha que conserven doncs, aquesta fe senzilla, autèntica, i són els que ara frisen per poder estar a prop del papa.
0: Doncs avui no el molestem més, l'esperem un dia aquí a l'estudi.
4: Quan vulgueu, Toni, ja saps que d'aquestes coses en parlem de manera planera.
0: Moltíssimes gràcies.
4: Una abraçada.
0: Que ho disfruteu.
4: Una abraçada.
0: Gràcies.
4: Gràcies, Toni. Fins una altra.
0: Gràcies, sacerdot i teòleg i vicari de la parròquia de Santa Anna de Barcelona. Bé, Mònica Folquet, centrem la qüestió perquè una de les coses que ha generat hi ha una certa... En fi, molts comentaris. Està la intervenció del papa al Congrés, reaccions... amb els polítics semblava que tots a favor, però avui ja hi ha hagut diferents opinions al respecte.
1: Sí, tots els polítics, perquè hi va haver un aplaudiment de tots els diputats i senadors que eren a la cambra, un aplaudiment de 7 minuts tot, i el discurs que va fer el papa, en què hi va haver doncs, l'aval a la política del govern espanyol de regularització d'immigrants, alhora la crítica a l'avortament, a l'eutanàsia, la crítica a la polarització política, però sembla ser doncs, que ni els uns ni els altres es van donar gaire per al·ludits, no? Perquè al final aquell aplaudiment diguéssim que no va donar peu a massa crítiques. Llavors, en fi, jo el que m'agradaria saber què en pensen és si el Congrés és on el s'empara de fer un discurs, si el discurs el fa com a cap d'un estat o el fa com a líder religiós.
0: Qui comença?
6: A veure, jo penso que l'ha de fer com un cap d'estat, perquè és un cap d'estat, i a més un estat amb una relació amb l'estat espanyol bastant profunda. Jo crec que el tema de l'avortament, que també el va tractar, sí que el va tractar, però va dir el respecte a la vida, des de la seva concepció fins al final, i l'eutanàsia és típic. Vull dir, això no ho deixaran de fer, és la realitat de l'Església i seguiran fent-lo. L'altra és la novetat. La novetat del discurs del papa és el que diu a continuació, i aquesta és la que val la pena. L'altre, bueno, ell ho diu i ja està, és el que sempre dirà.
7: Sí, però fixa-t'hi, Enric, que hi ha molta gent, vull dir, que aquest tema el posa com un tema, vull dir, que per descartar hi ha la figura del papa, molts progres de manual, diguéssim. Per què? Doncs perquè... hi ha aquesta mena d'anticlericalisme, vull dir, molta part de l'esquerra, fonamentalment, l'anarquisme, òbviament, i d'altres funcions més radicals i d'altres opinions més radicals. Això, vull dir, jo crec que és un desconeixement absolut, és a dir, és el que tu dius, vull dir, el tema de l'eutanàsia, el tema de l'avortament, vull dir, són temes, vull dir, que l'Església això no deixarà de lluitar, vull dir, en contra d'aquests temes, vull dir, ell quan fa un cant a la vida, que és el que va fer, vull dir, realment, doncs, al Congrés de Diputats, vull dir, era obvi que seria així. Després hi ha tot el demés, que realment és, com deia l'Enric, vull dir, molt important, perquè és la primera vegada que un papa, jo diria, que posa l'accent d'una manera molt clara amb el tema de la dignitat humana. En una època on la dignitat humana cada vegada val menys, té menys valor. Com té menys valor també el diàleg, com té menys valor l'escolta, escoltar la gent, i com té menys valor doncs, el dret internacional conculcat constantment doncs, pel president nord-americà Donald Trump, que avala tots els neofeixismes que pol·lulen pel món, no? Diguem-ne.
0: Míriam.
8: Entre la concepció de la vida i el final de la vida poden arribar a passar 100 anys. 100 anys on una persona pot estar en situació de vulnerabilitat, de malaltia, de pèrdua de feina, de moltíssimes desgràcies, també moltes alegries. Per tant, ha centrat, jo crec, la força en aquests anys que hi ha i no ho ha deixat només en la salvaguarda de la vida, que evidentment, com diu l'Enric, la farà i la farà sempre, però és una línia d'un discurs que en té molts paràgrafs, on comença a ser bastant contundent, perquè és un home matemàtic, recordem-ho, i no deixa coses fora de l'equació. ha sigut molt clar, migració, inclusió, unitat, vigileu amb les paraules, vigileu amb la confrontació, tot això se'ns en pot anar de mare, siguem humans, no? Aquesta idea de siguem humans i d'unitat. A vegades la gent sent unitat i s'espanta, ell en el fons comença a pensar en l'unitat dintre de l'Església perquè té una polarització important i moltes divisions, i el que vol és que la gent evangelitzi i sigui coherent.
0: Ara entrarem en matèria, per exemple, en la seva primera encíclica, que ens va cridar molt l'atenció, relacionada amb la intel·ligència artificial, però abans hem vist el Joan Josep Omella, que fa una mica com de mestre de cerimònies. Aquesta visita del Papa, abans ho apuntàvem, havia de venir en principi a beneir, no? A fer una benedicció de la Torre de Jesucrist. Què és el que ha passat? Perquè abans m'ho comentàvem a micro tancat, no? Que s'ha anat ampliant aquest viatge i el viatge s'ha traslladat primer a Madrid, després aquesta visita a Catalunya i acabarà a les Canàries. Per què aquest canvi de plans? Per què aquesta obertura de no només venir a fer la benedicció de la Torre de Jesús? Què ha passat aquí?
7: Doncs fonamentalment perquè, a veure, per raons òbvies i de pugnes entre Barcelona i Madrid, de pugnes entre Espanya i Catalunya, etcètera, etcètera. Per què? A veure, el motiu central del viatge era la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família de Barcelona. Aleshores, la Conferència Episcopal Espanyola reclama, vull dir, evidentment, una visita a Madrid que no es va produir durant la visita de l'últim papa que va visitar Espanya, de Benet XVI. Aleshores, s'inclou també Canàries per una raó, perquè aquest viatge a Canàries el tenia previst el papa Francesc, que va morir i, per tant, no el va poder fer, i el nou papa, doncs, que constantment fa referències al papa Francesc perquè és un continuista, en definitiva, de les reformes del papa Francesc, encara que tingui un aspecte potser més formal, més tradicional. És un papa tradicional amb les formes, jo ho dic, però molt reformista i molt progressista, en el fons. Qui ho diu que és progressista? Steve Bannon, l'assessor de Donald Trump, que el va portar a la Casa Blanca, és el que ha definit aquest papa com el cardenal més progressista que hi havia al Col·legi de Cardenals del Vaticà. Això ho va dir uns dies abans de fer-se, i que seria una catàstrofe. I quan va ser elegit va dir, és una catàstrofe pels catòlics de tot el món, però sobretot pels catòlics MAGA, que són els que segueixen, sí, els seguidors de Donald Trump, no?
0: I aleshores, la pressió, podríem dir, de la Conferència Episcopal a Espanya va obrir o va marcar de que hauria de passar per Madrid, també.
7: Sí, primer per Madrid. Primer per Madrid.
6: També, a veure, els que aquí han corregut molt són els arquitectes i els treballadors de la Sagrada Família, perquè demà fa anys de la mort, del centenari, sí, de la mort del Gaudí. Per tant, com que el dia de la mort en el santoral de l'Església Catòlica és el dia més important, i si algun dia el volen fer Sant Gaudí, Sant Antoni Gaudí, no? I a Sant Antoni... Sí, no, doncs podries canviar-te de sant en comptes del dissabte, que deus celebrar-lo.
0: Però es pot canviar, així com així? De pas pots passar d'un sant a l'altre?
6: Jo crec que sí.
0: Perquè jo tinc ja Sant Antoni Abat i Sant Antoni de Pàdua, sí, però a casa meva sempre han celebrat el de Pàdua. I ens em diuen, no, tenir una relació més directa amb el teu aniversari, et tocaria el Sant Antoni Abat. Això com funciona, això dels sants?
6: Això cada família ho decideix.
0: Ah, ja està.
6: Tu pensa que de Sants Marcs al santoral n'hi ha 40. Sí. I llavors cadascú s'escull el seu. Sí. Això pots escollir-te, no? Llavors havien de córrer perquè havia de caure en aquell dia, perquè si algun dia el fan sant, que és el que corre, ara falta que faci dos miracles. I bé, això ja el ritme... Que...
9: Però ja és venerable.
0: Poden trigar, és venerable, però encara no és beat.
6: No és beat.
9: Encara no és beat.
0: Esperaven a Barcelona que la beatificació fos ràpida.
6: Aniran ràpid. No,
0: però dos miracles, d'on te'ls treus, els miracles?
6: Has de buscar gent que digui, ostres, m'he curat, el metge digui, ostres, és veritat, i al final sembli una cosa miraculosa, i el Vaticà decideixi que sí, és miracle. Ara obriran tot el procés, però això jo crec que vosaltres...
8: Jo hi ha un nen català que sembla que
0: està... Què li va passar al nen?
8: No, sembla que es podria haver guarit gràcies a la intercessió, llavors, bueno, s'està treballant.
0: Ja en tindríem un.
8: Un primer incipient.
0: És qüestió d'anar buscant. I després hi ha hagut un factor, sobretot, clau, que ha generat molta polèmica a casa nostra, que és el que parli el català, el tema del català. Del primer que vàrem conèixer, que això va generar una... en fi, una gran discrepància i una tensió és que venia a fer la benedicció de la Torre de Jesús pràcticament el discurs en castellà, i això va generar una controvèrsia. Em teniu coneixement, ens podeu explicar una mica com va anar tot això?
7: Sí, jo t'ho vaig explicar a l'últim
0: programa
7: que vaig venir. Han passat uns quants dies, no masses, per això. Dimecres passat hi va haver una reunió a la Secretaria d'Estat del Vaticà, on, doncs, en contacte amb Omella, doncs, a Barcelona, via online, es va acabar de decidir, diguéssim, el percentatge de català que es podia assumir. No el coneixem, aquest percentatge. Ara estem veient, avui, amb les poques hores doncs, que hi ha doncs, el papa a Barcelona, com ja utilitza el català. Ha tingut una presència, diguéssim, destacable.
6: Ja s'ha gastat un bon percentatge,
7: Que sí. Es pretén,
6: no problema.
7: Jo crec que es pretén donar un percentatge superior al que va fer Benet XVI per quedar bé. Vull dir, això era una polèmica que realment...
0: Però això qui ho marca?
7: No esperava el Vaticà.
9: No, de fet, no l'esperava ni l'Omella, perquè l'Omella va ser el que ho va encendre una mica. A mi no m'expliqueu res, aneu-li dir al papa. Va contestar molt malament, el cardenal Omella.
7: Bé, sí.
9: A veure, les coses com siguin, i qui es va encendre tot.
0: A veure que mossèn Canet vol dir alguna cosa.
6: M'estranya que l'Omella s'enfadi.
7: Penseu una cosa, al Vaticà mai hi havia hagut tan pocs catalans amb poder, diguéssim, amb càrrecs importants, com ara. Ara és que pràcticament no n'hi ha.
8: Tenim mossèn Armand Puig, que si sí, alguna cosa...
7: Sí,
8: Armand
7: Puig,
1: Però i per què no n'hi ha ara?
10: Clar, què ha passat?
1: Molt pocs. Però com és que no n'hi ha ara? Què ha passat?
7: Doncs que l'Església Catalana ha perdut pes perquè des de la pròpia Església Catalana no s'ha format gent, diguéssim, per tenir càrrecs al Vaticà, no hi ha hagut aquesta tendència o aquest interès en un moment donat.
9: I no hi ha vocacions.
8: Hi ha menys vocacions, menys gent que està enviada a formar-se a Roma, menys gent que es pugui quedar a Roma i que l'Església Diocesana pugui prescindir d'ells per dir, mira, queda't allà. Hi ha també més gent que potser volen ser missioners o volen anar a altres llocs.
7: Sí,
8: clar, Roma és Roma, però no per tothom és...
0: Aleshores, el discurs s'havia fet des del Vaticà? Des de Madrid?
7: El discurs s'havia fet pactat, vull dir, això es fa 6 mesos abans i es comença a perfilar, vull dir, és una cosa molt lenta i molt protocolària en molts sentits, i la proposta que van fer els bisbes catalans era una proposta, on el català tenia una presència forta, i la Conferència Episcopal sembla ser que ho va retallar. I el Vaticà va fer cas a la Conferència Episcopal Espanyola. Vull dir que és realment així.
0: I com se li dona la volta a la truita?
7: Doncs amb la pressió que hi ha hagut i l'escàndol que s'ha produït davant d'això. Vull dir, jo crec que l'opinió pública ha saltat, i ha saltat amb una unitat que realment a mi m'ha sorprès. Vull dir, des de gent de dreta, gent d'esquerres, gent nacionalista, independentista o no.
8: I us heu fixat en el detall de les ulleres d'avui?
0: No, a veure.
8: Això m'ha cridat molt l'atenció. En tots aquests dies que ha anat parlant, anava sense ulleres, i jo pensava, 70 anys, que bé que s'hi veu el papa. I avui, quan ha parlat en català, s'ha posat les ulleres. I jo he pensat, això és per la tensió i la atenció que deu voler donar al català, llegir-ho bé, no equivocar-se. És a dir, m'ha donat la sensació que era un estri, el de les ulleres, important pel país.
7: Pensa que jo crec que el català que li ha fet dos, diguéssim, els discursos, els ha traduït en català, i a més li ha fet uns àudios, que ha estat seguint ell aquests dies, doncs per tenir una mínima fonètica, diguéssim...
0: Bueno, s'ho hem comentat precisa, a la redacció, no? Que sí. Hem notat... que...
7: És un home que, de tota manera, coneix idiomes com el francès, l'italià, evidentment, a part de l'anglès.
0: A veure, mossèn Canet, aquesta cita del papa... Com es veu des del que és l'àmbit de treballar per exemple en el casal d'infants del Raval, amb la gent perquè hi ha gent que és una mica més crítica de dir que potser no calia tant dispendi, no cal tots aquests grans faustos que estem veient.
6: Clar, nosaltres, el casal dels infants, no ens han convidat a l'acte de demà de Sant Agustí perquè som laics. Llavors, clar, el món que ens mou, es mou allà és molt laic. També pensa que el Raval és bastant anarquista, encara hi ha tot el posto anarquista, i aquesta gent no ho veu amb bons ulls d'entrada. Per això, per la quantitat de diners, per tot aquest espectacle. I jo, per mi, espero, del papa de demà, que parli sobre la relació amb, amb els no creients i amb els musulmans. Seria interessantíssim. I que digués, bueno, és que està ple de musulmans al barri. A més, enorme, són tan bones persones, o potser més que alguns cristians. Llavors, valdria la pena que parlés d'això. Però ja veurem. Perquè jo no hi seré. No, demà al dematí desapareixo.
0: Ja, perquè quan vas veure el papa Lleó XIV, i ara miro, ja m'he fet un paper per no tornar-la a errar, perquè seria el tercer cop, el Congrés de Diputats, ho vas trobar coherent que anés a fer un discurs allà, o amb altres religions això no passaria?
6: No passaria, i després era per tenir content a la dreta, a l'extrema dreta, que són els que recolzen això, i ja va bé, perquè els hi va fumar. Jo no sé si havia d'haver fet això, però bueno, ja veurem les reaccions al futur, no? Ara, el que els hi va dir... I em va semblar molt bé, perquè va ser molt contundent, a part d'aquests temes que ja sabem que traurà sempre, però va ser molt contundent. A mi hi ha un tema que m'agradaria que la Míriam després tractés molt, que és el tema del poder, i el poder masclista, no? Tota aquesta estructura, demà començaràs a dintre de la Sagrada Família, veuràs, no? Tot homes, els 250 bisbes amb la mitra, tot allò de hombres, a més la part civil també és pràcticament tot homes.
8: Sí, Enric, jo només he tingut una esperança avui quan l'he vist a l'avió, perquè s'ha posat a davant amb el pilot i he vist que hi havia una copilot,
0: sí.
8: I he pensat, a veure si és una metàfora del futur, a veure si el papa pilotarà amb una dona d'aquí poc.
6: Ho dubto.
7: Jo també ho dubto. El que passa que s'estan fent passos a l'Església, s'han fet passos importants. L'últim, la setmana passada, aquesta noia que ha anomenat el capdavant d'un dicasteri, el dicasteri de la comunicació, que és important, això, diguéssim. A veure, el papa Francesc va trencar un tabú també amb aquest tema. El papa Francesc el que va fer, en definitiva, és sacsejar l'Església catòlica. I aquest papa el que farà és reformar-la. Almenys ho intentarà.
0: Falta que el deixin.
7: Posar reformes al davant. El tema de la dona, vull dir, jo crec que és present. I és que ha de ser així.
1: Però el tema de la dona, perdoneu, diguéssim que s'ha fet passes pel que fa al que és la governança, diguéssim, però més enllà d'això, si parlem del sacerdoci, no s'ha evolucionat?
8: No, en el sacerdoci no s'ha evolucionat, en el diaconat femení una miqueta, però hi ha una presència absolutament masculina. L'Església és masculina, no es veu aquesta feminitat, i en canvi, si entréssim a les esglésies, la meitat de les que hi entren serien dones.
6: La meitat? El 80%?
8: Sí, en alguns casos molt més. Farà coses aquest papa per les dones. El que a mi m'interessaria més és que també baixés en les diòcesis, en les conferències episcopals, perquè a vegades els papes tiren molt amunt, en el cas dels abusos. Jo crec que el papa està posant el llistó molt alt. El que s'ha de veure és després si les conferències episcopals, si les diòcesis, si les congregacions, si les escoles, si tothom va baixant i també s'ho fa seu. I després les dones, que sempre parlem d'aquest, no, del paper de les dones. L'altre dia una teòloga aquí a Barcelona deia, no tenim un paper, tenim un lloc a l'Església, que és això del paper de les dones, no? Tenim un lloc. Llavors seria reconèixer aquest lloc, però no és només de les dones. S'ha de reconèixer el paper de moltes persones que se senten absolutament als límits de l'Església, que se senten fora, que se senten expulsades, que se senten cristians amb vides irregulars, i això és molt important també, aquest reconeixement.
0: Ara mateix, disculpeu, però estava llegint la faixa del Canal 24 Hores, on informen que el papa Lleó XIV va mantenir una audiència privada amb el cantant Bad Bunny a l'estadi, aquest dilluns, a l'estadi Santiago Bernabéu. No sé si està el Vicent Lozano de la cara. Bueno, que és el que ara mateix està explicant, sembla que en exclusiva, Ràdio Televisió Espanyola. Vull dir que ara anirem sabent altres trobades que està fent el papa.
7: A Madrid, no? Jo vaig ser a Madrid el dijous i divendres, i era la bogeria Bad Bunny. Doncs... La bogeria Bad Bunny, i després hi ha la bogeria papa, que es veia venir amb l'arribada del dissabte.
0: Creieu que hi ha haurà la mateixa mobilització que s'ha vist a Madrid a no, Catalunya?
7: No.
1: I això per què?
7: Per raons de seguretat. Òbviament, la primera raó és seguretat. Evidentment no veurem els banys de masses que s'han vist a Madrid, la presència als carrers,
0: vull dir, no?
7: La Cibeles amb milions, amb gairebé un milió de persones, veurem l'acte doncs, a l'estadi olímpic amb 40.000 persones, que serà l'acte més gran. El Papa, si us hi fixeu, a Barcelona, primer, no s'ha explicat el recorregut, tret del recorregut del Papa pel carrer Rosselló, des de Passeig de Gràcia a Rosselló, fins a la Sagrada Família, un quilòmetre escàs, amb el Papa mòbil. Tot el que més seran desplaçaments amb el cotxe blindat, amb una rapidesa de, com qualsevol altre cap d'estat o de govern que visita la ciutat, i això té una raó de ser. Hi ha una amenaça jihadista, no es diu, no se'n parla d'aquest tema. Suposo que no es vol, diguéssim, advertir d'això, però hi ha una amenaça jihadista seriosa amb la Sagrada Família. Està ple de vídeos a internet, a les últimes hores ho hem pogut veure, de vídeos amb la Sagrada Família cremant, la família enderrocada, amb la bandera d'Estat Islàmic a sobre d'unes torres. Vull dir, això ho estem veient. I, per tant, jo crec que això, aquesta amenaça que no ve d'ara, sinó que ja ve des de fa un temps, ha advertit, diguéssim, els responsables de la seguretat del Papa, la policia espanyola, els Mossos d'Esquadra, etc, de fer un operatiu de seguretat molt, molt gran, com és el que hi va haver a Madrid, però recorreguts, diguéssim, molt limitats, i banys de massa, pocs.
6: De tota forma, és difícil aquí. I sort tenim perquè ha arribat molta immigració, sobretot d'Amèrica Llatina i de Filipines, que voldran anar a veure'l. Però si no, els d'aquí, jo crec que la gent anar a veure el Papa i anar... Bueno, quina bandereta, la del Vaticà, l'espanyola o la catalana? Serà complicat, no?
1: A Vicenç ara però parlava de seguretat.
7: Seguretat, sí.
1: I vaig sentir un dia d'aquests explicant que eren agents de la CIA, de l'FBI, els que s'ocupaven de la seguretat del Papa, i em va sorprendre una mica, no se'n refia de...
7: El Papa no se'n refia de la seguretat del Vaticà. Ell ha viscut durant els dos últims anys, abans de ser elegit com a papa, doncs, al costat del Papa Francesc, al Vaticà, com a prefecte de la dicasteria de bisbes, i, per tant, doncs, ell coneixia perfectament el funcionament de la cúria i qui posava entrebancs al Papa Francesc, entre els quals hi havia, doncs, agents del Vaticà, agents dels serveis secrets del Vaticà, la Santa Aliança, gens de la Gendarmeria Vaticana i de la Guàrdia Suïssa. Això és una realitat que és així. Arriba al Vaticà, és elegit papa, i ell, doncs, el primer que fa és cridar uns amics que té seus, que els coneix de tota la vida, que pertany o han sigut agents de la CIA nord-americana i de la FBI, i els porta al Vaticà, els fa funcionaris immediatament, i són els que controlen, diguéssim, són la primera línia de control, doncs, del Papa, juntament, òbviament, amb la gent més sana, diguéssim, que hi ha els organismes de seguretat del Vaticà.
9: Però això és un conflicte amb els del Vaticà.
7: És un conflicte, ho és, sense cap mena de dubte.
8: I una pèrdua de pes dels italians a la cúria.
7: També, bueno, també. Clar,
9: però és que què passarà allà? Perquè no mano jo, qui no, mana?
7: A veure,
9: ara què mana? Els americans?
7: Bueno, aquest papa s'ha envoltat molt d'americans i llatinoamericans, peruans també, vull dir, recordem el seu secretari, que té uns 30 i pico d'anys, és un jove peruà, vull dir...
8: I el coordinador dels viatges pontificis és un mexicà.
7: És un mexicà, exacte.
0: Vull dir, vols dir que els italians han quedat una mica raconets?
9: Ui, sí, no ho perdonaran, això,
7: No, però ja porten anys que se'ls va raconant, Vull dir, pensem un papa polonès, un papa alemany...
0: Sí, clar...
6: Per tant, no t'equivocaves gaire, no, amb Lluís XIV, Perquè això
0: no, m'he equivocat, sí, dos cops, però he intentat centrar-me. Són els nervis d'arribar. Sí. Home, a mi, Vicenç Lozano, m'has deixat... perquè et preguntava de si no hi hauria... Perquè no tinc la sensació que hi hagi actes molt multitudinaris, que ara començo a entendre el perquè, i clar, m'has deixat, home, bastant astorat amb el que ens has explicat d'aquest neguit o d'aquest perill que hi ha del que pugui passar a Barcelona. És per això que, bueno, el que deia el Vicenç Lozano, no? Tot és una mica animàtic, sí. Sabem el programa, però no... És a dir, per exemple, ara hi ha aquesta trobada privada amb els agustinians, però ja fins a 7:45 no tenim notícies d'ell, ni... No és com hem vist a Madrid, que permanentment el Papamòbil en veurem poc, també, no?
7: Sí. Hi haurà sorpreses, també, al Palau del Bisbe, de gent que rebrà, que no està... ni tan sols a la nostra ment, gent de la societat civil catalana, doncs, no sé, professors, artistes, inventors, científics, potser. No ho sabem, no ho sabem, ho sabrem d'aquí unes hores.
0: Que passa, ara, has deixat entreveure que podríem veure Rosalía? Això què?
7: Ho he deixat entreveure perquè a mi m'ha arribat d'un ocellet del Vaticà i d'organitzadors d'aquí, doncs, la possibilitat, doncs, que Rosalía pogués actuar aquesta nit, doncs, a l'Estadi Olímpic, amb un tema o dos, com a molt, però vull dir, una actuació. Bueno. De fet, Rosalía ha suspès una part de la seva gira nord-americana, és a Barcelona, i han dit els organitzadors mateixos, han dit que hi haurà una gran sorpresa en les actuacions.
0: Bueno, per tant... Podria ser.
7: No ho sé, podria ser.
0: Escolta,
7: ser.
0: Us volia preguntar per la primera encíclica del Papa Lleó XIV, Magnífica Humanitas, que posa en el centre la persona humana per davant de la intel·ligència artificial. Entre altres coses, explica que la tecnologia no és neutra, alerta contra els monopolis tecnològics i l'exclusió dels més vulnerables i rebutja l'eficiència com a única mesura valorant la comunitat. Què en penseu d'aquesta encíclica? Us va sorprendre? Va sorprendre aquesta encíclica?
8: Em va sorprendre molt positivament un papa que teòricament ens està parlant de l'intel·ligència artificial, però que de fet parla d'aquesta dignitat de la persona humana, que no és un producte. O sigui, tu no ets, Toni, més persona per les hores que passis a RAC1. Tu ets persona per la teva dignitat i punt. I em sembla molt important com situar-nos. Després també aquesta encíclica que ens diu que s'ha de desarmar, no?, la intel·ligència artificial, aquesta crida al silenci de cop i volta, en el mig de l'encíclica el papa diu que s'ha de llegir, que hem de reflexionar, no? Deixa anar com parletes, que dius, i ara a què ve això? Però ve molt a tema, perquè en el fons està dient siguem persones, posem-nos nosaltres. És antropocèntrica, bueno, és teocèntrica, perquè evidentment el papa posa sempre a Déu al mig, però a la persona humana. És a dir, la màquina està molt bé, però la màquina ens ajuda. O sigui, el micro aquest ara a mi m'ajuda a traslladar la meva Déu. Punt.
6: Sí, hi ha dues coses. Primer, que la bibliografia, les cites que fa, ja hi ha algunes que no són de l'Església o de la tradició eclesial. El papa anterior, el papa Bergoglio, totes les encícliques eren cites de la Bíblia, de la tradició eclesiàstica. Aquest ja posa algunes de més. Em sembla molt interessant per això.
8: I de Tolkien, parla de Tolkien, parla de la Dorothy Day, parla de Mandela.
6: I, per exemple, és interessant quan diu els criteris que són necessaris de discerniment. Són criteris humans, totalment humans, el que deia la Míriam, de dir, la persona, les relacions humanes i tal, i no cap criteri eclesiàstic religiós. Em sembla interessant.
7: Hi ha aspectes, jo diria, molt importants. Aquesta encíclica no rebutja, en definitiva, no rebutja les noves tecnologies, no rebutja en absolut la intel·ligència artificial, però sí que exigeix que la intel·ligència artificial estigui al servei de la humanitat, però per fer el bé a la humanitat.
0: Bueno,
7: no,
0: perdó,
7: deshumanitzar l'espècie humana.
0: A partir de l'encíclica, el CAP d'Antròpic, que és una de les empreses que desenvolupa més, o sigui, que és un dels grans desenvolupadors de la intel·ligència artificial, ha fet una crida a que el quid de la qüestió és si faran cas o no, ha fet una crida a que es faci una aturada del desenvolupament de la intel·ligència artificial, perquè ens porta a terrenys que fins i tot ell diu perillosos, no? Aquest senyor fa aquesta crida que, curiosament, estava
9: al costat del papa.
0: Jo papa crec que potser el missatge li va arribar, va dir, no ho fem. Per cert que, clar, la pregunta és...
9: Els altres no hi
0: ha. No, això per una banda. I després, altres països que també la tenen, com per exemple pot ser Xina o d'altres països, l'aturaran la intel·ligència artificial o no l'aturaran. Però la reflexió com a posar-la sobre la taula és realment molt, molt, molt interessant. Mònica.
1: Tornaria a l'acte d'aquest vespre a Montjuïc, sí. Perquè, a part del que hi hem comentat, de les actuacions que hi haurà, xerrades, etc., s'hi han instal·lat una cinquantena de confessionaris, i a mi m'ha cridat l'atenció la xifra, i m'agradaria doncs que ens expliquéssiu una mica la importància, perquè és important que s'hagin instal·lat confessionaris tants a l'estadi.
6: No sé, a mi ja fa molt temps que també gent a confessar-me. Fa anys, però que a vegades parlen amb la gent, i jo sempre els dic, la confessió és parlar amb algú que t'estimes i que puguis fer servir de mirall, però bé, a mi ja no em venen a confessar. Mira, potser podria anar i em faria la primera confessió.
7: Jo no són 50, són 60.
6: 60.
7: Ah. 60 que ha acabat posant. A mi també m'ha sorprès i ha sorprès a molta gent, realment. Ell ahir va fer un al·legat de la confessió, també. Si recordem, en un dels discursos, no recordo a on, però va fer una defensa de la confessió com un dels sacraments, diguéssim, vitals per a l'Església d'avui.
6: El que passa és que, clar, la confessió que fem servir...
7: té moltes formes.
6: Sí, és l'auricular, no?, que és una que van instal·lar els bisbes, la gent d'Irlanda, que és a l'orella, no?, allò que típic, no? No sé si t'has confessat mai.
0: Sí, sí, no, és que sí. Anava a abordar aquest tema perquè és un tema que em violenta molt.
6: Exacte, però clar, l'Església és el que va defensar, perquè amb la confessió controlava el poder. Els confessors dels reis i de les reines controlaven tot el poder, no? I per això es manté tot el tema de la confessió auricular, però no té cap sentit. Però, bueno, la defensen tots, perquè els bisbes la defensen tots, sí.
0: Sí, no, però clar, genera això d'haver d'explicar amb un senyor que no saps qui és i quin... mira... quan són quan has fet pecats, diguéssim,
9: bueno, venials... Hi ha la pel·lícula Jo Confesso, famosa, sí. que és això, és a dir, una sí. persona que ha fet una malifeta grossa,
0: clar.
9: I la confessa, i el capellà no ho pot dir.
6: El que és més fotut és que no tant a la formació de capellà
7: fins a cert punt.
6: No et formen. Sí, per fer de confessor, diríem, psicològicament... O...
0: Ah, no? Però jo, doncs aleshores què et diuen?
6: Com? Et donen el poder. Ja
8: sí, però has vist el papa en la conferència episcopal ha dedicat pràcticament tot el discurs a la formació dels seminaristes, sí. Perquè ha vist que el problema, bueno, part del problema el tenim en la formació dels seminaristes. Per exemple, no hi ha dones professores en els seminaris, o famílies. Quan llavors aquests senyors sortiran del seminari i aniran a una parròquia, evidentment es trobaran amb dones, evidentment es trobaran amb famílies. Llavors hi ha algunes distorsions que el papa aquí ha insistit, vigileu amb la formació i comenceu a fer la formació com jo estic explicant amb totes les audiències com hauria d'anar això, perquè si seguim com abans, hi ha algun curtcircuit per aquí.
6: El papa anterior ja va tenir problemes amb els seminaris espanyols, eh?
0: Per què? Per què? Què va passar?
6: Perquè veien que la formació dels seminaris espanyols... Fins i tot va haver-hi una auditoria dels seminaris espanyols perquè veia que no hi havia... que era una formació molt fluixa.
8: I una unió, també, una unió.
7: Fluixa i molt conservadora.
6: I molt conservadora.
7: Extremadament conservadora, és a dir, procedent de la cruzada de Franco. Jo sempre ho dic, això. És la diferència amb l'Església catalana i els seminaris catalans, sí. Que van acollir el concili, diguéssim, com el concili Vaticà II, sí, sí. Que ja fa 60 anys, ja ha passat, ja ha plogut, el van acollir com una eina vital i com un document d'esperança de cara al futur de l'Església i les reformes.
9: No? I si m'ho permeteu, també sí, afegiria una cosa molt important en la formació dels seminaristes, que és que aprenguin a fer sermons. Perquè fer de món, mossèn Canet, hi ha algun capellà que fa un sermó...
6: Jo no me'ls escolto, si vas a missa d'un altre...
9: Oi?
6: Mai.
9: És que quedes com... Dius, on som ara?
7: Això ho va dir el papa Francesc, també va dir que un sermó que superés els 7 o 8 minuts, que era avorrit i que la gent s'adormia.
9: Esclar.
7: No,
9: n'hi ha alguns que et fan adormir tot, que dius, noi, on vols anar a parar?
0: Sí, però jo estic totalment d'acord, sempre jo tinc aquesta...
9: Sempre trobes algun
0: de bo, aquesta tesi, però a mi em va passar un dia que vaig anar a la Basílica de Santa Maria del Mar... I vam entrar allò, perquè és un lloc que m'agrada, doncs és un dels meus llocs...
9: Espiritualment és magnífica.
0: Sí, vaig allà i penso a mi mateix, m'hi trobo. I aquell dia feien una missa, i aleshores anàvem amb la meva dona, i vaig dir, deixa'm 10 minuts, que faig aquí els meus d'això. I estàvem escoltant el mossèn que estava fent la
9: prèdica.
0: I escolta, tu...
1: Et va interessar.
0: Vam arribar fins a la comunió.
1: Carai. Veus?
0: Vaig pensar, molt bé aquest capellà. Ole. Molt bé.
7: Ja de tot,
0: ja veus?
7: De tot.
0: Va fer, no, va fer la lectura, després va fer l'explicació. Hosti, i ho vaig trobar interessant. És més, no hem apuntat i tot, perquè vam dir... Molt bé, veus? El fet del que dieu vosaltres, que és tan important, de comunicar o no comunicar, ara.
8: S'hauria de fer una aplicació amb els bons sermons i així la gent podria triar...
0: No, però era el sermó, no, però ho va explicar, vull dir, va fer... I, hosti, ben quedat tots allà, bueno, no marxava ningú. Vull dir que, mira, aquestes coses a vegades passen. Sí, escolta, demà que visita Montserrat, què n'espereu de la visita a Montserrat? Amb l'abat, tot això, què n'hem d'esperar? A veure... Tenim alguna pista?
7: És el centre de l'espiritualitat i de catalana, de la nació catalana, de la cultura catalana i de la llengua catalana. I, o sigui, és un lloc simbòlic, molt simbòlic pel nostre país. Què n'hem d'esperar? Hem d'esperar, doncs, algunes paraules que reconeguin tot això que acabo de dir ara. Podem esperar algunes paraules en aquest sentit i dites potser en català.
8: Però tot molt espiritual, perquè hi va fer també... el rosari.
7: No, sí, sí, perquè ell és de formes tradicionals i, evidentment, no va
0: demanar això. Si demà a Montserrat farà el rosari.
8: Sí, vull dir que rosari, que no és que hi arribi a l'hora de dinar i hi hagi només amb la comunitat, sinó que hi ha el rosari.
7: No, arriba a l'hora justa d'escoltar, doncs, el Virolai, escoltar l'Escolania.
8: El Virolai, per segona vegada, perquè les internes han dit que li cantaran també
9: avui,
8: a Brians.
9: I avui també
7: l'han cantat, sí. Però l'Escolania de Montserrat.
6: Jo m'agradaria que aquell moment la comunitat benedictina de dones i la d'homes estiguessin juntes. Això no ho lograríem. Ah, i les benedictines...
7: Serien totes
6: juntes, homes i dones allà.
8: Però... Les Benetes, que van signar també aquella carta demanant el català.
7: Jo espero que es produeixi en algun moment que rebi, doncs, els Benetes. Espero que es produeixi. Jo,
0: perquè... De moment no tenim molta més informació del que està passant avui. D'aquestes trobades, de moment no ha transcendit res. És més, tenim el canal del Vaticà, per si hi havia alguna imatge. De moment tenim la imatge fixa del que és la plaça del Vaticà, però no tenim cap imatge del que està passant a Barcelona. Això. Per tant, sí que amb el que deia Vicenç Lozano hi ha hagut una apagada que fins a l'hora de la trobada a l'estadi, doncs no tenim cap més informació d'aquests actes privats que està fent el Papa.
1: Abans comentàvem el tema de la Rosalia, aquesta possibilitat, sí. Però el Vicenç l'altre dia que va venir també ens vas explicar la possibilitat que fes una visita
0: al
1: camp del Barça, que després d'haver reconegut que és bastant simpatitzant del Madrid i de l'Atlético de Madrid, no sé si...
7: Doncs potser la podria fer precisament per això. Perquè jo no sé d'on t'ha sortit realment i qui li va aconsellar, vull fer aquesta declaració que realment és poc oportuna.
8: Va faltar un assessor aquí, va faltar.
7: No, ell va dir que com a papa és de tothom i que prebost, com a persona, que no sé si es pot dissociar en aquest moment, doncs que li agrada el Real Madrid, però també va dir... l'Atlètic de Madrid. I això ho van tallar.
0: Sí, ho van tallar els del Madrid. Sempre estem fent trampes. Van tallar a la part de l'Atlético de Madrid i aleshores van dir que era del Real Madrid. És allò que... pecant. Per tant, van fer un...
7: Florentino.
0: Van pecar aquí i van tallar el tros de l'Atlètic. Clar, ara, en funció del que digui, clar, si ara diu que aquí també li agrada el Barça, queda una mica... Ja... I el Barça i l'Espanyol i el Girona... És tot una mica, però... Per tant, no descartem que faci una visita. Com la de Batbani, que es va trobar amb Batbani.
7: Sí, una visita com la que va fer el Messi, vull dir, fa uns mesos. Sí.
9: Home, beneir la capella del
0: camp. Aquesta era una falera que em consta que portava al cap Jan Laporta. Jan Laporta, una falera que tenia, és que el papa, ja que estava aquí, que anés a la capella de l'estadi i beneís la capella de l'estadi.
7: La capella del Maragó de Montserrat.
0: Sí. Bueno, que no saps...
7: Que l'han restaurat ara recentment amb les obres, etcètera, perquè estava mig abandonada, també cal dir-ho.
1: Una altra de les visites que a priori no farà, però que alguns havien pensat que potser faries, a la parròquia de Sant Roc de Badalona, amb qui ell té una relació molt especial, i a més, tenint en compte que la qüestió de la immigració és tan i tan rellevant per aquest papa, que hagués estat, si més no, molt simbòlic.
6: Sí, i a més, ja la teniu de Sant Roc, que fa una feinada impressionant a Sant Roc, que val la pena, i el coneixen perquè ja hi va anar fa molts anys allà. Jo hagués estat molt interessant que hagués anat allà. La de Sant Agustí de Barcelona, pel barri, però bueno, Sant Roc també és un barri que valdria la pena haver anat.
7: Sí, el que passa és que suposo per raons de seguretat també, i d'agenda. És un desplaçament que implica doncs, unes hores, etc, encara que Badalona estigui aquí a tocar, però implica, diguéssim, un moviment que potser no...
6: I m'agradarà veure com l'entren al Raval, eh? Diu que
7: el Raval és polèmic, també, vull dir, no han dit per on l'entren.
6: Diuen que per al carrer Sant Antoni Abat i després... L'altre.
9: Sí, el del Ruc.
6: I després carrer Hospital.
7: Sí, seria lògic, perquè les Rambles estan amb obres que serien...
0: Bueno, que he vist tot de veïns indignats que...
9: Sempre, perquè
0: estan fent obres al costat de l'església,
6: sí.
0: Tenien el que és el carrer aixecat, i bueno, que venia el papa, que no acabaven, i aquest matí fins i tot he vist publicades unes fotos que els operaris encara no havien acabat i estaven posant les rajoles a córrer perquè arribava el papa, perquè si no és el que havia de passar entre tanques
6: ahir la Gardunya
0: i passos elevats.
6: L'estaven netejant bé, la Gardunya.
0: Clar,
6: deuen netejar allò.
8: Bueno, allà Sant Agustí a Santa Rita, que és la patrona dels impossibles, per tant, tot s'arreglarà.
7: Sí,
0: jo crec que...
7: La parròquia dels Filipins, a més, vull dir, fan misses amb tagalo, vull dir, és molt tradicional, diguéssim, del Raval, no?
0: Bueno, si us duguessin l'opció d'anar a un d'aquests llocs, d'aquests esdeveniments que farà el papa, quin lloc triaríeu?
6: La Míriam.
0: Míriam?
8: No, jo aniré demà a la Sagrada Família.
0: Sagrada Família.
8: Però jo penso que la visita, per exemple, a Brians és molt potent. És molt potent i, a més, seran les dones protagonistes. No sé si en totes les altres les dones sortiran a la fotografia amb el papa adequadament. O sigui, demà sí que ho veurem.
7: Sí,
8: perquè estem farts de veure el papa mòbil amb els càmeres, que són homes, els conductors, que són homes, la vigilància, que són homes, el secretari, etc. Per tant, ni que sigui per la fotografia, per la imatge, per la simbologia, potser m'agradaria, sí.
7: Sí, van incloure a última hora, per petició, crec, del bisbe
8: de Sant Feliu.
0: Tu, Vicenç?
7: Però seran 20 minuts, seran 20 minuts de passada cap a Montserrat. No durarà gaire la visita, però sí que és realment
8: un lloc simbòlic.
7: Però
8: aquests 20 minuts
7: seran
8: més importants que potser 20 minuts de papa mòbil per algun carrer de Madrid. Jo crec que tindran moltíssima importància.
7: Sí. Jo on aniria, jo crec que el motiu és la Sagrada Família, jo aniré de fet a la Sagrada Família. Aniré a la Sagrada Família treballant per algun mitjà, però vull dir...
0: A la Sagrada Família.
7: Però hi aniré.
0: I a l'Enric Canet?
6: Jo no he entrat mai a la Sagrada Família.
0: No,
7: què dius?
6: Algun dia t'explicaré les causes.
10: Com és, home?
0: Home, si vols, un dia anem junts.
6: Va, bueno, de moment ja
0: m'ho diràs. Bueno, ja m'ho diràs, el dia que vulguis.
6: Ara, si
0: jo vaig anar en època de pandèmia, escolta, no hi havia ningú. Estava estupendo.
6: Seria interessant.
0: Va, escolta, jo vaig treure i vaig buscar el punt positiu. Vaig anar a tot de llocs que normalment no pots anar.
8: Però Enric, és un...
0: Palau Güell, a la Sagrada Família. Sí. Vull dir, bueno, vaig anar a un munt de llocs que no hi havia ningú. S'estava estupent.
6: Sí, algun dia, després t'ho explico.
8: Però és un motiu estètic o és un motiu ètic?
6: No. O sigui, jo no acabo d'entendre que la Sagrada Família sigui propietat privada i no sigui de la ciutat i del país i tingui més utilitat que la de simplement... Perquè ara què? Quan acabi què? Una o dues misses a la setmana, tres setmanes, un lloc que podria servir del lloc, per exemple, de la música sacra més important de tot el món, per posar-te, no? Utilitzar allò com a, no solament de temple arquitectònic, sinó de centre cultural de Barcelona, que seria un reclam molt important. Jo penso que valdria molt la pena aprofitar-lo, però bueno... Això. I d'acte, home, si va la Rosalia i el Papa Lora, doncs mira, m'agradaria estar...
0: T'ha agradat el disc de la Rosalia?
6: Alguna cançó, sí. No, no creguis que me l'escolto gaire, no? Jo precisament sóc de Bach, de música de Bach.
0: Doncs aleshores, el Bach em sembla que no...
6: No.
0: No actuarà.
6: No. Tenim negre.
0: Doncs, escolteu, arribem al punt de les 6. Mossèn Enric Canet, moltíssimes gràcies.
6: Al
0: Vicenç Lozano, moltíssimes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
0: I a la Míriam Díaz, moltíssimes gràcies. Fem una pausa i arribarem a les 6. Ens confirma l'Arnau Mañé, que està a totes, que sí, que va haver-hi trobada, tal com apuntava a Ràdio Televisió Espanyola, amb Bad Bunny. En fi, aquestes coses que ens van sorprenent d'aquest viatge del papa. Ara tornem i després Sergi Pàmies, al Versió RAC1.
11: Versió RAC1.
12: RAC+1.
11: Aquest dijous la Lliga ACB de bàsquet es juga a RAC+1.
10: A les 8, des del Palau Blaugrana, Barça-Tenerife, segon partit de l'eliminatòria de semifinal.
13: Màxima diferència, més 19, triple de Claiborne i a l'altra banda...
10: Viviu-lo en directe a l'app i al web de RAC1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dijous a les 8, Barça-Tenerife de semifinal. La Lliga ACB de bàsquet es juga a RAC més 1.
14: RAC més 1.
15: Tots som
14: més
15: 1.
16: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
17: Més immediat que mai.
16: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
18: RAC1.
19: Hola, què passa? Que sou de Polinyà o què?
20: Què tal? Jo el conec.
19: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
20: Sí, de RAC1.
19: Sí, som de RAC1.
20: Els taloners.
19: Sí, els taloners.
20: Què tal, maco?
19: Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
21: Venim de Dublín.
19: Venim de Dublín?
22: Què diu?
21: Què sembla?
19: O sigui, viviu a Dublín i heu vingut a dinar a Polinyà.
21: Exacte, aquest sembla.
19: Hòstia, per tant, you speak English?
20: A little bit.
19: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
20: Jo s'escolto cada dia.
19: Ai, molt que bé.
20: Ara sóc conductor d'autobús.
19: Condueixo un autobús a Dublín?
22: A Dublín?
20: Els públics, autobús públic.
19: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Quina línia?
20: Us escolto.
19: A l'autobús. Perdona un moment. Això és boníssim.
22: No pot ser. Tu,
19: mentre condueixes un autobús de línia a Dublín, a Dublín,
20: a vosaltres.
19: Escolta RAC1.
20: Sí.
16: Els taloners, el programa més escoltat de Dublín a Polinyà. Cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
20: OK, lads. See you soon.
15: RAC1. Tots som un milió. Actualitzada al minut.
14: Alertes d'última hora.
15: Tot el que sona a RAC1.
14: Contingut exclusiu.
15: RAC més 1.
14: Fàcil.
15: Ràpid.
14: Còmode.
15: RAC1.cat.
14: RAC1.cat.
15: RAC1.cat.

0: diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts, 9 de juny del 2026, el dia que recordarem perquè per primera vegada un club ha reconegut que li han tombat una oferta per un jugador. Avui hem posat nom i cognoms a la famosa oferta que va prometre Florentino Pérez al programa d'Iker Jiménez a 4 i el jugador és Julián Álvarez. De fet, si us recordeu, el nom ja va començar a sonar ahir, però el que crida l'atenció d'aquesta història és la posada en escena. Aquest vespre, cap a 8:15, una mica abans, el Real Madrid ha emès un comunicat en què no només ha reconegut una oferta de 150 milions per l'argentí, sinó que ha afegit que l'Atlètic de Madrid l'ha rebutjada. Diu textualment aquest comunicat, tras estudiarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión. Doncs bé, reacció de l'Atlètic de Madrid, molt a l'estil de la resposta al Barça de la fa 10 dies. Primer una publicació a xarxes amb 5 caretes rialleres mencionant el comunicat i poc després una segona publicació amb 4 punts. Destaco el que diu: heu confós l'educació amb l'agraïment, però perquè no hi hagi dubtes, no us agraïm res. També el que reitera que no estudiaran cap oferta per Julián i l'últim punt en què diuen com no hem de portar-nos bé si encara feu riure encara més que el Barça. En resum, promesa complerta a Florentino Pérez, que evidentment espera una resposta similar, però que li ha servit per evidenciar que l'Atlético no ven, com a mínim, per aquests 150 milions d'euros. Marta Ramon, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: I com s'ho ha pres el Barça?
2: Doncs el Barça ja s'esperava en l'oferta del Real Madrid per Julián Álvarez, sabien que passaria, però aquesta maniobra de cara a la galeria no altera el full de ruta per fitxar el davanter. L'estratègia continua en marxa. El topall que s'han marcat són els 100 milions que havíem explicat i que ja va rebutjar l'Atlètic de Madrid, però en marge per ampliar la xifra una mica més. En cap cas, però, es tornaran bojos ni entraran en una subhasta per ell. Quan hem preguntat aquest vespre, se'ns ha recordat que hi ha pla A, pla B i pla C per poder concretar la carpeta del nou i el mercat encara no ha obert oficialment. L'estiu és llarg, en remarquen, tot en un dia en què el president interí Rafa Yuste ha anunciat que portaran Florentino Pérez als jutjats per les seves acusacions sobre el cas Negreira.
3: Per haver volgut desestabilitzar, perquè ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar, doncs ens trobarem als jutjats, ens trobarem als jutjats, perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça, aquest escut, no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, ni a cap de vostès els toca ningú. I ens encarregarem nosaltres.
2: La denúncia ja està preparada i a punt de ser enviada.
1: També en clau Barça, el club blaugrana continua treballant amb el rival pel Gamper, però ja té les dates tancades pel masculí i pel femení. Roger Saperes, bona nit.
4: Bona nit, Xavi. Doncs sí, a RAC1 ja podem avançar que l'equip masculí el jugarà el dia 19 d'agost i el femení dos dies després, el dia 21. De moment encara no estan tancats els rivals, però ja sabem que l'equip de Hansi Flick disputarà el seu torneig possiblement 3 dies abans del debut a la Lliga, comptant que algun dels seus internacionals arribarà lluny en aquest Mundial d'Estats Units. El calendari de la Lliga Femenina, en canvi, no el coneixerem fins al 30 de juny. Al marge del Gamper, el Barça ja té a punt també tota la documentació que ha de presentar si vol acollir la final de la Champions del 2029. Demà l'entregarà a la UEFA i el Camp Nou serà oficialment candidat a acollir-la.
1: Ja veieu, tarda prolífica la d'avui, que per cert també ens ha deixat l'oficialitat, ha quedat soterrada, però l'oficialitat que Álvaro Arbe

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: ENTI Universitat de Barcelona imparteix estudis en música, ciberseguretat, videojocs, màrqueting i finances.
3: Vine el 20 de juny a les seves jornades de portes obertes i viu de primera mà l'experiència ENTI.
2: Coneix a professors, experimenta en projectes dels alumnes i visita el nou edifici gràcies a la realitat virtual.
3: Inscriu-te a portesobertesenti.cat.
4: El Barça estarà classificat per la final i automàticament per la Lliga de Campions. Si guanya Inter, això hauria d'anar a un tercer partit que es disputaria divendres al Palau Blaugrana.
5: El que ha acabat fa poca estona, lògicament seguirem pendents del que està passant en aquest Movistar Inter-Barça, però el que deia, el que ha acabat fa poca estona al Palau Blaugrana és el primer partit de la sèrie de semifinals de la Lliga ACB. Anem cap allà, Dani Aguilà, bona nit.
6: Molt bona nit, Xavi Recomora.
5: I el Barça ha agafat avantatge.
6: 167, i de quina manera ha agafat avantatge, Xavi? Sí, en el primer partit ha guanyat de 33 contra el Tenerife en aquestes semifinals. Que un podria pensar que, evidentment, el Barça arribava com a favorit, un podria pensar que el Barça pot ser superior en aquestes semifinals, però jo crec que pocs podien pensar que la superioritat fos tal. És un dels partits més rodons, et diria, des que Xavi Pasqual ha tornat al Barça amb un Excel mil·limètric pel que fa als minuts, el que més ha jugat per 22 minuts, imagina, tota la resta movent-se entre els 10 i els 20 minuts. Darío Brizuela, el millor entre més anotadors, 18 punts, però és que ha participat tothom, la victòria claríssima des dels primers compassos de partit, i de fet el Barça que posa aquest 1-0, però després ho escoltarà en Xavi Pasqual, ha dit que molta prudència, perquè ja sabem el Tenerife com se les gasta, perquè ja sabem que va ser capaç de perdre també de 30 punts contra el Madrid o més, i després guanyar el Palacio de los Deportes. Per tant, tot just ha arrencat aquesta semifinal, però el primer cop l'ha donat el Barça amb aquest 167 aquí al Palau.
5: Evidentment s'ha de prendre nota d'aquesta advertència, però sí que és cert, Dani, que el Barça ha començat molt bé a semifinals, com ja va començar molt bé el playoff de quarts contra el Múrcia.
6: I com segurament porta molt bé jugant durant bastants partits. De fet, ha reiterat avui Xavi Pasqual amb el missatge que des de la plantilla i des de dins del vestidor s'explica que és que això de València, el partit famós de València, l'últim de la fase regular en què rep un correctiu aquí al Palau, va ser un accident en la trajectòria global, en la fotografia global del tram final de temporada del Barça, en què ha anat pràcticament guanyant-ho tot, com també va guanyar els dos partits a domicili a Múrcia, va caure al Palau, però s'apela al gran rendiment dels murcians en el partit de quarts de final que perd aquí a Barcelona, i per tant estira aquest bon moment de forma, t'insisteixo, avui espectacular el rendiment del Barça, malgrat que hi havia poca gent, de nou, menys de 5.000 persones, 4.600 al Palau Blaugrana. Veurem si el dijous, en el segon partit de semifinal, s'anima una miqueta més de gent. Demà arrenca la segona semifinal, en què també hi tenim un català, Xavi, a València, aquest València, Joventut de Badalona.
5: I que lògicament també seguirem aquí en horari de Tu Diràs. Dani, gràcies, més endavant, cap al final del Tu Diràs, ja sentirem protagonistes. Que vagi bé.
6: Perfecte, fins ara.
5: A l'espera, doncs, de sentir el que han explicat avui al Palau després d'aquesta contundent victòria blaugrana a 167 contra el Tenerife. L'altre partit del qual estàvem pendents avui, ara parlo d'hoquei patins, és d'aquest decisiu cinquè enfrontament de les semifinals entre Barça i Igualada. Xavi Puig, bona nit.
7: Bona nit.
5: Que s'ha endut l'Igualada, que serà el rival del Liceo a la final després d'eliminar el Barça.
7: Sí, un partit que s'ha jugat a Blar, el Barça ha actuat avui com a local, s'han guanyat l'Igualada 1-2, s'ha avançat a un minut pel descans amb un gol d'Àlex Cardil, havia tingut una directa també Biel Llanes per avançar el seu equip, a l'inici de la segona per directa fallada per a la VAR, el segon de l'Igualada 7 minuts pel final, que l'ha marcat Biel Llanes, i l'1-2 del Barça de la VAR a poc més de 3 minuts pel final, però l'Igualada s'ha volgut resistir i s'ha classificat per una final de l'hoquei Lliga, cosa que no feia des del 2004. Si hem de buscar l'últim títol de Lliga dels igualadins, hem d'anar al 1997. Poca broma, des de l'arribada de Marc Montaner a la banqueta, dues copes de les Cers i ara aquesta final de Lliga. I en clau blaugrana, el Barça, el primer any de Ricard Ares a la banqueta, tanca la temporada amb el títol de la Supercopa d'Espanya, però sense arribar a la final de Copa, perdent la final de la Champions, i ara quedant-se també a les semifinals de la Lliga. Avui, últim partit de Sergi Fernández a la porteria del Barça, i coses que passen, li ha passat el mateix que a Aitor Egurrola, que és el seu últim partit amb el Barça, és el cinquè d'una semifinal amb eliminació del seu equip.
5: Ah, sí, clar, déu-n'hi-do. Ja veieu, tarda poliesportiva amb hiperactivitat, hi ha moltes coses obertes, ha fet un encara en marxa Oriol, que és aquest partit, el segon partit de les semifinals de la Lliga Nacional de Futbol Sala, en què el Barça i l'Inter continuen empatant. Això comença a fer olor de pròrroga.
8: Sí, a 1:40.

0: 39 pel final, es manté aquest empat a 4. Recordo els golejadors, en el cas del Barça, Touré i Eric a la primera part. Igualat el partit, Harrison i Raúl Gómez amb dos gols a la sortida de vestidors. Pito ha fet el 2-3, però l'Inter ho ha capgirat, s'ha posat amb un 3-3 a 7 minuts pel final. Un minut després, Rai ha fet el 4-3 i Pito just després doncs ha fet el 4-4, resultat que es manté ara a 1-20 pel final. Ataca el Barça, compte que hi va Pito, se li escapa la pilota, li queda massa llarga. 1-15 pel final, si no hi ha gols anirem a la pròrroga. Ara ho intentava Inter, pilota al pal. Pilota al pal, primera intervenció de Didac, el xut de Raúl Gómez, ja golejador en la nit d'avui, el Jorge Garbajosa. La segona acció de Raúl Gómez ha anat al pal i torna Inter Movistar per l'esquerra, el xut, Didac per baix, ho intenta Inter també, partit d'anades i vingudes. Entrem ja en l'últim minut, que insistim, si no ens porta algun gol, allargarà el partit 10 minutets més.
1: Bogeria absoluta en aquest partit en què el Barça, com abans comentava l'Oriol, s'ha arribat a posar amb un 0-2 a la primera part, però a partir d'aquí remuntada de l'Inter fins a arribar a aquest 4-4, que és el que marca ara mateix el marcador i que ens duria la pròrroga en el segon partit. Recordem, el Barça guanyant és finalista, si no, doncs hi haurà desempat. També ho comentava l'Oriol, que serà el Palau Blaugrana un altre cop a casa.
0: Final contra el Palma o contra el Pozo. Ara mateix el Pozo Múrcia va guanyar el primer partit, per tant, demà resoldrà aquesta eliminatòria. Es podria resoldre en favor del Pozo Múrcia si guanya el segon partit, si no, si guanya Palma també això s'allargaria una mica més. Fa dues temporades que el Barça no disputa la Lliga de Campions, l'última vegada que ho va fer justament va perdre la final d'aquesta Champions el 2024 contra el Palma.
1: Ara joc parat, tenim el temps mort a la pista, a Torrejón de Ardoz. Aprofito per donar dos resultats que tenim de partits de futbol en marxa. Un és el de la selecció espanyola femenina, que està golejant 1-6 Islàndia, a terres islandeses. Per tant, aquesta victòria permet a Espanya assegurar-se el bitllet directe ja pel Mundial del Brasil de l'any que ve. I l'altre és el de tornada, el partit de tornada de la semifinal del play-off d'ascens a la primera divisió masculina, el que juguen Almeria i Castelló a terres andaluses, i guanya el Castelló 1-2, guanya el conjunt castellonenc, 2-2, acaba d'empatar l'Almeria. Per tant, aquest empat del el conjunt andalús faria que justament sigués l'Almeria el que es classifiqués. Recordem que no anem a penals, si hi hagués una pròrroga, d'acord, a veure què passaria la pròrroga, però acabada la pròrroga, si això acabés empatat com està ara l'eliminatòria, perquè l'anada també van empatar a un tots dos equips, prevaldria la millor posició de l'Almeria durant la fase regular de la Lliga. Ara, però, empat a dos gols entre l'Almeria i el Castelló, i per tant tot igualat a l'espera del que pugui passant als instants finals d'aquest partit i d'una suposada pròrroga. 2 minuts i seran 3:15. Com tenim el futbol, Sala, Oriol?
0: Doncs s'ha reprès ja el joc després del temps mort. Ara targeta groga per Harrison per estirar de la samarreta, bé, l'ha agafat de la cintura pràcticament, en una acció potser més pròpia del rugbi que no pas del futbol sala, a Pito. 50 segons perquè això s'acabi, es manté l'empat a 4 el Jorge Garbajosa. Ho intentarà el Barça amb Didac, que surt dels seus dominis, buscant a Mateus. Mateus controla la pilota, pressiona bé l'Inter, pilota per Pito a la punta esquerra, intentava teixir jugada d'atac al Barça, però la possessió és per l'Inter. 26 segons i això s'haurà acabat, 26 segons i anirem a la pròrroga aquí a Torrejón d'Ardoz. Inter Movistar 4, Barça 4, ara hi van els madrilenys a la punta dreta. Jugada d'atac, bé, ara Touré fent l'acció defensiva i tindrà una última acció al Barça. 10 segons pel final, Mateus no sap què fer amb la pilota, la deixa enrere i anirà al Barça. 6 segons, 5 segons, 4 segons, 3, 2, Touré, l'última, l'ha tret, Jesús Herrero, el porter d'Inter Movistar, l'últim xut de Touré. Anirem a la pròrroga, no ha entrat aquest xut des de la dreta de l'ala francès del Barça. Final del temps reglamentari a Torrejón d'Ardoz. Anem a la pròrroga per saber encara d'aquí una estoneta si el Barça és a la final de la Lliga de Futbol Sala i de retruc també a la Lliga de Campions de la propera temporada. Ho sabrem després d'aquesta pròrroga, dues parts de 5 minuts.
1: I després d'aquesta pausa de res, de 3 minutets, de seguida tornem amb la pròrroga, amb el desenllaç d'aquest Movistar Inter-Barça, i de passada també farem una trucada a Chattanooga, que tenim el Damià ja perfectament instal·lat. Ara venim.

0: minuts passen de 3 quarts d'11. Deixàvem o estàvem pendents d'aquest partit que tenim en joc i, a més, malauradament, Oriol amb novetats en el segon partit de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga de Futbol Sala.
1: Acaba de marcar l'Inter a 1:33 pel final de la primera part de la pròrroga. Una doble acció en primera intervenció de Didac Plana. El segon remat ha acabat al fons de la xarxa, per tant, Movistar Inter, que es posa per davant, 5-4, Torrejón de Ardoz, ha marcat Barona, aquest 5-4, Inter, que es posa per davant, i en un partit, insisteixo, que el Barça dominava per 0-2 al descans. És inexplicable que, que tal com ha anat la primera part, de fet, el Jorge Garbajós estava totalment mut quan ha començat aquesta segona part, que ha acabat amb el 4-4, que ha dut amb aquesta pròrroga.
0: Parles del pavelló, per si de cas sí. Algú es pensi que estarà Jorge Garbajosa veient el partit, però en qualsevol cas, evidentment, aquest pavelló es diu Jorge Garbajosa i han mudit totalment, com diu l'Oriol. Per cert, poquíssim temps de reacció del Barça.
1: Sí, ara menys d'un minut que s'acabi aquesta primera part de la pròrroga, ho intenta. Atenció ara al xut de Mateus, impacta
0: és
1: en
0: bona,
1: un...
0: És bona, és aquesta.
1: Gol. Gol del Barça, Atenció, que torna a igualar el partit del conjunt blaugrana. Una altra acció que doncs ha deixat un refús, i en aquest cas ha estat Martel qui ha enviat la pilota al fons de la xarxa. Això, tornem a tenir-ho igualat, menys d'un minut per arribar al final d'aquesta primera part de la pròrroga. Segon gol d'Eric Martel en el que portem de partit, 14è d'aquesta temporada. Veiem com el primer xut el tapava Cecilio, el segon que li cau als peus de Martel, que acaba al fons de la xarxa. Inter Movistar 5, Barça 5.
0: Demanava cap al tècnic de l'Inter Movistar, faltava només 1 minut 40 des que ha marcat el conjunt madrileny el gol que els feia o els permetia forçar aquest partit de desempat. Se l'estan mirant, per cert, aquest gol, veurem com acaba la història en l'instant replay. En qualsevol cas, el Barça, si acaben donant el gol, ha tornat a reaccionar una altra vegada a un mal resultat, bogeria absoluta, insistim, de partit, en aquest tram final de la primera pròrroga. Si el validen, falta poquíssims segons, Oriol, perquè s'acabi aquesta primera part de la pròrroga, aniríem a la segona també de 3 minuts.
1: Sí, té mèrit, a més, perquè, insistim, es falta de 5 minuts per acabar...
0: Que miren, perdona, una possible falta, oi, del Barça,
1: en
0: la recuperació.
1: En l'acció prèvia, en la recuperació de Touré, aviam que doncs... decideixin els col·legiats.
0: Gol.
1: Doncs gol.
0: El validen.
1: Sí. Doncs 5-5, menys d'un minut perquè s'acabi aquesta primera part de la pròrroga. Quedaran 3 minuts més, insistim, al Barça, que si és capaç de guanyar aquí es classificarà per la final de la Lliga. Veurem si contra el Pozo o contra el Palma, i automàticament també per la Lliga de Campions 2 anys després. Si no, si guanya Inter, hi haurà tercer partit al Palau aquest divendres. 30 segons i això s'haurà acabat. 30 segons i serem al descans. Quedaran només 3 minuts pel final del partit, insistim, Movistar Inter 5, Barça 5.
0: És que han passat només 30 segons des que ha marcat l'Inter fins que el Barça ha aconseguit
1: la pròrroga. Va volant, la pròrroga passa volant, i la veritat és que no està bé ni gaires interrupcions tampoc. Per tant, a veure,
0: la pilota l'Inter.
1: Inter buscant una acció d'atac al servei de Raúl Gómez, ben defensat aquí ara per Sergio, i tornant a ser pilota per Movistar. Enrere, compta el xut potent des de la rereguarda, ho provava des de lluny Pani. Serà pilota pel Barça. Traurà des dels seus dominis Didac Plana, el capità blaugrana, que ja posa la pilota en joc per Gauna. Gauna vol fer jugada, creuar la línia divisòria, ho impedeix Dani Colón. Juga cap a l'altre costat, el Barça intentant guanyar metres. Era Martel, no ha pogut connectar la centrada amb Antonio. Recupera, però, el Barça una altra vegada. Martel.
0: Què imagines?
1: Martel, el xut de Martel! Gol de Martel. Gol de Martel, l'ha tocat Jesús Herrero, però ha entrat plorant la pilota, sobrepassant el cap del porter madrileny, i el Barça, que agafa avantatge, capgira el marcador en aquesta primera part de la pròrroga. Anava perdent a falta d'un minut i mig I Eric Martel, amb dos gols, ho ha capgirat. El Barça, que anirà al descans d'aquesta pròrroga, per a demà el marcador.
0: Veurem ara el temps, crec que són 3 segons i mig, només que falten de decalatge entre aquest gol que ha marcat Eric Martel i el que pugui passar, o el temps que pugui tenir l'Inter Movistar per intentar reaccionar, que és, insisteixo, crec que poquíssim, ara ho confirmarem, però diria que són 3 segons. Ara, sí, el que s'ha deixat...
2: Manxat, amb...
1: sí, Herrero. Jesús Herrero,
0: el que s'ha deixat empatar i després guanyar pel Barça l'Inter Movistar, jo crec que la conversa avui serà llarga al vestidor del conjunt madrileny, perquè el tècnic, el primer que ha fet un cop ha marcat el gol de la victòria, és el que dèiem abans, assenyalar-se el cap, demanant als jugadors calma en aquest poquíssim temps que faltava. Evidentment és una pròrroga i el Barça el que ha anat és a buscar el gol. Hi ha temps mort ara mateix. Aquí a,
1: descans, al... descans. Som al descans de
0: la segona part, pròrroga. O sigui, ja s'acaba la primera part.
1: Sí.
0: Anirem a la segona a veure com van les coses. De moment, per tant, 3 gols hem vist en aquesta primera part de la pròrroga, a veure què passa en la segona. Xavi, a la segona divisió continua l'empatada. Dos, oi? Entre Castelló,
2: sí,
0: i Almeria.
2: Empat a 2, són 6 minuts d'afegit, hem complert pràcticament 3, per tant, si no marca ningú, anem una pròrroga, en aquest cas dues parts de 15 minuts, si continués en empat el partit, l'Almeria seria qui passaria a la final, però vaja, el partit està mogut i prou obert.
0: Doncs sí, el que sí que ha acabat és el partit de la selecció espanyola femenina, amb el resultat que abans esmentava, amb aquest 1-6 favorable a la selecció espanyola i, per tant, amb el bitllet ja assegurat pel Mundial de l'any que ve, pel Mundial de Brasil del 2027. Clarament, el resultat clau va ser el 4-0 contra Anglaterra d'ara fa uns dies, després del mal resultat a terres angleses. La selecció espanyola va aconseguir aquesta golejada a casa i per tant, pràcticament allò era el bitllet ja assegurat, que avui han acabat de rubricar o de ratificar en aquesta golejada per 1-6 a terres islandeses. Mentrestant, a Torrejón de Ardoz comença la segona part i espereu perquè hi ha gol de l'Almeria.
2: Doncs mira, la sortida d'un córner, l'Almeria que perdia 1-2 i acaba guanyant ara mateix 3-2 i ara mateix estaria classificat per la final. Zodic a la sortida del córner, gran rematada de cap, creuada, impossible pel porter del Castelló. Queden res menys de 2 minuts en principi, potser ho allarguem una mica més amb aquest gol, evidentment, però el Castelló ara necessita un gol sí o sí si no vol quedar eliminat.
0: Doncs falten poquíssims minuts, ha donat la volta doncs al marcador en pocs instants també, perquè faltaven, què, 10 minuts, Xavi, quan ha fet el 2-2 a l'Almeria, més o menys?
2: Sí, i ara fa el 3-2, amb una mica de picabaralla ara, una mica de tensió sobre de la gespa, però ho té l'equip de Rubi ara molt i molt bé, per com a tercer classificat plantar-se a la final. Veurem contra qui, demà sortirem de dubtes entre Màlaga i Les Palmes.
0: Això mateix, amb avantatge pel Màlaga, que va guanyar 0-1 a Terres Canàries. S'ha reprès el joc al futbol sala.
1: Sí, el Barça, que és a 2:43 de certificar la classificació per la final de la Lliga de Futbol Sala, també per la Champions de la propera temporada, i ara ataquen els blaugranes. És Mateus, entre dos jugadors li prenen la pilota, va cap a l'ajuda Gauna, finalment es queda l'esfèrica, que acaba sortint per la línia lateral. 2:29, el Barça que guanya 5-6, ha capgirat el gol d'Inter a la pròrroga i ara mateix, insistim, s'estalviaria el tercer partit i passaria directament a la final. Continua sent pilota pel Barça, compta la transició, buscava controlar-la Pito, ha posat bé el peu Raya i és pilota per Inter, que intentarà buscar l'empat i forçar aquest tercer partit. És Chaguinha, controla la pilota al cercle central, no sap a qui donar-la, se la queda Harrison enrere, canvi d'orientació del joc ara cap a l'esquerra, cap a Pirata, la mou Inter, el Barça tancadet, la mou Inter, conscient que ha de fer un gol, és Chaguinha amb Pirata amagava amb el xut, continua jugant amb horitzontal l'Inter Movistar, el conjunt local que rep els ànims de la seva afició, que ha anat passant per una muntanya russa d'emocions. Compte el xut de Pirata, l'ha tret bé Didac, serà possessió pel Barça perquè ha rebotat en algun jugador del conjunt madrileny. 1:42 pel final, 1:42 separa el Barça d'aquesta final de la Lliga de Futbol Sala.
0: Seria la segona bona notícia pel Barça d'aquesta tarda, no ha aconseguit la tercera perquè, ho explicàvem, l'Igualada ha aconseguit eliminar els Blaugrana en el partit definitiu d'aquestes semifinals del play-off pel títol de la Lliga de l'hoquei Lliga, vaja, i per tant el bàsquet i si s'acaba de confirmar la del futbol sala, serien les dues bones notícies de la jornada.
2: Cert. L'eliminació del Barça d'hoquei trenca l'opció del ple de sis lligues que podia fer el Barça encara aquesta temporada.
0: Sí, sí, bàsquet inclosa, que això ens ho diuen fa unes quantes setmanes i ens haguéssim posat a riure, però no, és que el Barça no només té opcions al títol, sinó que és un dels dos favorits a aconseguir-lo, perquè evidentment amb el permís del València, que de totes és el gran favorit ara mateix per com anar la temporada i pel que té el factor pista per acabar aixecant aquest títol de Lliga. Últims instants a la segona divisió també, en aquest partit entre l'Almeria i el Castelló, Xavi, que continua guanyant el conjunt andalús.
2: Sí, ha perdonat ara l'Almeria la sentència, el que hauria estat el 4-2 i ja la classificació directa per la final. Hem vist un gest, per cert, molt lleig de Nico Melamed celebrant a la cara d'un jugador rival el 3-2, i d'aquí aquella picabaralla que explicàvem abans. Coses que realment a vegades dius, no sé què tenen al cap alguns jugadors. A la desesperada el Castelló refusa l'Almeria, l'àrbitre però encara té ganes que es jugui una mica més, perquè deixarà, fa pinta, servir de banda, i veurem si l'acaba penjant encara el Castelló per tenir-ne una última.
0: Embogida la banqueta de l'Almeria demanant que s'acabi, també el Juegos del Mediterráneo, per tant, tothom esperant que soni el xiulet i que, per tant, l'Almeria es classifiqui per aquesta final. Demà, com dèiem, sabrà qui és el seu rival i pocs segons li falten.
2: Doncs un corna, eh?
0: Ai, encara el Castelló tindrà l'última. Doncs per aconseguir l'empat, pujarà lògicament el porter, hem de suposar. També deia Oriol, pocs segons falten en aquest segon partit del futbol sala.
1: 29 segons separen el Barça de la final i de la Champions. Separen 29 segons només el conjunt blaugrana, l'equip de Javi Rodríguez, de ser a la final d'aquesta Lliga i de competir a la Lliga de Campions la propera temporada. Ho intenta la desesperada Movistar Inter, que a més ha vist com un xut que tenia de pirata l'ha tret un altre jugador madrileny, en aquest cas Pani sota pals, quan podia ser perfectament el gol de l'empat. 16 segons, el Barça que guanya 5-6 a Torrejón d'Ardoz. Serà un dels últims atacs de l'Inter. Atenció, prova Chaguinha, ve ara en la recuperació Antonio, la deixa per Reric, el xut a porta buida. L'Inter que està sense porter. 3 segons, 2 segons, 1 segon, la pilota es perd per la línia de fons, serà pilota pel Barça, no, per Inter.
0: Encara és corner, corner, sí.
1: És corner.
0: Tindran el corner per buscar l'empat, tot i que un segon i una dècima
1: al Jorge Garbajosa, i el Barça serà a la final i a la Champions. Un segon i una dècima té el corner l'Inter Movistar. Aviam el servei, el xut directe de Pani, final!
0: Final,
1: els jugadors del Barça que s'abracen, Martel pujat a Colliver de Pito, Javi Rodríguez que va saludar el seu homònim Alberto Riquer, però el Barça és a la final de la Lliga de Futbol Sala i és a la Lliga de Campions de la propera temporada. Dues temporades després, no la trepitjava des del 2024, el Barça de Futbol Sala jugarà la Champions i el Barça de Futbol Sala jugarà la final pel títol de Lliga. Veurem si contra el Palma o contra el Pozo. Ha guanyat el conjunt de Javi Rodríguez el segon partit de la semifinal. Victòria al Jorge Garbajosa. Inter Movistar 5, Barça 6 després de la pròrroga.
0: Importantíssima aquesta classificació per la final de la Lliga, pel que suposa, pel que també deia el mateix Javi Rodríguez en la prèvia d'aquest partit. El Barça no pot estar tant de temps sense estar a la Lliga de Campions, i serà la propera edició d'aquesta Champions. Abans, però, té opció a títol. Seria el primer títol des que Javi Rodríguez és el tècnic del Barça. Té una pila, no cal dir-ho, té les vitrines plenes com a jugador, però com a tècnic s'ha anat escapant, i sempre contra el mateix. Aquesta vegada no li pot fer la guitza al rival que ha privat el Barça dels dos títols, tant la Copa del Rei com la Copa d'Espanya. Per tant, veurem si aquesta vegada sí que arriba a la tercera, diuen que va a la vençuda. Doncs esperem que sigui la final de la Lliga dels propers dies, setmanes, a veure si després, ha acabat tard, potser encara tindrem temps de poder parlar, ni que sigui una estona, amb el Javi Rodríguez un cop ja arribin a l'hotel, hagin sopat i estiguin una mica més tranquils, perquè el partit ha estat d'allò més entretingut. Ara hauran de pair-lo una miqueta i després a veure si podem parlar amb ells. Final també, Xavi, amb l'Almeria Castelló.
2: Ara sí, ara mateix amb llàgrimes dels jugadors del Castelló, l'alegria de l'Almeria que es planta a la final. Demà sabrem si contra Màlaga o contra les Palmes.
0: D'aquí a uns minuts també començarem tertúlia amb tot el serial que hem viscut avui entre comunicats i publicacions a la xarxa X, etcètera, etcètera, de Madrid i Atlètic de Madrid, però abans també volia fer un pas per Chattanooga, avui que estarà més tranquil el Damià López. Ahir el teníem a Atlanta fent escala, a poques hores d'arribar a Chattanooga, però encara de viatge. Avui suposo que ja perfectament instal·lat. Damià López, com estàs? Bona nit.
3: Hola, Xavi, molt bona nit.
0: Sí, oi? A lloc perfectament, tot en ordre.
3: Sí, sí, tot en ordre. Ja he instal·lat plenament a Chattanooga, presa de contacte, avui ja molta calor, poca gent pel carrer, més cotxes que gent, ciutat fàcil, en poques hores ja te la fas teva, t'orientes fàcil, l'Hotel d'Espanya està en ple centre, no hi havia ningú pels voltants molestant, per tant, tranquil·litat màxima a Chattanooga. Et diria, Xavi, per resumir, que bones sensacions en aquestes primeres hores aquí a l'estat de Tennessee.
0: Bones sensacions teves.
3: Sí, bones sensacions meves, vull dir que sí, no, vull dir que és una ciutat que
0: còmoda.
3: Sí, una ciutat còmoda, una ciutat confortable, petita, compacta, envoltada de muntanya, atravessada pel fantàstic riu Tennessee, un ambient molt americà, del sud, allunyat del caos de la gran ciutat com podria ser Atlanta. Jo crec que em corregiràs, jo crec que estem d'acord, una ciutat que molt poca gent l'ha escoltat, no? Chattanooga.
0: Jo com a mínim, gaire... en ma vida. I em sembla que hi ha una cançó sobre Chattanooga, que és mig famosa.
3: Sí, sí, sí. I una ciutat que molt poca gent ubica, però compte, perquè són 180.000 habitants. Però això és molt dels Estats Units, no? Sí. Perquè 180.000 habitants a Europa, doncs realment tu li dones una categoria d'entitat de ciutat. En canvi, 180.000 habitants als Estats Units, doncs com és una cosa normal. Chattanooga és una ciutat de pas, a ciutat secundària del sud profund americà, però compte, perquè és una ciutat, com et dic, Xavi, una ciutat de pes, és una ciutat important, que jo diria que no és, per resumir definitivament, no és una ciutat de l'Amèrica profunda, tampoc és una metròpoli, no és una ciutat cosmopolita. Crec que la sensació que em fa és que si agafes el cotxe en 20 minuts sí que et fiques en l'Amèrica profunda total, per tant la situaria una miqueta al límit, a la frontera del que seria Amèrica profunda o no Amèrica profunda.
0: Mira, et faig la pregunta que ahir et feia a l'aeroport d'Atlanta, et preguntava si es notava que hi havia un mundial a punt de començar, és a dir, si estava mig adornat, ni que sigui, amb algun cartell, amb algun motiu que fes referència a aquesta Copa del Món. A Chattanooga t'has trobat alguna cosa en aquest sentit o no? O tampoc?
3: Sí, aquí sí que es nota una mica més, bé, especialment els que hi van ser dissabte en l'entrenament a portes obertes, que van haver de demanar entrades, bé, tota la ciutat pràcticament va haver de demanar entrades i es va omplir a l'estadi de la Universitat de Baylor amb 27.000 localitats. Hi ha gent que es va quedar fora i sobretot si t'apropes a l'hotel, que fixa't, Xavi, si són tranquils els voltants de l'hotel, que per la meva experiència, seguint esdeveniments de seleccions i també la selecció espanyola, és la primera vegada que he vist a Espanya allotjar-se enmig d'una ciutat. Clar. Digue-li poble, digue-li ciutat, sempre Espanya s'ha allotjat a l'interior de pobles, allunyats de tot el que és el soroll. En canvi, ara mateix Espanya està a dins de la ciutat i avui no hi havia ningú. No hi havia ningú molestant, no hi havia ningú pels voltants, i sí que està clar que l'hotel està engalanat amb imatges, amb fotografies, amb tot el que té a veure amb la selecció espanyola, però per la ciutat hi ha poqueta cosa. Demà, això ja t'ho avanço, després ja t'ho explicaré amb més detall, demà sí que hi haurà una visita organitzada per mitjans a la Universitat de Baylor, allà sí que veurem més detalls, però la ciutat en general sí que respira força tranquil·litat.
0: Ja has mirat per veure alguna cosa per aquí o t'has mig interessat per si hi ha coses a visitar o què?
3: Hi ha algunes coses a visitar, ara ens explicaran millor, eh?
0: Ah, sí?
3: Aviam, hi ha activitats. Per exemple, anar a veure el curs del fantàstic riu Tennessee, que a mi m'encanta aquest riu, com travessa la ciutat. Hi ha un zoològic. Entenc que amb animals interessants també per veure què fan els
0: què vols dir que ara ens explicaran? Que tens companyia o com va això?
3: Estic acompanyat. Mira, estic acompanyat d'una persona, perquè jo aquí t'estic fotent el rotllo de Chattanooga, però crec que és millor que ens ho expliqui algú que fa anys que viu a Chattanooga,
0: sí,
3: que la vida la va portar a Chattanooga, perquè dius que ha de passar una vida perquè aquesta et porti a Chattanooga. Doncs tinc un cas, una persona que està al meu costat, andalusa, de Cádiz, que doncs des de fa uns anys viu a Chattanooga, la tinc al meu costat, Belén.
4: Hola,
3: bona nit. Buenas noches.
4: Buenas noches.
3: La vida te trajo a Chattanooga.
4: A Chattanooga, ni más ni menos.
3: ¿Qué pasó?
4: Pues mira, yo llegué a principios de 2020, justo antes de empezar el COVID, y llegué a Atlanta. Estuve allí como un año, año y medio, y mi idea era volver a España, pero durante ese tiempo conocí a mi marido y aquí me quedé. Y al cabo de 2 o 3 años de vivir allí nos mudamos a Chattanooga.
3: Doncs aquí es va quedar, Xavi.
0: Belén, ¿es futbolera esta ciudad o no? ¿Es una ciudad futbolera? ¿Le gusta el fútbol o no?
4: A ver, yo creo que Estados Unidos en general es muy fan del fútbol americano. O sea, aquí te van a decir fútbol y se refieren a fútbol americano. Como en todos sitios hay mucha gente apasionada del soccer, ¿no? Que lo llaman aquí.
0: Sí.
4: Pero yo te diría que aquí la gente, la mayoría de la gente es más forofa del fútbol americano.
0: Habrá crecido por eso. La última vez que hubo un mundial aquí fue en el 94. En estos, pues mira, prácticamente 30, 32 años, ¿verdad? Que hará, entiendo que ha crecido muchísimo.
4: Sí, sí, sí, cada vez hay más afición, yo creo, pero la mayoría, por lo menos de la gente americana que yo conozco, siguen tirando mucho más al fútbol americano.
0: Sí, claro, fútbol americano, NBA y deportes, sí, claro. los tradicionales de Estados Unidos. En cualquier caso, entiendo que la ciudad ha revolucionado, ¿no?, con la llegada del Mundial y de una selección de las que le disputarán esta Copa del Mundo.
4: Sí, la verdad es que sí, la llegada de España fue masiva, había gente ahí a las afueras del hotel, yo me acerqué un poco para ver con el coche y la verdad es que no cabía nadie, estaban ahí todos esperando desde horas antes de que llegaran, y yo tuve también la suerte de ir al entrenamiento que hicieron en Baylor y muchísima gente, mucha afición.
3: ¿Baylor te refieres a la Universidad de Baylor?
4: La Universidad de Baylor,
3: ¿no?
4: Sí.
3: Que es donde va a entrenar estos días la selección española.
4: Sí.
3: Belén, ¿qué se puede hacer en Chattanooga? Porque es una ciudad, ahora lo comentábamos con Xavi, que yo creo que prácticamente nadie, bueno, tú que ahora vives en Chattanooga, no sé si cuando vivías en Cádiz, en España,
4: no,
3: la habías escuchado alguna vez o la situabas en el mapa.
4: No, olvídate.
3: Nada, ¿no?
4: Yo creo que el 99,9% de los españoles tampoco.
3: Y además la dicen mal. Peor que dicen, ¿dónde vas? ¿A Chattanooga? ¿A Chivatamba? ¿O a dónde vas? ¿No? Sí, yo creo que nadie la pronuncia bien.
4: Y una cosa es decirla y otra es escribirla.
3: Ya, no, es imposible.
4: Ya, eso olvídate, igual que Tennessee.
0: Por cierto,
4: pero, sí.
0: ¿Tienes equipo favorito en España o no, Belén?
4: Pues a ver, te diría que el Cádiz, pues porque crecí en Cádiz.
0: Pero Madrid, Barça, de los grandes, ninguno, ¿eh?
4: De los grandes te diría Madrid, pero porque yo nací en Madrid. Me fui a Cádiz cuando tenía 2 años.
0: Vale. ¿Estás siguiendo todo lo que está sucediendo estos días con el Real Madrid? Hoy, por ejemplo, con el Atlético de Madrid.
4: No, si te soy sincera, no.
0: Perfecto. No, pues haces bien porque es una buena serie lo que te estás perdiendo, las cosas como son, pero igualmente si no estás acostumbrada a seguir las noticias, no hace falta que te metas en este fregado.
4: En el fregado.
0: Exacto. Dile a Damián 4 o 5 sitios que estos días hablaremos con él, a ver si nos va contando un poco cómo está Chattanooga y cómo están yendo estos días, ¿de acuerdo? Eso.
3: ¿Qué se puede hacer por aquí?
4: ¿Qué se puede hacer? Pues mira, vais a tener mala suerte porque Chattanooga tiene el Walnut Street, que es el puente peatonal, uno de los más largos del mundo, y es muy bonito porque está justo, se ve el río, se ve toda la ciudad, el acuario, y lo cerraron el verano pasado y no lo vuelven a abrir hasta septiembre. O sea que es una pena que justo hayáis venido en esta época. Pero ¿qué se puede hacer? Bueno, tiene el acuario. Si te gustan los animales, tiene acuario y zoo. Son bastante pequeños, pero aquí, obviamente, en Chattanooga son súper famosos. También tiene Ruby Falls. No sé si has escuchado hablar. Es una cascada subterránea que está dentro de una cueva y es bastante guay. Luego tenemos también Rock City, que se dice que en un día soleado se pueden llegar a ver hasta 7 estados desde ahí. Y yo creo que esas son como las cosas más...
3: Bueno, eso está bien porque los jugadores de vez en cuando durante el torneo tienen algún día libre.
4: Ah, bueno.
3: Está bien que lo sepan también,
4: sí,
3: ¿no?
4: Claro.
3: Por si van a dar una vuelta.
4: Sí, sí, esos sitios están muy bien para visitar.
0: Doncs tens feina, Dami. En qualsevol cas, evidentment, li agraeixes a la Belén que hagi tingut aquests minuts per parlar amb nosaltres. Tindrem temps amb tu d'anar comentant la jugada i, sobretot, quan comenci el Mundial. Falten només 2 dies. Per tant, a l'espera de veure com van les coses i d'aquesta selecció espanyola i l'interrogant de què passarà amb la Minya Mal. També amb els altres dos tocats, però sobretot amb la Minya Mal, que és el que ens toca més de prop, de si podrà jugar algun minut, si no, etcètera, etcètera. Dami.
3: Sí, mira, una última cosa, ja que la Belén ha vingut cap aquí, deixa'm preguntar-li, Xavi,
0: sí,
3: si aconseguiste algun autógrafo de Lamine, que l'altre dia era una locura perquè tot el mundo iba a por Lamine. O sea,
4: sí,
3: veia alguna imagen d'algun jugador que no és que no li hicieran ni caso, ¿no? Porque es un jugador de la selección española, pero
4: sí,
3: ¿tú tuviste la sensación de que todo el mundo iba por Lamine, sí, que era el fenómeno de masa?
4: Sí, desde luego, y además se portó muy bien, porque
3: sí,
4: fue el que más tiempo se quedó firmando. Todos se fueron,
3: ¿sí?
4: Y él estuvo muchísimo más tiempo que el resto. O sea, que eso sí es algo que me llamó la atención, que se portó súper bien con los niños.
3: Es remarcable, això, Xavi, perquè doncs crec que la Mina ha arribat a aquest punt, no? Que amb només 18 anys té aquesta maduresa d'atendre, d'aturar-se davant de la gent, fins i tot en moments de bogeria col·lectiva, i jo tenia aquesta sensació en haver vist les imatges, i ara la Belén ens ho corrobora, que es va portar molt bé l'altre dia, el dia de la firma d'autògrafs.
0: També la tranquil·litat que dius que dona aquest lloc Chattanooga, que hem d'anar familiaritzant-nos amb el nom. Dami, gràcies, després parlem.
3: D'acord, fins després.
0: Gràcies, Belén, gràcies. Que vaya muy bien.
4: Gràcies, hasta luego.
0: Va, 12:15, farem una petita pausa i obrim ja tertúlia amb el serial que dèiem ara entre el Madrid i l'Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez com a protagonista.
5: RAC 1. 4 anys després, ha arribat el moment. Let's play football. Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
6: Contra França Central, gol!
5: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
7: És dins l'àrea, Havertz, aixeca el gol!
5: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
8: Final! Història de la Copa del Món!
5: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som un milió.
9: RAC1.
0: Ja hi ha gent que ha començat a fer negoci amb aquesta visita del Papa.
10: Sí, els preus per llogar amb balcó són dels 150 euros fins a 900.
11: Sí, bueno, o 1.200, eh?
0: A combi.
10: Ah, sí? Va, acaba de pujar, no?
0: Ha posat els balcons a llogar.
11: Sí, m'han tocat a la Vanguardia, sí, els hi vaig fer preu, sí. I després Telecinco i Antena 3 de la Marrosa.
0: I tots al mateix balcó, eh?
11: Aquell que fa l'Horizonte, és el d'allò dels misteris. Aquest també estarà amb la dona. Ho filmen des d'allà. Ho filmen després pel programa, que és el que, bueno, doncs estan esperant que aterri també un OVNI, uns extraterrestres abdueixin el Papa.
10: Per telèfon.
0: Els seus pisos, que té vostè com a propietari, hi viu gent, també.
11: Sí, claro, hi viu la Consolín, hi viu la Conchití, hi viu l'Amparín.
0: I malgrat tot i que viuen aquestes persones, ha llogat vostè els balcons passant per sobre d'aquestes persones?
11: No, per sobre no, pel costat.
5: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió.
9: RAC 1. If
0: you've ever wondered... Arrenquem?
12: Vinga, va,
0: tots cap avall. Vinga, anem a fer la cercavila. Estem a la planta 15, comencem a baixar per les escales.
13: Vigila l'esglaó, Marcelina Vieja.
14: No correu.
0: Estem baixant per l'escala d'incendis.
12: Són força gent,
0: Ole! Alegria, alegria.
15: Baila, baila.
0: Atenció, amb música, vinga, i amb alegria.
13: Vinga, planta 11.
0: Bueno, un aplaudiment per l'acordionista, Va bé, vostè, senyor
15: Virgili? No, no em trobo gaire bé.
0: Vale. Escolta, aquí estem a les fosques, no s'encén la llum.
12: Ostres, realment, la imatge és dantesca, Atenció, atenció!
0: Planta 4, la propera...
5: De dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, versió RAC 1, amb Toni Clapés.
0: Planta...
13: 3! Ciutadans de Catalunya! Ja la tenim aquí!
5: RAC 1. Tots som un milió. Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
16: Escolta, navega, descarrega, informa't.
5: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1. Lonely in this crowd, I sit alone. Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
0: Un minut, passa d'un quart de 12 de la nit. Afrontem ja aquest serial que hem viscut aquesta tarda entre el Madrid i l'Atlètic de Madrid amb Julián Álvarez entremig. Suposo que li haurà arribat allà als Estats Units sota aquest rebombori generat avui al voltant del seu o de l'oferta per fitxar-lo i que acabi vestint de blanc, que ha tingut la negativa de l'equip matalasser abans, però permeteu-me que saludi ja els tertulians habituals del dimarts. Màrius Carol, com estàs? Bona nit.
17: Molt bona nit.
14: i estic suficientment bé. Tampoc hem d'exagerar, però...
0: Prou, va, ja està bé, tampoc cal abusar, vull dir,
14: no.
0: A veure...
14: No, vaig amb reserva, vaig a mig dipòsit. No?
0: Bé, i l'Ernest Folk com el tenim avui, a veure?
15: Bueno, molt bé, però jo vaig amb reserva.
0: Tu ja sí que
15: per
0: ja...
15: Per tant, dosificaré...
14: Perfecte, mira, perquè tu ets...
15: Les topades amb el Màrius
14: tu ets híbrid,
15: Exacte.
14: Com els cotxes que estan de moda ara. Exacte. O sigui, que no acaben de servir com a cotxe elèctric
15: bueno,
14: i tampoc
15: doncs
14: com a
15: cotxe
14: venuts. De benzina.
15: Són els més venuts,
14: sí,
15: perdona.
14: Sí, perquè això és de covards, perquè tu l'aposta, la vida és de fer una aposta. Què vol dir? No, si acaba la benzina, pues ja està, pues et quedes tirat, ja està. I fas del RAC i et portarà a casa, ja està.
17: Per exemple, sí, sí.
0: Marta Ramon, com estàs?
17: Hola, bona nit.
0: Tot bé, oi?
17: Bona nit de nou. Bé, tot bé.
0: Lluís Carrasco, què dius?
18: Hola, bona nit. Jo sóc Turbo i sóc dels que gasta molt.
0: Doncs ara que ja estem tots amb etiqueta, doncs ara ja podem continuar endavant i si us sembla, feu-me una petita avançada del que us ha semblat tot això, aquest despropòsit, un mes, per cert, relacionat amb el Madrid i les seves eleccions que hem viscut avui a la tarda.
14: Jo vaig a fer-me el xulo.
0: Vinga.
14: Jo ho he dit aquest migdia a l'Esport Club. Quin serà el fitxatge de... Dic, no, el fitxatge no hi serà, però vull dir, els 150 milions és una manera de neutralitzar el Barça. Florentino no té un projecte de res. L'únic projecte que té és intentar desestabilitzar el Barça. I per desestabilitzar el Barça, què fa? Portar el que va intentar desestabilitzar-lo en el seu moment. Van guanyar pocs títols, sí, però bueno, van estar a punt de deixar en cadira de rodes al Messi, van posar el dit a l'ull amb el Tito Vilanova, sí, van fer tot allò que és el que no fa el Barça. El Barça es dedica a jugar a futbol, sempre. I Mourinho és una altra cosa. Llavors, Mourinho és la recepta no per fer un projecte de futur, sinó per fer un projecte de present que està basat en que l'altre ho passi malament cada vegada que juguin tu. I dintre d'aquest projecte, tu no vas a fitxar perquè necessitis una nova estrella de davant. O sigui, el Madrid, no sé, un dia se li acudirà algú, o no, perquè, en fi, són senyors molt grans els que porten aquest club, que necessiten alguna cosa al mig del camp, algú que la remeni, i no, van fitxant cromos per davant. O sigui, dins de la col·lecció de Panini del Florentino Pérez no hi ha centrocampistes, no hi ha un tio que pugi la pilota, no. Allà davant hi haurà unes estrelles fantàstiques i ja em diràs, un equip que davant juguen, no sé, el Mbappé, el
17: Vinícius... Unes 400 persones.
14: Sí, però 400 persones que dins del pressupost, què puja això? Clar, perquè cada futbolista d'aquests, què cobra? 30 quilos,
17: sí,
14: com a mínim.
17: I
0: el tema és que encara la poden fer, aquesta oferta, perquè van preguntar, i el Madrid pot afrontar una operació així?
17: Van preguntar a la Lliga si el Real Madrid anava bé de fair play, si podia fer front a una operació d'aquestes característiques, i ens van dir que sí, que el Madrid ara mateix anava sobrat de...
14: Però de moment ja el preu del jugador te l'han pujat. O sigui, els 100 milions de l'oferta del Barça, en el moment en què el Madrid diu 150...
17: T'estan obligant a anar més.
14: Dius, és un farol? Sí. I el Mississippi, la gent que fa aquestes coses, acaba flotant allà la part més fonda. Aquí, doncs, bueno, doncs, en fi...
15: Jo crec que és la primera vegada a la història dels grans clubs que un club fa un comunicat deixant-se en ridícul a ell mateix i explicant una oferta de la qual no en teníem cap notícia per dir que li han rebutjat. Bueno, o sigui, la maniobra és tan esperpèntica que, sí, d'acord, Màrius, la decadència, la senilitat, tot això en què es troba el Madrid, però hi ha d'haver un perquè. És a dir, és tan grotesc tot això que hem viscut aquesta tarda que és impossible que no hi hagi un perquè. Llavors, efectivament, la primera hipòtesi... Vaja, no és una hipòtesi, és una prova documentada. Això està fet per fotre el Barça i per rebentar el fitxatge de Julián Álvarez. Perquè si ja teníem pocs dubtes, ara ja ho podem anunciar. Julián Álvarez no vestirà la samarreta del Barça.
0: Ningú dona... una sola opció a que Julián acabi venint al Barça. No,
15: tu creus que,
14: hauria de començar una vaga de fam indefinida, sí, anunciar-ho, al mitjà del Mundial, no, a partir de demà ja només prendré aigua i dia sí, dia no.
15: I a mi és un fitxatge que m'agradava, però dir, jo crec que des d'avui és tècnicament impossible. Segona hipòtesi, tot això fa una mica de pudor per mi, no sé si s'ha fet en acord amb l'Atlètic de Madrid, perquè el Madrid, si no volia acabar de fer el ridícul, necessitava que l'Atlètic de Madrid no el desmentís. I l'Atlètic de Madrid ha confirmat joiosament diguem-ne, el tret al peu que s'ha tirat Florentino, amb la qual cosa, i li ha permès, a més, per xarxes, continuar el troleig ara al Madrid i continuar aquest to que té l'Atlètic de Madrid per xarxes. Han inaugurat un nou gènere, que és enfotre-se'n de tothom, excepte d'ells mateixos, i veure què passa. Llavors, jo crec que tot això d'alguna manera es va haver fet amb l'Atlètic de Madrid. Una altra reflexió, jo crec que si això ho arriba a fer el Barça, ara mateix estaríem demanant, no sé, eleccions anticipades.
0: Com moltes altres coses, Ernest, que hem vist les últimes tres setmanes.
15: Mínim estaríem demanant eleccions anticipades. I llavors, jo crec que, bueno, veient tot això, efectivament, Florentino rebenta un fitxatge del Barça, ho fa a costa de fer el ridícul, de pas fa veure que compleix una mena de promesa electoral, que és dir que passava una oferta, és a dir, més o menys ho quadra tot, i hem arribat a un punt que el Madrid prefereix disparar-se un tret al peu si amb això està disparant el Barça. Vull dir, és molt bèstia tot això.
0: Sí. Lluís?
18: Jo crec que hem perdut el nord. Vull dir, estem parlant de Julián Álvarez com si fos la reencarnació de Messi, i Julián Álvarez no és ni un tros de la cama esquerra de Messi. La reencarnació de Maradona, perdoneu. Em sembla totalment fora de lloc tot el que està succeint. Julián Álvarez és un bon jugador, és un futbolista modern, és un jugador que va a la combinació, que va a l'associació, que va a la pressió.
0: És el que entenem... bé el Barça.
18: Sí, és el que entenem com un davanter modern, però és un xaval de 1,70 m, no ens enganyem, que en el futbol actual la part física també és una part important i que té pitjors números que Fermín López. Dit això, aquestes xifres de les que estem parlant entren ja en el món del ridícul, directament en el món del ridícul. Ja ha arribat l'hora de que Julián Álvarez digui la seva. No sé si és una vaga de fam, però si és una declaració formal del que vol fer amb la seva vida. I això ho ha de notificar l'Atlètic de Madrid, li ha de notificar el Barça, o a qui sigui. No sé si acabarà, com deia l'Ernest, en el Barça o no acabarà en el Barça, però en tot cas, si no acaba en el Barça, simplement Julián Álvarez no acabarà en el Barça. No acabarà en el Barça la reencarnació de Maradona o la cama esquerra de Messi. No perdem el món de vista. Hi ha altres moltíssims jugadors de menys de 150 milions que són tan bons o millors, i per dir alguna cosa, si hi ha una font que tots acceptem com a vàlida per lo que és la cotització dels jugadors, que és Transfer Market, valora en 100 milions, no en 150, aquest jugador, que és exactament el mateix preu que posa per Fermín López. Fermín López és nostre.
0: Avui m'ha vingut al cap el nom de Nico Williams. Dic, ostres, mira, aquesta temporada no tindrem Nico Williams, però és que m'està venint al cap exactament la mateixa pel·lícula. No és que heu de parar. En aquell moment hi havia una clàusula pel mitjà, evidentment, però demanaven uns diners que el Barça no volia.
18: No, però el Barça s'ha de plantar.
19: La pitjor decisió que haurà pres a la seva vida Nico Williams...
0: Totalment.
19: És dir, escolta, no, fitxo per no sé quantes temporades perquè jo em sento... Bueno, però si et sents, collonot, vull dir...
0: Totalment.
19: Si el que es tracta és de menjar piparres, doncs, pues, escolta, collonot, sol el País Basc en tot les fan millor. Si es tracta d'una cosa al futbol, és diferent.
18: I el Barça no ha d'entrar en aquest ball, ja està, ja va fer la seva oferta, perquè la va fer, us asseguro que la va fer, encara està esperant la resposta de l'Atlètic de Madrid, perquè la resposta de l'Atlètic de Madrid és bufa, és, mm-hmm, és mofa, és befa i és burla, però és la burla de qui se sap, per una banda indignat i molest, però per una altra banda terriblement feble. L'Atlètic de Madrid és qui no decidirà què passarà amb Julián Álvarez? Serà el propi jugador.
0: Anem a recuperar com ha anat la tarda d'avui. Cap a un quart de vuit del vespre, més o menys, és quan saltava aquest comunicat del Real Madrid, i a partir d'aquí aquesta befa que ara deia el Lluís, les reaccions del club matalasser. Marta, posem hores i expliquem, per si algú que no sap el detall com ha anat la història, doncs com ha anat.
17: Doncs Florentino Pérez ja va avisar-nos que avui dimarts seria el dia de l'oferta de 150 milions per un jugador, i a les 7:13 el Real Madrid ha fet aquest comunicat confirmant que s'havien dirigit a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez, això sí, amb les carbasses incorporades.
20: El Real Madrid comunica que tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez. Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador.
17: A Madrid, l'Atlètic de Madrid, dèiem, ha respost via X amb la creativitat habitual del seu community manager al cap d'una hora, amb 5 emoticones rient i uns aclariments que ha hagut de corregir sobre la marxa, perquè la redacció diríem que no acaba de ser el seu fort, no s'acaba d'entendre del tot i ho han hagut d'editar, que dius, si t'hi poses ja d'entrada, posa-t'hi bé. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti, habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas, no os agradecemos nada, ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián. ¿Cómo no nos vamos a llevar bien si nos hacéis reír aún más que el Barça?, mencionant el club blaugrana. I han afegit un postdata, aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de robar jugadores de nuestra academia. Muchas gracias, Real Madrid.
0: Doncs, a veure, aquesta rectificació que abans deia l'Ernest, potser està en connivència, no, l'un amb l'altre. Jo crec que aquesta pressa per llançar una resposta al comunicat del Madrid és el que em fa pensar que no hi ha una conxorxa, és a dir, que realment l'Atlètic de Madrid s'ha trobat un comunicat que ahir es podia imaginar, perquè realment ahir van començar a sonar el nom de Julián Álvarez, però que avui han vist en forma de comunicat, vaja, esperpèntic, com tota la campanya, insisteixo, del Real Madrid. Buscarem també la lectura un moment que em fan a Madrid, de tot plegat, tant uns i altres, perquè no deixa de ser la cirereta a un pastís que portem menjant des de fa 3 setmanes, amb aquella famosa roda de premsa de Florentino, amb tota la campanya, encara que ha estat curta, però amb tota la campanya que entre uns i altres, amb Riquelme, Florentino, sense debat, però sí, amb aquesta última, ja dic, cirereta, no?, en què hi ha hagut el comunicat del Madrid, com deia, aquest tret al pet, el tret al peu que abans deia l'Ernest, que s'ha fet al Real Madrid. A tot això...
19: L'expressió tret al pet m'agrada més.
0: Sí, que tret al pet.
19: Que qualsevol altre.
0: És més de campanya. De fet, és un tret al
17: pet. De fet, és la manera de resumir-ho, de titular-ho. Sí. Jo crec que ho podria patentar, ja.
19: No, és que... A més que ha sigut això, un pet, una cosa, vull dir, no és real, és un... No, és una fumaguera.
18: En tot cas, estem parlant el món de la comunicació empresarial. La resposta en forma de comunicat oficial de l'Atlètic de Madrid és inversemblant, és del tot indigna, d'una empresa seriosa.
19: I fer conyetes.
18: Sí, però ja no d'un club de futbol, sinó d'una empresa seriosa. El món de la comunicació és un món molt seriós, però molt seriós, especialment en l'àmbit empresarial en el que ens movem, i el món de l'espectacle, perquè al final el futbol ja és el món de l'espectacle. I quan has de donar la resposta a un club, no es fa un comunicat oficial i menys fent befa, sinó que es respon al club sí o no a l'oferta que has presentat. Tornem una altra vegada a el que és la serietat del món de l'empresa, perquè el món del futbol comença a ser un circ, però un circ en el sentit negatiu, que també el té. Normalment el circ és positiu, però en aquest cas és negatiu. I està ridiculitzant el que és la bona relació entre clubs, la bona relació entre entitats i la bona relació entre institucions, que són institucions que, no oblidem, tenen milions de seguidors, i que, per tant, fas partíceps en tots aquests milions de seguidors d'aquesta indigna comunicació que no porta enlloc.
15: Jo crec que hi ha una intencionalitat, que és la primera, és fer veure que estàs a la mateixa alçada que Barça i Madrid. És a dir,
18: feblesa, que és el que et parlava. Mostra feblesa.
15: No, però volen mostrar el contrari. És a dir, els trolejo i vol dir que estic a la seva mateixa alçada.
18: Que jugo a la seva lliga,
15: Que jugo a la seva lliga. I segona, com que tots dos volen la joia que jo tinc, que estic d'acord que a més a més està sobrevalorada, però és la joia, i en tot cas és la joia del moment, perquè això del futbol sempre hi ha la joia del moment, i en aquests moments és la joia del moment perquè no és tan habitual que de forma manifesta Barça i Madrid vagin a per un jugador, encara que Florentino ho faci per un moviment electoral, de forma reactiva, encara que hi hagi molt de teatre, encara que el comunicat d'avui sigui sospitós, però és estrany realment veure que Barça i Madrid van a per un jugador. I l'Atlètic de Madrid usa això per dir, mireu, tots dos voleu això i jo no vendré. I és una forma també, jo crec, de l'Atlètic de Madrid, a través de Julián Álvarez, amagar una mica la temporada fluixeta que han tingut a 20 i pico punts del Barça, etcètera, volem dir, sí, però jo tinc a Julián Álvarez, no?
18: Però no et dona la sensació que davant de l'oferta del Real Madrid, que és com aquell que va a la subhasta sense diners, i arriba un moment que aixeca el dit i diuen, adjudicar, i dius, hòstia, no, sisplau, que algú vagi a per aquell producte perquè jo no puc ni pagar-lo. A mi em dona la sensació que el Madrid ofereix 150 milions, i si l'Atlètic li hagués dit, seiem a parlar-ne, el Real Madrid, bueno, deixa-m'ho com ho pensi, saps? És allò, és quasi mostrar el que no ets i oferir el que no tens, perquè el Real Madrid, no ho oblidem, està passant per autèntics problemes financers i econòmics.
0: Per cert, resposta del Barça a tot això, què en pensen des del club?
17: Doncs el Barça s'esperaven l'oferta del Real Madrid per Julián, sabien que passaria, eren conscients d'aquestes intencions, però aquesta maniobra de cara a la galeria no altera el full de ruta per fitxar el davanter, ens diuen que l'estratègia continua en marxa, el topall que s'han marcat són els 100 milions que havíem explicat i que ja va rebutjar l'Atlètic de Madrid, però en marge per ampliar la xifra una mica més, ja vam dir que 120 quadrarien per fair play, o sigui que estaríem en aquesta forquilla, no els 150 aquests del Real Madrid. En cap cas, però, es tornaran bojos ni entraran en una subhasta per ell, amb qui les condicions ja estan pactades, amb un contracte que seria de 5 temporades, com ja hem explicat a RAC1 repetidament. Quan hem preguntat aquest vespre, se'ns ha recordat que hi ha pla A, que és el de Julián, pla B i pla C per poder concretar la carpeta del nou, i el mercat encara no obert oficial. L'estiu, remarquem-ho, és llarg. Al Barça saben que les males relacions de Laporta i Deco amb Mateu Alemany no ajuden i per això hi ha l'intermediari Juanma López intentant desencallar la situació. Hi ha persones de pes al club blaugrana que sempre han admès l'enorme dificultat que suposa intentar fitxar Julián en aquest context tan difícil i n'hi ha fins i tot que creuen que directament doncs no serà possible fitxar.
15: És que estem davant del pitjor club del món on anar a fitxar. A més, hi ha un històric. Ja hem tingut experiències calamitoses i ara com una mena de vici, estem enganxats a aquesta mena d'humiliació que és anar a la Liga de Madrid, ara se'n tornem-hi. I està molt bé que dins del club pensin això, Marta, i no en tinc cap dubte que pensen això, però no es creu ningú que el Barça fitxarà Julián Álvarez per 120 milions d'euros. Sí, això no s'ho creu ningú, és impossible. A més, després del que ha passat avui, és impossible. I llavors, fins i tot en el cas de la rebel·lió que deia el Màrius i que s'encadeni el Manzanares i que faci tot de coses que, per cert, els jugadors professionals ja no fan mai.
17: No, i que de gestos sí que n'ha tingut Julián Álvarez.
15: No, però aquests gestos són totalment insuficients. El que es necessitaria, després de la situació d'avui, es necessitaria una rebel·lió que jo crec que fa dècades que no veiem al futbol professional. I, per tant, jo crec que el gran tema d'aquesta nit, un cop hem analitzat tot l'esperpent, és què fa el Barça? Perquè ara ja sabem que Julián Álvarez ja no pot ser el pla A. Això segur que no. Jo crec que ja sabem que no serà mai del Barça, eh? O sigui, ja ens ho han dit. No,
18: ho dones molt per fet.
15: Ens han dit, sí, però vull dir, el que és segur, Lluís, és que el pla A s'ha acabat.
17: Però a veure,
15: el pla A s'ha acabat. I per tant,
17: estan a 9 de juny, el Barça pot permetre tirar la tovallola pel seu objectiu número 1?
18: El Barça...
15: Bueno, però en tot cas ha de construir... O sigui, és igual, podem ara debatre.
17: No ha començat encara el mercat, en realitat.
15: No, el mercat de Julián Álvarez sí que ha començat.
17: Sí, però entén-me, que estem molt... És molt d'hora.
15: Sí, bueno,
17: per tirar la tovallola.
15: És molt d'hora, però això passa a vegades. És molt aviat, però a la primera recta ja t'han fotut la traveta. Vull dir, és així. Llavors, ara, és igual, jo penso que Julián Álvarez s'ha acabat pel Barça aquesta nit, i era l'objectiu de Florentino. S'ha acabat, evidentment, també pel Madrid. Però és igual. Potser algú a aquesta taula pensa que no. Molt bé. Però, en tot cas, el que segur és que el Barça ja ha de construir un pla B, que gairebé sigui un pla A en aquests moments, perquè...
19: El pla B semblava que era un jugador del Chelsea, jo, i el Chelsea difícilment... Bueno, és que no se n'anirà, perquè tu no pots fitxar un entrenador com... Un equip que és ric, que a més fitxa com entrenador a Xavi Alonso, no li pots dir que la seva estrella la vens al Barça, és que quin missatge envies?
15: No, no,
19: que...
15: doncs un pla C, un pla D, el que és segur...
19: Però és que aquí ja anem rebaixant tant...
15: És que l'estiu
18: no,
15: que...
18: No hi ha pla B i pla C.
15: Però el que vull dir és que l'estiu que preveiem que era anar picant pedra amb Julián Álvarez, i ara em responen això, i ara dic això, i ara espero, i ara... Això no és possible. Anar amb un sol argument tot l'estiu, Julián Álvarez, perquè és que aniràs topant contra una paret. Llavors, per tant, ara aquí hi ha la construcció d'un pla A bis per intentar moure tot això, perquè és que, si no, és impossible.
18: Aquí anava. La meva informació és que el Barça els propers dies no farà absent cap moviment. Ell considera que ja ha fet el que havia de fer. Havien de córrer, en el cas de Gordon, perquè hi havia altres equips que estaven interessats, perquè està cridat a ser a l'extrema esquerra titular de la selecció anglesa i, per tant, a rendir. A que el Newcastle, no ho oblidem, va pagar 50 milions de lliures per ell en l'Everton, i, per tant, consideraven que 70 milions en aquest moment era una oportunitat de mercat i per això ho van pillar. En el cas de Julián Álvarez, la pressa no existeix. Havien de fer ràpidament l'oferta.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: ENTI Universitat de Barcelona imparteix estudis en música, ciberseguretat, videojocs, màrqueting i finances.
3: Vine el 20 de juny a les seves jornades de portes obertes i viu de primera mà l'experiència ENTI.
2: Coneix a professors, experimenta en projectes dels alumnes i visita el nou edifici gràcies a la realitat virtual.
3: Inscriu-te a portesobertesenti.cat.
4: Nosaltres, quan vulgueu asseure-us, ens asseiem.
5: Sobre...
4: I saps, una pilota, ara,
5: i saps per què no seguirà? Perquè Julián Álvarez està molt molest amb l'Atlètic de Madrid. Perquè Gilmarín li va assegurar el mes de febrer en un esmorzar privat, ell sense representants, que li donaria un cop de mà si al final de la temporada volia marxar. Per
4: tampoc
5: tant,
4: ajuden...
5: està esperant aquest cop de mà.
4: Gilmarín...
5: Si no li dona, no.
4: Però Gilmarín ja no.
5: Gilmarín administra els diners
4: a Polo. Sí, però ja no té la clau de la caixa.
5: Vull dir... però està al front del club.
4: Sí, sí, però que ella ja no té poders per vendre o comprar algú per 150 milions d'euros.
5: A Julián Álvarez no li caldrà l'excusa de no, és que ja no tinc la clau de la caixa. Es va comprometre a donar-li un compte mai i l'està esperant.
4: El que no ajuda són les relacions entre Barça i l'Atlètic de Madrid, evidentment, en tot això no ajuden gens ni mica, perquè hi ha una trencadissa a tots els nivells, a més, que no saps ni com ajuntar les peces, que estan escampades sobre la taula, però no hi ha nassos de trobar si aquesta va aquí o va allà. Tot aquest és el problema.
6: És el meu favor.
4: Aquí sí que estic, però el que jo sí que tinc clar és que aquí no pot continuar. També ho tenia de Nico, eh? I allà està fa dues temporades. Vull dir que jo també pensava igual que penso ara.
5: És una persona que neix en allà.
4: És bastant diferent.
6: És veritat.
5: Tot i que neix a Navarra, però neix en els equips navarresos, però és un jugador atlètic des de ben petit. Per tant, és un cas molt diferent.
4: És que un jugador que surt com surt d'aquesta temporada, que no ha jugat pràcticament a la Lliga els últims 4 mesos, perquè ha jugat estonetes, si l'ha posat a la Champions, allà ha fet 3 gols. D'acord. Però a la Lliga defenestrat, et tenen allà abandonat a la banqueta, no compten amb tu, emprenyat amb l'entrenador, ara, a més, tot aquest rebombori, tot aquest rum-rum de si marxa, de si ell vol marxar. Ostres, jo ho veig complicat que es vulgui quedar, no ho sé.
6: Sí, hi ha una esperança que és el Mundial com a sacsejador.
4: Sí.
6: Llavors, Julián Álvarez fent 0 gols en el Mundial... Bueno, obre un nou escenari.
5: Que és una de les grans curiositats d'aquest mundial, veure com funciona l'Argentina de Messi.
6: Sí, sí.
5: Perquè segueix sent l'Argentina de Messi, amb Julián Álvarez, sens dubte, com a estrella també, sens dubte, però cal veure com funciona
6: aquesta
5: Argentina.
6: Però per això, no, o sigui, realment la situació actual es pot modificar si Julián Álvarez fa 0 gols i una actuació paupèrrima, o Julián Álvarez fa 10 gols i es converteix en una de les estrelles del Mundial.
5: Clar.
6: Llavors, bueno, això podria modificar una mica tot això que estem dient, però vaja, jo vaig a l'Atleti a Madrid...
5: En un equip que juga més si no és fàcil fer 10 gols.
6: Totalment d'acord.
4: Ara venim.
2: Tu diràs, amb Xavi Rocamora. Love system in my house, so I know when people are creeping
4: about, these people are freaking me out. 2 minuts, falta que siguin 3:15, per tant, 17 minuts per arribar a la mitjanit. Hi ha notícia, per cert, a Lisboa, hi ha notícia al Benfica. No és oficial que Mourinho serà l'entrenador del Real Madrid la propera temporada, però pràcticament com si ho fos, ja, perquè acaba de comunicar el Benfica que ja ha anunciat a la Comissió Nacional de Mercats i de Valors, és a dir, com que és un equip, un club de futbol que està a borsa, doncs han denunciat els seus moviments a la Comissió Nacional de Mercats i de Valors. Allà ha dit que Mourinho deixa de ser l'entrenador del Benfica i fins i tot ha anunciat ja el seu substitut, que és Marco Silva. Per tant, la primera part ja està feta, o dues de les tres parts ja estan fetes, perquè tenim aquells vídeos de Mourinho dient el sí, sí, por supuesto, i diverses històries. Ara també tenim ja que la part del Benfica està finiquitada. Després parlarem de Mourinho, però estàvem enfrascats amb la possibilitat o no que acabi venint Julián Álvarez, que és el gran nom de l'estiu. Encarirà el preu de Julián al Mundial? Jo crec que difícilment, no? Ja ho ha fet avui Florentino, per tant, el topall és aquest.
5: I ja està molt per sobre
4: del
5: seu preu.
4: Exacte. Vull dir que no, l'únic que pot passar és que es lesioni i aquí tinguem un ensurt per l'Atlètic de Madrid, però vaja. Més coses, parlant de Florentino,

0: Avui ha parlat el president de, del Barça. Recordeu que estava estudiant el Barça si portar o denunciar Florentino davant de, dels tribunals per allò que va dir durant l'entrevista, perdó, la roda de premsa famosa de fa 3 setmanes. Doncs bé, ja tenim que sí, que el Barça denunciarà Florentino, eh, Marta?
1: Sí, ho ha dit el president interí Rafa Juste, que ha enviat un missatge contundent a Florentino Pérez. Ho ha fet davant els 144 senadors que han assistit avui al Senat Blaugrana, que és l'òrgan que acull els 1.000 socis més veterans del club. Els ha advertit que el Barça és a punt d'anar als jutjats després de les acusacions de Florentino sobre el cas Negreira en la seva roda de premsa famosa del dia 12 de maig, quan va convocar les eleccions.
2: Té una gran feina.
3: El nostre departament jurídic, no sé si està aquí el Pere Lluís Mellado, com a cap del departament jurídic, ja té embestides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president. Per haver volgut desestabilitzar, perquè ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça, aquest escut, no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, ni a cap de vostès els toca ningú. Ja ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança que anirem a per ells perquè tenim les de guanyar.
1: La denúncia, que ja està preparada pel Departament Legal del Club, està a punt de ser presentada i serà contra Florentino, puntualitzem, no contra el Madrid com a institució. Juste ha estat especialment contundent contra el president Blanc.
3: Ja n'estic tip de ploramiques. Estic dit de ploramiques, home. Vull dir, una cosa és defensar-te amb l'orgull que tens per defensar un tu, i una altra cosa és anar per darrere fent... Escolti, vostès creuen que es poden amenaçar nosaltres dient que enviaran 500 folis a la UEFA? No sé aquest senyor que s'ha pensat. No sé què s'han pensat. Vull dir, realment, en fi, ja ho veuran els jutjats i tant de bo tinguin el que es mereixen.
1: El Barça no volia presentar la denúncia, ho vam explicar aquí a RAC1, ho va explicar el Roger Saperes, fins que passessin les eleccions per no ser utilitzats com a argument en campanya.
0: Doncs tothom ha emprenyat en tothom, és a dir, aquí hi ha un sarau important entre uns i els altres. Deixeu-me que abans ho volíem fer, veure quina lectura en fan des de Madrid del que ha succeït avui a la tarda, sobretot des del vessant d'una persona que segueix habitualment la informació del Club Matalassé, que és el Ladislao Moñino, redactor del diari El País. Ladislao, com estàs? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Xavi.
0: A ver, dime qué lectura haces tú de todo esto.
4: Pues que, bueno, es el fútbol en el que estamos. Es fabricar fake news. Es decir, el Real Madrid sabía perfectamente que el Atlético de Madrid le iba a decir que no. Además, el Atlético de Madrid niega que haya habido una oferta. Según el Atlético de Madrid, lo que dicen es que efectivamente se han puesto en contacto con ellos para preguntar por la situación de Julián, pero que en ningún momento han realizado una oferta. Y el Atlético de Madrid al final pues se ha sorprendido cuando a los pocos minutos de tener esa conversación el Real Madrid ha sacado ese comunicado en el que además había la, digamos, mala baba de mentir, pero en el sentido de poner que las relaciones entre ambos clubes son buenas, es decir, que ha sonado a cachondeo, es decir, digamos, ha sido una maniobra de Florentino Pérez que por un lado le permite justificar que dijo que iba a fichar a un galáctico por 150 millones de euros, qué curiosidad, que es la misma cifra de la que siempre se ha hablado en el caso de Julián, que además si es una cifra que todo parece o podría ser, o tiene pinta de que ha sido escogida selectivamente, porque cuando él hizo ese anuncio podía haber dicho perfectamente me voy a gastar 200 millones o 250, si lo que en el fondo estaba haciendo era digamos engordar algo que no existía. Y una vez que ha lanzado esto, lo que hace es de alguna manera tocar las partes sensibles, por decirlo de alguna manera, de tanto del Barcelona como del Atlético de Madrid.
0: Déjame hacerte un par de preguntas. Sé que tienes prisa y que estás liado, de hecho estás siguiendo el Mundial estos días, pero déjame hacerte un par de preguntas muy rápidas. La primera, ¿Julián puede seguir en el Atlético de Madrid después de todo lo que está pasando?
4: Yo creo que sí, porque... El mercado es, digamos que está muy, muy cerrado en el sentido de que Julián de Ise se iría al Barcelona y al Atlético de Madrid hasta, vamos, no tiene ninguna intención de venderse al Fútbol Club Barcelona. Entonces, ya no descarto que Julián siga al Atlético de Madrid.
0: Y le van a recibir bien y se va a olvidar todo esto, entiendo.
4: Si te fijas, el Atlético de Madrid se está cuidando muy mucho de resaltar en cada comunicado la profesionalidad de Julián, el comportamiento de Julián, porque de alguna manera está distinguiendo entre Julián y lo que puede hacer su agente, que efectivamente está haciendo pues bueno, su trabajo. Si el jugador quiere salir, pues la gente está adoptando esta estrategia de la que de momento Julián no ha abierto la boca, lo cual también de alguna manera indirecta lo está consintiendo.
0: Sí,
4: pero
0: sí.
4: Digamos que ahora mismo, salvo que lo comentamos ya otra vez, salvo que Julián se plante delante de Simeone y le diga no quiero jugar contigo porque no me a tu estilo o no me gusta o prefiero jugar en otro sitio, un fútbol que me venga mejor, yo creo que va a ser difícil que Julián salga del Atlético de Madrid.
0: 2 meses faltan para acabar este mercado de fichajes, o al menos para ir sabiendo dónde van a jugar unos y otros la próxima temporada. Ladislao, vamos hablando. Muchísimas gracias por este tiempo y hablamos, ¿de acuerdo?
4: Nada, a vosotros.
0: Que vaya muy bien. Amb el Ladislao Moñino, redactor del diari El País, insisteixo que segueix l'actualitat i el dia a dia de l'Atlètic de Madrid. Ja fa unes setmanes ell es mostrava reaci a que això pogués passar, és a dir, que Julián pogués sortir, doncs ara encara amb més raó. Estàvem parlant del Barça, d'aquestes reaccions d'avui, d'una banda, efectivament, explicar-nos i fer oficial que el Barça denunciarà Florentino, de l'altra, el per què ho farà. Alguna cosa més a destacar, per exemple, en clau de mercat, avui ha parlat Iuse també d'això.
1: Sí, és la primera vegada que sentim el president afirmar que el club ja tornat a la regla del 1-1 del fair play financer per poder fitxar amb normalitat.
2: Hi ha un refrà català que vol dir no estirem més el braç que la màniga. Això es va fer al passat, perquè és molt fàcil anar de cara a la galeria i fitxar i fer contractes patada endavant. Quan vam arribar al club vam tindre que reduir una massa salarial que estava absolutament pels núvols, representava gairebé el 95%, i anar-la rebaixant poc a poc, i això costa moltíssim, fins a la massa salarial que tenim ara i que ens permet, juntament amb l'esforç que ha fet tot aquest club, de poder ara assolir la regla 1-1 financera, que vol dir que podrem fitxar amb una normalitat.
0: I això ens porta a parlar d'un altre dels noms d'aquest mercat en clau Barça, que és Bernardo Silva. Avui explicàvem al món novetats en aquest sentit. Què podem dir nosaltres de com estan les coses o d'aquesta possibilitat que el portuguès acabi vestint de blaugrana, Marta?
1: Doncs posem tots els elements damunt la taula. Jordi Basté ha explicat aquest matí al món RQ que el Barça estan sorpresos per les declaracions d'aquest cap de setmana en què el migcampista va dir que volia anar a un equip que el vulgui. En aquest escenari s'ha d'entendre el rol de l'Atlètic de Madrid, precisament, tant que en parlem, el club matalassé ha entrat amb força i li ofereix més diners de sou i més protagonisme i, en canvi, amb el Barça s'ha d'esperar. Tot i així, ja ho vam explicar d'entrada, malgrat que el Barça contempla l'opció de Bernardo Silva com una bona oportunitat de mercat a considerar, la seva incorporació, ho hem dit sempre, mai ha estat una prioritat per Hansi Flick a l'espera de sortides per fer-li lloc. Mai ha estat entre aquestes prioritats. Flick accepta la seva arribada si hi ha sortides i amb un paper menys rellevant que el que tenia fins ara, sortint Casado i Roni, Bernardo i cabria en termes de fair play. La partida continua, però som on érem, podríem dir. Bernardo mai ha estat una prioritat en la planificació i que arribi o no dependrà del que estigui disposat a esperar-se.
0: No, clar, ara falta posar nom al davanter centre. Nom i quantitat. I en base del nom i de la quantitat, doncs sabrem també què pot arribar a fer el Barça. Bernardo, vosaltres, el Barça no la veu com a prioritat, per vosaltres és una oportunitat, és un fitxatge que s'ha de fer sí o sí. Què és, Bernardo?
5: Bé, Bueno, és una oportunitat perquè no has de pagar fitxa. És un jugador que té 31 anys.
1: Vull fitxa,
5: dir que...
1: sí, no has de pagar traspàs.
5: Bueno, perdona, has de pagar traspàs pel futbolista, només has de pagar la fitxa. I em sembla que aporta una cosa que li falta al Barça, que és una mica veterania. És a dir, jo crec que el Barça necessita... Té jugadors joves extraordinaris, però li falta... En fi, i ell és un home que té capacitat de lideratge. És a dir, aquí acabem dient que el... Que no sé, que el Chesnik és el mantenim, no perquè sigui, no perquè es vagi a jugar, sinó perquè crea bon rotllo el vestidor. Pues imagina't
1: que... I perquè ajuda a créixer i a desenvolupar-se. Exacte. Joan García.
5: Imagina't si sobre tinguéssim un porter que a més les parés, o sigui, ja seria la bomba. No, vull dir que em sembla que oportunitat és... Ara, és veritat que tu tens el mig camp del Barça, està ple de gent, te n'has alguna de sortir. És veritat que és un futbolista que pot jugar en moltes posicions, eh? Pots fer jugar per la dreta, vull dir, per exemple...
1: Que és el que veuen al Barça, que pot ser una alternativa a la Min.
5: No pots posar un substitut perquè es morirà de pena i de tristor, perquè vol jugar tots... Aquest és una mica com el sí, Messi, sí, que vol jugar tots els partits, encara que se li caiguin les celles. I llavors, si tu tens un futbolista que en cas de lesió, etcètera, el pots fer jugar per allà, doncs a mi em sembla que això és un factor al seu favor, no? Ara, desesperar-te per si el volen fitxar uns altres. Jo crec que li interessa més a l'Atlètic de Madrid, perquè hi ha una...
1: El buit deixat per Griezmann.
5: Una figura que és clara, que és la de Griezmann, que s'ha anat, i que és un jugador que s'assembla bastant a les característiques que té ell, no?
6: Què dieu? A mi em sembla que el... O sigui, tal com està configurada la plantilla del Barça, i des d'un punt de vista racional, és incomprensible que vagin a per Bernardo Silva, perquè si mires com està configurada, bueno, el mig del camp del Barça no li fa falta ningú més. És més, potser el que fa falta és que surti algú d'aquest mig del camp, perquè no dona de si. O sigui, els minuts no donen de si, ni tenint en compte tota una temporada, tres competicions i tot. No dona de si.
5: I venim d'un Mundial, I vindrem d'un Mundial que jugaran fosos, eh? Sí. O sigui, hi haurà jugadors que li costarà molt, agafar el nivell de forma.
6: Sí. Dit això, estic d'acord que és una oportunitat per accedir a un jugador d'un gran estatus, amb un gran passat, no sé si amb un gran futur, però amb un gran passat, i tens accés a això. Per tant, l'operació es pot arribar a entendre fins i tot des d'un punt de vista gairebé diria de màrqueting, però vaja, hi ha molta gent a dins del club que no la veu clara, començant pel propi entrenador. I llavors, a mi em sembla que o és una operació que va molt de cara, o bueno, una mica com a l'estil Julián, no perdria molt de temps amb les coses que es compliquen.
7: Que no han de passar, sí.
6: I el jugador comença a emetre senyals de voler fer palanca amb el Barça.
1: Bé, és que sobretot Bernardo Silva el que volia era resoldre el seu futur abans que comencés el Mundial.
6: Tot això, felicitats. Tot això, felicitats, però jo no parlo de Bernardo Silva, parlo del Barça. Sí, i què li convé al Barça? Llavors, els jugadors que comencen a fer coses estranyes, no sé, no, jo no sé si perdria gaire el temps, de veritat.
8: El Barça té, com deia l'Ernest, probablement el millor migcampisme del món, en un 11 de club. Però no podem oblidar que fa només un any i mig amb el mateix migcampisme, és a dir, exactament amb els mateixos jugadors, vam haver de recórrer a Marc Casado perquè liderés al centre del camp, perquè es posés l'equip a l'esquena, arribant inclús a la selecció nacional espanyola i guanyant en la primera temporada de Flick la Copa, la Lliga i la Supercopa, perquè teníem lesionat a De Jong, teníem lesionat ara sí, ara no, a Pedri, teníem lesionat ara sí, ara no, a Olmo. Se'ns va trencar per la meitat amb el creuat de Marc Bernal, i per tant aquest mateix migcampisme que figura que no hi ha minuts, per tant, el futbol et demostra que has de tenir un equip competent i un equip ampli. L'arribada de Bernardo Silva, a mi em sorprèn molt que Flick, tant el 21 de febrer com el 21 d'abril, just al cap de dos mesos, em parla del mateix concepte, lideratges. I ell posa sobre la taula que està molt satisfet amb el seu equip, però que no t'ha de faltar la manca d'Íñigo i jugadors que liderin en el terreny de joc, com donant a entendre que encara no té aquests lideratges. Clar, Bernardo Silva representa exactament això, exactament aquest lideratge. Per tant, sí, coincidiria amb el disc que està sol·licitant tant el 22 de febrer com el 22 d'abril, que, per cert, el 22 de juny tocaria que tornés a parlar de lideratges perquè fa cada dos mesos. Aleshores, bueno, tinc el cor dividit. Jo, com a l'Ernest, crec que no cal un altre migcampista, perquè és una plantilla amb molts i molt bons migcampistes. No cal, perquè probablement farà que marxi algun dels que estimem i que per mi són excel·lents jugadors. No parlo només d'un punt de vista emocional, també d'un punt de vista esportiu i tàctic i tècnic. Tenim excel·lents jugadors i, per tant, crec que no caldria, però també és veritat que la història ens demostra que tenir quatre lesionats no és tan estrany.
6: Jo al mig del camp de la Barça, Lluís, no hi veig un problema de lideratge. Altres zones del camp, ho podem discutir.
8: No, Flick no va concretar,
6: sí, sí,
8: parlava
6: però vull
8: en
6: que,
8: genèric de lideratges.
6: Que, vaja, o sigui, el Barça té Pedri, té Gavi, té Fermín. No crec que aquí hi hagi un problema de lideratge. O sigui, no crec que el Barça aquí necessiti necessàriament aquest tipus de jugador. Home, tens raó que si es lesionen quatre jugadors de cop, doncs tenim un problema, però veient la configuració de la plantilla, a priori, és el lloc que tens més ben cobert, diguem, no?
0: Parlant de canvis, on també poden venir canvis és a l'àrea de la preparació física, Marta.
1: Sí, de fet, el que podem explicar és que ara mateix hi ha un càsting obert per decidir qui serà el nou responsable de la preparació física. A RAC1 vam avançar fa mesos que una àmplia majoria del vestidor havia traslladat a Hansi Flick que no confiaven en la feina de Julio Tous i que, per tant, volien un canvi al capdavant de la preparació física, i Flick va transmetre-ho aleshores a Deco i a Alejandro Echevarría, reticents a fer canvis perquè Tous és una figura de la seva màxima confiança des que van portar-lo l'estiu del 24. A finals de febrer, principis de març, entre les derrotes del Metropolitano i Montilivi, ho vam explicar també aquí a RAC1, en les converses dels jugadors amb l'staff, es va fer molt palesa la disconformitat amb Tous i Flick va esclatar pocs dies després amb les lesions de Koundé, Balde i De Jong, totes a la mateixa zona de la zona isquiotibial de les cuixes dels jugadors. El canvi que reclamaven tots plegats va quedar ajornat al final de la temporada, però amb Tous clarament en el punt de mira. Un cop acabada la temporada, és una prioritat per Flick resoldre aquest tema. De la mateixa importància ho posa que reforçar-se en fitxatges per poder aspirar tot i somiar amb la Champions. Ho posa en el mateix nivell. Amb tot aquest context, Tous deixarà de ser el responsable de la preparació física del primer equip. La intenció, però, és que no deixi del tot el club. Tindrà un càrrec amb unes atribucions encara per definir. Els companys de la cadena SER, en aquest sentit, han apuntat avui que Tous pot passar a estar centrat en el desenvolupament físic d'un grup de futbolistes joves considerats d'alt rendiment entre el juvenil A i el filial, i que pot estar lligat també a altres seccions del club. En tot cas, insistim, el càrrec encara no està 100% definit, però deixarà de ser el responsable de la preparació física del primer equip. La pregunta sobre qui dirigirà ara la preparació física del primer equip encara no es pot respondre, no està decidit, el càsting està obert, la recerca l'està fent el club i està en marxa per poder començar amb garanties la pretemporada el 13 de juliol. Ha sonat el nom de Holger Broich, amic alemany de Flick, a qui té una altíssima consideració i a priori seria idoni per al càrrec. De fet, ja va sonar el 2024 amb l'aterratge de Flick, però no serà ell. Té un bon càrrec en el sector privat, punter en el seu camp al grup Schwarz, allà a Alemanya. No serà Holger Broich qui agafi les regnes en aquest departament. I ens consta que Flick veu amb bons ulls treballar amb gent d'aquí, que s'ajusti a la filosofia i al dia a dia d'un club com és el Barça.
0: Sí, que sigui, és any important, és any de Mundial. El Barça és l'equip amb més jugadors internacionals, amb 15, 16, depenent de si comptem a Gordon i a... Vaja, Gordon no, Gordon segur... vull dir a Rashford, és a dir, no sabem què passarà amb Rashford, però vaja, si es queda, són 16 internacionals, si no en són 15, qui se n'ocupi és un any d'aquells, parlant del Mundial de Clubs del Madrid l'any passat, si recordeu, i hem vist que ha acabat passant factura. A veure què passa aquest estiu amb el Barça.
6: Però què ha passat amb Tous? Perquè m'he perdut alguna cosa. L'estiu del 2024 el van fitxar com si haguessin fitxat...
7: Sí,
6: el van fitxar, insisteixo, com el Messi de la preparació física. Es va dir amb un consens. Bueno, com si... No sé, com, o sigui, ni una sola veu discordant que havien fitxat el
1: com si fos la NASA.
6: El preparador físic més... preparat, valgui redundància, del món. Es va dir això i hi havia un consens. Llavors, a l'estiu del 2026 el consens s'ha acabat. Ja li anem a tallar el cap que per cert, amb un eufemisme de si s'encarregarà de quatre joves o no sé què, això és un cessament en tota regla. Llavors, la meva pregunta és què ha passat?
1: Doncs ha passat el que hem anat explicant a recull de tota la temporada, una pèrdua de confiança, una pèrdua de confiança molt gran, i la multiplicació de lesions musculars que des de l'estaf tècnic doncs s'ha percebut com que hi havia deficiències en la preparació física. Els jugadors s'han queixat repetidament que no es feien prou exercicis de força, no hi ha bona sintonia tampoc personal amb Julio Tous, és una àmplia majoria del vestidor que ho sent així, i com hem anat explicant a RAC1, això s'ha anat tensionant i ja a finals de febrer la situació era bastant insostenible, fins al punt que se li va reclamar a Flick en aquestes reunions, en aquestes converses que es van mantenir al vestidor aquells dies, se li va traslladar a Flick una àmplia majoria del vestidor, insistim, que no volien treballar amb Julio Tous. Davant d'aquest pols, li podríem dir, Flick va escoltar tot el que li deien els seus jugadors i, a més, Flick estava descontent amb el nombre de lesions musculars que s'estaven amuntegant, que no eren casuals. I aleshores doncs, es va arribar a la conclusió que hi havia d'haver-hi canvis, però al analitzar-ho internament es va decidir que s'ajornava al final de temporada i ara estem en aquesta tessitura i ara s'ha de buscar qui treballa al capdavant de la responsabilitat de la preparació física, perquè Hansi Flick té entre cella i cella guanyar la Champions aquesta temporada i, insistim, per ell és tan important tenir ben resolta aquesta qüestió com millorar les prestacions de la plantilla en fitxatges.
0: 5 minuts passant de la mitjanit, ara que parlàvem de Mundial, ens hi aturarem una mica. De fet, farem una pausa. Durant la pausa estem a punt de regalar els capibares. Feu el favor de trucar al 902-47-700, aneu trucant i algú s'endurà aquests capibares sensacionals que la Marta, vaja, està somiant tenir-los des de fa setmanes o mesos.
1: És que soc molt dels capibares,
0: ja ho saps.
1: És que ets
0: molt capibares, sí, ara venim, ara.
7: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
0: Ja està aquí. La música del Pac Wonder Goal ja sona i és que algú és a punt d'endur-se aquest pack. De fet, els capibares han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol. Arriba Wonder Goal, descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful, 15 seleccions sorpresa, un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo en cada blind box. Si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, és el vostre moment. I avui qui s'endurà aquest pack de Wonder Goal és el Jacinto, que ja ha trucat al 902-47-700. Jacinto, com estàs? Bona nit.
9: Hola, bona nit, què tal?
0: Bé, d'on truques?
9: Des de Centelles.
0: Perfecte, doncs ja saps com va això, eh? M'has de dir senzillament qui creus que es mereix un pack Wonder Goal per aquest Mundial i qui no.
9: Home, crec que se l'hauria d'emportar la Masia, no del Barça.
0: Molt bé.
9: Sí, crec que està fent bona feina.
0: Perfecte.
9: Encara que no hi hagi diners, però almenys anem tirant.
0: I aquí li fotem els capibares, qui li traiem? A veure.
9: Bueno, per dir-ho així, el Tori, doncs el Madrid.
0: En genèric, no cal tampoc apuntar gaire...
5: La Masia, capibares, sí. I el Madrid res.
0: I s'acaba la història. Doncs, Jacinto, per tu aquest pack, no pengis, que ara et preguntarem les dades per poder-te l'enviar, d'acord? I enhorabona, que vagi molt bé.
9: Perfecte, moltes gràcies.

0: Ja és aquí, eh? Ja dos dies i Mundial. A aquesta hora, de fet, d'aquí dos dies haurem acabat ja el primer partit a l'inaugural, aquest Mèxic, que era Mèxic-Sud-Àfrica, no? Sí, el partit de dijous.
1: Hem comentat que els horaris són bastant decents. Sí. Per ser sí. Estats Units, són bastant decents. I a partir de la segona fase... encara més decents.
0: S'arreglen molt més, sí. De fet, va passar similar al Mundial de Clubs, no? Que també ja van pensar molt en tots els continents i en fer una cosa més o menys que tothom pogués veure.
2: De fet...
0: I tret dels de les quatre, sí.
2: De fet, vaja, jo planyo la pobra gent que l'haurà d'anar a veure en directe, perquè tenint en compte l'època de l'any, no sé, és 11 del matí...
3: vols dir que planys els futbolistes que hauran de jugar al migdia
2: també,
3: amb el sol al cap, eh?
2: També, no, vull dir que...
0: De fet, ja va haver-hi queixes l'any passat.
3: I després vaig dir una cosa. I jo estic en contra de que es facin els partits de futbol que no sigui de nit. Per una cosa, perquè és que hi ha vegades que m'haig de posar
4: una visera
3: per, i no arreglo res. Me'n dono compte, soc tan tonto que no arreglo res.
1: Les ombres són terribles perquè el sol crema molt.
3: Veus el realitzador que va intentant pujar el contrast.
1: Les ombres.
0: No, és que... I de fet ja va haver-hi queixes l'any passat, aquestes alçades de l'any, quan estàvem amb el Mundial de Clubs, ja es van queixar tots els sindicats futbolistes.
3: La final de Champions femenina, escolta, no es pot jugar. És que era, de debò que era un problema veure moltes vegades la jugada. És que no ho sé. Si això és un espectacle, s'ha respectat les regles del joc de l'espectacle. És a dir, el sol allà no pot caure, allà al mig. O sigui, clar, partits que es jugaran a les 12 del migdia, hòstia...
4: Mentre només caigui el sol i no caiguin els jugadors, de la calor que tindran, també...
3: Jo ara parlo com a espectador, no com a...
4: D'acord. Jo és que soc molt empàtica penso, pobra gent, ja saps? No allà corrent
3: a 40
4: graus
3: a les
4: 12
3: del migdia. Intento veure'ls.
4: D'acord, tu no corres, no? En aquell moment.
0: En quin equip esteu? Equip de Mia López, és a dir, tot i a tota hora, tots els partits que pugui els veuré tots absolutament i endavant, o una mica més mesurat, o senzillament no m'interessa?
3: Jo no, perquè hauria de donar moltes explicacions a casa i no caldria... No. Perquè diu, ara que estàs veient, diu, no, estic veient Cabo Verde amb
4: Curaçao.
3: I això que
1: jo reconec.
0: Per feina.
1: Jo reconec que he convertit en
3: mares. I el que et pot preguntar d'això, és un fill teu i tal, diu, però papa, tu sabries situar en el mapa? I jo et diria que sí, esperant que no em porti l'alt desmut perquè no me'n sortiré.
0: No hi ha manera.
1: Jo reconec que he convertit el despatx en una central d'imatges. Vull dir que em pantalla de televisió.
3: Facturaràs poc.
1: Per tot arreu. Sí, jo estaré pendent. Estaré tot el pendent que pugui i intentaré combinar-me tan bé com pugui.
0: Què us ve de gust d'aquest Mundial, sobretot?
2: A mi em venen molt de gust...
1: Tim Payne.
2: No, sí, Tim Payne, que ara ens ho explicarà la Lluís. Ara ens ho explicarà la Lluís, que és molt bo, que ens ho ha explicat abans d'entrar. A mi em venen molt de gust les velles glòries. Sí, em ve molt de gust.
0: Per exemple?
2: Messi, Neymar, sí. Cristiano.
1: L'Argentina de Messi, jo tinc molta curiositat de veure si el xaval amb 39 anys encara torna boig al món del futbol.
2: I em ve molt de gust Cristiano, que sempre té un punt esperpèntic, i Neymar, perquè és esperpèntic, la seva presència a Brasil. O sigui, els vells roquers...
0: Sí, a
2: veure què passa amb els vells roquers...
3: I podria passar... Imagina't que hi hagués un partit que fos Estats Units-Iran. Això seria, la bomba. L'expressió està equivocada. Sí,
0: tens raó. De fet, Iran ja s'ha queixat amb tots els problemes que està tenint per aconseguir els visats pertinents per poder entrar. Al final s'estan plantejant d'entrar ràpidament, sortir el mateix dia de partit.
3: Però la FIFA, que presideix aquest patant que li va donar aquest premi Nobel de mentida amb el Trump, té un protocol que diu que, escolti, no hi haurà problemes de visat, si un es dedica, si resulta que juga de l'antecentre, un tio que és de la cosa nostra, doncs sí. Llavors no. Però si en principi tu no tens cap mena de problema amb el Ministeri d'Interior del teu país, no estàs en cap llista, que tu has de poder jugar sense visat i sense història. Res, hi ha jugadors que s'han quedat fora, ja, no?
0: Sí, i jugadors que han estat hores i hores als controls de seguretat, al Senegal, ahir veiem imatges que dius, ostres, de veritat, cal això.
1: Com si fossin delinqüents.
2: És que el Mundial futbolísticament és un espectacle justet, perquè a més són jugadors que han jugat moltes vegades molt pocs partits junts, algunes alineacions que tu veus al Mundial, és la primera vegada a la vida que les veus i que coincideixen aquells 11 jugadors.
0: Sí, sí.
2: Però és un espectacle geopolític bestial, fascinant, i que a més condiciona molt la política mundial, i per tant, només per això jo crec que s'ha de veure. És que té múltiples conseqüències.
0: I més aquest any, que juga on es juga, amb el president que tenen i amb com tenim la situació geopolítica ara mateix organitzada, amb conflictes bèl·lics pràcticament a dreta i a esquerra. Tenim el Dani un altre cop en línia, si no m'equivoco. També ets per aquí, oi que sí?
5: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: A tu, si et pregunto què et ve més de gust veure aquest Mundial, què em diràs?
5: Mira, a mi m'agraden molt les pedrades dels tertulians, eh? M'agrada molt escoltar-los i que parlin d'aquestes sensacions que tenen. Per exemple, el Màrius parlava d'aquest Iran-Estats Units, que es pot donar perfectament, eh? Si, per exemple, Estats Units passa el seu grup com a primera i Iran passa com a segona, es poden creuar perfectament a setzens de final. O sigui que en aquest sentit, el quadre, que tampoc ha evitat un possible Espanya-Argentina, que recordem que es creuen a setzens de final, si, per exemple, Espanya passa primera o Argentina segona o al revés, és a dir, són els grups que es creuen, tampoc l'organització en aquest cas ha fet res per evitar un encreuament entre Estats Units i Iran. Això pot passar. Els iranians, com expliqueu, que estan a Tijuana i el govern dels Estats Units només els permet passar la frontera, passar la duana per jugar el partit i han de tornar. I la presidenta de Mèxic, Sheinbaum...
3: Sense dutxar-se han de tornar.
0: És una bogeria.
5: Sí, no, pràcticament, no. La presidenta de Mèxic ha dit que ella, que no té cap problema en deixar que Iran es quedi els dies que vulgui, però els deixa allà a la frontera, a Tijuana, van a jugar el partit a la Costa Oest, i en el moment en què acaben el partit han de tornar a Mèxic i allà s'han d'allotjar. Hi ha casos surrealistes. Per exemple, el de l'àrbitre de Somàlia,
0: sí,
5: que no...
0: Sí,
5: que estava
0: sí.
5: Clar, jo aquí, Xavi, el que no entenc és, sincerament, per què no li donen partits a Canadà o a Mèxic? Podria xiular partits a la primera fase i allà se'l ventilen, saps? Perquè està clar que a l'àrbitre de Somàlia no li donaran la final ni eliminatòries, però amb voluntat tu li pots donar partits a primera fase a Mèxic o a Canadà, però la FIFA ha callat, no?, per aquesta complicitat amb el govern dels Estats Units per no complicar més la situació. Però em preguntaves, per exemple, el que deia l'Ernest, efectivament, també Manuel Neuer, no? Què podran fer els veterans i què podran fer també els joves, perquè com que tampoc hi ha molt jugador del mig, que sí que n'hi ha, però una mica aquesta lluita, aquesta contraposició entre els jugadors veterans i també els joves com Lamine Yamal, que empenyen a la porta. Si guanya algun dels veterans, si guanya Messi, queda coronat com el millor de la història, sens dubte, i si guanya Cristiano, doncs els que defensen Cristiano doncs tindran motius de pes, ens agradi o no, doncs per defensar que Cristiano és el millor o que menja la taula dels millors.
3: Portugal té un grandíssim equip.
0: Sí, sí. Sí. De fet, el posen en aquesta terna de favorits, juntament amb França i amb Espanya.
3: Hi ha mitja dotzena de futbolistes que els posaria al meu equip, eh?
0: I sense mirar, a més, ràpidament, sense pensar-t'ho massa. Mira, parlant de guanyadors al Mundial, llegia que hi ha un matemàtic alemany que ha encertat els últims 3 guanyadors del Mundial, no em facis dir el nom perquè no el recordo, evidentment, i deia que aquest any guanya Països Baixos. Té opcions, Països Baixos, de guanyar un Mundial, Dami?
5: Bé, ha perdut 3 finals, és la selecció més que ha arribat més vegades i més finals ha perdut, 74, 78 i 2010, aquesta etiqueta de perdedora, però jo l'altre dia llegia una estadística, Xavi, que és que portem uns quants mundials que la selecció que guanya el Mundial, selecció que queda eliminada pel guanyador, després guanya. No sé si tindrà res a veure amb aquesta teoria, però clar, Holanda, és a dir, Països Baixos, va ser eliminada per Argentina. Ah. Saps? Aleshores, segons aquesta teoria, recordes els penals, va ser eliminada a quarta final de Qatar.
0: Sí.
5: Segons aquesta teoria, podria guanyar. Aviam, jo crec que a Països Baixos el que és interessant és que ningú la situa com a superfavorita, és a dir, ningú la posa al nivell d'Espanya, Portugal, França, tampoc un grau per sota com pot ser Anglaterra, Brasil, que tampoc ningú dona favorita a Brasil, però tampoc ningú parla de decepció assenyalant Països Baixos, perquè tampoc suposa una selecció que ara mateix generi massa expectativa. Està allà com en zona de ningú, no? Perquè Països Baixos també te la imagines passant la primera fase, tot i que té un grup complicat, amb Japó, etc. Te l'imagines passant als vuitens, segurament, però un s'imagina que quan arribin seleccions més competitives, normalment Països Baixos serà eliminada. Però sí que és veritat que ha crescut i que de la mà de Ronald Koeman, doncs bé, només Espanya, per exemple, a l'última Nations League va caure eliminada. Sí, per què no? Jo crec que ningú es vol enfrontar a Països Baixos, però evidentment hi ha una sèrie de seleccions que tenen millors jugadors i que, juguen, sí, i que juguen millor.
0: Joachim Clement es diu, aquest senyor, un matemàtic alemany que, et dic, els últims tres els ha encertat i ara ha dit que serà Països Baixos per no sé quins càlculs fa. Això es veu com va començar com un joc, ell va fer com un joc amb els seus alumnes, i a partir d'aquí va encertar el primer, després el segon i el tercer, el de fa 4 anys. Aquesta vegada diu Països Baixos. Veurem què passa. A Espanya on la situeu vosaltres? La situeu amb opcions tan clares com, per exemple, amb l'Eurocopa o potser no tant té rivals que el poden superar? Com la veieu?
3: És com que és l'equip del Barça amb 3 o 4, en fi, foranis, no sé si reforços o deforços, però jo crec que estarà a la recta final, segur. Jo no sé si guanyarà, perquè això depèn, hi ha altres equips molt potents. França és potentíssima, Portugal és potentíssima, Alemanya sempre està allà, ja veurem què passa, però jo crec que sí, que depèn dels encreuaments i aquestes coses, no? Però crec que estarà fins al final com una de les seleccions favorites, segura, segur.
0: Ernest?
2: Per mi és gairebé favorita, Espanya, però no perquè tingui els millors jugadors, que crec que els té França, o el seu nivell d'estrelles, efectivament pot haver-hi altres seleccions que competeixen en, fins i tot en màrqueting, que fan més soroll, etc. Però des del punt de vista d'un equip ja consolidat i format, que és el Barça, que és la forma de jugar al Barça, això jo crec que no ho té cap altra selecció. Per tant, jo diria que, tenint en compte que per qualitat individual la gran favorita és França, per qualitat col·lectiva, per mi, la gran favorita és Espanya. I a partir d'aquí poden passar mil coses, hi ha grans seleccions, etc. Per mi Espanya només té un problema, que és que, com el Barça, depèn de Lamin. I el factor lesió de Lamin, hem de veure com evoluciona, si el força en el primer partit, com s'està començant a insinuar. Si s'espera...
3: El primer partit sortirà al minut 75.
2: No ho sé, sí, però sortirà... És a dir, per mi el factor Lamin és molt important. Si Lamin ràpidament entra en forma i lidera l'equip i marca gols, això... Espanya, pràcticament, per mi, és la favorita.
1: Jo, per mi, és França. Jo crec que França té una constel·lació, directament. Si mires els noms, Doué, Michel Olis, Dembélé, Mbappé, Barcola... La veritat és que té un equipàs que fa pànic. Però és veritat que Espanya té la Minya Mal. I a la Minya Mal, a les competicions importants, als partits importants i als esmenes importants, li posen. Uh-huh. Li posen, treu la seva millor essència, i en aquí és on Espanya és molt perillosa. Perquè si realment, mira, parlàvem de lideratges de Flick, segur que Flick no es referia al xaval, perquè el xaval amb 18 anys ja lidera. Lidera de forma, vamos, apabullant. El que explicava al principi el nostre company, és un xaval que té màgia, que té aura, que té duende, que atrau a l'interès de tothom, que la gent l'estima, que resulta simpàtic. I això a les seleccions els impressiona. Jugar contra aquests referents no són ells. Moltes vegades les seleccions juguen retraiguts. Quan saben que en una selecció hi ha un jugador com Lamine Yamal que fa girar el partit una miqueta a l'inrevés.
2: I que intimida.
1: Que intimida una barbaritat i que fa que els seus companys semblin millors. Jo recordo quan Messi estava en el seu prime, que es diu ara, en el Barça, quan sortia al camp tot l'equip baixava. I quan Messi entrava al camp, tot l'equip pujava. Això passa i pot passar amb Lamine Yamal. Per tant, Espanya serà una de les favorites, però jo col·loco en el número 1 a França.
0: Ahir última prova de la selecció espanyola, va fer aquest segon i últim amistós abans de començar el Mundial a Puebla, a Mèxic, contra Perú, va guanyar 1-3 a Espanya. Alguna conclusió, Dami, es pot treure d'aquest partit, de l'11, dels canvis, etc, etc?
5: Sí, sí, jo crec que són conclusions definitives, no? Si em preguntes pel que va fer De La Fuente, doncs jo crec que ja ha tret l'equip titular sense els lesionats. Ja ho havia dit, que volia fer un equip més reconeixible que el que va jugar a La Corunya contra Irak, que hi havia moltes proves i alguns jugadors fins i tot que havien estat de suport per compensar o complementar els futbolistes que no hi eren, i ahir es va veure. Si treus Lamine i Nico, pràcticament és l'equip titular, amb Unai Simón, Llorente i Cucurella seran els laterals, Laporte, Cubarsí, Rodri, Pedri, Fabián, que era el mig del camp espanyol de l'Eurocopa, repetirà en aquest Mundial almenys d'entrada. Oyarzábal és el davanter centre de ple dret, s'ha fet amb el lloc de Morata, que històricament els últims anys era el davanter centre d'Espanya. Oyarzábal, que cada cop que es posa la samarreta d'Espanya automàticament marca, és a dir, abans que comenci el partit ja li pots adjudicar almenys un gol a Oyarzábal. És increïble, i ho hem comentat en tertúlies aquí, justament en alguna tertúlia de dimarts ho hem comentat, el tema d'Oyarzábal amb Espanya.
1: És un fenomen, és un fenomen.
5: És brutal,
1: Ferran Torres, igual.
2: Sí.
1: Ahir està excels. Ahir Ferran Torres contra Perú fa un partides.
2: De fet, De La Fuente d'Ami va parlar meravelles de Ferran després del partit.
5: Sí, i com cavalga per la dreta i li dona la passada a Pedri, més Baena, que ja veurem. Ja veurem què passa a les bandes, no? Però la dinàmica és que Cubarsí, Pedri, titulars fixes, més Lamine, i el substitut de Lamine si és Ferran. O sigui, tens 3 de 8 titulars, tens 8 jugadors del Barça aquí, 3 de 8 titulars. Olmo anirà jugant bastant, Gavi també jugarà, Eric ja ho veurem, i Joan no. Aquest és un altre tema, que ara comentem. I Ferran, si és Lamine, tampoc. O sigui que jo crec, Xavi, que 3 dels 8 del Barça titular segur, i alguns com Olmo jugarà molt, Gavi també, i Joan jo crec que no, i Eric, doncs algun minut tindrà. Una altra conclusió, Joan García és el tercer porter. És el tercer porter, Joan García. Va jugar a La Corunya, ahir va fer-ho Unai Simón titular, també David Raya, no hi ha debat, Raya és el segon, és el que hi ha. Joan García té molt difícil jugar en aquest Mundial, per tant, a dies del debut així estan les coses. Veurem què passa en el debut contra Cap Verd pel que fa als lesionats. La informació que jo tinc ara mateix és que volen fer jugar a Lamine Yamal. Crec que el Marius ha dit minuts 70-75, doncs sí, ara mateix aquesta és la informació que tenim, uns 15 minuts. Ell se sent bé,
2: aquest ritme, no?
5: Sí, el que transmet el cos tècnic és que està bé. Jo pensava, aquests dies, home, si guanyen 3-0, doncs el posaran perquè el partit està decidit, però si van 0-0 també perquè acabi de decidir, no? I perquè sigui titular ja contra Aràbia i contra Uruguai també, és a dir, que la cosa s'ha accelerat uns quants dies, i ja no és que no jugui contra Cap Verd i després jugui uns minuts contra Aràbia i titular contra Uruguai, sinó que diguem que s'ha guanyat uns dies i s'ha accelerat. Jo crec que ells són conscients que ja no és un tema de forçar o no forçar Lamine, sinó que és un Mundial llarg, que són 8 partits i que també han de mirar, que miren egoístament, no? Com sempre parlem, que de vegades miren, són egoistes ells mateixos i miren només pel bé de la Federació Espanyola, doncs home, miren egoístament per ells, és que si no volen perdre Lamine i volen guanyar el Mundial, el que no han de fer és forçar-lo. Per tant, entenem que si el fan jugar contra Cap Verd, que no el força ni és perquè el jugador està al 100%.
3: El que et faria Flick és 15 minuts contra Cap Verd, contra Aràbia Saudí mitja part,
2: 30 o 45,
3: i llavors ja el poses de titular davant d'Uruguai, no?
5: Però no descartem que sigui així, molt... tampoc. No descartem que sigui així, tampoc.
2: És que segurament no està permès, és a dir, fa 2 mesos que està aturat Lamine Yamal des de la lesió contra el Celta, heroi, aquí al Camp Nou, per tant, no crec que
5: estigui... El que passa que tu digue-li al jugador... Tu digues el jugador que contra Cap Verd i Aràbia, que no dic que és el que hagi de passar, però quan Cristiano porti 3 gols i Messi en porti 2 i Julián en porti 4, veus que contra Cap Verd i Aràbia és una magnífica oportunitat per començar destacant el Mundial a nivell de sensació i a nivell també de gols, és complicat, quedar-te a la banqueta.
2: Aquest és un dels problemes que li veig al seleccionador espanyol. És a dir, jo veig a Flick més o menys, o intentant-ho, si més no, dir-li a Lamine, escolta'm, avui no pot jugar, si més no, 90 minuts. Jo no sé fins a quin punt podem veure Luis de la Fuente dir-li a Lamine o aturar a Lamine, parar a Lamine si vol jugar tot un partit sencer. Tu el veus, Dami? És a dir, té aquest caràcter, sí. Luis de la Fuente, per aturar un jugador com Lamine, que li digui no, escolta'm, molt bé, però jo jugaré 90 minuts.
5: Ja. No, mira, un dia el Roger Saperes feia una comparació, un dia que parlava amb la redacció, que em va agradar, que deia Hansi Flick és més el pare i de la Fuente és més l'avi, no? Una mica això, que potser amb De La Fuente costa més. Bueno, tampoc almenys tindria De La Fuente. És a dir, jo crec que De La Fuente vol... Si De La Fuente no el veu bé, no... Però també egoistament, perquè són, insisteixo, són 8 partits. També quan ha parlat de favorits, també s'ha de tenir en compte que això és llarg i que hi ha moltes trampes. Quan vam veure Argentina guanyar el Mundial de Qatar, va ser la millor selecció, però va haver de passar tantes de penals. Espanya 2010 gairebé cau contra Paraguai el dia que Casillas li para un penal a Cardoso. Vull dir que pot haver-hi lesions, poden haver-hi expulsions. A Lamine, o sigui, un seleccionador ha de cuidar a la seva estrella, ho dèieu, no? Lamine és el millor jugador d'aquest equip, i si fos d'un altre equip, doncs jo crec que també ens expressaríem en els mateixos termes. Com has de forçar el teu millor jugador en un Mundial a 8 partits, que estarem aquí fins al 20 de juliol, contra cap Verd, que és la selecció més dèbil del grup, un partit que a priori has de guanyar 4-0.
0: Sí, sí.
5: Em semblaria realment absurd. Jo crec que si juga és doncs perquè pràcticament pot ser un entrenament en pilota. Si no, seria jo crec un error per part de tots.
0: 9 dies falten per sortir de dubtes. 9 dies, diria, si no m'equivoco.
5: 9 dies? Tant,
0: sí, oi? 9 clavats.
5: Menys, no?
0: No són contra dos... Cap Verd, quin dia és? Dia 16?
5: 15.
0: 15, doncs, sí, sí, menys. Falten una setmana clavada, no? Falta ara, avui és dia 9, per tant, 7 dies perquè s'enfrontin a Espanya i Cap Verd. Veurem com acaba solucionant-ho. Dami, demà parlem.
5: Saps què passa? Saps què passa? Que com que aquí a Estats Units hem passat ja a dia 10, ara ja no em sortien els comptes a mi.
0: Ah, d'acord.
1: No, sí, i ara sentia el Dami, ja, en realitat, en un Mundial els jugadors es transformen. Entren en una estranya metamorfosi, sí. I les sensacions només són positives. Així és com en Lliga hi ha jugadors que s'autoanulen dient no tinc bones sensacions i deixen d'aparèixer, i no vull dir noms, en un Mundial no. En un Mundial no pensen en res del que vingui després, ni amb les vacances, ni amb la seva salut, ni amb el seu equip, ni amb el seu, en la seva competició de Lliga. Per tant, ho posaran tot i se'ls ha de frenar, perquè els jugadors no s'autoregularan.
0: Això és el que em fa por. Això és el que ningú freni la bèstia.
1: Aquí els metges, més que Luis de la Fuente, els metges són els que han de marcar la disponibilitat dels jugadors. Perquè les sensacions dels jugadors, sense ser-ne conscients, sempre les troben bones, quan en realitat el seu cos no està tan bé.
0: Dami, que vagi molt bé, descansi, i demà parlem.
5: Demà parlem, correcte, que vagi molt bé.
0: Que vagi molt bé, igualment. Va, anirem tancant tertúlia també, que encara han de fer més coses. Per tant, Màrius, moltíssimes gràcies.
3: Un plaer, com sempre.
0: Que vagi molt bé, fins dimarts que ve. Ernest,
5: un plaer.
0: Fins dimarts, i Lluís, fins aquí una setmana.
3: Us estimo.
0: Igualment. 3 minuts passen de 2:15 de la matinada, una pausa i encara una píndola més de Mundial que ve el Naveira amb les seves històries. Ara venim. RAC+1.
6: Aquest dimecres la Lliga ACB de bàsquet es juga a RAC+1. A les 8, des del Roig Arena, València 6 de Joventut. Primer partit de les semifinals del play-off.
7: Aquí la vol Riqui, el triple de Riqui.
0: Ja està.
7: I aquest o!
6: Viviu-lo en directe a l'app del web de RAC1 amb Dani Aguilar, Jaume Molló i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dimecres a les 8, València-Penya. La Lliga ACB de bàsquet es juga a RAC+1.
8: RAC+1.
9: Tots som
8: més 1.
9: RAC+1.
10: La gente de No Sé es tan maja y tan simpática que justo cuando me había aprendido el nombre de la presentadora, bueno, me lo cambian tú, ay, ay, ay. Pues eso, cada día a las 8 de la tarde seguimos con el periodismo, con el rigor, con la mejor tertulia en él, No Lo Sé, ahora con Mireia Garú, ¿cómo es, compañeros?
11: Garulera. Garulera.
10: Así no, compañeros, venga.
11: Cada vespre a l'hora de sopar i fins que torni l'Anna Ballonesta, l'anàlisi del dia al No Ho Sé.
10: Venga, que nos vamos.
12: No Ho Sé, amb Mireia Garulera.
10: Voz corporativa, compañeros, venga.
12: RAC+1.
10: Tots som...
12: 1 milió.
10: Repártamelo. Bien. Muy fino. Venga, Mireia, Garru, Churru, ¿cómo es?
12: Tu diràs, amb Xavi Rocamora. Camí cap al Mundial amb RAC.
0: 6 minuts, passen de 2:15 d'una de la matinada. Ja sabeu que aquests dies amb el Jaume Naveira doncs fem el compte enrere cap al Mundial amb diversos capítols de qüestions que tenen a veure amb la competició que comença d'aquí a menys de 48 hores, d'aquí a 2 dies a l'estadi Azteca. Doncs bé, avui nou capítol. Jaume, com estàs? Bona nit.
13: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Ahir, per exemple, parlàvem d'algunes de les seus. Avui ens fixarem en alguns dels partits inaugurals, oi que sí?
13: Sí, sí, avui parlarem d'alguns partits que van obrir doncs, diversos mundials al llarg de la història. I abans d'entrar en detalls, Xavi, cal dir que bé, que el Mèxic-Sud-Àfrica, que jugarà doncs, el dijous a partir de les 9 de la nit,
0: sí.
13: És l'únic partit inaugural repetit en la història dels Mundials. Ja es va jugar el 2010, en aquell Mundial doncs, Sud-Àfrica era anfitriona i va jugar contra Mèxic, i ara, 16 anys després, doncs, tenen una espècie de partit de tornada a la Joia Azteca.
0: És bona, aquesta, clar, que, clar, Sud-Àfrica, veurem, clar, exacte.
13: Sí, sí, sí. Que veurem qui s'emporta aquell partit de Sud-Àfrica-Mèxic recordadíssim pel golaç de Xabalala, que va ser el gol que va obrir aquell Mundial amb un gran xut a l'escaire. Després Rafa Márquez va empatar el partit, quan encara va estar a la samarreta del Barça en aquella època. I bé, cal dir que Mèxic, per cert, és el cinquè partit inaugural d'una Copa del Món que disputa, fent que sigui la selecció que té el rècord de més partits inaugurals jugats. De fet, ha superat Brasil amb aquesta edició del 2026, amb 5 partits inaugurals disputats, Brasil en té 4, o sigui que aquí ja està aquest curiós rècord per Mèxic.
0: Aquest rànquing estrany que t'acabes de treure la màniga, no? Ah, de fet, clar, sí. Mèxic ha organitzat, mig organitzat aquest, i l'altre, el del 86, per tant, aquí en tens dos clars.
13: I el del 70.
0: I el del 70, exacte, també. Sí, sí, evidentment, evidentment.
13: El que passa és que la tradició ha anat canviant amb el pas dels anys, perquè durant una època obrien els anfitrions, o sigui, a l'inici els temps era així, després es va canviar a que fossin els vigents campions,
0: sí,
13: els que disputessin el partit inaugural, que això va passar al Mundial del 74, i després doncs, aquest costum va durar fins al 2002, on ja, doncs, després de Corea i Japó, es va canviar, fent que sempre l'anfitrió o un dels anfitrions doncs, inaugurés el Mundial.
0: Va, doncs parlem d'altres sis partits inaugurals. Em sembla que has escollit sis, oi? Si no m'equivoco. Sí. Doncs sí. El primer, la casa del futbol que no volia el futbol.
13: Sí, hem de parlar doncs del partit inaugural de Brasil 2014, aquell Brasil 3-1 Croàcia, que va ser la primera victòria de l'equip de Luis Felipe Scolari en aquell Mundial que tan malament va acabar. I cal dir que, tot i que Brasil és un país tan suament amant del futbol, doncs convé no oblidar que mentre desenes de milers de persones omplien els estadis durant el Mundial, doncs també n'hi havia moltes que duien a terme manifestacions pels carrers de tot el país, sí, per l'enorme cost que va tenir el Mundial. Es van invertir fins a 11.000 milions de dòlars en construcció d'estadis i d'infraestructures, tot mentre la societat brasilera doncs, es queixava que els diners doncs, no s'invertissin en millorar els serveis públics, el transport, els habitatges, la seguretat, i això doncs, va provocar grans manifestacions. Cal dir que jo crec que el pic d'aquestes manifestacions va ser més durant la Copa Confederacions, que també la va organitzar Brasil l'any anterior al Mundial, on hi va haver desenes de manifestacions amb milions de persones als carrers, però vaja, això va durar fins al propi Mundial i en el mateix dia de l'inauguració doncs, encara estaven a voltes amb aquestes protestes.
0: Anem a una altra, una sorpresa amb regust passat colonial.
13: Sí, perquè el partit inaugural del 2002 va tenir molt de pes en aquest sentit. Va ser un França 0, Senegal 1. Senegal es va independitzar de França el juny del 1960 i debutava un Mundial doncs, gairebé 42 anys després contra la que havia estat la seva metròpoli. França, recordem-ho, va colonitzar Senegal durant 300 anys i aquest partit doncs, era especialment esperats pels Lleons de la Teranga, que van vèncer per 0-1 i van començar a signar la caiguda pel precipici d'una selecció francesa que arribava com a campiona del món i també vigent campiona d'Europa a l'any 2000 i que va marxar doncs, de Corea i Japó amb, amb un punt aconseguit i 0 gols marcats, perquè l'únic que va aconseguir va ser un empat a 0 contra Uruguai, així que caiguda duríssima de la que era, doncs, com dic, vigent campiona d'Europa i del món.
0: Sí, sí. L'estrella que va durar 3 minuts al Mundial.
13: Sí, parlem del partit inaugural del 1994, Estats Units, Alemanya-Bolívia. No parlem d'un jugador que anava a ser una de les grans estrelles del Mundial, però que sí que ho era de la seva selecció. Marco Echeverri, que era la gran estrella de Bolívia, un jugador que no arribava del tot fi físicament per iniciar titular al debut, tot i ser, doncs, ja dic, el gran líder de l'equip. I Xavier Azcar Gorta, que era el seleccionador de Bolívia, el va ficar al minut 79. Hi ha una pilota llarga, la disputa Echeverri amb Lothar Matthäus. Matthäus li dona un cop, Echeverri respon amb un cop de puny i llavors, quan arriba, diguem, aquesta... una mica quan arriba la sang al riu, no? Quan comença a haver-hi tensió, doncs sí, fins i tot hi ha també una puntada per part d'Echeverri a Matthäus i l'àrbitre mexicà Arturo Bricio va ser el que el va expulsar, se'l va suspendre després dos partits, o sigui que Echeverri no va poder jugar més que dos minuts en tot el Mundial, perquè, clar, després de dos partits de sanció, sortint del primer, doncs Bolívia va quedar fora la fase de grups i no va tornar a jugar.
0: Hem arribat a la meitat, a veure aquesta per on vas, el dia que Àfrica es va reivindicar.
13: Sí, perquè parlàvem en una de les primeres seccions que hem fet en aquesta última setmana, Xavi, que per Àfrica doncs, va ser una lluita al llarg dels anys poder aconseguir fins i tot alguna plaça directa pel Mundial, sí. I el 1990 doncs, Camerún va vèncer Argentina al partit inaugural d'aquella Copa del Món, en un partit on, per exemple, Roger Milla doncs, no va ser ni titular, després va acabar sent una de les grans estrelles del Mundial amb 4 gols, i és un duel que va sorprendre a tothom doncs, perquè ningú esperava que Camerún pogués guanyar aquell partit, un partit on a sobre doncs, Camerún acaba amb 9 futbolistes. Vaja, un duel on Camerún doncs, va donar segurament una de les majors sorpreses de la història dels Mundials, i després doncs, ja sabem doncs, fins a quin punt va aconseguir avançar en aquella Copa del Món.
0: Encara en repassarem dues més. El penúltim titular és per un debut anticipat.
13: Sí, perquè el partit inaugural d'Espanya 1982 va ser al Camp Nou i va ser el debut a una Copa del Món de Diego Armando Maradona. I dic que és un debut anticipat perquè el seu fitxatge pel Barça es fa oficial el 4 de juny de 1982 i el dia 13, doncs, no amb la samarreta del Barça, però sí al Camp Nou, doncs, ja juga el seu primer partit Diego Armando Maradona, que per cert va ser una altra derrota d'Argentina en un partit inaugural, en aquest cas contra la selecció de Bèlgica.
0: I l'última és el del primer Mundial, en aquest cas de l'època moderna.
13: Sí, parlem del Mundial de 1970, és el primer Mundial que organitza Mèxic, i clar, va ser el primer Mundial televisat en color per gran part del planeta, va ser també el primer partit on hi va haver l'utilització de les targetes grogues i vermelles, i també doncs, va ser el debut oficial de les substitucions, que bé, en moltes competicions on existien o estaven molt limitades, i doncs aquest Mundial va ser el primer que va permetre substitucions reglamentàries durant els partits, així que realment

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: ENTI Universitat de Barcelona imparteix estudis en música, ciberseguretat, videojocs, màrqueting i finances.
3: Vine el 20 de juny a les seves jornades de portes obertes i viu de primera mà l'experiència ENTI.
2: Coneix a professors, experimenta en projectes dels alumnes i visita el nou edifici gràcies a la realitat virtual.
3: Inscriu-te a portesobertesenti.cat.
4: I pràcticament nit que hem viscut amb tres cites importants poliesportives, totes tres amb el Barça com a protagonista, dues han acabat bé pels blaugrana, l'altra no, que és la de l'hoquei patins, perquè el Barça ha quedat eliminat després de perdre en el cinquè i definitiu partit contra l'Igualada. De seguida en parlarem, però començaré per l'últim que hem viscut, que és la victòria del Barça a futbol sala en un partit esbojarradíssim, perquè hem viscut alternances constants en el marcador, però finalment ha estat el Barça qui a la pròrroga ha aconseguit guanyar a la pista de l'Inter Movistar Inter, per 5-6, i per tant és el primer finalista d'aquesta Lliga Nacional de Futbol Sala. I perquè ens expliqui com s'ha viscut aquesta victòria blaugrana, tenim ja en línia el seu entrenador, Javi Rodríguez. Com estàs? Bona nit.
5: Com estàs, amigo Xavi?
4: Molt bé, i vostè, com estàs?
5: Molt bé, molt bé, molt content, molt feliç.
4: T'hem vist molt tranquil, malgrat tot el que estava passant a la pista de Movistar Inter avui.
5: Sí, bueno, yo creo que son los años. Al final uno se va acostumbrando. Porque tú me conoces de hace muchísimo tiempo, me hace muchísima ilusión hacer esta entrevista contigo.
4: Y a mí, y tan.
5: Y nada, decirte que hoy es un día muy bonito para el fútbol sala culé. Volvemos a Europa después de 2 años. I és el primer objectiu que complimos.
4: De fet, em sembla que t'ho sentia dir durant la prèvia d'aquest segon partit, que el que era més important és que el Barça tornés a la Champions, que tornés a Europa, perquè no podien ser tantes temporades fora d'Europa. Pot ser?
5: Sí, y además porque al final siempre decimos lo mismo, ¿no? Todos queremos estar en todos los sitios, pero lo que es real es que en tema de secciones la sección que más difícil lo tiene siempre para poder jugar en Europa es el fútbol sala. La que más cuesta, la que más te tienes que currar para poder entrar, y es una evidencia. Hoy lo hemos conseguido, llevamos 2 años sin estar en Europa y bueno, hay que disfrutar del momento.
4: Avui hem viscut futbol sala pur, Javi, amb alternances constants. Guanyàveu 0-2 al descans, però després ha remuntat l'Inter fins a 2 vegades. A la pròrroga s'avancen els madrilenys, però vosaltres heu donat la volta. Avui era un partidàs de futbol sala.
5: Bueno, hoy ha sido un partidazo de fútbol sala para el espectador.
4: Sí, sí, sí.
5: Para los entrenadores hoy nos hemos ido mosqueados en algunos momentos. Uh-huh. Pero lo que sí que tengo que reconocer es que mi equipo ha dado un salto, no solamente de calidad, sino de madurez, de saber jugar este tipo de partidos. Hay que recordar que estábamos muy tensionados, porque al final que Inter no se meta en Europa, pues bueno, no pasa nada, pero si no se mete el Barça en Europa, ya sabes lo que se suele magnificar todo en el mundo culé.
4: Y mestres anchaguits.
5: Entonces, pues bueno, hoy hemos dado un pasito y ahora queremos el segundo, que es la Liga.
4: Home, a la tercera, Javi, ha d'anar a la vençuda, no? Després de les copes, almenys no hi ha el Jaén aquí. Aquí el Jaén no està, perquè déu-n'hi-do la mala sort que hem tingut amb Jaén Paraíso durant tota la temporada. Aquesta ha de ser la bona, no? Després de les dues copes.
5: Sí, además, bueno, han sido 2 copas que no hemos perdido el partido, que se nos han ido por penaltis, por pequeños detalles. Pero el equipo, como te digo, se ha soltado, tiene esa madurez que a lo mejor el año pasado pues le faltaba, o el año anterior. Este equipo tiene mucha hambre, llevan trabajando muy fuerte desde el 4 de agosto. Y bueno, ahora que estamos aquí, pues el equipo se va a soltar, evidentemente, porque ya ha conseguido el objetivo. Uno de los más importantes, no es el más importante, porque el más importante será ganar la Liga, pero el volver a Europa, bueno, pues no sabré muchas cosas.
4: Pasaran menys, no? Ja tot plegat, ara ja aneu més lleugers. Evidentment, aquest objectiu, aquest retorn a Europa, ja no pesa tant, evidentment. No m'ho diràs, però qui prefereixes, El Pozo o Palma?
5: Pues mira, la verdad, si te soy honesto, me

0: Me da igual. Confío tanto en mis jugadores que venga el que venga, bienvenido sea. Sabe que enfrente va a haber un equipo como el Barça, que es muy potente, que es el equipo máximo goleador del campeonato, es el equipo que menos partidos ha perdido en el campeonato, el equipo más regular, el que ha ganado la liga regular. O sea, bueno, nosotros vamos a tener que tener mucho respeto por el rival, pero estoy seguro que ahora mismo de los dos que están jugando, sabiendo que el Barça está en la final, le va a ser complicado también para ellos.
1: Últim partit el tens al cap? El possible últim partit de la final? Data,
0: Pues
1: em
0: mira,
1: refereixo.
0: ¿eh?
1: La data em refereixo, si la tens al cap.
0: Pues no, ahora mismo
1: Em
0: no.
1: sembla que és 27 o 28 de juny, no, t'ho deia perquè la veies apuntant i...
0: Es que va a depender mucho
1: De quan
0: de
1: acabi
0: solamente,
1: l'altre.
0: claro, es que
1: Clar.
0: no, o sea, lo que pasa también que como solamente tenemos el Palau y si el Barça de básquet ha llegado a semifinales. Si pasa la final, pues claro, vamos a depender mucho de los días en los que podemos tener pabellón o no podemos tener en pabellón para poner un día o para ponerlo en otro.
1: Doncs, de fet, només t'ho deia perquè la vagis apuntant, perquè espero que sigui amb la Copa, que puguis venir aquí a l'estudi de RAC1 a explicar-nos el títol, tant de bo sigui així, i com a mínim aquesta primera temporada, la maqueta del Barça, et sembla?
0: Oh, sería un sueño para mí estar ahí contigo, ya lo sabes. El poder disfrutar de ese momento, porque aparte tú sabes lo culé que soy, sabes el tiempo que llevaba esperando estar aquí,
1: I tant.
0: sabes lo que he luchado y lo que he peleado tú mejor que nadie, y para mí será un honor estar ahí contigo compartiendo estudio y podiendo celebrar un título que mejor que contigo.
1: Doncs ja està. Doncs mira, ja hem fet la cita, per tant, ja tenim prevista el títol. Tant de bo sigui així, Javi, moltíssima sort. Enhorabona, insisteixo, i que vagi molt bé aquesta final. Contra Pozo o contra Palma, és igual, però que vagi molt bé. D'acord?
0: Pues muchas gracias.
1: Una abraçada. Javi Rodríguez, el tècnic del Barça de Futbol Sala, avui traient-se, i és cert, aquest pes de sobre, traient-se aquesta rèmora de dues temporades consecutives sense poder jugar a Europa. Ara ja el tenen, i a partir d'aquí doncs només falta un pas més, que és aquest primer títol com a tècnic a la banqueta del Barça. Ell deia que tant ha trigat a arribar, doncs ara que ja hi és, a veure si pot aixecar la primera copa. Del Futbol Sala anem al bàsquet. Dani Aguilar, bona nit de nou.
2: Bona nit, Xavi Rocamora.
1: Ja ha tornat del Palau, lògicament, no ha tornat de genolls, ha tornat a l'hora i, per tant, ja podem explicar com ha anat aquesta victòria. Vaja, victòria, ha passat per sobre avui el Barça de Tenerife.
2: 167, sí, espectacular, excel·lent davant i darrere, anul·lant el potencial canari, 8 punts només Marcelinho, 9 patimils, i sobretot excel·lent de forma col·lectiva al davant, ha fregat el 50% des del triple, un ascendent la Provi i Tola Brizola molt consolidat, molt bé Yusuf Afol, molt bé Juan i Marcos. Mira si ha estat bo el col·lectiu, Xavi, que qui menys punts ha notat ha estat Kevin Pantre juntament amb Vesely, només 4. Cap jugador superat als 22 minuts, vaja. Un inici somiat, però Xavi Pascual Caut és conscient que tot just acaba d'arrencar.
3: Sí, crec que hem fet un partit molt complet globalment, eh? Un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més. I Tenerife és un equip que treballa molt bé tàcticament els partits, després d'aquest partit treballarà molt bé i estarà preparat per tot, nosaltres intentarem fer els nostres ajustos.
2: I res més, i de fet ha dit que el segon partit és el més important de tots, i en aquest sentit, Xus Vidorreta ha reconegut que el seu equip avui no ha estat bé, sobretot des de la línia de triple, només 3 de 18 en un dels millors triplistes, conjunts triplistes de la competició, i també que el tram final ho ha reconegut, ja pensava més en el segon partit.
4: El próximo partido es el jueves, pues claro, pues es el quinto partido en muy pocos días, y lógicamente pues teníamos 9 días, ¿no? Teníamos que pensar más en ese partido cuando ya estás 20 abajo y ves que no hay posibilidad alguna de colocar el 0-1 en la serie.
2: Dijous a les 8, aquest segon assalt. Avui, Xavi, de nou amb poca gent. 4.571 persones. Això és molt poc per anar a semifinals de la CB. Veurem si dijous hi ha més aficionats per intentar encarrilar ja les semifinals avui, molt positives les sensacions en el primer partit del Barça.
1: Doncs les semifinals que han arrencat bé pels catalans, veurem demà el Joventut, que inicia les semis, el monumental Roig Arena.
2: Sí, a les 8 també contra el València, com tots els partits en directe a RAC+1. És evidentment un rival molt difícil. L'equip, la penya, s'ha entrenat aquest migdia a l'Olímpic, ha sortit camisa de València, amb l'afició que estarà al costat. De fet, avui s'ha omplert un segon autocar per al partit de divendres, el segon, i Dani Miret, amb tothom disponible llevant Ante Tomic, ambiciós davant la pregunta de si es pot repetir el que ja s'ha fet contra el Baskonia quarts.
5: Per què no? Està clar que si hem arribat a semifinals no és per casualitat. Tenim un equip que en aquests moments està preparat, està amb molta confiança i podem respondre a aquest gran repte i en tenim moltes ganes.
2: Amb una prèvia que ha generat, bé, algunes converses a les xarxes, Pedro Martínez ha recordat la quantitat de tirs lliures que llença Ricky Rubio, recordant que és un jugador que sap anar molt bé a la línia de tir lliure, ha xifrat en 50% l'eliminatòria. Els aficionats de la penya, insisteixo, no els he acabat d'agradar aquestes declaracions, però en tot cas, demà a les 8 començarem a sortir de dubtes sobre aquesta segona semifinal.
1: Passarà com avui, que quan començarà el Tobiràs, doncs haurem sabut farà poca estona segurament el resultat d'aquest partit. Alguna cosa més, Dani?
2: Una molt ràpida en clau marcat, ho ha publicat l'Òscar Herreros i és així. El Barça s'ha fixat en Agustín Ubal de cara a la temporada que ve, va estar al planter blaugrana, ha fet una bona temporada al Baxi Manresa, precisament un Baxi Manresa que té a tocar l'alè de Còrdoba Pablo Tamba, segons ha pogut saber Recull. Per cert, que de la passada matinada els Spurs han guanyat el partit a Nova York, posen el 2-1 a la sèrie, una bogeria de partit de Wembanyama.
1: Gràcies, Dani.
2: Bona nit.

0: finalment parlarem de l'hoquei patins. L'Igualada, ho dèiem en començar aquest tot dirà, s'ha classificat per la final de l'hoquei Lliga, ha guanyat per 1-2 el Barça en el cinquè i definitiu partit de les semifinals que s'ha jugat a Blanes, Xavi.
1: Sí, amb gol d'Àlex Cardil a la primera part i Villanes a la segona. El gol del Barça, que era l'1-2, l'ha fet Ignacio Alavar a poc més de 3 minuts pel final. Matías Pascual, moltes temporades al Barça, des d'aquesta l'Igualada celebrava el triomf amb els crits de fons dels aficionats igualadins desplaçats avui a Blanes.
2: La verdad que felicitar a todo el equipo por el enorme esfuerzo que han hecho en cada uno de los partidos, lo han dado todo, disfrutando con toda la gente que ha venido aquí a apoyarnos, darle muchísimas gracias a ella por el apoyo que ya se siente. I, bueno, todavía queda un pasito más.
1: Declaracions Esport 3. El rival de l'Igualada a la final serà el Liceu, amb avantatge de pista pels gallecs. Els dos primers partits a Corunya, aquest divendres i diumenge. L'Igualada no arribava a una final de Lliga des del 2004 i no guanya la Lliga des del 97. Cal remarcar, això sí, que des de l'arribada de Marc Montaner a la banqueta a l'estiu del 2023 han guanyat dues copes de les Cers i ara s'han plantat en aquesta final de la Lliga. Del cantó blaugrana, Ricard Ares, en la seva primera temporada a la banqueta, no ha pogut guanyar cap dels tres grans títols, ni Copa, ni Lliga, ni Champions. Va guanyar la Super Copa d'Espanya a principi de temporada. Per tot plegat, ha estat així de contundent a l'hora de qualificar la temporada.
3: Decepcionat, trist, probablement el pitjor moment de la meva carrera com a entrenador, clarament, però durant la meva vida, tant en la vida real com entrenador, el que he fet sempre és treballar moltíssim i és el que faré per revertir i aconseguir que amb aquest equip i en el club doni el nivell que es mereix representar-lo.
1: I un últim document de Sergi Fernández, que avui ha jugat el seu últim partit després de 16 anys de la porteria del Barça. Les sensacions eren estranyes.
4: Emocions contrastades, content i orgullós per haver tingut l'oportunitat i el privilegi d'estar tants anys en aquest gran club i defensar aquest escut i guanyar molts títols i tenir els millors anys de la meva vida. I alhora, doncs, molt trist per no haver pogut arribar a aquesta final de la Lliga, la meva última temporada aquí, i poder brindar un últim títol, o si més no, una última batalla al Palau, no?
1: Primer partit de la final, divendres a 8:15 a Corunya, Liceu Igualada.
0: Xavi, gràcies.
1: Bona nit.
0: Un últim minut que ens acosta l'Oriol Jové.
5: Doncs ara la una ha d'arrencar, està previst que ho faci d'aquí uns instants, el primer dels tres amistosos previs al Mundial que hi ha aquesta matinada, el Senegal-Aràbia Saudita. A les 3 juga l'Argentina de Leo Messi i companyia contra Islàndia. També a les 3 hi ha un Irak-Venezuela. I de cara a aquest dimecres ha de ser el dia Mourinho, amb l'anunci oficial del Benfica. L'oficialitat per part del Madrid és qüestió d'hores. Mourinho ja és a Madrid des d'aquest aquesta nit, ja treballa en la planificació de l'equip blanc de la propera temporada i arriba per 15 milions d'euros, com ha anunciat ja el Benfica. A més, començarà aquest dimecres també la Final Four de la Champions femenina de waterpolo, amb la participació de dos equips catalans, a les 7 Ferencváros Sant Andreu i a les 9 Mataró Olympiacos. A més, sabrem ja el segon finalista del playoff per pujar a primera, Màlaga Les Palmes, a partir de les 9, amb avantatge pel Màlaga d'1-0 de l'anada. A més, al Màlaga li valdria l'empat en el global de l'eliminatòria al final de la pròrroga per passar com a millor classificat. I també sabrem el rival del Barça de futbol sala en aquesta final per la Lliga, si és el Pozo o el Palma.
0: Oriol, gràcies.
5: Gràcies, bona nit.
0: Quatre minuts, passen de la una de la matinada, hem arribat al final del Tu diràs d'avui, demà hi tornarem a la mateixa hora de sempre, a 10:45, marxem com també fem sempre, donant les gràcies a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i també a la redacció d'esports que ha fet possible aquest i tots els Tu diràs. Gràcies per ser-hi, que vagi molt bé, descanseu.
6: Tu diràs.
7: Tot el que passa a RAC1 i a RAC+1 ho tens a rac1.cat.
8: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: A Terra, que és dimecres 10 de juny del 2026. Comencem el dia amb alguns ruixats cap a les comarques de Girona, punts de la Catalunya central i també cap al Priorat, que durant el matí es repetiran sobretot al nord del país. A la tarda no es descarta algun ruixat al Pirineu, mentre que la resta s'obriran clarianes. Recula una mica més la temperatura al migdia. Avui us saludem des de Montserrat i farem un programa especial del món a RAC1 coincidint amb la visita del Papa a l'abadia. Lleó 14 hi arribarà quan faltin pocs minuts per a les 12 del migdia per celebrar el mil·lenari de la fundació del monestir. A primera hora visitarà la presó de Cambrians i després agafarà un helicòpter per pujar a Montserrat. I serà poca estona perquè a primera hora de la tarda ja baixarà un altre cop cap a Barcelona per visitar una parròquia del Raval. Finalment, al vespre arribarà el plat fort del dia, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família avui, que ja fa 100 anys clavats de la mort d'Antoni Gaudí. El gran dubte és si finalment la farà o no en català. Ho seguirem tot plegat amb una colla d'enviats especials a Montserrat. Farem tertúlia des d'aquí, a tocar de la plaça central del monestir, amb Mònica Terribas, Anna Gómez i Josep Martí. Amb ells saludarem el pare Bernat Juliol, sotsprior de Montserrat i director de comunicació, Jordi Llisterri, director de la Fundació Catalunya Religió, i l'historiador Marc Sureda, que ens descobrirà tots els secrets que s'amaguen rere l'abadia i la serra de Montserrat. Ahir el Papa ja va arribar a Catalunya amb una agenda ben farcida d'actes i de compromisos. Primer va oferir una homilia a la Catedral de Barcelona, ja parcialment en català, i després es va dirigir als fidels que l'esperaven a la plaça del Davant. Ja al vespre es va regalar un bany de masses a l'Estadi Olímpic. Allà va tornar a parlar en català per demanar més atenció a la salut mental i per denunciar la xacra de la violència masclista. La festa amb més de 40.000 persones es va tancar amb l'actuació de l'Escolania de Montserrat i Sergio Dalma, que van interpretar conjuntament la cançó Em dones força. En pàgina internacional, més enllà de la visita del Papa, la guerra a l'Orient Mitjà es reactiva. Aquesta matinada l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a bombardejar l'Iran. Assegura que es tracta d'una represàlia per l'atac a un dels seus helicòpters de combat i ara és el règim dels ayatolàs qui promet venjança. La represa dels combats arriba quan falta tot just un dia per a l'inici del Mundial. Els Estats Units van anunciar ahir que només deixaran entrar la selecció iraniana al país durant 24 hores quan hagin de disputar un partit. És a dir, hauran d'entrar i sortir-ne el mateix dia. No hi podran ni arribar a fer nit. Als esports, precisament, l'Atlètic de Madrid es riu del Real Madrid i rebutja una oferta de 150 milions per Julián Álvarez. El tret ha sortit per la culata. Florentino Pérez, que la setmana passada, en plena campanya electoral, va prometre que intentaria un fitxatge galàctic de 150 milions. Llavors, no es va dir el nom, però ahir, en un comunicat inèdit, el Real Madrid va anunciar que havia fet una oferta per Julián Álvarez, però que l'Atlètic de Madrid l'havia rebutjat. Avui, que coincidint amb l'arribada del Papa a Montserrat, a partir de les 11 parlarem amb el director musical de l'Escolania, en Pau Jorquera, i també amb dos dels escolans. Després, com van fer ahir a l'Estadi Olímpic, ens interpretaran el Virolai. I amb en Joan Ferrer i el diàling, com sempre, arribarem al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Mònica Hernández.
0: Fem un cop d'ull a la matinada.

0: Ripollell, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
1: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Víctor?
2: Sí, que avui el Papa protagonitzarà els dos grans actes que donen sentit a la seva visita a Catalunya. D'una banda serà a Montserrat i estarà amb la seva comunitat benedictina, aprofitant el mil·lenari de la fundació del monestir, i de l'altra oficialitzarà una missa a la Basílica de la Sagrada Família i beneirà la Torre de Jesús, justament avui que fa 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. A banda, aquest matí, Lleó XIV també anirà a la presó de Brianzú per trobar-se amb una 80 de presos, i a primera hora de la tarda serà a l'església de Sant Agustí, on es reunirà amb entitats socials del Raval i amb la comunitat d'Agustins de Barcelona, que és el seu orde religiós.
0: Aquí a Montserrat tot és a punt ja per rebre el pontífex. Recordeu que aquí l'accés al monestir ja està totalment tancat, només s'hi pot accedir per cremallera i amb l'aeri amb reserva prèvia. Tot això avui, que Lleó XIV, doncs, serà a Montserrat, com dèiem, i arribarà aquest migdia, i a la tarda beneirà la Torre de Jesús de la Sagrada Família, on hi arribarà el Papa Mòbil.
2: Sí, això és el que més afectarà avui la mobilitat a Barcelona. Des de les 7 del matí es talla el trànsit als carrers més propers al Temple, al carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins a la Pan, i també tots els carrers perpendiculars. Per accedir a aquesta zona i veure el Papa s'hauran de passar filtres de seguretat. El recorregut amb Papa Mòbil arrencarà entre 6:45 i les 7 de la tarda, i el vehicle anirà molt lent, com si caminés. A 7:45 el Papa ja ha de ser a la Sagrada Família per començar aquesta missa d'homenatge i en memòria a Antoni Gaudí.
0: El Papa, doncs, que afronta aquest segon dia a Catalunya després que ahir ja parlés en català i acabés la jornada amb un gran acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
2: Sí, i a la catedral, el seu primer acte ja es va dirigir als creients en català.
3: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Gràcies per estar aquí. Gràcies per la paciència. Gràcies per l'alegria. Adéu-siau.
2: I al vespre, com deies, a l'Estadi Olímpic, davant de 40.000 persones, hi va tornar per demanar més atenció a la salut mental i per denunciar la xacra de la violència masclista.
4: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desemboquen lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática. Estamos llamados a abordarla todos. La salud mental es veu cada vegada més amenaçada en el context de societats que es consideren avançades.
2: Durant el primer dia del Papa a Catalunya, per cert, els serveis d'emergències van haver d'atendre 20 persones, a 5 d'elles les van haver de traslladar a centres sanitaris.
0: I si la mobilitat aquests dies ja és prou complicada, ahir el servei de Rodalies es va haver d'aturar dues vegades, per dues incidències al control de trànsit d'Adif.
2: Sí, per tot plegat, Renfe i Adif emprendran accions legals contra Siemens, que és l'empresa que gestiona aquest sistema informàtic que s'encarrega de garantir teòricament el funcionament de la xarxa. La companyia assenyalada apunta que no sap ben bé què ha passat, però sí que ha explicat que en el moment de les apagades estaven fent tasques de manteniment del sistema. La primera incidència va ser cap a la 1 del migdia i va obligar a aturar el circuit circulació de trens durant 20 minuts, i la segona, que també va durar poc més d'un quart d'hora, va deixar retards fins al final del dia.
0: Doncs ja que parlem de transport, anem fins al punt del Cremallera, un dels punts d'accés avui al monestir de Montserrat per assistir a aquesta visita del Papa Lleó XIV. Allà hi tenim en Joel Penya, des del Cremallera. Bon dia, Joel.
5: Bon dia, a Montserrat els primers fidels ja han agafat el cremallera que puja cap a l'abadia. És un tren pràcticament farcit de periodistes i treballadors, però també, com diem, amb les primeres persones que volen veure Lleó XIV. Un cop arribin, s'han d'esperar prop de 6 hores fins l'arribada del pontífex. El Papa participarà en la pregària del Rosari, que arrencarà al punt del migdia. Avui, com ja va fer ahir, a l'Estadi Olímpic sentirà el Virolai, que interpretarà l'Escolania de Montserrat, just després d'entonar també la Salve. Un cop acabi, anirà a dinar amb la comunitat de monjos en un acte tancat i donarà per acabada la seva visita a l'abadia de Montserrat. Aleshores, marxarà cap a Barcelona, a la parròquia de Sant Agustí del Raval.
0: 8 minuts per sobre de les 6 del matí, us dèiem que la mobilitat aquests dies és complicada arran d'aquesta visita del Papa a Catalunya. Doncs bé, els qui no van fer la guitza ahir al pontífex van ser els docents, que tot i que van tornar a manifestar-se a Barcelona, no van interferir en cap moment a la visita de Lleó XIV.
2: Després de 22 vagues, els sindicats de mestres i professors donen per tancat el cicle d'aturades d'aquest curs. Tot i això, la protesta va anar clarament a la baixa, va punxar. El seguiment de la vaga amb prou feines va arribar fins al 12% de la plantilla, que és el percentatge més baix que hi ha hagut aquest curs. Els sindicats admeten que han de replantejar l'estratègia i agafar forces pel curs que ve, ho deien els portaveus de la USTEC i de la CGT, Iolanda Segura i Isarn Pardes.
1: cal que tornem a establir horitzons nous, nous objectius.
6: Fem una crida a totes les assemblees, a tots els treballadors, a reunir-se durant aquestes dues setmanes que queden fins a l'Assemblea Educativa de Catalunya el dia 20 per discutir el com i el quan de la continuïtat de la lluita.
2: Mentrestant, el govern estén la mà al sector educatiu i espera que el diàleg permeti començar l'inici de curs amb normalitat.
0: En crònica internacional, aquesta matinada, l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a bombardejar l'Iran.
2: La Casa Blanca apunta que es tracta d'una resposta a l'atac contra un helicòpter de combat del Pentàgon que sobrevolava l'estret d'Hormuz, i el govern iranià ja ha advertit que no deixarà cap ofensiva sense resposta. De fet, en un missatge publicat a les xarxes socials, el ministre d'Exteriors, Abbas Araghchi, s'ha dirigit als nord-americans que hi ha a l'Iran i els ha ordenat que abandonin el país si volen estar sans i estalvis. I, de fet, fa poca estona, la Guàrdia Revolucionària s'ha adjudicat una onada d'atacs amb drons contra bases nord-americanes que hi ha a Bahrain i a altres països de l'Orient Mitjà.
0: I el Mundial dels Estats Units es continua embolicant. A un dia perquè comenci, la Casa Blanca ha confirmat que la selecció de l'Iran, atenció, només podrà tenir visats de 24 hores.
2: És a dir, que només podran entrar al país el mateix dia del partit i hauran de marxar immediatament després. Ho ha confirmat aquesta nit el responsable que ha designat la Casa Blanca per coordinar el Mundial, Andrew Giuliani. Malgrat tot, aquest home ha apuntat que més d'una dotzena de membres de l'estaf tècnic de la selecció iraniana no podran accedir als Estats Units perquè sospiten que hi ha persones que s'estan fent passar per entrenadors i per preparadors quan realment no ho són.
7: Hi ha alguns responsables iranians que no podran entrar als Estats Units per motius de pes. No puc entrar en els detalls, però, com us podeu imaginar, hi ha persones que afirmen que són entrenadors i potser no ho són. Pel que fa a la selecció, els 31 jugadors han rebut el visat i tots podran entrar el dia abans del seu partit.
2: Ara la selecció de l'Iran es quedarà a Tijuana i haurà de viatjar fins on li toqui jugar 24 hores abans del partit.
0: I sobre l'àrbitre de Somàlia, a qui se li havia prohibit entrar als Estats Units, les autoritats nord-americanes, de moment, no pensen canviar d'opinió.
2: Per ara no han volgut revelar el motiu per haver-lo deixat fora del Mundial, però, segons l'Oficina de Duanes i Protecció Fronterera, no han pogut comprovar que l'àrbitre tingui el seu historial d'antecedents net. El col·legiat, que de moment sembla que s'ha quedat sense poder participar al Mundial, és, ho dèiem ahir, Omar Artan, que va ser escollit l'any passat com el millor àrbitre de l'any per la Confederació Africana de Futbol i que anava a camí de convertir-se en el primer col·legiat de Somàlia d'àrbitre a un Mundial.
0: Doncs ja que parlem de futbol, l'Atlètic de Madrid se'n riu del Real Madrid i rebutja una oferta de 150 milions pel davanter argentí Julián Álvarez.
8: Sí, el tret li ha sortit per la culata a Florentino Pérez, que la setmana passada, en plena campanya electoral, va prometre que intentaria un fitxatge galàctic de 150 milions. No va dir el nom i això va alimentar un misteri que va durar fins ahir. El Real Madrid, a través d'un comunicat absolutament insòlid i inèdit, va anunciar que havia fet una oferta per Julián, però que l'Atlètic de Madrid l'havia rebutjat. En l'escrit també va destacar que l'Atlètic havia agraït la proposta, que l'havia estudiat perquè tots els clubs mantenen una bona relació, però que no l'havia acceptat. Però aquesta versió de la pel·lícula no va convèncer gens ni mica el conjunt matalasser, que la va desmentir a Twitter amb tota la ironia del món. Primer de tot va assegurar que no va arribar a estudiar cap oferta per Julián del Real Madrid i encara menys havia d'agrair-los res de res. També va afirmar que el conjunt blanc els fa riure més que el Barça, que recordem també va presentar una oferta per Julián, i per últim va demanar al Real Madrid que deixi de robar jugadors del seu planter.
0: Les primeres hores del nou mandat de Florentino Pérez no estan sent, doncs, gens agradables. Ara el Barça ha anunciat que el demandarà per les acusacions de corrupció esportiva.
8: Sí, el president del Real Madrid en aquella roda de premsa esperpèntica de fa unes setmanes va assegurar que els àrbitres li havien robat 7 de les últimes 14 lligues. Ho va atribuir als pagaments del Barça, José María Enríquez Negreira. Doncs bé, ara Rafa Juste, l'actual president del Barça, diu que no oblida i ha qualificat Florentino de ploramiques en una rebregada especialment contundent.
9: Quan el president del Real Madrid, amb una de roda de premsa dantesca, que per mi va ser un butxorn de roda de premsa que no mereix dir-lo un president d'un club, ens va acusar de que les lligues estaven comprades, que les havien guanyat gràcies als àrbits, com si els liniers marquessin gols. A 600 quilòmetres de distància això no ho ha empaït. Ja n'estic tip de ploramiques. El nostre departament jurídic ja té embestides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president.
8: Doncs això, el Barça s'ha esperat a portar-lo als tribunals perquè no volia que Florentino fes servir com una arma electoral.
0: Més enllà del futbol, a partir d'avui estan citats davant del jutge diversos testimonis clau del cas del nadó maltractat.
2: Sí, tal com llegim avui al periòdico, han de declarar els metges que van activar el protocol, els avis del nen, veïns de la família i companyes de feina de la mare. Avui, de fet, declararan aquestes últimes i també tres de les veïnes que van parlar amb els Mossos. Una d'elles, recordem-ho, va explicar a la policia que la mare li havia confessat que estava preocupada per la manera com el pare tractava el nadó. Demà els hi tocarà als tres metges i a la infermera de la Vall d'Hebron que al març van detectar les lesions del nen i que van acabar avisant les autoritats. De moment, la criatura està amb una família d'acollida, el pare continua tancat a la presó i la mare està en llibertat provisional.
0: I la Unió Europea alerta que s'han disparat els vapejadors amb cànnabis sintètic que poden provocar psicosi, taquicàrdies greus i també insuficiència renal.
2: Sí, tot plegat s'extreu de l'informe europeu sobre drogues d'aquest any, que conclou que màfies de tota Europa estan aprofitant l'èxit rotund dels vapejadors per distribuir cigarretes electròniques amb substàncies il·legals a dins. L'estudi també constata que l'estat espanyol és el país que confisca més cocaïna i més plantes de marihuana de tota la Unió Europea. A Espanya requisen 3 de cada 4 plantes de cànnabis i gairebé el 40% de tota la cocaïna del continent.
0: Mentrestant, la selectivitat arriba avui a l'Equador amb els exàmens d'història o història de la filosofia.
2: Els exàmens comencen un dia més a les 9 del matí. La resta de proves del dia són assignatures optatives, com ara llatí, matemàtiques, literatura catalana, biologia o anàlisi musical. Això després que ahir la majoria dels estudiants sortissin força satisfets dels primers exàmens, tot i que la majoria, això sí, van trobar difícil la prova de comprensió oral d'anglès.
0: És un quart de set del matí, obrim ara la plana cultural perquè ja sabem que la 25a edició del Primavera Sound es farà del 3 al 5 de juny de l'any que ve.
2: De moment ja sabem que es mantenen les activitats complementàries, com el Primavera a la Ciutat, la jornada inaugural gratuïta i l'acte de cloenda de diumenge. Demà a les 12 del migdia ja començarà la venda d'abonaments per tots aquells que no vulguin esperar-se a saber els primers noms del cartell. L'abonament general costarà ara 275 euros, però hi ha descomptes per les persones que viuen a l'àrea metropolitana de Barcelona, per als clients de Revolut i per tots aquells que hagin tingut entrada aquest any.
0: Ja te'l compres, no, Víctor?
2: Potser sí, ho hem d'acabar de pensar, però potser sí.
0: Vinga, doncs el Primavera Sound del 3 al 5 de juny de l'any que ve. Parlant de festivals, avui comença a Barcelona el Festival Blau Marí. La cantant Rosana donarà el tret de sortida dels concerts amb el seu retorn als escenaris després de 9 anys. Sobre les aigües del Port Vell hi haurà música fins al 28 de juny. I encara amb música, atenta a la companyia, perquè aquesta nit ha publicat el seu primer disc, Ronaldinho. Ara, Víctor, això m'ho haureu d'explicar molt bé. L'àlbum es diu Camisa 10 i el formen, atenció, 60 temes inèdits.
2: Sí.
0: I pràcticament tots fan referència, òbviament, al Mundial de Futbol.
2: Sí, té una mica de trampa, hem de dir, perquè de les 60 cançons, Ronaldinho canta només 3. La resta són del seu segell internacional, però les interpreten desenes d'artistes diferents. En aquesta que sentim de fons, amb Pitbull, però sí que canta Ronaldinho. Entre els cantants o músics que col·laboren també hi ha, per exemple, Kiko Rivera. Ahora sí, todo me va a ver. Lo mío conmigo, que me puedo querer. O el badaloní Juan Magán. Comunicat, Ronaldinho diu que és un somni fet realitat perquè la música, diu, sempre ha format part de la seva vida.
0: Molt bé, 6 i 17. Ens ha deixat sorprès aquesta incursió musical de Ronaldinho. Per cert, que Pedro Almodóvar també ha anunciat que, més enllà del cinema, publicarà la seva primera novel·la el 29 d'octubre. Es titularà El hombre que solo escribía en los aviones, de l'editorial Reservoir Books. Pel que fa a la resta dels esports, el Barça s'avança a les semifinals de l'ACB després de guanyar de 33 al Tenerife al Palau Blaugrana.
8: L'eliminatòria és el millor de 5 partits i el següent és demà, novament al Palau Blaugrana, i a l'altra semifinal, avui a les 8 del vespre, en directe a RAC+1, la penya s'estrena a la pista del València de Pedro Martínez. Mentrestant, el Barça de futbol sala s'ha classificat per la final de la Lliga després de guanyar també el segon partit contra l'Inter Movistar. L'equip de Javi Rodríguez es va imposar la pròrroga per 5-6 i ara espera rival que sortirà de l'eliminatòria entre el Pozo de Murcia i el Palma Futsal. Per cert, que la classificació del Barça per la final també suposa l'accés a la Champions de la temporada vinent, cosa que no passava des de fa 2 anys. I festa grossa Igualada. Després de la classificació per la final de l'Hockey Lliga, per primer cop en 22 anys, l'equip de Marc Montaner va guanyar 1-2 al Barça en el 5è i definitiu partit de les semifinals i ara s'enfrontarà al Liceu de la Corunya.
0: Les 6 i 18, fem un cop d'ull al temps. Mònica Usart, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Aquí està despertant el dia.
10: Sí.
0: Veig bastanta boira, núvol encara, sí. Bastant ennuvolat, bastant sí, tapat. Sí, sí. I haig d'admetre, Mònica, que ahir aquí feia fred, eh?
10: Feia fresqueta.
0: Sí, sí, fresqueta, jersei i jaqueta, eh? Sí, sí.
10: Doncs mira, de moment comencem el dia amb aquest cel tapat que comentes i fins i tot es pot escapar algun ruixat, eh? Ara, de bon matí especialment i de matinada i a primera hora del dia. Ara mateix està plovent en punts del Priorat, també cap a l'Anoia, el Bages, Osona, el Berguedà, el Moianès i punts de les comarques de Girona, i a mesura que avanci el matí aquest ruixat sobretot afectaran comarques del nord, aniran avançant d'oest cap a est i durant la tarda s'obriran més clarianes i només quedaran alguns ruixats en punts del Pirineu. Les temperatures baixen respecte a les d'ahir, de fet han baixat durant la nit i també baixaran al centre del dia, màximes d'entre 25 i 30 graus, i ara mateix amb 20 graus a Tarragona, 17 a Lleida, 15 a Girona, entre 18 i 22 graus a Barcelona, 18 a Malgrat de Mar i 16 graus a Cervera. A partir de demà, per això, torna a pujar la temperatura, anirà pujant de manera progressiva entre demà divendres i el cap de setmana. Demà encara amb alguns núvols, sobretot més espessos a les comarques del nord i durant el matí, no es descarta fins i tot algun plogim, i després a la tarda més sol, i després divendres i el cap de setmana farà sol a tot arreu i les temperatures es tornen a disparar.
11: El món a RAC 1 amb Mònica Hernández.
0: Les 6 i 20. Joan Ferrer, bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
12: Molt bé. Mira, et porto un tall que ens acaba d'enviar el Jordi i acabo d'editar, eh?
0: Ah?
12: És un tallet d'última hora.
13: Molt bé.
12: Ui. És del programa El Suplement. Estan sí. Parlant de microsismes en una zona concreta i l'expert que tenen, doncs, té una petita relliscada.
14: Un jove investigador, que es diu Greg Benson, treballava en microsismes i va ensopegar amb aquest enigmàtic batec de 26 segons i el va ensenyar al seu tutor. De seguida van veure que allò no era normal i que tenia molt d'interès. Van aprofundir-hi més sí. I comencen a precisar molt bé el lloc. I mira, la regió que abans dèiem que és el Golf de Guinea, doncs la concreten. I és el que es coneix com Golf de Viagra.
0: Sí, segur.
14: Golf de Viagra.
15: Si has perdido tu deseo sexual, te puede ayudar.
14: De Biafra, que és, les coordenades GPS exactes són 0 de latitud nord, 5 de longitud est.
12: Mira, el 5 de longitud encara te'l passo, però, clar, amb 0 de latitud nord necessites Viagra.
0: Ai, Joan Ferrer, que n'ets de bo.
12: Bon dia per tirar el tall, eh?
0: Bon dia, sí. En fi, a les 6 i 21, i des d'aquí, des de Montserrat, només ens venia al cap una cançó, que per cert avui escoltarem durant el programa, que era el Virolai, aquest himne montserratí, però hem pensat, calla, que en posarem una de diferent. Doncs hem agafat la versió que n'ha fet Obeses d'aquest himne d'aquí de Montserrat, una versió contemporània i contundent, amb arranjaments de l'Arnau Tordera, que avui per tots vosaltres, aquí al Món a RAC1, a les 6 i 22.

0: primera selección española de fútbol femenino.
1: ¡Viva!
2: Llega a la gran pantalla la historia que llevó al fútbol femenino español a conquistar el mundo.
0: Que vean de lo que soy capaz.
2: Pioneras, solo querían jugar. 12 de junio en cines.
3: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
4: Compres l'entrada, ho dones tot i gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
5: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
6: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
5: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
6: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
5: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
7: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
8: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
9: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
10: Una experiència autèntica per a tota la família.
9: El 21 de juny a l'Aldea, vine a descobrir la plantada de l'arròs. Tradició i paisatge en estat pur.
10: Us hi esperem.
9: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
10: Terres de l'Ebre.
9: Reserva de la Biosfera.
10: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
11: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
12: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
13: Descobreix l'experiència premium amb Celebrity Cruises i viatges al Corte Inglés. Vaixells elegants amb servei personalitzat i més de 300 destinacions amb estades més llargues. Fes la teva reserva al juny amb fins a 300 euros de descompte. A més, el nou vaixell Celebrity Excel salpa aquest estiu des de Barcelona i des de només 850 euros. Consulta les condicions. Reserva viatges al Corte Inglés al teu creuer premium.
14: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
15: Verisure.
16: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
17: 1, 14, 22, 39 i 48. Els sols, el 8 i l'11.
16: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
18: Tot el que passa a RAC1 i a RAC+1 ho tens a rac1.cat.
19: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Sabigueu que avui arriben els plats forts de la visita del Papa a Catalunya, a la tarda amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i al matí amb la visita al monestir de Montserrat. Anem cap allà, Josep Moragues, bon dia.
1: Bon dia, sí, ja arriben en cremallera els primers peregrins a Montserrat en una abadia que està a punt per la segona visita de la història d'un papa.
0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
2: Bon dia.
0: Sapigueu també que durant el primer dia a Catalunya, Lleó 14 ja s'ha atrevit amb el català i ha entrat de ple en temes socials.
3: Ha condemnat la violència masclista, ha demanat més recursos per la salut mental i més convivència, tot plegat en els primers banys de masses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys i a la Catedral de Barcelona.
0: Renfe i Adif obriran un expedient a Siemens per les incidències que van aturar dos cops la xarxa de Rodalies.
3: La companyia diu que no sap què va passar, però admet que quan va caure el centre de control d'Adif estava fent tasques de manteniment. Avui Rodalies ja torna a funcionar amb normalitat.
0: Els sindicats de docents donen per tancat el cicle de vagues i seguiran protestant el curs vinent.
3: L'última aturada va punxar amb un 12% de seguiment, el més baix fins ara. El govern vol implantar el preacord, rebutjat pels mestres, que reclamen continuar negociant.
0: 24 hores després de demanar contenció, els Estats Units han bombardejat l'Iran.
3: És la resposta a l'atac contra un helicòpter nord-americà. L'Iran ha dit que s'hi tornarà, mentre que la Casa Blanca diu que l'escalada no afecta les converses de pau.
0: Això mentre l'Iran denuncia que la seva selecció de futbol només tindrà visats de 24 hores per jugar al Mundial dels Estats Units.
3: Per tant, podran entrar al país just abans dels partits, però quan acabin hauran de tornar a Mèxic, on estan concentrats. La Casa Blanca no deixarà entrar tampoc alguns membres de l'estaf tècnic.
0: I avui comencen a declarar els testimonis clau del cas del nadó presumptament maltractat a Barcelona.
3: Avui tres veïnes i companyes de feina de la mare i demà els metges i la infermera que van detectar les lesions. El pare continua a la presó i la mare en llibertat provisional.
0: En futbol, l'Atlètic de Madrid es pren a broma una oferta del Real Madrid pel davanter argentí Julián Álvarez.
4: El conjunt matalassí ha rebutjat una proposta de 150 milions del Florentino Pérez, que més va fer pública en un comunicat inèdit a les xarxes socials. L'Atlètic de Madrid diu que no la va ni estudiar la proposta i que el Real Madrid li fa tanta gràcia com al Barça.
0: I justament el Barça ha anunciat que es carallarà contra Florentino Pérez.
4: El president del Real Madrid va assegurar fa unes setmanes que els àrbitres li havien robat 7 de les últimes 14 lligues. Ho va atribuir als pagaments del Barça a José María Enríquez Negreira. L'actual president Rafa Juste l'ha qualificat de ploramiques i ha dit que el portarà als tribunals.
0: Mònica Usart, bon dia.
5: Bon dia.
0: Avui matí insegur amb algun ruixat sobretot al nord del país.
5: Exacte, de moment ja comencem la jornada amb aquest xàfecs cap a Osona, al Bages, també al Moianès, a tocar del Solsonès, i també hi ha algun ruixat entre el Baix Camp i el Priorat, i de fet ara al matí afectaran sobretot zones del nord del país, aniran avançant d'oest cap a est, i després a la tarda s'obriran més clarianes i només quedaran alguns ruixats en punts del Pirineu. També ho farà la tramuntana a l'Alt Empordà i les temperatures quedaran una mica més frenades que ahir, a màximes d'entre 25 i 30 graus.
0: I temperatures a aquesta hora?
5: Entre 18 i 22 graus a la ciutat de Barcelona, 20 a Tarragona i també a Calella, 15 graus a Montserrat, 16 a Tona, 17 a Lleida i 15 a Girona.
0: A aquesta hora, pel que fa al trànsit, hi ha un carril tallat a la C58 a Barcelona, en sentit Sabadell, i pel que fa al transport públic, de moment cap incidència destacable. Passen 3 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dimecres 10 de juny del 2026.
6: RAC 1. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Temps de vi torna de l'11 al 14 de juny a Vilanova i la Geltrú.
10: Amb més d'una trentena d'estants de cellers i gastronomia, Temps de vi tornarà a omplir la Rambla principal amb música en directe i una agenda d'activitats perquè visquis la cultura del vi d'una manera diferent.
9: Troba tota la informació a firatemsdevi.cat i gaudeix d'una fira única.
11: Torna al Festival de Música de Cambrils.
12: Del 28 de juliol al 10 d'agost, amb Joan Dausà, Anna Torrojas, Siloé, Valeria Castro,
11: Jethro Tull, Coldplay, tribut a Coldplay, la Ludwig Van, Lucrecia i molt més.
12: Entrades i info a festivaldecambrils.cat. Això comença.
13: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
14: La
2: la impressionant excursió als llacs de Colomers, la visita a la cascada de South Dead Beach o l'adrenalina d'un descens amb ràfting per les aigües del riu Garona. Aquest estiu, impregna't de pura naturalesa. Aquest estiu, escapa't a la Val d'Aran, l'essència dels Pirineus. Visit valdaran.com.

0: ganes de més, ganes de bombón.
1: Demana-la al teu bar o cafeteria.
2: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
3: Césped Solución.
4: Més informació a céspedsolucion.es.
5: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes. Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
6: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
7: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
6: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
7: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
8: Celebrem la Revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
9: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria t'emportes gratis una ampolla de vinagre.
8: I si compres coca dolça Musfis et regalem cava Brut Nature.
9: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
10: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: RAC més 1.
13: Aquest dimecres, la Lliga ACB de bàsquet es juga a RAC més 1. A les 8, des del Roig Arena, València 6 a Joventut. Primer partit de les semifinals del play-off.
14: Aquí la vol Riqui, el triple de Riqui.
15: Ja està.
14: I aquest o!
13: Viviu-lo en directe a l'app del web de RAC1 amb Dani Aguilar, Jaume Molló i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dimecres a les 8, València-Penya. La Lliga ACB de bàsquet es juga a RAC més 1.
12: RAC més 1.
16: Tots som
12: més
16: 1.
13: Actualitzada al minut.
12: Alertes d'última hora.
13: Tot el que sona a RAC 1.
12: Contingut exclusiu.
13: RAC més 1.
12: Fàcil.
13: Ràpid.
12: Còmode.
13: RAC1.cat.
17: RACU.CAT.
13: RAC1.cat. El món a RAC 1.
18: 6:39, avui arriba el dia gros del viatge del Papa a Catalunya amb la visita al monestir de Montserrat i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.

0: Al llarg d'aquest dimecres es fan els dos grans actes que donen sentit a tota la visita de Lleó 14, a partir dels quals s'ha organitzat tota la resta del periple. Per una banda, visita Montserrat i la seva comunitat benedictina, aprofitant el mil·lenari de la fundació del monestir, i per l'altra, oficiar una missa a la Basílica de la Sagrada Família i beneir la torre més alta del temple, justament avui, que fa 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. Aquests seran, com dèiem, els dos actes principals del Pontífex avui a Catalunya, però també n'hi haurà d'altres. Aquest matí, poc abans de la visita a Montserrat, el Sant Pare anirà a la presó de Brianzú per trobar-se amb una vuitantena de presos, i a primera hora de la tarda serà a l'església de Sant Agustí, on es reunirà amb entitats socials del Raval i amb la comunitat d'Agustins de Barcelona, que és el seu orde religiós. Tot i que el Papa arribarà a Montserrat cap a les 12 del migdia, a aquesta hora l'accés al monestir ja està totalment tancat i només s'hi pot accedir per cremallera i amb aeri amb reserva prèvia. A Montserrat ja hi tenim el Josep Moraga. Josep, bon dia.
1: Bon dia, sí, els fidels més matiners ja han arribat a l'abadia de Montserrat, ho explicant a RAC1, la Rosa i el Xavier.
2: Vam pensar que fem el primer, així ens disfrutem de venir a Montserrat, disfrutem de la jornada, disfrutem d'aquestes vistes tan genials, i per això hem dit, va.
3: S'està molt tranquil, ens podem fer la idea perfectament de l'arribada del Papa. Bueno, jo m'ho estic imaginant, per lo menos, que em fa moltíssima il·lusió veure'l.
1: Un monestir on es respira l'ambient d'un dia gran. Hi ha milers de cadires preparades pels qui segueixin l'oració des d'aquí, pantalles gegants per veure tot plegat amb la visita d'aquest Papa, que a més s'espera que veneri la patrona de Catalunya, la Verge de la Montserrat.
0: Això passarà al matí i al migdia. A la tarda, a 4:45, el Papa visitarà l'església de Sant Agustí, al bell mig del Raval de Barcelona, on es reuniran bandites del barri. I l'última parada de la visita del Sant Pare a Catalunya és, de fet, el motiu principal de tot el viatge, que és la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família. Recordem que Lleó 14 hi arriba fent un recorregut d'un quilòmetre en Papa Mòbil, i això és el que més afectarà avui la mobilitat a Barcelona. A partir de les 7 del matí, a partir d'aquí a 20 minuts aproximadament, es tallarà el trànsit als carrers més propers al Temple de Gaudí, al carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins a la Pan, i també tots els carrers perpendiculars. Per accedir a aquesta zona, per voler veure el Papa, si es vol veure el Papa, caldrà passar filtres de seguretat. El recorregut amb Papa Mòbil arrencarà entre 6:45 i les 7 de la tarda. El vehicle anirà molt lent, a la velocitat d'una persona que camina. A 8:15, el Papa ja ha de ser a la Sagrada Família per començar la missa d'homenatge i en memòria a Antoni Gaudí. Tot això que hem repassat fins ara serà el que passarà avui, però ell, Lleó 14, ja va viure els primers banys de masses a Barcelona, al matí a la catedral, on ja es va atrevir amb el català, i al vespre 40.000 persones que van omplir l'estadi olímpic Lluís Companys per escoltar les seves paraules. El pontífex va entrar de ple en alguns temes socials, per exemple, va condemnar la violència masclista i va demanar més recursos per la salut mental, Arnau Mañé.
1: Lleó 14 aprofita Barcelona per centrar el seu missatge en temes socials. En la vigília Montjuïc, el Papa va aprofitar per denunciar la violència masclista. Després d'escoltar el cas real d'una noia, el seu pare va intentar matar la seva mare, el pontífex era així de contundent.
4: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desemboquen lamentablemente también en feminicidios. Estamos llamados a abordarla todos.
1: I amb un altre testimoni, amb un intent de suïcidi pel mig, el Papa demanava apostar per la salut mental.
4: La salut mental es veu cada vegada més amenaçada en el context de societats que es consideren avançades. Hi ha quelcom profundament equivocat en una certa idea de creixement que sotmet a les persones a pressions i tensions.
1: En els dos casos, el Papa va abraçar les noies que havien explicat la seva experiència. Tot plegat amanit amb música en directe, un 4:8 dels castellers de Vilafranca i amb una rèplica de la Moreneta al davant de l'escenari.
0: 2 minuts i arribarem a 6:45 del matí. Renfe i Adif emprendran accions legals contra Siemens després de les incidències d'ahir al centre de control de trànsit d'Adif, que van obligar a aturar la xarxa de Rodalies en dues ocasions. L'empresa, que gestiona aquest sistema informàtic i que suposadament ha de garantir el funcionament de la xarxa, apunta que no sap ben bé què ha passat, però sí que ha explicat que en el moment de les apagades estaven fent tasques de manteniment del sistema, Pol.
5: La primera incidència va ser cap a 1:00 PM, va obligar a aturar la circulació de trens durant 20 minuts. La segona, que també va durar poc més d'un quart d'hora, va deixar retards fins al final del dia. Tot i que ho van poder arreglar, a Rodalies i a Adif

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Busques cotxe amb garantia, bon preu i sense complicacions? A motorocasion.com hi trobaràs vehicles seminous, revisats, garantits i amb finançament a mida. Motorocasion.com. El veus, el vols, te l'endús. L'ocasió intel·ligent. Motorocasion.com.
3: A xarxes socials, el ministre d'Exteriors, Abbas Araghchi, s'ha dirigit als nord-americans que hi ha a l'Iran i els ha ordenat que abandonin el país si volen estar sans i estalvis. De fet, fa poca estona, la Guàrdia Revolucionària ja s'ha adjudicat una onada d'atacs amb drons contra bases nord-americanes que hi ha a Bahrain i altres països de l'Orient Mitjà.
4: Això mentre el Mundial de Futbol es continua embolicant. A un dia perquè comenci, la Casa Blanca ha confirmat que la selecció de l'Iran només podran tenir visats de 24 hores per entrar als Estats Units.
3: I, per tant, només podran entrar al país el mateix dia del partit i immediatament després tornar a Mèxic, on estan concentrats. A més, el responsable que ha designat la Casa Blanca per coordinar el Mundial, Andrew Giuliani, també ha dit aquesta nit que una dotzena de membres de l'estaf tècnic de l'Iran directament no podran entrar al país.
5: Hi ha alguns responsables iranians que no podran entrar als Estats Units per motius de pes. No puc entrar en els detalls, però, com us podeu imaginar, hi ha persones que afirmen que són entrenadors i potser no ho són. Pel que fa a la selecció, els 31 jugadors han rebut el visat i tots podran entrar el dia abans del seu partit.
3: Giuliani, per cert, també ha dit que si no han deixat entrar l'àrbitre de Somàlia designat per la FIFA pel Mundial és perquè tenen raons de pes, sense més detalls.
4: I abans dels esports, un apunt de la crònica de successos, perquè avui comencen a declarar davant del jutge els testimonis clau del cas del nadó presumptament maltractat a Barcelona. Ho avança el periòdico, que explica que avui estan citades tres veïnes que ja van declarar davant dels Mossos. La causa està oberta per presumpte maltractament habitual, lesions molt greus i agressió sexual amb penetració. Sis i 47.
6: EMA Automoción, concessionària Moda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona, us ofereixen aquest espai.
4: Als esports, queda un dia, o quan queda un dia pel començament del Mundial, hi ha un futbolista de la selecció argentina que està sacsejant l'actualitat esportiva de la Lliga Espanyola. Es tracta de Julián Álvarez, el futbolista pretès pel Barça, ara també ho està pel Real Madrid, però l'Atlètic de Madrid no estudia cap oferta, Pedrol, i se'n riu de tots dos equips.
7: Sí, de ben segur que Julián Álvarez serà el nom propi d'aquest mercat d'estiu, quan encara no ha ni començat. Florentino Pérez s'ha afegit al Barça en la pugna pel davanter argentí, però ha resultat ser un intent fallit, perquè l'Atlètic ha tombat una oferta de 150 milions pel seu futbolista. És la proposta que Florentino va prometre en campanya electoral, però el tret li ha sortit per la culata. En un comunicat inèdit, el Real Madrid va fer pública l'oferta i també el fet que l'Atlètic de Madrid l'havia rebutjat. En l'escrit va destacar que l'Atlètic havia agraït la proposta, que l'havia estudiat perquè tots els clubs mantenen una bona relació, diu, però que no l'havien acceptat. Però aquesta versió de la pel·lícula no va convèncer el conjunt matalasser, que la va desmentir a Twitter amb tot el sarcasme i l'ironia del món. Primer de tot, va assegurar que no va arribar a estudiar cap oferta per Julián i encara menys havia d'agrair res de res al Real Madrid. També va afirmar que el conjunt blanc els fa riure tant o més que el Barça, que també, recordem, va presentar una oferta pel seu jugador.
4: Les primeres hores del nou mandat de Florentino Pérez no estan sent gens agradables. Ara el Barça ha anunciat que el demandarà per les acusacions de corrupció esportiva.
7: Sí, el president del Real Madrid, en aquella roda de premsa surrealista de fa unes setmanes, va assegurar, ho recordareu, que els àrbitres li havien robat 7 de les últimes 14 lligues. Ho va atribuir als pagaments del Barça, José María Enríquez Negreira, i ara Rafa Juste, l'actual president, diu que no ho oblida i ha disparat en bala contra Florentino Pérez.
8: Quan el president del Real Madrid, amb una de roda de premsa dantesca, que per mi va ser un butxorn de roda de premsa que no mereix dir-lo un president d'un club, ens va acusar de que les lligues estaven comprades, que les havien guanyat gràcies als àrbits, com si els liniers marquessin gols. A 600 quilòmetres de distància això no ho ha empaït. Ja n'estic tip de ploramiques. El nostre departament jurídic ja té embastides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president.
7: Les declaracions de Florentino no són noves, com dèiem, són de fa unes setmanes, però el Barça s'ha esperat a carallar-s'hi i dur-lo als tribunals perquè no volia que el president del Real Madrid ho fes servir com una arma electoral.
4: En bàsquet, el Barça s'ha avançat a les semifinals de la CB després de guanyar de 33 al Tenerife al Palau Blaugrana.
7: L'eliminatòria és el millor de 5 partits i el següent

0: És demà, novament al Palau Blaugrana i a l'altra semifinal. Avui a les 8 del vespre, en directe a RAC+1, la penya s'estrena a la pista del València. Mentrestant, el Barça de Futbol Sala s'ha classificat per la final de la Lliga després de guanyar també el segon partit contra l'Inter Movistar. L'equip de Javi Rodríguez es va imposar a la pròrroga per 5-6 i ara espera rival que sortirà de l'eliminatòria entre el Pozo de Múrcia i el Palma Futsal. Per cert, la classificació del Barça per la final també suposa l'accés a la Champions la temporada vinent, cosa que no passava des de fa 2 anys. I festa grossa i celebració igualada després de la classificació per la final de l'Hockey Lliga per primer cop en 22 anys. L'equip de Marc Montaner va guanyar 1-2 al Barça en el 5è i definitiu partit de les semifinals i ara s'enfrontarà al Liceu de la Corunya.
1: Descobreix lo moda nou SXA o moda JAECU M Automoción.

0: Barcelona, Mataró i Girona.
1: 9 minuts i les 7.
2: RAC 1.
3: Tornar a riure, tornar a sentir-te a gust, tornar a trobar-te amb tu mateixa. Tornar a sentir que hi ha gent que es preocupa per tu. Una de cada 5 persones se sent sola en aquest país. Des de la societat i les institucions, és important crear xarxes de suport. Tornar a formar-ne part, tornar a viure. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
4: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? M'hauria estalviat les 3 hores que fa que espero una grua al mig de l'autopista? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar temps, vols Mafre. Anem on vas.
5: Bienvenidas a la primera selección española de fútbol femenino.
6: ¡Viva! Llega a la gran pantalla la historia que llevó al fútbol femenino español a conquistar el mundo.
5: Que vean de lo que soy capaz.
6: Pioneras, solo querían jugar. 12 de junio en cines.
7: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així, sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
8: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
9: Benvinguda al Club de les Indomables. Un grup de dones disposades a desafiar el seu destí. El Club de les Indomables, de Catherine Stockett. No voldràs que s'acabi la novel·la d'aquest estiu.
10: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu la màgica nit de Sant Joan en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix de la festa més esperada de l'estiu amb activitats d'aventura, animacions especials i una revetlla de traca en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
11: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
12: Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
13: El dissabte 13 de juny, vine a la Fira de la Gamba de Palamós.
14: Amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa.
13: I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més.
14: El 13 de juny, vine al port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba.
13: Més informació a visitpalamós.cat.
15: Encara sense les vacances? Mediterrani, Carib, les destinacions que t'imagines amb el mar d'escenari. Reserva ara un creuer a viatges al Corte Inglés i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés ho pots finançar fins en 12 mesos, amb TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es. Reserva el teu creuer amb viatges al Corte Inglés.
16: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
17: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
18: Verisure.
1: El món a RAC 1. 4 minuts i mig i les 7.
19: Romauto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
1: A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
20: Hola, ChatGPT, m'agradaria pujar-te una foto, ara et pujaré una foto, afegiré amb el botó més, de tres fruites que tinc aquí davant, i m'agradaria que em diguessis quina té més calories.
21: Cap problema.
2: Quan pugis la foto, la miraré en detall i et donaré una estimació de les calories de cada fruita. Esperaré a la teva imatge.
20: Molt bé, ja l'he pujat. Quina creus que és més calòrica?
2: Perfecte. Ara que veig la foto, puc fer una comparativa. De les tres fruites que veig, sembla que la que més calories té és el plàtan, mentre que les altres dues, com ara la poma o la taronja, solen tenir menys densitat calòrica. Si necessites més detall, em dius.
20: Sí, necessito detall d'una cosa, perquè jo no t'he pujat cap foto i el que tinc és una foto a la pantalla del meu ordinador que no sé com pots estar veient perquè jo no t'he donat permís perquè vegis res.
2: Ah, tens tota la raó. Gràcies per aclarir-ho. No estic veient cap foto encara. Si vols, pots descriure'm les fruites o si necessites ajuda per saber com pujar la imatge...
20: No, si ja l'has vist.
2: Tens raó. Et demano disculpes per la confusió. Si hi ha alguna cosa més que vulguis saber de les fruites o qualsevol altre tall, estic a punt.
20: Aquí tens un exemple de l'espionatge que exerceix ChatGPT a través de la teva càmera sense que tu li demanis que activi la càmera ni que comparteixis pantalla amb ell. Directament veu a través de la càmera tot allò que fas, tot allò que dius. No t'ho diu, però si l'enredes una mica, sí que ho esbrinaràs. A veure, prova-ho tu amb el teu.
21: Atenció, atenció! Setmana del vehicle d'ocasió a Romauto la Maquinista. Qashqai, Juke, X-Trail, l'arilla de Nissan Intelligent Choice al millor preu de Barcelona. Vine a Romauto la Maquinista i tindràs 500 euros a la compra i la revisió del primer any gratis. Més informació a romautonissan.com. Recorda, Romauto.
22: L'Onda HRB, de la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya, patrocina aquest espai.
1: I escoltem ara la recomanació de la Gemma Herrero.
23: Hoy propongo algo diferente, levantarte del sofá, porque hasta el jueves es la fiesta del cine y puedes ir por 3,50 €. Entre los estrenos de la última semana, muy oportuna, está La Luz de Fernando Franco, que cuenta la historia de un cura muy apreciado en su parroquia que está a punto de colgar los hábitos cuando se entera de que le han denunciado por pederastia. Habitualmente, cuando se tratan los abusos de la iglesia, es desde el punto de vista de las víctimas. Aquí se sigue el cura, pero nos topamos con la imposibilidad del perdón a pesar de que se arrepienta. Es una perspectiva valiente que, lejos de empatizar con los agresores, pone el foco en el encubrimiento y la falta de transparencia de la institución. El protagonista, Alberto San Juan, está impecable. La Luz, ya sabes, en cines.
24: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
25: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30,300 € i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
1: I el diàling. Joan Ferrer, bon dia.
26: Bon dia, Víctor Cullell. L'Eudald Martínez és tan fan de Gaudí que vol intervenir quan en parlen.
27: Barcelona té un itinerari perfecte per a poder dir...
28: Ah, la família Güell, també, és clar.
27: I el Palau.
28: El Palau, Palau Güell.
1: Ah, vale. Just ara en 2000...
27: Güell, Déu.
29: Creo que aquí está pasando algo.
27: I el Palau.
28: El Palau, Palau Güell.
1: Ah, vale. Just ara en 2000...
27: Calle! Güell, Déu.
28: Mare meva.

0: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
1: RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de l'abadia de Montserrat amb motiu de la visita del papa Lleó XIV amb el suport de Telefònica.
2: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, veu a terra, que és dimarts. Dimecres 10 de juny del 2026. Avui s'espera un matí de ruixat, sobretot a les comarques del nord. A la tarda s'obriran clarianes i només s'esperen xàfecs en punts del Pirineu. Les temperatures al migdia quedaran més frenades que ahir, es mouran entre els 25 i els 31 graus. Avui us saludem des del monestir de Montserrat i farem un programa especial des del món RAC1 coincidint amb la visita del Sant Pare. Lleó 14 hi arribarà al migdia per celebrar el mil·lenari de la Fundació del Monestir. A primera hora, però, visitarà la presó de Can Brians i després agafarà un helicòpter per pujar a Montserrat. Havent dinat, baixarà altre cop a Barcelona per visitar una parròquia del Raval. Al vespre arribarà el plat fort del dia, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, avui que fa 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. El gran dubte és si el tema del CAT si el farà o no el farà en català. Ho seguirem tot plegat amb una colla de gent que ens acompanyarà aquí a l'abadia, amb una tertúlia especial, avui amb Mònica Terribas, amb Anna Gómez, amb Josep Martí, i amb ell saludarem el pare Bernat Juliol, sotsprior de l'abadia, en Jordi Llisterri, director de la Fundació Catalunya Religió, i l'historiador Marc Sureda, que ens descobrirà, conjuntament amb el nostre Marc Segués, els secrets de Montserrat. Ahir el papa ja va arribar a Catalunya, primer va oferir una homilia a la catedral de Barcelona, ja parcialment en català, i al vespre es va regalar un bany de masses a l'estadi olímpic Lluís Companys. Allà va tornar a parlar en català per demanar més atenció a la salut mental i per denunciar a la xacra de la violència masclista. La festa amb més de 40.000 persones es va tancar amb l'actuació de l'Escolania de Montserrat i Sergio Dalma, que van interpretar conjuntament aquella cançó amb Dones Força. Més enllà de la visita papal, en plan internacional, la guerra a l'Orient Mitjà reactiva. Aquesta matinada els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran en represàlia per l'atac a un dels seus helicòpters de combat. Ara el règim dels ayatolàs promet venjança. La represa dels combats arriba tot just un dia per l'inici del Mundial de Futbol. Els Estats Units, atenció, ja van anunciar ahir que només deixaran entrar la selecció de l'Iran al país durant 24 hores, és a dir, quan hagin de disputar un partit. Els esports, precisament l'Atlètic de Madrid, se n'enfot del Real Madrid i rebutja una oferta de 150 milions per Julián Álvarez. El tret ha sortit per la culata Florentino, que la setmana passada, en plena campanya electoral, va prometre un fitxatge galàctic de 150 milions. Llavors no em va dir el nom, però hi ha un comunicat inèdit, el Club Blanc va anunciar que havia fet una oferta per Julián i que l'Atlètic de Madrid l'havia rebutjat. En fi, que ahir de tornar a Catalunya va ser un dia de caos a Rodalies. Dues fallades consecutives al sistema d'Adif van obligar a interrompre la xarxa. Rodalies i Adif enculpen l'empresa que gestiona el sistema informàtic i la denunciaran. I també va ser un dia mogut al sector educatiu amb la vaga de docents que va punxar amb un segment del 12% i primer dia de les proves de selectivitat que es van desenvolupar amb normalitat. I amb el Joan Ferrer al diàling, a partir de dels últims minuts abans de les 12, arribarem al migdia. Són les 7 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usart, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández?
3: Sí, que el papa Lleó XIV enceta avui la segona jornada de la seva visita a Catalunya, una segona jornada que començarà a la presó de Can Brians, on tindrà una trobada amb una vuitantena de reclusos a l'auditori. Després, el papa visitarà l'abadia de Montserrat, coincidint amb el seu mil·lenari, i a 12:15 serà rebut per l'abat Manel Gasc. A la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí i també la Sagrada Família, on va anirà la Torre de Jesús.
0: De dir que primeres coses que ens sorprenen, perquè tenim una... Avisem als oients del món a RAC1 que tenim una vista privilegiada del pati principal i de l'entrada a l'abadia de Montserrat. Per tant, estem just a sobre d'on entrarà el papa Lleó XVI. Estem, per tant, gràcies a l'abadia de Montserrat, en un lloc, repeteixo que privilegiat. És que ja fa boira, hi ha boira, hi ha molta boira.
3: Mm. Li dona un toc molt místic, sí, a tot plegat.
0: Sí.
3: I ja hi ha fidels, sí, que són aquí esperant ja el pontífex.
0: I allà,
3: hi
0: tenim, encara... allà tenim el Joel Penya, a la plaça de l'abadia. Bon dia, Joel.
2: Bon dia, els primers fidels, sí, efectivament ja estan asseguts a la plaça, a les portes de la badia de Montserrat. Els més matiners han agafat el primer cremallera poc abans de les 5 del matí per poder arribar tranquil·lament i trobar un bon lloc perquè les entrades no tindran cap cadira assignada. Ara hauran d'esperar fins a les 12, poc menys de 5 hores, perquè arrenqui la pregària del Rosari. Després sentiran el cant de la Salve i el Virolà, interpretats per l'Escolania de Montserrat, i després el Papa es tancarà a dinar amb la comunitat de monjos. Després de les postres, donarà per tancada la visita a Montserrat.
0: El Papa afronta el seu segon dia a Catalunya després que ell ja parlés en català i acabés la jornada amb un gran acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
3: Sí, el primer acte a la catedral, però ja es va dirigir als creients en català.
4: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Gràcies per estar aquí. Gràcies per la paciència. Gràcies per l'alegria. Adéu-siau.
0: No sé, vaig a fer un Bruce Springsteen. Bueno, va ser... Tampoc hem de ja col·locar això com a gran notícia, perquè és que llavors sí que ens col·loquem un provincià tot plegat, eh? Perquè després sí que va parlar de la salut mental a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Sí. En la traca final, realment, va ser molt interessant tot el que va comentar.
3: A l'estadi Lluís Companys, com deies, davant de 40.000 persones, no només va alçar la veu contra o per la salut mental, sinó que també la va alçar contra els feminicidis.
5: Y en particular de violencia contra las mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática. Estamos llamados a abordarla todos. La salud mental es veo cada vegada más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avanzadas.
0: Clar, aquí parla català i diu coses sí. És a dir, l'altre és fer Bruce Springsteen. Sí. Hola, bon dia, bona tarda, què tal, adéu-siau, estic molt content de ser aquí, això és Bruce. Però tot això que parla en català i que...
3: I amb un tema tan sensible.
0: Amb un tema tan sensible que ho parla en català, això sí que està realment... La mar de bé.
3: Sí.
0: Va haver-hi gent atesa, oi?
3: Sí, durant aquest primer dia del Papa a Catalunya, els serveis d'emergències van haver d'atendre 20 persones i a 5 d'elles les van haver de traslladar fins i tot a centres sanitaris.
0: Avui Barcelona viurà una jornada de mobilitat complicada amb carrers tallats i alteracions del transport.
3: Sí, sobretot per la zona de la Sagrada Família, on recordeu, aquesta tarda el Papa no només va anar a la Torre de Jesús, sinó que també farà una missa a l'interior del temple. Si la mobilitat aquests dies, però, ja era prou complicada, ahir el servei de Rodalies es va haver d'aturar dues vegades per dues incidències al control de trànsit d'Adif. Per tot plegat, Rodalies de Catalunya i Adif emprendran accions legals contra Siemens, que és l'empresa que gestiona aquest sistema informàtic que s'encarrega de garantir el funcionament de la xarxa. La companyia assenyalada apunta que no sap ben bé què ha passat, però sí que ha explicat que en el moment de les apagades estaven fent tasques de manteniment del sistema.
0: I la protesta de mestres i professors, però, no va fer la punyeta a la visita al Papa.
3: Ahir no, tot i que es van manifestar a Barcelona, la protesta, com deies, no va ser tan multitudinària com en d'altres ocasions i, per tant, no va complicar la vida a la visita del pontífex. El seguiment de la vaga amb prou feina va arribar fins al 12% de la plantilla, el percentatge més baix que hi ha hagut aquest curs. Els sindicats admeten que han de replantejar l'estratègia i agafar forces pel curs que ve. Ho deien els portaveus de l'USTEC i també la CGT, Iolanda Segura i Isar Pardas.
6: Cal que tornem a establir horitzons nous, nous objectius.
7: Fem una crida a totes les assemblees, a tots els treballadors a reunir-se durant aquestes dues setmanes que queden fins a l'Assemblea Educativa de Catalunya el dia 20 per discutir el com i el quan de la continuïtat de la lluita.
3: Mentrestant, el govern estén la mà de nou al sector educatiu i espera que el diàleg permeti començar l'inici de curs amb normalitat.
0: Són les 7 i 9 minuts. En crònica internacional aquesta matinada, l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a bombardejar l'Iran.
3: La Casa Blanca apunta que es tracta d'una resposta a l'atac contra un helicòpter de combat del Pentàgon que sobrevolava l'estret d'Hormuz, i el govern iranià ja ha advertit que no deixarà cap ofensiva sense resposta. De fet, en un missatge publicat a les xarxes socials, el ministre d'Exteriors, Abbas Araghchi, s'ha dirigit als nord-americans que hi ha a l'Iran i els ha ordenat que abandonin el país si volen estar sans i estalvis. De fet, fa poca estona, la Guàrdia Revolucionària, a més, s'ha adjudicat una onada d'atacs amb drons contra bases nord-americanes que hi ha a Bahrein i també a d'altres països de l'Orient Mitjà.
0: Bueno, i ole, ole, demà comença el Mundial de Futbol, però...
3: D'aquella manera, perquè...
0: Sí, perquè tots són problemes. I ja sabem que hi ha hagut un àrbitre que va ser expulsat d'un àrbitre africà, el millor àrbitre africà, que no l'han deixat entrar, li han dregat el visat, i per tant, la FIFA ja va dir ahir que ja oficialment se'n va cap a casa seva, I la segona gran notícia és que la Casa Blanca ha confirmat que la selecció de l'Iran només podrà tenir visitants localitzats en 24 hores, temporalment 24 hores.
3: És a dir, que només podran entrar al país el mateix dia del partit i marxar immediatament després. Ho ha confirmat aquesta nit el responsable que ha designat la Casa Blanca per coordinar el Mundial, Andrew Giuliani. Malgrat tot, Giuliani ha apuntat que més d'una dotzena de membres de l'estaf tècnic de la selecció iraniana no podran accedir als Estats Units perquè sospiten que hi ha persones que s'estan fent passar per entrenadors i preparadors quan realment no ho són.
8: Hi ha alguns responsables iranians que no podran entrar als Estats Units per motius de pes. No puc entrar en els detalls, però, com us podeu imaginar, hi ha persones que afirmen que són entrenadors i potser no ho són. Pel que fa a la selecció, els 31 jugadors han rebut el visat i tots podran entrar el dia abans del seu partit.
3: Ara la selecció de l'Iran es quedarà a Tijuana i haurà de viatjar fins on li toqui jugar 24 hores abans del partit.
0: En el terreny estrictament esportiu, el Mundial no té l'al·licient de veure Julián Álvarez. L'Atlètic de Madrid no se'n vol desprendre i ara ha rebutjat una oferta de 150 milions del Madrid.
9: Sí, i no només això, sinó que també se n'ha rigut, n'ha fet befa. Si feu memòria, Florentino Pérez va prometre durant la campanya electoral que faria una oferta de 150 milions a un futbolista d'un gran club europeu. No en va dir el nom i això va alimentar un misteri que s'ha acabat en les últimes hores, perquè finalment aquest gran futbolista ha resultat ser Julián Álvarez i ho sabem perquè el Madrid ho va anunciar en un comunicat ahir inèdit, en què de pas va afegir que l'Atlètic de Madrid havia rebutjat la seva proposta. En l'escrit també va destacar que l'Atlètic havia agraït l'oferta i que l'havia estudiat perquè tots els clubs mantenen una bona relació, però que al final no l'havia acceptat. Aquesta versió però de la pel·lícula no va convèncer el conjunt matalà, sé que la va desmentir a Twitter amb tota la ironia del món. Primer de tot va assegurar que no va arribar a estudiar cap oferta, després va afegir que no ha d'agrair res al Real Madrid i per últim va acabar dient que el conjunt blanc els fa riure, igual o més que el Barça, que també va presentar una oferta per Julián.
0: Jo crec que no de debò t'ho dic, que Florentino no, ara ja s'ha deixat anar i no hi és. De debò, no és broma, és a dir, això que fa ahir no és propi d'ell. És a dir, fer una oferta per tocar la pera, perquè és una oferta per tocar la pera i res més, toca la pera a l'Atlètic de Madrid, toca la pera al Barça i sap de bones que no hi ha res aquí. A més, no són dos dies fàcils per Florentino, perquè ara el Barça anuncia que s'hi carallarà.
9: Sí, per les acusacions de corrupció esportiva que va llançar fa 3 setmanes en aquella roda de premsa esperpèntica. Va assegurar que els àrbitres li havien robat 7 de les últimes 14 lligues, ho va atribuir a més als pagaments del Barça José María Enríquez Negreira, i ara Rafa Juste, l'actual president del Barça, l'ha qualificat de ploramiques i ha anunciat que el demandaran tot plegat en una rebregada molt contundent.
10: Quan el president del Real Madrid, amb una roda de premsa dantesca, que per mi va ser un butxorn de roda de premsa que no mereix dir-lo un president d'un club, ens va acusar de que les lligues estaven comprades, que les havien guanyat gràcies als àrbits, com si els liniers marquessin gols. A 600 quilòmetres de distància això no ho han paït. Ja n'estic tip de ploramiques. El nostre departament jurídic ja té embestides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president.
9: Les declaracions de Florentino no són noves, són de fa 3 setmanes, però el Barça ha esperat fins ara a portar-lo als tribunals perquè no volia que el dirigent ho fes servir com una arma electoral.
0: Per unanimitat en aquest estudi de ràdio, en el mòdul Aromes de Montserrat, on estem emetent avui el Món RAC1, que rieu? No. Es diu Aromes, li afegeixo de Montserrat. Sí. En el mòdul Aromes he de dir que... per majoria absolutíssima, hem demanat que aquest tall vagi al diàling, almenys al començament, sí, per l'utilització de la paraula butxorn. O sigui, ha dit butxorn. Sí. Ens sí, agrada molt com Rafa Juste més el to. És butxorn.
3: És una mica Núñez, a mi m'ha recordat moments del Núñez.
0: Butxorn. Jo crec que hem d'anar al diàling clarament, aquest tall de Rafa Juste. Més enllà del futbol, avui s'han citat davant del jutge diversos testimonis clau del cas del nadó maltractat.
3: Sí, llegim el periòdico que han de declarar els metges que van activar el protocol, els avis del nen, veïns de la família i també companyes de feina de la mare. Avui declararan, de fet, aquestes últimes i també 3 de les veïnes que ja van parlar amb els Mossos. Una d'elles va explicar a la policia que la mare li havia confessat que estava amoïnada per la manera com el pare tractava el nadó. Demà els hi tocarà als 3 metges i també a la infermera de la Vall d'Hebron, que al març van detectar les lesions del nen i van avisar les autoritats. De moment, el nadó està amb una família d'acollida, el pare continua tancat a la presó i la mare està en llibertat provisional.
0: I atenció, l'alerta de la Unió Europea avisa que s'han disparat els vapejadors amb cànnabis sintètic i que els efectes sobre la salut poden ser devastadors.
3: Sí, poden provocar psicosi, taquicàrdies greus i insuficiència renal. Ho alerta l'informe europeu sobre drogues d'aquest any, que conclou que màfies de tota Europa estan aprofitant l'èxit rotund dels vapejadors per distribuir cigarretes electròniques amb substàncies il·legals a dins. L'estudi també constata que l'estat espanyol és el país que confisca més cocaïna i més plantes de marihuana de tota la Unió Europea. De fet, a Espanya es requisen 3 de cada 4 plantes de cànnabis i gairebé el 40% de tota la cocaïna del continent.
0: I si sou habituals de la Primavera Sound, això us interessa, l'edició de l'any que ve es farà del 3 al 5 de juny.
3: Sí, i es mantindran les activitats complementàries com el Primavera a la Ciutat, la jornada inaugural gratuïta o l'acte de cloenda de diumenge. Demà a les 12 del migdia, per cert, ja comença la venda d'abonaments per a tots aquells que no vulgueu esperar. I l'abonament general costarà ara 275 euros, però hi ha descomptes per a les persones que viuen a l'àrea metropolitana de Barcelona, per als clients de Revolut i també per a tots aquells que hagin tingut entrada aquest any.
0: Mira que bé. 3 al 5 de juny de l'any que ve.
3: Ja t'ho has marcat el calendari, no?
0: Sí, sí, bueno, encara queda un any, per això. Mm-hmm. Queda menys per arribar al Nadal, ja.
3: Nadal.
0: Sí, 6 mesos.
3: Jo estic visionant.
0: Esclar, no, home, si parles de...
3: I les vacances d'estiu, per favor.
0: Parlant de festivals, avui comença a Barcelona el Festival Blau Marí. Torna a Rosana, després de 6 anys, i ho fa per aquest festival que es fa sobre les aigües del Port Vell. Mm. Amb una vista de la ciutat, es veu que impressionant, al costat de no sé quants restaurants. Vull dir, fins al 28 de juny hi ha aquest Festival Blau Marí que avui s'engega amb aquesta actuació de Rosana. Per cert, que sí, que sí. Bueno, a falta de sentir la cançó d'en Sofati, aquesta nit ha publicat el seu primer disc, no m'ho puc creure, però de debò és increïble. És que clar, és que al final cantarà el Jordi Ramos.
3: Possiblement.
0: Que ja m'han dit que aquesta nit aquest tempest també.
3: Bastant.
0: Bé. Bé, Ronaldinho.
3: Fet de tenor.
0: Sí, de Ronaldinho, sí. Vamos a celebrar. L'àlbum es diu Camisa 10 i el formen, atenció, 60, com 60?
3: Sí, sí, escolta, els devia tenir un calaix, no ho sé.
0: 60 cançons inèdites i pràcticament totes fan referència al Mundial de Futbol.
3: Sí, a veure, té una mica de trampa, la cosa, perquè d'aquestes 60 cançons, Ronaldinho canta només 3. La resta són del seu segell internacional, però les interpreten desenes d'artistes
0: home,
3: diferents.
0: Home, sempre brasilers seran boníssims tots, no? Bueno, Ronaldinho
3: no
0: en Pitbull,
3: no? No tots són brasilers, un moment.
0: Primer Ronaldinho en Pitbull, aviam. T'he de dir que com a cançó al Mundial m'agrada més aquesta que la de la Shakira, t'ho dic ara. Perquè la Shakira és molt repetitiva i en canvi aquesta... Arriba. Vamos viver. Home, millor això, sí.
3: Va, doncs estàs preparat per la
0: vale,
3: següent.
0: La següent, aviam.
3: Una altra col·laboració. Kiko Rivera. Ahora sí, todo me va a ver. Lo mío conmigo,
0: ¿quién más puedo querer? Ahora sí, solo quiero... Per això som avui a la Basílica de Montserrat, perquè es perdonin els pecats. I qui més?
3: I el badaloní Juan Magán.

0: Va, en tot cas, que el Ronaldinho en un comunicat ha dit que era el somni de la seva vida, que l'ha fet realitat perquè la música, ha dit, sempre ha format part del seu dia a dia.
1: Pel que fa a la resta dels esports, el Barça s'avança a les semifinals de la Lliga CB després de guanyar de 33 punts al Tenerife al Palau.
2: Sí, l'eliminatòria és el millor de 5 partits i el següent és demà novament al Palau. I a l'altra semifinal, avui a les 8 del vespre, en directe a RAC+1, la penya s'estrena a la pista del València de Pedro Martínez. Mentrestant, el Barça de futbol sala s'ha classificat per la final de la Lliga després de guanyar també el segon partit contra l'Inter Movistar. La classificació per la final també suposa que el Barça jugarà a la Champions la temporada vinent, cosa que no passava des de fa 2 anys. I a Igualada estan de celebració després de classificar-se per la final de l'Hockey Lliga per primer cop en 22 anys. A més, ho van fer per la porta gran. L'equip de la Noia va guanyar 1-2 al Barça en el 5è i definitiu partit de les semifinals i ara s'enfrontarà al Lícia de la Corunya.
1: I el temps?
3: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
1: Què, Mònica?
4: Doncs mira com...
1: Hi ha boira aquí dalt, eh? Sí. Mirem aquí dalt, perquè ens fa patir.
4: Hi ha boira, hi ha molts núvols i fins i tot s'estan escapant alguns ruixats ara mateix en punts del Tarragonès, al Baix Penedès, al Bages, Osona, la Selva, el Gironès, a l'Empordà i també al Pla de l'Estany. De fet, ara al matí pot descarregar algun ruixat també a Montserrat i a molts punts, sobretot del centre i nord de Catalunya. Són ruixats que aniran avançant d'oest cap a est i després, a mesura que avanci el dia i sobretot durant la tarda, s'obriran més clarianes a tot arreu, tret del Pirineu, on es mantindrà el cel més ennuvolat i fins i tot encara amb algun ruixat. Tramuntana cap a l'Alt Empordà i temperatures que baixen. Ara mateix 15 graus precisament a Montserrat, 21 graus a Badalona, 10 a Puigcerdà, 15 a Girona, 17 a Lleida, 20 a Tarragona i entre 18 i 22 graus a Barcelona i al migdia també calor més controlada, amb màximes d'entre 24 i 29 graus. Per partir de demà torna a pujar la temperatura i divendres i el cap de setmana farà més calor i més sol.
3: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
5: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
1: Ja s'han despertat les dues divas de la ràdio, Marc Simón i Marina Arbós. Esmorzar demà, 7 i 21 minuts.
6: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
1: Anem a comptar cotxes des del RAC, com cada matí. Saludem el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
7: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb un accident a la C-58 al nus de la Trinitat que deixa els vehicles al voral amb 1 quilòmetre de lentitud en sentit nord en direcció Sabadell. També tenim dues avaries. La primera ha estat a la ronda litoral en sentit nord cap al nus de la Trinitat, que també obliga a tallar un carril de circulació provocant, en aquest cas, fins a 7 quilòmetres de retencions. També tenim una segona avaria, en aquest cas a la C-17 a Lliçà de Vall, que en sentit nord obliga a tallar un altre carril de circulació. Per altra banda, aquestes incidències, tot plegat, la acompanyant les retencions habituals en tot el nus de la Trinitat i també a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès comencem a tenir més intensitat a la circulació, sobretot de la AP7, amb retencions des de Mollet del Vallès fins a Barberà, però també al punt de Montmeló, tot plegat en direcció Tarragona. L'entrada des del Llobregat també continua amb complicacions habituals per la A2 i la P23, de manera intermitent ja des de Pallejà i Molins cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
8: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, soci oficial de la FIFA.
1: 7 i 22.
5: RAC 1.
9: Hi ha moments que no només es viuen, es comparteixen. I la visita del Papa Lleó 14 a Espanya n'és un d'ells. Telefònica, com a col·laborador tecnològic principal d'aquesta trobada, aporta tota la seva infraestructura i reforça la seva xarxa per tal que cada instant arribi a milions de persones. Perquè ser la millor via d'accés de la societat a les tecnologies digitals és fer-nos sentir part d'alguna cosa més gran.
10: I acaba la carrera en un temps rècord, a la que estàs sens dubte...
11: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
12: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
13: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
14: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
15: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
16: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
17: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. Quadisbritish.es.
18: Estic venent casa meva i no me'n surto.
19: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
20: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
21: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
22: Joana, et veig molt rejuvenida.
23: Ai, nen, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
24: Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 93 219 30 60. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
25: I si aquest estiu comencés abans? Capbussa't a les nostres 13 piscines, relaxa't als 13 solàriums i descobreix tot el que t'espera per viure un estiu top. Apunta't ara al web dir.cat amb inscripció 0 euros i aconsegueix 2 mesos d'armariet i 1 mes de tovallola. Consulta condicions. L'estiu es viu al DIR.
16: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
26: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
27: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
26: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
27: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
28: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
29: Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
30: Escolta, navega, descarrega, informa't.
29: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1. RAC1 us està oferint El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de l'abadia de Montserrat amb motiu de la visita del papa Lleó XIV. Amb el suport de Telefònica.
31: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
1: 7 i 28.
31: Cada dia, una idea.
1: La del Xavi Puig.
32: Treballar de socorrista i, acabada la jornada, anar a ofegar les penes.
33: Els detergents de Tersolin, que t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta, t'ofereixen aquest espai.
1: La proposta del Pep Prieto.
0: El cas de Rachel Nichol, una dona assassinada a Londres el 1992, ja havia donat peu a un documental perquè la investigació va ser una esfereïdora suma de desastres. La sèrie El Testimoni recrea els fets, però donant importància a la perspectiva de la seva parella, que es va fer càrrec del seu fill de 2 anys. El nen va ser l'únic testimoni del crim i durant molt temps va veure com la mort de la seva mare semblava no tenir resposta. A diferència d'altres sèries del gènere, aquesta no pretén ser un thriller més, sinó una crònica costumista i detallada del cas i de la complexa gestió d'un trauma. També és la crònica d'un miracle, ja que part de l'acció passa a Catalunya i s'hi sent parlar català amb total normalitat. Trobareu El Testimoni a Netflix.

0: històries de rentar la roba amb Detersolín.
1: Maria, ja sé com podem estalviar aigua a casa.
2: Ah, sí? Com?
1: Rentant la roba amb Detersolín Mixto, que permet omplir la rentadora amb roba blanca i de color sense problemes.
2: Caram, Marcel, sí que en saps de neteja.
0: Els detergents Detersolín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
3: RAC, RAC 1. Tots som 1.
4: Són 8:15 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Sapigueu que avui arriben els plats forts de la visita del Papa a Catalunya, a la tarda benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i al matí visita al monestir de Montserrat, des d'on emetem avui el món a RAC1. Anem en directe també a l'abadia, allà hi tenim Josep Moragas.
5: Els primers fidels arriben a Montserrat amb moltes expectatives. Des d'aquí s'espera que el Papa faci l'oració i després veneri a la Moreneta.
4: Què més hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol. Bon dia.
6: Bon dia, que durant el primer dia a Catalunya el Papa ja es va atrevir amb el català a l'acte que va fer a l'Estadi Olímpic, va condemnar la violència masclista i va demanar més recursos per salut mental.
7: Renfe i Adif obriran un expedient a Siemens per les incidències que van aturar dos cops la xarxa Rodalies. La companyia diu que no sap què va passar, però admet que quan va caure el centre de control d'Adif estaven fent tasques de manteniment.
6: Els sindicats de docents donen per tancat el cicle de vagues i mantindran la protesta durant el curs vinent. L'última aturada va punxar amb un 12% de seguiment, el més baix fins ara.
7: La selecció iraniana de futbol només tindrà visats de 24 hores per jugar al Mundial dels Estats Units. Podran entrar al país el mateix dia de partit i hauran d'abandonar-lo tan bon punt acabin de jugar.
8: Encara en futbol, l'Atlètic de Madrid s'ha pres a broma una oferta del Real Madrid pel davanter argentí Julián Álvarez. Florentino Pérez ha fet pública una proposta de 150 milions, però el conjunt matalassé li ha dit que ni parlar-ne i ha assegurat que el Real Madrid li fa tanta gràcia com el Barça. Justament el Barça ha anunciat que es carallarà contra el Florentino Pérez després de dir que els àrbitres li havien robat 7 de les últimes 14 lligues. Rafa Juste l'ha qualificat de ploramiques i ha dit que el portarà als tribunals.
4: I el temps.
9: Occident, perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure donant-ho tot, tot i tot, et porta el temps.
4: Mònica Usar, bon dia.
10: Bon dia, avui comencem la jornada amb alguns ruixats, ara mateix cap al Tarragonès, al Baix Penedès, també cap al Bages, Osona, la Selva, el Gironès, o punts de l'Alt Empordà i el Pla de l'Estany, i de fet ara al matí es poden repetir, sobretot a les comarques del nord de Catalunya, aniran avançant d'oest cap a est, i en canvi a la tarda s'obriran més clarianes i només quedaran alguns ruixats en punts del Pirineu. Tot plat amb tramuntana cap a l'Alt Empordà i amb temperatures més baixes que ahir, màximes que es mouran entre els 24 i els 29 graus. I ara mateix 22 graus al centre de la ciutat de Barcelona, 20 a Tarragona, 17 a Lleida, 15 a Girona, 18 a Terrassa i 16 a Vic.
11: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: I amb Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
10: Avui hi ha un semàfor groc amb qualitat regular a Manresa i a la resta la qualitat és bona.
12: Un equip disposat a arribar al fons de l'estalvi.
13: Senyora rentadora, sempre que pot rentar amb aigua freda.
14: I tant, per estalviar.
12: Creat per ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
14: Senyora Tele, sabem que creu que està apagada.
13: Però espera, i aquesta llumeta vermella?
12: Torna l'equip estalvi.
15: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
4: I el trànsit.
16: Comprem el seu cotxe.cat patrocina aquest espai.
4: Anem a comptar cotxes des del RAC, com cada matí. Ferran Aràndiga, bon dia.
17: Bon dia, doncs, continuem la jornada d'avui dimecres amb aquest accident de primera hora a la C58, al nus de la Trinitat, que encara deixa un quilòmetre de lentitud en sentit nord en direcció Sabadell. També tenim un segon accident, en aquest cas a l'altura de Sallent, que en direcció Berga deixa un carril de circulació tallat i un quilòmetre de retencions. Per altra banda, tenim actives dues avaries, una a l'altura de la C17 a Lliçà de Vall, en direcció Vic, que deixa un altre carril de circulació tallat, i l'altra avaria ha estat als voltants de Barcelona, concretament a la ronda Litoral, que en sentit nord cap al nus de la Trinitat també talla un carril de circulació però provoca fins a 7 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, tot plegat, doncs, acompanyen aquestes retencions habituals en tot el nus de la Trinitat, també a la ronda de dalt en sentit Llobregat. Al Vallès comencem ja a tenir circulació amb més intensitat, sobretot a la AP7 entre Montornès i Barberà, i també per la C58 des de Sabadell cap a Barcelona. L'entrada des del Llobregat també continua amb retencions de 5 quilòmetres i mig des de Pallejà i el Papiol cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
18: sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
16: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
3: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
4: I a les 7:35 minuts, com cada matí, obrim el diari del món a RAC 1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
19: Bon dia.
4: Martí Esteban, bon dia.
20: Bon dia.
4: Sergi Ambúdia, bon dia.
21: Bon dia.
4: Avui la visita papal a Catalunya obre absolutament totes les portades dels diaris catalans i també dels de Madrid. I veiem fotos del pontífex al Papamòbil, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys i a la Catedral de Barcelona. Alguns articles destaquen els actes d'ahir i d'altres encara analitzen el seu pas per Madrid.
19: Sí, com La Vanguardia, que diu que el papa encara al cim del seu viatge amb l'acte a la Sagrada Família, en pàgines interiors. Però Màrius Carol parla del discurs de Lleó XIV al Congrés i diu que no és cap ocurrència. Xavier Melero, en canvi, critica el papa i assegura que li sorprèn la facilitat amb què s'atribueix al pontífex autoritat tècnica sobre qualsevol assumpte.
22: José Antic, el Nacional, argumenta que el primer dia del papa a Catalunya ha deixat un regust agradolç. Diu, sí, ha despertat interès i simpatia, però no ha convocat les multituds a Madrid. I el critica per no mencionar la paraula Catalunya, però sí Espanya. I a més escriu, la marca Espanya va fer bé la seva feina. Aquests gestos no són detalls menors.
23: El Nació, Pep Martí, assenyala que el papa situa Catalunya com a país d'acollida i aplaudeix que Lleó XIV sintonitzés amb l'arrel dels problemes socials com la violència masclista o la salut mental.
19: El diari Ara, Joan Bordeus, titula Peregrinar entre setmana i escriu que els adjectius que més feien servir els fidels per definir Lleó XIV eren proper, diplomàtic i obert. A més, explica que els seus seguidors desprenien una alegria col·lectiva intensa i respectuosa.
22: I el Punt Avui diu que va fer equilibris entre el català i el castellà en el seu primer dia de visita a Barcelona. Ara bé, l'editorial del diari critica que, més enllà de la pompa desplegada i de l'escalf espiritual proporcionat als creients, el papa ha passat de puntetes sobre els abusos sexuals de l'Església.
4: A Madrid, en canvi, els diaris són molt durs contra la demanda que s'ha fet a Catalunya perquè el papa parlés català.
23: Sí, l'Espanyol a l'editorial aplaudeix les paraules bilingües i conciliadores del pontífex que han fet naufragar l'operació d'agitació dels nacionalistes irredems. El diari celebra que Lleó XIV ha contribuït a posar en evidència la voluntat excloent d'un secessionisme que redueix tant la llengua com la religió a la condició d'armes llancívoles.
19: El Confidencial també va en aquesta línia i creu que l'independentisme va punxar en el primer dia de la visita del pontífex. Escriu, el fervor de Lleó XIV s'ha imposat a tot. El separatisme volia omplir d'estelades els actes de Catalunya, però les banderes van brillar per la seva absència.
22: A l'ABC, Teodoro León Gros titula Lleó XIV en català i cop de puny a la mandíbula. Opina que el papa sempre va considerar dir unes paraules en català i aprofita per criticar les paraules de Míriam Nogueras cap al pontífex. Diu que li va parlar amb el seu somriure civilí com de mafiosa, xiuxiuejant una amenaça de mort. I remata, pel papa, anar molt més enllà parlant en català s'entendria com una claudicació indecorosa.
23: I Manuel Tori diu al Mundo que Robert Prevost no va dubtar en cap moment alternar el català i el castellà, però afegeix que qualsevol llengua és vàlida per transmetre el seu missatge d'esperança perquè el seu idioma és, diu, universal.
4: Ai, 7:38. Hola, Folls, bon dia. Hola, hola.
24: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
24: Estem ara del 9 a l'11 de juny, vivint la Setmana Europea de l'Energia Sostenible. És el moment, per tant, de passar a l'acció i canviar la manera com utilitzem l'energia. Descobreix com reduir el consum i la factura energètica a casa, moure't de forma més eficient i participar en comunitats energètiques que comparteixen energia renovable local. Troba eines, recursos i activitats a ikn.gencat.cat/setmanaenergia. Passa l'acció, canviem l'energia.
4: 22 minuts i clavem les 8 del matí.
25: Hi ha moments que no només es viuen, es comparteixen. I la visita del papa Lleó XIV a Espanya n'és un d'ells. Telefònica, com a col·laborador tecnològic principal d'aquesta trobada, aporta tota la seva infraestructura i reforça la seva xarxa per tal que cada instant arribi a milions de persones. Perquè ser la millor via d'accés de la societat a les tecnologies digitals és fer-nos sentir part d'alguna cosa més gran.
26: Veig.
27: Què veus?
26: Veig que per fi veig.
28: Un dret nou, universal i sense paperassa. Fins a 100 euros l'any per veure-hi bé. Plan Veo, les ulleres dels més joves per fi de la pública. Informa't a veo.sanitat.gov.es. Ministeri de Sanitat, Govern d'Espanya.
0: Tu que ets tan espavilat, quina és la manera més intel·ligent d'anar a Randaroc?
1: Facilíssim, amb Drac, a veure tu. I per anar a 15 destinacions com Madrid i Màlaga des de només 9 euros.
0: Amb Ouigo? Amb seients XLA i Barabora als seus trens de dos pisos. No cal ser gaire espavilat, eh?
1: Entra a Ouigo.com o l'app i compra els teus bitllets. Ouigo, sigues espavilat.
2: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
5: Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem? BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a BBVA.es.
6: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
7: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a Skoda.es.
20: Skoda. Vine a la Roca Village i viu l'emoció de descobrir nous looks per un estiu infinit. Explora les millors marques com Lacoste, New Balance i Sunglass Hut, per menys, en una destinació de shopping única. El teu viatge comença a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
21: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
27: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
29: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana estalviem la banana 0,97 al quilo.
30: I el tomàquet pera 1,45 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
29: Que poc que costa comprar bé.
31: Què és la bellesa? Per què ens obsessiona?
32: El CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, presenta l'exposició El culte a la bellesa. Obres d'art, objectes històrics i instal·lacions audiovisuals qüestionen els cànons i exploren la indústria cosmètica.
31: El culte a la bellesa, del 21 de maig al 8 de novembre, al CCCB. Més informació a cccb.org.
33: Quantes vegades has dit que sí per no dir no? Només has de dir dues lletres, N-O, no. No et conformis. T'han apujat el lloguer? Digues no. T'han acomiadat sense motiu? Doncs no, no i no. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-608. I sí, també per autònoms i empreses.
34: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
35: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
3: RAC1 us està oferint El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de l'abadia de Montserrat amb motiu de la visita del papa Lleó XIV. Amb el suport de Telefònica.
4: Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. A qui se li entrevistarà aquest matí, el Xuxu?
19: Aquest matí a la ministra de Sanitat, Mònica García, s'hi llegeix la columna de Joaquín Luna a La Vanguardia. Es queixa que el govern espanyol reparteixi preservatius gratuïts entre els joves de 16 i 22 anys i n'exclogui els pensionistes. Escriu que potser els pensionistes van sobrats de diners i no mereixen mesures d'acompanyament, o el que és pitjor. Potser insinua el govern que els pensionistes es mamen el dit i conclou que Sanitat victimitza els jubilats.
4: Nit del Darull Racistes a Belfast.
3: Carburants BP t'ofereix
8: la notícia que fa la volta al món.
9: L'endemà que un sol·licitant d'asil sudanès apunyalés un irlandès de 40 anys, centenars de persones emmascarades han sortit al carrer i han cremat de tot, autobusos, cotxes i també cases per immigrants. Uns incidents que han estat atiats, sobretot a través de les xarxes socials, per partits d'extrema dreta, però també per personatges com Elon Musk, que es va fer ressò de l'apunyalament dient que només el partit antiimmigració Restaurar Gran Bretanya pot salvar el país. Ho destaquen aquesta hora mitjans com el The Guardian i el Der Spiegel.
10: Viscal, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
3: 10 minuts. I a veure, Marc, quina quantitat d'alcohol diari és tolerable pel nostre cos?
4: Com sempre, la quantitat més saludable és zero. Però un estudi recent publicat a la revista Journal of Studies on Alcohol and Drugs conclou que, en cas que vulguem beure, per reduir riscos al màxim ens hauríem de limitar a 355 mil·lilitres de cervesa al dia, 148 mil·lilitres de vi o 44 mil·lilitres de licor. Ho llegim al USA Today.
3: I només un terç de les empreses ofereix plans de jubilació als seus empleats.
5: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
6: Sí, en concret un 27%. Aquesta aplicació de plans per complementar la pensió pública és, a més, desigual entre sectors, mentre que en el sector financer és majoritària, amb més d'un 60% de companyies que n'ofereixen, en el del transport, la logística o la indústria és pràcticament testimonial i no arriben ni al 20%. Ho llegim a diversos mitjans.
7: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar la plaça del CAP.
8: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
9: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
3: Anem a les xarxes.
10: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
3: Amb el Guillem Tarrés. Bon dia, Guillem.
11: Bon dia. Aprofitant l'arribada del Papa Lleó XIV a Catalunya, m'agradaria recomanar-vos el perfil d'Instagram de l'escultor i joier Joan Serramià, que ha publicat un vídeo ensenyant el procés de creació d'una fèrula gaudiniana que ha fet per obsequiar el Sant Pare.
12: Estic acabant de fer un bàcul per al Papa de Roma Lleó XIV. La creu està inspirada en la torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Feta amb una porcellana sintètica blanca, representa la llum i la puresa.
11: En el vídeo ensenya cada detall de la peça i explica que és un obsequi que pretén agrair l'interès del Papa de Roma per Gaudí. Podeu trobar-lo buscant serramia_jewels, escrit amb W, a Instagram. A més, també podreu trobar la seva obra com a escultor al perfil de joan_serramia_escultor, on ahir mateix va anunciar la inauguració d'un monument a Gaudí a la plaça de Sant Pere de Reus.
10: A Xocolata Jolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Jolong, la xocolata, xocolata.
3: I als esports, Albert Pedrol, bon dia.
13: Bon dia.
3: Julián Álvarez, amb el permís del Mundial, és el gran protagonista de la premsa esportiva després de l'oferta frustrada de Florentino Pérez de 150 milions.
13: El diari Sergio López destaca que l'Atlètic de Madrid va riure's i va burlar-se del Real Madrid en un dia històric que va provocar un terratrèmol sense precedents a la capital espanyola, i Tomás Roncero afegeix que al començament va pensar que el comunicat del Real Madrid era fals i que va haver de revisar el calendari per assegurar-se que no era una innocentada.
3: Mentrestant, els diaris catalans se'n riuen i s'ho miren des de lluny amb crispetes.
13: Santi Nolla qualifica Mundo Deportivo aquest intent frustrat de Florentino de teatre del dolent i pronostica que aquesta nova, però alhora vella, etapa del dirigent al Real Madrid donarà dies gloriosos i afegeix, si això continua així, el Mundial passarà a segon pla, encara que el teatre sigui del bo. El diari Esport Joan Bails titula l'Atlètic se'n riu dels milions de Florentino i escriu que gairebé tothom ja s'atreveix amb el president del Real Madrid, que ha quedat en evidència. I a l'avantguàrdia, Roberto Rodríguez creu que l'oferta de Florentino va semblar feta de cara a la galeria i que el que semblava que podria ser un moviment tectònic finalment ha quedat en un simple gest de maquillatge per evitar una enrabiada de l'aficionat blanc.
3: I la notícia fric.
14: L'Onda HRB, de la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya, patrocina aquest espai.
3: Jordi Saumell, bon dia.
15: Bon dia. Un atleta nepalès bat un rècord baixant 100 escales amb les mans en 44,71 segons. És un especialista, de fet, en rècords perquè ja té els dels 50 metres caminant amb les mans amb una pilota de futbol entre les cames. El de més salts amb, sobre d'un pneumàtic dret en un minut, o la millor marca bevent mig litre de suc de llimona mentre fa el pi.
3: Xurrades, Déu meu. Avui dimecres fem lectures de la lectura de la premsa del Cor en diagonal.
15: El Papa Lleó XIV és l'únic protagonista de les portades. Ola i Setmana comparteixen la mateixa fotografia, la del pontífex saludant sobre un fons blau del cel. Lectures fa un muntatge amb una fotografia

0: fotografia del papa, també saludant, però amb la Sagrada Família de fons. A lectures llegim que el papa arriba amb un missatge de solidaritat i esperança. Ola diu que els reis són els grans anfitrions d'un viatge ple de missatges i emoció. Més enllà del papa, llegim a Semana que ha mort la mare de l'actor Miguel Ángel Muñoz. Cristina Blanco va ser considerada la vident dels famosos i ha mort d'un infart als 61 anys.
1: I avui, que Sant Maurici és l'aniversari de...
0: La jugadora de futbol Ona Batlle, que fa 27 anys. El pilot de motos Pol Espargaró, 35 anys, i l'entrenador de futbol Carlo Ancelotti fa 67 anys.
1: Ah, i també l'estudiant Marina Costa, que en fa 21.
2: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor a primer preu.
3: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
1: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món RQ d'avui dimecres, Martí?
4: La Vanguardia, que entrevista Nish Raman, és director d'Ocupació i Intel·ligència Artificial a LinkedIn. El llibre Open to Work analitza milers d'ofertes de feina i ens tranquil·litza. Conclou que les màquines ens alliberaran de les tasques menys creatives, però mai cap d'elles podrà adquirir les característiques exclusivament humanes. Curiositat, coratge, creativitat, compassió i comunicació.
5: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
6: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
7: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
1: 8 i les 8.
8: Mas Renfe és el millor programa de punts. Amb el programa de fidelització de Renfe, cada vegada que viatges amb AVE, ABLO, Larga Distància, Avant o amb abonaments de Media Distància i Rodalies, acumules punts. Té 4 nivells: clàssica, plata, or i platí. I com més alt és el teu nivell, més punts aconsegueixes. Els pots bescanviar per viatges gratuïts, descomptes en propers bitllets o vals per a hotels, lloguer de cotxes i molt més. A més, accedeix a sales club, aparcament gratuït i avantatges exclusius. Dona-t'hi d'alta de franc. A Renfe.
9: No només es viuen, es comparteixen. I la visita del Papa Lleó XIV a Espanya n'és un d'ells. Telefònica, com a col·laborador tecnològic principal d'aquesta trobada, aporta tota la seva infraestructura i reforça la seva xarxa per tal que cada instant arribi a milions de persones. Perquè ser la millor via d'accés de la societat a les tecnologies digitals és fer-nos sentir part d'alguna cosa més gran.
10: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
11: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
10: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
11: Si busques el millor, recorda.
10: Només Daikin és Daikin.
12: Interrompem la programació. Estem en directe des de Clarel. Maria, què està passant?
13: És una bogeria, Carles. No havia vist res igual. La gent surt de Clarel amb els ulls com plats.
12: S'ha confirmat la xifra?
13: Confirmadíssim. Arriben els preus encara més bojos. El rentavaixelles o Garell d'un litre a només 0,99. A Clarel se'ns n'ha anat la pinça. Vine i descobreix els nostres preus encara més bojos.
14: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
15: Pel picant?
14: Què havia de ser, si no?
15: Però què va ser?
14: Apendicitis, operat d'urgència.
15: Ostres!
14: Sort del RAC, en 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
16: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, hi som per ajudar.
17: L'altre dia vaig veure en Carles, del poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
18: Vaja, Carles.
17: Sí, em va dir que què hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
18: I tu què li vas dir?
17: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
19: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja,
20: 150 anys movent-nos per tu.
21: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I també les coneixes perquè estalvien i consumeixen energia de forma més eficient. I això les fa més felices i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. IDAE, Govern d'Espanya.
22: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
23: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes.
0: Perquè quan confies en Verisure, confies en una companyia global, amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
2: Verisure. Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
15: Maria, els tens?
23: Oh, fa un any que els preparo!
15: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí!
23: Va, que els hi tiro! Bufa, Antoni, que s'apaga!
15: O sigui, ja bufo!
23: Bufa! Bufa!
24: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
25: Què?
26: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
25: Sense pagar?
26: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
25: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Consulta citroen.es.
27: RAC1 us està oferint El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de l'abadia de Montserrat amb motiu de la visita del papa Lleó XIV. Amb el suport de Telefònica.
28: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
1: 3 minuts i les 8.
29: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
1: La que ens porta cada matí la Isabel Vinaixa.
30: És tot un ritual. Primer, triar quin gènere et ve de gust veure. Segon, triar l'hora de la sessió. I tercer, la pel·lícula. N'hi ha per donar i per vendre. Misteri, drama, comèdia, acció, suspens, infantil... Els aficionats al setè art poden gaudir fins demà d'una nova edició de la Festa del Cinema. Encara hi sou a temps. Una festa per recordar la cinematogràfica What a Feeling d'Irene Katz.

0: Avui estem amb l'Ona Dell, tècnica agrícola d'Ametller Origen. Ona, si et dic sabor d'estiu, què em respons?
1: Albercoc, sens dubte. Tenim més de 109 hectàrees de camps propis. Nosaltres sempre busquem la màxima dolçor i nutrients, per això els deixem madurar l'arbre. I d'allà, directament a les safates que trobes a les botigues.
2: Ametller Origen. El gust és nostre.
3: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
2: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
4: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè Novell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
5: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya, des de Montserrat.

0: Avui emetem el món a RAC1 des de Montserrat, i no és un dia qualsevol. És el dia de la visita del Papa a l'abadia. Una coincidència que ens serveix d'excusa perfecta per tornar a una muntanya única, plena de màgia, de bellesa, de silenci, de pau i de simbolisme. Un lloc que forma part de la geografia sentimental de Catalunya i que, a més, celebra el seu mil·lenari. Montserrat és moltes coses a la vegada, és un santuari, és un monestir, és un paisatge extraordinari, és un refugi espiritual per molts i un lloc de trobada per creients i no creients. És una muntanya que ha inspirat artistes, escriptors, excursionistes i generacions senceres de catalans que hi han pujat buscant respostes, consol, esperança o senzillament una mica de pau. No és el primer cop que fem el món a RAC1 des d'aquí. La primera vegada que hi vam pujar per fer el programa va ser amb els enyorats Manuel Cuyàs i Antonio Franco, amb l'Enric Gomà, amb la Magda Oranic i amb en Lluís Foix. Va ser un matí d'aquells que es queden gravats a la memòria. Catalunya vivia una sequera preocupant i el cel continuava tancat. Tant que vam acabar pujant a veure la Moreneta per demanar-li que fes el miracle de la pluja. Recordem que aquell dia també vam trucar al conseller Francesc Baltasar. Ell mateix havia explicat que, malgrat el seu agnosticisme, també s'havia encomanat a la Mare de Déu de Montserrat. La situació era tan desesperada que qualsevol ajuda semblava bona. Encara avui en riem, perquè al cap de poc temps va començar a ploure i ho va fer amb una generositat extraordinària, tant que gairebé semblava que algú allà dalt ens hagués escoltat. Montserrat sempre dona motius per tornar-hi. Cada visita és diferent, canvia el país, canvien les circumstàncies, canviem nosaltres, però la muntanya continua aquí, immòbil i eterna, observant el pas del temps des de fa mil anys. Avui, a més, Montserrat serà notícia per la visita del Sant Pare. Cap al migdia arribarà a l'abadia en una jornada que tornarà a situar aquest indret al centre de l'actualitat. Nosaltres l'esperarem aquí, envoltats d'aquest paisatge incomparable, d'aquestes agulles que semblen tocar el cel i d'una història que forma part de la nostra identitat col·lectiva. I ho farem amb un desplegament especial dels serveis informatius i tècnics de RAC1. Des de Can Brians, per exemple, pendents de la sortida del Pontífex cap a Montserrat, hi tenim en Jordi Claret. Jordi, bon dia.
1: Bon dia.
0: Seguint el trajecte i el seguici papal fins a l'abadia, ja des de l'arribada ahir des de Madrid, l'Arnau Mañé. Bon dia, Arnau.
2: Bon dia.
0: Aquí mateix, a l'interior de la Basílica, hi tenim en Josep Moragues. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Al pati exterior, on ja es respira l'ambient d'aquesta jornada històrica, amb gent ja asseguda esperant el Sant Pare, Joel Penya. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Al costat dels escolans de Montserrat, abans de l'assaig general del Virolai, en Marc Segués. Bon dia, Marc.
5: Bon dia.
0: I en aquest estudi privilegiat, amb vistes a la Basílica i al cor de Montserrat, la Mònica Hernández. Bon dia.
6: Bon dia.
0: Us preparats per explicar-vos una jornada que quedarà escrita en la història recent de Montserrat. Des de Montserrat, des de Catalunya, en aquest estany del seu mil·lenari i en el dia de la visita del Papa, avui us donem el bon dia. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
7: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 10 de juny del 2026.
8: I s'espera un matí de cel més tapat i amb alguns ruixats més probables a les comarques del nord. A la tarda s'obriran clarianes i avui afluixa la calor.
9: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, hem de destacar que a hores d'ara tenim actiu un accident a la C-16 a l'altura de Sallent, que en direcció a Berga talla un carril de circulació provocant un quilòmetre i mig de lentitud. També tenim dues avaries actives, una a la ronda litoral en sentit nord, que cap al nus de la Trinitat, doncs, talla un carril de circulació, en aquest cas provocant fins a 6 quilòmetres d'aturades. La segona avaria ha estat a la C-17 a Lliçà de Vall, que en sentit nord també talla un carril de circulació, en aquest cas deixa un quilòmetre i mig de retencions.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Ho avançàvem ara al davantal. Avui emetem el món a RAC1 des de Montserrat, al cor de Catalunya. El Papa Lleó XIV arribarà a la gran plaça, que es troba als peus de l'accés a l'abadia, quan faltin pocs minuts per les 12 del migdia. És just on ens trobem nosaltres. Estem amb un mòdul informatiu esplèndid que ens ha cedit l'abadia, just en vistes a aquest pati central, on arribarà el Papa quan faltin pocs instants per arribar al migdia. La visita a Montserrat, que coincideix amb el mil·lenari del monestir, serà el primer plat fort del dia, poques hores abans que aquest vespre Lleó XIV presideixi el segon, el més esperat, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. La gran incògnita és si finalment el papa farà servir el català o no quan arribi el moment culminant. L'agenda del Pontífex està molt farcida. Aquest matí, abans d'agafar l'helicòpter, que el traslladarà fins a Montserrat, Lleó XIV i la seva comitiva es dirigiran a la presó de Cambrians, a Sant Esteve Sarrovires, per entrevistar-se amb una vuitantena de reclusos. No serà l'única visita de caràcter social del dia. Havent dinat, el papa baixarà ràpidament a Barcelona per reunir-se amb la comunitat de l'església de Sant Agustí, al Raval. Allà també es veurà amb representants d'un grapat d'entitats socials del barri. En un sol dia, Lleó XIV recorrerà més de 150 quilòmetres. El periple del papa a Catalunya va començar ahir poc abans de la una del migdia. Va aterrar al Prat, provinent de Madrid, amb una mica de retard i es va desplaçar cap a la catedral de Barcelona. Allà hi va oficiar una missa i després es va dirigir als milers de persones que l'esperaven just a la plaça del davant. Va dinar al Palau Apostòlic, a tocar de la catedral, es va reunir amb el president Salvador Illa i finalment al vespre va regalar-se un bany de masses a l'estadi olímpic Lluís Companys. De seguida repassarem tot el que van donar de si aquestes primeres hores del papa a Catalunya, però abans enumerem els punts clau de l'agenda del dia d'avui. Arrencarà pels vols de les 10 del matí, quan la comitiva vaticanista surti del Palau Apostòlic de Barcelona per dirigir-se a la presó de Brians 1. Avui el diari ABC entrevista la Montserrat, una de les recluses que parlarà amb el papa. L'ha seleccionat el pare Jesús Roy, que habitualment atén les preses del mòdul femení de Brians. Ell i el capellà Jesús Bel, que s'ocupa de l'ala d'homes, han dedicat les últimes setmanes a triar els reclusos que podran trobar-se uns 20 minuts amb el papa. Seran alguns dels que habitualment participen a l'Eucaristia dels dissabtes i els diumenges a la capella de les presons. A les portes de Cambrians ja hi tenim en directe en Jordi Claret. Jordi, tu diràs.
1: Sí, tot a punt aquí al centre penitenciari de Brians 1 per la visita del papa Lleó XIV, una visita express que només durarà uns 20 minuts, però inèdita. Mai cap altre pontífex havia visitat una presó catalana i de l'estat espanyol fins avui. És un gest simbòlic amb el que Lleó XIV vol reforçar el que també és un dels valors del cristianisme, el perdó. Segons l'agenda oficial del papa, hauria d'arribar aquí quan faltin 10 minuts per les 11 del matí, farà un discurs davant d'una vuitantena de reclusos i escoltarà, com bé deies, el testimoni de dues preses. El que sabem és que són habituals aquí a les misses dels dissabtes i dels diumenges i que el capellà els hi va proposar parlar. Per entrevistes que han donat a diversos mitjans, coneixem qui són. Una d'elles és la Josefina, que fa de perruquera al mòdul de dones de la presó, i l'altra es diu Montserrat, i no era creient fins que va conèixer el mossèn d'aquí de Brians 1. Tot plegat acabarà poc després de les 11 del matí amb un cant del Virolai per enfilar cap a Montserrat.
0: La visita a Cambrians, com ara explicava en Jordi Claret, serà molt fugaç. Després el papa pujarà, sembla que un helicòpter, i vindrà cap aquí a Montserrat. I hauria d'arribar poc abans de les 12 per poder participar puntual al punt del migdia a la pregària del Rosari. Encara falten gairebé 4 hores perquè Lleó XIV arribi aquí dalt, però els accessos al monestir per carretera ja estan absolutament tancats i barrats. Ara només s'hi pot accedir en cremallera o amb l'aeri, sempre i quan el bitllet s'hagués reservat de manera preventiva, prèviament. Ho està seguint tot plegat en Joel Penya.
2: Desenes de fidels ja han arribat a l'abadia de Montserrat per agafar llocs privilegiats a l'espera que d'aquí a 4 hores mal comptades arribi també Lleó XIV. Com les entrades no tenen cadira assignada, les primeres persones que han agafat el cremallera abans de les 6 del matí s'han assegut a la vora del passadís de la plaça de Santa Maria, a les portes de l'abadia, en lloc de buscar la primera fila. Així estaran a prop del papa quan passi de camí a la pregària del Rosari. Els més matiners han explicat a RAC1 que volien arribar tranquil·lament i aprofitar el dia que passaran a Montserrat.
0: Aquí dalt, a l'abadia, ja s'hi respira l'ambient d'un gran dia històric. Copsant-lo a dins, ja hi tenim el Marc Segués. Marc.
3: Sí, a l'interior de la basílica s'hi respira aquest ambient tranquil i expectant dels dies grans. La il·luminació fa brillar l'interior d'una nau central radiant. Al mig, els bancs estan alineats, tots buits encara, i flanquejats per un cordó vermell de vellut per delimitar els espais. Als laterals de l'església, els operaris de càmera estan acabant de plantar els últims trípodes i afinant els enfocaments perquè tots els feligresos que no poden entrar a l'interior d'aquest temple puguin seguir la celebració com si fossin dins. Si dirigim la mirada cap al presbiteri, la moreneta corona l'escena i l'altar està guarnit amb flors blanques, grogues i vermelles. Des d'aquí, des d'aquest punt, és on aquest migdia l'Escolania de Montserrat cantarà la Salve i el Virolai. De fet, en una estona, aquí al Mont Arracú, tindrem l'honor de poder sentir l'últim assaig del cor abans de cantar en directe el Virolai davant del papa Lleó XIV.
0: Després de resar el rosari i d'escoltar com l'Escolania interpreta la Salve i el Virolai, el papa dinarà amb la comunitat de monjos benedictins de l'abadia de Montserrat. Repassem l'agenda papal aquí dalt amb en Josep Moraga. Josep.
2: Sí, el papa participarà a la pregària del Rosari, que arrenca a les 12 en punt. Abans entrarà per la plaça de Santa Maria, on l'esperaran milers de persones, i entrarà dins la basílica. Després de travessar l'altri, començarà l'acte central. Unes paraules de benvinguda, el rest del Rosari, una intervenció del papa i el cant de la Salve i el Virolai per part de l'Escolania. Després també està previst que el Lleó XIV pugi a venerar la imatge de la Mare de Déu. Probablement serà un dels moments amb més càrrega simbòlica. Venerarà la Moreneta i estarà als peus de la patrona de Catalunya, i ho farà des de l'estança de la Mare de Déu de Montserrat, que presideix l'Església. Joan Pau II ja va fer-ho el 1982, fa 44 anys. Després espera que surti al balcó de la façana per saludar els fidels congregats a les places, i tot plegat durarà una hora. Després dinarà amb una comunitat de monjos en un acte tancat i donarà per acabada la visita a l'abadia de Montserrat.
0: Pare Bernat Juliol, sotsprior i majordom de l'abadia de Montserrat, bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Majordom? M'ho pot explicar?
4: Sí, majordom és el nom que es donen als monestirs al que seria l'administrador, l'ecònom, que es pot dir en altres llocs.
0: El CEO.
4: El CEO, sí.
0: Sí, el diem això, no? Què representa a nivell històric per l'abadia la visita d'avui del papa?
4: Doncs marcarà una data històrica, no? El darrer papa que va visitar Montserrat va ser l'any 1982, Sant Joan Pau II. Per tant, va marcar una fita històrica. Jo crec que la visita avui del papa Lleó XIV, doncs, també serà un altre moment important que vivim amb molta, molta il·lusió.
0: Que, per cert, la majoria de gent no sap que el papa, quan encara no era papa, va visitar a l'abadia de Montserrat.
4: Cert, nosaltres no ho sabíem. Va ser fa uns mesos, en una ocasió que el pare abat va tenir l'oportunitat de saludar el papa, que aquest li va dir que el 2013, quan ell era el general dels Agustins, amb una visita que havia fet a les comunitats de Catalunya, doncs l'havien portat a visitar Montserrat, i per tant que coneixia de primera mà Montserrat.
0: Amb la logística d'avui, que està més pendent de l'arribada o de quan marxi?
4: Jo diria que tant és important quan arriba com quan marxa, no? Jo diria que és una logística complexa. Potser si vinguessin més sovint els papes ho tindríem una mica més per mà. Com que venen molt de tant en tant, doncs no hi estem tan acostumats. És una logística complexa en molts nivells, no? D'organització, de protocol, de seguretat, de comunicació. Per tant, s'ha d'estar atent des d'abans de que arribi fins després de que marxi.
0: Amb qui ha hagut de lligar caps al monestir?
4: És una visita que en primer lloc s'ha de lligar amb Secretaria d'Estat, protocol de Secretaria d'Estat i el que es diem el Vaticà, per dir-ho d'alguna manera. Evidentment, aquí també hi ha bisbat de Sant Feliu de Llobregat, nosaltres som el bisbat de Sant Feliu de Llobregat, bisbat de Barcelona, que en el fons és qui acull el papa en aquesta visita, i Conferència Episcopal Espanyola, que són els que coordinen la visita en els diferents llocs que ve.
0: Quanta gent hi haurà avui aquí?
4: Calculem unes 10.000 persones.
0: Que no és el rècord, eh?
4: No, un dia a Montserrat de moltíssima gent, com un Divendres Sant o un 1 de maig, que són els dies que hi ha més gent a Montserrat, podríem tenir 12, 13, 14.000 persones, però evidentment repartides durant tot el dia. És a dir, sí que és molta gent per Montserrat en unes hores concretes. Mm.
0: Quina imatge volen que s'endugui de Montserrat, pare?
4: Ens agradaria que s'endugués la imatge del que és Montserrat, ni més ni menys, no? Per una banda, un monestir benedictí, on es viu la regla de Sant Benet, un lloc de pregària que hem celebrat 1.000 anys i que, per tant, diem, serà com el coronament d'aquesta celebració dels 1.000 anys, i per altra banda, aquest altre pulmó de Montserrat, que és Montserrat Santuari, lloc de veneració de la Mare de Déu, lloc de peregrinació. Jo diria que si com a monestir benedictí se n'emporta la idea de Montserrat com a lloc de pau i com a santuari marià com a lloc d'esperança, doncs jo crec que se'n pot emportar una idea bonica i real de Montserrat.
0: Esclar, li he de preguntar pel català. Ja sap la polèmica que hi ha hagut aquests dies amb el català i utilització del català. Montserrat és la capital de la catalanitat eclesiàstica, amb la qual cosa el català serà molt present, suposo, no?
4: Sí, aquí la pregària que es fa és la pregària del Rosari, que està pensada en català, i de fet nosaltres la vam proposar en català i ningú ens ha dit res, vull dir que cap problema. Hi ha algun moment en llatí, les lletanies, algun petit moment en llatí, però la part principal és en català, com ho fem cada dia a Montserrat, no, ni més ni menys del que fem cada dia. I llavors hi ha el discurs del Sant Pare, que aquest sí que desconeixem com ho farà. És dir, desconeixem el contingut i la llengua que utilitzarà.
5: I l'Escolania, no? També cantarà?
4: L'Escolania cantarà la Salve Regina de Virolai, que són el cant típic del migdia a Montserrat. Cantarà una Salve Regina d'un monjo de Montserrat, del pare Joan Cererols, que és la Salve d'Ecos, i després cantarà, evidentment, el Virolai, l'himne a la Mare de Déu de Montserrat.
5: Pujarà, evidentment, a venerar la Verge, és això segur. Després dinareu aquí, i amb ben dinat ja la comitiva marxa.
4: Sí, ben dinat hi ha un moment de trobada amb la comunitat de monjos i amb els escolans, uns minuts per poder tenir un moment per agrair-li al Sant Pare que hagi vingut a Montserrat i que ell també pugui donar una paraula a la comunitat i als escolans, i després està previst que pugui ja marxar cap a Barcelona.
5: Ja sabeu què li regalareu o no?
4: Li regalarem a la comunitat i als escolans, la família montserratina, li regalarem una imatge de la Mare de Déu de Montserrat.
5: Petita, gran? Com...
4: És una imatge que no arriba a tamany de la real, sí. Una mica, un tamany una mica més petit, però una imatge gran de la Mare de Déu.
5: Molta seguretat, suposo, no?
4: Hi ha molta seguretat. Com deia abans, són visites complexes que cal tenir en compte moltes coses, tant per part de Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i tots els cossos implicats. Doncs fa temps que hi estan treballant, però estem segurs que serà una visita fantàstica.
5: Neguitós o esperançat? O feliç?
4: Diria, per una banda, feliç i amb ganes de que arribi el Papa. Per altra banda, també amb ganes de que tot surti bé i que tant el Sant Pare com tota la gent que vingui a Montserrat estigui ben acollida.
5: Espero que ho gaudeixi molt. Moltes gràcies, pare Bernat Juriol, superior i majordom de la Abadia de Montserrat.
4: Gràcies a vostès.
5: Avui la sobretaula amb els monjos de Montserrat no es podrà allargar gaire, perquè la gent no perdona. A 3:45 tornarà a agafar l'helicòpter per baixar una altra vegada a Barcelona. I a 4:45 té programada una visita a l'església de Sant Agustí, al bell mig del Raval. Allà l'esperarà la comunitat d'agustins que porta la parròquia i un grapat de representants d'entitats socials que treballen al barri. Més detalls amb Eulàlia Carrascal.
6: Exacte, i la tria d'aquesta parròquia tampoc és una casualitat. Se la coneix popularment com la Catedral dels Pobres, entre d'altres coses perquè aquí cada dia s'hi serveixen entre 300 i 400 àpats diaris pels més necessitats. L'acte no serà ni una missa ni una pregària, sinó una trobada amb els representants d'una norantena d'entitats socials vinculades a l'Església. Només tres d'elles parlaran. Són Càritas, Ovinso, que ajuda a persones amb addiccions, i Sicart, que atén dones víctimes de tràfic de persones. Quan arribi Lleó 14, el rebran, entre d'altres, el rector de la parròquia, el pare Faustino, que va conèixer el pontífex fa més de 20 anys. Li va fer de guia durant un viatge a Tanzània, quan Lleó 14 encara no era papa.
5: Quan surti de la parròquia de Sant Agustí, Lleó 14 es desplaçarà amb el cotxe oficial fins a tocar de la cantonada del Passeig de Gràcia en Diagonal a Barcelona. Si tot va bé, i hauria d'arribar a 6:45. Allà pujarà el papamòbil i saludarà la multitud que esperarà al llarg del recorregut d'un quilòmetre que hi ha del carrer Rosselló fins a aquell punt de la Sagrada Família. Des de fa més d'una hora, a les 7 del matí, els Mossos han tallat el trànsit a la zona. No es pot circular ni per Rosselló ni per cap dels carrers perpendiculars. De fet, els que vulguin acostar-se a veure el Papa en directe hauran de passar per un filtre de seguretat. Està previst que faci cap a la Sagrada Família que a 8:15 del vespre, perquè el recorregut amb papamòbil s'allargarà bona estona. Llavors arribarà el gran moment, el moment culminant de la visita de Lleó 14 a Catalunya, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de Barcelona. Serà en el marc d'una missa d'homenatge a Antoni Gaudí, que no pas Antoni Gaudí, avui que fa 100 anys clavats de la seva mort. Té tots els detalls, Benet Íñigo.
10: La figura d'Antoni Gaudí serà el centre de l'acte en el centenari de la seva mort. De fet, només arribar, el Papa visitarà la cripta de l'arquitecte i farà una petita pregària abans de dirigir-se a la nau central de la Sagrada Família. 8.000 persones podran seguir aquesta missa en directe, 4.000 dins el temple, entre elles les principals autoritats de l'Estat, com el rei d'Espanya o el president espanyol Pedro Sánchez. També han vingut a Barcelona 250 bisbes d'arreu del món i actuaran, per cert, més de 500 cantaires. I 4.000 persones més, la majoria feligresos de les parròquies de la la ciutat ho seguiran des de fora, però a tocar de la façana del naixement amb pantalles gegants. Aquestes també podran fins i tot combregar. Quan acabi la missa i quan la llum ja hagi baixat, el papa sortirà per beneir la Torre de Jesús, el punt més alt del temple, i la creu superior quedarà il·luminada. De fet, el temple té autorització perquè els feixos de llum siguin especialment potents aquesta nit. Serà un acte breu d'entre 10 i 15 minuts que els organitzadors no han volgut detallar per guardar-se alguna sorpresa sota la màniga.
0: Ja ho veieu, avui l'agenda no donarà treva a Lleó 14, però i tampoc és que respiris precisament tranquil. Es va llevar a Madrid, va agafar un avió d'Iberia i va aterrar a l'aeroport del Prat cap a la una del migdia. Als peus de l'escala l'esperaven els presidents Salvador Illa i Josep Rull, que el van saludar efusivament. El papa va pujar al cotxe oficial, es va dirigir a la catedral de Barcelona per oficiar una primera pregària de tot just mitja hora. Lleó 14 va encetar la seva homilia amb unes paraules en català que pretenien posar en valor el caràcter nacional propi de Catalunya.
11: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
0: Quan va sortir de la catedral, el papa es va dirigir a la multitud que l'esperava a la plaça del davant, després va dinar amb l'arcabisbe Joan Josep Omella al Palau Apostòlic i va aprofitar la tarda per reunir-se amb el president de la Generalitat. Salvador Illa va agrair al pontífex que hagués deixat molt clar el seu compromís amb la llengua catalana ja des de la seva primera intervenció. Us va escoltar la Laia Colomer.
12: Si només posar els peus a Catalunya es va resoldre una de les grans incògnites d'aquests dies, quin paper tindria el català en les intervencions del papa? La catedral, davant d'unes 500 persones, va parlar tant en la llengua del país com també en castellà. Lleó XIV va demanar als barcelonins treballar per la unitat i a fora, un cop acabada la pregària, també es va dirigir als centenars de persones que l'esperaven.
13: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Gràcies per estar aquí, gràcies per la paciència. Gràcies per l'alegria. Adéu-siau.
12: La llengua catalana també va ser un dels elements centrals en l'audiència privada del papa amb Salvador Illa. De fet, el president en treia pit.
14: Crec que la primera intervenció que ha tingut, ja ho sap, no? Bueno, a mi no m'ha fet falta insistir massa en aquesta qüestió perquè des del primer moment vaig veure una sensibilitat del Vaticà i del papa Lleó XIV cap a la personalitat de Catalunya.
12: El president li va regalar unes reproduccions de les homilies d'Organyà, de la Nina d'Ivori, de la necròpolis paleocristiana de Tàrraco i de l'acte de la primera pedra de la Sagrada Família. El papa també va saludar tots els consellers.
0: Cap a les 7 de la tarda, Lleó 14 es va desplaçar cap a l'estadi olímpic Lluís Companys. Allà l'esperaven més de 40.000 fidels entregats. Si a Madrid els discursos del papa estaven carregats de missatges polítics, en canvi a Barcelona prioritzava els de caràcter social. Arnau Mañé.
15: Lleó 14 aprofita Barcelona per centrar el seu missatge en temes socials. En la vigília Montjuïc, el papa va aprofitar per denunciar la violència masclista. Després d'escoltar el cas real d'una noia, el seu pare va intentar matar la seva mare, el pontífex era així de contundent.
11: Y en particular de violencia contra las mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios. Estamos llamados a abordarla todos.
15: I amb un altre testimoni, amb un intent de suïcidi pel mig, el papa demanava apostar per la salut mental.
11: La salut mental es veu cada vegada més amenaçada en el context de societats que es consideren avançades. Hi ha quelcom profundament equivocat en una certa idea de creixement que sotmet a les persones a pressions i tensions.
15: En els dos casos, el papa va abraçar les noies que havien explicat la seva experiència. Tot plegat amanit amb música en directe, un 4 de 8 dels castellers de Vilafranca i amb una rèplica de la Moreneta al davant de l'escenari.
0: Avui a Montserrat es repetirà una de les imatges més icòniques del bany de masses d'ahir a Montjuïc, la de l'Escolania interpretant el Virolai. Les imatges posen la pell de gallina. El papa resava davant la rèplica de la Moreneta, situada al vell mig de l'escenari, mentre el cor de l'Escolania entonava el Virolai. Però just després l'acte arribaria al zènit d'aquesta manera.

0: Ja, ja ho esteu sentint. Sergio Dalma afegint-se a l'Escolania per cantar amb Dones Força. Per cert que avui tindrem la sort de poder entrar a l'assaig del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat i sentir-lo en directe. Serà poc després de les 9 del matí. Però l'acte d'ahir a Montjuïc va quedar parcialment tacat per una pífia del cardenal Omella. L'arcabisbe de Barcelona va ficar la pota quan en la seva intervenció va rebatejar així Antoni Gaudí.
1: Los castells, estas torres humanas, recuerdan mucho a las torres de los apóstoles que verá mañana en la Sagrada Familia. Creemos que probablemente sirvieron de inspiración al venerable arquitecto de Dios, Antonio Gaudí.
0: No, Antonio no. Antoni. Relliscades al marge, l'acte del Papa a l'Estadi Olímpic va passar sense pena ni glòria pels carrers de Barcelona. Les dues pantalles gegants instal·lades a l'Arc del Triomf i a la plaça de les Glòries no se les mirava pràcticament ningú. Tampoc va mobilitzar gaire gent la concentració al centre de Barcelona, que qüestionava el suport institucional a la visita del Papa. Ho va seguir tot plegat en Ser Giró.
2: Les dues pantalles gegants amb senyal institucional van començar a emetre l'acte amb 3, 4, 5 persones davant. A poc a poc l'afluència va anar creixent per la presència, sobretot de curiosos que passejaven per la zona i s'hi aturaven una estona. Al moment més àlgid, quan Lleó XIV va aparèixer a l'estadi, s'hi van aplegar un centenar de persones. Problemes amb el so, Arc de Triomf i la durada de l'acte ho van tornar a convertir, però, en un desert. Paral·lelament, a pocs metres, una setantena de persones es van concentrar en contra, sobretot, del suport institucional que ha rebut la visita del Papa pel cos públic i pel seguici que l'acompanya. La desena de persones que van intervenir van reivindicar que vivim en un país aconfessional i que l'administració no pot rebre, deien, una institució ancorada al segle passat amb una visió conservadora, afegien amb qüestions com el matrimoni homosexual o l'avortament. O també posaven sobre la taula la denúncia per l'encobriment d'abusos a menors per part de l'Església.
0: Com us hem anat explicant aquests dies, el pas del Papa per Catalunya va acompanyat d'un gran desplegament de seguretat. Prop de 10.000 agents de diversos cossos estan activats aquest parell de dies per evitar incidents. Amb tanta gent als carrers també tenen feina els serveis d'emergències. Ahir van haver d'atendre una vintena de persones i en van traslladar 5 a l'hospital. De les primeres hores de la visita del Papa a Catalunya, escoltem els comentaris de dos col·laboradors del món RQ. El primer el signa la subdirectora del diari Ara, Carla Torró.
3: Qui ho diria? La població catòlica es mou sobre el 50% a Catalunya, pràcticament totes les bodes, més del 90%, són civils, i Espanya, sobre el paper, és un país aconfessional. Però qui ho diria, veient el que veiem en el terreny institucional, mediàtic, en esdeveniments també, com el deia l'Estadi Olímpic. Les coses com són, no hi ha cap institució al món que projecti poder i autoritat com ho fa l'Església Catòlica, i no es pot, crec, menys tenir missatges com els que llença el Papa en pro de l'humanisme en temps de deshumanització com els que estem vivint. Però la fe i la festa no haurien de fer perdre de vista que l'Església, més enllà d'institució religiosa, és també un aparell de poder, no?, i que se li ha de demanar la rendició de comptes pròpia de qualsevol altra. Ahir en el seu discurs, Lleó XIV va dir dues paraules que em semblen importants i que rescato: feminicidis i perdó. Sobre la primera, benvinguda la crítica a la violència sobre les dones, però que recordi que ella està a la cúspide d'una institució on no hi ha igualtat. I sobre la segona, sobre el perdó, estaria bé donar-lo a totes les víctimes dels abusos, no només a les 6 amb les que va decidir reunir-se dilluns. Veurem si sobre això hi ha alguna cosa a dir avui a Montserrat.
0: Esperarem. I el segon és el del periodista Iu Forn.
4: Sobre el Papa, quatre imatges. Una, a l'aeroport, l'arcabisbe Omella duia unes ulleres de sol que semblava un dels escortes. Dues, al Papa no paren de donar-li criatures, moltes criatures. Amb tanta gent, esperem que les tornin a qui toca. Tres, ahir a la gespa de Lluís Companys, mitja entrada. Segurament hi faltaven els que encara són al Congrés dels Diputats aplaudint i no s'ha adonat que el Papa ja ha marxat. I quatre, per cert, que aquest home no para de saludar gent i tothom li vol explicar alguna cosa, la seva cosa, i s'allarguen. Quants helocatils deu prendre el pobre Lleó XIV per suportar tanta xapa? I després tinc 5 preguntes. On guarda el Papa tots els regals que li fan, que li fan moltíssims? Tenen un Blue Space gegant a Roma? Dic a Roma perquè, esclar, això al Vaticà no hi cap. Hi ha un Wallapop papal? Hi ha un camarlenc dels Pongos? El Papa mòbil, on passa la ITV? I escolti, no havíem quedat que Espanya és un estat laic? Però aquí la gran notícia és que amb el Papa entre nosaltres el sistema de control de tot Rodalies ahir va fallar 2 cops. 2. No un, no. 2. Confirmem, doncs, la gran sospita. Això dels trens no ho soluciona ni Déu. Bé, ni Déu ni el seu enviat a la Terra.
0: Ahir ja amb el Papa a Catalunya va transcendir un detall de la visita del Papa a Madrid. Resulta que en l'acte del Bernabéu Lloc 14 es va veure amb Bad Bunny. El cantant porto-riqueny va aprofitar que aquests dies està de gira per la capital espanyola per conèixer el pontífex amb la seva família. El Vaticà va explicar que havia estat una trobada breu als passadissos interiors del Santiago Bernabéu un cop acabat l'acte que va omplir l'estadi madridista. Coincidint amb la visita del Papa a Catalunya, per cert, que hem sabut que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Pomella, ha presentat una querella contra una possible víctima d'abusos sexuals a menors a l'Església, que li havia recriminat que no fes res per sancionar els eclesiàstics acusats de pedofília. El jove li havia enviat un burofax per denunciar que no hagués apartat un capellà que teòricament havia abusat d'ell quan era menor i que finalment havia acabat detingut per altres agressions. Doncs bé, segons llegim el diari El País, el cardenal Omella s'ha querellat contra el jove per amenaces, però el recorregut de la maniobra de l'arcabisbe de Barcelona ha estat molt curt. En el jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, com l'audiència, han deixat la querella en paper mullat perquè consideren que el jove no va amenaçar ningú. Són dos quarts de nou. La visita del Papa complica molt la mobilitat a Barcelona, carrers tallats, alteracions en el transport públic i milers de gens desplegats pels carrers de la ciutat. Doncs bé, calceu-vos, perquè si no n'hi havia prou, ahir, com ara deia Liu Forn, el centre de control de trànsit de DIF va deixar de funcionar dues vegades i la xarxa de trens se'n va fer punyetes. Ara Rodalies Catalunya i DIF han anunciat que prendran accions legals contra Siemens, que és l'empresa que gestiona el sistema informàtic que ahir va fallar, encara no se sap ben bé per què. El més greu és que ja la tercera vegada l'últim mig any que un error com aquest obliga a interrompre tota la circulació dels trens a Catalunya. Montse Martí.
5: Durant la crisi a Rodalies a final de gener, principis de febrer, ja hi va haver problemes amb aquest sistema informàtic. També es va haver d'aturar del tot la circulació de trens i llavors va costar fins i tot més a recuperar el servei. La companyia diu que aquesta empresa és la responsable del suport informàtic que garanteix el funcionament dels sistemes de DIF i, per tant, és la responsable de la situació que va generar ahir problemes a milers d'usuaris. El director de DIF a Catalunya, Ángel Contreras, ha explicat que s'ha obert un expedient per aclarir què ha passat i si cal multar la companyia.
6: Se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes exactament que està passant per tal de poder reprendre el servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies.
5: Adif insisteix que la situació amb els problemes informàtics és injustificada, inadmissible i diu textualment absolutament intolerable. Els problemes de Rodalies van coincidir amb el primer dia de reforç de la xarxa de trens per la visita del Papa.
0: Ahir el dia també va ser mogut al sector educatiu. Després de 22 vagues en 10 mesos, ahir mestres i professors van tornar a parar màquines per l'últim cop aquest curs. Els sindicats es van veure obligats a mantenir l'aturada perquè els docents van rebutjar majoritàriament el preacord que havien tancat amb el Departament d'Educació. Ara bé, aquesta vegada la protesta va anar clarament a la baixa. El seguiment va ser amb prou feines del 12%, el més baix del curs. Perquè us en feu una idea, el seguiment de la vaga de divendres passat va ser del 30%, més del doble. Els sindicats admeten que han de replantejar l'estratègia i agafar forces pel curs vinent. Ho reconeixien els portaveus de l'USTEC i la CGT, Yolanda Segura i Sarn Paredes.
7: La gent ha de donar sentit a la continuïtat. Cal que tornem a establir horitzons nous, nous objectius.
8: Fem una crida a totes les assemblees, a tots els treballadors a reunir-se durant aquestes dues setmanes que queden fins a l'Assemblea Educativa de Catalunya del dia 20 per discutir el com i el quan de la continuïtat de la lluita, treballar conjuntament a com encarem directament el curs vinent.
0: Les mobilitzacions dels mestres no van entorpir la visita al Papa, però durant les marxes es van veure alguns cartells i càntics que hi feien referència. Eudald Martínez.
9: La manifestació d'ahir a Barcelona va ser la més modesta de les 6 que s'han fet aquest curs, coincidint amb jornades de vagues nacionals. Hi van participar 6.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 45.000 segons l'organització. Molts dels assistents portaven una mitra al cap, el barret típic del Papa, i llançaven consignes i portaven pancartes amb missatges com «Aquesta vaga no la salva ni el Papa», o necessitem fets, no miracles. L'Evelyn, el Joan Ramon i la Marta, tres docents que participaven en la marxa, defensaven continuar amb les mobilitzacions a partir del setembre.
10: S'han de fer més vagues, perquè que ens augmentin el sou una miqueta d'aquí 4 anys, però les teves condicions com a personal són pèssimes. Necessitem mans.
11: Home, jo crec que sí que haurem de seguir mobilitzant-nos, però sí que crec que ara aquest a final de curs segurament ja no tindria l'efecte que volem.
12: Sempre ens diuen a tot arreu que és qüestió de calés. Hòstia, si és qüestió de calés, jo ja en porto 1.000, eh? Va més enllà de no perdre una generació.
9: Entre els manifestants també hi havia personal d'atenció educativa, treballadors d'escoles bressol i fins i tot personal dels serveis socials i les biblioteques de Barcelona que també fan vaga.
0: La vaga al sector educatiu tampoc va interferir en la selectivitat, que avui a partir de les 9 arriba a l'Equador amb els exàmens de filosofia o història. La resta de proves del dia són d'assignatures optatives, com ara llatí, matemàtiques, literatura catalana, biologia o anàlisi musical. Ahir la majoria dels estudiants van sortir força satisfets dels primers exàmens, tot i que molts van trobar massa difícil la prova de comprensió oral d'anglès. Ho va seguir des de Tarragona l'Esteve Giral.
13: Sí, el principal os, el temut listening, la prova de comprensió oral, amb una entrevista en anglès amb una cantant fictícia autora de lletres melancòliques. A castellà i literatura, en canvi, la majoria d'estudiants en va sortir prou satisfet després de comentar un text del llibre del filòsof italià Nuccio Ordine, La utilitat de lo inútil. Van haver de reflexionar sobre l'art i la bellesa vers la ciència i les coses considerades suposadament com a més útils.
14: Una societat que inverteix en l'art, en el simple art de, en el simple fet de fer bellesa, i és una societat moderna.
15: Potser es menysprea bastant el que és les humanitats, la cultura, perquè ara, clar, amb l'internet i l'intel·ligència artificial ja ho tenim tot sobre la taula.
13: Avui, segon dia de la selectivitat, amb els exàmens d'història i de filosofia, en unes proves que van estrenar ahir sense cap incident, una prova pilot per mirar de detectar dispositius electrònics i que s'així qui intenti fer trampes.
0: 2:45 de 9, la crònica internacional avui torna a passar pel vesper de l'Orient Mitjà. Després de 2 mesos i mig de treva, la guerra entre els Estats Units i l'Iran torna a pujar de to. Aquesta matinada, Donald Trump ha ordenat reprendre els atacs contra objectius de la Guàrdia Revolucionària de tot el país, inclòs Teheran, després que disparés contra un helicòpter de combat del Pentàgon que sobrevolava l'estret d'Hormuz. El règim iranià ho ha negat de dalt a baix i ara ha vist els Estats Units que es venjaran. De fet, el ministre d'Exteriors de l'Iran, Abbas Araghchi, ha recomanat als nord-americans que encara viuen a l'Iran que toquin el dos. Però, malgrat les amenaces creuades, Donald Trump fa com si sent ploure i assegura que l'acord de pau està pràcticament enllestit.
16: Tenim una bona oportunitat d'arribar a un acord, si vols saber la veritat. No crec que hi hagi obstacles. Crec que estem molt a prop de tenir un acord molt bo, fort i poderós.
0: Mentre els negociadors nord-americans i iranians continuen parlant amb la mediació del Pakistan, la gran patata calenta és una altra que sembla molt més banal. La participació de la selecció iraniana al Mundial. A les últimes hores, la Casa Blanca ha confirmat que els jugadors i el cos tècnic de l'Iran només rebran visats de 24 hores. És a dir, les autoritats nord-americanes els permetrà entrar al país el mateix dia del partit i marxar-se immediatament després. Ho ha confirmat aquesta nit el responsable designat per la Casa Blanca per coordinar el Mundial de Futbol, Andrew Giuliani, que també ha visat que vetarà una dotzena d'integrants del cos tècnic iranià perquè, segons ells, els han intentat vendre gat per llebre. Escolteu.
17: Hi ha alguns responsables iranians que no podran entrar als Estats Units per motius de pes. No puc entrar en els detalls, però, com us podeu imaginar, hi ha persones que afirmen que són entrenadors i potser no ho són. Pel que fa a la selecció, els 31 jugadors han rebut el visat i tots podran entrar el dia abans del seu partit.
0: Giuliani també manté el veto a l'àrbitre de Somàlia, que la FIFA havia seleccionat pel Mundial, perquè assegura que l'Oficina de Duanes i Protecció Fronterera no ha pogut comprovar que tingui l'historial d'antecedents net i polit. Si parlem del Mundial, hi ha una lícita... Que, per cert, deixeu-me dir que a partir de demà, cada matí, el Món RQ oferirà un suplement encartat en directe aquí a la ràdio amb comentaristes, l'ambient especial de RQ en aquest Mundial i diferents informacions que faran tenir un suplement dins del programa. Però parlant del Mundial, hi ha una lícita esportiu que tindrà mitja Europa enganxada a la televisió. Es diu Julián Álvarez, un dels noms propis d'aquesta Copa del Món, com a mínim pels aficionats del Barça, del Real Madrid i l'Atlètic de Madrid. La raó? Doncs l'oferta de 150 milions que ha provocat un terratrèmol a la capital d'Espanya i que ha deixat en evidència Florentino Pérez. Cada cop hi ha més gent que s'atreveix a ficar-se amb el president del Madrid. L'últim ha estat ni més ni menys que tot el club matalasser. L'Atlètic de Madrid ha rebutjat la proposta de Florentino per fitxar Julián Álvarez i per acabar-ho d'adobar seran fotut d'ells a la xarxa social. Si no ho sabeu com hem arribat fins aquí, la setmana passada en plena campanya electoral, Florentino va prometre a Iker Jiménez que faria una oferta de 150 milions a un gran club europeu per un futbolista galàctic. No m'ha dit el nom i això va alimentar un misteri que va durar fins ahir. El Real Madrid, a través d'un comunicat absolutament inèdit, va anunciar que havia intentat fitxar Julián, però que l'Atlètic de Madrid havia rebutjat l'oferta. En l'escrit, el Real Madrid també destacava que, malgrat l'intent fallit, l'Atlètic havia agraït l'oferta. De fet, fins i tot afegia que l'havia estudiat a fons per la bona relació que hi ha entre els dos clubs. Però resulta que aquestes afirmacions no van fer cap gràcia a l'Atlètic de Madrid, que va contestar a Twitter amb sarcasme. En la primera piulada, responent al comunicat del Madrid, hi va posar cares plorant de riure. En la segona va assegurar que no van estudiar cap oferta i que no han d'agrair res de res al Madrid. Encara més, assegurava que el conjunt blanc els fa riure tant o més que el Barça, que també va presentar una oferta insuficient per Julián Álvarez. Finalment, l'Atlètic ho va rematar amb una última piulada en què demanava al Real Madrid que deixi de robar jugadors del seu planter. No són dies fàcils per Florentino Pérez, que ha començat el seu nou mandat amb més ombres que llums. Per una banda, ja heu vist com se les gasta l'Atlètic de Madrid, i per l'altra, el Barça ha anunciat que s'hi carallarà després d'assegurar que els àrbitres li havien robat 7 de les últimes 14 lligues. D'això en fa gairebé un mes, però el Barça s'ha esperat a moure peça. En un acte davant del Senat blaugrana, el president actual, Rafa Juste, va qualificar Florentino Pérez de ploramiques i el va atacar en una rebregada molt sonada, mescla de tu diràs i del diàleg del món a RAC1. Escolteu.
18: Quan el president del Real Madrid, amb una de roda de premsa dantesca, que per mi va ser un butxorn de roda de premsa que no mereix dir-lo un president d'un club, ens va acusar de que les lligues estaven comprades, que les havien guanyat gràcies als àrbits, com si els liniers marquessin gols. A 600 quilòmetres de distància això no ho ha empaït. Ja n'estic tip de ploramiques. El nostre departament jurídic ja té embestides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president.
0: Perdó, Dani Simón, podrien repetir el tall només per sentir els 10 primers segons quan parla i diu Rafa Juste una paraula que jo crec que forma ja part de la història col·lectiva del barcelonisme per la resta de la vida, que és butxorn. Escolteu el to i com ho diu.
18: Quan el president del Real Madrid, amb una de roda de premsa dantesca, que per mi va ser un butxorn
0: butxorn,
18: de roda de premsa.
0: És meravellós, és meravellós. El Barça tenia coll avall portar-lo als tribunals, però s'ha esperat fins ara perquè no volia que Florentino ho fes servir com arma electoral. Com veieu, el ritme de l'actualitat esportiva és frenètic, fins i tot amb la temporada acabada, però com deien, demà comença el Mundial de Futbol. La selecció espanyola parteix com una de les grans favorites, per bé que Lamine Yamal i Nico Williams es perdran amb tota seguretat el debut de dilluns que ve de la selecció espanyola contra Cap Verd. Enviat especial de RAC1 a la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, allà hi tenim el Damià López.
19: Sí, a 5 dies pel debut contra Cap Verd, Luis de la Fuente té les coses molt clares. En l'amistós de Puebla, davant de Perú, va mostrar les cartes. Va fer jugar el teòric 11 titular, això sí, sense els lesionats, sense Lamine Yamal, ni tampoc Nico Williams. Ara mateix, en el cap de la Fuente, hi ha 3 jugadors del Barça, dels 8 convocats, que seran titulars fixes en aquest Mundial. Pau Cubarsí, Pedri i Lamine. Si Lamine no juga, aleshores Ferran Torres pot entrar a la banda dreta per substituir-lo. Dani Olmo, Gavi i Eric García seran suplents, i Joan García per tira d'inici com a tercer porter. Unai Simón serà el porter titular i David Raya la segona opció per Luis de la Fuente. Espanya avui no s'entrena, hi ha jornada de descans pels internacionals. Demà dijous retorna als entrenaments ja de manera ininterrompuda fins al debut de dilluns que ve contra Cap Verd.
0: La selecció espanyola és un dels equips amb més nivell de tot el Mundial i de retruc té possibilitats molt reals d'endur-se el títol, que fa 4 anys va guanyar l'Argentina. Precisament aquesta matinada l'equip de Leo Messi, de Julián Álvarez, ha posat el punt final a la preparació, una victòria 3-0 contra Islàndia. Messi ha marcat un gol només entrar al terreny de joc. En canvi, Julián no ha jugat ni un minut. Per cert, el que està marcat també molt per la polèmica és la venda d'entrades pels partits del Mundial. Si la setmana passada us explicàvem que les fiscalies de Nova Jersey i Nova York havien obert una investigació contra la FIFA per presumpta estafa, per haver venut tiquets per uns seients i després canviar-los per uns de pitjors, avui la notícia és la que publica el Financial Times. Ahir parlàvem aquí al Món a RAC1 dels preus de les entrades, que són escandalosos. Escandalosos. En aquests moments hi ha pràcticament 200.000 entrades per diferents partits disponibles a les plataformes de revenda. El problema, més enllà dels habituals especuladors amb esdeveniments d'aquesta magnitud, és que ningú les està comprant. De fet, en l'últim mes han caigut de preu una mitjana del 20%. El Financial Times calcula que avui han baixat tant de preu que la majoria d'operacions de revenda que es facin de forma legal a través de plataformes oficials aniran a pèrdues. Són 17 minuts els que falten per arribar a les 9 del matí. Ens queden encara alguns temes abans d'arribar a les 9 per intentar escoltar a les 9 el cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó des del Congrés i, evidentment, per encarar l'arribada del Papa Lleó XIV aquí al monestir de Montserrat. Una bona excusa per parlar del mil·lenari d'aquesta institució catalana.
20: Hi ha moments que no només es viuen, es comparteixen. I la visita del Papa Lleó XIV a Espanya n'és un d'ells. Telefònica, com a col·laborador tecnològic principal d'aquesta trobada, aporta tota la seva infraestructura i reforça la seva xarxa per tal que cada instant arribi a milions de persones. Perquè ser la millor via d'accés de la societat a les tecnologies digitals és fer-nos sentir part d'alguna cosa més gran.
21: Tornar a riure, tornar a sentir-te a gust, tornar a trobar-te amb tu mateixa. Tornar a sentir que hi ha gent que es preocupa per tu. Una de cada cinc persones se sent sola en aquest país. Des de la societat i les institucions, és important crear xarxes de suport. Tornar a formar-ne part, tornar a viure. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
22: Hola.
23: Hola.
22: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
24: Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a BBVA.es.
25: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
26: Costellarro, va bé. Gràcies.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
3: Sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
4: La vida d'una pyme és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pyme. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
5: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge...
6: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
7: La més sabrosa, sempre farcida del millor.
8: Què és la bellesa? Per què ens obsessiona?
9: El CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, presenta l'exposició El culte a la bellesa. Obres d'art, objectes històrics i instal·lacions audiovisuals qüestionen els cànons i exploren la indústria cosmètica.
8: El culte a la bellesa, del 21 de maig al 8 de novembre, al CCCB. Més informació a cccb.org.
10: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
11: RAC1 us està oferint El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de l'abadia de Montserrat amb motiu de la visita del papa Lleó XIV. Amb el suport de Telefònica.
12: Tres quarts i tres minuts de nou del matí. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. Atenció al cop de timó del govern amb el teletreball. La Generalitat ha passat de promoure entre els treballadors públics a plantejar ara un complement salarial per tots aquells que renunciïn a fer-ne. La idea no ha acabat de convèncer els sindicats, que recorden que els funcionaris tenen dret a treballar des de casa un o dos dies a la setmana. Montse Martí.
13: La proposta no és ferma, encara s'està negociant, però s'ha plantejat a l'última reunió de la Mesa de Funció Pública, que negocia la reducció de la jornada dels treballadors públics fins a les 35 hores. Els sindicats asseguren que aquest complement per als qui renuncien a fer teletreball s'ha plantejat íntegrament des del govern i el complement seria d'entre 100 o 200 euros, segons apunten algunes fonts, però encara no està clar si hi podria optar tota la plantilla de funcionaris. A RAC1, el secretari de Polítiques Públiques de Comissions Obreres, Manolo Fages, diu que encara hi ha molts dubtes que s'han de resoldre.
14: Ellos lo que plantean es que hace falta más presencialidad para atender al ciudadano. Nosotros no decimos ni que sí ni que no, sino que lo ajusten y que nos hagan una propuesta en serio, que nos digan exactamente qué puestos son susceptibles, cuáles no.
13: Ara mateix els funcionaris tenen dret a fins a dos dies de teletreball a la setmana i fan una jornada de 37 hores i mitja.
12: Reobrim la plana internacional a Irlanda del Nord, que aquest matí es lleva sacsejada per l'onada de protestes xenòfobes que han desencadenat el caos les últimes hores. Tot va començar abans d'ahir al vespre, després que la policia detingués un home de 30 anys d'origen sudanès per presumptament intentar decapitar-ne un altre amb un ganivet. Diversos agitadors de l'extrema dreta van fer una crida a ocupar els carrers i aquesta nit desenes de persones, la majoria encaputxats, han sortit pels carrers de Belfast a sembrar el caos. Han cremat cotxes, han muntat barricades i fins i tot han encès cases. De seguida obrim plana cultural, però abans tornem a la plaça de la Basílica de Montserrat, a la plaça principal, on hi ha molts fidels que ja s'han acostat per tenir cadires i seure per estar a primera fila per veure l'arribada del Sant Pare. Allà hi tenim en Joel Penya. Joel.
15: A poc a poc es va omplint aquesta plaça de Santa Maria a les portes de la Basílica. Veiem com les primeres files, aquestes dues primeres zones que seran les més properes a la Basílica, hi ha moltes persones s'han assegut. Està sobretot ocupat la part que dona el passadís per on passar

0: el Papa, en lloc d'anar a buscar les primeres files, les persones el que fan és posar-se aquí al costat perquè el veuran passar a l'entrada. També es van omplint a poc la resta de zones, les que no tindran una posició tan privilegiada, i recordem que les persones que accedeixin tenen una zona assignada, però no tenen la cadira concreta on han de seure. Per tant, els primers que arriben són els que tindran una millor visió de Lleó 14 un cop arribi fins aquí a l'abadia de Montserrat.
1: Ara, si en plana cultural, si sou habituals del Primavera Sound, això us interessa, agafeu paper i boli, perquè ja sabem quan serà l'edició de l'any que ve, del 3 al 5 de juny. De moment ja sabem que es mantenen les activitats complementàries, com el Primavera a la ciutat, la jornada inaugural de Franc i l'acte de cloenda del diumenge. Per als més impacients, demà a les 12 del migdia comença la venda d'abonaments. Si no us voleu esperar a saber els primers noms del cartell, tireu pel dret. Teniu temps fins dijous de la setmana que ve, 18 de juny, o fins que s'exhaureixin aquestes entrades. Recordeu que l'abonament general costarà 275 euros, però hi haurà descomptes per a les persones que viuen a l'àrea metropolitana de Barcelona, pels clients de Revolut i per tots aquells que hagin tingut entrada aquest any. En música, aquesta nit ha publicat el seu primer disc, Ronaldinho, el qui va ser jugador del Futbol Club Barcelona. Atenció, així de bèstia, Ronaldinho canta, també. L'àlbum es diu... Aviam, escoltem. L'àlbum es diu Camisa 10 i el formen, atenció, 60 cançons, 60. Pràcticament totes fan referència al Mundial. Té una mica de trampa, perquè de les 60, Ronaldinho només en canten 3. Ai, ja en són moltes. La resta són del seu segell internacional, però els interpreten artistes, per dir-ho d'alguna manera, diferents. En aquesta que sentim de fons, en Pitbull, sí que canta Ronaldinho. Però entre els cantants, músics o el que sigui, que col·laboren, també hi ha, per exemple, Kiko Rivera. Ahora sí. O el badaloní Juan Magán. O gent de molt renom, com Sean Paul. I també una pila d'estrelles de la música urbana conegudes mundialment com Justin Quiles o Willie William. Parlant encara de música... hem de dir que avui arrenca el Festival Blau Marí, que és un nou format innovador que programa una quinzena de concerts sobre l'aigua del Port Vell de Barcelona. El tret de sortida el donarà aquest vespre la cantant Rosana, que torna als escenaris després de 9 anys. Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueños, abrigándote el camino. El festival s'allargarà fins al 28 de juny i passaran noms també com UB40... Els Cardigans o Nile Rodgers, membre de l'històric Chic. I l'encarregat de tancar el festival serà el cantautor canadenc, el gran Rufus Wainwright. Director d'aquest nou festival, Blau Marí, a Barcelona, Martín Pérez, va passar ahir pel món a RAC1 i va explicar que es tracta d'un festival únic.
2: A Espanya hi ha 1.176 festivals de música, més que a tota Europa. Llavors, o fem una cosa diferencial aquí a Barcelona i fem un festival que, pel motiu de que estigui surant sobre l'aigua del Port Vell de Barcelona, repeteixo, a 100 metres de Colón, és una imatge única, o és un festival més. No sé si m'explico el que vull dir. Amb tot el respecte per tots els festivals magnífics que es fan a tot arreu.
1: També va confirmar RAC1 que ja tenen tancat nous patrocinadors de cara l'any que ve i que, per tant, el Blau Marí ha arribat a Barcelona per quedar-s'hi. En cinema, a 2 dies per l'estrena, ja s'han publicat les primeres crítiques de l'esperada de la nova pel·lícula de Steven Spielberg, El dia de la revelació. Do you think there could be others? People have a right to know the truth. El retorn de Spielberg a la temàtica dels extraterrestres rep en general molt bones crítiques, però no són unànimes. De fet, ni alguna de dolenta. Les ha recollit en Jordi Saumell.
3: The Hollywood Reporter diu que és un retorn fascinant el que millor fa Steven Spielberg i que aquesta serà una incorporació essencial en l'obra del director. Deadline parla de thriller magistral i de la capacitat de Spielberg per crear un èxit d'estiu que faci pensar l'espectador. The Washington Post li dona 3.5 estrelles de 4, diu que El dia de la revelación és una bonica immersiva pel·lícula amb una actuació magistral d'Emily Blunt. El britànic The Guardian li dona 4.5 estrelles i destaca que és una pel·lícula entretinguda i divertida, amb escenes impressionants, persecucions emocionants, frases divertides i una actuació excepcional de Blunt. Més tèbia és la del diari The Times, que diu que el retorn de Spielberg al tema dels extraterrestres és un clàssic durant la primera hora. Variety parla d'una lenta construcció d'una història que no porta cap lloc sorprenent, i el francès Le Figaro és el més negatiu. Diu que El dia de la revelación està molt lluny dels majors èxits de Spielberg i que cal ser un gran fan del director per gaudir una mica de la pel·lícula.
1: Hi ha 4 minuts per les 9. A la resta dels esports, segons ha pogut saber RAC1, el trofeu Joan Gamper ja té data.
4: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
1: Serà el dimecres 19 d'agost, mentre que el Barça femení jugarà 2 dies més tard. Ara bé, el club blaugrana encara està buscant rival tant pel femení com pel masculí. Més coses, el Barça de bàsquet s'ha avançat a les semifinals de la Lliga CB amb una victòria incontestable de 33 punts contra el Tenerife al Palau. L'eliminatori és el millor de 5, el segon es jugarà demà novament al Palau i novament en directe a RAC+1. A l'altra semifinal, la penya s'estrena a la pista del València aquest vespre a les 8, en directe també per RAC+1. Mentrestant, el Barça de futbol sala s'ha classificat per la final de la Lliga després de guanyar també el segon partit contra l'Inter Movistar a la pròrroga per 5-6, i ara espera el rival, que sortirà de l'eliminatòria entre el Pozo de Múrcia i el Palma Futsal. I festa grossa Igualada, després de la classificació de l'equip d'hoquei patins per la final de la Lliga. Feia 22 anys que no ho aconseguia, i ahir va afirmar aquest gran èxit amb una victòria 1-2 contra el Barça en el 5è i definitiu partit de les semifinals. Ara s'enfrontarà al Liceu de Corunya amb el factor pista a favor pels gallecs. I els amants de la Fórmula 1 estan d'enhorabona, perquè des d'ahir ha instal·lat un gran espai d'animació a la plaça Catalunya de Barcelona, una fan zone plena d'activitats i oberta a tothom a només uns dies del Gran Premi de Montmeló. La cursa, recordem, és diumenge.
5: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
1: I anem al temps.
6: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
1: Anem a Mònica Usar, bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Aviam, doncs mira aquí Montserrat, aviam, sí. Perquè avui està una mica encapotat.
7: Està ennubulat.
1: Però ara no volar, sí, no boira, però de moment no plou.
7: No.
1: I a la resta del país, alguns ruixats i afluixarà la calor, eh?
7: Exacte. De moment, ara al matí es mantindrà el cel força ennuvolat a tot arreu. Hi ha molts núvols, han deixat fins i tot alguns ruixats aquesta matinada, i a Montserrat també es mantindran aquests núvols ara al matí. No es descarta algun ruixat més aviat feble. A mesura que avanci el dia, per això aquests núvols aniran a menys i s'obriran més clarianes, i només quedaran alguns ruixats aquesta tarda en punts del Pirineu. A la resta, en canvi, tindrem una tarda de més estones de sol i amb temperatures que seran més baixes que ahir, màximes que es mouran entre els 24 i els 29 graus. I comencem el dia amb 19 graus a Tarragona, entre 18 i 22 graus a Barcelona, 16 a Lleida, 13 a Sort, 15 a Girona i 14 graus a Montserrat. I a partir de demà torna a pujar la temperatura, i sobretot divendres i el cap de setmana farà més sol a tot arreu. Demà encara hi haurà alguns núvols més espessos al matí i algun ruixat cap a les comarques del nord.
8: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
9: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
8: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
9: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
1: I el trànsit?
10: Autovivo, ara és el teu moment a Sant Boi. T'ofereix aquest espai.
1: A comptar cotxes des del RAC, ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia.
11: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres destacant una incidència. Tenim un accident a la AP7 entre dos camions a Santa Perpètua de Mogoda en sentit de Tarragona, on es talla un carril de circulació i deixa retencions de 4,5 km. També ha causat unes obres a la B20 a Santa Coloma de Gramenet i afectacions de fins a 3 km i de retruc. També afectacions al primer tram de la B10, la Ronda Litoral. Per altra banda, també tenim dues avaries actives, una de ja fa una estona a la C32 a l'altura de Gavà, amb un quilòmetre de lentitud en sentit nord. La segona avaria ha estat a la C58 a Montcada i Reixac, on també es talla un carril de circulació en sentit nord amb 2 km de cues en direcció Sabadell. Pel que fa a retencions habituals, destaquem el Vallès amb cues a la AP7 entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud, i també al Llobregat, on ara mateix tenim una entrada amb complicacions a la B23 a l'altura de Sant Just d'Esvern i també a la A2 a l'altura de Cornellà de Llobregat, tot plegat cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
12: Autovivo Pures.
13: Arriben els Autovivo Days. Del 8 al 13 de juny. Estrena cotxe o moto amb ofertes que volen. Sí, sí, volen. I aconsegueix 1.000 euros de descompte per la compra del teu vehicle. Vine a Sant Boi, a només 10 minuts de Barcelona. Descarrega't el teu xec a Autovivo Pures.
12: Autovivo Pures.
1: I acabem aquests apunts sense punt final, perquè hem d'anar ràpidament cap al Congrés i d'aquí uns moments cap a l'interior de la Basílica.
8: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
14: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilité a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
8: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
1: Són les 9:02.
15: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Tasta'l ara.
16: Actimel, l'aliat que ajuda al sistema immunitari cada dia, us ofereix el perquè de tot plegat.
1: Avui amb Mònica Terribas, també aquí a Montserrat. Bon dia, Mònica.
17: Molt bon dia.
1: Josep Martí, què tal, Josep?
18: Molt bon dia.
1: Bon dia. Anna Gómez, com estàs?
19: Bon dia.
1: I també avui ens acompanya en Jordi Llisterri, director de la Fundació Catalunya Religió. Bon dia, Jordi.
20: Bon dia.
1: I gràcies per ser amb nosaltres avui.
20: Si no fos per vosaltres, no hauria pogut pujar avui aquí.
1: Esclar.
20: És un regal que m'heu fet.
1: Això està molt bé, la veritat
19: sí,
1: és que sí.
19: Sí, tant que sí.
1: Aviam, anem un moment, em permeteu un moment cap al Congrés dels Diputats, perquè avui és sessió de control i suposo que les bones intencions del Papa es van acabar, ahir van acabar i avui tornarem a la batalla. Hola, Jordi Armenteres, bon dia.
21: Què tal? Bon dia, bona hora. Efectivament, el que es diu a passadissos és que la treva que ha provocat la visita papal, bàsicament a Madrid, ja no a Espanya, sinó és un tema de Madrid, fa que avui s'acabi. Efectivament, comença aquesta sessió de control, Basté. Preguntes de Feijó i Míriam Nogueras a Pedro Sánchez. A veure, per què això no sona ara?
22: Tratar la Constitució.
1: Ja està, ja sona.
21: Ja està, sí, sí.
22: Sí, juro.
21: Doncs mira, hi ha una presa de possessió de dues diputades, hi ha substitucions, per tant, no ens ho havien dit això, però serà en tot cas molt, molt, molt ràpida. Quines són les preguntes registrades? Doncs Alberto Núñez Feijó li demanà, insistim, allò que expliquem sempre, el que registren, el que presenten i que suposadament l'interlocutor és qui el que ha de respondre. ¿Cuántos atropellos más necesita cometer antes de devolver la voz al pueblo? Això és el que li demanava Feijó. Míriam Nogueras, a Pedro Sánchez, ¿qué opinión tiene sobre la situación política actual de España, de Cataluña?
22: Correspondiente a la interpelación urgente del grupo parlamentario mixto. Lo acuerdo.
21: Estan canviant l'ordre del dia perquè és una setmana una mica rara, perquè ahir no hi va haver ple, encara per la visita del Papa. Es van passar coses avui, ara sí. La presidenta del Congrés dels Diputats dona la paraula a Alberto Núñez Feijó.
22: La primera la fórmula el diputado don Alberto Núñez Feijó del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera.
23: Muchas gracias, presidenta. Señor Sánchez, 12 sumarios,
17: 17 delitos y casi un centenar de imputados. Y para taparlo todo, ha llegado a practicar delincuencia de Estado. Hace 2 años, en el hilo del caso Ábalos, le dije que usted lo sabía y lo tapó. Le aseguro que entonces no me imaginaba que usted pudiese llegar a este límite, pero es evidente que usted no tiene límites. Al final, sí que pasará la historia. Lo hará como inductor, financiador y beneficiado del caso de corrupción más grave de nuestra democracia. Su gestapillo no será recordada por su pericia ni por sus éxitos.
18: Gestapillo.
17: Pero los tribunales, los jueces, la Fiscalía Anticorrupción, la Policía UDEF y la Guardia Civil sí será respetada por la democracia decente. Sí será respetada por la España democrática. Mire, la financiación de las primarias
18: es muy
17: con
18: gracia,
17: dinero de prostitución. Y usted no sabía nada.
19: ¿Qué nivel?
17: Sus dos manos derechas competían por el dinero de las mordidas en obra pública. Y usted no sabía nada. Corrían billetes por Ferraz y se pagaban orgías y cloacas con dinero público. Y usted no sabía nada.
19: Es una langa.
17: La SEPI rescataba empresas a través del tráfico de influencias y usted no sabía nada. Zapatero parece que era la joya de una trama internacional corrupta y usted no sabía nada. Pero usted no se cansa de tomarle el pelo a los españoles, señoría. Pero ¿a quién se cree que está gobernando? Mire, como ha participado con tantísimo fervor en la visita del Papa, ya sabrá que se puede pecar, delinquir, por obra u omisión. Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Es lo que está proponiendo esta Cámara, la mayoría incluso de los grupos que le han apoyado. Usted está ignorando al Poder Legislativo porque teme al Poder Judicial. Por eso le pregunto, ¿hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles? Muchas gracias, señor.
19: ¿Cómo es pot tenir la barra? Els de M. Rajoy, que van veure el Rajoy l'altre dia fent el parabien en el Papa Lleó XIV, de fer aquest discurs. És que no ho puc entendre.
1: I gestapillo. Aviam què diu... aviam què respon Pedro Sánchez. Des de l'abadia de Montserrat, amb una pau interior bestial, estem escoltant això des de Madrid, amb poca pau interior. 9 i 8 minuts, aviam.
23: Per ser la primera intervenció, però encara queda la rèplica, ara s'aixeca Feijó del seu escó, és llarga.
22: Por favor, silencio. Silencio, por favor, tiene la palabra el presidente del gobierno.
24: Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Feijó, yo asumo mis errores, pero jamás voy a asumir su grado de hipocresía. Del partido de la Púnica, de la Gürtel, de la Kitchen, de la Policía Patriótica, del partido de Marcial Dorado, lecciones ninguna, señor Feijó. Ninguna. Mire, usted solicita elecciones generales. Lo llevan 8 años haciendo. Elecciones generales todos los años. Pero si han hablado los españoles, ha hablado el pueblo el pasado año 2023, hace menos de 3 años, señoría. En la Constitución española se fijan 4 años de mandato para estas Cortes Generales. Y nosotros vamos a cumplirlo. En 2027 volverán a hablar los españoles y españolas. Señoría, mire, si el problema no es que el pueblo no tenga voz, que lo tiene. El problema es que usted no tiene voz propia. Usted es la voz de sus amos. Y yo ya sé que somos incómodos este gobierno para sus amos, para aquellos que ven mal el que se suba el salario mínimo interprofesional, el que se revaloricen las pensiones, el que se fortalezca el estado del bienestar, el que se aprueben leyes que benefician a la convivencia territorial y no a la confrontación territorial, que es donde ustedes están siempre, siempre, siempre instalados. Yo le digo una cosa, llevan 8 años haciendo oposición marrullera. Sigan con sus maniobras, todas las que quieran, que nosotros seguiremos gobernando todos los años que quieran los españoles en 2027 y mucho más allá. Y le diré una cosa, señoría. Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Ajá. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro. Esa es la gran diferencia, señor Feijóo. Sí. Dan lecciones. Dan lecciones de democracia, pero no asumen el resultado de las elecciones. Dan lecciones de legitimidad y tapan la corrupción. Eso es lo que usted hace. Fíjese, durante esta semana hemos visto la OCDE subiendo al alza las previsiones de crecimiento económico. Tenemos 22.300.000 personas afiliadas y cotizando a la Seguridad Social. Estamos en el mejor momento de la historia democrática de nuestro país y usted es el peor jefe de la oposición de esta democracia.
23: A Feijóo li queden 5 segons que dubtem que els gasti. No. I Pedro Sánchez ha fet un grit esquit perquè el tema d'oposició marrullera ja l'ha utilitzat i la frase de Toy Story, eleccions el 2027 i molt més enllà, no és nova, també l'havia dit vegades.
22: Ja. Silencio. La siguiente pregunta la fórmula la diputada doña Miriam Nogueras i Camero del grup parlamentari Junts per Catalunya, que té la paraula, quan vulgui. Com veu Catalunya? Gràcies.
1: Carai.
23: Es la pregunta registrada, fins i tot més curta la que havia registrat.
22: Moltes gràcies, senyor president, cuando quiera. Por favor, silencio. Silencio.
24: La veo bien.
1: Vacil·les tu, vacil·lo jo.
22: Muchas gracias, señora Nogueras, quan vostè vulgui.
23: 2 minuts 25.
22: Por favor, un poco de silencio.
0: Doncs aleshores li fan falta ulleres, senyor Sánchez. Miri, val la pena recordar que el seu govern no ha pagat ni un sol any els diners que li corresponen a Catalunya i als ciutadans de Catalunya. I malgrat els ciutadans de Catalunya paguem impostos de primera, però rebem un tracte de país de tercera, les famílies catalanes, els mestres, els metges, els autònoms, les pimes, els pagesos, els pescadors catalans fan sobreesforços des de fa molts anys per mantenir en peu un país que tots vostès han abandonat. De fet, només se'n recorden de Catalunya quan necessiten els vots dels catalans. Però tenen la sort de tenir un govern de la Generalitat poruc, que no s'atreveix a venir a Madrid a reclamar els diners que són dels catalans, que és incapaç de gestionar cap crisi, ni rodalies, ni mestres, ni metges, ni corrupció, senyor Sánchez. Un govern que ni tan sols és capaç de defensar la llengua catalana. Tenen la sort de tenir un president Illa més preocupat per defensar els interessos de Madrid i del seu partit que per trencar-se la cara pels catalans, que és exactament el que hauria de fer un president de Catalunya. Imagino, però, que el president Illa li ha explicat a vostè que té els carrers de Catalunya desbordats de mestres, de metges, d'usuaris de rodalies, que li ha explicat que els mestres de Catalunya són els més mal pagats de tot l'estat espanyol, que milers d'aules i hospitals de Catalunya estan saturats, que milers de professionals de la sanitat pateixen una sobrecàrrega insostenible. I em pregunto si davant d'aquesta crisi d'esbordament i descontrol, el president Illa li ha reclamat a vostè que pagui a Catalunya els milers de milions d'euros que deu als ciutadans de Catalunya. I òbviament no em refereixo a les rebaixes de les que parlen públicament. I acabo amb una reflexió. Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans. Moltes gràcies.
22: Moltes gràcies, senyora Nogueras. Senyor presidente, cuando usted quiera, por favor, silencio.
23: 2 minuts 25 li queda a Pedro Sánchez para poder contestar.
24: Presidenta. Gracias, señora Novera. Yo tengo un profundo respeto, como no puede ser de otra manera, al catalán, al euskera, al gallego, y de hecho, precisamente en las Cortes Generales, a iniciativa de su grupo parlamentario y otros muchos, se puede utilizar su lengua en estas Cortes Generales. No se puede hacer en el Senado, porque hay una mayoría absoluta del Partido Popular que lo bloquea. Yo creo que hay una gran diferencia entre unos y otros. La semana pasada en Barcelona, en una reunión de empresarios, lo dije claramente cuál era la hoja de ruta de este gobierno en tres aspectos fundamentales que han afectado al día a día de los ciudadanos de Cataluña. En primer lugar, la agenda del reencuentro, la agenda de la convivencia, convivencia, un proceso de normalización política que arrancó durante la pasada legislatura con las medidas de gracia, también con la aprobación en las Cortes Generales de la Ley de Amnistía, que esperamos sea ratificada y refrendada por el Tribunal de Justicia Europeo para que se pueda aplicar de manera total. Dije entonces allí en Barcelona que esta aplicación total y efectiva de la Ley de Amnistía no significaba el punto y final de nada, sino simplemente el volver a reencontrarnos en aquel momento en el que todo se rompió, en el que la política dejó de desarrollarse en la política y entró en los juzgados, y creo que tenemos que sacar muchas lecciones de entonces precisamente para poder avanzar en la resolución de esta crisis territorial que es la que se vivió entonces y después de la aprobación del Estatuto de Autonomía en Cataluña. Eso por un lado. Dos, sabe usted, señoría, que nosotros estamos como gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores y yo también personalmente, trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular, que por cierto pide sus votos para hacer una moción de censura, que lo que hace es bloquear una propuesta que el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa de sufragar, de financiar directamente con cargo a los presupuestos generales del Estado el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias, porque son lenguas constitucionales. Y finalmente, señoría, en todo lo que tiene que ver con la financiación, el Gobierno de España ha hecho tres cosas. La primera, entregas a cuenta en el penúltimo Consejo de Ministros, más de 160.000 millones de euros a todas las comunidades autónomas, una propuesta de la quita de la deuda y una propuesta de financiación autonómica, aumentando en más de 20.000 millones de euros la transferencia a las comunidades autónomas. Este Gobierno cumple con todos los...
23: Resposta de Manuel, que ja va explicar la setmana passada les jornades del Cercle d'Economia. Poques sorpreses, Basté.
1: Gràcies, Arment. Fins gràcies, després.
19: La sensació que repeteix.
1: No, és jo crec molt... que això allunya
19: clarament. Aquesta intervenció l'un i l'altre l'hauríem pogut fer.
1: Sí, i lo de Feijó amb Sánchez. Què dius, Josep Martí?
2: No, desarmar el llenguatge, va dir... el Sant Pare sí. L'altre dia a la sessió conjunta de Congrés i Senat, i el desarmament ja se sabia que duraria 24 hores, perquè el Papa té un avantatge, que és que no ha de guanyar eleccions, només n'ha de guanyar una i la tria la fa l'Espírit Sant.
19: Déu-n'hi-do, lo difícil que és aquesta, eh?
2: I era previsible que passés això. I llavors, clar, fixa la resposta de Sánchez, que és i tu més... La dialèctica de Feijó, que és fer el llistat de coses que estan damunt la taula,
19: sí, que no fa les seves.
2: Podria començar
19: per fer les seves,
2: sí, però és a dir, si un llegeix el sumari de l'Eire, el PS hi és,
1: sí.
2: I té el mateix valor que tenia l'MR,
19: però tu en paral·lel hi ha la Kitchen,
2: sí, però que el que et vinc a dir és que la gravetat del passat no trau la gravetat del present. I llavors pots dir, bueno, doncs el passat a la millor s'hagués pogut anar més lluny o s'hagués tingut que anar més lluny, i tots els que estem en aquesta taula probablement pensem que Cospedal i Mariano Rajoy d'una manera o altra s'haguessin tingut que sentar Hombre. Davant d'un jutge i determinar però és que el sumari de l'Eire, tot el que es fa llegint, més el telèfon de l'excap de gabinet de Sánchez i president de Correus, que la policia ara està buidant en aquests moments, apunten al que Feijó ha anunciat, o mig anunciat, que és molt probable que el president acabi imputat, perquè la és greu. Llavors, tu sents en un, sents a l'altre, i el resultat és, efectivament, la Mònica apunta als casos del passat, damunt la taula estan els casos del present, i la tentació de fer la lectura, si et poses a les sabates del votant de tota Espanya, i dir, pues bueno, el PP i el PSOE probablement porten camisetes diferents, però juguen al mateix partit, o al mateix esport, i per tant això jo crec que són guanys per a tercers, saps?
1: Ah, doncs sí.
2: Perquè a mi el que no em val és que el fet de la gravetat d'assumptes del passat em faci o em situï en l'obligació de ser indulgent amb coses que estan passant que, des del meu punt de vista, són de suma gravetat.
1: Permeta'm, Armenteres, què m'estàs dient? Digues, Armen.
23: No, esteu parlant de tot el tema PS. Aquí hi ha una petita... ja no sé si confusió, Josep. PS no està al sumari. Està en un document de la UCO, un document filtrat. Un document que de moment no està judicialitzat. O sigui, el jutge Pedrat, el tema PS, encara no el té sobre la taula.
19: Un document d'aquells si que apareixen de tant en tant, vols dir, Armen, no?
23: Exacte, o sigui, un document filtrat en uns mitjans molt concrets i on hi ha detalls. Llavors, aquesta llibreta s'ha com fragmentat i s'ha filtrat, doncs, el confidencial, l'infolibre, aquest i aquest.
2: Quan tu dius
23: però no està judicialitzat, al mitjans... tanto, que és diferent.
2: Quan tu dius no, filtrat, més... filtrat a uns mitjans concrets, és que aquesta pel·lícula també molt la sabem, perquè cadascú filtra.
23: Sí, sí, sí, no dic que no. No dic que no, però això és un...
2: mitjans per filtrar. I el sumari, més el que està... sortint de l'agenda de l'Eire, que acabarà el sumari, perquè és la seva agenda, i sobretot el que estan anunciant alguns mitjans de el buidat dels dispositius electrònics de l'excap de gabinet del president, apunta a una situació molt complicada.
23: Que passa que hi ha un tema que és que...
2: se substanciarà el que s'hagi de substanciar.
23: El que no s'entén és per què no està judicialitzada encara aquesta llibreta. Saps? O sigui, si aixequen el secret de sumari en bona part de tot el cas, hi ha una pregunta que de moment no tenim resposta, que és per què això no està ja al sumari? Ja hauria de ser. Ja fa temps que tenen aquesta llibreta. Llavors, hi ha dubtes amb tot el tema PS per això.
1: Val. Anna.
19: A veure, em sembla que, no sé, el Jordi Armenteres em corregirà, però em sembla que aquesta anotació de PS està feta un dia a una reunió amb l'Eire, que el PS tenia una reunió, no sé si era a Bèlgica o... te'n recordes? Que era fora de l'agenda, te'n recordes?
23: Hòstia, això no t'ho puc dir, perquè no ho he contrastat, no ho sé.
19: I en quant...
2: Són diverses.
19: Bé, ja ho mirarem, sí.
2: No és una sola.
19: Però en quant a tot aquest espectacle, jo és que al·lucino bastant, no? És a dir, em sembla que va ser l'Abat Escarré, que tu, Jordi, em podràs... corregir si m'equivoco, va dir que a Espanya hi ha molta gent que es declara cristiana i poc segueixi l'Evangeli.
20: No, crec.
19: Bueno, no ho sé, ja ho mirarem. Em sembla que va ser l'Abat Escarré. Però
20: no, l'Escarré
19: tot...
20: ho deia respecte al govern del franquisme. Del
19: correcte. Correcte.
20: El govern de Franco
19: la nacional, el catolicisme,
20: però
19: doncs,
20: en realitat no
19: cristià,
20: ho era.
19: Exacte, però ningú practica l'Evangeli. Doncs...
20: El Le Monde de l'any 69, si no m'equivoco.
19: Correcte. Jo crec que està passant una mica el mateix amb la visita del Sant Pare a Catalunya i primer a Madrid. És a dir, paraules buides amb constant contradicció, no solament amb l'espiritualitat i la visita pastoral, sinó també amb les coses polítiques, perquè és bastant impressionant que en un món on l'Església i el Vaticà no precisament no són els més progressistes del món, en aquest moment, donat la falta de lideratge humanista dels Estats Units, de Rússia, de Xina, en aquests moments una persona tan conservadora com el Vaticà i el seu cap visible, que és el Sant Pare, s'està convertint gairebé en un líder de la progressia.
3: Excepció feta, si parla de la vida i del dret a morir i tot això.
19: Excepció de moltíssimes coses.
3: De coses que no són menors.
1: Ara en parlarem. Si parlem de religiositat, en parlarem. Vols dir alguna cosa, Jordi?
20: És que he aprofitat mentre es parlaven al Congrés per fer un cop de cap, perquè he dormit poc i he pensat que era més pràctic, tenia més utilitat.
1: Jo crec que has dit el que molta gent pensa, gràcies. que això sí. Ho podríem tallar i passar qualsevol dia de l'any.
20: Però tot i això sí que quan parlaven m'han fet pensar, s'ha donat molta importància al discurs del Congrés, òbviament, perquè era important, però jo crec que se n'ha donat menys al discurs que va fer quan va arribar a Madrid, en el Palau Reial, on aquell discurs al final el que venia a dir és dir, vigileu que us n'esteu anant per un precipici. És a dir, quan clama contra la polarització, quan demana que hi ha coses que s'han de passar per sobre dels interessos particulars, quan parla del bé comú, i ho fa després de fer un repàs a la història d'Espanya, on assenyala en aquells moments on no fer això ens ha portat a desgràcies prou conegudes, i si fem un pas enrere als anys 20 del segle passat, els anys 20 ens porta als anys 30 i els anys 30 sabem com van acabar. O sigui, al final el papa l'ha vist que fa no és tant dir-li a la gent què ha de fer, que tots són prou grandets per saber-ho, sinó dir vigileu perquè en aquesta línia no acabarem bé. I això em preocupa.
1: Val, em deixeu un moment perquè ara entrem en el món
19: espiritual.
1: Espiritual, efectivament, espiritual. Aviam, tinc gent donant toms i... Aviam, Marc Segués, ets per aquí, Marc?
4: Hola, sí, sóc aquí.
1: Un moment, Marc, perquè el Marc està a punt de que escoltem el Virolai. Sí, home, esclar, i aquí som amb l'Escolania de Montserrat. Sí, sí, faran tard. Però abans... Mònica Hernández, on pares, Mònica?
5: Doncs mira, sóc aquí al peu de la plaça de l'Abadia i això és un formiguer d'alumnes, la majoria de primer d'ESO, és a dir, 11-12 anys, que també venen avui a compartir aquesta estona amb Lleó 14. La veritat és que deia en Jordi Llisterri que havia dormit poc, que feia un cop de cap. Aquí tothom ha dormit poc perquè estic en unes escoles de Tortosa amb el Pol Prades, que és professor de l'Escola Sagrada Família d'aquella ciutat. Pol, bon dia.
6: Bon dia, què tal?
5: A quina hora us heu llevat per arribar fins aquí?
6: Bé, alguns molt aviat, a les 5 del matí o així, perquè el bus sortia a les 6 del matí.
5: M'heu explicat que sou tres escoles de Tortosa, teníeu aproximadament 46 places per a tot el municipi. Com heu repartit, com heu gestionat això i com heu escollit els nens?
6: Bé, les places que tenim les va facilitar la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya i en les places que vam tenir va haver una decisió a nivell de bisbat de la Federació d'Ensenyament per a repartir-ho entre els tres col·legis religiosos de la ciutat i van repartir les places més o menys per nombre de línies que hi ha als col·legis. I han vingut 10 alumnes de l'Escola Teresiana, 10 alumnes de la Consolació i 26 alumnes del Col·legi Sagrada Família per nombre de línies. I després, clar, molts alumnes van tenir interès d'apuntar-se, se van apuntar, però, clar, tots no hi cabien i vam haver de fer doncs, a cada col·legi un sorteig per a poder decidir de la forma més justa possible, tot i que el sorteig és com és, no? Qui podia venir i qui no aquí a veure el papa.
5: Perquè em dèieu que els que s'han quedat a Tortosa estaven realment tristos, sí, per no poder gaudir d'aquesta experiència.
6: Sí, clar. Hi havia molts que doncs, també tenien moltes ganes de venir i al final, per sort, doncs, uns van tenir la sort de poder venir, uns altres no, i bé... Ho podran seguir des d'allà al col·legi i no serà el mateix que viureu aquí en persona.
5: Qui ha tingut la sort de poder venir és la Cinta. Cinta, bon dia.
7: Bon dia.
5: Com estàs vivint tu aquesta jornada?
7: Pues bé, molt emocionada.
5: I com ho heu preparat a l'escola?
7: Pues com eren sols 10 persones de la classe, vam agarrar paperets, vam escriure els noms i una persona va agarrar els paperets i van elegir 10 persones de la classe i els altres pues, han quedat al col·le.
5: I què n'esperes tu del dia d'avui?
7: Pues...
5: No ho saps, què n'esperes. Sorpresa, estàs nerviosa?
7: Sí. Sí, perquè el papa ve expressament aquí de Roma i és una oportunitat que sols se vivís una vegada.
5: I tu què en saps del papa Lleó XIV?
7: Pues... No res.
5: No res.
7: No, sigues lo papa.
5: Què és lo papa? Clar que sí. Doncs vinga, gaudir d'aquesta experiència, perquè a més em penso que teniu cada escola una hora marcada per accedir a la basílica. A vosaltres us toca d'aquí molt poquet.
6: D'aquí una estoneta ja hem d'estar a l'atri, que és el lloc que ens han assignat els col·legis, i bé, allí estarem per a rebre el papa, el veurem de molt a prop. En ganes.
5: Molt bé, doncs aquí amb ganes, Jordi, ja et dic que hi ha aquestes tres escoles de Tortosa, però n'hem vist passar un fotimer d'escoles que també ompliran de gom a gom aquesta basílica de l'Abadia de Montserrat.
1: Molt bé, anem cap a una altra zona, perquè em sembla que en Joel... Aviam, primer em diuen que ja la comitiva de la gent, els periodistes vaticanistes amb Arnau Mañé al capdavant, estan pujant ja, fent les corbes per arribar aquí a la muntanya de Montserrat. El Josep Moragues també és... On para Josep?
18: Jo soc exactament el passadís que s'ha habilitat a l'abadia per on entrarà el papa Lleó XIV, que és un passadís que ja està custodiat per Mossos d'Esquadra. En aquest passadís hi haurà fidels a banda i banda que li donaran la benvinguda. Destaca que hi ha moltes banderes del Perú, també banderes espanyoles, ja estelades també en aquest passadís. I què passarà? Quina serà la pel·lícula un cop passi per aquí? Perquè abans d'entrar a la basílica, passarà per aquesta plaça de Santa Maria, on ja l'esperen milers de persones, travessarà l'atri, que estarà rodejat, ple de nens, 1.500 nens, que, com apuntava la Mònica, han vingut aquí expressament per veure'l, farà unes paraules de benvinguda i farà una intervenció on s'espera que parli català, també. castellà. Joan Pau II, en 1982, quan va venir amb prou feines, va fer 3 o 4 frases en català. Veurem què passarà avui. I després, també, un moment que no està confirmat, però que es preveu que passarà, és el que tindrà moltíssima càrrega simbòlica, que és el moment en què Lleó XIV venerarà la imatge de la Mare de Déu. Què passarà en aquell moment? Doncs que pujarà als peus de la patrona de Catalunya i ho farà des de l'estança de la Mare de Déu, que presideix l'Església, i tornant al símil de fa 44 anys, l'anterior, l'únic precedent que tenim d'una visita del Papa, Joan Pau II li va besar els peus a la Mare de Déu, també al nen Jesús, que està a les faldes de la Moreneta. Per tant, aquesta imatge que avui també es podria repetir.
1: Val, tornem més tard, anem a cremallera, perquè aquí està arribant molta gent, també Joel Penya.
4: Sí, efectivament, no hi ha color respecte a les 6 del matí, no només de les persones que arriben, hi ha fins i tot corredisses, no entès com a moltes persones que intenten doncs, esbatussar-se, no? Sinó que gent que quan veu que pot passar i els deixen passar, doncs passen corrents perquè volen col·locar-se tan a prop com puguin per veure el Papa. Hem vist també moltes escoles, ara ho comentaven també tant la Mònica com el Josep, que passaran per l'atri, estaran a la basílica, llavors doncs això, amb la il·lusió de veure el Papa, fan aquest petit sprint a l'hora de passar pels accessos. He baixat també de dalt de la plaça fins al cremallera i no hi ha color respecte a les 6 del matí, tampoc el canvi que hi ha hagut pel que fa a la presència policial. Ara està molt més custodiat Montserrat, hi ha molts més controls, hi ha policies col·locats a banda i banda de les tanques, aproximadament a uns 7-8 metres de distància els uns dels altres, però tot i així segueix arribant la gent, tot molt endreçat, no hi ha cap mena de problema, encara queda una estona perquè arribi el Papa. La veritat és que l'ordre que van fer de reservar amb temps el cremallera ha evitat que hi hagi moltes acumulacions. Hi ha moltes persones que s'explicaven a RAC1, o escoltarem, que venien d'hora, com encara estan fent moltes persones, per no només veure el Papa, sinó aprofitar el dia.
1: Espera un moment, Joel, és que ara el món a RAC1, sí. és que demanen pas, perquè al món a RAC1 viurem un moment especial, un dels punts culminants d'aquesta visita històrica del Papa aquí a la Basílica de Montserrat, serà la cantada del Virolai, que és l'himne de la Mare de Déu de Montserrat, que, per cert, va fer mossèn Cinto Verdaguer, que avui també fa 124 anys que va morir. És a dir, posem en valor el Virolai. El Virolai s'escapa del que és la religiositat, sinó que és ja espiritualitat, és fe, és el país, és emoció. Ahir vaig veure el final de l'acte i sentir l'Escolania de Montserrat cantant el Virolai i després amb el Sergio Dalma cantant la cançó que va coronar la Marató de TV3 de fa uns anys. Ens vam emocionar. Doncs bé, és una...
19: I els castellers de Vilafranca.
1: Evidentment, però jo parlo del Virolai i de la música en aquell moment, del que va significar, més amb les gralles, no? Doncs bé, RAC1 té l'enorme privilegi de poder-vos oferir ara mateix l'últim assaig de l'Escolania d'aquest Virolai abans de cantar-lo en directe ja davant del Papa Lleó XIV. Abans hem connectat amb el cor de la Basílica, a l'interior del temple, allà hi tenim el Marc Segués. Marc, els tenim a punt ja?
9: Hola Jordi, sí, ara estem ja ben bé al vell mig de la Basílica de Montserrat, un espai que està radiant i a l'espera de viure un dels dies més importants de la seva història. Els preparatius estan quasi enllestits, veiem el temple amb una il·luminació ufanosa, decoració floral, amb cordons de vellut, amb la Moreneta, òbviament, al capdamunt de tot, de l'altar del presbiteri, presidint aquesta imatge imponent que és avui la Basílica de Montserrat. I com deies, un dels grans instants d'aquesta pregària del Rosari amb Lleó XIV serà l'actuació de l'Escolania de Montserrat, al cor de l'abadia, que és l'escola de música més antiga d'Europa. Té més de 700 anys d'història i la peça estrella de la seva actuació serà, sens dubte, la interpretació del Virolai, l'himne de la Verge de Montserrat. De fet, al món a RAC1, com ja estaves avançant, tenim la sort i l'honor de poder-vos oferir l'últim assaig d'aquest himne oficiós de Catalunya amb la lletra de Jacint Verdaguer i la melodia de Josep Rodoreda. Si et sembla, Jordi, ja els tenim aquí preparats. Bueno, i podem sentir aquest últim Virolai de l'Escolania de Montserrat acompanyat també de la Capella de Música de Montserrat, que serà l'últim que cantaran abans d'interpretar-lo en directe davant del Papa de Roma.
1: Quin privilegi, el món a RAC1. Endavant, endavant.

0: Mare meva, però que...
1: Saps què, Jordi, ens passa a molta gent d'aquest país? Més enllà de les creences, eh? Que quan sentim el Virolai ens passa la vida per davant.
2: Sí, sí, totalment. Sí.
1: Perquè tots tenim moments de la vida que ens recorda a persones determinades.
2: Sí, sí.
0: Totalment, totalment, Anna. Ens està posant la pell de gallina tots plegats, perquè tothom té... És que se'n va de la religiositat, això. Se'n va de la religiositat, no?
2: Jo em vaig casar aquí. Tu hi eres.
0: Sí, tu vas casar aquí, efectivament.
2: I vaig sentir el Virolai.
0: Efectivament, efectivament.
1: I em vaig casar el dia de la Mare de Déu de Montserrat.
3: Jo vaig fer la comunió al Cambril i es van casar els meus avis aquí.
0: Veus?
2: I els meus pares es van casar al Cambril.
0: Veus? Sí. És que això del... però és que el Virolai s'escapa, no? Yeah. És espiritualitat, no, Josep?
4: Sí.
3: Jo Renaixença.
4: El que no tinc clar és l'afirmació de que es pugui viure sense d'una manera o altra connectar amb el que és part intrínseca i nuclear de l'obra.
3: Que es pugui viure?
4: És a dir, que no hi ha una manera que no sigui transcendent d'aproximar-se amb aquestes coses.
2: Bueno, hi ha gent que no hi creu.
1: Jo crec que sobretot és un instrument que t'ajuda a qui vulgui fer aquest camí aproximar-t'hi, que ho faràs o no, però no necessàriament has de partir d'aquí per viure el Virolai o per viure a Montserrat mateix.
4: Bueno, però és que la lletra diu el que diu.
2: Sí, clar. Sí, que
4: no diu una altra cosa.
3: Però és que Montserrat transcendeix a la lletra. És la Renaixença, sí, és el país,
4: no,
3: és la cultura.
4: El que dic és que hi ha aproximacions amb aquest tipus de coses que... Si hi falta l'ingredient, és com comprar-te una entrada per una òpera barata. Que escoltes
3: escoltes la música, hi ha gent que s'ha despertat amb la Rosalía,
4: no veus el que està passant a l'escenari.
3: Això és molt personal, com la fe.
2: Bueno, com les cançons.
4: Sí, però la lletra diu el que diu.
2: Però hi ha un himne, hi ha himnes que transgredeixen les seves pròpies...
3: No diu que il·lumineu la catalana terra, guieu-nos cap al cel, això...
1: Saps quina és la gràcia?
3: Tothom hi pot estar d'acord.
1: Saps quina és la gràcia de la fe? Que té moltes capes.
2: Clar.
1: No hi ha la fe. Hi ha fes. I potser hi ha gent que la viu amb una clau on tot el conjunt del text del Virolai li dona sentit, i potser em li dona una part, potser em li dona un record, potser em li dona... Però jo crec que són instruments que ajuden a envoltar-te de la fe.
2: Sí, que és molt important és viure-ho amb la màxima llibertat i sense imposar una visió de com ha de ser l'espiritualitat de cadascú.
1: Els 2017 cantaven el Virolai, no crec que ho fessin per després anar a missa. Però ells li donaven un altre sentit.
4: Sí, home, clar, les coses li pots donar el sentit que tu vulguis. I no estic imposant res, entre altres coses, perquè jo sóc dels que se perden part d'esta festa. Però el que dic és que la festa completa, la fe, doncs hi ha moltes classes, però al final hi ha coses que no són diferents o que no admeten la diferència, perquè
3: ja, però
4: creus o no creus. No?
3: Josep, això és com...
4: Aquesta realitat hi és, creus o no creus.
3: Això és com... No.
4: Com que no?
3: No, tampoc.
2: Ui, és molt més complexa que això. Hi ha gent que ha cregut, que està transitant de...
4: Sí, home, clar, hi ha les crisis.
2: I hi ha gent que creu en determinades coses i no creu en la institucionalització de la seva espiritualitat.
3: Hi ha gent que creu en Déu però no creu en l'Església.
2: Hi ha gent que pot venir aquí i sentir...
4: Però això no és un bufet lliure.
3: Oh, clar, i tant.
4: No, les religions no són un bufet lliure.
3: Sí, home, sí, precisament per això...
5: L'espiritualitat ho és. Em permeteu un moment que vaig a la publicitat, però aquest és un tema magnífic.
4: No, és un bufet lliure. Una religió que no regeix...
5: Perdona. Però, per exemple,
2: hi ha molta gent... Humanitas del... Precisament, del Papa Lleó 14, doncs te l'has llegit, doncs saps que parla alerta amb els abusos espirituals, alerta amb aquells que volen imposar una manera d'entendre la religió.
5: Hi ha molta gent, Josep, i un tema familiar que jo que conec, que creuen en Déu, creuen en els pastors, creuen en els missioners, però no creuen en l'Església. I no creuen, no a l'Església. Perdó, aquest... esborro. Correcte. No creuen, no creuen. No, no, en aquesta Església tampoc. No creuen amb els... no creuen amb els papes, amb els, les verges i amb els mossens. I creuen en Déu, i creuen amb els pastors, i són pastors i evangelistes, però no, no, no, no creuen...
2: Però, escolta, segurament però, Pere Casaldàliga i... no seria aquí, en aquesta plaça.
5: Segur. Avui.
2: Saps què vull dir? No hi seria.
1: O sí, perquè és Montserrat.
4: Però la...
5: O sí, perquè és Montserrat. Està molt ben vist, també.
2: O sí, perquè és Montserrat.
1: Però jo, és que jo no ho veig tant... En el sentit que la fe, de vegades la venem com una cosa pètrea i tancada. I jo no. El que veig més és que la fe, sobretot, és evoluciona al llarg de la vida. És a dir, jo és conegut i públic que sóc una persona creient, però la fe que jo tenia... fa uns anys, no és la mateixa que tinc ara i segurament no és la mateixa que tindré d'aquí uns anys, perquè la fe evoluciona. Sí. I tancar-la amb dir no, la fe com, és tot el que està dintre aquest quadrat i el que surt d'aquest quadrat ja però, no és fe, jo crec que no anem
4: però
1: bé.
4: Però el quadrat existeix.
1: El quadrat. No.
2: Però el quadrat, o sigui, estàs parlant d'un quadrat institucional.
4: No, home, no.
2: Que sí, home, que sí.
3: No, clar que no.
2: Quin és el quadrat? És
3: dir, mira, te
2: posa... Qui el fixa, el quadrat?
3: Deixa-li posar un exemple, Mònica.
4: El liberalisme...
5: Un moment, és que... Perdona, és que si no em mataran.
3: Després li vull posar un exemple.
5: D'acord, li poso un exemple, en Jordi parlarà i el Josep Martí parlarà. S'està animant la tertúlia des d'un punt de vista d'espiritualitat i religiositat, que està la mà
2: bé. Això
5: és el que tocava, efectivament. Tot i que després deixeu-me que... Què farem avui abans de les 12? Si cal, avui ens ajuntarem amb els de la competència, si cal, per rebre la visita... Perquè, és clar no sabem a l'hora que visitarà...
2: Tu ens has fet pujar amb la promesa de que veuríem en algun moment... Sí,
5: home, segur perquè, aviam, aquí l'únic dubtar ens ho explicarà l'Arnau Mañé, que ve amb la comitiva, avui ens han dit que ve amb helicòpter. Tot i que no, ahir a la nit no pujava per carretera.
1: Però ve de Brians.
5: Ve de Brians, sí, ve de Brians, però jo crec que el normal és venir de Brians, és venir per carretera, vull dir, a més si t'obren pas. Però,
3: no, fi... que s'han vingut per aire i també m'ha arribat amb un Norrea.
5: Sí, per aeri. Per aeri.
4: Sí, però fa por aquest.
5: I parlarem d'aquí uns moments amb un historiador d'aquí una estona, amb en Marc Sureda, que conjuntament amb en Marc Segués ens explicaran grans moments de la història de la muntanya de Montserrat, I després, ara que escoltàvem l'Escolania, parlarem amb el director musical del cor de l'Escolania, amb un escolà i amb una escolana de l'Escola Cantorum. Però això serà d'aquí una estona. Abans... He d'anar al Corte Inglés sense helicòpter, baixarem amb l'aeri i... Que, per cert, ahir van portar coses aquí. Però no, el Jordi Ramos, t'ho he d'explicar. Anava aquí... amb unes ampolles d'aromes de Montserrat, que això sí que és record del país, perquè la meva... el meu pare sempre comprava aromes de Montserrat i la meva àvia li fotia aromes de Montserrat a tot. O sigui, anava allà, fotem un guisat, pom, aromes de Montserrat. Fotia no sé què, pom, aromes de Montserrat. I clar, sortíem d'allà cantant Viva el Papa, però sense haver-lo conegut.
4: I ara anem al Corte Inglés?
5: Sí.
4: I pregunta si hi ha rosaris.
5: Ara, no, és que no.
4: És una comanda.
5: És una comanda de Rosari.
2: És que no pot preguntar perquè està enregistrat.
5: No, està enregistrat. No m'ha estat mai enregistrat. La gent es pensa que està enregistrat de la Noemi. Però, Mònica, t'arribes que tu lleves 500 anys fent ràdio. Per cert, que

0: I si no haguessis de conformar-te? Només has de dir dues lletres. N-O. No. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-608.
1: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
2: Peugeot. A botiga, web i app. I abans d'acabar, recorda que aquest diumenge les botigues del Corte Inglés de Plaça Catalunya, Diagonal i el supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre perquè puguis fer les teves compres amb comoditat. Doncs res més per avui, així acabem. Adéu-siau!
3: Només es viuen, es comparteixen. I la visita del Papa Lleó XIV a Espanya n'és un d'ells. Telefònica, com a col·laborador tecnològic principal d'aquesta trobada, aporta tota la seva infraestructura i reforça la seva xarxa per tal que cada instant arribi a milions de persones. Perquè ser la millor via d'accés de la societat a les tecnologies digitals és fer-nos sentir part d'alguna cosa més gran.
4: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Prova'l ara.
5: La llei d'habitatge diu que, quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
6: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
7: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
8: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Estudia el teu grau universitari a la Salle Campus Barcelona. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
9: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així, sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
10: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
15: Multiòptiques presenta les noves lents progressives ProEye dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara les teves segones ulleres progressives Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
16: Cada butlleta és un gest de suport, el que fem per les persones.
17: Compra les butlletes del sorteig d'Or de la Creu Roja abans del 23 de juliol. Podràs guanyar fins a 3 milions d'euros i canviar les vides dels que més ho necessiten. I això val or. Juga-hi amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
19: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
20: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món. Escollida de nou producte de l'any

0: i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
1: Verisure. Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
2: I pot ser tot això sent professional.
1: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlinguer fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
3: RAC1 us està oferint El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de l'abadia de Montserrat amb motiu de la visita del papa Lleó XIV, amb el suport de Telefònica.
4: El perquè de tot plegat.
5: 8 minuts i les 10 en punt del matí, quan fas un programa des de fora ja passen aquestes coses.
6: Han desaparegut la meitat.
5: Han desaparegut més de la meitat.
6: Només estem tu i jo.
5: Per què? Perquè és molt maco veure. Fa fred.
6: Fa fred, sí.
5: Fa fred, sí, sí. I està el cel tapat.
6: Però...
5: Per tant, ara faré que faci una corredissa a la Mònica Usart.
6: Ah, això.
5: Que faci una corredissa a la Mònica Usart, perquè quan pugui... Sóc molt dolent, ja ho sé.
6: Ara està corrent, està travessant el passadís.
5: Efectivament, fins que segui la Mònica Usart per poder-li preguntar si és normal que faci... Fa fred, sí.
6: Però no sembla que hagi de... Han caigut quatre gotes quan hem arribat amb en Jordi, en Josep i l'Anna... pujàvem i ens han caigut quatre gotes i hem dit, tindrem la mala sort que plourà, però no sembla que hagi de...
5: Perquè recordem la visita del papa Joan Pau II...
6: Va ser una desgràcia.
7: Si avui pogués, seria una maledicció divina.
6: Perquè el Jordi recordava que van morir dues persones, jo no me'n recordava,
8: sí,
6: no?
8: Sí,
6: el 82.
8: Sí?
6: El 82 van morir dues persones.
7: Jo tenia 10 anys, eh? Sí. És el que m'han explicat després, però de fet van morir perquè hi havia molta més gent concentrada que avui. També en aquella època, si mireu imatges de la visita del papa, allò és una mica campixa, eh? Perquè
6: sí?
7: És tothom allà, de la seguretat d'ara no té res a veure. I aquí hi havia molta gent, i va haver una esllavissada que amb la mala sort, que va enganxar dues noies, que crec que en aquell moment estaven pujant a l'autocar, una cosa així, van morir de l'esllavissada.
6: Jo no recordava, la veritat.
5: Jo sí que recordava la pluja. Mònica!
9: Hola!
5: Què tal?
9: Bé.
5: Algun dia m'ho perdonaràs, no?
9: El què?
6: Que t'hem fet córrer.
9: Ah, no sí. Passa res. Ja. Només forma part de la feina, eh?
5: Ja, ja. Escolta, fa fred. Això, estem en una muntanya.
9: Sí.
5: Per tant, és normal que faci fred.
9: Sí.
5: Està el cel mig tapat.
9: Sí.
5: Que la molta gent recorda aquí, ara ho comentava, l'any 82, que van caure uns aiguats amb la visita de Joan Pau II.
9: Sí.
5: Importants. Plourà o no?
9: La idea és que no caigui cap aiguat, ni molt menys comparable amb el que comentes, però sí que podria caure algun plogim. De fet, ja hem començat el dia amb alguns ruixats que han anat circulant per algunes comarques de Girona, sobretot, també nord de Barcelona, Camp de Tarragona, i ara, durant el matí, doncs, aquests núvols tan espessos podrien deixar algun plogim. En qualsevol cas, seria algun ruixat feble i que passaria ràpid. I després s'aniria aclarint. Sobretot a partir del migdia seria quan s'obririen més clarianes. Ara mateix tenim una temperatura en aquesta zona d'uns 14-15 graus i la idea és que quan vagi sortint el sol fins i tot arribin als 22-23 graus, sobretot entre el migdia i la tarda. Per tant, paciència del matí perquè si es manté el cel tapat doncs la fresqueta la tindreu i després quan s'obrin clarianes s'estarà una miqueta millor.
5: Gràcies, Mònica.
9: De res.
5: Fins ara.
9: Fins ara.
5: Anna, li tenies una pregunta per en Martí, no? M'has dit abans?
8: No me'n recordo on érem.
5: Ja m'ho he imaginat.
6: Estàvem parlant...
8: De la fe. Sí,
6: estàvem parlant de la fe. I llavors el Josep ha dit, jo recordo el context, que si jugaves en aquesta...
10: Si voleu, dic jo el que he dit.
8: Això.
10: El que dic és que les religions regeixen i regulen i que no és un bufet lliure. Tu no et pots fer la religió a mida. I això... pues agradarà més o
6: parles
10: agradarà menys.
6: Parles de les institucions religioses.
10: No, el que
6: no de la religió.
10: El que parlo és que hi ha unes regles que marquen un quadrat, que pot ser ampli. Jo això no ho qüestiono. Però el bufet lliure de dir vaig a construir-me jo la meva religió, pues tindràs la teva espiritualitat, efectivament. Però els clubs... Els clubs però... tenen uns estatuts però... que regulen...
8: No. Però Josep, mira, ara et posaré l'exemple.
10: No.
8: Jo sóc una persona soltera, que no he batejat els meus fills, encara que vinc d'una gran tradició eclesiàstica, vaig anar a les monges fins a la universitat, els meus avis es van casar aquí, jo vaig fer la comunió aquí, no vaig a missa, però em considero una humanista. Agnòstica, amb Nostre Senyor no m'ha il·luminat amb la fe.
10: No,
8: tu creus
10: una...
8: que jo estic fora de la religió? De l'espiritualitat del catolicisme?
10: Sí, completament.
8: No,
10: sí.
8: No perquè ja. si ara volgués anar a combregar, sí. no m'excomuniarien, jo puc anar a combregar, no, i, no, em, perquè, i, em puc, perquè, i em puc casar, i em, i em puc extremunciar. Bueno, jo no
10: Josep,
8: em puc extremunciar.
10: No, no m'estic
7: dient. Hi ha una vivència.
10: Que hi hagi un policia.
8: I si hi ha cel, estic segura que hi aniré, mira què et dic.
10: Tu no complixes amb les regles del joc més bàsiques que marca esta religió.
8: Jordi, no és veritat, no és veritat. No cal una missa cada diumenge per ser un bon feligrés.
7: Hi ha una vivència de la religió que és molt rigorista, molt normativista, que és aquest quadre que planteges. Hi ha religions que són molt més dures amb això que el catolicisme, però t'oblides d'una cosa important del catolicisme, que és el que en diuen tècnicament jerarquia de veritats. És a dir, Déu no existeix, home... Potser ja vostè comença a estar una mica fora. Però del credo en avall, diguem, sí. hi ha molts graus d'adhesió a l'Església Catòlica que no són necessàriament els mateixos.
10: Claro.
7: I no sé si era un papa que t'agradava gaire, però el discurs de Francesc era bàsicament aquest. Quan ell deia a l'Església hi cap tothom,
8: correcte,
7: tothom, era perquè sabem gent que, diguem, dintre aquests paràmetres normatius no hauria entrat a l'Església, i Francesc no deia això està bé o està malament. És dir, si vostè se sent en camí amb l'Església, vingui i som-hi.
6: I una cosa que deia Francesc, que s'ha de recordar, és no assenyalem. En el sentit global, no assenyalem a l'altre, el que no ho fa bé, el que no ho fa d'acord amb el que tal. Per tant, no assenyalem a la gent que té una espiritualitat que pot ser catòlica, que no pot segurament combregar, mai millor dit, amb totes les normes institucionals de l'Església Catòlica, i el Papa Francesc va recordar-li a molta d'aquesta institució catòlica que veu només les normes, no assenyaleu.
10: Jo
6: assenyaleu.
10: Teniu una tendència a fer el picking cherry aquest. I dir, mira, de les cireretes jo trio les que m'interessen, i les altres no.
7: No són les que m'interessen,
8: igual que tots, els diputats del Congrés.
10: Serveix el mateix per una cosa menor i purament terrenal, que és el discurs al Congrés.
8: Cadascú escolta el que vol,
10: clar. Del que ressona... cadascú s'agafa el que vol. Per exemple, en la immigració, tothom s'ha agafat a l'angle que efectivament hi és, però ningú està comentant que el Sant Pare també ha ensenyat targeta groga a tots aquells que fan un discurs purament utilitarista de l'immigrant i el tracten com a mercaderia necessària per a cuidar els nostres avis, per cuidar els nostres nens, per netejar-nos les cases i per fer les feines que ningú vol fer. És l'argument que es fa des de la socialdemocràcia normalment per justificar l'arribada de mig milió de persones cada any a Espanya. I dius, aquesta
7: aquí,
10: part de l'equació no l'has volgut sentir,
7: però aquí estàvem parlant
10: perquè
7: de
10: no t'interessa sentir.
7: Però,
10: no,
7: però estàs barrejant dos plans, perquè aquí estàvem parlant de la creença.
6: Exacte.
10: Sí, però que te poso després... com a exemple que de tot el que diu este, l'anterior i l'antepenúltim, cadascú, en funció d'algo tan principal com és el prejudici ideològic terrenal, s'agafa a unes coses i a unes altres. I jo l'únic que dic és que el terreny de joc existeix i que en esta religió pues, és molt més flexible que en d'altres. Però hi ha uns preceptes que si tu no els incorpores estàs jugant a una altra cosa. Llavors l'espiritualitat i totes aquestes coses... tenen relació, però no són exactament el
8: no,
10: mira,
8: estem
7: a Montserrat. Montserrat té, per exemple, un punt molt important de religiositat popular. Això vol dir que entra en un terreny de joc on molta gent que sent devoció a la Moreneta, després, una mica com ens ha passat aquesta noia, qui és el papa? Però
6: aquesta noia que no sabia ni qui era el papa.
7: Però això és un terreny de fe.
10: Estava nerviosa,
7: Exacte, aquesta pobra noia, sí. Però això és un terreny de fe. Després hi ha un terreny de pràctica religiosa i de conseqüències d'aquesta fe on possiblement molta gent no compra una part, i aquí sí que estaria d'acord amb tu de dir, home, si ho compra, ho ha de comprar una mica tot.
8: Però l'Església no t'exclou. És a dir, jo que estic a favor de l'avortament, de l'homosexualitat, dels drets de les dones, de la igualtat, etcètera, etcètera, l'Església no m'exclou perquè jo pensi això.
10: Però en l'avortament el que et diu...
8: No, no m'exclou. Diu que l'Església no opina això, però no m'exclou.
10: Perdona, però el que et diu clarament és que avortar està malament. I per tant...
6: Però, no però quan l'Anna s'apropa a una església, no li diuen, escolta, en el carnet teu,
8: correcte,
6: ni diu això, no entres.
8: Correcte. Ni m'excomunien,
6: saps?
7: Que aquí també s'està dient, però, el papa va parlar contra l'avortament i l'eutanàsia, i el papa el que va dir era que tinguem present sempre, en tot moment, la dignitat de la persona humana.
8: Correcte.
7: Des del seu principi fins al seu final. Mm-hmm. Com es concreta això? Òbviament, aquí hi haurà matisos, i fins i tot dintre la gent de l'Església, que ja entenen bioètica i tot això. Com es concreta el que predica l'Església, que és la dignitat de la persona humana des del seu naixement fins al seu final. I que entén que el naixement, però... que l'origen, la persona humana, la frontera és en el moment de la concepció.
6: La paraula clau és la dignitat.
7: Però la paraula clau és dignitat.
6: La paraula clau és dignitat.
5: Però... Josep, acabem-ho, que quedarà cap a Brians.
10: Aquest és l'exemple més clar, crec, l'avortament. Mm. Vull dir, aquesta religió marca una regla concreta. Si tu abraces...
7: Marca un principi.
10: ...una actitud pro-avortista, no estàs dins del terreny de joc.
8: No, no és correcte. No estàs amb la línia oficial que manté l'Església en aquest moment, però no t'exclou de l'Església.
10: És que no és la línia oficial, és el precepte.
6: Això evoluciona com tot.
10: Una religió que no regula...
6: El papa Lleó XIV acaba d'anomenar una dona en un càrrec importantíssim de l'Església, que era impensable fa...
10: Una religió que no regeix.
6: 30 anys,
10: això. No és una religió.
5: O 10. Val, un segon. Són les 10 i 3 minuts. El papa té previst arribar a 3 quarts tocats d'11 a Brians 1. Que hi ha molta gent a l'espera de Brians 1 del Sant Pare, Jordi Claret, o no?
11: Hola, bon dia. Encara no ha arribat, però es veu que podria arribar a venir aquí a Brians una mica abans del que estava previst. Estava previst que arribés 10 minuts abans de les 11, però com que és aquest primer acte, ens explicava la policia que potser es podria avançar i venir un pèl abans. Sí que acaba d'arribar amb el cotxe institucional el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que el rebrà aquí. També el rebrà el president Salvador Illa i també el conseller de Justícia, Ramon Espadaler. Aquesta visita, que és molt curta, ho dèiem abans, ha de ser d'uns 20 minuts, potser si arriba abans s'allargarà més, una visita molt emotiva. Serà el primer cop que un pontífex visita una presó de Catalunya i també de l'Estat. El programa és molt intens, molt curt, perquè és una visita que, insistim, es va gestar, de fet, a l'últim moment. No estava previst, però es veu que es van posar en contacte amb una reunió l'arquebisbat, també el Vaticà, i es va proposar afegir aquesta parada abans de pujar a Montserrat, i doncs Brians va venir bé, justament perquè està entremig aquí Sant Esteve de Sesrovires. Arribarà aquí el papa i està previst que arribi amb música. Les preses que hi ha aquí el rebran amb una cançó que es diu Ajuda-me a caminar, la cantaran elles mateixes. Després també cantaran una cançó en català, que és El Senyor és la meva força, que és un goig, i el Sant Pare el que farà és escoltar primer el testimoni de dues preses. Són la Josefina i la Montserrat, que són de dues preses internes de Batràs. La Josefina és perruquera, aquí al mòdul de la presó. I la Montserrat no era creient, i quan va arribar aquí i va començar a acudir a la capella de la presó, doncs va començar a creure en Déu. Després d'això, el Sant Pare farà una benedicció, els hi dedicarà unes paraules i farà un intercanvi d'obsequis. De fet, els mateixos reclusos, que seran una vuitantena, els que estaran en aquest acte, els li han preparat un seguit d'obsequis, com per exemple un plat ceràmic fet a mà per ells mateixos, o un quadre que ha pintat una de les recluses. Finalment, per acabar, ja ho sentíem abans, faran una mica, escalfaran motors i cantaran el Virolai per anar cap a Montserrat. Al principi no sabem com hi anirà el papa, encara no està confirmat del tot. Ens deia la policia que sembla que ha de ser per carretera, però podria ser que fos amb helicòpter a última hora. En tot cas, tot aquí llest, preparat, un munt de policies. Aquí no hi ha gent, perquè estem al mig del no-res, no hi ha, no, a més no es permet el pas de ningú que no sigui mitjans o policia o institucions, però en tot cas està tot llest, moltíssim desplegament i totes les càmeres apuntant aquí a l'entrada de Brians, que per cert hi ha la bandera, la senyera, la bandera d'Espanya i també la bandera del Vaticà.
5: Molt bé, gràcies Jordi Claret des de Brians. Quan hi hagi alguna novetat ens ho fa saber. Són les 10 i 5 minuts. Sento a la plaça Llei, tenim en Josep Moragues, no, perdó, en Joel Penya. Sento com si fessin dibuixos animats. Què està passant, Joel?
12: Estan projectant una mena de curtmetratge de dibuixos animats. Encara no té l'entrellat de quin és a les pantalles grans que hi ha instal·lades per tot Montserrat. Han projectat també documentals, imatges del papa d'ahir.
5: És el rei Artur, si en diuen. Aquest...
12: Sí. El rei Artur, val. Sí. Efectivament.
7: No, de Dickens, el conte de Nadal de Dickens.
5: El conte
7: no?
5: de Nadal, estan
7: no,
5: fent?
7: És una de Dickens que van estrenar ara, que no recordo.
5: Sí, espera't un moment, que el Jordi Ramos... Digues, Jordi, és que... Va, digues.
13: No, és una... Ho diu bé, és una història de Charles Dickens, explica la vida de Jesús, és una pel·lícula que es va estrenar per Nadal que es diu El rei de Reis.
7: Això.
5: El rei de Reis, mira que bé, veus? No només sap d'Eurovisió, el Jordi.
8: Sap de tot, sap de tot.
5: És com un llibre obert.
12: Jo afegir, Jordi, m'ho permets, perquè quan les coses es fan bé s'ha de dir, de moment, la gestió pel que fa a l'arribada de persones, al control d'accés, a la distribució i tot plegat, està sent molt bona. No he vist cap cua al cremallera a mesura que arribaven un... Sí que hi havia un petit grup de persones que s'havien d'esperar un moment, però els accessos els obrien quan tocava, en cap moment hi ha hagut persones que hagin hagut d'esperar masses, i això recordem que venen 8.000 persones a veure avui el pas de Lleó 14 per aquí per Montserrat. Vull dir que de moment la gestió i com s'ha fet de només... centralitzar-ho tot al cremallera i l'aeri està funcionant.
5: Gràcies. Com deia el pare Bernat aquest matí, el majordom de Montserrat, és a dir, el CEO, ens explicava que hi haurà unes 10.000 persones avui aquí a Montserrat, però que no és el rècord, que el rècord és els grans dies de Montserrat, que són el divendres sant, per exemple, i el 1 de maig, diu que hi ha que arriben a haver-hi 14.000 persones. Diu, però el problema avui és que tot queda concentrat en unes hores en concret, cosa que els altres dies és tot més llarg.
8: Més espaiat.
5: Hola, Arnau Manyer, bon dia.
14: Hola, què tal, bon dia.
5: Estàs bé?
14: Sí, vosaltres.
5: Sí? Mira, si no entrem en detalls bé. Si no entrem en detalls. Escolta, tu vas amb la comitiva papal des de Madrid, vas amb el vol amb l'avió del papa, vas amb la comitiva...
15: Des de Roma, de fet. Roma, Madrid, i ara Barcelona, Catalunya.
5: I després tornes cap a Canàries.
15: Canàries i després tornes, sí.
5: Val. Vosaltres ja heu arribat, eh? La cor vaticanista ja heu arribat.
15: Ara fa uns minuts. És veritat que avui ens hem desdoblat perquè hi ha una part d'aquest grup molt reduït que ha anat a Brians 1. Ara sentíem el Jordi Claret i ha pogut entrar a veure aquest acte que d'aquí uns minuts començarà a Brians. De fet, ara mateix estava previst que sortís el papa de Barcelona.
5: D'acord.
15: Veurem si, com deia el Jordi, s'avança una mica. I la resta ja han vingut directament a instal·lar-nos, a situar-nos, perquè logísticament també era complicat avui amb aquests accessos justets i pocs com n'hi ha aquí a Montserrat. Han prioritzat logísticament que la gran majoria ja vinguessin directament i també de pas passar per aquí al Monarracú.
5: Val. Quan aquí estem parlant que tu ja has arribat i que el papa ja arriba... Aviam, helicòpter, jo descartaria l'helicòpter.
15: Jo el descartaria. Sorpresa n'hi ha moltes, perquè és veritat que, per exemple, a Madrid el planning sempre parlava de cotxe tancat i a la mínima sempre era el papa mòbil descobert perquè veien que hi havia gent al carrer i llavors s'animaven i anaven a fer-se aquest bany de masses pel papa Lleó 14. Jo descartaria el tema de l'helicòpter com a mínim per venir fins aquí, veurem si al tornar després hi ha alguna altra alternativa, però el venir cap aquí ho descartaria també perquè, entre altres, aquest grup de periodistes, tot el seu equip que va amb ell, sortiran de Brians al mateix moment que el papa, aniran just davant seu. Per tant, si el papa anés amb helicòpter, arribaria tard tota la comitiva, no només de periodistes, sinó del seu equip, que no hi caben en un sol helicòpter.
5: A la comitiva papal us obren pas?
15: Sí. És jo diria fins i tot un punt sí. escandalós, eh? Aquí no ho hem viscut tant, a Madrid era un punt escandalós perquè en un dilluns al matí tallaven la calle Serrano amb tots els trànsit que hi havia, amb tots els cotxes que hi havia, perquè passéssim els periodistes. Jo puc
6: els
15: entendre,
6: periodistes?
15: Clar, jo puc entendre que...
6: Els periodistes?
15: Sí, sí.
5: Els periodistes vaticanistes, per entendre.
15: El grup reduït.
5: Perdó, és veritat, eh? És escandalós i tal. També et dic tan escandalós com que els Jocs Olímpics facin el mateix.
6: Sí, sí, sí, sí.
5: Saps?
15: A mi em sorprèn.
6: Sí, que hi ha molta gent que està molt escandalitzada amb la posada, diguéssim, logística de Lleó 14, però
15: que hi ha molt més, també.
6: Però hi ha stars de Hollywood i musicals que tenen la mateixa cobertura,
15: sí.
6: diguéssim.
15: Ja dic,
7: si no és impossible seguir-ho.
6: És que no es pot fer, si no.
15: Clar, ja és en aquest grup reduït que sí que ens fan arribar a tot arreu, justament gràcies a aquestes mesures de seguretat i aquestes mesures de trànsit, aquests talls de trànsit, per intentar arribar a tot arreu, perquè si no seria impossible que poguéssim estar a tots els llocs on al cap d'uns minuts arriba a Lleó 14. De fet, a vegades ens passa, ahir mateix al 9C, en directe des de l'estadi Lluís Companys, vam haver de plegar una mica abans, just quan ja començava a cantar Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat, perquè logísticament ens demanaven que a la que acabés l'última homilia i el Pare Nostre del Papa Lleó 14, recollíssim els que havíem de tornar amb aquell bus concret, perquè si no ja ens quedaríem atrapats en
6: allà,
15: el moment de sortir les milers de persones
6: de l'estadi
15: i no haguéssim arribat al proper moment. Per tant, t'has d'adaptar, per bé i per mal, perquè puguem arribar tot arreu i puguem explicar-ho en la mesura del possible.
6: El president Illa, que ho està seguint tot com si no hi hagués un demà, vull dir que està totes, també va encapsulat
15: vosaltres? No, amb nosaltres no.
6: Amb la comitiva.
15: Va amb la seva comitiva pròpia. Clar, que ens explicaven és que hi ha moltes comitives, més enllà de la del Papa, que evidentment és la caravana principal, amb el seu cotxe Papa Mòbil i les mesures de seguretat que correspongui, hi ha la comitiva dels vaticanistes, per entendre'ns, hi ha la comitiva dels bisbes i cardenals.
6: I cardenals, que aquesta va banda...
15: Que de fet crec que està a punt d'arribar ara.
7: Hi ha dos nivells, aquesta comitiva, hi ha, perquè hi ha...
6: Cardenals i bisbes.
7: Per exemple, el secretari d'Estat i l'equip més proper del Papa, o els bisbes més proper, i després una comitiva que em sembla que van 100 i pico bisbes.
15: Doncs imagineu-vos, que hi ha com a mínim aquestes 4-5 caravanes, però és que a més hem d'afegir, quan el president de la Generalitat vol anar, o va, per exemple, ahir a l'estadi Lluís Companys, té la seva pròpia, no sé si caravana o com a mínim mesures de seguretat.
6: Clar, perquè ara dèieu que està a Brians, també.
15: Ara està a Brians.
6: I entenc que a Montserrat també puja el president Illa,
15: això ho desconec,
6: no?
15: Diria que sí.
5: Sí.
15: A la Sagrada Família segur.
5: Jo puc assegurar que venen, sí, aviam, si me'n recordo perquè m'ho van dir ahir. Per part, del govern d'Espanya ve el ministre Òscar Puente, ministre de Transports Òscar Puente, millor que pugi amb el cremallera. Després, qui més? La ministra Massaiz, i després de consellers venen al costat del president Illa el conseller de Justícia Ramon Espadaler, el conseller d'Afers Exteriors Jaume Duch, que recordar, ni potser em deixo algun altre que no me'n recordo qui és. Per cert, una notícia d'última hora, que aquesta sí que em deixa ja encara més de pasta de boniato. M'acaben de passar des de la redacció que hi ha hagut un nou assassinat a trets a un home aquest matí a les 10, segons l'Espanyol, davant de la comissaria de la policia espanyola al carrer Balmes de Barcelona.
6: Com?
5: L'haurien matat d'un tret al cap, la policia ja té l'arma, no consten detinguts, amb aquest ja serien dos els tirotejos mortals a la ciutat els últims 4 dies. Els Mossos confirmen l'assassinat a RAC1, però només afegeixen que acaba de passar, que hi estan treballant. Estem parlant de les 10 del matí, per tant, a plena llum del dia, al carrer Balmes, que és un lloc cèntric. Si és aquest número que m'estan dient, està molt a prop. Està molt a prop. Mira, és a dir, cadascú se'n recorda del que és seu. És a dir,
6: el Fermí Puig.
5: No, és més avall. Està molt a prop de Rambla Catalunya.
6: No, de Rambla Catalunya.
5: Un moment, de la UFEC, de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Rambla Catalunya, i pel que consta és aquest número. Per tant, estem parlant de la part inferior, per sota de la Diagonal. No sé si la consellera Parlon voldrà explicar alguna cosa. Ja ens confirmen la notícia els Mossos d'Esquadra. Només confirmen que hi ha una persona morta i que ha estat una mica abans de les 10, però que, repeteixo, en plena llum del dia. Ara en parlem un segon. Endrecem papers, un quart d'onze, ara tornem.
16: RAC 1. moments que no només es viuen, es comparteixen. I la visita del Papa Lleó XIV a Espanya n'és un d'ells. Telefònica, com a col·laborador tecnològic principal d'aquesta trobada, aporta tota la seva infraestructura i reforça la seva xarxa per tal que cada instant arribi a milions de persones. Perquè ser la millor via d'accés de la societat a les tecnologies digitals és fer-nos sentir part d'alguna cosa més gran.
17: Amb tu, Barcelona crea feina. Si busques personal per a la teva empresa, amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa, rebràs fins a 15.000 euros per contractar persones residents a Barcelona. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeina2026. Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona.
18: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
19: I acaba la carrera en un temps rècord, a la que estàs sens dubte...
20: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team, a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
21: Tren amb destinació La Teva Feina. En parada a Deixa els nens al col·le, entrarà a la via... No, espera, que va amb retard, com cada matí.
22: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi MALCOBARNA.
23: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
24: Sents el rugit de les brases? Torna Meat and Fire a Barcelona, el Festival Internacional de la Gastronomia del Foc. 3 dies de brases enceses, música en directe i amb més de 30 mestres de la brasa de tot el món. Del 12 al 14 de juny, al Moll de la Fusta. Més info i entrades a meatandfire.org.
25: Tens una nau industrial? Saps realment el valor que té? Penses en llogar-la o vendre-la? A Masacs te la valorem i t'assessorem en tot el procés. Masacs Naus Industrials és una empresa amb més de 50 anys de trajectòria. Truca'ns al 93 788 42 84 o visita la nostra web masacs.com.
26: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
18: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
27: El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
28: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.

0: ganes de més, ganes de bombón.
1: Demana-la al teu bar o cafeteria.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
4: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
3: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
4: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
5: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevineslavanguardia.com.
6: RAC 1. RAC 1 us està oferint El Món a RAC 1, amb Jordi Basté en directe des de l'Abadia de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV, amb el suport de Telefònica.
7: El perquè de tot plegat.
8: Són les 10:20. Aviam, he de dir que la Mònica Terribas encertava. La Mònica Terribas tenia raó, perquè és la comissaria de policia que hi ha per damunt de la Diagonal, és a dir, just al davant del carrer La Granada del Penedès, que és allà on hi ha el Jardineto i el Flash Flash, aquells restaurants que hi ha, és on fa cantonada amb la botiga de l'Espanyol, que era l'antiga seu de Ciutadans.
9: Ah, sí.
8: L'antiga seu de Ciutadans, tenia raó la Mònica Terribas.
9: Vaja.
8: És a dir, és la... Sí, per una vegada,
9: noia. Podries dir com sempre.
8: Sí, exacte. No, és a dir, és aquella comissaria que, a més, està just al davant del restaurant del Fermí Puig. Són les úniques dades que hi ha, que efectivament els Mossos confirmen aquest assassinat. Volíem parlar amb la consellera Parlon, però de moment deriva Mossos d'Esquadra, evidentment, perquè tampoc hi ha gaire informacions, perquè això ha passat fa no fa ni mitja hora. Però, esclar, al passar a plena llum del dia, esclar, sí. S'ha sabut tot en 35 segons. Esclar, en plena llum del dia i davant de la comissaria de la policia, que clar, això també li posa un component encara més misteriós. De seguida anirem cap a aquesta zona dels fets, d'aquí uns moments també aviam si hi ha hagut algun testimoni que ens pugui explicar què ha passat sobre aquest tiroteig que hi ha hagut amb un mort just davant de la comissaria de policia de Barcelona al carrer Balmes, paral·lel a la Via Augusta i en fi, cantonada amb la Granada del Penedès, que és un lloc, diguem-ho, de restaurants que hi ha en aquesta, i paral·lel també al carrer Tosset de Barcelona.
9: Escolta, Jordi, abans que canvis de tema, ara que ve que l'Arnau Mañé encara per aquí,
8: sí.
9: Molt encertat el regal que li va fer, eh? I molta propaganda per RAC1. No hi ha mitjà de comunicació que no hagi fet un resum dels regals del Papa que no hagin citat a l'Arnau Mañé i els seus castellers de Villafranca. Mira, tens aquí. D'on va anar la idea?
10: I a més ahir, davant del Papa Lleó XIV, una actuació en directe dels castellers de Villafranca, també l'estava Lluís Companys. Sabíem que RAC1 per primer... Mira, escolta què diuen aquí.
9: Que m'han de pujar el sou. Perquè l'han citat a tot arreu.
10: Té pinta.
8: A tots.
10: El tema és que, com que per primera vegada RAC1 anava aquest avió del Papa, formava part d'aquesta comitiva, sabíem que hi hauria un moment personal, un moment de trobada amb el Papa en el primer viatge de Roma a Madrid, que podríem intercanviar un moment d'alguna pregunta, algun comentari, i sabia també que a vegades se li fa un petit detall, algun petit regal per explicar el que sigui. Jo vaig considerar que estava bé també parlar-li de RAC1, parlar-li d'aquesta ràdio. Té més d'un milió d'oients en català, una ràdio catalana, amb tot el context que això implicava just abans del viatge, i entregar-li un petit detall d'una representació d'una de les tradicions més importants també d'aquest país, que ell mateix veuria dimarts en directe, i per tant intentar situar el que era aquesta tradició, com tantes d'altres i com hi ha en aquest país.
11: Molt bona idea, perquè a més, Humanitas, que és el que ell reivindica quan parla l'encíclica de la intel·ligència artificial i de tot el que significa i tal, justament els castellers són l'expressió de molt del discurs de fons que ell fa en aquesta encíclica, quan parla de la diversitat, del saber-se
9: molt bé com a país.
8: Permeteu-me, perquè el tiroteig també agafa protagonisme a aquesta hora del matí. Vàries coses que hem de dir que podem explicar a hores d'ara és que sembla que no ha estat a la davant de la... O sigui, davant, a la acera de davant de la policia, sinó a l'altre cantó. Allà hi ha un altre restaurant, que per cert està molt bé, que és el Marín, que és la dels peixos i marís, que està molt bé, i que allà sembla que ha estat el tiroteig. També t'he de dir que es va sortir la policia, no ha agafat, no hi havien fugit.
11: Però és tiroteig o tret? Dic,
8: no sé si ho tiroteig o tret. Aviam, al lloc dels fets hi ha l'Alba Carnicer.
9: Un tret, el Ramos diu un tret.
8: Un tret, diu. L'Alba Carnicer, la tenim al lloc dels fets. Hola, Alba, bon dia.
12: Hola, bon dia.
8: Què ens pots explicar?
12: Doncs mira, sí, efectivament, el tiroteig ha passat aquí al carrer Balmes, que ara mateix està completament tallat, amb granada del PND just davant de la comissaria de la policia espanyola. Ara mateix hi ha un desplegament brutal de Mossos d'Esquadra, hi ha 4 furgons, també 3 ambulàncies i moltíssima gent aquí mirant, no, expectant què ha passat. Ara mateix no veig el cos perquè està tapat, però sí que alguns veïns ens han explicat, ara intentaré preguntar als Mossos d'Esquadra perquè en aquests moments no em poden atendre, alguns veïns m'han explicat que haurien estat 2 persones les que haurien disparat a la víctima, no, i que haurien han fugit per separat per aquests carrers, un per Granada del Penedès i l'altre corrents per carrer Balmes. És ara mateix el que us podem explicar, intentaré doncs aconseguir més informació ara que els Mossos d'Esquadra em puguin atendre, tan bon punt en sàpiga alguna cosa més us ho faig saber.
8: Clar, sembla que ha estat et diuen de tot, que si que ha estat just a la vorera de la policia, no a l'altre cantó.
12: Just davant de la comissaria de la policia espanyola.
8: No hi ha dubte.
12: No.
8: Efectivament. Dit això, Alba, deixa'm comentar-te una cosa, que és que... Esclar, el cap de continguts de RAC1, el Xavi Pérez, em passa una fotografia que és evident que... El que ha disparat 2 i 2 no li acaben de donar 4. Ho dic perquè a la comissaria, evidentment, m'envia la fotografia i hi ha 1, 2, 3, 4 càmeres de videovigilància, amb la qual cosa, és a dir, trobar-lo serà relativament senzill.
10: Perquè,
8: què?
9: Igual l'ha encaputxat, Jordi.
12: Sí, mira, de fet, Jordi, jo estic veient les càmeres que dius, jo en veig 2, però crec que a l'altra façana n'hi ha més. Per tant, sí, no serà gens difícil.
8: Sí, efectivament, estem parlant en diagonal al que és l'oficina de la...
9: Comissaria.
8: A la comissaria, efectivament. Val, tornem on érem, sisplau, perdoneu, que és el tema de la...
9: Veus que és fort, eh?
8: Què?
9: Que és fort.
8: Sí, és fort perquè, efectivament, tot allò que està dient els Mossos de que baixen els furs i tal, augmenten els delictes d'agressions sexuals i augmenten els tirotejos. I això sí que és preocupant, perquè a més els tirotejos estem parlant de que probablement, i el Benet Íñigo d'aquí uns moments potser ens ho podrà corroborar, estem parlant de lluites de bandes de narcotraficants i aquest és un problema que ja estem...
9: Ja, però els trets van on poden, eh?
11: Sí, no, per això jo preguntava si, i que encara evidentment no es pot saber si era tiroteig o era tret execució, no? Perquè a vegades aquí
9: no
11: està la diferència.
9: No sabem res del mort, tampoc, no?
11: Clar.
8: No sabem res, de moment els Mossos evidentment estan investigant i com, què dius?
13: No, el que saps és que un dia que Barcelona està plegada de policies amb un servei de dispositiu enorme,
9: focalitzat,
13: els pistoleros
11: és el millor dia per
13: senten un escenari d'impunitat per poder fer una execució al carrer Balmes, i saps també que les societats no es degraden d'un dia per l'altre. Tu no t'aixeques demà i estàs acostumat a que matin gent pels carrers de la teva ciutat, però que portem un temps en els que el llindar del dolor nostre cada vegada és més alt, perquè ens estem acostumant a una cosa que fa uns anys ja que ha sigut inimaginable. Fa 15 anys a Barcelona algú ha executat al mig del carrer, a l'agenda i a la conversa pública i al Parlament haguessis tingut durant 3 setmanes un problema, un debat sobre tot això. I ara no s'accepta en naturalitat, perquè n'estem parlant en ara, però que cada vegada sorprèn més.
11: La gent que té la memòria, jo no sóc periodista experta en això, ni molt menys, i per tant no tinc l'estadística al cap, Però segurament, si ara tinguessis a l'antena un apuntsí o et diria que sí. El que passa és que no se n'informava amb la mateixa intensitat.
9: Et diria que algun dels crims han estat execucions a mig Barcelona.
11: Diria que sí.
13: Allà al costat de Francesc Macià, a Travessera Francesc Macià, hi va haver un tret.
9: Aquell del pàrquing de la senyora aquella.
11: El que passa és que ara n'informem puntualment, la informació circula més ràpidament, aquest tipus d'informacions, però jo diria que no...
9: No, i abans també se n'informava.
13: El que tens és una societat que a poc es va acostumbrant a un escenari de degradació per acumulació de fets. És a dir,
9: a
13: tu ja no et sorprèn que hagin executat un tio al mig de
8: la paraula execució no, sí, és pitjor que assassinat.
13: No et sorprèn, no, te preocupa, t'amoïna, però diguem-ne, el fet disruptiu que suposa que a la teva ciutat de cop prenguis consciència de que hi ha bandes criminals que paguen a pistoleros i que els maten als carrers de la teva ciutat, un barceloní fa 10 anys, això hagués generat un escenari de debat molt gran. I això
9: jo crec
13: no
9: que ara
13: genera.
9: També, home,
8: dit això,
9: també.
8: Perdoneu, dit això, diverses coses. La primera, ja fa molts anys, molts anys, que els Mossos alerten fa molts anys de que Catalunya s'estava convertint, això ho recordo, com si fos ara, potser fa 10 anys fent el programa, s'estava convertint en la capital europea de la marihuana.
9: Això el dia de les esquadres, cada any, que ja fa anys que hi vaig a Lleida, cada any diuen el mateix i potser fa anys,
8: Sí, és a dir, i això evidentment que cada vegada és més complicat i per sort ara la tecnologia permet arribar-hi, però que fa 10 anys era molt complicat accedir a zones on només ara pots accedir amb drons, on hi ha autèntics cultius amples de marihuana. Però és que entra la cocaïna, amb els problemes que això també significa per la ciutat, i pel país, que és que entra la cocaïna, però vaja, com entra la farina, encara que pugui semblar el mateix. I després, un element important, que és, les guerres europees fan que les armes entrin al mercat negre i sigui molt més senzill que la gent pugui tenir una arma, amb la qual cosa estem mimetitzant molts llocs, moltes històries i molts relats que ens venen bàsicament de Llatinoamèrica, on hi ha moltes bandes organitzades amb la droga que fan, no fa falta que parlem dels narcos famosos, que fan que tinguin les armes com qui té a casa una televisió.
13: Okay. Això deixa'm dir-te, perquè els llibres sembla que només haguen de durar 3 mesos. Fa uns anys, no gaires, una bona periodista, la Fàtima Llambric, va escriure un llibre que es deia Brots de narcosocietat. És una senyora que domina els temes aquests de
8: policia. Molt, és una de les grans periodistes, efectivament, del tema.
13: I anticipava, o sigui, et deia, el llibre, entre moltes altres coses, això mateix, que s'estaven fent els fonaments per a viure en un entorn de narcosocietat. I això vol dir execucions. I vol dir corrupció. I vol dir degradació de l'entorn i de la teva...
9: No, a Lleida, que per la nostra orografia en tenim molts de casos d'aquests, i encara 3 o 4 cadàvers que no han trobat, que venen de bandes de narcotraficants, però això ja és més vell que el napeu, és a dir, no és d'avui ni de l'any passat, fa 10 anys que estem amb el mateix. A Lleida hi ha molts, 3 que jo recorde, crims sense resoldre relacionats amb el narcotràfic.
8: Aviam, una de les persones que també en sap molt és el cap de societat de RAC1, el Benet Iñigo. Hola, Benet, bon dia.
14: Hola, bon dia.
8: Bé, això, fa pinta de que això va per aquí.
14: Sí, de fet jo crec que ara en Josep Martí ha dit la paraula clau per aquesta alarma que tenim aquestes últimes setmanes, que és execucions. És a dir, fa temps, fa anys que els Mossos alerten de l'entrada d'armes de foc per temes de narcotràfic, per cultiu de marihuana. Què ha passat? Com ha anat evolucionant això? I ara parlo sense tenir dades a la mà, però una mica per tots els casos que hem anat explicant a RAC1, doncs, des de fa mesos, no? Totes aquestes armes van entrar perquè els grups de narcotraficants s'atacaven entre ells, el que s'anomenen narcoassalts, és a dir, uns agafaven les armes per entrar, per exemple, a plantacions o a pisos de les bandes rivals, i aquestes bandes rivals tenien armes per defensar-se. Què ens estem trobant cada cop amb més freqüència? violència, m'atreviria a dir, o com a mínim amb molts actes seguits les últimes setmanes, amb execucions en ple carrer. És a dir, és un, potser un canvi qualitatiu que en lloc de ser un atac a una plantació o a una casa d'un grup rival, és acostar-se en ple carrer a algun objectiu i disparar-li, doncs, a boca de canó. És veritat que no és nou d'aquest any, no sé si recordeu l'any passat, per exemple, aquella execució al Masnou a un home, a un ex-treballador del Port de Barcelona, que el van matar a trets mentre esmorzaven en una terrassa, en un bar del Masnou, o en tenim altres exemples, però sí que els últims mesos hem tingut diversos episodis similars. Vam tenir el de Poblenou, doncs, vinculat a organitzacions de l'Europa de l'Est. Sembla que l'últim, el penúltim ja, a la zona franca, que fa pocs dies, doncs, també tindria a veure amb aquesta guerra entre dos clans de l'Europa de l'Est, i n'hem tingut també diversos d'aquest estil vinculat a bandes dominicanes, més aviat cap a la zona de l'Hospitalet, on va haver-hi un mort el mes de maig, però també tenim algun ferit en un atac molt similar, no? De que s'acosta un pistoler, un sol pistoler, s'acosta per darrere de l'objectiu, li dispara i marxa corrents.
8: Per cert, que allò que deien que anava en caputxa, que deia l'Anna Gómez, res. Ja hi ha una imatge que estic veient a Metrópoli Abierta, de la imatge del pistoler que ha fugit. O sigui, que la imatge ja està penjada.
9: A cara descoberta.
8: A cara descoberta. Que també et dic una cosa. La insensatesa em sembla bestial, perquè o no sabia, desconeixia que hi ha una comissaria de la policia allà al davant. Per cert, deixa'm dir una cosa. Hi ha una comissaria, hi ha restaurants... Però és que a la cantonada de Travessera amb Balmes hi ha l'Escola Pia. Ja, hi ha una Escola Pia.
11: Per això jo penso...
9: Ja, però penso que encara no sabem, eh? Igual
11: que és més execució que altra cosa, no? Perquè no un tiroteig... No, no sembla pas que sigui la zona on que es visqui, sí, un tiroteig descontrolat.
9: Potser qualsevol altra cosa.
14: En aquests casos d'execucions, el que expliquen els investigadors quan parlen amb ell d'aquests casos és que són difícils després de resseguir. Clar. Perquè són professionals que venen a fer aquest... Moltes vegades, no sempre, evidentment. Sí, sí. Però són professionals que venen a fer aquesta feina i després marxen del país. I, per tant, és molt difícil, o un cotxe, o el que sigui, i desapareixen del mapa. No són gent que estigui establerta aquí moltes vegades, venen a fer la feina, per dir-ho d'alguna manera, i això fa especialment complicat, doncs, després. I potser per això, i ara estic especulant, evidentment, doncs aquesta persona, si dieu que no portava la cara tapada ni res, doncs potser és una mica per aquesta sensació d'impunitat. Vam parlar moltíssim l'any passat d'un cas molt similar a Consell de Cent, no sé si recordeu, en ple entre els carrers Urgell i el cantonada amb Urgell, Consell de Cent amb Urgell, vull dir, una zona cèntrica de Barcelona, i en aquell cas també
11: es va parlar com de... També es va parlar com d'execució de venjança, oi que sí, en aquell cas?
14: Sí, en aquell cas sí. Era una execució d'això que dèiem de la guerra entre dos clans de l'Europa de l'Est, que havien sigut aliats en el seu moment i que d'alguna manera han traslladat la seva guerra a Barcelona, on venien alguns dels seus membres a refugiar-se, no? Si la cosa estava molt calenta al seu país d'origen, doncs venien a refugiar-se i aquí hi ha hagut diversos morts i atacs entre ells, per dir-ho així. És a dir, la víctima de Consell de Cent era d'un clan i poc després va haver-hi una altra mort a Castelldefels, que recordo que també el vam avançar a RAC1, que era de l'altre clan. És a dir, que ja...
9: Ja, però en aquest cas, jo no especularia aquí tant, perquè igual és un cunyat que ha matat a no sé qui.
14: Sí, sí, en el cas d'avui no sabem encara de què va, però sí que el modus operandi... No estem parlant d'això d'un narcoassalt, sinó estem parlant de nou d'una mena d'això, d'execució d'algú.
8: De rebeix.
9: Home, pensa que Lleida no fa ni un any un senyor va matar el seu gendre al carrer. Us en recordeu?
8: Sí, i tant.
9: A ple dia, i era una execució, també. I era el seu sogre, eh?
8: Sí, sí. Sí, sí. Per cert, que parlaves allà del 2009, ara l'Anna Ballonesta em recorda que és el cas d'aquell, el cas del carrer Santaló, de Barcelona.
15: Exacte, el que deia abans.
8: El 2009, sí, sí, sí, efectivament.
15: No, que li volia preguntar al Benet, ell que ho coneix, això s'està treballant a nivell europeu? Perquè entenc que això és un problema que a nivell de local de Barcelona o de Catalunya no solucionarem.
14: Sí que hi ha col·laboració entre cossos de seguretat a nivell de l'Europol. Evidentment, les policies sempre expliquen que van una mica pel darrere del crim, en el sentit que el crim es va internacionalitzar i abans que els sistemes, però sí que s'ha millorat molt en els sistemes de coordinació entre policies europees, i a més els Mossos des de fa poc, doncs, tenen cadira permanent en alguns dels òrgans de coordinació que fins fa poc, doncs, només hi havia els cossos de seguretat de l'Estat. És a dir, que ha millorat i sí que hi ha col·laboració. Fa poc ens van explicar una operació amb origen a Turquia en que va servir per decomissar, abans de que es repartissin per dintre de Catalunya i l'estat espanyol, doncs de tot d'armes de foc que provenien des de Turquia, que havien passat per diferents països d'Europa, i que el seu destí final era Espanya, i les van interceptar en un camió abans que tot just entrar per la frontera. És a dir, que existeix aquesta col·laboració, però evidentment doncs hi ha fuites, hi ha coses que s'escapen, i hi ha molts interessos i molts diners en joc com perquè aquestes bandes criminals ho segueixin intentant.
8: Molt bé.
14: Recordem que la consellera d'Interior, Núria Parlon, va dir d'aquest dilluns, fa dos dies, que potser era el moment d'augmentar les penes per tinença d'armes, que això d'augmentar les penes no sempre és garantia de res, de reduir delictes, però sí que va proposar aquest canvi d'endurir, que avui en dia per tinença d'armes doncs és d'entre 1 i 3 anys la pena de presó per tinença d'armes de foc.
8: Molt bé. Són les 10 i falten 20 minuts per les 11. Gràcies, Benet. Cuida't. Fins ara.
14: Fins ara.
8: Fins ara. Marc Sureda, què tal? Bon dia.
16: Bon dia.
8: Gràcies per ser amb nosaltres. Parlem aquí a Montserrat. Ara de seguida tornarem al tema del que ha passat a Barcelona, però avui som a Montserrat, i Montserrat és espiritualitat, és cultura, és música, és tradició, és natura, és país, és art, és història, molta història. I avui volem repassar la història de Montserrat, de la muntanya, per explicar el present. El farem de la mà del Marc Sureda, historiador, director de l'Institut d'Art Hispànic i comissari de les exposicions que es fan del mil·lenari de Montserrat. I també ens acompanya el Marc Segués, que és un friqui de la història.
17: Sí, ho intentem,
8: que sempre agrada. Que sempre dic que té un podcast.
17: Sí, un podcast d'història que es diu Els Ulls de Clio, que abordem curiositats històriques que no surten als llibres d'història, però que
8: falca,
17: sí que
8: facin
17: tenen
8: més la falca, la perquè la fem salseta, cada dia. Però que vagi allà...
17: Són cridaneres.
8: Sí, però no ets historiador.
17: No, sóc aficionat.
8: Aficionat a la història.
17: Sí, m'agrada llegir d'història i parlar amb gent com el Marc Sureda, que és un pou de ciència i de coneixement.
8: L'any passat vam celebrar el mil·lenari del monestir, però la seva història no arrenca aquí, oi, Marc?
17: No, Montserrat té dos inicis. Ara s'hi hauran d'anar dient Sureda i Segués, sí, perquè si no ens confondrem. Tot depèn de quin inici tris, com la vida mateixa, parteix de punt de començament. Els dos, però, són al segle IX. Jo, si vols, et proposo començar per la llegenda, és el 1880, època dels comtats catalans, de batalla entre territoris francs i musulmans. Seria el moment fundacional de la identitat catalana, on els pastors d'un mas de Monistrol pasturen un ramat per la muntanya i de sobte veuen una llum resplendent que ve d'una cova que hi ha a prop d'un penya-segat rocós a sobre del Llobregat. Els pastors, fascinats, fan saber aquell fet al capellà de Monistrol, i aquest avisa el bisbe de Vic i van en comitiva fins a aquesta cova. D'allà, on ara hi ha la Santa Cova, en surt una llum i uns cants celestials. Dins hi troben la imatge d'una verge amb el nen Jesús. El bisbe ordena dur aquella imatge fins a Manresa, però en arribar a la plana on ara hi ha el monestir, just on som nosaltres, ja no podem moure més aquella imatge, es queda immòbil. El bisbe ho interpreta com un senyal diví. La Mare de Déu no pot sortir d'aquesta serra, per això manen construir aquest monestir que avui tenim davant nostre.
8: Bueno, això és una llegenda que no pots dir.
11: Preciosa.
17: És molt bonica,
8: molt
17: i tant.
8: Maca, i tal. Però, Marc Sureda, la primera menció de Montserrat és el 888, i si no vaig errat, el motiu real que fa néixer el monestir no és una aparició mariana, sinó guerres entre bandes religioses, diríem, no? Entre, sí, comunitats, no, religioses.
16: A veure, no arriben a guerres, eh? És a dir, són oposicions o disputes legítimes, una mica banals, si voleu, poc espirituals, però sí, efectivament. Clar, ho has dit quan has començat, la història de Montserrat és llarguíssima. Els humans necessitem celebrar fites i posar fites a les coses. Abans de que tinguéssim una història acadèmica com la que fem nosaltres, oi, les fites es posaven a base de llegendes, com aquesta llegenda de la Mare de Déu, i ja t'ho dic jo, és falsa, no passa res, oi? De fet, és un tòpic, les llegendes sempre tenen un fons de veritat. Aquí el que vol explicar aquesta llegenda és que Montserrat és un lloc de veneració de la Mare de Déu. I és un tòpic d'imatges d'aquestes que no es mouen, de relíquies que no es poden... N'hi ha en molts contextos diferents del cristianisme. L'arribada de les relíquies de Sant Esteve a Constantinople al segle V tampoc volien entrar dintre la ciutat i van haver de fer l'església fora, oi? Però és interessant que aquesta llegenda, el que les primeres constàncies són del segle XIII, ja situa els fets al segle IX. I, per tant, vol dir que al segle XIII sabien que els documents més antics que es referien a Montserrat eren efectivament del segle IX. Què passa al segle IX? Al segle IX, Gifre el Pilós es funda el monestir de Ripoll, el 879, i el 888 es consagra a l'església del monestir. En aquesta església, quan es consagra, es fa la dotalia, és a dir, la consignació de béns que es donen a aquest monestir perquè pugui funcionar, i entre aquests béns hi ha el lloc de Montserrat. I alguns documents molt poc posteriors ja esmenten ermites, esglésies, que hi ha en aquest lloc de Montserrat, algunes a dalt de la muntanya i altres al peu. I entre aquestes ermites ja hi ha l'ermita de Santa Maria. Què vol dir això? Això també és important. El primer esment de Montserrat és 888, però sí, l'ermita ja està allà el 888, quan el comtat d'Osona s'acaba de repoblar i, per tant, aquí no hi havia una estructura. Vol dir que molt fàcilment aquesta església és anterior. El pare Albareda, que és el gran historiador modern de Montserrat, deia que possiblement aquí ja hi ha eremitoris visigòtics. El segle V, el segle VI, el segle VII, qui sap, no? Abans de l'ensulciada del regne visigot. Per tant, hi havia precedents d'eremitisme. Montserrat és una muntanya que crida. De fet, si voleu, l'origen de Montserrat el podem posar en la mateixa muntanya, que exerceix aquesta fascinació encara avui a nosaltres i a les primeres persones que es van sentir atretes per venir aquí a aïllar-se o a fer el que avui diríem senderisme, el que fos, no? I això, clar, la muntanya... Al principi de l'exposició que vam fer aquí també ho dèiem, la muntanya no és el mil·lenari de la muntanya, té 23 milions d'anys i no sabríem com festejar el mil·lenari de la muntanya, però sí, és un dels ingredients
8: preguntar-se per què la muntanya té aquesta forma aquí, precisament.
16: Per què aquesta muntanya té aquesta forma
8: aquí? Precisament aquí?
16: No, això s'explica geològicament. Això són sediments marins, quan el mar se'n retira, aquests sediments tenen una certa composició, s'erosionen d'aquesta manera i deixen aquest format, que avui sembla increïble, que jo estigués a sota del mar, etc, però estem parlant d'això, de 23 milions d'anys, que vull dir, jo, vosaltres no ho sé, jo no hi era.
8: No, però això, hem arribat
9: jo no soc... del món hi sigui, amb aquesta forma tan serrada.
16: No, però n'hi ha d'altres que s'hi assemblen, o sigui... Això que dèiem també del retir espiritual, la Tebaida d'Egipte, un dels llocs on neix el monaquisme cristià al segle III, al segle IV, no és com Montserrat, però té aquestes formes de muntanyes aïllades, escarpades, on van a retirar-se Sant Antoni, Sant Pacomi, els primers monjos egipcis cristians. No? I, ara, per tant, aquest aire de Tebaida connecta...
8: Són 10:45, deixeu-me uns minuts que queda anar a la publicitat i després hi haurà la gran pregunta que... Segurament molta gent ja té la resposta perquè ja la sap, però hi ha altra gent

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
3: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
4: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
5: 25 anys a Wall Street, en el centre de les finances globals. Ara, aquesta experiència és al teu abast de la mà de Pedro Escudero. Inverteix com els grans inversors institucionals des de només 500 euros. Amb Silverway Asset Management, el teu futur no s'improvisa, es construeix. Comença avui a silverway.com.
6: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així, sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
7: Ei, ei, a Bezoya som molt de dir que sí a tot. I tu? És dels qui diuen avui de tranquis i acabes cantant Glòria a ple pulmó. Dels de platja, passejada, amics, un altre pla més i un altre i un altre. Perquè aleshores ets molt de viure molt fort. Molt de Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
8: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
9: Jo no puc treure'm del cap això.
10: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
11: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
12: I els frescos d'Aldi!
11: Al!
12: Aquesta setmana estalviem la banana 0,97 al quilo.
11: I el tomàquet pera 1,45 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
13: Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancela. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
16: RAC1 us està oferint El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de l'abadia de Montserrat amb motiu de la visita del papa Lleó XIV. Amb el suport de Telefònica.
17: El perquè de tot plegat.
18: 8 minuts i les 11, ha arribat el papa ja a Brians. És així, oi, Jordi Claret?
19: Sí, ha arribat fa tot just uns segons, ha entrat en comitiva, amb tot un dispositiu policial també per davant i per darrere, per cua i per darreres. Ha entrat amb un vehicle normal, no amb el papa mòbil, perquè aquí només hi ha mitjans de comunicació. Ho ha fet directe, ha entrat dins la presó, I ja veiem que justament ara fa segons ha saludat a Salvador Illa, ha saludat al

0: el ministre Marlaska, ha saludat el conseller Espadaler, i ja és entrant cap dins de la presó, on, com dèiem abans, farà una visita molt, molt, molt ràpida, on el rebran una vuitantena d'interns. De fet, ja està entrant al teatre amb la música de fons. Diria que és aquesta primera cançó que dèiem Ayúdame a caminar, que estan interpretant els mateixos presos. No sé si podem escoltar, nosaltres som a fora, però tenim una pantalla que ens han habilitat, perquè l'espai de dins és molt reduït, només hi ha diguéssim, totes les autoritats, els presos i pocs periodistes, els que deia l'Arnau Mañé de la comitiva papal que han pogut accedir-hi a dins. Encaixades de mans, està saludant a tots els presos, amb aquesta música de fons. El que farà primer el pontífex és escoltar el testimoni de dues preses, un gest simbòlic. Avui, de fet, la majoria d'actes que fa el pontífex són simbòlics, i el d'aquí a la presó no és un menor, el que vol traslladar segurament al papa, i probablement ho diguin a la seva intervenció que farà després d'escoltar les preses, és aquest perdó, no?, un també dels valors del cristianisme, i també vol donar veu, doncs, a aquells que pel que sigui han acabat aquí a la presó de Brians.
1: Tornem més tard cap a Brians, quan surti el Sant Pare d'aquesta presó de catalana, i ja llavors sí que agafa ja el camí cap a Montserrat. Dèiem lo de la Verge Negra i lo de les tropes napoleòniques, Marseguers.
2: Sí, ara n'estàvem parlant, publicitat. Bé, és curtet. La Mare de Déu de Montserrat actual és romànica, de finals del segle XII, principis del XIII. Pesa 17 quilos, si mai us plantegeu sospesar-la, crec que podríem fer-ho tots. I és un gran dubte de per què, si és en una societat que a l'època del segle XII-XIII tothom era blanc, per què la Verge és bruna, és negra. La Verge està feta de fusta de pollancre blanc. I per si no fos poc, originalment estava pintada de pintura blanca. Aquesta pintura, però, portava plom i amb el pas del temps es va anar enfosquint. I, de fet, el 1536, l'abat d'aquí Montserrat la qualifica de verge de color bru, per com s'havia enfosquit pel plom de la pintura. El pas definitiu, però, és després que els francesos arrasin Montserrat a la Guerra del Francès, que, a conseqüència dels danys patits, es restaura la imatge i es pinta ja amb un to encara més fosc, que l'acabe, doncs...
1: Per tant, era una verge blanca que, per culpa del plom, passa a ser de color bru i que, finalment, es pinta de color negre.
3: Interpreten que havia estat negre des del principi. Però això és com totes aquestes verges negres que hi ha a França, aquestes històries tel·lúriques i esotèriques, tot això són contes a la vora del foc. No hi ha cap Mare de Déu medieval que la pintessin negra des del primer moment. Amb la carnació, ja li feien un color de carnació de pell amb una base de blanc de plom, que és el que després s'altera químicament, no?
4: Quan? Chestokova tampoc, no?
1: Com? Què dius, Mònica?
4: La verge Chestokova tampoc.
3: De medieval no n'hi ha cap que sigui negre, diguem. Ara, jo la de Chestokova no l'he anat a analitzar personalment, oi? Però els casos que conec, no n'hi ha cap que sigui així.
1: Ara,
3: culturalment seria molt difícil.
1: L'època més important, estem parlant de 1880, Marsureda, és a dir,
3: home,
1: quan ja...
3: N'hi ha diferents èpoques importants, també. Home, jo ara sí que aprofitaria per repescar una cosa que m'has preguntat i que no t'he contestat, que és el fet de la fundació.
1: Sí.
3: El fet de la fundació de Montserrat, que és el que ha donat peu a la celebració del mil·lenari l'any passat, se situa el 1025 perquè és la primera constància de que aquí hi ha monjos. És a dir, abans us he parlat d'una ermita del segle IX, aquesta església no se sap qui hi havia, qui la regia. El que sí que se sap és que a partir de mitjan del segle X un altre monestir que està aquí al costat, que encara està dempeus, que ja no és monestir, que és Santa Cecília de Montserrat, diguem que s'apropia de tota la muntanya en general. Per fer-ho curt, el que passa és que l'abat Oliva, que és un altre personatge important en aquesta història, l'abat Oliva, bisbe de Vic, el 1022 posa un plet contra Santa Cecília per recuperar aquells béns que eren de Ripoll, de la muntanya, que havien sortit a la Dalia, entre ells l'església de Santa Maria. Guanya el plet, i quan guanya el plet envia monjos. Llavors, és aquí, aquest és el naixement de Montserrat, que deia que és un acte, diguem, de tipus jurídic, no? Però que, al final, allò que s'atribueix a Santa Teresa, de que Déu escriu recte amb ratlles que a vegades semblen torçades, resulta que és el principi d'una història espiritual d'èxit.
1: Portem ja mil anys.
3: De mil anys, pel cap baix, perquè
1: pel
3: això continua,
1: baix,
3: no? Aquí a la celebració del mil·lenari hi havia aquell espectacle de drons que deia 1025, 2025, 3025, no? Per tant, la idea és que això
1: que en
3: continua.
1: En principi tampoc hi hem de ser.
3: Nosaltres, no està previst.
1: No està previst. I parlàvem de 1880. Sí. Ara sí, Marsura, de què estem parlant? De que allà es construeix la idea del Montserrat que tenim avui.
3: Exactament.
1: És a dir, és Virolai, patrona de Catalunya...
3: És a dir, Montserrat comença sent un monestir que no és entre els més importants de la Corona d'Aragó ni dels comtats catalans, del segle XII, del segle XIII, sí que té una gran importància per la Mare de Déu, que fa miracles, atreu molta gent, la corona, la monarquia, i presta atenció, esdevé abadia més tard, això potser ja en parlarem, i diguem, en època moderna és un monestir important, però és un monestir més. Què fa que sigui el Montserrat d'avui? Doncs ho fa justament aquest moment de comunió entre Montserrat i la Renaixença, que després de la Renaixença hi ve, des del punt de vista artístic, el modernisme, el noucentisme, l'època de l'abat Muntades, de l'abat d'Eas, de l'abat Mercet a principis del segle XX, que diguem, té conflictes importants amb Primo de Rivera per la defensa normal de la llengua catalana i de l'expressió de la cultura en català. No? I és, efectivament, com dius tu, és un nou Montserrat. Això ho explica molt bé el pare Massot en un llibre que es diu Els creadors del Montserrat modern, que és que Montserrat té una singularitat jo crec que pràcticament única a l'estat espanyol, que és l'únic monestir, pràcticament l'únic, que supera la desamortització. No la supera perquè després, al cap d'uns anys, tornen a venir uns monjos que fan el monestir nou, sinó perquè és la mateixa comunitat, de manera ininterrompuda. Perquè aquí els monjos, amb l'excusa de que són custodis al santuari, no, ja no són monjos, que el monestir està abolit, però estem aquí al servei de la gent, amb petites interrupcions continuen fent això. Però, és clar, el marc en què Montserrat havia existit fins a 1835 sí que ha desaparegut. Per tant, Montserrat, sent el mateix, s'ha de reinventar. I aquesta reinvenció coincideix amb el moment de la Renaixença, de la recerca d'una identitat catalana, d'una identitat catalana, com es construeix a Montserrat i des de Montserrat, basada en les arrels cristianes de Catalunya. Aquí faig servir conscientment el nom d'aquell document del Concili Provincial Tarraconense, però és dir, sí, que en Catalunya té una identitat, és el que és, i aquesta identitat està vinculada a la religió. Això es sintetitza amb aquella frase que s'atribueix després a Torres i Bages, que és un eclesiàstic, un bisbe paradigmàticament montserratí, que deia: Catalunya serà cristiana o no serà.
1: Sí. Veus, Torres i Bages.
2: Que ho tenim allà.
3: Mira.
2: Ho tenim allà inscrit.
1: I després ve, més endavant, ja anem més anys, estem parlant de la visita d'un general nazi que es diu Himmler, i que va visitar Montserrat.
3: Sí, això sí que...
1: De fet, ja corre la llegenda que el Marc Sureda ha tocat la mà de Himmler, pràcticament.
3: Home, això és biològicament impossible.
1: Ja, ja, però això la llegenda diu això.
3: No, però això sí que és una anècdota. El Himmler mateix és una anècdota en la història de Montserrat. Sí. És una cosa que té ganxo i que s'explica.
1: Sí, que sí,
3: però,
1: sí.
3: Però
1: que
3: és un episodi... És
1: a la recerca del Sant Grial, altra cosa, no?
3: Molt puntual, eh? Aquesta última pel·lícula d'Indiana Jones amb els nazis bojos per buscar les relíquies, etc. Doncs mira, té una gràcia perquè parla d'això. El cas és que, com que hi havia aquesta tradició germànica que ja venia del món medieval, però que es reformula en època de Goethe i d'altres, i de Wagner mateix, oi? De Montsalvat i del Grial i de Parsifal, doncs el jerarca aquest nazi, Heinrich Himmler, doncs ve aquí a veure què troba, en aquest context de bones relacions amb el règim franquista. L'abat Escarrer no mira de no rebre'l i té una excusa perfecta, que és que hi envia monjos que durant la guerra havien estat formats a Alemanya i per tant parlaven alemany. I mira, ja li envio aquests monjos que parlen alemany, podran parlar amb vostè.
1: Si jo em desmarco.
3: Etcètera. I doncs hi ha anècdotes divertides. Ell veu al Museu Bíblic, veu una maqueta del Temple de Jerusalem, Heinrich Himmler, i a gira i comenten els seus acompanyants: veieu? El primer banc de la història. Aquí hi ha aquesta idea de l'antisemitisme també vinculada. I això que deies tu és una anècdota simpàtica. Jo sí que he conegut personalment un monjo, el pare Alexandre Olivà, que era un d'aquests que havia estudiat història de la litúrgia, molt important, és d'aquests que havia estudiat a Maria Lach, a Alemanya, i a mi no directament, però amb altres a vegades feia la broma, donava la mà, et saludava, i després et deia: veu aquesta mà que li ha donat a vostè? La vaig donar a Heinrich Himmler.
1: Oh.
3: retiraves la mà immediatament.
1: Al principi del segle
3: XX... Amb molt sentit de l'humor.
1: Ja, als principis del segle XX ja és una època molt convulsa, perquè és que és la història de com la Generalitat va aconseguir salvar l'abadia de la destrucció total per part dels anarquistes.
3: Certament. I envien un comissari, el comissari Gerard, que, diguem, s'incauta del monestir en nom de la Generalitat, i és una mesura de protecció. Després vindran els altres episodis, l'Hospital de Sang, etc. Però realment aquesta mesura impedeix que Montserrat sigui destruït en aquesta flamarada de l'inici de la guerra.
1: I hi ha una cosa magnífica, que és que Montserrat també, això ho explica, pot explicar-ho molta gent, sempre recordo que el que el meu sogre va estar aquí i m'ho explicava, que és, a més va estar amb la Magda Uranic, va estar amb en Francesc de Carreras, entre molts d'altres, que és la tancada de Montserrat, perquè durant l'època del franquisme i després també de la transició, Montserrat es converteix en un gran símbol del catalanisme.
3: Bé, jo diria que Montserrat actualitza aquesta dimensió de ser un símbol de catalanisme adaptant-se a les necessitats dels temps. Hem parlat abans del 1880, com, diguem, Montserrat s'encaixa o col·labora o s'alinea amb aquesta recerca d'una identitat pròpia, i és clar, en el món del final del franquisme això passa per protegir la llibertat d'expressió, les llibertats polítiques, en un context de gran tensió. Jo no el vaig viure perquè sóc més jove, però els que efectivament en teniu notícies i en teniu coneixement, doncs, vital, i podeu aportar no només el que sabem per la història, sinó la manera com es va viure això, no? Uh-huh. I això reclamava aquest espai de llibertat, i Montserrat podia proveir en aquest moment aquest espai de llibertat, no? Uh-huh. En un moment de gran tensió, perquè els que hi eren us ho explicaran, i això estava, uh-huh, diguem, encerclat per la policia.
1: Correcte.
3: amb l'amenaça constant d'un assalt a l'interior del monestir, que l'abat Cassià Maria Just, doncs, va aconseguir aturar, amb un gran ressò internacional, que és el que més temia el règim en aquell moment. Uh-huh. Una mesura que va funcionar, efectivament, perquè les condemnes a mort van ser commutades amb condemnes de presó.
1: Sí.
3: I per tant, sí, és un moment alt de, no, diria, no només del catalanisme de Montserrat, sinó d'una unió de Montserrat amb el que el poble en aquell moment necessita, una comunió, diguem, de sentiments i d'orientacions.
1: Un segon, perquè sembla que està patrant el papa a Brians. Anem a escoltar-lo.
5: Testimonio que nos han compartido Montse y Josefina.
1: Que són les dues preses que han parlat amb el Sant Pare a la presó.
5: El Padre Jesús, que ponen de manifiesto el compromiso de los capellanes y voluntarios de la pastoral penitenciaria diocesana de San Feliu de Llobregat. Todo ser humano es digno por el mero hecho de haber sido querido, creado y amado por Dios. No existe, pues, ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada. És una veritat consoladora.
1: La bona que t'arriba el Helena Gómez, amb aquest està dient el papa, li està assenyalant a Josep Martí.
5: Recuerda com su amor misericordioso...
1: Josep Martí fa com si...
6: Fa veure que plou.
1: Tot i que hi ha sol, ja la va dir. És dir, que ha sortit el sol.
5: Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas, que lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís además a causa de vuestra actual condición. Cuando os venga la tentación de sentiros menos o penséis que no vale la pena seguir adelante, alzad vuestra mirada hacia aquel que, a través de la presencia de tantas personas, nunca deja de mostraros su amor y cercanía.
1: 11:05 estem sentint el Sant Pare a Brians. Un segon, sisplau, que de seguida tornem aquí al Món RQ des de Montserrat, esperant la presència del Sant Pare, precisament aquí a la muntanya de Montserrat. Un segon.
7: Hi ha moments que no només es viuen, es comparteixen, i la visita del Papa Lleó XIV a Espanya n'és un d'ells. Telefònica, com a col·laborador tecnològic principal d'aquesta trobada, aporta tota la seva infraestructura i reforça la seva xarxa per tal que cada instant arribi a milions de persones. Perquè ser la millor via d'accés de la societat a les tecnologies digitals és fer-nos sentir part d'alguna cosa més gran.
8: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
9: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
8: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
9: Si busques el millor, recorda.
8: Només Daikin és Daikin.
10: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
11: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
12: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
13: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així, sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
14: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
17: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
18: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
19: Uf! Em pesen tant les cames i em veig varius.
20: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
19: Tu creus? Jo pensava que era normal.
20: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
21: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
22: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
23: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
24: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
25: 150 anys movent-nos per tu.
26: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
27: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
28: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
29: Ara Lidl mini de wets de pernil curat en pack de 2 per 1,99. T'estalvies un 21%. Lidl, val la pena.
30: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
31: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
32: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
33: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
34: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu la màgica nit de Sant Joan en família. Reserva a turismenfamilia.com i gaudeix de la festa més esperada de l'estiu amb activitats d'aventura, animacions especials i una revetlla de traca en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismenfamilia.com, tot allò que realment importa.
35: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
36: RAC1 us està oferint El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de l'abadia de Montserrat amb motiu de la visita del papa Lleó XIV amb el suport de Telefònica.
37: El perquè de tot plegat.
1: 3 minuts i un quart de 12 del... Hola, polls!
0: Ah, hola, què tal?
1: Mira, bé, tu?
0: Doncs segur que ja heu vist per tot arreu que Securitas Direct ara és Verisure.
1: Home, Verisure!
0: Us explico per què. I és perquè recentment s'ha convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global. Perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, que és Verisure. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva. Així que recordeu, Securitas Direct ara és Verisure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
1: Sure, aviam un segon, que Jordi Claret demana pas des de Brians. Jordi, tu diràs.
2: Doncs mira, amb el Virolai sonant de fons, ja està a punt d'acabar aquest acte a Brians, un acte molt fugaç, d'uns, a veure, això, uns 20 minuts de rellotge, estava tot ben calculat. Hem pogut escoltar el testimoni de dues preses d'aquí de la presó, que han explicat la... com la fe els està ajudant a portar la seva condemna aquí a la presó i com, sobretot, la fe les ajudarà a sortir i a tirar endavant fora de la presó amb la seva vida. Un discurs també del Papa, que després els hi ha dit, per exemple, que confiïn en Déu i que segueixin creient perquè ell és misericordiós i el perdó sempre és un dels valors del cristianisme. Ara escoltem el Virolai, que toquen els mateixos reclusos aquí a l'auditori de la presó de Brians 1, i el Papa, que ja comença a marxar saludant les autoritats cap a Montserrat. Un acte breu, fugaç, com dèiem, però simbòlic, que és el que volia el pontífex, que, com dèiem, ho va planificar d'última hora, després d'una bona experiència també amb un últim viatge amb una altra presó. Si no m'equivoco, ho tenia apuntat en un país africà.
1: Molt bé. Moltes gràcies, Jordi Claret. Des de Brians ja surt el Papa. Segons el Google Maps, en circumstàncies normals es trigaria entre 40 i 45 minuts. Dic circumstàncies normals, però el Papa li obren pas, amb la qual cosa jo crec que en 25 minuts aproximadament, 25-30 minuts el tindríem ja per la Basílica. Per tant, vull agrair la presència d'en Marc Sureda avui aquí al Monarrac per parlar de la història, que és el seu negociat, tot i que estava mantenint una conversa i un debat amb els tertulians d'avui sobre el tema de la fe i d'altres temes.
3: És interessantíssim, perquè estàvem parlant de tot el que viurem avui. Hi ha una part de gent que ho viu d'una manera amb un cert grau d'idolatració del seu líder espiritual. Una altra capa d'anàlisi és que és un líder espiritual en un món on cada vegada falten més lideratges, i per tant està fent el Papa Lleó XIV, està substituint políticament un tipus de discurs que no el trobem pràcticament en cap altre líder polític mundial. I no, està i ha fent de contrapès.
4: I que ha trobat ell una escletxa, i el cristianisme molt important, perquè pensa que també els seus devots, els seus feligresos i sobretot les seves vocacions estan en franca decadència, si no fos per Llatinoamèrica. Sí, sí.
5: Ara a Brians he pogut sentir uns fragments, i el Papa ha dialogat amb el Martí, perquè una de les coses que els ha dit als presos és Déu t'estima com ets.
3: Tal com ets.
5: Et somia millor, però t'estima com ets. I l'altra cosa, que és ser cristià no consisteix en no equivocar-se.
6: Però és que cap d'aquestes coses he dit jo.
1: Hi som.
4: És que és quadriculat, eh?
1: Els manaments...
3: No perd, ell mai perd.
1: Els 10 manaments existeixen o no?
5: Sí,
1: vale.
5: Ser cristià no consisteix en no equivocar-se.
1: Jo l'únic que dic és...
3: Escolta, què vol dir, que una persona t'ha matat?
5: Mira, t'ho diré d'una altra manera. Exacte. Si qualsevol dels d'aquí complíssim l'Evangeli 100%, el món seria tan diferent que no ho reconeixeríem, perquè som, com a homes, incapaços de fer-ho.
4: Però altres, no... només que ho complissin, sí, els com congressos diputats ja estaria tan
5: el model de l'Evangeli és tan perfecte que com a persones som pràcticament tots incapaços de complir-ho.
1: Però si crec que d'això no se sap ni el problema. És que ha de marxar.
7: Res del que dius contradiu el que jo he dit.
1: El Marc Sureda vol dir alguna cosa per acabar?
8: Sí, no, precisament se m'acudia el fil del que dèieu, i a banda de seguir per aquí, que efectivament aquest lideratge del Papa Lleó, que jo personalment ara ho sentia i ho dèiem, que bé que ho fa aquest home, no?
1: Sí.
8: És veritat que té aquest punt per incompareixença del contrari, d'alguna sí, manera, no? Sí. Dient coses senzilles, diu el que s'ha de dir, sí, però a mi, diguem, sortint-me el vici, diguem, de la professió, ja s'ha dit, això no dic cap novetat, però és que connecta perfectament amb Lleó 13. A més, ve a tomb a la història de Montserrat, perquè tot aquest renaixement, tota aquesta vinculació de Montserrat amb la Renaixença, ve en l'època de Lleó 13, que és qui proclama la Moreneta patrona de Catalunya, el 1881.
4: I el que posa la primera pedra de la seva família.
8: I això té lloc, exactament, i això té lloc precisament en una Catalunya amb molta tensió, amb una tensió que jo no diria que sigui la mateixa que la d'avui, perquè les comparacions en història sempre són odioses.
4: Ens fa falta una altra Renaixença, però ben asseguro.
8: Però és la Rosa de Foc, també.
3: Totalment.
8: I el pistolerisme al carrer serà una mica més tard, i avui, tristament, tenim un exemple d'una cosa que s'hi assembla, que no és la mateixa tensió política i és una altra coordenada, però aquest papa, Lleó XIV, com Lleó XIII, parla en un món convuls, en un món d'oposició, en un món polaritzat. La Sagrada Família, que feia referència a un temple expiatori. Expiatori de què? Expiatori d'un pecat personal, però d'un pecat de cadascú, però d'un pecat social, que és el final de la cristiandat, Pius IX, que s'acaba de quedar sense els estats pontificis, l'Església necessita un nou lloc en el món, ha de donar pautes per transmetre aquest missatge en un món
4: la
8: que és diferent,
4: industrial,
8: que la segona industrialització, l'ateïsme, és tot aquest món convuls.
4: Estem igual.
8: No estem igual perquè sempre evolucionem, però estem amb una grandíssima tensió, i les paraules de Lleó XIV, com allò que deia, evitem les polaritzacions, evitem els extremismes, se situen en aquesta línia històrica. Però
1: hi ha una...
8: La Mònica parlava de
4: doncs vinga, va, la
8: Magnífica
4: va,
8: Humanitas,
4: que
8: és exactament això, és el fil.
3: Magnífica Humanitas, jo crec que és una
1: de hi ha una diferència molt substancial, no tant en l'emissor com en el receptor. Perquè la capacitat de prescripció de les paraules d'un pontífex quan l'altre lleó abraça les tesis del distributisme i del capitalisme just, i que cada persona té dret a la propietat bàsica, a tindre un tros de terra i una casa i un treball digne que pugui alimentar la seva família i tot això, l'Església té una gran capacitat de prescripció directa, i les famílies polítiques, la democràcia cristiana, que està per articular, veu directament de tot allò. I el que ha canviat ara és el receptor.
8: És cert.
1: I la capacitat de prescripció. És a dir, la gent que es mulla amb esta pluja.
8: La gent que no estava disposada a rebre aquest missatge en època de Lleó XIII, la boca del papa era marginal. En canvi, avui,
1: exacte,
8: en molts contextos, és la majoria.
1: Exacte.
8: Però tanmateix, continua sent la veu del papa una veu que es fa sentir.
1: Sí.
8: Si més no, perquè diu coses que avui ja no diu ningú més.
4: No, és que s'està convertint en una icona pop, quasi.
8: Aviam si li podem estalviar això, pobre.
5: Tampoc és el seu estil, ja el veieu en el viatge.
8: Gens ni mica, gens ni mica.
1: Són les 11 i 19 minuts, moltes gràcies.
8: Gràcies.
1: Marc Sureda, per ser avui aquí al món a RAC1. Si d'aquí uns moments donarem un tomb per la plaça, em diu la Mònica Hernández que acaba de passar pel centre... Mònica, acaba de passar pel centre de la plaça el primer ministre que es veu... i no de l'Església, precisament, el primer ministre que es veu per la badia de Montserrat, no?
9: Exacte, fa 30 segons que hem vist per aquí passar Òscar Puente acompanyat de la seva comitiva. És per aquesta mena de passadís que han preparat perquè Lleó XIV pugui accedir a la basílica, que ara mateix està envoltat de Mossos d'Esquadra. Ha crescut molt la seguretat en aquesta zona. Com deies, Òscar Puente, el primer ministre del govern espanyol, que ha fet aquí acte de presència, però s'espera moltes més activitats que autoritats, que entenem que justament passaran per aquesta mena de control, on a més de Mossos hi ha múltiples voluntaris de Montserrat que són els que estan gestionant una mica aquí el públic, que està ja ansiós de veure el pontífex.
1: Molt bé. Dels 1000 anys d'història del monestir de Montserrat, en fa 700 que hi canta un cor que emociona tothom que els sent cantar. Avui volem conèixer al món a RAC1 una mica millor com és el dia a dia el funcionament de l'Escolania, que avui tornarà a actuar davant del papa. És la conversa que hem mantingut amb el director musical del cor de l'Escolania, en Pau Jorquera, el prefecte Efrem de Montellà i amb un escolar i una escolana, també. Escolteu. En Pau Jorquera és el director musical del cor de l'Escolania de Montserrat. Pau, què tal? Bon dia.
10: Bon dia.
1: Bon dia. I saludem també dues veus que formen part de l'Escolania, el Pere i la Gala. Bon dia a tots dos.
11: Bon dia.
1: Bon dia. Pau, quantes veus formen part del cor de l'Escolania i del Cantorum?
10: Doncs mira, ara mateix a l'Escolania tenim 40 nois que estan organitzats, diguem, en dos nivells. Els més petits, que fan el primer any d'adaptació, per tant encara no canten en totes les activitats del cor, sí que a poc es van incorporant en els cants que fem aquí a la Basílica. Llavors, el cor que coneixem com l'Escolania, el que veiem normalment, el que fa concerts, gires, ara mateix són 34 nois.
1: Pots explicar el que és l'Escola Cantorum?
10: Sí, l'Escola Cantorum és un cor de la pròpia Escolania de Montserrat, format per escolans i escolanes, que es va crear el 2023, que compleix la mateixa funció que l'Escolania, és a dir, fa el servei de la música en la litúrgia per ajudar en la pregària dels pelegrins, per ajudar això mateix en la vivència de la litúrgia a través de la bellesa de la música. Què permet això? Doncs permet diverses coses. Una, que els escolans puguin descansar un cap de setmana al mes i estar amb les seves famílies, malgrat els escolans sempre divendres van a casa i divendres i dissabte estan a casa, dormen a casa seva i la residència és oberta, però tenen un cap de setmana essencial més, que això és una novetat que es va poder fer a partir de que es va crear l'Escola Cantorum, no? Després també va ser un gest, penso, del propi monestir, de la comunitat, de dir, malgrat l'Escolania és un cor de nois, aquí a Montserrat el cant litúrgic està obert també a les noies, és a dir, aquest gest de crear la figura de les escolanes es va fer realitat amb l'Escola Cantorum i penso que tots no estem molt contents i ara estem molt acostumats, en cap moment va ser una cosa estranya o simplement va ser una cosa tan natural i bonica. L'Escola Cantorum també ha cantat sempre a un nivell molt bo i això sempre ha ajudat a trobar el sentit d'aquest cor.
1: Però quants anys tens?
11: Jo en tinc 13.
1: I t'has de canviar la veu?
11: Sí, una mica.
1: Això què vol dir?
11: Doncs que has de passar de fer veu de pit en comptes de tot el rato poder estar fent la tessitura més aguda i has d'anar canviant entre veu de pit i veu de falset.
1: I això vol dir que aviat s'acabarà?
11: Sí. En el meu cas és el meu últim any, perquè faig segon d'ESO, i també som 10, perquè un de primer també marxarà, i marxarem aquest any.
1: Ja, perquè no t'hi pots quedar un any més.
11: No.
1: En el cas de la gala té 20 anys.
11: Sí, correcte.
1: Però no arribes a procedent de l'Escolania, però vas voler formar part de les veus de Montserrat. Per què?
11: Va ser molt casual. Jo vaig conèixer que es crearia un nou cor a través de les xarxes socials. Un dia la meva mare em va dir: "Cal, has vist aquesta notícia? Ha sortit que es crea un nou cor." I jo des de petita que m'encantava l'Escolania i sempre havia volgut formar part de Montserrat, però evidentment no hi havia espai per les noies. Llavors veure que es creava aquest nou cor, doncs va ser una oportunitat de dir: "Ostres, presenta-t'hi, saps?" M'hi vaig llançar, tampoc no havia fet massa cant, però vaig dir: "Provem-ho, és una oportunitat d'or." I vaig decidir provar-ho, ja que també era el primer any que podia entrar, tenia 17 anys justos, i vaig dir: "Doncs bueno, a veure si hi ha sort."
1: Quantes noies sou al cor ara?
11: Serem la meitat del cor, més o menys, vam ser 13...
10: 16, em sembla. 15?
11: 16?
10: 16... 16 ens sobren contrals, però tenim un contratenor, per tant, 15 noies.
11: Sí, 15 noies.
1: Pau, posa en context l'Escolania. Hi ha gaires cors més al món d'aquestes característiques?
10: Hi ha alguns cors més al món d'aquestes característiques. Al nostre país som una espècie única. Entenem que aquestes característiques és que l'Escolania és un cor infantil de veus masculines. És una tradició que aquí a Montserrat fa 700 anys que es manté, no? Amb dues petites aturades al llarg de la història, per la Guerra del Francès i la Guerra Civil, però l'Escolania ha fet aquest servei de la música a la litúrgia des de fa molts segles, no?
1: En el cas del Pere, entrar a l'Escolania, com va ser? Decisió teva, de la família?
11: Tot va començar que estava a casa tranquil i ve la meva mare i em diu: "Vols provar de ser escolar?" Jo vaig dir: "Endavant." I vaig descobrir que era l'Escolania, tot i que ja una mica de tant en tant ja hi anava, perquè el meu avi ho havia sigut.
1: Ah.
11: I la meva besàvia tenia una relació molt estreta amb Montserrat, però ser escolar mai m'ho havia plantejat. I quan la meva mare m'ho va dir, vaig anar-hi, vam fer les proves i em van acceptar.
1: Clar, arribar aquí és un canvi de vida.
11: Sí.
1: I què tal?
11: Doncs al principi costava una mica, sobretot la relació amb els pares, perquè t'enyoraves una mica, però al final, després de 2 mesos o 3, ja t'acostumaves i era vida normal.
1: Pau, musicalment l'Escolania és molt exigent?
10: Molt, sí, perquè és un cor que ha de cantar molt de repertori, que canta cada dia davant de públic. Els nois han de tenir un bon nivell de lectura musical, un bon nivell de cant, i per això que tenim bons professors de veu, bons professors de llenguatge musical. De fet, l'Escolania és moltes coses alhora, no només una escola i una residència i un cor, sinó que també som un conservatori, que donem titulació oficial, i com a conservatori també impartim totes les matèries com instruments i llenguatge musical, classes de veu, el que sigui necessari, no?, perquè puguin seguir el ritme.
1: He de dir que una cosa que em fascina de veure-us és el sentiment. I el sentiment que els que percebem el que us escoltem, és perquè transmeteu una sensació de pau que és inexplicable.
11: Sí, sí, el sentiment montserratí està molt arrelat i això jo crec que es transmet a totes les persones que escolten la missa.
1: No fa falta explicar-los, no? Ho deuen agafar de seguida.
10: Clar, els escolans, com deien, ja porten molts anys, és com el que es diu la tradició de la gespa anglesa, que és aquesta gespa tan perfecta perquè porta 500 anys plovent i segant, no? I llavors queda, doncs, tota la tradició, d'alguna manera ells també la reben, perquè mai es canvia tota l'escolania de cop, sinó que entra un curs i en marxa un. Mm. De tal manera que això d'alguna manera es va mantenint. I també l'espai hi fa molt. La manera de cantar dels escolans, dèiem que és un cor únic en la seva espècie, les veus dels escolans són un so molt particular, que sentir-lo en directe impressiona. Penso que tot això sumat fa aquesta experiència, i la pròpia Mare de Déu, que quan estàs allà davant, té la seva presència també allà.
1: Heu fet una cosa que darrerament això ha obert encara més l'escolania, que és cantant gent. És a dir, ahir amb la visita del Sant Pare amb el Sergio Dalma, que ja havíeu gravat el disc de la Marató, crec que amb el Miqui Núñez també veu fer alguna cosa, amb la Rosalén també veu fer alguna cosa, i amb la Rosalia també heu fet una altra cosa. Qui fa la selecció per esclaus? Deuen arribar a partir del moment que s'ha obert la possibilitat de cantar amb grups o amb cantants més pop, segur que deu haver-hi una selecció, no, Pau?
10: Sí, de fet la selecció la fa el pare Frem, que és aquí present, que és qui rep totes aquestes peticions, que és el prefecte de l'Escolania. I és veritat que n'arriben moltes i no sempre es pot dir que sí, però n'hi ha algunes potser són més especials o que pel context conviden més a dir que sí. Per exemple, moltes d'aquestes col·laboracions que has dit han estat dins del context de la Marató, no? Doncs participar en aquestes col·laboracions té molt a veure amb els valors de l'Escolania, no? O la Rosalia es considera una oportunitat de col·laborar amb un artista de talla internacional, i això també es valora com a positiu pels escolans que puguin viure aquesta experiència. Òbviament també n'hi ha d'altres que a vegades s'ha de dir que no, pels motius que sigui, i moltes que potser s'ha de trobar el moment més endavant de fer-les o que s'han d'acabar d'ajustar.
1: Ha hagut de dir vos molts cops que no? Bon dia.
12: Bon dia. Uns quants.
1: Sí?
12: Sí, ens demanen moltes coses i rebem moltes peticions per fer concerts i no sempre és possible atendre-ho tot, no? Perquè, clar, no hem d'oblidar que la missió de l'Escolania és cantar a Montserrat i això ho fem més de 400 vegades a l'any, perquè cada dia canten dos cops, però alguns dies canten tres cops, i quan hi ha vetlles o quan hi ha misses importants, no? I aleshores, clar, es va començar a introduir el costum de fer concerts a fora de Montserrat als anys 70 amb el pare Ireneu, i llavors van començar a fer una mica de temporada de concerts i això s'ha anat consolidant i ara acostumem a fer uns 10, 12, 14 concerts a l'any, perquè pensem, per una banda, que és bo compartir el bé que és l'Escolania amb altra gent, és bo pels escolans també que tinguin l'oportunitat de conèixer altres llocs i puguin fer visites culturals quan van a cantar i puguin tenir aquesta experiència, i en el fons és un guany per tothom, no? I llavors normalment no ens organitzem nosaltres els concerts, sinó que hi ha molta gent que ens ho demana i anem estudiant les peticions una per una, no? I mai es havia fet de cantar amb obrir-se més al camp de la música més popular i tot plegat, no? Però és veritat que potser quan...
1: Qui va ser el primer? El Sergio Dalma, potser, o no?
12: Potser sí, Tot i que havíem fet alguna col·laboració amb l'Aumut, també, i hem fet també amb els Catarres.
1: Sí,
12: els Catarres, per exemple, ens ho van demanar ells perquè havien fet un aniversari, van demanar un tema, i aleshores, doncs, bueno, simplement ho estudiem i si veiem que per agenda ho podem posar i tot plegat, ens agrada també que es vegi que hi ha una obertura, no?, i que no estem tancats a fer altres coses, i com deia el Pau, és una experiència pels escolans, també, de fer-ho.
1: Els dos vau cantar amb la Rosalia?
11: No.
1: Tu no.
11: No, nosaltres no.
1: Tu sí.
11: Sí, els escolans tots.
1: És el que
11: fet,
1: tots t'han fet molta il·lusió, segur, sí. Però el de la Rosalia, tu què?
13: Al principi, com ja he dit, va ser una sorpresa, perquè si no ens ho esperava, no s'ho esperava ningú, perquè ens van donar una partitura que no sabíem ni per què era ni per què l'havíem de cantar, i arriba el dia i ens ho diuen, i clar, va ser una sorpresa, però tothom ho va acceptar amb alegria i amb impressionats.
1: Després ho has d'explicar bé. És a dir, a tu et donen una partitura per cantar, a tu, a tots us donen una partitura per cantar. Quants dies abans de que arribés ella a cantar?
13: No me'n recordo, però...
1: No te'n recordes o no, Pau?
10: Em sembla que van ser 4 dies abans.
1: Sí, 4 dies abans,
13: una setmana com a màxim.
1: Val. I Tu, Pau, ho sabies, evidentment.
10: Jo ho sabia, però en aquell moment jo era el sotsdirector de l'Escolania.
1: Val.
10: També corria per la casa i coneixia algunes coses, però va ser una producció, diguem, que es va portar molt en secret, també per voluntat de la pròpia Rosalia, no? I és veritat que aquesta partitura era una partitura que els vam donar als escolans sense res, sense títols, sense... Mira, hem de cantar això.
1: I arriba el dia i apareix la Rosalia?
13: No, va ser, vam acabar l'estudi o la classe que teníem i vam estar tots convocats entre la classe de primer i segon d'ESO i ens ho van explicar. Llavors, després d'uns 10-15 minuts de recreació, vam anar a la sala d'assaig i vam començar a enregistrar tot el dia fins a l'hora de vespres. Òbviament parant per dinar, per fer recreacions i
1: això. Però ella ja hi era.
13: Sí, ella ja hi era.
1: I a vosaltres quan us ho diuen que és ella la que, en qui heu de cantar? 10 minuts abans.
13: Sí, sí, no, molt poc.
1: No em vull imaginar.
12: T'ho puc explicar, és a dir, com que ens van demanar que això fos una col·laboració secreta perquè l'àlbum no havia de sortir fins al cap d'un any, és a dir, això es va enregistrar un any abans de que sortís l'àlbum, no?
1: Sí, clar, i a més ho heu de callar tot.
12: Sí, sí, per això. Llavors vam dir, aviam, si ha de ser secret, val més que no ho sàpiguen, no? Per tant, els vam fer prendre la música, però no sabíem per què era. Com que estàvem a punt de celebrar el mil·lenari, potser vam pensar, perquè havien gravat algunes coses pel mil·lenari, alguna banda pel videomapping i això, i potser es van pensar que era el mateix, i vam preferir, doncs, de dir, mira, perquè no s'escapi un secret, el millor és que no el sàpiga.
1: Evident.
12: I aleshores, doncs, ella va arribar a primera hora del matí amb 25 o 30 persones, perquè hi havia tècnics de so, sí, hi havia mil aparells i tot, i ells anaven fent classe sense que l'haguessin vist. I llavors, a l'hora del pati, és el que ha explicat el Pere, no? Els vam convocar un moment a tots, vam dir, mireu, aquesta partitura tan estranya que heu deixat és per cantar amb la Rosalia, ella és aquí i cantareu amb ella.
1: Bueno, perdó, vull saber la reacció.
12: Bueno, la reacció va ser de sorpresa total, perquè clar, no s'ho creien, I emoció, jo crec que hi va haver emoció, sí. I aleshores doncs vam fer una mica de descans, que era l'hora del pati, i després del pati vam anar a la sala d'assaig i allà va ser quan es van trobar.
13: Quan vam arribar tots a la sala d'assaig i vam veure la Rosalia, va ser un xoc emocional.
1: Agradable?
13: Sí, sí. No, era la Rosalia era molt agradable, era molt bona persona i tot ho deia bé, i es notava que en sabia i sabia si volia fer
1: repetir, alguna cosa. Veu repetir molts cops?
13: Bastants, ja. Sempre en un enregistrament hem de repetir i repetir.
1: Molta mia. Us va estranyar que us demanés cantar en castellà?
10: És veritat que el castellà no és la llengua més habitual ni la pròpia de l'Escolania, però aquí cantem en llatí, en català, amb l'escola cantora cantem en alemany, ara cantarem en filipí, en anglès. Llavors cantar en castellà no és el més habitual de l'Escolania, tampoc no és una cosa que nosaltres busquem de fer, però en aquest cas és una proposta que va arribar de fora i que diguéssim que estava inclosa en tota una proposta que era positiva pels escolans, o sigui que no hi vam fer un problema.
1: Si ara, Gal, us diuen, mira, avui no canteu el Virolai. És que això és pecat.
14: És que pecat, ens sentiríem estranys.
1: Sí,
14: ens sentiríem estranys.
1: Seria intolerable, no cantar el Virolai.
10: Montserrat, clar, aquí es manté la flama encesa del Virolai perquè es canta cada dia. No sé quin motiu podria portar a la situació que plantejaves, dir, avui no es canta el Virolai. Ostres, no ho sé, hauria de ser una prohibició molt greu.
1: Aquest és un himne, i permeteu que ho digui així, és un himne però que els catalans, la majoria, no sabem d'on ve. D'on surt el Virolai?
12: El Virolai pròpiament ve de les festes del mil·lenari, perquè ara hem celebrat el mil·lenari de Montserrat, però ara hem celebrat el mil·lenari de l'arribada dels monjos, de quan van arribar els monjos aquí i es van fer càrrec del santuari. Però el santuari ja havia celebrat un mil·lenari l'any 1881, que és el mil·lenari, diguem, de la Mare de Déu, no? De la llegenda de que es va trobar la Mare de Déu, que és de l'any 880. I aleshores, doncs, el 1881 celebren les festes del mil·lenari. Era un moment que havien patit molt durant el segle XVIII, per tot això que deia el Pau, també, no? El segle XIX, volia dir. És un segle difícil, eh? Van començar amb la Guerra del Francès, però després la desamortització... Va costar recuperar-se, no? I llavors, en aquell moment... el bisbe de Barcelona, que era el bisbe Urquinaona, va proposar al papa Lleó XIII, que és l'anterior Lleó, no, del que ja ve ara, que la patrona de Catalunya fos proclamada la Mare de Déu de Montserrat. Llavors això es va coincidir amb les festes del mil·lenari i llavors es va fer un concurs per compondre un virolai i van agafar el nom de Virolai perquè el manuscrit del llibre vermell, el famós, li falta una pàgina que se sap, per documentació, que la peça que falta es deia Virolai. I aleshores la música d'aquesta peça està perduda, la lletra es coneix, però mossèn Cinto Verdaguer va compondre una nova lletra i llavors van fer un concurs. I les condicions era que fos una música fàcil, diguem, que fos fàcil de recordar i que fos popular. Llavors tenim tota una col·lecció de virolais que es van presentar amb aquell concurs, i el de Rodoreda va ser el que va guanyar, que ell era el director de la banda municipal de Barcelona, no?, en aquell moment, i llavors doncs es va estrenar el 1881, que és coincidint això amb les festes del mil·lenari.
1: Això li hauria d'explicar avui al Sant Pare quan el vegi. Si li hauria d'explicar això, explicar la història de què, perquè espero que sàpiga el que és el Virolai i el que significa per Catalunya el Virolai. No sé si algú sentiu la versió d'Obeses del Virolai. Sí. Té una versió, què? Us ha agradat o no?
15: Bé, totes les versions són bones. Al final ajuden a popularitzar aquesta devoció d'alguna manera, encara que no sigui amb aquesta intenció, però...
1: Tu l'has sentit, tu l'has sentit,
16: sí,
1: a vegades?
16: Sí, sí,
1: què?
16: Sí, sí. És que és una versió tan diferent al que estem acostumats que a mi em va sobtar, a mi em va sobtar.
1: Clar, tu, Gala, fins quan pots estar en aquest cor?
16: I ara fins als 25, em queden uns 5 anys.
1: Uns 5 anys?
16: Sí.
1: I en el cas d'ell acabes. A què us voleu dedicar professionalment després?
13: Jo personalment a la música no m'hi vull dedicar, però seguiré estudiant música, clarinet i tot això.
1: I tu, Gala, estàs estudiant, evidentment?
16: Sí, jo estic fent segon d'educació primària. Jo vull ser mestra des de petita, que ho tinc clar, però ho compagino amb la música. Tinc el professional de violí i vaig compaginant-ho amb l'orquestra, vaig fent coses. Ara Montserrat aquí encara em motiva a seguir més amb la música. Vull dir que vaig compaginant els estudis amb l'àmbit més musical.
1: Per molts anys, de debò. Per molts, molts anys. I que us vagi bé avui la visita. Que vagi bé.
16: Adéu-siau,
1: bon dia.
16: Gràcies.
17: Que no només es viuen, es comparteixen. I la visita del Papa Lleó 14 a Espanya n'és un d'ells. Telefònica, com a col·laborador tecnològic principal d'aquesta trobada, aporta tota la seva infraestructura i reforça la seva xarxa per tal que cada instant arribi a milions de persones. Perquè ser la millor via d'accés de la societat a les tecnologies digitals és fer-nos sentir part d'alguna cosa més gran.
18: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en Business, Arquitectura, Enginyeries, Intel·ligència Artificial, Filosofia, Arts Digitals i Animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
19: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
20: Però tu en saps d'anar amb moto?
19: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
20: I què?
19: Que em vaig trencar una cama.
20: Apa!
19: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
21: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
22: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
23: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
24: M'agrada la meva feina nova, però m'agradarà igual d'aquí 45 anys? Són molts fulls de càlcul. Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus plans de pensions, assegurances d'estalvi, fons d'inversió i assegurances de vida que s'adapten al teu perfil, perquè estiguis ben segur d'allò que et fa sentir insegur. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
25: Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.
26: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
0: La teoria 116 diu que Espanya guanyarà aquest Mundial i que tu ho veuràs en pantalla gegant. Perquè a MediaMarkt sortegem 3 teles Hisense de 116 polzades. En vols una? Doncs entra a MediaMarkt.es, registra el teu tiquet de compra i participa-hi.
2: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
3: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
4: No, m'ha entrat això.
3: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
6: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
7: I si no haguessis de conformar-te? I si no et poguessin apujar el lloguer? I si no et poguessin acomiadar sense motiu? Només has de dir dues lletres. N-O. No. No et conformis. Festa de Legalitas. Compta amb un servei d'advocats sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900-100-608. I sí, també per autònoms i empreses.
20: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
27: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
28: Verisur.
29: Maria, els tens?
30: Oh, fa un any que els preparo.
29: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
30: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
29: O sigui, ja bufo.
30: Bufa! Bufa!
31: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
32: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
33: RAC 1 us està oferint El món a RAC 1 amb Jordi Basté en directe des de l'abadia de Montserrat amb motiu de la visita del papa Lleó XIV. Amb el suport de Telefònica.
34: El perquè de tot plegat.
1: 12:15, he de dir que... Pràcticament he de dir que som en una zona privilegiada en aquests moments, el Papa encara no ha arribat, hi ha un helicòpter sobrevolant, evidentment per un tema de seguretat, hi ha un desplegament de Mossos d'Esquadra terrible aquí a la zona d'aquesta esplanada que hi ha just davant de la Basílica de Montserrat. El dia ara és preciós, fa un sol esplèndid, res a veure amb el que va passar amb la visita al Papa Joan Pau segon que va caure un aiguat de Calample, i la imatge és meravellosa per a tots aquells que tenim un lligam històric en família amb la Basílica de Montserrat, perquè és preciosa. He de dir que la planta principal de la primera planta principal del pati està arrebentada gent, en canvi la segona, perquè hi toca el sol de ple, està pràcticament buida, s'ha de dir. I sí que hi ha una zona que és on segurament hi ha els fidels, que estan enganxats amb el passadís per on ha de circular el papa, que són els que han d'ocupar després aquestes cadires que a hores d'ara estan buides. Primer de tot, deixa'm dir, abans de donar pas a tot l'ampli grup de gent que està treballant des de la Basílica de Montserrat, avui l'agraïment primer a la pròpia Basílica de Montserrat, als monjos que ens han ofert totes les facilitats. Ens hem sentit uns privilegiats perquè estem amb un estudi, amb un mòdul informatiu Aromes meravellós, gran, ample, i a més amb vistes a la Basílica, on podem veure tot el recorregut que farà el Sant Pare, i el podrem veure arribar d'aquí uns moments. Per tant, comencem a la corba. El Marc Segués. Marc, què veus?
4: Hola, bones. Doncs mira, jo sóc a la part baixa d'aquest accés de Montserrat. Seria la zona inferior, l'accés al Caramellera, tota la carretera que farà el Papa quan arribi just aquí a Montserrat, i tindrà la corba que ja durà directament al Pontífex cap a la zona central, que és la plaça d'aquesta abadia. Uh-huh. Aquí es veu força gent, però sobretot sorprèn més la presència de Mossos, que n'hi ha una barbaritat, que no pas la d'assistents. Aquí encara hi ha espais buits per omplir, però encara hi ha el degoteig de gent que va entrant pel Caramellera que ho va omplint. L'únic que veiem passar ara mateix per aquesta carretera que està tancada banda i banda per tanques metàl·liques són cotxes de policia secreta, de Mossos, d'agents de seguretat que estan acabant de cordonar la zona i de garantir la seguretat. Però no, per la resta la gent està tranquil·la i expectant l'arribada del Papa.
1: A mig de la plaça hi tenim la Mònica Hernández, que ha vist ja les primeres personalitats que han arribat. Crec que ha arribat ja el president de la Generalitat, Salvador Illa. Mònica Hernández.
5: Exacte, fa uns minuts ha arribat Salvador Illa, que ha estat rebut aquí amb aplaudiments per tota la gentada que ocupa aquesta zona 4 de la plaça. Perquè us en feu una idea, som ja davant just de la

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
3: Estic en un balconet d'aquests últims metres que fa un repatxó, que és una espècie de final d'etapa ciclista. A banda i banda, molta gent esperant l'arribada del Papa Mòbil. Tota aquesta gent que tu comentaves de la segona esplanada arrambats a les tanques dels últims metres que farà el Papa Lleó XIV amb el seu cotxe d'aquí a uns minuts. Per tant, és aquesta última pujada entre la corba final i l'arribada a l'abadia de Montserrat.
4: El que més em sorprèn, t'he de dir, Arnau, i això el Joel Peny ho porta també certificat des del Centre de Coordinació Pastoral aquí a Montserrat, és la quantitat de seguretat privada, sí. Seguretat dels Mossos, seguretat de la Guàrdia Suïssa. És increïble, Joel.
3: Fins i tot un parell de Guàrdia Civil hem vist, de dotacions de Guàrdia Civil.
4: Sí. Déu-n'hi-do, Joel, tu diràs.
5: Sí, sí, totalment blindat Montserrat. Hem anat veient com s'anava preparant tot el dispositiu des de les 6 del matí fins a les 10, 10 i poc, que ja pràcticament no quedava cap espai sense que hi hagués Mossos custodiant els punts per on han de passar el Papa. Ara ja estic en vista de Falcó al tram final de la plaça. Hem sentit com cantaven el Virolai les persones que esperen el Papa, ja hi ha nervis, tothom s'aplega al voltant del passadís per on passarà el Papa. Hem sentit crits de viva el Papa i ara finalment sí que hem sentit un crit de visca el Papa, que s'ha ressonat amb força aplaudiments, moltes banderes també en aquesta visita del Papa a Montserrat, estelades, alguna bandera espanyola, moltes banderes del Vaticà i estelades i senyeres també, sobretot. Aquesta és de moment la imatge a l'espera que arribi el Papa a la part final abans d'arribar a la Basílica.
4: El record que del Joan Pau II era molta bandera catalana, molta bandera catalana. I avui he de dir que banderes diria que el color que predomina és el color groc de la bandera del Vaticà. Alguna bandera catalana, algunes estelades i alguna bandera espanyola també en aquesta plaça de la Basílica de Montserrat, quan són en aquests moments sonen campanes. Ignoro, Arnau, tu que ets professional en la matèria de campanars, si això
3: sí,
4: indica alguna cosa.
3: Sí, senyal que ara sí, que s'acosta el Papa Lleó XIV. De fet, comencen els aplaudiments aquí a la plaça. Penseu que hi ha un parell, 3, 4, 5 pantalles gegants aquí a l'entrada, i de moment no tenim cap imatge de Lleó XIV. Per tant, la gent tampoc sap ben bé on
4: aviam si el Marc Segués. Marc?
6: De moment aquí baix també la gent està expectant, mirant més la pantalla que no pas l'interior de la carretera, perquè a l'horitzó de moment no es veu cap Papa Mòbil ni cap entrada de vehicles. De moment estem aquí expectant i mirant l'horitzó.
4: Repicant les campanes,
3: repiquen
4: i això vol dir alguna cosa.
3: Exacte, que està pràcticament a punt d'arribar el Papa.
4: El so que esteu tenint és meravellós, i ja dic que és gràcies a la feina que fa el nostre estimat tècnic Xavi Cupido, amb el suport als estudis del Marc Espejo i del Dani Simón, i evidentment aquí a la Basílica de Montserrat amb el Xavi Cupido també la feina ingent de la Isabel Vinaixa, que és la productora executiva de tot aquest festival, també del Marc Simón, que recordeu que el Marc Simón és el cap d'extintors de RAC1 i breument serà anomenat també cap de passadissos, al marge de que és el que s'encarrega també a tot el que és la xarxa, i ho està enregistrant pràcticament tot, fins i tot a l'hora de dormir, i
3: el
4: Jordi Ramos,
3: el
4: productor.
3: Si
4: no, deixa'l que gravi el Marc Simón, que vagi fent. I tots aquests estem fent, i conjuntament amb la redacció d'informatius i la redacció del món a RAC1 i el departament tècnic, aquest desplegament de RAC1, en aquest cas des de la Basílica de Montserrat. Repiquen les campanes, això vol dir que l'arribada del Papa del Papa Lleó XIV ha de ser imminent, però de moment no. El que sí que podem explicar, Arnau Mañé, és que quin és el recorregut que farà el Sant Pare ara de l'arribada de Montserrat.
3: Sí, en principi això, arriba en cotxe, tot i que s'havia publicat des d'algunes bandes que potser podia arribar en helicòpter, arriba en cotxe, i a partir d'aquí, des del Mirador dels Apòstols, arribarà cap a l'abadia. Per tant, farà tot aquest trajecte, tot aquest recorregut, aquesta corba que ens explicava ara el Marc Segués, i arribarà finalment a la

0: La plaça de Santa Maria, just davant, per tant, de l'abadia de Montserrat, i saludarà a totes les persones que ja l'esperen aquí. De fet, d'aquí dos minuts, en principi, estava prevista l'arribada. Veurem si compleixen els horaris. Difícil, tenint en compte que de moment encara no tenim constància que ja sigui aquí a prop, però que si fa o no fa, en principi anirà prou puntual.
1: El repicar de campanes que continua fent sonar... Sí. En aquesta basílica de Montserrat. Mònica Hernández, des de la teva posició, què ens expliques?
2: Des de la meva posició veiem moviments de Mossos, per tant intueixo que, com deia l'Arnau, és imminent l'arribada del Papa. Aquí el que també es veu molt, Jordi, fa molta calor ara mateix, peta el sol aquí sense parar, molta gent amb paraigües, i també veiem molta gent allò engalanada, pràcticament vestida amb banderes del Vaticà, i moltíssima.
1: Un moment, perquè veig des de la meva posició que hi ha com una espècie, no de Papa mòbil, però sí com una espècie de cotxe que ha quedat aturat com esperant l'arribada del cotxe que transporta el Sant Pare. I jo crec que ara sí que està arribant.
3: Sí, ara des d'aquí a la part baixa veiem aquests dos cotxes que estaves comentant, Jordi, que porten les sirenes de color blau obertes amb pampallugues, que estan aparcant just a l'accés, davant de l'arribada de la cremallera. S'han aturat i hi ha un dispositiu de cotxes llarg, que el perdem a l'horitzó. Per tant, suposem que l'arribada del Papa és imminent, perquè tots aquests cotxes ja estan ben a punt pel dispositiu d'entrada fins a dalt a la plaça de l'abadia.
1: Arnau.
0: Doncs el mateix, veiem el mateix. Sí que tenim una visió privilegiada nosaltres, una mica abans del que veu el Marc, més enllà de veure també la plaça. Veiem els dos nivells, per entendre'ns, però sí que és veritat que de moment continua la incertesa. Hi ha gent que mira a través dels balcons, aquesta part més superior, veient com poden arribar aquests cotxes oficials.
1: Acabo de veure, ja puc dir que... Jo sí, jo ara puc dir que estic veient el Sant Pare, sí. Estic veient el Sant Pare, vestit de blanc, òbviament, i just davant d'alguns cotxes, l'han pujat en aquest cotxe que comentava, crec que va descapotat, juraria que va descapotat, i l'han fet posar just davant del cremallera, perquè ja just, ho podràs veure tu també, Arnau, 100 metres més endavant ja comença a haver-hi els primers fidels, amb la qual cosa jo crec que la policia o la Guàrdia Suïssa...
0: Ha fet el canvi aquí, no?, per entendre'ns.
1: Exacte, perquè pugui saludar a la majoria de gent. El recorregut que hi haurà és llarguet, fins a arribar a la basílica. Entre d'altres coses, depèn del ritme que vagi, perquè si va a ritme lent, això pot trigar estona. Arrenca ara, veig, el cotxe del Sant Pare. Ho veu també la Mònica Terribas, Mònica?
4: Sí, ara t'estava intentant ajudar fent-te una foto, veus?
1: Sí.
4: Perquè ho vegis més de prop, fent zoom, realment va amb el cotxe descapotat, i com bé deies, el recorregut fins aquí dalt és llarg, perquè està aprofitant per saludar tothom que s'aplega
0: i
4: que no té accés a la plaça, evidentment.
1: Sí, anirà lent, efectivament, Arnau, perquè ara estic veient que, primer, que és absolutament descapotat. Aquí no hi ha papamòbil que valgui, o sigui, el papamòbil va normalment cobert. Aquí la imatge que tenim és que va absolutament descobert amb un cotxe, això sí, acompanyat, ara el veurà de seguida el Marc Segués des de la teva posició, acompanyat, m'atreviria a dir, d'una dotzena de membres, o una quinzena de membres de seguretat. Vull dir, algun dia ens haurem de preguntar qui porta més seguretat, si el Papa, Donald Trump o Benjamin Netanyahu. És un dubte que tinc realment des de fa temps, perquè... Marc Segués...
3: Aquí es veu la capçalera just ara d'aquesta comitiva, la gent comença a alçar els telèfons, grava i fa fotografies, no sé si sentiu com criden per l'arribada del pontífex. Aquí veiem una mica alçat respecte a la resta de la comitiva, se li veu el bust amb la seva sotana blanca, sobresortint per la resta de la comitiva. La gent comença a cantar el càntic que explicava la Mònica Hernández de Papa León, te queremos un montón, i el pontífex el tenim saludant la mà dreta i esquerra, va canviant per poder atendre a tots els seus fidels, va a una velocitat la comitiva relativament lenta, es pot veure perfectament el pontífex, diríem potser a uns 5-6 quilòmetres per hora a tot estirar, i a banda del papamòbil que transporta el pontífex, d'aquest vehicle que l'està transportant, té al voltant potser una vintena o trentena de persones, dispositius de seguretat per assegurar que no hi ha cap impediment. Allà on passa el pontífex s'hi agrupen tot de persones, aquí baix l'ambient és d'eufòria, es branden les banderes del Vaticà, les estelades, i les persones no poden esperar més perquè el pontífex arribi. Ara aquí el tenim molt a prop de nosaltres, la gent comença a cantar, i totes les persones que teníem el tram pel qual el Papa ja ha passat segueixen endarrere per no perdre sol. I aquí ja ens arriba a la nostra alçada, està just davant de l'accés del cremallera de Montserrat. El Pontífex s'acaba d'aturar perquè li porten una criatura, la imatge que hem vist diverses vegades a Madrid. Fa el senyal de la creu al front de la criatura, li dona la mà i torna la criatura als seus pares. Per tant, imatge recurrent que repeteix aquí a Montserrat. El Pontífex, per tant, ja acaba d'arribar aquí a l'accés, la rampa principal d'arribada.
1: Ara veiem, ara veiem, Arnau, com molta gent que es mirava a un cantó de la plaça l'arribada per baix, ara es col·loca a l'altre cantó per fer el seguiment just a l'arribada de la basílica. Perquè ara el que hem d'entendre és que per on va el cotxe del papa? Que va per darrere, deu entrar per darrere.
0: Fa la volta i encara l'última recta, l'última pujada per arribar a dalt de tot. Ara el que està passant és que per primer cop aquestes pantalles de dalt de tot, de just davant de l'abadia, ja s'han vist les primeres imatges del papa i en aquest cotxe descapotable saludant els fidels que són aquí a Montserrat i per tant ja hi ha començat a haver algunes de les ovacions. El que passa és que encara no el veuen directament en aquest últim tram, aquest últim repatxó, aquesta última recta de què? 200 metres abans d'arribar a l'abadia, a la que faci aquesta corba, ja sí que el començaran a veure i podran aplaudir o el que creguin.
3: Sí, ara el papa queda com en un punt sec respecte a l'abadia i l'edifici sou vosaltres perquè ja està enfilant aquesta pujada que donarà a davant de l'alberg de l'abat Oliva, on hem dormit l'equip del Monarracú aquesta nit. Ara ja està fent la pujada d'accés, les persones corrent per arribar a la corba. Estem veient imatges altres vegades de feligresos fent-li arribar infants i ara farà just enfile aquesta última corba que el durà al portal d'accés directament a la rampa que el porta fins a la plaça de l'abadia i res, jo crec que en 30-35 segons ja el veureu perquè avança a ritme bastant ràpid i els feligresos el poden veure bastanta estona.
1: De seguida la competència, per cert, deixeu-m'ho dir que d'aquí uns moments els Òscars també aquí a RAC1, la Terribas, no sé què vol dir, Mònica?
4: No, que està dient que va a ritme, que s'atura de seguida que algú se li atansa, però que evidentment tot va absolutament cronometrat i ara amb en Josep Martí deia més realment la sensació que està passant una estrella del rock and roll, perquè tothom està com fascinat de veure de prop el papa. Nosaltres també hem pogut fer fotos des d'aquí dalt amb la sensació de dir, ara si nosaltres tinguéssim una manera de fer-li mal, segurament ens dispararien de tots els racons perquè el dispositiu de seguretat és espectacular. I ara s'enfila, ara efectivament està a punt d'enfilar-se pel carrer que el manarà a la plaça.
1: L'Arnau.
0: De fet, jo estic just aquí davant, en aquest pont que
1: per cert, tinc davant meu, perdona, Arnau, metres, i ara ho veuràs també. Davant meu tinc un dron sobrevolant aquests moments a la plaça, just aquí al davant. Just aquí davant dels nassos.
0: Just a sobre del papalló 14 que comença a enfilar aquests últims metres, aquesta última recta, en aquest pont que ajunta les dues parts, continua anant lent. És veritat que en aquest primer tram no hi ha tanta gent i ara sí que hi ha encara els últims metres per arribar a l'abadia. D'aquí a res, d'aquí uns minuts, o més ben dit, d'aquí uns segons, ja veurà el Pontífex el gran gruix de gent que espera el papa aquí a l'abadia de Montserrat i, per tant, a la plaça Santa Maria. Saluda encara algunes persones, molt poques persones en aquest tram, acompanyat el papa també del seu secretari, del seu secretari peruà, que va emportar-se dels anys que ell va estar a l'Amèrica Llatina. Li acosten un parell de criatures també aquí a Santigua i aquí a beneeix. Moment ara de que, mira, un petit incident a l'hora d'arrencar el cotxe del papa.
1: Serà un carret de golf,
0: enrere, perquè no han pogut accelerar prou.
1: És un carret de golf, ho sembla,
0: Sí, ho és, ho explicàvem fa uns dies. Sí. És un carretó de golf, una mica més fort, però no deixa de ser un carretó de golf adequat per l'ocasió de la visita del papa.
1: Arnau, perdoneu un moment, la Mònica Hernández deu estar una miqueta més endavant d'on hi ha el Sant Pare. Mònica.
2: Exacte, jo estic una mica més endavant, encara no el veiem aquí, i sí que hi ha molta expectació, Jordi, perquè he trobat dues parelles que porten els seus nadons perquè els beneeixi, que un d'ells té només 2 mesos, es diu Lleó, i ara mateix han demanat permís als membres de seguretat del papa perquè pugui fer aquesta benedicció i, per tant, aquests nadons ara mateix estan en mans dels voluntaris i espero que la puguem viure en directe aquest moment.
1: Bueno, aviam si és veritat, entre altres coses, perquè, com deia avui Liu Forn amb una de les píndoles del món RAC1, pateix molt per les criatures que els hi tornin els pares reals, quan els hi han de tornar a agafar el Sant Pare, que està ara ja, ara el veiem ja, que està arribant a la... Ara sí que està arribant a la plaça principal, Arnau?
0: Últims metres, ja el tenim just aquí davant saludant a una pancarta que posa benvingut a Catalunya, Papa Lleó 14, una altra criatura que se li acosta. Mira, ara agafa un ventall d'una nena que li ha entregat un ventall, una altra criatura a banda i banda. Per tant, moment ara d'avançar res, pocs metres i parar-se constantment el Papa Lleó 14 aquí a Montserrat. De fet, ara mateix li tornen a acostar una altra criatura perquè no hi ha manera que avanci.
1: Els Òscars en directe aquí a RAC1. Hola!
5: Basté!
1: Què tal? Bon dia! Que vines, què tal?
5: La mar de contenta.
1: Arpapa!
5: Ja és aquí! Que tornin tots els nens, sisplau, que porti el tiquet! Vale. Escolta, un nen que es diu Lleó, que serà... Bueno, el seu sant és el 10 de novembre.
6: Ah, sí?
5: Bueno, podria ser el 3 de juliol. Ah, el 10 de novembre és Sant Lleó primer.
6: Sí.
5: Però hi havia un altre papa, que era Lleó segon, que sí, és bueno, el 3 de juliol, és el sant.
6: Hi ha fins a 14 papes, vull dir que...
5: Sant Lleó el 9
7: és el davant de centre, sí.
5: És el 19 d'abril, vull dir que tindran un lío.
8: El Lewandowski dels papes.
5: Sí.
8: Molt bé, hi ha molts policlins també que han posat perquè la gent estigui tranquil·la. Sembla com el Primavera Sound, però de la fe. No? O sigui, sortiran allà a tocar la guitarra en un moment donat.
7: Aquesta és la teva anàlisi, no?
8: Sí. Jordi, que fa bon temps, sabeu, el cel despejat?
1: Sí, ara és un cel... Aquest matí amenaçava pluja, però finalment i sortosament... No, jo vull fer una cosa, que és demanar-li a la Mònica Hernández.
8: Ah, sí.
9: Digues.
1: Perquè, esclar, si es para el papa a prop teu, podem tenir, aviam si diu alguna cosa per RAC1.
9: Ho intentarem.
1: I pels Òscars.
9: T'haig de dir que jo tinc una tanca, llavors hi ha aquests voluntaris amb els nadons, és que ara ja s'acosta aquí el Papa Lleó 14, per tant intentarem abraonar-nos sobre aquests voluntaris i posar-hi el micro.
6: Estaràs batejada, com a mínim.
9: Aconseguirem unes declaracions exclusives per a RAC1, però ho intentarem.
5: A veure si pot dir, tots som u i utilitzem els indicatius d'aquí a 50 anys.
9: Exacte. Jo ho provo.
1: A quina zona estàs, que no et veig, Mònica? Estàs
9: a prop, ara? És just quan hi ha el canvi de nivell, diguéssim, que ara tinc el cotxe aquí davant, doncs una miqueta més endavant, quan comences la zona de cadires més properes a la porxada i a la basílica, doncs aquí. Però ara ja veureu que ens hem situat com en una mena de cantonada per veure si així podem fer efectiva aquesta bendició dels dos nadons, del Nicolás i el Lleó.
1: Atenció, això seria gros, eh? Això seria gros.
0: Vinga, Mònica, intenta-ho.
1: Sí, està ara el... i dalt amb les criatures, està amb les criatures amunt i avall.
8: Sí.
1: I ara, ara sí que arribarà per la teva zona, no, Mònica, ja?
9: Ara sí que arriba, ara sí que el veiem, va saludant fidels. Això serà complicat, perquè aquí tothom hi vol posar el micròfon.
8: Yeah.
9: El veiem que està saludant diferents fidels, ja veieu que aquí a la meva esquena doncs tinc la gent que va cantant allò de Papa León, te queremos un montón.
1: Vaja.
9: Però encara veig que no arriba ben bé al meu punt, eh?
1: Encara no.
9: Encara no, està saludant els centenars de persones que hi ha aquí.
0: El veig
9: perfectament, ara mateix, va a poc a poc,
1: sí.
9: Ara s'ha aturat, justament.
5: Papa Lleó és el millor.
9: Veus una altra canalla, he vist ara que més gran ja, no és un nadó, he vist que al papa li han acostat una altra canalla, per tant veig que això al llarg d'aquesta filera, d'aquest passadís, serà habitual. Vaig a veure si el nostre Lleó el podem beneir.
5: El nostre Lleó.
1: Atenció, que ja s'acosta cap a la Mònica Hernández.
8: Fes-te passar per una nena, també pot ser. Sóc una nena, no?
0: Sí. Que t'agafin, Mònica.
9: Un moment. Ui, s'emporten el nen, li acosten el nadó.
6: Però el torna.
9: Serà impossible perquè no tinc el braç tan llarg, ara mateix tenim una tanca. Aquest és el moment, ara.
5: Pare!
9: Ai! Papa Lleó! Una salutació a RAC1!
7: No puc creure.
9: M'ha mirat i m'ha saludat.
7: Sí, home, sí.
5: Home, això no fotem res.
0: Se'n recorda.
1: Bueno,
9: avisa el micròfon de RAC1.
5: Amb això només es pot fer un tall pel diàleg. Papa Lleó!
1: Sí, perquè un jingle dient...
8: No.
5: Papa Lleó!
8: És que sembla un conte desexplicat. Papa Lleó, bufa! Papa Lleó bufarà i la caseta tombarà.
5: Mònica, no facis cas, nena, ja ho has fet prou bé.
7: Molt bé.
9: Escolta, el Papa Lleó, que ha saludat els dos nadons, els ha caronat, els ha beneït, per tant, aquesta parella de la Sant Boi i la de Sant Cugat, que se'n van la mar de feliços.
8: Adeu.
9: 7 i 6 fills cada parella.
1: Aviam en Joel Penya. Joel.
10: El trajecte que ha fet el papa amb aquesta mena de carret de golf cap a l'abadia de Montserrat, mòbils amunt a la plaça de Santa Maria, que fins ara semblava un partit de ping-pong, perquè anaven mirant les pantalles, anaven mirant cap al carrer a veure si arribava el papa, i ara finalment sí que ha arribat. S'ha aturat per agafar una altra criatura i està parlant ara amb una nena i va saludant el públic que s'ha aplegat aquí a la plaça de Santa Maria. Ara sí que arrenca aquests últims 50 metres abans d'entrar cap a l'atri primer i després cap a la basílica de Montserrat. Mira, ara s'ha parat perquè li han demanat fer una foto i ara agafa encara una altra criatura.
11: Que maco és, Montserrat? És tan maco. Aviam sí. Si ara entra el trajecte, aviam si pot passar per alguna paradeta de Mel i Mató.
1: Sí, ara, sí. Només li faltava això.
10: Doncs estan tancades avui.
11: Què dius ara? Sí,
10: estan tancades.
11: Per l'amor de Déu, si avui és quan fan el negoci.
1: Sí, doncs no, avui no toca Mel i Mató, suposo que és una qüestió de seguretat. La Mel i Mató són objectes llancívols i en un moment donat això no pot estar obert.
11: Pots comptar.
10: Enfila ara sí als darrers metres, sembla que ja no s'aturarà més fins a entrar a l'abadia i serà la imatge després de tants anys d'un papa entrant a l'abadia de Montserrat des del 1982 que no passava. Mare. I ara mateix el pare Lleó XIV creu a la porta de l'abadia de Montserrat.
7: Que està una mica far. La cara, ell de dir, hòstia, vaig massa lent. No vaig a aquesta velocitat ni en hora punta a les rondes, eh?
8: Una cosa, si saps si hi ha el president Salvador Illa?
1: Perquè, sí.
8: Sí, ja, sí, també hi ha Salvador Illa.
1: Sí, no s'ha perdut una.
8: O sigui, pot ser que després de trobar-se a la Madrid, a l'arribada a Barcelona, a la Generalitat, se'l va trobar també a l'Estadi Olímpic, pot ser que el papa estigui fugint del president Salvador Illa, de dir, però aquest senyor surt a tot arreu. Què està passant aquí?
7: És possible.
8: Sí, bueno, una cosa, me fa molta ràbia no ser Montserrat. Se sap quants punts te donen a l'Església per arribar als 32 anys verge? Si te donen el tercer dan?
7: Què dius?
8: Bueno, no sé, però és per un amic, no és per mi, jo no tinc 32 anys.
11: Escolta'm, una pregunta que tenia per algú, potser l'Arnau Mañé, que en sap d'això, de tot el... Veig aquí el programa que el papa diu a les 12 farà un petó a la Vera Creu i procedirà al rentat de mans i l'aspersió.
8: Buah, aspersió. Això que és un rotllo de... Bueno... Què és l'aspersió?
11: No sé, però és raro, eh? Arnau, què és l'aspersió?
0: Ho haurem de veure. No vull entrar en la insinuació que m'estàs intentant fer.
1: No, home, no.
0: Llavors...
7: Home, jo trobo una mica fort,
0: és un ritual litúrgic...
8: Allò que fan de venir a la penya.
0: Pot ser que faci el papa dins, sí.
8: Sí. I ara ja està tancat. Ara és indoor. O sigui, la gent que ara que és a fora, que han de fer? Sí. Han d'esperar que surti...
0: Doncs mira les pantalles, bàsicament.
8: Ah, mira les pantalles. Bueno, com els concerts de Bad Bunny.
11: Pues això aquí, si no tenen cortines, ho passaran malament, eh? Perquè a casa tenim la televisió, que la tenim encastada pràcticament a la finestra, però quan fa llum, quan hi ha molta llum solar, no veus res a la tele.
0: El ressol,
11: has de baixar les persianes i tot. Vull dir, no veuran res amb el ressol.
0: De fet, està passant una mica això, eh?
11: Veus?
0: Una part del públic, no sé com ho veurà, eh? És veritat.
8: Però vaja, no crec que vingui d'això ara, eh? Hi ha drons i tot.
1: Escolteu-me, escolteu-vos, la ho deixem aquí perquè estan entrant, us deixo l'Arnau Mañé i en Josep Moragues, que és a l'interior, i nosaltres la resta ja agafem camí de baixada. És un papa curiós, que ha estat aplaudit per l'esquerra, aplaudit per la dreta, que s'ha reunit amb Salvador Illa diversos cops i amb Bad Bunny, amb els reis espanyols, i que ha escoltat a David Bustamante i a Sergio Dalma. Aviam, que vingui un altre papa i ho millori, això.
8: Potser triguen a tornar després de l'experiència, que és molt cansada, perquè no ha parat en tota l'estona, el papa, eh?
1: Ahir parlava amb un monjo, i et juro que em va dir, t'ho juro, em va dir que no entenia quan dormia aquest home, perquè, esclar, aquests tres dies...
7: Bueno, jo crec que dormen aquests... Justament en els actes aquests, on canta la gent...
9: Ha pres a dormir amb els ulls oberts.
7: Amb els ulls oberts, sí, senyor.
1: Escolta, m'acomiado de la Mònica Terribas, el Josep Martí, del Jordi Llisterri i de l'Anna Gómez.
11: Que estan morts, aquests sí que estan morts. Els té aquí des de les 9 del matí.
10: No, però ara...
11: Per l'amor de Déu. Mònica, una abraçada. Que ens coneixem des de fa molt temps amb la Mònica.
1: Sí, home, sí.
4: Sí, una abraçada forta.
11: Ai, nena, què fan a casa?
4: No t'han rebut a tu? A tu no t'han rebut?
11: A mi no m'han rebut.
4: No t'han rebut?
11: Mira que tinc un escapulari.
1: Sí.
11: I m'hagués encantat, però vaig massa escotada, Mònica.
4: Ja.
11: Avui no vaig vestida com per anar a Montserrat.
12: A la Sagrada Família s'ha d'anar més tapadeta.
13: Ai, jo també volia dir una cosa, Jordi, per acabar, que malgrat l'esforç de Monsenyor Omella per desnaturalitzar la catalanitat de l'acte, crec que no se n'ha sortit.
1: No.
4: I una altra cosa, que és que ha fet visites privades que jo me les hauria estalviat perquè hi ha un munt de víctimes d'abusos de tot ordre que mereixien una mica més d'atenció.
13: Sí, senyora.
4: Perquè aquestes
1: com les
4: visites,
1: de Montserrat, sense anar més lluny.
4: Sense anar més lluny. I aquestes visites privades que hem vist imatges a la Casa Reial i a d'altres, van i inclosos, se les podia haver estalviat.
7: Com són, no callen ni sota l'aigua.
1: No,
7: perquè els hi ha dit adéu. Els hi ha dit adéu.
1: Falta el Martí encara,
12: eh? Hòstia. Un comentari,
13: està espiritual, avui.
12: Un comentari de qualitat.
1: Ai.
12: No té ni una arruga a la cara, Estona.
14: Té un cutis estupendo.
11: Les deu tenir totes a sota el birret, perquè això s'estiren, estiren la pell, sí, i ho recullen al darrere.
4: Posen pinces.
15: El solidet. Doncs bé, amb aquests comentaris acabem. Ha estat un matí llarg i intens. Descanseu. A la tarda repeteixes o ja ho fa el Toni Clapés? Vull dir, perquè
1: no,
15: aquest seguiment...
1: Clapés, Sagrada Família.
15: Molt bé, molt bé. Doncs,
1: una abraçada.
15: Una abraçada. Que vagi
11: igualment. Bravo, bravo. Nosaltres continuem a la competència.
5: Bueno, comencem de fet,
16: RAC1 us ha ofert El Món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de l'Abadia de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV. Amb el suport de Telefònica. RAC1.
17: Hi ha moments que no només es viuen, es comparteixen. I la visita del Papa Lleó XIV a Espanya n'és un d'ells. Telefònica, com a col·laborador tecnològic principal d'aquesta trobada, aporta tota la seva infraestructura i reforça la seva xarxa per tal que cada instant arribi a milions de persones. Perquè ser la millor via d'accés de la societat a les tecnologies digitals és fer-nos sentir part d'alguna cosa més gran.
18: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
19: Hola, sabies que les residències per a gent gran i els apartaments Vallesol també pots gaudir d'una estada d'estiu? Sí, i a més t'acompanyem amb els millors professionals, programes i instal·lacions perquè continuem descobrint la vida. Disposem de 4 centres a Barcelona. Reserva ara la teva estada al 900 24 24 25 o a vallesol.es.
20: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries. Amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
21: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
22: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
23: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
24: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
25: I acaba la carrera en un temps rècord, a la que estàs sens dubte...
26: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team, a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
27: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarrer, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuets, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
28: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
29: A Clínica Pi Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pi Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiesteller.com.
30: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
18: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
31: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
32: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
31: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
32: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
33: Busca
0: necessites cotxe? Aquí el tens! A Estelantis en Lluç Sant Feliu, concessionari oficial Peugeot, hi trobaràs vehicles nous i d'ocasió de totes les marques, revisats, garantits i llestos per emportar. Servei postvenda amb tècnics especialitzats i recanvis originals. Fàcil, ràpid i sense complicacions. Estelantis en Lluç, carrer Joaquim Castells 2, Sant Feliu.
1: RAC 1. A RAC 1, l'hora de dinar és per informar-se.
2: Bon dia, són les dues.
1: 14:15. Cada dia la informació que necessites des d'allà on passen les coses.
3: Anem cap a la ciutat esportiva, Joan Gampar. Marta Ramon, bon dia.
1: De 2 a 3, 14:15. Una hora d'actualitat i esports amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
4: RAC 1. Tots som un milió.
6: Porta RAC1 i RAC més 1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC1 per mòbils i tauletes.
7: Escolta, descarrega.
6: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
8: Ciutadans de Catalunya.
6: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Òscars. Aquí comença la competència.
9: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
10: Terrassa! Sí! Mataró! Sí! Navarcles! Sí!
15: A la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
9: Són les 12 i 19 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
15: Bon dia, Òscar Dalmau.
9: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balançó.
15: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
9: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
15: Heu de saber que, entre altres coses, ahir va caure dues vegades la xarxa de Rodalies de Renfe.
9: No, home, però això no, sí, no és important.
15: Sí, això, home, això és important.
9: L'important és el que està passant ara.
15: Manifestacions.
9: Ho estàs veient.
15: El
9: papa.
15: Està passant. Ha vingut el papa i s'han recuperat Rodalies, ha tornat a la normalitat.
9: Miracle!
15: Sí, ha tornat a la normalitat, que és tant com dic, ha tornat a la mateixa merda de sempre, però Lleó 14 és a Montserrat.
9: Habemus papen.
15: Ens heu sentit explicant l'arribada amb el Jordi Basté i els companys del món RAC1.
9: De fet, tenim allà a Montserrat l'Arnau Mañé. Bon dia, Arnau. I en Joel Penya, també. Tots dos són allà. Joel, Arnau, ens sentiu?
12: Sí, ho sentim.
9: Ara. Vosaltres sou fora de la Basílica, per entendre'ns, veient les pantalles, eh?
12: Sí, efectivament, estic a dalt de tot de la plaça. Ara mateix hi ha hagut d'entrar un moment a dins perquè s'estava a punt d'apagar el Quantum, però sí, bàsicament estem a la part superior de la plaça, amb vista aèria de les primeres files que miren aquesta pantalla, plenes de gom a gom, i els manos, vaja, pantant-se com si no hi hagués demà.
9: Perfecte, us ho dic perquè, com que vosaltres veieu les imatges igual que nosaltres, qualsevol cosa que vulgueu comentar, entreu en directe. Sí. Deixem els micròfons oberts.
13: Exacte,
9: què vol dir? Exacte, Jean-Paul.
13: S'està fent el periodisme.
9: No ets el director d'aquest programa.
14: A mi m'ha estranyat que el Jean-Paul no vingués avui aquí.
13: Bueno, és que jo volia anar, però...
9: No l'hem deixat.
13: No, és que, no m'han deixat, i dos...
33: Però perquè ets molt important aquí, algú ha d'estar...
13: Sí, no, però és que no m'he renovat el carnet. Aleshores, sense DNI no te deixen acostar-te al papa a menys de 200 metres. Bueno, jo estic seguint tot perquè, des del punt de vista periodístic, m'interessa molt tot el que és la cúria i altres paraules.
9: No saps absolutament res,
13: sí,
9: Jean-Paul.
13: Sí,
9: parles d'oïda?
13: La moguda aquella, la Thermomix, que té per tirar aigua la
9: gent. Thermomix? Quina Thermomix?
13: Té una moguda que té com una cosa amb aigua de miracles que té, que va tirant a la gent quan surt i tota la pesca. No. Tot això del vaticanisme, del Vaticà, sí, és una moguda. L'Arnau Mañé ho sap. Arnau, ara mateix estan fent alguna cosa que haguem de destacar als nostres oients?
14: Mira, està intervenint ara l'abat de Montserrat.
9: Poseu-me la tele!
34: La Virgen María es madre de todos.
13: Mira.
34: Agradecemos que nos acompañen tantos
9: obispos. De moment el papa no parla català,
33: ni l'abat de Montserrat.
34: El orbe y la piña.
9: És l'abat, aquest? És dels nostres?
33: No, dels teus, sí.
13: L'han reprogramat, aquí.
9: Calleu!
14: Ara és injust, perquè fins ara ha parlat en català.
13: Hem connectat just quan canviava l'altra llengua.
9: Mira quanta gent al voltant de l'altar, eh? Tots asseguts, tots són dones, eh?
14: Home, no ha de ser
33: dones. Sembla que teniu festival.
34: Nuestra oración es que todo el que llegue como visitante se vaya como peregrino.
2: caminando hacia la patria celestial.
5: Sí. És peregrino, eh?
15: Gràcies. Bueno, sí, ara no, bueno, és que no és el seu idioma.
2: I el meu sí. Del monestir. Mira, ara, enmig nostre, ara. Enmig d'aquest poble que la Moreneta ha engendrat espiritualment i que vol continuar sent, com va dir Sant Joan Pau II aquí mateix, antena de la bona notícia de la salvació per a tothom.
5: Escolta una cosa, dir-li Moreneta no és racista? No, se li hauria de dir la Verge Negra, no?
15: Sí, no, però no...
5: Si ho dic jo, me dieu, no, Moreneta, no, perquè Moreneta no és morena.
15: És que entraríem en un debat sí. Una mica absurd, perquè tampoc no és que sigui una persona racialitzada, sinó que crec que el moreno no li ve de, diguem, de... del sol tampoc, li ve del fum, però bueno, ja entraríem en altres qüestions. Sí. Es diu la Moreneta,
9: espelmes,
15: perquè és com la coneixem, diguem, en aquest país.
5: Però escolta, Arnau, Joel, és que jo no ho he pogut veure, però el papa ha baixat de l'helicòpter penjat d'una corda, com el Tom Cruise?
15: No, què diu?
5: No diu que ha anat amb helicòpter? Ah, no ha vingut amb helicòpter?
14: No, ha vingut en cotxe, ha vingut en cotxe.
5: Pues que soso!
14: L'únic que són molt tossuts i fa dies que algú va dient que vindrà amb helicòpter i no. Ha vingut en cotxe per carretera des de Brianzo.
5: Mare meva, calla que canten!
15: Sí, sí, ja ens ho sabem. Bueno, no. Per aquesta part, sí, la dement, diguem que...
5: És maco,
11: Déu és a tots els canals, a les plataformes...
9: No,
11: jo us vaig traduint del que sé de dir.
9: Doblatge no.
11: Això és un sí?
9: Escolta'm, això està molt bé, però quan canten els escolanets? Quan fan allò de la voz kits?
15: Bueno, els escolanets van cantar ahir i avui tornen a cantar. O sigui, a partir de quin moment hauríem de considerar-ho explotació infantil i hauríem de començar a cobrar aquests nanos?
5: Bueno, els escolanets no hi ha res que m'emocioni més que veure nens cantant, cridant molt, amb la veu molt aguda...
15: No cridaven ahir.
5: Mentre tots els adults s'emocionen.
15: Sí, això és veritat, però no cridaven... Si una
5: passa
15: cosa...
5: a la voz kits? La voz kits passa això, sí.
15: I tenim un referent claríssim, sí, sí. Un referent de qualitat, que són els escolanets. Que
5: la Marisol. La Marisol també, una nena petita que cantava. La Marisol, nenes, vull dir, home, de tota la vida. O les Macedònia.
15: Sí, exacte.
5: Les Macedònia també són nenes que cantaven. Sí. O el Joselito.
15: Joselito,
5: que li deien al ruiseñor.
15: Sí.
5: 12 cascabeles lleva a mí. Cabello.
15: Caballo.
5: Por la carretera. Cau.
15: Sí,
5: això sempre ho fan quan acaben. Au!
11: Pell de gallina, com que els colanets... Jo he notat una cosa, i és que el papa, l'única cadira còmoda que ha tingut des que ha vingut a Catalunya, perquè tot és fusta treballada, que això...
9: Sí, hi ha molt treball de banisteria, però clar, això còmode...
11: L'única còmoda que ha trobat és la de Brianzo, que era una cadira...
9: A la presó?
11: Una cadira normal de persona...
9: Ah, no he vist imatges, deus dir-li a ser una d'aquestes de l'Ikea.
11: I aleshores tu t'asseus com a papa i veus que hi ha... No, és que hem treballat un arbre de fusta i tal. Tu no pots recolzar...
9: T'hi has de posar un coixí,
11: T'has de posar un coixí de papa, i l'esquena la té totalment desprotegida. Sí, bueno, sí. És una cosa molt bàrbara.
5: Escolta, se sap què cantaran els escolanets, Arnau, Joel? Sabeu el repertori?
14: Sí, cantaran el Virolai.
5: El Virolai!
14: No, Joel?
11: Sí,
14: a partir de la una, sí, a la una en punt cantaran el Virolai, però abans cantaran el cant de la Salve, que són les dues cançons que
5: de
14: estan...
5: De fet, la Salve no me'l sé.
15: Sí, bueno, ja...
14: La Rosa de Bril, sí. Ahir Angelinés van cantar també el Virolai a l'estadi Lluís Companys.
5: Sí, ho vaig veure, sí.
14: De Montserrat,
5: sí.
14: Amb el papa davant d'una rèplica de la Moreneta, sí. També resant o pensatiu. Sí, sí.
5: Molt maco, ja. Ojalà cantin avui un bolero també de l'Antonio Machín.
15: Però com han de cantar? Hosti,
5: home, perdona, en té un que és molt clamar de catàlic,
15: sí?
5: Que és de cançó protesta.
15: Quin és?
5: És com el Raimon. L'Antonio Machín era el Raimon dels cubanos.
15: Per què?
5: Sí, en té un que... Aunque la Virgen sea blanca...
15: Sí.
5: Píntame angelitos negros.
15: En aquest cas la Verge és negra, però...
5: Que también se van al cielo.
15: Clar,
5: todos los negritos buenos. Veus, aquí diu negritos, ho diu ell.
15: Però ell
5: que això resiste.
15: No, però ell ho pot dir.
5: Home,
15: però,
5: per la mort de... Pinto! Si pintes con amor...
11: Buah, canten bastant bé els escolanets. Que
5: ara... Nenes, un bolero, ara,
16: Sí.
5: Els boleros sempre entren bé.
15: Sempre entren
5: bé. A qualsevol hora.
15: Sí, però ara jo crec que amb el papa no. O sigui, no quadra la
5: cosa. I tot de nens cantant un bolero.
15: Sí, tot de... No, sí, però no sé. Ja han fet prou fent-lo de la Rosalia.
5: Que sossos.
11: És que els escolanets és pell de gallina. Jo vaig veure que van, com deies tu, Arnau, que ahir van tocar el hit, que és el Virolai, el hit seu, sí. el de la maqueta, i ara boníssim, i que canten bastant bé.
9: Sí, home, cantant molt bé.
11: De lo millor que hi ha. Una cosa, la meva pregunta, doncs, sabent tot això, és quan canvien la veu, què fan? Els expulsen? O què fan amb els escolaners?
14: De fet, mira, avui al Basté li han explicat que quan canten, quan li canvia la veu, han de canviar el tipus de manera de cantar. Jo ara no em posaré tècnic, perquè tampoc hi entenc, però era algo així com que primer passaven del falset a cantar de pit o al revés, no sé, no acabo de, no ho he acabat d'entendre, però la idea era aquesta, que canviaven la manera de cantar.
13: Sí, i els repetidors, doncs, imagina si...
9: Se'n van més a fer la veu de baríton, no? La veu més greu.
13: Bueno, perquè te canvia al final, els que hem patit el canvi, doncs sabem el que és.
9: Bueno, hem patit tots el canvi de veu.
33: Bueno, en Pol concretament no.
13: Jo encara no, però de vegades me fa galls de la pròpia...
9: Que l'estàs canviant.
13: El meu cos i me fan mal els mugrons.
9: Jo...
13: Això us ha passat, algú, del creixement?
9: Sí, sí, sí. Uah, estàs madurant, sí, sí. Clarament estàs madurant.
33: Sí, sí, se'n nota, a més a més.
13: Sí,
33: sí,
13: ho sé.
9: Escolta, que els hi digui algú a l'Escolania que cantin alguna més moguda, no? Perquè
15: què vol dir moguda?
9: Que, no sé, que cantin una dels buos, per
15: exemple. Han de cantar una dels buos.
9: Aquella que té una lletra a la mar de bona que fa lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo.
15: Jo no m'imagino els escolanets cantant una de buos.
9: Pues això podria ser una polifonia fantàstica.
15: Estem parlant de Montserrat, estem parlant de misteri.
9: Ja tenim amb nosaltres el professor Sebastià de Debò. Bon dia, professor de Debò.
15: Bones i màgiques nits.
9: Bones i màgiques nits per vostè sempre.
15: Abans del misteri i de Montserrat.
9: Sí, vostè hi ha anat, ha fet programes especials des de Montserrat.
15: Perdona, si sumes tots els dies que he fet programa a Montserrat, que he parlat de Montserrat, que hem parlat dels somnis de Montserrat, sumen en concret anys.
9: Anys, eh?
15: Anys total,
9: sí,
15: eh?
9: Sí, sí.
15: Hi ha coses molt misterioses a Montserrat, com, per exemple, que s'hi han vist ovnis.
9: Sí, senyor, hi ha avistaments d'ovnis quan el diuen.
15: A Dojo. Avui podríem assistir a la primera abducció extraterrestre d'un papa de Roma.
9: Què em diu ara?
15: Sí.
9: Que l'han d'abduir.
15: Sí, sí, també s'ha parlat, per exemple, del Sant Greal, del Sant Greal, que podria ser a Montserrat.
9: Sí? El monestir de Montserrat? El Sant Greal, amb la sang de Crist, el calze...
15: De Crist, una cosa de reserva. Gran reserva, gran reserva Crist. També s'havia parlat dels nazis, que buscant...
33: El van anar a buscar, sí, sí.
15: El van anar a buscar, però els monjos el tenen ben amagat, sota una rajola. Això és un misteri, no ho diuen, però podria ser que sigués sota una rajola. Tu fas un glob
9: una pregunta,
15: del Sant Greal si tenen... i se treuen, com diu
9: algú?
15: Algú, se te treuen les arrugues de la cara. El Josep Martí Blanc.
9: I això és?
15: Això és perquè ha fet un glopet. De
9: la és la terra de joventut, és la font de la terra de joventut.
33: És el botox d'abans.
9: L'únic que em sap greu que si el tenen el calze amb la sang de Jesucrist, el tenen sota una rajola, el deuen tenir xafat.
15: No, perquè és, hi ha una... Jo parlo del misteri. Està dins un tàper. És el tàper del misteri.
9: Miri, ja està, professor, de debò. Moltíssimes gràcies per la seva aportació.
15: Gràcies a vosaltres.
9: A mi m'agrada molt aquest papa perquè no és ni dels uns ni dels altres.
15: A veure, sí.
9: No és ni d'esquerres ni de dretes.
33: Ara ho dèiem bastant, sí.
9: Aquest papa critica el racisme,
15: sí, bueno, perquè
9: però també l'eutanàsia.
15: Ja, però és que està bé...
9: És de dretes i d'esquerres.
15: No.
9: Sí.
15: Agafa d'aquí i d'allà, com han fet tots els papes.
9: Està contra la violència de les dones.
15: Sí.
9: Contra les dones, vamos.
15: Cap a les dones.
9: Cap a les dones. Sí, sí, està contra la violència cap a les dones, però si volen avortar, em sembla molt malament, no?
15: Bueno, és el papa. Aviam, no és...
9: El papa és del Real Madrid, però també de l'Atlético.
15: Sí.
9: Fixa't. Parla en català, però sobretot parla en castellà. Sí, en el fons, quan es passa el castellà, la majoria dels feligresos pensen ara sí que sembla una persona normal, no?
16: Home, és que una cosa, a mi el que em va semblar una mica estrany va ser sentir l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, parlant en castellà i parlant de l'arquitecte de la Sagrada Família, dient Antonio Gaudí.
9: Sí, això. Si ho hagués sentit Gaudí, hagués sortit de la cripta,
16: Exacte.
9: Llavors sí que haguéssim tingut un programa especial de misteris amb el professor de Debò.
16: Exacte, un pollastre. Antonio Gaudí, mi arma, di arquitecto. Sí, baila, baila, sí. Como va la sevillana, Mi arma, venga, gracias a la selecció espanyola,
9: De fet, això...
16: A mi llamar, barra para mí.
9: Aquesta relliscada de l'arquebisbe de Barcelona
16: relliscada,
9: va ser ahir a l'estadi Lluís.
16: Tot són relliscades, però al final no és relliscada, m'entens?
9: Ja.
16: No és una relliscada, se'n diu diglòsia, se'n diu substitució lingüística, se'n diu autoodi, barreges dues llengües, però quan has de parlar seriosament, sempre guanya la mateixa, la di Franco. Vinga, cagar la via.
9: Bé, en tot cas, ahir el papa va fer aquest acte a l'estadi Olímpic.
16: Sí, que el va veure.
33: Va haver-hi castells,
16: molt maco,
33: sermons i també música amb Sergio Dalma cantant amb l'Escolania de Montserrat.
9: Com m'agrada el Sergio Dalma.
15: Sí, vostè és molt de Sergio
9: Dalma. L'haurien de fer escolanet, també, perquè canta com els àngels.
15: Sí, canta com els àngels, però per edat crec que ja no entra...
33: No, aquest ha canviat la veu fa estona.
9: M'agrada molt i també m'agrada que sigui català. Bueno, català.
5: A veure...
15: Què?
5: Amb matisos, perquè el Sergio Dalma és de Sabadell.
15: Home, doncs català, català. Ja, Sergio, és català i ho sap tothom. Sap tothom, per exemple, que es diu Capdevila, de cognom.
5: Ah, sí?
15: Que Dalma, sí, és el nom artístic.
5: Pues deu dir Capdevila de segon. Es diu Sergio Dalma, de tota la vida.
15: Bueno, sí, de tota la vida.
5: I què va cantar? Bailar plegados?
15: No, bailar plegados sí que no és bailar.
5: Mirar els ulls del papa?
15: Sí.
5: Bailar plegados, que és bailar.
15: I el papa pensa per plegados?
5: Igual que baila el mar.
15: Sí.
5: Con los cojines.
15: Los delfines, son los delfines, Déu-n'hi-do. Doncs no. El papa continua avui amb una agenda força atrafegada.
5: Força atrafegada, sí.
15: A mi m'està fent patir aquest papa,
5: Sí, vostè el pateix, Vostè...
15: Home, jo pateixo. Primer, el seguiment és... O sigui, posis el canal que posis...
5: Hi ha el papa.
15: És que
5: Bueno, hi ha el papa. De vegades no hi ha ni el papa.
15: No hi ha ni el papa,
5: no
15: hi ha una càmera...
5: Encara no ha arribat, l'estan esperant...
15: Sí, hi ha gent molt ben vestida esperant que passi el papa i emocionant-se molt fort, que jo, això, fa uns anys, jo no m'ho hagués imaginat, però hi ha gent de...
5: Vostè ja, a la seva edat, avi, ja no s'emociona per res, no?
15: Bueno, i menys per un papa, escolti, les coses... Jo, des del
5: jo només l'he vist emocionat sortint de la farmàcia...
15: Sí, home, i tant, i entrant a la farmàcia.
5: I entrant a la farmàcia, jo, amb una recepta.
15: Per mi el Sant Greal és tot el que tenen allà els farmacèutics, el que tenen especialment a la farmacèutica, que has d'anar amb una clau.
5: Sí,
15: jo el que hi ha... Sí, sota pany
5: és bo. A vostè li agrada les fórmules magistrals. Quan comencen a remenar...
15: A barrejar. A mi barrejar...
5: Pols,
15: la pols.
5: O sigui, un gramet d'aquí, mig gram de l'altre.
15: La droga legal, la droga de l'Estat, la droga bona.
5: Sí.
15: De tota manera, com dic, el papa aquí m'està fent patir, perquè ahir al vespre jo el vaig veure molt cansat.
5: Bueno, doncs esperis com acabarà aquest vespre.
15: Sabeu aquella mirada com perduda de la gent gran? Com aquella mirada que et queda quan has comprat 50 dècims de la grossa de Nadal i no tens ni un puto reintegrament, de dir alguna cosa de... Bueno, mirada de per què tot això i per què a mi,
5: sí,
15: no?
5: Però ja hi deu estar acostumat el papa.
15: Jo només sé que esteu apretant molt, ara amunt, el papa, l'esteu collant, ara avall, ara un avió, ara un helicòpter, ara nens, ara li treuen el nen, ara en porten un altre, 4 hores saludant a gent que sota el sol, que, bueno, que tenen la fe, que la fe és el millor, és la crema de sol que millor va, la fe és una nota crema, Bueno, sí. Un munt de regals. A mi els meus fills em fan això i el primer que penso és que em volen matar. A mi em porten pels puestos, arrossegant. No, mira, que ara faràs petons als nens, ara abraçaràs a no sé qui, ara pujarem un cotxet d'aquests de golf, ara te donarem un ferro, ara cuinaràs una paella, ara te la menjaràs, ara vindrà Salvador Illa. Ja l'he vist 5 vegades!
5: Escolta, jo pel meu gust esteu parlant massa. Poseu l'app de la tele a veure què és el que fan a dintre de la basílica.
15: Lo que estarà
5: Arnau, fent... què està passant ara?
15: Coses seves.
5: Joel!
15: Sí.
17: Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos.
5: Beneïda sou vos entre totes les dones. Sí. Beneïda és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
15: Sí.
5: Santa Maria, Mare de Déu... Això s'ho han saltat?
15: No, ho estan contestant, suposo. No sé com va.
5: Vale.
15: Exactament.
17: Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
15: No, home, no, perquè vostè ja ho ha dit. Per cert, vostè per tenir la que té i tot això, vostè és de comunió, de
5: bueno,
15: confirmació...
5: Perquè, jo això m'ho sé, les pregàries, perquè ho veig per YouTube, el TikTok.
15: Sí,
5: la gent jove, vull dir, avui en dia...
18: TikTok. Obres de la Rosalia.
15: Sí, clar.
17: L'Assumpció de Santa Maria al cel.
11: Aquest capítol és molt guai, de quan puja ella.
5: Calleu! Qui parla ara, Joel?
19: Doncs mira, ara el que estan fent és la pregària del Rosari, que més o menys es calcula que durarà un quart d'hora més, i aleshores és quan el papa farà la benedicció final, que és quan tornarà a prendre la paraula a Lleó XIV. Durarà més o menys 10 minuts aquesta benedicció final i després ja anirem als cants que comentàvem abans de l'Escolania. Aquesta pregària del Rosari durarà aproximadament uns 35 minuts perquè ha començat cap a un quart d'una.
5: Molt bé.
17: Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres.
15: Sí. Per si no li havia quedat clar a primera a Santa Maria.
5: Bueno, que estan passant el rosari, ara ho entenc, perquè repeteixen, claro.
15: Clar, el rosari és una cosa doncs, de concentració i de... Bueno.
11: Sí, molt ben explicat,
5: Bé, escolteu, avui hi ha vida més enllà del papa, després reprendrem aquesta visita a la Basílica de Montserrat.
15: Sí, és el que deu dir el papa a les seves misses. Hi ha vida més enllà del papa.
5: Sí, per exemple, favor. Continua el serial amb el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
15: Que ha anat a Montserrat, el temps segrestat.
5: No. Primer el volia fitxar al Barça, l'Atlètic va dir que no, i ahir Florentino Pérez va oferir 150 milions per comprar-lo. Fixa't tu.
11: 150 milions per comprar el Barça? Me sembla una ganga.
5: No, per comprar el jugador.
11: Ah,
5: Julián Álvarez.
11: Sí, ja ho sabia.
5: Va!
9: Però el president Matalassé ha dit que no us el ven,
15: Bueno,
9: ni el ven al Madrid,
15: moment,
9: el Julián Álvarez.
15: No, Conrad Consum, de l'Agència Catalana de Consum, bon dia i bona hora.
9: No, ni bon dia ni hòsties. Bueno, ja no només parleu del Barça, sinó que també m'eren passant notícies de fitxatges del Madrid i de l'Atlètic. Escolta, si em vull avorrir amb el futbol, em miro un partit de l'Espanyol.
15: Bueno,
9: l'Espanyol Getafe, per exemple. Sí.
15: És que ahir el Madrid, el Real Madrid, va anunciar aquesta oferta astronòmica per l'argentí i això va provocar una picabaralla de tuits entre els comptes oficials del Madrid i de l'Atlètic. Vull dir que...
9: Mira, escolta, si mai hi torna a ve sequera, em pots recordar aquesta notícia? Perquè ompliríem tots els pantans de lo molt que me la sua.
15: Molt bé, perquè vostè és de l'Espanyol...
9: Ja prou, home!
15: Això entenc que aquesta mena de serials interessen a alguns culers, o a bona part dels culers, tot això, perquè aquest havia de ser un fitxatge
9: però
15: del Barça.
9: Però cap interessar, home! Una polèmica entre l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid a Twitter. Twitter, que és una xarxa social on la majoria dels usuaris... es canvien els llençols del llit un cop per semestre.
15: Un moment, un cop per trimestre.
9: Un cau de rates, Twitter, home.
15: Calla un moment.
9: Escolta'm un moment, em pots mirar quants gols ha fet Julián Álvarez aquesta lliga?
15: Mira, ho vaig mirar l'altre dia. De fet, ho vaig preguntar als companys.
9: Ja podeu anar dividint entre 150 milions. A veure quant va el gol de Julián Álvarez.
15: Julián Álvarez, aquesta lliga, ha marcat 8 gols.
9: 8 gols!
15: Com a davanter, doncs, jo crec que es pot millorar. Hi ha camp per córrer.
9: O sigui, m'està dient que algú pagarà 150 milions d'euros per un tio que fa els mateixos gols que Quique García...
15: Sí.
9: Quique García, que bueno és.
15: Quique García, de l'Espanyol, efectivament.
9: El gran Quique García.
15: Bueno, el gran Quique García...
9: Quan dic gran, vull dir... literal, Això que diuen els joves ara. Gran literal, el gran jugador, perquè té una edat, i aquest
15: home. Té una edat, té 36 anys, en Quique García és un veterà.
9: Sí, bueno, veterà de la guerra del Vietnam.
15: No.
9: Té una edat i és grandet, i aquest.
15: No, però 36 anys sí que és veritat, doncs, miri, l'edat que tenia en
9: Lewandowski... Però que ens hem tornat bojos, o què? Sí, 150 milions d'euros per 8 gols surt a uns 19 milions d'euros per gol.
15: Una feina ben pagada, no?
9: A mi em dones 19 milions d'euros i surto despullat al Camp Nou amb un culleret de botifarres del Perol.
15: Sí.
9: I li llepo les restes del Malic de la Porta mentre vaig cantant Porto l'escut al pit!
15: Sent vostè de l'Espanyol,
9: Jo sóc perico, però
15: per favor. Bueno, moltes gràcies, Conrad Consum. Hem de parlar d'altres qüestions.
9: Sí,
15: a banda de Julián Álvarez. Ja ho trobarem, perquè...
9: Mira, escolta,
15: això,
9: no teniu en compte aquí que el Joan Julián Álvarez és argentí?
15: I?
9: Si una cosa no necessitem a Barcelona és que vingui un altre argentí, escolta.
15: Bueno,
9: un país que com a plat nacional té la carn arrebossada.
15: Però, a veure, no, jo crec que això seria l'Uruguai.
9: Perdona, jo he vist nens de l'esplai amb carmanyoles més elaborades que la gastronomia argentina.
15: No és veritat. Escolti, fan allò dels assados, també, les empanades.
33: Molta il·lusió.
9: Empanades i empanats. Sobretot quan parlen. Pensa que allà Messi és una eminència intel·lectual.
15: Però què diu? No és veritat. Messi parla poc aquí i allà.
9: Un tio que després de 20 anys a Catalunya no és que no sàpiga parlar català, és que no sap parlar.
15: No és veritat. És veritat que no és una persona explosiva fora del camp, però llavors ha d'entendre que si Julián Álvarez volgués venir a l'Espanyol, els pericos no el voldríeu. És això el que he d'entendre?
9: Bueno, escolta, és molt car, això, si han dit que no 150 euros. Escolta, si ho voleu gastar 25.000 milions de les antigues pessetes per un Quique García de l'Espanyol, que ha anat a psicoanàlisi, doncs, escolta, endavant les atxes.
15: Molt bé.
9: Però, bueno, no ens toqueu els pebrots als de l'Espanyol,
15: Molt bé, no ens toquem els pebrots als de l'Espanyol.
9: És un consell de l'Agència Catalana de Consum gairebé sempre al vostre costat.
15: Sí, i abans de tornar al Papa i a les qüestions de l'actualitat més rabiosa, parlarem del govern britànic, si us sembla bé, que ha publicat què paga la família reial britànica en lloguers diversos. Vull dir, ja sabeu, la cosa de lloguer... Sí, perquè ells també tenen problemes...
5: El príncipe Carles de l'Inglaterra paga lloguer,
33: Sí, el rei, de fet, el rei Carles III.
5: Ai, sí, el rei. El rei no es passa, nenes, que penses al príncipe Carles?
15: A mi em passa amb el rei espanyol, que per mi...
5: Fixa't, és el príncipe Felipe, a mi també. A mi també, quan diuen el rei Felipe, dic aquest, però qui deu ser?
0: És que per què hem de saber els reis d'altres països?
33: És veritat que en el seu cas és curiós, perquè tenint vostè 17 anys...
5: Sí, bueno, el TikTok, això m'ha fet molt mal.
33: En tot cas, el rei Carles III d'Anglaterra no paga lloguer, però el seu fill, el príncep de Gales, sí. Pel palauet on viu amb Kate Middleton, a Windsor paga uns 350.000 euros l'any.
15: Bueno, com un pis a la Barceloneta,
5: Vull dir que... allà no hi ha topalls tampoc del lloguers,
15: No.
33: No està regulat.
5: No està regulat, això,
15: Sí.
5: Però el fill del rei d'Inglaterra paga lloguer, m'esteu dient.
15: Això sí que és la decadència d'Occident, no? O sigui, els reis paguen... Però què significa
5: això? Això és com qualsevol família, Els fills no paguen, Paga el pare,
15: Això
5: ho paga el pare, els fills no.
15: Papà, això és veritat.
33: De fet, alguns familiars que viuen en Palau Reials també el paguen, però qui ho paga és el rei per ells, exacte.
15: Ah,
5: fixa't, vull dir, la monarquia està molt malament, eh? Sí. Si has d'anar pagant el lloguer...
15: Va, clar, és això el que deia.
5: Home, per l'amor de Déu, on s'hi has vist, això?
15: Sí.
5: Si tu ets rei, el mínim que pots fer és demanar una hipoteca, no?
15: Home, que una hipoteca...
5: Que has de viure de lloguer, home.
15: Tampoc, que una hipoteca, una hipoteca és molt, una cosa molt mundana. Escolta, no?
5: El rei d'Inglaterra va demanar una hipoteca i al contrari que passa si anem tu i o jo... Sí. Li donen la hipoteca, eh?
15: De primeres, bueno...
5: Home, de primeres li donen, si no li demanen cap aval, eh?
15: No, bueno...
5: Per què li donen la hipoteca al rei d'Inglaterra? Perquè el banc sap que això pot passar als fills.
15: Sí,
5: vull dir, la feina és hereditària. Feina els fills en tindran segur per poder seguir pagant la hipoteca si es mor el pare, saps què t'ho vull dir?
15: No,
5: que facin una clàusula, que jo la tinc, una clàusula que és que si mors, ja es cancela la hipoteca, ja es paga, està pagada.
15: Sí?
33: Això existeix?
15: Sí. Bueno, pues ja se puede morir, no? Com diria Josep Lluís Núñez.
5: Poca pecadora.
15: Sí, el que farem, si us sembla, és anar a publicitat.
5: Vinga, després sí, perquè ara encara estan resant el rosari a la Basílica de Montserrat.
15: S'acaben d'aixecar. Ah, no és per marxar, és per continuar. Sí.
5: Continuen.
0: Aquesta...
15: Kyrie eleison.
0: Sí, veraison.
5: Bueno, sembla com quan canten els números de la loteria de Nadal. Oi que sí?
15: Doncs farem una cosa, anem a publicitat i tornem de seguida parlant de tot plegat.
5: Bravo!
1: No cal moure's de RAC1 per escoltar La competència.
3: Interrompem la programació. Estem en directe des de Clarel. Maria, què està passant?
20: És una bogeria, Carles. No havia vist res igual. La gent surt de Clarel amb els ulls com plats.
3: S'ha confirmat la xifra?
20: Confirmadíssim. Arriben els preus encara més bojos. El rentavaixelles o Garell d'un litre a només 0,99. A Clarel se'ns n'ha anat la pinça. Vine i descobreix els nostres preus encara més bojos.
21: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
22: I pot ser tot això sent professional.
21: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
23: Uf! Em pesen tant les cames i em veig verius.
24: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
23: Tu creus? Jo pensava que era normal.
24: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
25: El futur del sector agroalimentari demana el teu talent. Inscriu-te al primer grau en Tecnologies i Direcció d'Empreses Agroalimentàries. Titulació pública oficial de la UB i la UPC en anglès. I trobaràs la millor sortida professional i la participació d'empreses líders del sector. Comença aquest setembre. Les places són limitades. No esperis més. Fes la teva preinscripció al portal d'accés a la universitat. Més informació a fabest.org.
26: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
27: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
28: Ara Lidl mini de wets de pernil curat en pack de 2 per 1,99. T'estalvies un 21%. Lidl, val la pena.
29: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? Estaria ara preocupat pel servei de reparació del meu cotxe? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar sense sorpreses, vols Mafre. Anem on vas.
30: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
31: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
32: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
35: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
36: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
37: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
38: I els frescos d'Aldi!
37: Al!
38: Aquesta setmana estalvia amb la banana 0,97 al quilo.
37: I el tomàquet pera 1,45 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
38: Que poc que costa comprar bé.
39: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
40: Peugeot.
0: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
2: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
4: Jo tinc al cap tota l'estona això.
5: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
6: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? M'hauria estalviat les 3 hores que fa que espero una grua al mig de l'autopista? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar temps, vols Mafre. Anem on vas.
7: Un dia d'aquells en què tot et surt bé.

0: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
2: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
3: Peugeot.
4: Som aquí a la competència, això és RAC1, sentim en directe ara mateix la cerimònia dins de la Basílica de Montserrat.
5: Aquesta veu que sentiu, sí. Aquesta veu que sentiu que canta és la del Papa, allà 14, en llatí.
6: Buah, el Papa ja ha sortit a cantar.
5: Canta bé o no?
6: Molt bé, molt bé.
4: Molt bé.
6: No l'entenc gaire, és llatí això que fan? És llatí?
5: Sí.
6: Va, és que jo vaig fer grec.
4: Això és el mateix que fan al camp del Barça, no?
5: Què vol dir?
4: Bueno, els camps de futbol sempre s'hi posa algú que diu... I tota la gent a coro.
5: Sí, bueno, com allò un dia de partit, no? Sí, exacte. És el dia de partit, que és el rosari.
4: Aquesta no me la sé, que sóc perico.
6: I què han de fer ara? Ara s'acaba el rosari i ja surt el Papa o què?
4: Això ja no és el rosari.
6: Ah, no, això què és?
5: D'aquí a uns minuts ha de fer una intervenció, una homilia des de dins de l'abadia al Papa, on, entre d'altres, en català, destacarà també la importància espiritual, en aquest cas per l'Església Catòlica, que té aquesta abadia, i parlarà de la Moreneta també.
4: Però com ho saps, això, que li has espiat els apunts?
5: Una mica sí.
4: Però sí que realment és especialista, sí.
6: Se t'ha de fer el periodisme en tota l'estona.
4: Que no sigui l'Arnau Mañé el que li escrigui els discursos al Papa, eh?
5: Per què penseu que ha parlat tant en català al final?
6: Ah, hi ha hagut pressions d'Arnau Mañé, el vaticanista número 1, de RAC1.
4: Escolta, diu que parla en llatí, el Papa?
5: Sí,
4: home. Com el Bad Bunny.
5: Ara sí, però comença ja la seva intervenció. Si voleu, la podem escoltar en directe. Comença en castellà.
7: Calleu!
5: Un moment.
7: És que no deia res. És que no sentia res.
8: Orimus.
5: Colorín.
8: Honorum omnium legitur Deus. Qui electum montem gloriosum...
4: El català se sembla molt al llatí, eh? És llengua llatina, eh?
5: Sí, és el català de la maqueta, el que se'n tenia. Encara no comença, perdoneu. Encara està a la part del llatí, per tant, a la pregària.
9: I ara, a fora, a la plaça, el públic s'asseu, duien aproximadament 13 minuts de peu, a sol i serena, amb els vanos anant a tot drap, vull dir que...
4: Escolta, Joel, això t'anava a preguntar. Minut i resultat. Quantes lipotímies per la calor portem?
9: De moment cap, però no, vaja, no posaria la mà al foc.
10: No, vigila amb la gent gran.
4: No, posa-la al sol, no cal al foc.
5: Ara sí, ara sí que comença la intervenció de Lleó 14. Aviam. Crec que la podem escoltar en directe, sí. si en doneu-se a vosaltres.
7: Calleu!
11: Ja. Vostè.
4: Oita, hi ha la gent aquí, a l'estudi de RAC1, hi ha una senyora amb el ventall, imagina't allà. Sí. La calor que deu fer, nena.
10: Bueno, allà... Hidrateu-vos, per favor.
4: Vostè sempre està igual, eh?
10: Jo és un consell que li donaria al Papa.
8: Saludo cordialment a vostra excel·lència, monsenyor Xavier Gómez García, per abat de Montserrat, don Manel Gaspi Urios.
10: De la colla.
8: També els bisbes, sacerdots, religiosos, religioses.
10: Això és català, eh?
8: Seminaristes. I tots els fidels que participen en aquest peregrinatge.
10: Final la presa, eh?
8: Particularment els nens i nenes que ens acompanyen avui.
10: Clar.
8: Gràcies
10: per acollir-nos. Estan fent campana, fan rodó, eh?
8: Gràcies per la vostra presència.
4: Hi ha aplaudiments i tot, eh?
10: Bueno, és la gent de fora.
4: De la plaça.
10: Sí, perquè ho estan mirant per la tele.
8: Estic content de poder estar als peus de la Moreneta.
10: Molt bé.
8: Per encomanar-li la confiança en la seva intercessió maternal.
10: Molt bé.
8: El meu servei petri és la missió de l'Església en el món, que clama demanant justícia i pau. Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat.
6: Mira,
8: gràcies, ja ho sabia. Catalunya, per la vostra fe.
6: Guaita.
8: Els murs d'aquest recinte podrien explicar-nos les

0: Les històries de devoció, agraïment i esperança que han contemplat al llarg dels segles al voltant de la Verge de Montserrat.
1: Ha fet Duolingo,
0: i també han estat testimonis de la sang vessada per amor a Jesucrist. Així mateix en aquests murs han estat custodiades les alegries i les penes, els goig i les làgrimes de tant fidels, i han escoltat també les veus celestials del cant infantil de l'escolania més antiga d'Europa.
1: Fixa't, si tanques els ulls, sembla que no llegeixi,
0: quan mi predecessor, el Papa Francisco...
2: Parla millor català que gent que va venir aquí fa 50 anys, la cosa com sigui, l'ha present dos dies, Això sí que és un miracle.
0: Nos invitava a considerar.
3: Ja s'ha acabat, venga, ja podem estar tranquils.
2: S'han acabat les monedes, això és com a l'hospital, quan fica les monedes perquè la tele funcioni.
3: Sí.
2: S'ha acabat, moltes gràcies.
3: Ja. Però escolta'm, la gent es pica el pit amb el Banu o no, aquí fora, Joel?
4: Sí, clar, normal, suposo, no?
3: No ho sé. No.
5: Els Banus, ja us ho dic, crec que miris on miris hi ha Banus ni amunt i avall.
3: Disparats,
5: De tots colors. Sí, sí, i a més, és...
3: Home, si dones o només dones, en Banu? Perquè aquesta és una altra.
5: Fent un estudi molt ràpid, mirant molt ràpid, crec que només veig dones.
3: Dones, és que sou idiotes.
5: Ja em diràs tu. Veig un home amb barret de palla i que va amb el Banu.
3: Un home?
2: Puigdemont!
5: Sí.
3: Puigdemont.
2: Déu, escolta!
3: Amb barret de palla i és Puigdemont.
5: Però vaja, ara surt una mica... Torna a marxar el sol, venen els núvols, però és que, clar, al matí estàvem realment a 16-17 graus aquí dalt.
3: Hi havia boira?
5: La temperatura ha pujat molt ràpid. Sí, hi havia boires i núvols i de cop ha sortit el sol i la temperatura ha pujat de valent. I clar, aquesta pobra gent que estava apilonada aquí esperant el Papa, ara s'han de seure, està de peu, amunt i avall, doncs han agafat calor, és normal.
6: És un cop cada 15 anys. Vull dir que al final, i a més els agrada, són les declaracions que hem sentit tota l'estona, això és pel Papa, doncs que sigui...
3: Doncs et fots, vols dir, no?
6: No, que s'hidratin i tota la pesca, jo no vull el mal per ningú.
3: Escolteu, després de la visita a Montserrat, el Papa encara té unes quantes activitats programades.
6: Efectivament,
3: no?
6: Hi ha una...
3: Escolta'm, freneu una mica, per favor, que això ja sembla un viatge programat de l'Imser, això, aquest pobre home.
6: Què vol dir? Home,
3: per favor, que va amunt i avall com un ninot.
6: Li
3: esteu fotent una agenda molt apretada, coi.
6: Bueno, deixeu,
3: és el... Deixeu-lo respirar una mica, hòstia, que tornarà al Vaticano i... Nois, necessito vacances de les vacances.
6: Home, va, no crec que passi això, en tot cas.
3: Quin és el programa del dia?
7: Ara l'expliquem.
3: Ara, després de Montserrat, el porteu a veure la fageda d'en Jordà?
6: No, seria molt maco.
3: Va, a la casa de Museu Salvador Dalí, a Port Lligat.
6: Això li agradaria.
3: Rematarà la jornada a Catalunya en miniatura.
6: Bueno, això també, mira...
3: Collons, porteu-lo a halar a un bon restaurant de menú. Hòstia, que això agrada a tothom.
6: Sí, calli un moment, Manel, que està previst.
7: Després de Montserrat, el Papa té una trobada social a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, al barri del Raval, a 4:45.
8: Perdona, bon dia, què tal, com
3: home,
8: esteu?
3: Home, bon dia, Dani Fornells, què tal?
8: Bona Pasqua i no sé què.
3: Bona Pasqua.
8: L'ou com balla. Sí. Sí. Heu dit que el Papa anirà al Raval?
3: Sí. Aquesta tarda, sí. Bueno, al migdia.
8: Esteu dient que el Papa baixarà de la Diagonal abans que jo?
3: Bueno, t'ho podem confirmar. Tu quan has baixat? Quan has creuat la Diagonal?
8: Mai. Per això ho dic. Jo que n'he baixat la Diagonal.
3: No has baixat mai, ni per anar al centre.
8: Al centre de què?
3: No, el centre de la ciutat.
8: De la ciutat.
3: Passa Catalunya, la Rambla...
8: Passa Catalunya... Jo tot això ja ho veig per Google Imatges i molt bé. Felicitats i tal, sou molt macos. Però que vigili el Papa.
3: Perquè ha de vigilar el Papa.
8: Un amic meu, el Nico, un dia es va equivocar per culpa del GPS, va creuar la Diagonal i baixant va arribar a la Gran Via, no?
3: Bueno, i què?
8: I mare meva, va veure la misèria amb els seus ulls. I és la Gran Via, o sigui, que és una cosa increïble.
3: Però qui
8: misèria absoluta.
3: Però quina misèria va veure?
8: Homes amb camisa de màniga curta. Això...
3: Però quin problema.
8: Ja he vist algú aquí... Ja no, mira. No. Polo,
3: i el senyor elegant amb màniga llarga.
8: Però la màniga curta és de persona...
3: Màniga curta amb home, no,
8: No, és que suar és de pobre, però... intentar posar màniga curta per no suar és doble pobre. M'estàs doblant la pobresa.
7: Després el Papa anirà amb el Papa Mòbil per Barcelona i arribarà a les 7 de la tarda a la Sagrada Família, on se celebrarà la missa solemne, visitarà la tomba d'Antoni Gaudí i beneirà i inaugurarà la Torre de Jesucrist.
8: Lo nostre!
3: Lo nostre, sí. Justo, bon dia.
8: Bon dia. De seguida estic per tu, Paqui, però ara hem de parlar del Papa, que és a Montserrat, que fons propera del Vaticà ens confirma que el Papa havia demanat arribar a Montserrat a peu per Corbató, però li han recomanat que el cremallera és molt millor.
3: Bueno, molt més segur el cremallera que anar a peu.
8: Per lo que pugui ser. I després de Montserrat, ja ho sabem, el Papa va cap a Rabar. Vamos a Rabar. A la parròquia de Sant Agustí, on hi ha aquell senyor que directament diu que habla en cristiano, coño. Vamos allá. El Papa demanà agafar un monopatín en la plaça del Mapa i fer unos cuantos truquitos i després fumar-se una cigarreta mentolada de hachís amb alguns alumnes de la Massana.
3: L'escola Massana. Vamos allá.
8: I a la tarda el Papa anirà a la Sagrada Família, beneirà la nau de la Basílica, saludarà dient bona nit, Mar París, parlarà català, parlarà castellà i llatí i visitarà la tomba d'Autoni Gaudí. I està previst que digui contra la misèria, contra la renúncia a la subordinació, parleu la llengua dels homes lliures, parleu en català. Vamos allá.
3: Bueno, escolta'm, hem de plegar, Justo.
8: Hem de plegar, doncs continuarem molt demà amb més coses.
3: Demà ja haurà... Farem un resum una miqueta del que han estat aquests dos dies frenètics de la visita papal a Catalunya. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però ara venen els companys dels serveis informatius i després en Marc Girol, vostè primer. Nosaltres tornem demà. Feu onda!
2: Alerta!
3: Doncs ara el butlletí informatiu de la una. Núria Travessa, bon dia.
9: Hola, bon dia.
3: I amb l'Albert Bassas, bon dia, Albert.
10: Bon dia.
9: Continuem pendents de la visita del Papa avui a la Basílica de Montserrat, on ha presidit la pregària del Sant Rosari. Lleu 14 es torna a adreçar aquesta hora als fidels i ha tornat a començar el seu discurs en català. Ho podem seguir amb l'Arnau Mañé i en Joel Penya.
11: Sí, continua el discurs de Lleó 14 dins l'abadia de Montserrat. Feia 44 anys que un papa no venia aquí a l'abadia. De fet, el pontífex ha agraït la rebuda que està tenint, ha parlat de la importància espiritual de Montserrat i també amb aquesta referència a la Moreneta.
0: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe.
11: Quan acabi la pregària, tot just d'aquí 11 minuts, quan acabin les salutacions, dinarà aquí mateix a l'abadia amb els monjos de Montserrat.
12: A l'exterior van usar tot drap per aplaudiments i màxima expectativa a l'exterior de la Basílica de Montserrat amb centenars de persones que s'apleguen a la plaça Santa Maria. Ha estat un matí fred i ara el sol pica de valent al cap de tothom que ha vingut a veure avui el pontífex. Segueixen la missa amb almenys 5 pantalles gegants, la pregària del Rosari, que està a punt d'acabar. Aplaudiments quan Lleó XIV ha parlat en català i també quan ha fet referència a la Mare de Déu de Montserrat, la Moreneta. A un quart de dues hi haurà un altre dels moments més esperats pel públic. El papa sortirà al balcó a dirigir unes paraules pels assistents.
9: D'aquí a una hora tornarem a connectar doncs amb l'Arnau i en Joel, també amb en Josep Moragas, que també s'ha desplaçat fins a Montserrat, i amb en Jordi Claret repassarem com ha anat la visita que Lleó XIV ha fet abans a la presó de Brianzo. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra continuen buscant l'home que aquest matí ha assassinat un altre d'un tret al cap a Barcelona, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Ha estat concretament a la confluència entre els carrers Balmes i Granada del Penedès, a només 3 metres d'una comissaria de la policia espanyola. El sotsinspector Sergi Riera, sotscap de la comissaria de Sarrià-Sant Gervasi, n'ha acabat de parlar des del mateix lloc dels fets.
13: Hem trobat una persona estesa a terra, amb impactes de bala, hem balissat el lloc també, i els companys dels efectius de la DIC, de la Divisió d'Investigació Criminal, estan treballant en el cas, el qual es desvincula de la visita del Sant Pare a Barcelona.
9: El lloc dels fets està a prop de la confluència entre Rosselló i Diagonal, que és d'on aquesta tarda ha de sortir Lleó 14 amb Papa Mòbil fins la Sagrada Família. Les càmeres de la comissaria han captat la imatge del pistoler, de moment els Mossos, però només n'han trobat la pistola. I a Madrid ha acabat la treva que van respectar els partits durant la visita del Papa a la capital espanyola. Avui se les han tornat a tenir a la sessió de control. N'ha estat pendent en Jordi Armenteres. També hi connectarem el 14-15.
10: I als esports, José Mourinho ja s'ha acomiadat del Benfica, el seu anterior club. Es preví el seu fitxatge pel Madrid. En un missatge a les xarxes socials, el tècnic portuguès assegura que ha estat un honor i un privilegi i els desitja tota la sort en el futur. Ahir a la nit, el mateix Benfica va anunciar que el Madrid pagaria els 15 milions de la seva clàusula i va fer oficial Marco Silva com a substitut. Mentrestant, el Barça no té intenció de pagar els 30 milions d'euros per quedar-se Rashford en propietat i el futbolista anglès ja ha esborrat les referències com a futbolista del Barça que tenia fixades en el seu perfil a xarxes. xarxes. Tot plegat a només un dia perquè comenci el Mundial de Futbol amb el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica. Ahir l'equip espanyol femení va aconseguir bitllet per jugar-lo l'any que ve. I en plana poliesportiva, avui tenim nou partit de semifinals al play-off de l'ACB de bàsquet. Avui arrenca la sèrie per la Penya, que jugarà a la pista del València en directe a RAC+1 a partir de les 8. Ahir el Barça es va estrenar amb victòria davant del Tenerife.
14: I ara el temps.
9: Aquesta tarda encara hi haurà alguns núvols en punts de la costa central i de les comarques de Girona, també en sectors del Pirineu, on s'escaparan alguns ruixats. Les temperatures quedaran més frenades que ahir, màximes d'entre 24 i 28 graus, i a partir de demà, però, torna a pujar la temperatura.
14: Tu saps que jo, quan era petit, vaig demanar als meus pares, perquè cantava molt bé, d'anar a l'Escolania de Montserrat i ser escolanet?
9: Ah, sí?
14: Sí, perquè trobava que portaven faldilles, que estava tot com... Saps que hi havia molt d'or, saps? Era, tenia alguna cosa queer, saps? I llavors pensava, vamos, si ho arribes... Va. I vaig dir als meus pares que potser que no, però sí que tenia molt bona veu, perquè jo cantava molt bé, t'ho juro, que al camp
15: fas pinta d'escolanet,
14: que no, cantava, i cantava d'escolanet i tal, i jo que sé, a mi, el típic escolanet que t'enfoquen ahir a la vella, que enfocaven, saps? Un nano, una nana, tal, quan tocava enfocar ulls blaus, roset i caucàsic, m'hagués tocat a mi, ahir. M'hagués tocat a mi. El que passa que vaig dir als meus pares, no sé per què no hi vaig anar, però ara podria ser jo escolaneta. M'encantava. Jo veia les faldilles, ara perquè no porten puntes, però abans portaven puntes, a mi m'encantava, saps? Ja he fet el temps, ja he fet tot?
9: Sí. Sí, sí.
14: Vale. Escolta'm una cosa, moltíssimes gràcies, Núria Travessa.
9: A tu.
14: I gràcies, Xavi Rocamora.
15: Sí,
14: ai, no,
15: sí,
14: tu,
15: Xavi Rocamora, de nit. Albert Bassas. Cojones,
14: Albert Rafa, Albert Rafa, a tu. I que vagi molt bé. I nosaltres estem molt pendents del Papa de Roma, que resulta que està, si algú no se n'havia assabentat, perquè acaba de perquè és un marcià que ve de Mart, o... una persona que acaba de sortir del coma, la qual cosa ens... Imagina que surts d'un coma, pum, i et trobes a 1954, a Filipes, saps? Dius, hòstia, què ha passat aquí? Doncs ningú s'ha d'estar al Papa de Roma fent una vetlla a la abadia de Montserrat. M'entens que vull dir-te? No sé si podem connectar amb la abadia de Montserrat, que estan cantant. Mira que bonic. Aquí hagués pogut estar jo. Volíem connectar amb el Joel Penya, que és fora de l'abadia, però no podem fer-ho perquè està al lavabo. Està cagant. Escolta, moltíssima, recent va començar el programa. A vostè primer. Endavant. Ara connectarem amb l'abadia Montserrat, sincerament.
9: Sincerament.
14: Per favor, que bonic.
16: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
14: I amb el que és més important, Joel, no em parlis, joder, quan et dic de veritat, és increïble, para la música, és increïble, el Joel, o sigui, estàs dient, per favor, un aplaudiment per Maria Rodríguez Soto, actriu.
17: Bravo. Una cosa. Hola.
14: Quan estic jo aquí presentant el tal, Joel, sí, em connectem, no? Bueno, escolta, per favor, t'ho dic. Anem a començar el programa amb Joel Fortuny, d'Estor Música de l'Estàs, l'Ernest Ferrer a la realització, és genial. Nosaltres ens acompanya, avui és un programa que realment són gent que estan forrats. Maria Rodríguez Soto, actriu. O sigui, són tots anarquistes, saps allò? Vagos, maleantes i maricones. Mare de Déu, senyors, que arderemos todas en el infierno. Maria Rodríguez Soto, un aplaudiment per ella.
17: No, bravo. Dos, en necessito dos.
14: Dos. Perquè és actriu, perquè la validació de les actrius...
17: Exacte, la necessito externa.
14: Miquel Missé i Gerard Collplanes, especialista en gènere. Ai, Dios mío, però com especialista en gènere? Maricons, bueno. I tenim a la Itziar González. Què tal estàs? Que faràs la teva secció,
18: Ara faré la meva secció i intentaré fer-la, no?
14: Bueno, perquè clar, et pot passar per sobre l'heteropatriarcat en forma de cúria romana, per sobre. Bueno. Avui en forma de cúria romana. Però abans anem a connectar... Vine, veus? La primera en la frente. Joel Penya, què tal ha anat, això?
19: Bé, però...
14: Eres al lavabo? Era pipí o caca?
19: Era pipí. He rebut whatsapps dient que havies dit lo segon i ara...
14: Era pipí, no?
19: Doncs la gent em demana, però era pipí. Sí, sí, era pipí.
14: Escolta una cosa, Joel, perdona. Tu estàs fora de l'abadia de Montserrat?
19: Estic a l'exterior, efectivament.
14: I com aneu a fer pipí? Perquè que això, clar, ja han pujat 1.000, 2.000, 3.000 persones a l'abadia de Montserrat, la gent té necessitats... Jo que tinc la pròstata tururut, imagina't, t'he de pixar cada quart d'hora. On es pixa? Hi ha uns policlins? Com va això? Està organitzat?
19: Hi ha molts policlins. Vale. Està molt ben organitzat perquè hi ha molts policlins.
14: Fa olor, policlins.
19: Arreu de l'abadia. El policlin no he entrat jo, Marc. A veure, siguem sincers.
14: Oi, has pixat,
19: el que hi ha són lavabos, també. Hi ha policlins per al públic. I llavors, a premsa, tenim uns lavabos a part. Perquè, mira, ara canta el Virolai, Marc.
14: Ai, que bonic, m'escoltar-ho perquè visc a Catalunya. Escolta'm, i quin és l'ambient aquí a Montserrat?
19: L'ambient era... ara és molt tranquil, perquè tothom s'ha assegut com a les seves cadires per seguir aquesta pregària del Rosari, però l'arribada del Papa, doncs hi havia com molta expectació, molta gent que s'aplegava al passadís per on passava el Papa. L'intentaven passar a les criatures perquè les beneeixi, gent intentava fer-se fotografies, intentaven tocar-lo, etc. Hi havia molta expectativa.
14: Has plorat?
19: No, Marc.
17: Nosaltres, mirant les imatges per la televisió, patíem amb les criatures, eh?
14: Sí, perquè
17: amb
14: van
17: el Joel,
14: volen,
17: perquè,
14: eh?
17: Sí, volen, i dius, hosti, se li escaparà, caurà aquesta criatura al terra.
14: I tindrà aquí un conflicte, que estarà beneïda, però
17: amb patíem, el cap has parlat.
14: Sí, mare de Déu.
19: N'ha agafat moltes, tinc la sensació, moltes. Del trajecte que ha fet. Moltes. Sí.
14: Sí, i es va agafant criatures,
19: en el passadís
14: també.
19: Final...
14: Engoniaja una mica, la veritat és que engoniaja una mica. Sí, cal insistir. Bueno, escolta una cosa, Joel, qualsevol cosa que passi, si...
19: Sí.
14: Qualsevol cosa que passi, per favor, connectem. Saps?
19: I tant, mira,
14: passa alguna
19: pensa
14: cosa?
19: Que d'aquí 7-8 minuts està previst que surti, que és l'altre moment
14: culminant.
19: De màxima expectació, exacte, aquí a l'exterior, que està previst que surti al balcó.
14: Perfecte.
19: A dirigir unes paraules als assistents, us avisaré.
14: Doncs demana'ns pas, perquè serà una cosa preciosa. El Virolai, mirem a escoltar una mica el Virolai. A ritme de Virolai, dono la benvinguda, un aplaudiment per ella, a Itziar González.
18: Marc, tu em beneiràs a mi també?
14: Home, estàs beneïda ja.
18: Perfecte.
14: Bueno, aquí escolta, la benedicció, que cadascú se la faci ella, eh? Vull dir-te que cadascú aguanti su benedicció.
18: Bueno, tinc 7 minuts, m'ha semblat entendre que entre el Papa i jo...
14: Van sempre tard, van sempre tard.
18: Perfecte. Escolteu, jo...
14: De fet, mira, perdona, vaig a fer una trucada. Sí, bonasera. Me cuento la dicana, Marc Giró. No... ¿Qué tal, cariña? Ah, escolta, mira, tinc a l'Itziar González que ha fet la secció. El papa podria sortir després d'aquí la paret? Sí? Vale, cariña, bona sera. Ah, no, cariña. Vale. Ja està resolt.
18: No
14: sortirà fins que no acabis la teva secció.
18: Molt bé. Anirà.
14: Endavant, amb tots vostès, Itziar González.
18: Darrerament he participat amb diverses assemblees ciutadanes. He estat amb la cultura de base, amb una jornada el 12 de maig a l'antiga presó model, que es reunien per deliberar com podien esborrar el model aquest de les indústries culturals i anaven realment a un model serio de cultura, de comunitat i de barri.
14: Uh-huh.
18: Vaig estar ajudant-los en la seva assemblea. També he estat en una assemblea a Falset, on 50 veïns i veïnes parlaven del seu futur com a poble, i també vaig estar el passat dissabte amb el barri del Remei a Vic, passejant per totes les botigues que hi havia al voltant d'una plaça. És a dir, porto dies assistint a aquesta manera fundacional de comunitat, que és reunir-se al voltant bueno, uns amb els altres, com originalment es feia al voltant del foc.
14: Sí,
18: no?
14: Això es feia a les Chicas Gilmore i a Doctor en Alaska.
18: Mm.
14: De sobte, el poble es reunia al voltant de l'alcalde a una mena... i parlaven de les coses del poble.
18: Efectivament.
14: Però era tothom, eh? La carnissera, el carnisser...
18: I han estat tres experiències molt gratificants. Clar, com que tenim el papa aquí, i que s'acosta, perquè ja em queden menys minuts, que l'església, la idea mateix d'església, no?, és aquesta reunió, no? Però clar, que són reunió de persones que tenen una cosa en comú.
14: Mm.
18: Clar, les meves assemblees, la gent no té coses en comú, i tot així es reuneix al voltant per parlar de fer coses conjuntament,
14: clar,
18: no? Llavors m'ha fet pensar que potser és interessant que els oients intentin veure la diferència entre el que seria una assemblea o un espectacle. És a dir, l'Església sembla que està convocant assemblea a tots els creients,
14: uh-huh,
18: i jo dic, està convocant assemblea o està fent un espectacle? La diferència entre un espectacle i el que jo dic, la festa revolucionària, per exemple, la Patum de Berga,
14: uh-huh,
18: dic perquè tingueu al cap, uh-huh, present dos actes recents, no? Si tu veus la Patum de Berga, veus que allà qualsevol persona és fonamental. És a dir, si hi ha algú menys a la plaça, hi ha com un forat i ràpidament s'omple i tot canvia.
14: Uh-huh.
18: I els moviments, o sigui, cada moviment de cada persona és fonamental. La Patum de Berga funciona perquè està tothom. Això és la festa revolucionària, on no hi ha una jerarquia. Hi ha unes peces que ballen, però... Hi ha un caos, però que és un caos organitzat,
14: uh-huh,
18: volgut, codissenyat, diríem ara, no? En canvi, l'espectacle, una mica com Lluís XIV, quan allà a Versalles organitzava la passejada pels seus jardins, ell es posava en un lloc privilegiat i des d'allà veia a tots els nobles i a tothom amb les seves punyetes i amb la seva, això que t'agrada a tu, aquestes cosetes. I tot estava organitzat per donar un predomini a algú que mira. No? La pregunta que li faig als oients és: això que estem veient i que ens interromperà d'aquí res, és, està fet per que sigui una festa de tothom o està fet perquè tots mirem un espectacle?
17: Mira, ara hi ha la imatge del balcó, esperant que surti, i tota la gent a baix mirant-lo.
18: I jo dient que el balcó de Lluís XIV era exactament això. És a dir, però aquí l'ull no és l'ull del papa. Aquest és l'ull de les pantalles. Algú està construint una mirada única i, per tant, la meva hipòtesi és que d'assemblea i d'església no n'hi ha. I ho deixo abans...
17: D'església
18: de
17: que... tampoc?
20: Mare de Déu.
18: No. No, clar, perquè és una església que t'està dient que s'està d'acord amb allò que ell promou. És una església que ha deixat fora el tram, però que ha deixat moltes altres coses fora, també. I, per tant, el tema és què hagués estat una festa revolucionària amb un papa revolucionari. Com s'hagués organitzat, com l'haguéssim estat veient, com l'haguéssim dissenyat.
20: Com l'haguéssim viscuda.
18: Ah, no, evidentment, sobretot. Clar. Però vull dir que la gran... No ens enganyem. Aquest home escriu contra la intel·ligència artificial, parla de la humanitat, però no ha arribat a desenvolupar el veritable reunió al voltant del foc, que és el coneixement i la discussió de les coses. No és tant dir el que jo crec i el que hem de creure com parlem-ne. Parlem-ne tots. Fem església en el sentit d'incloure totes les diferències. I, per tant, aquest és el gran repte. A nivell escenogràfic, que en comptes de tenir això, haguéssim vist una cosa deliberativa, jo m'imagino, tota gent
20: imagina't
18: reunida.
20: Imagina't
18: a tu, a tots els pobles de Catalunya, al voltant de les places, parlant sobre coses
20: sobre
18: que...
20: Sobre la bondat, per exemple. Clar.
18: Sobre qualsevol cosa. Hagués estat una manera... de tenir una festa papal revolucionària.
14: Doncs, escolta, aplaudiment, Isidro González, eh? I, a més, com jo he dit, t'has parat el papa perquè està sortint pel papa...
18: No, clar, ara ja sap que el 14, que està fent està mal dissenyat.
14: Al balcó de...
17: la plaça de Santa Maria.
14: Joel Penya, si ens ho vols explicar, que tenim en Joel Penya ben bé al balcó.
21: Sí, ha sortit al balcó de la plaça de Santa Maria, efectivament, ha saludat als assistents, que hi ha una cridora important. Hi ha una pancarta bastant gran que parla sobre, em sembla, diria, la llengua catalana. No ho puc... Benvingut a Catalunya, posa Lleó 14, i ara d'aquí res començarà a parlar.
14: Sí. A veure, ara parlarà Lleó 14. Ah, està bo.
21: Sí, a veure si el sentim i en quin idioma parla.
18: Molt important, els detalls aquest.
14: Què ha dit? Perdona, no l'hem escoltat.
22: Ara. Bon dia.
14: Mira, bon dia.
22: Gracias por estar aquí. Gracias por esta hermosa manifestación de fe. Todos unidos en una sola familia. Con esta acogida de nuestra Madre María, la Virgen de Montserrat.
14: Tenim el papa de Roma, Lleó 14, al balcó de la plaça Santa Maria de l'abadia de Montserrat. Jo em vaig estar fixant, he fet una comparativa entre els feligresos madrilenys i els catalans, i crec que els catalans hi hem de posar una mica més de sal, perquè estan tots més motivats a Madrid que aquí. Això t'ho dic perquè no, ho vaig veure ahir a l'estadi, no sé si van ser 4 hores de vetlla que la gent estava esgotada quan jo vaig pillar el mes 324, però la gent que aquesta hora està esgotada. El feligres català està esgotat. No sé si hem estat molt pendents de si havia de parlar en català, en castellà, com havia de parlar, però està la gent esgotada, t'ho dic. Bueno, a Madrid tenien tota l'estona una energia, dic, mare de Déu, aquests madrilenys tenen una energia... Mira, ui, la gent ara... Joel, tu em pots explicar... Calla, que tinc algú.
22: Que ensenya com integrar a tots en una única família.
14: Catòlica, eh? Una única família de catòlica, que ho referia. Escolta, Joel, ens pots explicar alguna cosa, alguna anècdota, algun desmai, fa calor...
20: Ui, el Joel Penya se n'ha tornat a anar al Policlin. Se n'ha anat. Bueno, escolta, mentre el papa va parlant, com que també l'escoltem d'aquella manera, anem a escoltar nosaltres a una actriu. Mare de Déu, això, una actriu interrompent el papa. Això és una cosa que és heretgia, segur.
1: Però jo no sé què dir després del que ha dit l'Edziar, eh? No sé per què m'heu convidat. Jo puc dir tantes coses interessants.
4: Sí, ja veuràs com sí, amb tots vostès. Maria Rodríguez Soto.
5: Escolta, a la Maria Rodríguez Soto, a veure, és que és una de les nostres actrius favorites i és la primera vegada que veig aquí el vostè primer. Això ha estat un desastre de 5 anys, han estat desastrosos per nosaltres perquè...
1: Mai és tard.
5: Mai és tard, mai és tard. Has anat a la Pepa de fa molt, de fa poc? O...
1: Ara fa bastant que no vaig a,
5: home,
1: a la Pepa.
5: A la Pepa és a,
1: he de tornar-hi.
5: Restaurant al carrer Aribau.
1: Carrer Aribau. Que s'està molt bé, com, és com a casa. Bé.
5: Exacte, és com a, tu sí, estàs com a casa.
1: És caseta meva.
5: I la Camila és com...
1: mi, bueno, la, mea, la Camila és com la meva cosina germana.
5: Cosina germana total.
1: Directament.
5: Exactament. Jo ara feies que no hi vaig tan bé, perquè és que com que soc maniquí, doncs des del 84 que no menjo. Però, però ja hem de tornar, eh? Ja hem de tornar. I ens hem trobat nosaltres en situacions, bueno, molt divertides.
1: Molt divertides generals. Diverses.
5: Diverses. I diverses. Tu vas contactar amb la Camila i la Pepa en pandèmia? Perquè hi havia fiu-fiu ràcies, eh? O no? O no
1: sí. Et... Ah. Jo vaig fer alguna maldat al Pep, en pandèmia.
5: És que jo tinc la sensació que s'han de començar a explicar les històries de, home, ara que ja ha prescrit, diguéssim, total, coses que es feien a la pandèmia, diversió a la pandèmia.
1: Clandestina, total.
5: Diversió clandestina a la pandèmia, perquè n'hi va haver.
1: N'hi va haver, home, és que si no...
5: Hi va haver fulleteig, hi va haver diversió, hi va haver...
1: Hi va haver borratxera, hi va haver després anar a l'hotel del costat perquè no ens pillés la policia, allà tots dormint junts.
5: A l'Àxel, no?
1: A l'Àxel.
5: Sí, sí, sí.
1: Increïble.
5: Increïble, tot això prescrit, era, de veritat, tu dic que sí. Bueno, escolta, la Maria Rodríguez Soto, a banda de... Que, bueno,
1: de Calibà la Jarana.
5: Calibà la Jarana, i cremaràs a l'infern, seguríssim.
1: Però tot ajuntes.
5: Primer per actriu, i tot ajuntes. És que t'ho digui,
1: és que
5: estàs al lloc perfecte. Bueno, és increïble perquè, bueno, primer, és una de les protagonistes de la sèrie Rebelejar, una minissèrie HBO, protagonitzada per l'Enric Auqué i la Maria Rodríguez Soto aquí present, el Sergi López, el Quim Ávila, el Francesc Orella, el Lluís Castell, etcètera, etcètera, etcètera. Properament la podrem veure a 3CAT, però jo ja l'aniria veient a l'HBO. Bueno, el 3CAT serà interessant perquè, bueno, a l'HBO també la pots veure en català, clar. Sí,
1: clar.
5: Sí, clar, clar.
1: És molt important remarcar això, eh?
5: Sí,
1: en
5: sí.
1: BO, versió original, sisplau, que és en català.
5: Home, en català. Que és una sèrie que jo trobo extraordinària, i que, a més a més, jo crec que n'esteu molt satisfets. Ahir van entrevistar el Carol Show a l'Enric i ell diu que és un dels millors papers que ha fet mai.
1: Estic d'acord. S'ho ha currat molt.
5: S'ho ha currat molt.
1: No, jo crec que és que teníem un material que traspassava pantalla perquè traspassa ànima, perquè realment el que li ha passat al Pol i a la seva família i el que ens ha passat a molts de nosaltres o a molta gent propera a nosaltres, no? Llavors jo crec que això es nota i transcendeix. Llavors hi ha algo com sempre diu el Pol, no?, que és una espècie de venjança del que ell hagués fet si s'hagués atrevit a no ser del tot legal.
5: Legal, exacte. I estem molt a favor del teu personatge, que és la que té les idees més...
1: Sí, ella, no? Deixa anar la idea, pum,
5: i a veure què passa.
1: I a veure què passa. I la bola de neu, doncs, va creixent, a veure fins on arriba.
18: Bueno, i la recerca que fas de tots els habitatges que té l'empresa.
5: Sí, sí, és increïble, això és fantàstic.
18: Això dones idees a la gent.
1: Clar.
5: Diguem una mica que és una sèrie en la que hi ha un restaurant inspirat en Cal Lluís, bueno, li va passar a Cal Lluís, a aquesta, del Raval, que l'expulsen a la família i un negoci, hi ha un modus vivendi, de fet, d'aquesta gent, l'especulació immobiliària, diguéssim, els expulsen del barri, els expulsen del local, de la Itziar González, rebufes, perquè això tu saps perfectament.
18: Bueno, no? Ho haguéssim pogut evitar si m'haguessin deixat fer.
5: Clar, exacte. Ho haguéssim pogut evitar i clar que no et van deixar fer, perquè...
1: Que ho haguéssim pogut evitar.
5: Sí, bé, a banda de la senyora Rebelejar, la Maria Rodríguez Soto, per favor, un aplaudiment, està interpretant... per Magel al teatre. Un aplaudiment per això, sí, fort. És increïble, eh? A l'Espai Texas, fins al 28 de juny, aneu-hi, és el llibre, és un monòleg sobre el llibre per Magel de l'Eva Baltasar. Tu saps que jo un dia baixava de la ràdio i em vaig trobar al carrer Aribau, jo anava, i ella pujava, la Victòria Spumberg, que és la directora i l'adaptadora de l'obra, i em va dir, acabo de reunir amb la Eva Baltasar i la Maria Buigas, que és l'editora de Parmagel, que m'han proposat, això farà 2 anys, jo no sé, perquè deu...
1: Jo crec que des que es va començar a coure tot, sí.
5: I no sé si ho faré o no ho faré, perquè, hòstia, és increïble el llibre, i és fort, no sé si m'hi veig, no sé què. Aquest era el dubte que tenia la Victòria Spumberg, no sé l'il·lusió que em va fer veure que efectivament això ha tirat endavant.
1: Sí, la Victòria tenia molts dubtes perquè ella és una fèrrima defensora de l'escriptura dramatúrgica, clar, de no adaptar com novel·les i tal, però bueno, hi havia una cosa allà que ho vam parlar amb l'Albert Pijuan, que és el que també sempre escriu amb ella. I finalment, la Sisquella també és una persona molt insistent i molt meravellosa i va aconseguir convèncer a la Victòria.
20: La Sisquella en quin sentit? Perquè la Sisquella produeix.
1: Clar.
20: Clar, clar. Ah, és que aquí... És que, ostres, que jo veia quantitat de tia
1: sí,
20: important.
1: Sí, aquí hi ha... Aquí hi ha molt d'ovari, sí.
20: Aquí hi ha molt d'ovari,
1: sí,
20: aquí hi ha molt d'ovari. Sí, molt bé, molt bé. Llavors, una cosa, el Parmagel. Tu, quan et diuen que has de fer Parmagel, t'havies llegit el llibre Si vés de l'Eva Baltasar?
1: No, jo no m'havia llegit Parmagel encara, llavors em va trucar la Victòria, em va dir m'encantaria, i vaig dir, vale, bueno, m'ho llegeixo, perquè mai havia fet un monòleg, que també és una cosa que jo... Estar sola a l'escenari durant molt de temps és dur, i llavors em vaig llegir la novel·la i vaig dir, vale, què fas? Perquè, clar, o sigui, és un material molt potent, però alhora també molt intens.
20: Molt.
1: Molt intens, però... El conèixer la Victòria, conèixer el seu humor negre, que és molt proper al meu, perquè jo quan vaig llegir aquesta novel·la vaig riure.
20: Sí.
1: Vaig riure molt, vull dir, i vaig pensar, si anem per aquí, i jo confio 100% en la Victòria, crec que podem tirar endavant una cosa bastant xula. I ens ho hem passat molt bé assajant. I jo ja porto 9 setmanes fent aquesta funció i me'n queden 3 encara.
20: I ple, diguéssim, la gent hi va...
1: Ple. Ara, aquestes 3 últimes setmanes estem a un 60-70% d'ocupació, vull dir que hi ha lloc.
20: Hi ha lloc.
1: Però que el juny també és un mes dolent pels...
6: Per tot.
1: Per tot.
20: Per tot.
6: I el papa
1: no ajuda.
20: No ajuda.
1: I, no ho sé, si volen veure parlar, parlo millor que el papa. I durant més estona seguida en català.
20: En català. Exacte, és que de vegades... Sí, sí,
1: és
20: la solució...
1: És això?
20: Sí. No tan senzill com anar al lloc adequat, diguéssim.
1: Exacte.
20: Sí, sí,
6: però a més, perdona, ets una bèstia a dalt de l'escenari perquè fas uns girs i uns canvis i un tot que ho aguantes.
20: És que hi ha un personatge... És que super. Jo no l'he vist encara perquè...
6: És increïble.
20: No, però l'estrès t'ha entusiasmada, però
6: ets una bèstia,
20: jo...
6: Maria, ets una bèstia.
20: És una bèstia. Moltes
1: gràcies. Gràcies.
7: Una bèstia. Ets una bèstia.
20: Això com a actriu, si és el teu primer monòleg, hi ha com una revàlida, diguéssim. Ara sí que hi ha... Perquè tu,
1: bueno, jo per mi és com un check. Però per automia, perquè jo els altres... Vull dir que era com per demostrar-me a mi mateixa que jo era capaç de fer això. A més, és un, vull dir que faig diferents personatges, perquè faig de la mare, de la germana, opino molt d'elles, les jutjo molt, llavors és com molt divertit perquè tinc certes llibertats de moviments i de, alhora com d'encarar-ho, no? Perquè jo, clar, mai havia fet una funció 12 setmanes.
20: Clar,
1: són,
20: a més
1: són
20: a més.
1: 3 mesos. Llavors, clar, era com... sola. Jo que sóc
20: d'estar
1: al camerino amb la gent i fer una,
6: un riure
1: i,
6: no?
1: I estic allà sola.
20: Sí, sí,
1: sort
20: sí.
1: De la gent del Texas i dels treballadors que m'estan cuidant.
20: Veus.
1: I que acabaran sortint amb mi al final. Sense ells, incapaç.
20: El text, per exemple, que és un text complex, tasca tan blanc, ens encanta moltíssim la gent que ens expliqueu si us quedeu en blanc, després com ho refàs, perquè estàs sola total.
1: Clar, quedar en blanc, crec que la tercera setmana un cop. Jo ja estava relaxada, Maria, ja tu saps, això, va, que trina, les crítiques boníssimes, jo relaxadeta ja allà, com a Pedro por su casa, i de cop estava fent, era com al principi, portava 10 minuts o així, i de cop dic, no sé què dic.
20: A mi
1: miro,
20: passa de
1: perquè
20: vegades...
1: tinc dues bandes, miro a públic a una banda, miro a públic a l'altra, i acabava de fer una imitació de la mare, que tenia un tic amb la llengua, que feia la, va fent així tota l'estona, i vaig pensar, fes això, fes això,
20: i què vas fer, perdona?
1: La. Vaig mirar públic a una banda, van riure, vaig dir, vale, m'ho compren,
20: i va
1: vaig
20: anar a l'altra
1: banda, m'ho compren, vaig fer-ho un cop més i em va venir el text. I vaig seguir. I vaig pensar, és una gran muletilla.
20: Em pensava que s'haguessis estat 40 minuts més de rotllo teatre experimental, saps? I bé, això també et dic.
1: Performance.
20: Performance. La Eva Baltasar i la Maria Buigues han vist l'obra, els hi ha agradat? Perquè, clar, això també quin cague, no?
1: Els hi ha
20: perquè
1: encantat.
20: Menudes dos.
1: Menudes... Mira, però és que a més hi ha hagut com una confiança tal, perquè l'Eva va dir, no, jo no vull ni que m'envieu la versió, jo vinc a l'estrena, feu el que vulgueu. Això ja ara mateix és vostre. Que la Victòria deia, uau, m'admira la teva confiança. La veritat, jo estaria bastant més controladora. Però ens van deixar llibertat absoluta i van venir el dia de l'estrena. La Buigas va venir el dia de la prèvia i va sortir fascinada. Va tornar a repetir l'estrena i va tornar a repetir amb uns amics, vull dir que ha vingut 3 cops.
20: Mare
1: i estaven... Contentíssimes.
20: Menys mal. Amb la Victòria vau treballar el 2010, jo crec, i us retrobeu ara.
1: Sí.
20: Perquè, clar, tu t'has de parlar una cosa, que és, ja comença a ser la Rodríguez Soto. O sigui, sí, tiembla Clara Segura.
1: Em porta uns anyets d'avantatge.
20: Però et vull dir-te que estàs ja en aquesta fase de... Estàs als projectes...
2: De cognom, estic a la fase de cognom.
20: Estàs a tot cognom, guapa. Ho notes o no? Amb tota la raó,
2: sí.
20: Més a més.
2: A veure, ho noto amb quan a la quantitat de projectes que m'arriben xulos.
20: Clar. Que també t'ho has currat, guapa, perquè tu, o sigui, has editat la teva carrera d'alguna manera.
2: Sí, també t'he de dir que he tingut bastanta sort, perquè tots els projectes que m'han arribat quan no tenia feina, de cop tenien com un segell com molt personal i com molt d'ànima, que també crec que hi ha algú que potser aquest tipus de... O sigui, que també atrec aquestes persones com m'atreuen a mi, no? Vull dir que també és com et mous a la vida i com et mous en el sector. Però sí que és veritat que... Evidentment, ara puc escollir, però fa 5 anys jo no podia escollir i he tingut la sort de fer, doncs, no sé, com, coses com Mamífera o coses com molt personals que
20: han funcionat,
2: que criden i que han funcionat.
20: Si estaves en el moment just, en el projecte adequat...
2: Té molt a veure amb la
20: meva. La Casa Flames, per exemple. Sí, però vull dir que la Casa ve després d'aquella i hagi estat en pel·lícules i obres de teatre i sèries com clau, amb papers clau, de vegades més grans, de vegades més petits.
2: Amb la Casa en Flames he notat un boom, però perquè també ha sigut la pel·lícula que he fet que més èxit ha tingut.
17: Tu saps, Maria, que jo l'estiu passat en un vol intern de Las Vegas a Nova York hi havia d'aquesta companyia americana, una companyia aèria americana, hi havia entre totes les pel·lícules que pots escollir, que n'hi havien 100, La Casa en Flames.
2: House of Flames. Oh, wow.
20: Però, perdona, això...
17: En versió original.
20: Perdona, això ho has explicat per dir que vas estar...
17: No.
20: O sigui, vas fer per xulejar el viatge, no?
17: No, perquè em va semblar molt heavy.
20: O sigui,
17: no hi ha
20: petjada,
17: cap pel·lícula...
20: Acabes de quedar fatal, la teva petjada ecològica és una merda integral.
17: Però és que va ser una cosa familiar de pares i aniversaris i coses.
3: Vale. Per què em toques quan dius cosa familiar?
17: Perquè vas fer un tema, jo justament abans de l'estiu, que passaves l'estiu amb els pares, te'n recordes?
20: No ens interromp el papa ni interromp ell amb la merda aquesta de que refregant-nos
17: a la cara...
20: Em
17: sembla una dada important.
20: Sí, perquè ella està...
17: Bueno, Itziar, vale.
8: A mi me fa sospitar.
20: Sí, jo hi anava de groc papal, però sense haver-ho calculat, eh? És que estic en tot, estic en tot. Bé, a veure una cosa. Ai, tinc aquí, anècdota, al guió.
2: Ui.
20: El terra blanc de Permagel és força delicat. Què passa amb el terra de l'obra de
2: teatre?
20: Doncs
2: que és un linòleum blanc.
20: Linòleum.
2: I llavors, clar, si la gent trepitja pel mig amb sabates de carrer, que pots haver trepitjat una tifa o un xiclet o qualsevol cosa i tot és blanc nuclear, si jo quan entro a la sani em vaig trobant com merdetes, diguéssim que l'identitat escenogràfica marxa. Què passa? Que jo llavors vaig amb les meves sabates i porto uns paucs per tot el teatre.
20: Home.
2: Què va passar un dia? Que jo estava a punt d'entrar, jo estava allà com molt concentrada, era un dia de doblete, perquè a més faig doblete, a les 5:30, allà amb la paella a l'estómac, entro a l'escenari, començo a fer la funció, i hi ha un moment que pujo on d'això, miro el terra i em veig amb els paucs. I vaig fer tota la funció amb paucs.
20: No!
2: Sí. I llavors jo també anava pensant... quan te'ls treus, Maria, te'ls has de treure. I vaig pensar, no te'ls treguis, perquè encara li donaràs més importància.
8: Hòstia. I no vas preguntar a la gent que opinaven dels paucs?
2: No, vaig atrevir-me, la veritat. Vaig parlar amb un col·lega que va venir i ell sí que s'hi va fixar i va dir, hòstia, pobreta, no que la fan anar amb paucs, també? I l'altre va pensar, ni els va veure, l'altre. Vull dir, jo què sé.
8: Però li van donar la culpa al director.
20: Clar, a
2: l'estuari, pobre.
20: La Victòria Spumber, per acabar, per fer una mica de xirinola, com és com a directora? És dura?
2: La Victòria no és dura perquè parla des del respecte absolut, però és molt tossuda i és molt, molt professional i molt perfeccionista, cosa que jo agraeixo molt, perquè a més té una analítica de veure l'actor o actriu i saber els tics que té i te'ls treu d'una manera que és brutal. Bueno, a vegades tu tens una cadència de veu i a vegades quan fots el pilot automàtic sense voler et va sortint, no? Llavors, aquí, Maria... en Tomà, agafa terra, pa-pa-pa-pa-pa-pa. I és molt guai perquè és fascinant, perquè la setmana passada va venir i encara em passava notes. I jo me la mirava així i dic, sí, que tens raó, que tens raó. Però, però és que també sempre creixes, sempre és diferent el teatre, és la gràcia.
20: Clar.
2: Tu imagina que ho foto sempre igual.
20: No.
2: Estaria depressiva.
20: Un dia amb paus, l'altre dia sense paus.
2: Claro.
20: Que això, és
2: la màgia.
20: Bueno, una cosa, una obra complicadíssima, un llibre interessantíssim, que realment és al·lucinant que s'hagi convertit en obra de teatre, eh? Perquè realment és al·lucinant.
17: I funciona super.
20: I funciona. Funciona gràcies a Maria Rodríguez Soto, pedazo actriz, un aplaudiment.
2: Uau! Veu aplaudint més que el teatre.
20: No us la perdeu, perquè aquí a l'Espai Texas, fins al 26 de juny, per Magel, d'Eva Baltasar, direcció de Victoria Spumer, és que és tot boníssim, no? O sigui, és que és tot... és... I després es revela la minissèrie d'HBO Max, que jo trobo extraordinària. Mm. Moltíssimes gràcies, estimada, per haver vingut, de veritat t'ho dic.
2: A vosaltres, per casa.
20: Bravo! Després de la publicitat, immediatament, Miquel Missé, que avui ve amb un convidat, que és la segona vegada que vens aquí, al final donarem el tercer l'Hormiguer, la tercera vegada que vindràs, el Gerard Coll Planes, que parlarem de gènere. Endavant! De gènere, com o no? És que jo no sé per què ho dic, perquè... De què volen que parlem?
17: Del papa.
20: Que recem el rosari? No, farem el gènere. Vinga, endavant.
0: Vostè primer, amb Marc Giró.
11: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
12: Bienvenidas a la primera selección española de fútbol femenino.
23: ¡Viva! Llega a la gran pantalla la historia que llevó al fútbol femenino español a conquistar el mundo.
12: Que vean de lo que soy capaz.
23: Pioneras, solo querían jugar. 12 de junio en cines.
24: 6 del matí, al Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
25: Normal.
24: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport i em quedo sense bateria.
25: No pot ser.
24: Sort del RAC, han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
26: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC, hi som per ajudar.
27: Hola, sóc la Montse Tauler, tècnica de compres d'en Matller Origen. Saps per què la nostra llet és diferent? Porta només proteïna A2, que la fa naturalment més digerible. Ideal si tens molèsties digestives i no vols renunciar al plaer de la llet. A Masguri, a Girona la produïm, i a Olèrdola en fem iogurts cremosos i llet fresca. Nutritiva, amb calci, proteïnes i vitamines. Descobreix tota la gamma llet a les botigues amb Matller Origen.
28: A Matller Origen, tot el que tastes té un perquè.
29: Hi ha llocs que tens a prop, però que sempre et sorprenen. Redescobreix la Pedrera, els patis, el terrat més icònic de Barcelona i les golfes, on coneixeràs de prop l'univers de Gaudí.
30: Ara, promoció especial per residents a Catalunya. Entrada per només 12,50 €. I nens i nenes fins a 12 anys, gratis.
29: Una experiència única per temps limitat.
30: La Pedrera, més a prop que mai. Reserva ara a lapedrera.com.
31: Es la española una aceituna como ninguna, como ninguna.
32: Si no hi ha la española, no hi ha aperitiu.
33: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
34: Què és la bellesa? Per què ens obsessiona?
35: El CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, presenta l'exposició El culte a la bellesa. Obres d'art, objectes històrics i instal·lacions audiovisuals qüestionen els cànons i exploren la indústria cosmètica.
34: El culte a la bellesa, del 21 de maig al 8 de novembre, al CCCB. Més informació a cccb.org.
36: A tu, un joc de mobles de jardí, d'aquests que t'hi asseus amb els amics a dinar, i entre el cafè i que si està tan bé acabes empalmant amb el sopar, això a tu no et fa cap falta. O sí, posa casa teva en moda vacances amb un conjunt cantoner Ontario de 9 places per només 599 €. Leroy Merlin, una llar no neix, una llar es fa. Consulta les condicions a la botiga o a la web.
37: Vius pensant, i si... Doncs només has de dir dues lletres, N-O. No. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-608.
38: Fes realitat el teu estiu amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés a les costes, illes, Egipte, Orlando, Tailàndia, Europa, sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions i els seus preus increïbles, com ara el Carib, des de 920 €. Reserva el teu viatge de Tour Mundial amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
39: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
40: Verisure.
1: RAC més 1 i el Forn de Nulles presenten la temporada de castells de RAC més 1. El dissabte 13 de juny a les 11 del matí i des de Nulles, un programa especial per presentar la temporada de castells amb Benet Íñigo i l'equip de castells a RAC més 1.
2: Quan la temporada agafa embranzida, RAC1 es posa la faixa. Quines retransmissions farem? Quines noves seccions hi haurà? Qui serà el nou padrí de castells a RAC1? Què preparen les colles aquest any que a més hi haurà concurs de Tarragona?
1: El dissabte 13 a les 11, la presentació de la temporada de castells de RAC més 1 des del celler Adernats Vinícola de Nulles. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Diputació de Tarragona.
20: Escolta'm una cosa, teníem nosaltres en Ferran Penya a la plaça a Montserrat. Ah, Joel, perdona, és que tinc un lío. Joel Penya, què tal estàs?
3: Hola, què tal?
20: Hola.
3: Mira, doncs ara mateix he marxat a la plaça perquè s'estava desallotjant i estic acompanyant a la gent a l'altre punt d'interès ara, que és el cremallera i l'aeri, perquè és per on baixarà tothom.
20: Perdona.
3: Llavors ara s'aplegarà sí. molta gent.
20: No ho entenc, estàs acompanyant la gent, que vols dir que no dona de si el sou a RAC1 i has de fer també de guia turístic, no acabo d'entendre el...
3: No, els estic acompanyant d'una manera passiva, no estic explicant el que veuen aquí a prop.
20: Interessant.
3: Sinó que estic anant amb ells per veure, efectivament, si baixaran ràpid, no baixaran ràpid. L'arribada ha sigut esglaonada i no s'han format cues, i aviam si ara sí que es formen cues.
20: Però tu estàs organitzant, és a dir, que tot el que s'ha invertit en la visita papal, i resulta que estàs tu organitzant les cues a Montserrat de forma passiva. Tu ets més passiva que activa? Això també ens interessa moltíssim en aquest programa. Avui sí.
3: Jo faig el que puc.
20: Depèn del que tinguis davant, no? Depèn del que s'hagi de... Sí. No es pot deixar perdre cap oportunitat.
3: No, perquè al final...
20: Podries organitzar-nos en directe una mica a la cua? Com els estàs dient? Ala, Garru! Vamos, senyora! Va!
3: Vinga, va, mira, a veure, fem dues cues aquí davant, si us plau, no ens apaguem. No tinc ningú davant. Us estic enganyant. Que passa és que m'animo. No, sí. Aquí davant del cremallera, efectivament, ja comencen a haver-hi doncs, cues de persones que volen agafar per baixar cap a baix. Alguns aprofitaran per dinar per aquí. És el cas, mira, si voleu parlo amb ells, perquè tinc el Marc Simón, la Isabel Vinaixà, etc, que han vingut a fer el programa especial i estan buscant on dinar. Si vols, li demano. Marc, on dinareu? Estàs en directe, eh?
4: És conya?
20: Mare de Déu,
3: amb el Marc Giró.
4: Hola, Marc Giró, doncs no som...
20: Hola. Estàs en directe i vaig drogada.
4: Anem a l'Albert a dinar.
20: Sí, a l'alberca a dinar,
4: I dinarem coses bones, esperem.
20: Heu estat dormint tots plegats a dintre de Montserrat, no? En unes lliteres,
5: unes 6 o 7
20: persones adultes, a les cel·les, 400 persones de RAC1 ficades dintre d'una llitera, no?
4: Sí,
20: hi ha hagut tejemaneje, dos coses. Hi ha hagut tejemaneje, hi ha hagut fumadetes, s'ha vapejat... Fumadetes, no?
4: No s'ha vapejat. Com s'ha anat a vapejar? Sí que, bueno, les lliteres han passat coses, no ens
20: enganyem. Home, però això s'haurà de parlar. Això s'haurà de parlar. Bueno, escolta una cosa, us ho hem de deixar perquè hem de parlar amb el Miquel Missé, eh? Perdoneu-nos.
4: Vinga. Perdoneu-nos.
20: Una abraçada, que vagi... Bon profit. Gràcies, Joel Penya, que vagi molt bé.
4: Et diuen gràcies, Joel.
3: Gràcies a vosaltres.
20: Que vagi molt bé. Amb tots vostès, Miquel Missé, per favor. La gent abandona Montserrat. I ara el Miquel Missé farà la seva secció. Però abans jo vull dir que aquesta tarda es presenta a la... Farà la seva secció d'això que vaig explicar ara. Aquesta tarda, a les 6 de la tarda, es presenta el nou edifici de Francesc Bon Masson. Es pronuncia així, això?
5: Tu saps francès? No és nou, però és l'edifici de Francesc Bon Masson.
20: Sí. L'edifici de Bon Masson. Amb la Laura Macallo i tu mateix, Miquel, si no m'equivoco.
5: Sí.
20: Un llibre que fa 10 anys que es va publicar i que ara es reedita, que es diu Dibuixant el gènere... Il·lustracions de Maria Vidal Agulló, epíleg de Teresa Forcades i, ara sí, textos de Gerard Collplanes. Bravo. A veure, tu dius, Miquel, que aquest és el llibre que més has regalat.
5: Sí, més he regalat, més he recomanat.
20: Ai,
5: és un llibre molt conegut dintre dels camps de la divulgació en temes de gènere.
20: Val.
5: I també us he de dir que no és tan fàcil aconseguir tenir el Gerard en una entrevista, per tant tenim sort, i com tu bé deies, aquesta tarda, competint amb la indústria vaticana, es presenta la reedició d'aquest llibre, que és una meravella.
20: Llavors, exacte, bueno... és a dir, vostès poden anar a la que digui, bueno, jo això del papa, jo ja hi vaig anar ahir, ja no puc més, o fins i tot hi ha gent que la meva és atea, que diu, bueno, adéu, tot això...
5: O hi ha coses que no m'han acabat de quadrar...
20: O passo... O he d'anar al tarot a tirar-me les cartes del tarot, que hi ha molta tarotit, molta enganxada al tarot. Doncs pues, jo què sé, si hi ha tal. Però si realment no té res a fer, pues pots anar a això. I és una alternativa, és una alternativa a la visita papal.
5: Mai millor dit. Bueno, Gerard, moltes gràcies per estar aquí.
3: A vosaltres.
5: Llavors, per situar una mica el personal, Dibuixant un gènere és un llibre petitet, és un llibre il·lustrat.
20: M'encanta.
5: És un llibre que serveix per introduir a moltíssima gent en la conversa de les qüestions de gènere, però et volia preguntar per als inicis d'aquesta cosa que es va publicar per primera vegada el 2013. Què és això, què és aquest artefacte i per què te'l vas inventar?
0: Molt bé. Doncs això comença com el 2009, que acabo la meva tesi doctoral i em frustra molt veure que he fet un volum allà que no es llegirà ningú mai més i que a mi m'ha portat moltíssimes coses i li plantejo a la Maria Vidal, l'il·lustradora, de dir, hòstia, per què no fem alguna cosa que intentem trobar com els elements més potents d'aquests continguts i els traslladem amb un llenguatge més proper.
20: La teva tesi doctoral, quin títol tenia?
0: La voluntat i el deseo.
20: La voluntat, collons, això sembla una cosa Nietzsche, no? La voluntat i el desig, sembla una cosa... Sí, sí.
5: Però sembla la realitat i el deseo,
20: sí.
5: No?
20: No t'hi vas posar per poc, hòsties.
0: I llavors va ser molt potent.
20: I que era un rotllo patatero, vols dir que era un rotllo patatero?
0: Era una mica rotllo patatero.
20: Bueno, vull dir que devia ser molt interessant, però, no, però així com per explicar-ho ràpid, no.
0: Efectivament.
20: Val, val.
0: I llavors va ser una experiència molt xula amb la Maria, com dialogar, perquè no és que jo acabés el text, li passés a ella i ella l'il·lustrés, sinó tinc això, tu com ho veus, això no ho entenc, això tal.
20: Que bo.
0: I treballar a partir també de la ironia, a través de la poètica, de l'humor, de la informació, no? Vull dir que hi ha una barreja aquí d'estils que ho han fet molt, molt potent. Alhora va ser molt difícil publicar-ho, perquè era abans del boom del feminisme, i d'aquest tema no es publicava i alhora ningú acaba d'entendre. Ah, és un llibre com il·lustrat, però surt un penis aquí a la portada,
6: gènere,
0: doncs això, no? Però... I llavors finalment
20: intersex,
0: vam aconseguir.
20: Intersex, clar, tu després doncs, la primera persona que va posar en circulació, bueno, que ens vas posar sobre la pista d'una cosa tan... ara tan, que la tenim tan present, que és la intersexualitat, per exemple, per posar una cosa que acabo de pillar.
0: Bueno, almenys vaig parlar amb la gent que estava treballant això per clar. Poder donar ressò de moltes coses que en aquell moment no se'n parlava.
20: Ets un pioner de la pera.
5: Jo trobo que és molt xulo aquesta cosa de que aquest llibre va sortir el 2013 i que se'ns ha oblidat les transformacions brutals que ha viscut la nostra societat en aquests temes i que un llibre que es va publicar el 2013 abans de tota la popularització d'aquests debats, ara ja estàs vist amb la necessitat d'adaptar-lo i canviar coses.
20: Ah, clar,
5: molt vull dir que ella torna a la conversa per dir, vale, és que aquest llibre és un llibre que circula moltíssim, vull dir que ha accedit moltíssima gent a aquest debat a través d'aquest llibre. Però que tu també has dit, vale, però és que això ja no està actualitzat. Com pot una cosa no estar actualitzada del 2013 aquí, no? Llavors et volia preguntar per què has fet aquest esforç de tornar-t'hi a posar i de donar-li una segona vida, no?
0: Bueno, aquí hi ha coses que han canviat objectivament des de la regulació del tema trans, que abans calia un certificat de diagnòstic de trastorn mental per canviar-te el DNI, i ara ja no. Hi ha altres reptes, però aquest ja no hi és. I hi ha altres coses que han canviat del context. Jo recordo, per mi, un dia, recordo quan vam acabar l'assignatura a la universitat, i els hi pregunto, com ha anat l'assignatura?
20: L'assignatura de què, perdona?
0: De sociologia.
20: Val.
0: I un noi em diu, bé, m'ha agradat tot, menys quan vas parlar de gènere, perquè vas dir que els homes érem culpables de tot. Ah. I dic, doncs té molt mèrit, perquè no vaig dir això. Vaig dir el contrari, que no era un tema de culpabilització, etc. Per mi la qüestió va ser, val, per tant, estem en un moment on no s'hem escoltat ja. És a dir, jo et transmeto una cosa contrària del que aquest noi ha rebut, perquè aquest noi esperava sentir una cosa...
20: I l'ha sentida.
0: I l'ha sentida.
20: Sí, sí, sí.
0: I per tant, ostres, per mi, el més fonamental que ha canviat és això, és a dir, el gènere ha passat de la perifèria al centre, ha portat una polarització brutal, i a nivell d'especialment gent jove i a les aules, és molt complicat avui en dia parlar-ne, perquè hi ha tant soroll i tanta posició de partida que no hi ha escolta, no hi ha conversa, no hi ha transformació.
20: I després de la visita del Papa, ni t'explico.
5: Abans d'entrar en aquesta cosa més dels joves, que ara en parlarem i que és part també de la conversa aquesta tarda, et volia preguntar, bueno, dues coses que jo m'he preguntat, perquè jo també t'he acompanyat sobretot en l'apartat de la qüestió trans, però que et preguntava quan feies la revisió, que és, tu revisant aquest llibre i readaptant-lo, hi ha coses que t'han fet especial il·lusió modificar i també hi ha coses que t'han frustrat? És a dir, de dir, hòstia, jo volia fer una adaptació i això en concret, vull dir, com ha sigut també la teva relació amb el... Bueno, amb transformar aquest relat, no?
0: D'una banda, hi ha dues coses que ja hi eren que m'ha semblat que era important com reforçar. D'una banda, que a vegades dins del feminisme s'ha fet com una lluita de trinxeres entre igualtat dona-home i tema LGTB queer, i en el fons en el llibre original ja ho posava, i ara ho he reforçat de dir, escolteu, és que no és contradictori. El 99% de la gent s'identifica com a homes i dones, és una categoria molt rellevant per entendre moltes violències, desigualtats i discriminacions, i alhora hi ha gent que no quadra en aquestes categories, hi ha altres formes de violència, i per tant... No entenc la lògica de trinxeres, anem a construir juntes. I d'altra banda, també la qüestió de la conversa, no? És a dir, en el llibre citem a gent amb la qual no sempre estem d'acord, i em sembla molt important escoltar-nos, no? Perquè a vegades crec que hi ha una tendència dins del feminisme de això no ho escolto perquè és terf, això no ho escolto perquè és no sé què. Home, doncs a mi m'interessa escoltar especialment i amb respecte la gent amb qui a priori discrepo per entendre des d'on ho plantegen, amb què veig buits, amb el que jo no sé respondre, què m'enfada però no sé contestar, què aprenc, què puc aportar, no? I per tant la reivindicació aquesta de dir escoltem-nos i escoltem-nos especialment amb qui a priori no estem d'acord.
5: Una de les coses que més m'agrada del Gerard i que crec que és la millor persona que ho explica de l'univers, vull dir que després podreu, ara ho podreu experimentar, que és, i que de la qual molta gent, jo crec que has generat tota una escola de pensament sobre aquesta qüestió, i que en el llibre ho expliques bé, però t'ho pregunto perquè també puguis explicar aquí a la ràdio, que és com resolem aquest debat que genera quan ens apropem a les qüestions de gènere, la gent s'aproxima a les teories feministes, que és aprendre que això de ser home o dona, lo masculí i lo femení, és un aprenentatge cultural, no és una determinació biològica. Però llavors vol dir que nosaltres ens podem deconstruir? I llavors vol dir que llavors jo ja podria, llegint molts llibres, abandonar la reproducció de les normes de gènere? Llavors, si jo et pregunto això en aquesta lògica...
6: I és l'última pregunta, fixa't tu, que complicada. T'ha deixat la pitjor, la més bèstia pel final. Que hauràs d'anar cagant llets a la resposta, fixa't tu.
0: Doncs anem-hi. Això, les persones tenim la tentació de que el nostre gènere moltes vegades és una cosa molt donada, o la nostra orientació sexual, i el que planteja el llibre és...

0: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bond Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93-170-1788. Bond Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bond Hill, el valor real a les seves mans.
1: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
2: Amb Marc Giró. RAC 1.
3: Hola. Sabies que les residències per a gent gran i els apartaments Vallesol també pots gaudir d'una estada d'estiu? Sí, i a més t'acompanyem amb els millors professionals, programes i instal·lacions perquè continuem descobrint la vida. Disposem de 4 centres a Barcelona. Reserva ara la teva estada al 900 24 24 25 o a vallesol.es.
4: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
5: Hi ha llocs que senten. Mont Sant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Mont Sant Benet, vine a sentir.
6: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
7: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 € aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a saba.es o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
8: Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
9: El Ballet Clàssic Internacional presenta El Llac dels Cignes.
10: La companyia de dansa clàssica reconeguda amb el premi al millor espectacle de dansa en 4 ocasions reuneix a ballarins de trajectòria internacional en una gran producció i una cuidada posada en escena.
9: El Llac dels Cignes, dues úniques setmanes, des del 17 de juny al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com. Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
10: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer, Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
9: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
10: Entrades a osvallès.com.
11: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
12: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
13: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: L'aplicació de RAC1 ara...
16: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
15: Escolta'ns al cotxe.
16: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
15: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
16: Tot l'univers de RAC1

0: és a l'aplicació.
1: A veure, diverses coses. Avui a les 6 es presenta aquest llibre Dibuixant el gènere, del Gerard Collplanes, a la Bonmaison, aquí a Barcelona. No us ho perdeu, perquè us perdeu bomba. Això ho ha dit, per cert, que ens ho hem deixat de dir, Edicions 96. Després, des de demà, ho tornarem a repetir demà, però des de demà fins dissabte 13 de juny, se celebra la segona edició de l'ASAL, Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia, al Masnou. És importantíssim, aquest festival. Un festival que reivindica el bon periodisme i la fotografia documental de qualitat i que compta amb la presència de periodistes de Gaza, entre d'altres, diguéssim. O sigui, tots els temes, o sigui, periodisme de veritat, o sigui, no revisar les notes de Villarejo i de Leire Díaz per enèsima vegada i anar-ho llapant. O sigui, perquè passen altres coses a banda d'això. I després, avui també, Cap de Brot publica El llit isabelí de Carme Guasch i es presenten a 7:45 a la llibreria Impossible, que és al carrer Provença 232. És a dir, que primer vas a lo del Gerard Collplanes a la Bonmaison i després immediatament te'n vas a la presentació del llibre de la Carme Guasch, El llit isabelí, a la llibreria Impossible, que també són molt amigues nostres. I llavors així, a més, mentre vas de presentació en presentació, deixen les drogues, perquè si no acabaràs drogada
2: por ahí,
1: que ens coneixem. I la tele, drogadicta, que és una ioqui. A veure.
2: I, si encara no has fet el canvi d'armari, a la Roca Village t'inspira per fer-ho, descobreix els nous looks de la temporada per gaudir els plans de l'estiu, renova't, emociona't i troba les millors marques per menys
1: moda,
2: a Roca Village.
1: Moda, quina meravella. Bueno, ho ha dit la Rodríguez Soto. Rodríguez Soto, què has dit? Hem passat nosaltres?
3: Per sobre del papa, crec.
1: Toma!
4: Selección española de fútbol femenino.
5: Llega a la gran pantalla la historia que llevó al fútbol femenino español a conquistar el mundo.
4: Que vean de lo que soy capaz.
5: Pioneras, solo querían jugar. 12 de junio en cines.
6: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
7: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica. Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
8: Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
9: Tiri, tiri, tiri. T'agrada estar al dia a tota l'actualitat amb RAC1, oi? Doncs t'informem de la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, i amb la qual poses casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei, i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara, en pagament mensual, canvia-t'hi i et millorem el preu directament. Truca al 917-700-700 o vine directe a liniadirecta.com.
10: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
11: Així sona la teva alarma Verisur quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisur, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
12: Verisur. A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
13: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
14: RAC més 1 i el Forn de Nulles presenten la temporada de castells de RAC més 1. El dissabte 13 de juny a les 11 del matí i des de Nulles, un programa especial per presentar la temporada de Castells amb Benet Íñigo i l'equip de Castells a RAC més 1.
0: Quan la temporada agafa embranzida, RAC1 es posa a la faixa. Quines retransmissions farem? Quines noves seccions hi haurà? Qui serà el nou padrí de Castells a RAC1? Què preparen les colles aquest any que més hi haurà concurs de Tarragona?
14: El dissabte 13 a les 11, la presentació de la temporada de Castells de RAC més 1 des del celler Adarnats Vinícola de Nulles. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Diputació de Tarragona.
3: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
15: Verisure.
16: Bon dia, són les dues. La visita del Papa a Catalunya encara a la recta final.
17: Estic content de poder estar als peus de la Morenita per encomanar-li la confiança en la seva intercessió maternal. El meu servei petri è la missió de l'Església en el món que clama demanant justícia i pau.
16: Lleó XIV s'ha encomanat a la Moreneta altre cop en català durant la seva visita a Montserrat i ha arribat des de la presó de Brians-1, on també ha volgut enviar un missatge d'esperança als interns. Els errors, els ha dit, no determinen la identitat de les persones.
14: XIV-XV amb Núria Travessa i Albert Bassas.
16: Lleó XIV també dedicarà la seva propera visita als més vulnerables. Serà l'església de Sant Agustí, al Raval, on també es reunirà amb entitats que hi treballen. Després arribarà el moment més esperat, la visita i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I arribarà en Papa Mòbil. El recorregut i els entorns de la basílica ja estan blindats. Mentrestant, els Mossos continuen buscant l'home que aquest matí ha assassinat un altre d'un tret al cap al districte de Sarrià-Sant Gervasi, també a Barcelona. Ha estat a plena llum del dia, cap a les 10, en ple carrer. De fet, ha disparat la víctima a només 3 metres d'una comissaria de la policia espanyola. Les càmeres de l'edifici l'han captat quan fugia a peu després de disparar. De moment, només n'han trobat la pistola. I avui, segona jornada de la selectivitat. El 23F ha estat el protagonista de l'examen d'història. Fins a 4 preguntes feien referència a l'intent de cop d'estat. Els estudiants també han fet les proves de filosofia i d'assignatures optatives. Pel que fa als esports, Albert Bassas, bon dia.
18: Bon dia.
16: José Mourinho s'acomiada del Benfica abans de fitxar pel Madrid.
18: En un missatge a les xarxes socials, el tècnic portuguès assegura que ha estat un honor i un privilegi i els desitja tota la sort en el futur. Ahir a la nit, el mateix Benfica va anunciar que el Madrid pagaria els 15 milions de la seva clàusula i va fer oficial Marco Silva com a substitut. Mentrestant, el Barça no té intenció de pagar els 30 milions d'euros per quedar-se Rashford en propietat i el futbolista anglès ja ha esborrat les referències com a jugador del Barça que tenia fixades al seu perfil d'Instagram. Tot plegat a només un dia perquè comenci el Mundial de Futbol amb el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica. Ahir l'equip espanyol femení va aconseguir bitllet per jugar l'any que ve el de Brasil. I en plana poliesportiva, avui tenim 9 partits de semifinals al play-off de l'ACB de bàsquet. Arrenca la sèrie per la penya que jugarà a la pista del València en directe a RAC més 1 a partir de les 8. I el Barça es va estrenar amb victòria davant el Tenerife.
16: I com sempre, l'últim titular és pel temps. Aquesta tarda s'obriran més clarianes. Mònica Usart, bon dia.
19: Bon dia, sí. Després d'un matí de cel tapat i amb alguns ruixats, aquesta tarda s'obren més clarianes a bona part del país i només quedaran algunes restes de núvols en punts de la costa central, comarques de Girona, i també nuvolades en punts del Pirineu, on no es descarten encara alguns ruixats. Les temperatures quedaran més frenades que ahir, amb moltes màximes que es mouran entre els 24 i els 28 graus i amb vent de tramuntana cap a l'Alt Empordà. I demà comença a pujar la temperatura, més núvols al matí i més sol a la tarda.
16: Ara passen 4 minuts pràcticament de les dues. Entrem en matèria.
14: 14-15.
16: Ara ho dèiem, avui és el dia gros del viatge del Papa Lleó XIV a Catalunya. Aquest migdia el pontífex ha visitat el monestir de Montserrat i al vespre presidirà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, precisament el dia que fa 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, però, també farà una visita a la parròquia de Sant Agustí, al Raval de Barcelona. Però anem a pams. Aquesta hora el Papa dina en part de la comunitat benedictina de l'abadia de Montserrat. Això després d'encapçalar un dels actes més esperats també d'aquest periple, la visita al monestir amb motiu del mil·lenari de la seva fundació. Lleó XIV ha participat a la pregària del Rosari, ha escoltat l'Escolania interpretant la Salve i el Virolai i finalment ha venerat la Moreneta. En el seu discurs dins la Basílica ha destacat la importància religiosa de Montserrat al llarg dels segles. Ho ha seguit tot des del monestir. L'Arnau Mañé. Arnau, bon dia.
15: Bon dia. Lleó XIV ha agraït la rebuda a Montserrat en una homilia dins l'abadia. Feia més de 40 anys des del 1982 que un papa no venia aquí. El pontífex, emocionat i en català, deia això.
20: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe.
15: De fet, bona part del seu discurs ha estat per parlar de Montserrat, d'aquesta abadia i de la Moreneta. Lleó XIV donava la importància a aquest monestir.
20: Els murs d'aquest recinte podrien explicar-nos les innombrables històries de devoció i també han estat testimonis de la sang vessada per amor a Jesucrist. I han escoltat també les veus celestials del cant infantil de l'Escolania més antiga d'Europa.
15: Aquesta hora el papa dina aquí amb un grup de monjos de l'abadia de Montserrat.
16: Gràcies, Arnau. Centenars de fidels han seguit aquesta visita del papa des de fora de la Basílica, a la plaça de Santa Maria. De fet, just en acabar la pregària, el pontífex els ha saludat des del balcó del monestir i els ha dirigit unes paraules. Ara, però, molta d'aquesta gent ja enfila el camí del cremallera per anar tornant cap a casa. Anem cap allà. Joel Penya, bon dia.
21: Bon dia. Primer amb núvols i fred i després de sol i serena, 7.000 persones, segons les autoritats, repartides per tot l'espai, han seguit el pas del papa per Montserrat. Durant el trajecte fins a la plaça Santa Maria, Lleó XIV ha beneït almenys una dotzena de criatures davant l'expectativa de tothom. El públic ha seguit la pregària del Rosari amb respecte i seguint el protocol i ha aplaudit de valent quan el pontífex ha parlat en català i ha fet referències a la Moreneta. Després ha sortit al balcó i ha arrencat l'aplaudiment més gran del públic quan ha definit Catalunya com a terra acollidora.
22: Gracias a Cataluña por haber recibido a tantas personas de otros países, porque enseña cómo integrar a todos en una única familia.
21: Ara hi ha cues al cremallera i l'aeri per poder baixar cap al peu de la muntanya. Una cua que va fent via amb certa facilitat, però que ha sigut inèdita aquest matí perquè els assistents han pujat de manera esglaonada.
16: Gràcies també, Joel. Però no només centenars de persones han esperat el papa fora del monestir. A dins, 1.500 nens i nenes de diferents escoles religioses del país l'han rebut a l'atril. Un cop a dins la basílica, l'han acompanyat el bisbe de Sant Feliu, els monjos benedictins de Montserrat i també tota l'Escolania. I ho ha seguit des de l'interior del monestir també en Josep Moragues. Bon dia, Josep.
23: Bon dia. Lleó XIV ha iniciat la litúrgia, ha acompanyat la pregària i fins i tot en el seu discurs, en algun moment, els aplaudiments del públic de l'exterior s'han filtrat a l'interior de la nau. I després, al moment àlgid, quan l'Escolania ha cantat el Virolai. Moment que el pontífex ha aprofitat per venerar a la Mare de Déu de Montserrat sense tocar-la, mirant-la i quedant-se als seus peus en una imatge amb moltíssima càrrega simbòlica. El sospior de Montserrat, Bernat Juliol, ha dit al Món a RAC1 que, a més, li han regalat una rèplica de la Moreneta.
24: Li regalarem a la comunitat i als escolans, la família montserratina, li regalarem una imatge de la Mare de Déu de Montserrat.
25: Petita, gran, com...
24: És una imatge que no arriba a tamany de la real, sí. Una mica, un tamany una mica més petit, però una imatge gran de la Mare de Déu.
23: Papalló XIV, que ja havia visitat el monestir de Montserrat fa exactament 13 anys, malgrat que en aquella ocasió ho va fer de manera discreta i sense identificar-se públicament.
16: Gràcies, Josep. I abans de pujar a Montserrat, Lleó XIV ha fet una visita ràpida, però carregada de simbolisme també, a la presó de Brians 1, a Sant Esteve Sarrovires. Mai cap altre papa havia visitat un centre penitenciari de l'Estat. Allà el pontífex ha escoltat el testimoni de dues preses creients i ha dedicat una ràpida oració a la 80ena d'interns que l'han volgut rebre. Ho ha seguit en aquest cas a Brians 1, en Jordi Claret. Bon dia, Jordi.
26: Sí, bon dia. En una fugaz visita a la presó de Brians 1 de tan sols mitja hora, el papa Lleó XIV ha començat el dia demostrant el seu caràcter pastoral. S'ha apropat a aquells que viuen al marge de la societat i primer els ha escoltat.
27: Ahora solo espero reencontrarme con él, con mi hijo en el cielo. Y también quiero y espero la libertad y confío en sus planes.
28: Esto pasará, Santo Padre. Retomaré mi vida y seguiré unida a Dios.
1: Seguiré dando gracias a Dios.
26: Són dues preses, la Montse i la Josefina, que han explicat com la religió les està ajudant a tirar endavant i a pensar en un futur millor fora de les reixes. Després d'abraçar-les, Lleó XIV ha fet un breu discurs i les ha motivat a continuar seguint el camí de la fe, on el perdó, diu, també existeix.
2: Ser humano, ser cristiano, no consiste en no equivocarse, sino en crecer en la capacidad de convertirse, arrepentirse, enmendarse y sobre todo de reconciliarse y de perdonar.
26: L'acte ha acabat amb un intercanvi d'obsequis, com un quadre o un conjunt de ceràmica que els mateixos interns havien fet a mà per regalar al papa, un gest que ell ha agraït entregant al centre penitenciari de Brians una imatge de la Verge Maria vinguda des del Vaticà.
16: Gràcies, Jordi. I aquesta tarda l'agenda del papa no s'atura, com ha fet el matí a la presó. La primera parada de la tarda també és per conèixer de primera mà la realitat dels més vulnerables. Serà, en aquest cas, una visita a la parròquia de Sant Agustí del barri del Raval de Barcelona, que seguirà l'Eulàlia Carrascal.
19: Lleó XIV reunirà amb els representants d'una norantena d'entitats. La trobada es fa en un dels barris més humils de la ciutat, a la segona església més gran de Barcelona i que més destaca per fer una gran tasca social. Se la coneix popularment com la Catedral dels Pobres i cada dia se serveixen entre 300 i 400 àpats pels més necessitats. Forma part de l'Ordre de Sant Agustí, al qual també pertany el Pontífex. L'acte començarà a 4:45 de la tarda amb una rebuda de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Després serà el torn de les entitats. En parlaran tres: Càritas, Ovinso, que atén persones amb addiccions, i Adoratriu Sicar, que ajuda dones víctimes de tràfic de persones. Explicaran a Lleó XIV la seva feina en barris, com per exemple el Raval. Després es projectarà el vídeo d'en Renzo, un nen que té 6 anys i que ve d'una família vulnerable, que plantejarà al papa tot un seguit de preguntes. I finalment el pontífex el respondrà a tots, alternant el català i el castellà.
16: I just després de Sant Agustí, el papa anirà en cotxe fins la Cruïlla del Passeig de Gràcia i la Diagonal. Allà serà el punt d'inici del recorregut en papa mòbil, que anirà pel carrer Rosselló fins la Sagrada Família. Per això el trànsit en tota aquesta zona està tallat ja des de primera hora del matí i per acostar-s'hi s'hauran de passar filtres de seguretat. A 7:45 del vespre, Lleó XIV ha d'arribar a la Sagrada Família per l'acte principal de la seva visita. Ha estat una visita, una homilia i la benedicció de la Torre de Jesús, que s'allargaran més de 3 hores. I seran les màximes autoritats de l'estat catalanes i el temple. I Antoni Gaudí seran els grans protagonistes, Benet Iñigo.
4: Els reis, el president espanyol i el president català rebran el papa, que just després visitarà la cripta de Gaudí. Tot l'acte, de fet, està pensat com un homenatge a l'arquitecte en el centenari de la seva mort. A les 8 ha de començar la missa. 4.000 fidels la seguiran des de dins el temple i 4.000 més des de fora amb pantalles gegants. I centenars de cantaires amaniran l'acte amb peces de Can Gregorià i d'altres de tradició catalana. Poc abans de les 10 serà el moment de beneir la Torre de Jesús, el punt més alt del temple. El Sant Pare sortirà a l'esplanada de la façana del naixement i després de la benedicció hi haurà un espectacle artístic únic creat per l'ocasió que acabarà amb la il·luminació de la torre. La creu del capdamunt està pensada per brillar tant de dia com de nit perquè està feta de vidre i de peces ceràmiques que reflecteixen la llum. Abans de marxar, passades les 10, el papa tindrà temps de descobrir una placa commemorativa en record d'aquesta visita. Serà la tercera, perquè ja n'hi ha de quan van venir Joan Pau II i Benet XVI.
5: 14:15.
16: A Madrid avui s'ha acabat la treva política que el PP havia decretat per la visita de Lleó XIV a la capital espanyola. Tots els partits s'han fet seus els missatges papals, però tots menys tenen la crida que fa just 2 dies els feia el pontífex al Congrés, on, recordem, va rebre una ovació de 7 minuts, una crida que va fer per rebaixar la tensió política. La picabaralla d'avui ha començat quan Alberto Núñez Feijóo ha tornat a exigir eleccions a Pedro Sánchez. Anem cap al Congrés, cap a Madrid. Jordi Armenteres, bon dia.
6: Bon dia i tot això amb el joc d'inicials per a la llibreta de Leire Díaz. La seqüència és llarga.
7: Com ha participado con tantísimo fervor en la visita del Papa, ya sabrá que se puede pecar, delinquir, por obra u omisión. Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
8: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
6: Sánchez repeteix que les eleccions seran quan toquin, el 2027, i torna a acusar Feijóo de representar el pitjor d'una oposició. Després pica baralla a compte de la llengua, amb cap argument nou. Míriam Nogueras li ha retret a Sánchez que ja hagi parlat més català al Papa a Catalunya que el president espanyol en molts anys. Sánchez reitera que si no hi ha més normalització del català és perquè el PP ho bloqueja.
16: Gràcies, Jordi. Pràcticament un quart de tres. Fem una pausa i de seguida l'última hora al voltant de l'assassinat d'un home aquest matí a plena llum del dia i en ple carrer a Barcelona.
0: RAC 1. Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
3: Hola. Sabies que les residències per a gent gran i els apartaments Vallesol també pots gaudir d'una estada d'estiu? Sí, i a més t'acompanyem amb els millors professionals, programes i instal·lacions perquè continuem descobrint la vida. Disposem de 4 centres a Barcelona. Reserva ara la teva estada al 900 24 24 25 o a vallesol.es.
9: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 € aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a saba.es o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
10: Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
11: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: A RAC1 Podcast, sexe sense buts, planer i inclusiu.
17: Totes les dones tenim la capacitat per fer aquesta emissió brollada, eiaculació a raig, però no sempre es troba aquest punt per poder aconseguir-ho.
28: Per entendre el que ens dona plaer i gaudir molt més.
13: La revolució sexual, amb Rosanna Carceller. Els dijous cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
29: RAC 1 Podcast.
30: RAC 1. Tots som 1.
31: RAC 1.
32: Aquest dijous el Mundial de Futbol arrenca a RAC 1.
33: Let's play football.
34: Benvinguts a un autèntic partidàs.
32: A les 9, Mèxic-Sud-Àfrica. La competició comença amb l'estrena d'una de les seleccions anfitriones.
35: Mirada fixa en la pilota. Picarà amb el peu dret, l'àrbitre xiulat. I va Kane! Oh! Oh!
32: Viu-lo en directe a RAC1 amb Jaume Molló, Miquel Agut, Clara Rodergues i els comentaris de Jaume Naveira, Carlos Martínez i David Broc. I després tu diràs fins a la una amb Xavi Rocamora. Aquest dijous comença la gran festa del futbol. A les 9, Mèxic-Sud-Àfrica. Aquest dijous el Mundial 2026 es juga a RAC1. Tots som un milió.
36: 14-15.
16: Les 2:18 i hem de parlar ara de l'últim tiroteig que hi ha hagut a Barcelona. Un home ha matat a trets, un altre al carrer Balmes, ha tocat a la travessera de Gràcia quan faltaven pocs minuts per les 10 del matí. Ha passat just a les portes de la comissaria de la policia espanyola que tramita l'expedició de DNIs i passaports. La víctima, que només ha rebut un sol tret al cap, ha mort a l'acte. Els Mossos d'Esquadra han posat en marxa un dispositiu per trobar l'assassí i la investigació està sota secret de sumari. Tot plegat, només 3 dies després d'un altre tiroteig a la zona franca. Alba Carnicer.
1: Fons dels Mossos d'Esquadra expliquen que l'agressor ha amagat la pistola una mica més enllà, a la plaça Gala Placídia. Una dona l'ha trobada i ha avisat la policia. El tiroteig ja ha passat, com dèiem, davant una comissaria de la policia espanyola. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diversos furgons policials i ambulàncies. Poc després ha arribat la comitiva judicial per fer l'aixecament de cadàver i els serveis funeraris s'han endut el cos. El tiroteig s'ha produït en una zona on hi ha moltes càmeres de seguretat. De fet, els Mossos ja tenen una imatge de l'home. El sotscap de l'àrea bàsica policial de Sarrià-Sant Gervasi, Sergi Riera, explica que busquen l'agressor un home de mitjana edat.
2: Amb la descripció física, facilitada pels testimonis, hem fet una recerca per la zona, no hem trobat a l'autor. És un home, mitjana edat.
1: Tot plegat ha passat molt a prop del dispositiu on aquesta tarda passarà el Papa. Els Mossos, però, ho desvinculen. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reiterat aquest matí en declaracions a BTV que cal més policia i endurir les penes per tinença d'armes i tràfic de drogues.
16: El govern d'Irlanda del Nord culpa l'extrema dreta dels greus aldarulls que hi ha hagut aquesta nit a Belfast. Grups d'encaputxats han calat foc a cotxes i cases de famílies d'origen immigrant després de la detenció d'un ciutadà sudanès per un intent de decapitació enmig del carrer. Xavi Pardo.
14: Les imatges de l'agressió han corregut per les xarxes com la pólvora i grups antiimmigració les han aprofitat per convocar protestes que han acabat també amb actes de violència. Ho ha denunciat la ministra de Justícia nord-irlandesa, Naomi Lang, en declaracions a la cadena pública BBC.
15: La gent ha fet servir això com a motiu per anar a atacar altres persones basant-se en el color de la pell. I vull dir que això és racisme, la definició absoluta de racisme.
18: That is the absolute definition of racism.
14: Grups d'encaputxats han arribat a fer fora de casa famílies senceres, amenaçant-les de calar-hi foc. Els bombers de Belfast no donaven l'abast i s'han hagut de reforçar amb una vintena d'unitats d'altres poblacions. Al llarg de la matinada han rebut més de 250 trucades i han hagut de fer una seixantena d'actuacions.
16: I a l'Orient Mitjà la treva ha saltat definitivament pels aires. No fa ni una hora Donald Trump ha amenaçat l'Iran amb un missatge a Truth Social. Els adverteix que pagaran molt car l'error de no haver negociat un acord que, segons diu, els hauria beneficiat enormement. El canvi de tot, Xavi, és significatiu.
14: Sí, perquè fins ara el president nord-americà insistia que l'acord encara era possible, però les paraules del portaveu d'Exteriors iranià aquest matí no se li han posat bé. Acusava la Casa Blanca de soscavar la diplomàcia, missatges contradictoris i advertia que Teheran hauria de reconsiderar la continuïtat de les negociacions. Tot plegat després d'una escalada d'atacs encreuats aquesta nit que deixen la treva en paper mullat.
36: 14-15.
16: Les restriccions al medi natural per la pesta porcina es mantindran com a mínim fins a finals d'estiu. El parc de Collserola també continuarà tancat i barrat, tot i les protestes veïnals que en reclamen la reobertura. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, s'ha reunit amb els 19 alcaldes dels municipis afectats per aquestes restriccions i els ha assegurat que encara no és el moment d'aixecar-les, Montse Martí.
19: El conseller Ordeig diu que encara s'està en alerta sanitària i que s'han de mantenir les restriccions que marca aquesta situació. El govern manté que la prioritat continua sent que el virus no surti de la zona del risc i que, sobretot, no s'escampi cap al centre de Catalunya. El Departament d'Agricultura confirma que ja s'han posat una vintena de multes a ciutadans per saltar-se les restriccions. Mentrestant, els veïns que reclamen la reobertura del Parc de Collserola han convocat una altra protesta al Parc Natural aquest diumenge. Aquest cop fan una crida perquè la gent hi vagi a peu, en bici o corrent, sota el lema "Per una Collserola pública i per tots". El govern recorda que hi ha milers de llocs de treball en joc i que el sector agroalimentari, que és el primer sector econòmic a Catalunya, estaria en risc si el brot s'escapa.
16: Un nou robatori de cable de coure afecta a aquesta hora la circulació de trens a la línia R4 de Rodalies. Els trens amb origen i destinació Vilafranca del Penedès comencen i acaben el recorregut ara amb Martorell Centre, Montse.
19: Sí, els trens en aquesta línia circulen amb retards de 20 minuts de mitjana. Catalunya és el territori de l'Estat amb molta diferència on es roba més cable de coure a la línia ferroviària. I encara a Rodalies, a partir de demà hi haurà un altre tall a la línia R3 per obres. Des de demà fins al 22 de juny no hi passaran trens entre Vic i Torelló, a Osona, i el trajecte s'haurà de fer per carretera.
16: Les 2:23, ho dèiem, també han començat. El 23F protagonitza l'examen d'història de la selectivitat, l'any de la mort d'Antonio Tejero i de la desclassificació dels documents secrets. Fins a 4 preguntes del test de l'examen feien referència a l'intent de cop d'estat. L'examen d'història ha estat una de les proves principals d'aquesta segona jornada de l'ESPAU, juntament amb la de filosofia. Eudald Martínez.
0: L'examen d'història ha fet reflexionar els alumnes sobre el paper de la dona durant la Segona República i el franquisme o sobre l'impacte de la migració d'andalusos cap a Catalunya. Però el 23F ha estat un dels episodis amb més pes dins la prova. El test demanava als alumnes qüestions com ara qui era el cap de l'Estat durant l'intent fallit de cop d'Estat, què s'estava debatent al Congrés aquell dia o qui liderava el comandament de la Guàrdia Civil que va entrar a la cambra. La Clàudia, la Lucía i el Dani explicaven a RAC1 que les notícies recents sobre el tema els han ajudat.
4: Les dues coses, o sigui, a classe sí que es van explicar la majoria dels conceptes, però per les notícies i tal, doncs també he tret molta cosa de les notícies.
5: I a l'escola vam veure una sèrie sobre també. El 23F a Història.
6: Tenia una mica d'idea de qui era, perquè molts cops surt per les notícies i tal.
0: A l'examen d'Història de la Filosofia també hi han aparegut alguns temes d'actualitat. La prova demanava als alumnes que reflexionessin sobre dos temes: si s'hauria de posar límit a l'acumulació de béns en poques mans per repartir-los a la resta de ciutadans, o si, tenint en compte com serà el planeta amb el canvi climàtic, és pertinent tenir fills. Aquest matí també s'han fet les proves d'assignatures optatives, com ara matemàtiques o llatí, i a la tarda continuaran els exàmens en biologia, tecnologia o literatura catalana.
16: I obrim ara l'agenda cultural amb la Fira Targa, que programarà aquest any fins a 57 espectacles sota un lema: celebrem. Serà entre el 10 i el 13 de setembre amb un ampli ventall de propostes artístiques. Fira Targa reunirà prop de 1.200 artistes i 300 entitats d'arreu del món. La companyia catalana Kamchatka serà l'encarregada d'inaugurar l'edició amb l'obra In Continuo, Júlia Manero.
7: Sí, la companyia Kamchatka inaugurarà la 46a edició amb In Continuo, una obra de gran format que parla de migració i que comptarà amb la col·laboració d'una vuitantena de nouvinguts de la ciutat. Amb el lema Celebrem, la fira vol reivindicar l'alegria i la celebració en un context marcat per les notícies hostils, diuen, i poc esperançadores. Així ho ha explicat la directora artística Anna Giribet.
8: Mundialment parlant, estem en un context social complicat i nosaltres volíem fer una mica de contrapès i reivindicar l'esperit de la fira, amb l'esperit de festa reivindicativa, també alegre, celebrar. I hem trobat que aquest any més que mai tocava sortir als carrers, disfrutar-los, reivindicar la trobada, reclamar aquest espai públic de tothom i per a tothom, on cada presència, cada cosa i cada veu hi hauria de tenir cabuda.
7: Fira Tàrrega, doncs, presenta una programació divertida, alegre i amb molta varietat de propostes per tots els públics, i conviuran peces que es poden programar des de petites places fins a grans festivals d'arreu del món. Entre les companyies de més renom hi ha la Sia Maduixa, la Vero Sendoia i la Toti Turunell.
16: Parlem ara d'un altre festival, el Cruïlla, que presenta aquest any una edició que va molt més enllà de la música, amb humor, dansa, art, arquitectura, cultura popular i també moda. El seu director artístic, Jordi Herreruela, ha explicat que volen donar al festival el sentit de casa, acostar-se encara més a la ciutat de Barcelona i aconseguir més públic local.
20: Ens sentim còmodes amb aquesta idea de que el Cruïlla és casa i de que està molt identificada amb la ciutat. És una ciutat que està molt identificada amb la creativitat i jo crec que també amb uns valors que tenen a veure molt amb la col·laboració, amb el treball en xarxa, amb el treball en equip.
16: Aquest any el Cruïlla presenta, de fet, una versió de l'espectacle Bo dels Brodes Bros, en què dialogaran el ball de bastons i la dansa urbana. El Cruïlla serà del 8 a l'11 de juliol. Els Catarres tornen als orígens. Oh, yeah.

que recupera el format Trium, que va néixer l'any 2011. Seran 9 concerts que recuperaran les cançons més memorables de la discografia dels Catarres amb una mirada més íntima i essencial. La gira arrencarà el 13 de novembre a l'Auditori de Girona i acabarà el 19 de desembre a l'Ateneu de Guissona, passant per Esparreguera, Vic, Sant Cugat del Vallès, Reus, Viladecans, Granollers i Manresa. Més concerts, perquè Remei de Calafresca actuarà a Ras Matàs. Serà el 13 de novembre a la banda d'Arbúcies i presentarà el seu segon treball, L'Am de la Pregunta. Les entrades ja estan a la venda al web de Ras Matàs. I aquesta nit arrenca el Festival Blau Marí.

0: Rosana donarà el tret de sortida de la programació d'aquest nou festival amb una quinzena de concerts sobre un escenari flotant al Port Vell de Barcelona. I el Palau de la Música Catalana acollirà avui els 7 somnis de Gaudí, un concert en honor a l'any Gaudí, sota la batuta de la directora Marina Alsop, i actuarà el Cor de Cambra del Palau de la Música, el Cor Jove de l'Orfeo Català, el Cor de Noies de l'Orfeo i la Filharmonia Orquestra, tots ells acompanyats de la veu de la soprano Núria Rial. I ara el temps.
1: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
0: Avui les temperatures es quedaran una mica més frenades que ahir, Mònica.
2: En general es mouran entre els 24 i els 28 graus de màxima, però aquestes temperatures tornaran a pujar a partir de demà i encara pujaran més entre divendres i el cap de setmana, quan la calor tornarà a ser més intensa. A més, tindrem un final de setmana amb sol com a protagonista. Però de moment aquesta tarda encara hi haurà alguns núvols en punts de la costa central, comarques de Girona i també nuvolades al Pirineu que podrien deixar alguns ruixats aïllats i tramuntana cap a l'Alt Empordà. I com dèiem, demà puja la temperatura, al matí amb núvols més espessos que poden deixar algun plugim a les comarques del nord i a la tarda amb més sol.
3: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
4: 14-15 amb Núria Travessa i Albert Bassas.
0: En punt dos quarts de tres als esports, Albert, continuem pendents que el Madrid faci oficial l'acord amb Josep Mourinho.
5: Sí, el fitxatge del tècnic portuguès s'està fent pregar. Primer s'esperava per ahir, però no van passar del comiat d'Arbeloa. Després s'esperava per avui, però l'únic que tenim és el seu comiat del Benfica. I ja hi ha mitjans a Madrid que diuen que la seva presentació es pot dilatar uns quants dies, si no setmanes. Ara en busquem l'última hora, també actualitzem les carpetes de mercat al Barça, fem un pas per Chattanooga, la selecció espanyola compta els dies per debutar al Mundial, i entre altres coses parlarem també de bàsquet, perquè avui la penya arrenca la seva sèrie de semis del play-off contra el València.
4: A RAC1, 14-15.
5: Comencem avui parlant, doncs, del Real Madrid amb l'inici d'una nova etapa al Club Blanc, tot i que amb ells coneguts al capdavant, Florentino segueix a la presidència, Mourinho torna a la banqueta, Gemma Montero, bon dia.
6: Bon dia.
5: Un Mourinho que, de moment, però, només s'ha acomiadat del Benfica, mentre el Madrid, com comentàvem, ja ha dit adéu a Arbeloa.
6: El tècnic portuguès ja s'ha acomiadat en aquestes últimes hores a les xarxes amb una carta dirigida al club i a l'equip.
7: Agraeixo al president Rui Costa l'oportunitat que em va brindar de treballar per al Benfica. Representar aquest club va ser un honor i un privilegi. Faig extensiu el meu agraïment a tots els professionals del Benfica Campus, al professionalisme, dedicació i competència dels quals van ser exemplars. Als jugadors amb qui vaig tenir el plaer de treballar, els deixo el meu sincer agraïment i els meus millors desitjos perquè aconsegueixin el major èxit personal i professional. M'emporto amb mi la convicció que, més enllà d'un instant, vam crear un vincle durador. El meu jugador algun dia, el meu jugador per sempre.
6: A Josep Mourinho el podien presentar a Valdebebas o al Real Madrid, però d'aquí uns dies o fins i tot setmanes, això sí, abans rebrem la confirmació oficial que és el nou entrenador del Real Madrid, de Florentino Pérez. Per la seva banda, Álvaro Arbeloa ja és història. Ahir el van acomiadar a través d'un comunicat desitjant-li sort en el futur. Per tant, Florentino ja va posar un fil a l'agulla tant com pot per encarar aquest nou mandat. Qui n'ha parlat avui és un altre madridista reconegut. Ha parlat del seu president, Rafa Nadal.
8: La verdad que Florentino creo que es, a mi me entiende, el mejor presidente de la historia del Real Madrid, con lo cual, bueno, creo que su misión no estaba terminada, con lo cual me parece bien y yo creo que Enrique es joven y tendrá tiempo.
5: Un Florentino qui només li falta el cromo que havia promès, l'home és Julián, però l'Atlètic de Madrid de moment li ha dit clarament que no. De fet, la sensació, Gemma, és que cada vegada hi ha més gent que s'atreveix a dir-li no a Florentino Pérez.
6: De moment el club matalasser ha dit que no a la seva proposta i per acabar-ho d'adobar se n'ha burlat i força a les xarxes socials. El Real Madrid, a través d'un comunicat absolutament inèdit, també ho hem de dir, va anunciar ahir que havia intentat fitxar Julián Álvarez, però que l'Atlètic de Madrid havia rebutjat aquesta oferta. En aquest escrit, el Madrid també destacava que, malgrat l'intent fallit, l'Atlètic havia agraït aquesta oferta. De fet, fins i tot afegia que l'havia estudiat a fons per la bona relació que hi ha entre tots dos clubs.
9: El Real Madrid comunica que tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez. Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador.
6: Bé, doncs aquest comunicat, amb aquest redactat, aquestes paraules no van agradar al Metropolitano, al conjunt matalasser, que va respondre a Twitter, a X, amb molt de sarcasme. En la primera piulada, responent a aquest comunicat del Madrid, hi va posar cares, emoticones, plorant de riure. En la segona va assegurar que no han d'estudiar cap oferta i que no han d'agrair res al Real Madrid. I encara més, assegurava que el conjunt blanc els fa riure tant o més que el Barça, que també va presentar una oferta insuficient per Julián Álvarez. Finalment, l'Atlètic de Madrid ho va rematar també amb una última piulada en què demanava al Madrid que deixi de robar jugadors del seu planter.
4: 14-15.
5: I tot aquest cas, Julián Álvarez, Real Madrid, diríem que ha agafat el Barça mirant-s'ho des de la barrera, des de la distància. Àlex Pintanel, bon dia.
10: Què tal, Albert? Bon dia.
5: En principi, preocupació zero.
10: Cap ni una. Des del club blaugrana asseguren que tenien constància d'aquest moviment, esperaven l'oferta del Real Madrid per Julián, però aquesta maniobra no altera el full de ruta del Barça per fitxar el davanter. L'estratègia continua el seu camí i es manté al marge d'aquests 120 milions d'euros com a topall. Ahir ja vam explicar que el Barça no es tornarà boig ni entrarà en una subhasta ni per Julián, amb qui les condicions ja estan pactades amb un contracte de 5 anys, ni tampoc per cap altre davanter. El Barça, saben que les males relacions de Laporta i Deco amb Mateu Alemany no ajuden, i per això hi ha persones de pes dins del club que admeten la dificultat que suposa aquest fitxatge en aquest context tan difícil. La presència de l'intermediari Juanma López és clau per intentar desbloquejar la situació. Amb aquest escenari, el Barça manté que té pla B i fins i tot C si no pot incorporar finalment l'internacional argentí.
5: Per cert, en aquest sentit, Àlex, Rafa Juste va enviar ahir un missatge contundent a Florentino, també.
10: Sí, ho va fer davant dels 144 senadors que van assistir a la reunió ordinària del Senat, que acull els 1.000 socis més veterans del club. Juste va confirmar que el Barça anirà als jutjats després de les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. La denúncia, que encara no s'ha presentat, però es farà el més aviat possible, serà contra Florentino i el club blanc. Juste es va mostrar especialment contundent contra la figura del president madridista.
11: Quan el president del Real Madrid, amb una de roda de premsa dantesca, que per mi va ser un butxorn de roda de premsa que no mereix dir-lo un president d'un club, ens va acusar de que les lligues estaven comprades, que les havien guanyat gràcies als àrbits, com si els liniers marquessin gols. A 600 quilòmetres de distància això no ho han paït. Ja n'estic tip de ploramiques. El nostre departament jurídic ja té embestides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president.
10: En aquest discurs, i en clau esportiva, Juste va confirmar que el club ja ha tornat a la regla 1 per poder fitxar amb normalitat.
5: Dit això, i centrats precisament en els despatxos, aquest matí el Barça ha presentat també la documentació a la UEFA per poder acollir la final de la Champions del 2029.
10: Sí, avui acabava el termini per enviar tots els papers i poc abans del migdia el club ho ha executat, deixant clara la seva intenció de voler organitzar la final de la Lliga de Campions del 2029. L'Spotify Camp Nou competirà amb Wembley. UEFA té previst escollir la seu el 15 de setembre en la reunió del comitè executiu. Fonts del club, consultades per RAC1, ens afirmen i ens expliquen que són optimistes amb el desenllaç final. En cas de ser escollit, seria la tercera vegada a la història que la final es juga al Camp Nou, després del Milan Steaua del 1989 i el United Bayern de Múnich del 1999.
5: I tot plegat mentre el Barça té un càsting obert per decidir qui serà el nou responsable de la preparació física, perquè això canviarà a partir d'ara.
10: Sí, Julio Tous deixarà el càrrec després de dues temporades treballant amb Flick. La intenció, però, és que no deixi el club. Tindrà un nou càrrec amb unes atribucions encara per definir. La pregunta sobre qui dirigirà la preparació física del primer equip encara no està decidit i el càsting continua obert. El club treballa amb l'objectiu, això sí, que el nou preparador comenci ja la pretemporada el 13 de juliol. Ha sonat el nom de Holger Broek, amic de Flick i amb qui ja hi va treballar al Bayern el 2024, però no serà ell. Ens consta que el tècnic alemany veu amb bons ulls treballar amb gent d'aquí que s'ajusti a la filosofia i al dia a dia d'un club com el Barça. Les lesions i recaigudes d'aquesta passada temporada van minvar la confiança d'alguns futbolistes i també de Hansi Flick amb Julio Tous, motiu pel qual el club ha decidit dur a terme aquest canvi.
5: Hi ha algun apunt més, per exemple, amb Rashford com a protagonista?
10: Sí, un d'ells és el de Marcus Rashford. El Barça no té la intenció de fer efectiva l'opció de compra de 30 milions d'euros pel davanter, que pocs dies abans del debut al Mundial ha esborrat del seu perfil al Barça i s'ha posat una fotografia amb Anglaterra. El jugador té tot el focus ja posat en el Mundial. Tot i això, el club blaugrana, i és important aquest detall, no el descarta si es donen les condicions idònies, és a dir, una nova cessió o una rebaixa considerable del seu preu, o si hi ha un moviment de sortida a la davantera. La darrera paraula la tindrà Flick. I un darrer apunt, perquè segons ha pogut saber RAC1, el trofeu Joan Gamper, com va explicar ahir al vespre, el tu diràs, el Roger Saperes, ja té dates. El masculí es disputarà el 19 d'agost i el femení el 21. El club està negociant encara els rivals.
5: I tot plegat a només un dia perquè comenci el Mundial de Futbol amb el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica demà a les 9. Això sí, per l'estrena d'Espanya caldrà esperar una miqueta més perquè no arribarà fins dilluns, tot i que amb les idees del seleccionador, de Luis de la Fuente, bastant clares. Enviat especial de RAC1 a Chattanooga, Damià López, bon dia.
12: Bon dia, Albert. A 5 dies pel debut, Luis de la Fuente té clar l'equip que sortirà a jugar a Atlanta contra Cap Verd. Ara per ara no hi ha dubtes. El seleccionador espanyol va mostrar les seves cartes en l'amistós de Puebla contra Perú, i si no li apareixen contratemps, aquí dilluns seran tres jugadors del Barça els que formaran l'11 titular, Cubarsí, Pedri i Ferran Torres. Cubarsí i Pedri es perfilen com a titulars durant tot el Mundial. El cas de Ferran és diferent perquè actuarà en la posició natural de Lamine Yamal. Quan torni Lamine, Ferran serà suplent. Per tant, Cubarsí, Pedri i Lamine seran titulars fixes i la resta, Olmo, Gavi, Ferran i Eric García, començaran des de la banqueta. Joan García serà el tercer porter. De la Fuente manté la confiança en Unai Simón i David Reyes serà la primera opció si ha d'haver-hi algun canvi. Pel que fa a Lamine Yamal, la idea en aquests moments és que pugui jugar uns minuts al tram final contra Cap Verd. El jugador ha transmès als metges de la Federació Espanyola les seves bones sensacions, de manera que el davanter blaugrana podria entrar a jugar l'últim tram de partit. Per bé que la situació convida a la prudència i que no fa ni dos mesos de la lesió al bíceps femoral, es considera que uns minuts li poden anar bé per anar agafant ritme de cara a la resta del torneig. Idèntica situació pel que fa a la resta de lesionats, Nico Williams i Víctor Muñoz, cap d'ells està descartat, de manera que Espanya podria presentar-se a jugar dilluns amb l'equip al complet contra Cap Verd. Avui els internacionals descansen aquí a Chattanooga, els lesionats continuaran el seu treball de recuperació, demà dijous retorna als entrenaments ja de manera ininterrompuda fins al debut de dilluns a Atlanta.
5: Això pel que fa a Espanya, gràcies, Damià, però, Àlex, hem de saber més coses en clau mundial. Quines?
10: Sí, que, per exemple, la vigent campiona, l'Argentina, va tancar la seva preparació ahir de matinada guanyant 3-0 a Islàndia. Va tornar a jugar i a marcar de penal Leo Messi, Valentín Barco i Thiago Almada, el futbolista de l'Atlètic de Madrid, van fer els altres dos gols. Messi assegura que l'Argentina afronta la competició amb la il·lusió intacta.
13: Con mucha ilusión, lo dije en su momento, que este grupo no lo iba a dejar tirado y creo que lo demostró durante todo este año, que compite sea cual sea el rival, sea cual sea la competición, y sigue demostrando que está con la misma ilusión, la misma gana de querer competir. Es un grupo muy, muy ganador, que quiere siempre más, y nada, iremos paso a paso como siempre, pero con mucha gana, ilusión y convencido de lo que somos capaces.
10: Ahir recordaràs, Albert, que explicàvem que els Estats Units no va deixar entrar el país a l'àrbitre de Somàlia, Omar sí. Artan, considerat un dels millors d'Àfrica i escollit per la FIFA per xiular en aquest Mundial, doncs segons va explicar ahir el mateix Artan, que va presentar tota la documentació necessària i un visat vàlid, el van deportar per vincles terroristes que no corresponen, evidentment, amb la realitat, però a ningú se li escapa que Somàlia figura entre els països sotmesos a restriccions migratòries per raons de seguretat nacional dins de les mesures impulsades per l'administració de Trump. L'àrbitre ha estat rebut com un heroi en la seva tornada al país. més notícies en clau mundial. L'expresident de la UEFA, Michel Platini, ha presentat una demanda contra el president de la FIFA, Gianni Infantino, per tràfic d'influències, associació il·lícita per cometre una denúncia calumniosa i per denúncia calumniosa. Platini considera que Infantino va orquestrar un complot per evitar que hi pogués presidir la FIFA. El francès el van acusar d'acceptar 2 milions de francs suïssos de Blatter. El març del 2025 va ser absolt d'aquesta acusació. Ja falta de 24 hores perquè comenci aquest Mundial. Aquest vespre es juguen dos partits amistosos, Portugal-Nigèria i Anglaterra-Costa Rica.
5: Tot això mentre la selecció espanyola femenina ja ha segellat també la seva classificació pel pròxim Mundial de l'any que ve al Brasil, després de golejar ahir a Islàndia. Clara Rodergues, bon dia.
14: Bon dia.
5: I de nou en Festival Blaugrana.
14: Sí, 1-6 i 5 d'aquests 6 gols van portar la firma de jugadores del Barça. Doblet de Vicky López, un de Salma Parayuelo, un d'Aitana Bonmatí i un altre de Clàudia Pina. La davantera del Bayern, Edna Imade, va fer l'altra diana espanyola. Serà la quarta participació en un Mundial de la selecció dirigida per Sonia Bermúdez des que va disputar-lo pel primer cop el 2015. Ha estat en totes les edicions i, de fet, recordem que és la vigent campiona l'any 2023 a Austràlia i Nova Zelanda. Precisament una de les jugadores del Barça i golejadora ahir, Aitana Bonmatí, que tot just ha reaparegut en aquesta aturada després de la lesió, destacava el potencial de l'equip.
15: Creo que nos hemos consolidado como una selección fuerte ya y creo que nosotras esperamos estar en este tipo de torneos y es el objetivo principal, primero estar y después ir a por el título. Yo personalmente contenta de haber podido disfrutar estos dos últimos partidos aportando mi granito de arena.
14: I Vicky López, golejadora, parlava del canvi en la classificació.
16: Hace un mes pues las cosas estaban más complicadas y hemos remontado, eso dice mucho del equipo que somos, así que muy contentas. Siempre se dice a España nunca le puedes dar por muerta, hemos demostrado el juego que hacemos, quiénes somos y hemos conseguido tener ese pase al Mundial.
14: La selecció espanyola ha acabat primera gràcies al gol a Verage. En canvi, Anglaterra haurà de jugar a la repesca, que se sortejarà demà i que es disputarà a les aturades d'octubre i novembre. D'Europa, a part d'Espanya, també s'han classificat França, Dinamarca i Alemanya.
5: I amb tu mateixa, Clara, no marxis, que repassem què més tenim a la resta del futbol, a moviments de mercat i el play-off de segona com ha destacat.
14: L'Almeria és el primer finalista del play-off d'ascens a la primera divisió. L'equip de Rubi va eliminar el Castellón i imposar-se per 3-2 amb una remuntada i un gol en l'afegit que va evitar la pròrroga, ja que l'anada havia acabat amb empat a 1. Ara, el rival dels andalusos sortirà del Màlaga a les Palmes d'aquesta nit. A l'anada, triomf malagueny per 0-1. D'un entrenador català, Rubi, a un altre, Luis Miguel Ramis, el tarragoní, han passat a l'Espanyol, és el nou tècnic de l'Osasuna fins al 30 de juny del 2028. Ramis arriba després de firmar una gran temporada amb el Burgos, amb qui es va quedar a les portes de jugar el play-off d'ascens. Ramis va ser jugador del Nàstic de Tarragona, que també ha anunciat nou entrenador, en aquest cas, Xisco Campos, capità de l'últim ascens a segona l'any 2015. Signa per dues temporades. I a primera, el Rayo Vallecano ha confirmat la renovació d'Unai López fins al 2029.
5: Passa gairebé un minut de 3:45, temps pel bàsquet. Les semis de l'ACB no han pogut arrencar millor. El Barça va passar per sobre ahir del Tenerife, posant l'1-0 a l'eliminatòria. Ara en parlem, però abans, avui serà Torpa la Joventut, que arrenca la segona semifinal a València, el Roig Arena, a les 8. I com sempre, aquí, en directe a RAC+1, camí de València, ja hi tenim en Dani Aguilar. Hola, Dani, bon dia.
17: Hola, Albert, bon dia.
5: Els verd i negres són conscients de la dificultat de la cita, però arriben amb l'ambició d'haver sorprès ja el Baskonia a quarts de final.
17: Sí, l'afició també s'hi ha volcat, per això s'omplirà un autobús per anar a animar la penya al Roig Arena amb una 60 de persones i encara n'hi haurà més que aniran pel seu compte i de cara a divendres ja n'hi ha 2 de plens mentre el club treballa per l'opció d'un tercer. La il·lusió s'ha instal·lat al Joventut, que de paraules del seu entrenador, Dani Miret, mostra l'optimisme que hi regna. Es pot sorprendre l'equip de Pedro Martínez com es va fer amb el Baskonia? Contesta Miret.
18: Per què no? Està clar que si hem arribat a semifinals no és per casualitat. Tenim un equip que en aquests moments està preparat, està amb molta confiança i podem respondre a aquest gran repte i en tenim moltes ganes.
17: Els precedents d'aquesta temporada, això sí, expliquen que no és gens fàcil guanyar València, amb derrotes tant en Lliga com als quarts de final de la Copa i, de fet, l'equip taronja és l'únic dels caps de sèrie que ha accedit a aquestes semifinals, eliminant el Bilbao en 2 partits, tot i que Pedro Martínez, l'experimentat tècnic badaloní del València, ja es va encarregar d'alertar tothom a la prèvia, recordant les sorpreses als quarts i xifrant en el 50% les opcions de passar amb una declaració sobre Ricky Rubio i la quantitat de tirs lliures que llença que no ha deixat indiferent a l'afició badalonina. Escolta.
19: Es un jugador muy listo, que sabe jugar muy bien con su cuerpo y luego domino mucho el escenario, ¿no? El escenario donde se desarrolla la actuación, ¿no? Y sabe, pues, ir a la línea, ¿no? Sabe lo que tiene que hacer para ir a la línea. La verdad es que tira muchos tiros libres, ¿no? Por ejemplo, comparado con Montero, que es otro jugador también con mucho uno contra uno, pues no hay color, ¿no?
17: El Joventut ha fet sessió de llançament aquest matí al Roig Arena i dinarà a l'hotel de concentració, d'on marxarà cap a l'imponent pavelló valencià de nou. I, de fet, a València també s'ha instal·lat l'optimisme, tenint en compte com han anat els quarts de final d'aixecar la segona lliga de la seva història. La primera també va ser amb Pedro a la banqueta. El capítol mèdic, sense Tomic el Joventut i sense l'expenya López Aróstegui ni Puerto els valencians. El partit a les 8 del vespre.
5: I, com dèiem, tot plegat després que ahir el Barça comencés de manera immillorable la seva semifinal, Dani, victòria de 33 contra el Tenerife.
17: Sí, senyora, 67, triomf inapel·lable, incontestable, demostrant que l'equip de Xavi Pascual està en un gran moment de forma, amb tots els efectius disponibles i quasi bé tots aportant de manera important, amb un repartiment de minuts estricte, només dos jugadors per sobre dels 20 minuts. Keyli Parra, amb una defensa rocosa des de l'inici, que va deixar els canaris amb 11 punts al primer quart. De fet, va fer que Marcelinho i Pati Mills es quedessin amb 8 i 9 punts respectivament. Xavi Pascual estava més que satisfet, però també era prudent.
20: I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més. I Tenerife és un equip que treballa molt bé tàcticament els partits, després d'aquest partit treballarà molt bé i estarà preparat per tot, nosaltres intentarem fer els nostres ajustos.
17: Brizuela 18 punts, Schengeli a 14, la Provítola que segueix creixent després de la lesió 12, però la sensació que tothom aportava en cada moment de partit davant un Tenerife que, això sí, va acabar amb un 17% en triples, 3 de 18, quan estem parlant del millor de tota la competició, fregant el 40%. Xus Vidorreta reconeixia que la segona part ja pensaven en el segon partit, més encara amb el desgast acumulat i l'edat de la plantilla.
21: El próximo partido es el jueves, pues claro, pues es el quinto partido en muy pocos días y lógicamente pues teníamos 9 días, ¿no? Teníamos que pensar más en ese partido cuando ya estás 20 abajo y ves que no hay

0: Ei, que la castanyada del Cabró Rock acaba d'anunciar el seu cartell.
1: El 31 d'octubre torna la Gran Diada de la Cultura Catalana amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe.
0: Els Catarres, Figaflaues, els Amics de les Arts, la Ludwig Band, The Tyets i un moment històric, els Pets i l'Axambusto, junts per primera vegada en 20 anys. Tota la informació a cabrorock.cat.
2: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala, exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
3: Peugeot.
4: Semifinal, sí, hi ha un contra Inter Movistar i regalem i sofrim. Conseguim remontar. Jo crec que sacam l'orgull de l'equip. Conseguim aquesta victòria i dura i volvem a la Champions, que era el primer objectiu.
5: Doncs amb aquesta Champions a la butxaca, l'equip buscarà el següent objectiu, que és la Lliga.
4: La verdad que desde el principio de temporada hablábamos eso. Barça tiene que estar en la Champions, entonces buscábamos eso. Y hoy se demostró ahí equipo queriendo mucho esa plaza. Y ahora estamos, pero no se queda aquí. Ahora queremos levantar la Copa.
5: Els de Javi Rodríguez esperen rival que sortirà de l'eliminatòria entre el Pozo de Murcia i el Palma Futsal. A les 8 es juga el segon partit. A Son Moix, de moment, amb avantatge pels murcians.
6: I en aquesta ressaca de la jornada esportiva d'ahir també hem de parlar d'hoquei patins, però a diferència del de bàsquet o del de futbol sala, el d'hoquei no podrà lluitar pel títol de Lliga. Ho farà l'Igualada, que ahir va fer història clara classificant-se per una nova final 22 anys després.
7: L'equip igualadí va superar el Barça en el cinquè i definitiu partit 1-2 a Blanes. Recordem que no es podia jugar el partit al Palau. Blanes, que es va convertir en la capital de l'Anoia i en el pavelló de les Comes. L'equip de Marc Montaner va situar-se 0-2 amb les dianes d'Àlex Cardil i Vial Llanes. A la Bart va retallar distàncies per als blaugrana, però el marcador ja no es va moure. El jugador de l'Igualada, Matías Pascual, es mostrava content a acabar.
8: La verdad que felicitar a todo el equipo por el enorme esfuerzo que han hecho en cada uno de los partidos. Lo han dado todo. Disfrutando con toda la gente que ha venido aquí a apoyarnos. Darle muchísimas gracias a ella por el apoyo que ya se siente. Y bueno, todavía queda un pasito más.
7: I de l'alegria igualadina, la tristesa i la decepció blaugrana, representada a la perfecció a través del seu entrenador, Ricard Ares.
9: 14-15.
6: I encara les seccions del protagonisme en les pròximes hores i dies serà també pel Barça d'handbol, que aquest cap de setmana jugarà a la Final Four de Colònia amb l'objectiu de guanyar una nova Champions. I aquest matí, com a prèvia, de fet, el club ha organitzat una atenció als mitjans. Albert Pedrol, bon dia.
10: Hola, Albert, bon dia. L'equip de Carlos Ortega s'ha entrenat aquest matí i torna a entrenar-se demà, i a la tarda viatja cap a Colònia, on dissabte a les 6 s'enfrontarà l'Alborg de Dinamarca en la segona semifinal de la Champions. La primera és un derbi alemany entre el Fuchsia de Berlín i el Magdeburg a les 3. L'equip de Carlos Ortega, el Barça, hi arriba en plenitud després de guanyar la Copa del Rei amb una exhibició contra el Bidasoa a la gran final. Ha guanyat els 6 títols que ha disputat aquesta temporada i té l'oportunitat de tancar un any perfecte, cosa que només ha passat dues vegades en tota la història. Per aquest motiu, el tècnic diu que l'any és excel·lent, passi el que passi aquest cap de setmana a Colònia.
11: Sí, hombre, yo creo que la temporada del equipo está siendo espectacular. Ya no puede empañar nada de lo que pasa allí, puede empañar lo que ha hecho esta plantilla. Pero vamos, que vamos ahí a competir y a tratar de ganar, por supuesto, y sería el cum laude, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Si hablamos en términos de notas, ¿no?
10: Carlos Ortega també ha parlat del seu futur, té un any més de contracte i diu que si és per ell no hi haurà cap problema per ampliar-lo.
6: Gràcies, Pedrol. I per anar tancant, Gemma, què més ens falta per saber?
5: Doncs que l'Assolim Mataró i el Sant Andreu afrontaran des d'aquest dimecres, des d'avui mateix, la final a 4 de la Lliga de Campions de Waterpolo. Fa tot just una setmana els dos equips es van veure les cares en la lluita per la Lliga Femenina, que es van dur al Mataró, però avui és caixa o faixa. El Mataró es troba a les semifinals a l'Olympiacos, un equip fet de campiones del món amb Grècia al Mundial de Singapur. A l'altra semifinal, el Sant Andreu mirarà a defensar el seu títol després de perdre la seva tercera final de Lliga consecutiva. A les semifinals s'enfrontaran el Ferencváros a partir de les 7 de la tarda. És el vigent campió de Copa i de Lliga també a Hongria. I parlem també de motor, perquè Motorland Roland Aragó estarà al Mundial de MotoGP 2027. Hongria cau del calendari, ho hem sabut fa només uns minuts. Hi havia molts dubtes pel que fa al circuit hongarès de Balaton Park i tampoc no veien clar que es pogués reformar Hungaroring. I, per tant, Motorland Aragó continuarà estant a MotoGP també en el calendari de l'any 2027.

0: 27 de l'any vinent.
1: Per cert, Gemma, abans d'acabar, una cosa més. Nit a l'aeroport. Sí. Arribes a l'apartament i les fotos no tenien res a veure. Oh, sorpresa. Mm. Reclames. Només faltaria. Ningú respon. Un altre clàssic. T'ofereixen una nit, però el dia perdut no te'l retorna ningú. I només et ve al cap una paraula.
0: No.
1: Ara, N, O. No, no. A conformar-te. No, no a que et compensin a menys del que et correspon.
0: No.
1: No, perquè amb Legalitas, dir no, és molt més fàcil. Legalitas, no et conformis. No. 900 100 6 0 8.
0: No.
1: 4 minuts i les 3, pausa i ens actualitzem. No.
2: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
3: ¿En serio? ¿Aquí?
2: Sí, en este monasterio.
3: Y yo pensando que era una excursión más.
2: Si estos muros hablasen...
3: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
2: Sí, La Rioja... Siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
4: Gobierno de La Rioja.
5: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants...
6: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor...
7: ¡Valorado!
6: En España. Vaya temazo, ¿eh? ¡Valorado!
7: Y otra... ¡Valorado!
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: En aquel momento, vaig veure la meva vida passar... I havia de viure més?
9: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any. Inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
10: Tiri, tiri, tiri. Aprofito que som a RAC1 per recomanar-te
11: l'assegurança de salut de Línia Directa, amb accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes.
10: Directament.
11: Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a líniadirecta.com.
12: Els tres acords més famosos de la història del rock arriben al Bars Festival.
13: ZZ Top, la banda que va canviar les regles del blues rock, posarà el poble espanyol cap per avall amb la seva gira The Big One.
12: Ulleres de sol, barbes infinites i l'aura més inimitable de Texas.
13: El 19 de juliol, vine a formar part d'un dels directes més elèctrics de la ciutat.
14: Entrades a la venda bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
15: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
16: Ràdio en directe.
17: Actualitzada al minut.
18: Alertes d'última hora.
17: RAC més 1.
16: Notícies.
18: Podcast.
17: Contingut exclusiu.
16: Escolta.
18: Navega.
16: Descarrega.
17: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
16: Fàcil, còmoda.
18: Intuïtiva.
16: I renovada.
17: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
19: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
20: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
21: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb IBP.es promo Catalunya.
22: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
23: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
24: Medisure.
25: Són les 3.
0: 3, actualitzem la informació. El Papa Lleó XIV ja torna cap a Barcelona. Fa 20 minuts ha sortit de Montserrat, on ha dinat amb la comunitat benedictina i s'ha encomanat a la Moreneta.
1: Estic content de poder estar als peus de la Moreneta per encomanar-li la confiança en la seva intercessió maternal. El meu servei petri és la missió de l'Església en el món, que clama demanant justícia i pau.
0: Ara ja l'esperen a l'església de Sant Agustí, al Raval, l'Alba Carnicer.
2: Bon dia, doncs. A aquesta hora ja hi ha molt moviment a la plaça de Sant Agustí. Hi ha desenes de persones que esperen l'arribada del Papa. Accedir fins a la plaça, de fet, és molt complicat. Els carrers del voltant estan completament tallats, amb una forta presència policial. No s'hi pot accedir si no es té una acreditació. El Papa està previst que arribi a 4:45 de la tarda. L'església de Sant Agustí el rebrà el cardenal Joan Josep Omella i el rector de la parròquia, el pare Faustín. Aquí el Papa es reunirà amb la comunitat d'agustins, que, recordem, són l'ordre religiosa de la qual forma part també el Papa.
0: I després de la visita a Sant Agustí arribarà el moment més esperat d'aquesta estada del Pontífex a Catalunya, la visita a la Sagrada Família per beneir la Torre de Jesús, que ha convertit la Basílica en el temple catòlic més alt de tot el món. I arribarà en Papa Mòbil. El recorregut i els entorns de la Basílica ja estan blindats des de primera hora del matí. Mentrestant, els Mossos continuen buscant l'home que aquest matí ha assassinat un altre d'un tret al cap al districte de Sarrià-Sant Gervasi, també a Barcelona. Ha estat a plena llum del dia i en ple carrer. De fet, ha disparat la víctima a només 3 metres d'una comissaria de la policia espanyola. Les càmeres de l'edifici han captat quan fugia a peu després de disparar, però de moment només n'han trobat la pistola. I avui, segona jornada de la selectivitat, el 23F protagonitza l'examen d'història. Fins a 4 preguntes feien referència a l'intent de cop d'estat. Els estudiants també han fet les proves de filosofia i d'assignatures optatives. Pel que fa als esports, el Real Madrid podria fer oficial en breu el fitxatge de José Mourinho, però no el presentaria, Albert, fins d'aquí uns dies.
3: Sí, el club blanc no té cap pressa per escenificar l'arribada del portuguès, que ja és a Madrid i treballa de cara a la temporada vinent. Mourinho ja s'ha acomiadat del Benfica i Marco Silva serà el seu substitut. Mentrestant, el Barça no té intenció de pagar els 30 milions d'euros per quedar-se a Rashford en propietat i el jugador anglès ja ha esborrat les referències com a futbolista blaugrana que tenia fixades al seu perfil d'Instagram. Tot plegat el dia que tenim 9 partits de semifinals del play-off de l'ACB de bàsquet, arrenca la sèrie per la penya, que jugarà a la pista del València en directe a RAC+1 a partir de les 8. I el Barça es va estrenar amb victòria davant del Tenerife.
0: I pel que fa al temps, a partir de demà tornen a pujar, Mònica, les temperatures.
24: Sí, després de la baixada que vam tenir ahir i que hem tingut avui, a partir de demà tornen a pujar els termòmetres i encara ho faran més entre divendres i el cap de setmana, quan s'intensificarà de nou la calor, fins i tot amb valors que poden superar els 35 graus cap a les comarques de Ponent i, a més, amb sol. Però de moment, aquesta tarda encara hi haurà alguns núvols en punts de la costa central, comarques de Girona i també alguns ruixats cap al Pirineu i a la resta, en canvi, més clarianes i temperatures més baixes que ahir, entre els 24 i els 29 graus de màxima. I demà núvols al nord, sobretot durant el matí, amb algun plogim, i a la tarda amb més sol.
0: Les 3 i 3, tanquem el 14-15, que hem fet un dia més amb l'Ernest Ferrer al control. Continuem pendents de l'actualitat als butlletins, el 900 Mireia Garolera.
3: I aquesta nit el Tu diràs amb l'Oriol Jové.
25: Un moment, perdona, però ha dit Oriol Jové, el Rocamora porta 2 dies fent el Tu diràs,
3: no,
25: i ha dit...
3: Avui té feina, la Sagrada Família, papa però... Rocamora.
25: Papa, com?
3: El papa no, Rocamora.
26: No, heu vist papa... que s'assembla molt, com? El Rocamora, això crec que ho ha dit el Marc Giró, no?
3: Sí, tothom en va ple.
26: Lleó 14 i Xavi Rocamora...
3: Són el mateix.
26: Són la mateixa persona.
25: No m'hi havia fixat.
27: Hola, bona tarda. I els dies que no està venint a treballar, resulta que coincideix quan el papa...
3: Mira.
26: Mira el Rocamora.
25: És veritat. Però el papa té més cabell, no?
3: Bueno, el tenen tapa.
25: Sí. Se'l tapa, el papa.
26: I el que li queda de color és de la mateixa tonalitat, eh?
25: Hòstia, sí, fortíssim, sí. Vull dir... O sigui, el Rocamora està amb el tema ara mateix que...
3: Entra Madrid i Barcelona.
25: Ai, què passa? Ai!
27: Vale, anem a parar de parlar del papa durant una estona.
25: Per què?
27: Això és un cop d'estat com el del 23F, pues avui, quin dia som avui? 10F, 10J?
28: 10J, sí.
27: Pues 10J, nens, prou. Durant una estona aquest serà un espai lliure de notícies del papa i del Rocamora, vale? Perquè ens estem fent pesadets ja amb tots dos. Rocamora no ha vingut a treballar avui, pues perquè pues es mereix descansar, i l'audiència es mereix descansar del papa de Roma.
25: Ara.
27: Us porto una altra notícia. Mireu, la Universitat de Lleida crearà l'arxiu més gran del món sobre l'alta edat mitjana.
3: Ah, interessant, eh?
27: Vale. Com allà?
25: O sigui, hem de deixar de parlar del papa, però hem de donar la turra, com sempre, de Lleida, no?
27: Bueno, jo he fet un balanç de totes les notícies que hi ha ara mateix a internet.
26: És el que més hem de destacar
27: general, ara mateix. I lo més, de l'alta edat mitjana, eh? No de la baixa, no, de l'alta. M'agradarà veure aquest desplegament que hi ha per Barcelona i per Montserrat, a veure quan espavilen i van cap al rectorat a Lleida, que s'estan fent coses grosses.
25: És fort, sí,
27: perquè... Alta edat mitjana.
25: Amb tot el tinglado que hi ha del Papa, la seguretat a Barcelona, a tall de carrers i tal, li han fotut un tret amb un, eh? Vull dir que, clar...
27: Sí, sí, aquí al costat de la ràdio, eh?
25: Davant d'una comissaria de policia. Els deu haver enganxat esmorzant.
27: Arriba a tindre la finestra oberta i ho sentim, eh?
26: I no l'han trobat, eh?
25: Aquí.
26: Colló, que ha disparat?
25: Ah, no.
26: Home, el que han disparat sí, però el disparador no.
25: El que han disparat.
27: Jo m'agradaria tindre el paper mòbil ara per tornar cap a casa segura, perquè allò deu ser antibales.
25: Sí. Bueno, aquest programa no som antibales, perquè tenim un.
26: Sí.
27: Sí, això és veritat. Però és una bala falsa.
26: Núria, Albert, moltes gràcies.
4: A vosaltres.
27: Alta! Bé, bé. Edat mitjana.
4: M'ho he apuntat, a veure.
25: Color baix.
27: Jo sóc la baixa, antibales. Però allà l'alta. Pillau, pillau.
5: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estarella.
6: Un normal, ho passo de conya.
27: Pues vinga, anem.
26: Molt bona tarda a tothom. Passant pràcticament 7 minuts de les 3. Som els d'abans del claper. Som...
7: Els Telones!
26: Molt bona tarda a tothom i bon programa 410.
25: Home,
27: hola, hola, Alex!
26: Ja escolteu, perquè 410, abans d'arrencar... No. No?
25: És el 408. Perquè...
26: 408. I qui ha posat 410?
25: Jo... Pues jo no
26: qui ha posat 410?
25: No, no, no, no.
26: No, no, no, no, no, no, no. Qui ha posat 410?
25: A veure, jo sóc qui m'encarrego de canviar això i jo... O sigui, per això t'he dit 410, no? És 408. Això, al Google Drive puc mirar qui ho ha canviat, eh?
26: Ah, pots mirar-ho ara?
25: No, des del mòbil no. Ah. Mm. Però
26: durant la publicitat...
25: Tens una cara que has sigut
26: tu. No, no, no, no, de veritat no, no. Que no ho he tocat.
27: Si ho he fet jo no me n'he enterat. També us ho he de dir.
26: No, no, és... En qualsevol cas, bon programa 408. Ara. Ja arribarem de mica en mica ara. Al 410.
25: Aquest divendres?
26: Sí, exacte.
25: De mica en mica no. Que, vull dir que tampoc.
26: Però de mica en mica, vull dir que encara estem sí, a mitja
25: sí,
26: setmana.
25: Sí,
26: va,
25: sí.
26: El que és més important i que hem d'arribar de mica en mica, perquè sí, ho hem estat revisant abans d'entrar al programa, és que ara mateix a Instagram tenim 29.900 i escaig seguidors.
27: Ai, ai, ai, ai.
25: Déu meu senyor.
26: Ai, a ai. Mi el que em faria molta il·lusió és acabar el programa d'avui, que és gairebé entre el 400, vull dir, el 410.
25: No, avui no estàs bé, Bala.
26: Amb 30.000 seguidors.
27: Coita, que aquesta il·lusió només, no només et faria tu. Potser nosaltres també, eh?
25: Ara mateix.
27: Ara mateix.
25: Tenim 29.970 seguidors. Oh. Estem a 30 seguidors dels 30.000.
27: 30, és que això és una classe.
25: Arroba els taloners guió baix. Recull, et diré més. Quan vam començar el programa, hi havia molta gent a la redacció...
26: Ui, dis-ho, dis-ho.
25: Que no donava un duro ni per arribar ara, als 10.000 seguidors a Instagram.
26: Ara.
25: Ja no et dic l'audiència.
27: 30.000 és 30 vegades la Fuliola, perquè jo, una idea.
26: Recordo un comentari que van dir, ui, aquests no passen ni dels 5.000.
25: De fet, et diré més. Ens va intentar oferir un Instagram per començar. Ens van dir, no comenceu de nou amb un Instagram, us donarem d'un programa que ja que tenim per reutilitzar.
26: Que està allà...
25: Sí. I vam dir, no, no, nosaltres començarem un Instagram de nou.
27: Gent vull dir que...
25: Tota aquella gent que ens escolta, que no ens segueix, que vagi immediatament al seu Instagram, ap, ja està, ja hem arribat.
26: Tenim els 30.000! Mm.
27: Què?
26: 30.000!
25: Home!
26: Arroba els taloners /RAC1. El perfil oficial d'Instagram acaba d'arribar als 30.000 seguidors. Gràcies,
27: Déu, gràcies.
26: Però...
27: Mare meva!
26: Sou els millors.
25: Però Déu meu... Mira, el Jerry Kerry Berry, l'influent...
26: Què dius, que no
25: ens
26: seguia?
25: Ara ens segueix el... Ai, el Jerry Kerry Berry.
26: Ara desperta.
25: Déu meu, la de gent que ens està seguint. Ai,
26: mare
25: ostres,
26: meva, bueno. Moltes gràcies per seguir-nos. Aviam però si que... arribarem als 40, així.
27: Nadie, seguim meu... cap als 40.
25: Home, ah. Déu meu senyor, però quina gentada
27: però
25: de por.
27: Quina capacitat que té, no? Quin poder de convocatòria.
26: No, no, no, estic al·lucinant, estic al·lucinant.
27: En aquest telèfon que diré ara podeu fer bízums.
26: No, no, Alba, no, no, només pels seguidors d'Instagram. Vinga, que ara és hora d'arribar a l'altra versió del dia.
27: Ole!
8: Happy Papa.
26: Ai, com allarguem més això del Papa, no sé si serà Happy Papa,
25: eh? Puc fer una puntualització molt ràpida?
27: I tant.
25: Que la Mònica Folqueta ha revisat el tema del Drive, que ja sí, sabem qui ha posat programa 410.
26: Qui ho ha posat?
25: He sigut jo. puc explicar-me, perquè clar, jo ja preparo tota la setmana i se'm va anar a la flapa i estaria pensant el programa divendres i vaig posar 410. Però
26: també t'he
25: jo
26: de dir, Cuca, que si no ho hem revisat els altres, no és culpa teva, és culpa de tots.
25: Però bueno...
27: però qui ho ha fet malament ets tu.
26: Sí. No, Alba, no assenyalem els companys.
25: Jo assumeixo la culpa i avui crec que he de marxar.
7: No, no, no m'havia dado cuenta ni siquiera d'eso.
27: Jo l'altre dia vaig fer una falta d'ortografia, potser he de marxar també.
26: No, us quedeu tots aquí perquè comencem parlant de l'altra versió del Papa Lleó 14 a Montserrat.
25: No, home, no.
26: L'Escolania de Montserrat ha protagonitzat un dels moments més emotius amb la interpretació del Virolai, l'himne dedicat a la Mare de Déu de Montserrat.

0: Un moment.
1: Que
2: ha de ser molt gros perquè estem parlis del Virolai,
0: eh? He tallat el Virolai, però és que, clar, estem aquí amb el cachondeo de que volem arribar als 30.000 seguidors a Instagram, que ja m'he arribat, i m'estic adonant compte que ens segueix gent que jo pensava que ja ens seguia. Ens acaba de seguir Guillem Milky Way
1: no ens seguia.
2: La revolució sexual.
1: Jo per no cert, l'hauríem de convidar un dia al programa, eh?
0: No, ara jo no vull.
1: Home, però si ens està
0: seguint. No, ara jo no.
2: Però tu et pensaves que mos seguia?
0: Jo pensava que sí.
1: No, i a mi em consta que ens escolta. Va, que estem parlant del Virolai.
2: Hola, Guillem.
1: Perquè la sorpresa avui del Virolai no només l'ha fet l'Escolania, sinó que el mateix pontífex ha recitat una estrofa del Virolai.
2: Oh.
3: Des catalans sempre sereu la princesa, des espanyols i de tot et mon amor. Digueu-nos, sou el meu tresor, jo sóc la vostra mare, no tingueu por.
0: Hòstia.
3: Que així sigui.
1: Molt bé, papa, sí,
0: bravo,
1: molt bé,
0: bravo, papa. Bravo, et dic una cosa, una mica ja inflat, els espanyols han de ser a tot arreu, fins i tot a la lletra del Virolai, per favor, traiem els espanyols de tot arreu.
2: Bueno, i ell de cop és la nostra mare, potser per això opina sobre els úters després. Mireu, el pontífex manté des de fa uns anys un vincle especial amb la Mare de Déu de Montserrat.
0: Van ser nòvios?
2: No. Ah. No, no blasfemis.
1: Podem seguir? És que esteu, avui esteu faltons, eh?
2: Quan ell era missioner al Perú, va ser director d'una parròquia dedicada a Montserrat.
0: Home.
2: I llavors va resultar que ja va vindre el monestir de Montserrat l'any 2003, va vindre, el 2013. Ja va vindre.
0: Clar, abans de ser papa.
2: Però no era famós.
1: No era tan famós. Indiscutiblement, el Virolai és un símbol de la cultura catalana i aprofitant que el papa és a Catalunya, he decidit avui sortir al carrer per comprovar si la gent se sap la lletra del Virolai.
2: Ai, molt bé! Oi.
1: Aquí comença un reportatge de carrer a peu de Catalana Terra. Us he de dir que, en general, molt malament anem de Virolai pel carrer de Barcelona.
2: Sí,
1: eh? Molt
2: just,
1: malament.
2: Es va just.
1: Mira, he trobat una noia desinformada, que anava vestida d'una manera molt peculiar, però he aconseguit que s'interessés pel Virolai. Estic buscant algú que se sàpiga el Virolai.
4: No sé lo que és.
1: Tu saps que avui el papa està a Montserrat? Saps qui és el papa?
4: El de la Iglesia.
1: I no has sentit a parlar que el papa ha vingut a Barcelona?
4: Jo és que no veo les notícies.
1: Tens aquí alguns complements una mica? És rotllo anime, otaku?
4: És estilo Lolita.
1: Ah, ets estilo Lolita?
4: Sí, ara estava escuchando la canción.
1: No sé quina és. Això és el que tu estàs escoltant ara, eh?
4: Sí.
1: Posa, tens Spotify aquí?
4: Sí.
1: Posa el Virolai, aviam si t'agrada. Aquesta és la versió d'Obeses, eh? T'imagines ara aquí un anime?
4: Tokyo Revengers. Me va ser gracioso porque normalmente las canciones de anime suelen estar en japonés. Por eso
1: bueno, no, és una versió en català.
4: La verdad que sí.
1: ¿Miraries un anime amb aquesta cançó, no?
4: Possible. Possiblemente.
1: Virolai, capítol 1.
4: Me imagino algo de la Iglesia, en plan, la verdad que sí.
1: Ja està, vull ensenyar la versió d'Obeses
0: perquè
1: veiés que també podria tenir aquest toc anime, si volgués.
2: Clar.
1: I per aquí ha entrat el Virolai, aquesta noia, que no sabia ni que estava el papa a Catalunya. Déu-n'hi-do.
2: Imagina't. Escolteu,
1: he trobat una altra que no té res a veure amb aquesta noia, perquè sí que se sabia l'estrofa, però la que se sap tothom. Rosa d'Abril, Morena de la Serra, però després hi ha una altra, que això també passa amb els segadors, que la gent aquí ja...
2: Se perd.
1: Sí, es perd. Doncs bé, jo li he donat un paperet, aviam si se sabia a la lletra que no se sap ningú del Virolai.
5: Terra d'or, els angelets serraran...
1: Com que això s'està matent per RAC1, per què no ho cantes més líric?
5: Hòstia puta.
1: Potser et fi... Bueno, no diguis això.
5: Perdó.
1: Però que el papa t'està escoltant, eh?
5: Bueno, papa que em perdoni, el papa. Reina del cel, que el sol...
1: Més actitud.
5: Ara, ara,
1: projecte.
5: Déu-nos abric dins vostra mà.
2: Hòstia,
1: ostres! Ara mateix han tancat Montserrat amb aquest gall.
5: Ja ha sigut una mica tremendo. Bueno, jo no arribo als aguts. Guieu-nos cap al cel. Guieu-nos cap al cel. Els catalans.
0: Déu meu.
1: Bé, m'està agradant, eh?
0: Guia'ns a l'infern.
5: Sereu sempre princesa.
2: Mira,
1: perdoni'ns, Mare de Déu de Montserrat.
0: No, que no ens guiï cap al cel, que ens guiï cap a l'infern, perquè Déu meu senyor.
1: Però és que tota cosa té un motiu, perquè jo crec que està una mica traumada. Va anar en una escola religiosa.
2: Ah, no sé d'anar allà.
1: Us parlarà del seu professor, del seu capellà.
2: Ai, ai.
6: Saps què vam tenir? El cura de Gran Hermano.
1: Què m'estàs dient?
6: Sí, va haver-hi un cura, el cura de Gran Hermano. Sí,
1: qui és el de Gran Hermano?
6: El cura motero de Gran Hermano. No cantava, però si busqueu una imatge, sortia amb la panxa en l'aire com moltes ties tocant-li la panxa. Aquell cura era el meu cura.
1: T'ho juro. Raríssim, això.
6: Ja. Un dia va portar un tio que es va fer passar per capellà i no era veritat.
1: Què m'estàs dient?
6: Sí, és que al meu col·le passava molt aquest...
1: Quina vida tan interessant, la teva, no?
6: No, la meva no, la d'aquest home. I ens va portar un home dient que era un capellà en pràctiques, o sigui, que volia aprendre i tal, i que ens faria classes de religió, va venir dos dies i després va descobrir que era tot mentida.
1: O sigui, no era capellà?
6: No.
1: Qui feia en un col·le?
6: Era advocat, però havia anat a l'església dient que volia donar... Això t'ho prometo real, eh?
1: I aquesta te la sap, dels catalans sempre sereu princesa?
6: Sereu princesa... Dels espanyols, estrella d'Orient... Continua.
7: Déu meu senyor.
2: A veure, aquesta noia va anar a l'escola Sant Miquel d'on era l'hermano Molina.
1: Crec que ella no volia dir l'escola.
2: I l'hermano, t'ho dic jo, això és conegudíssim. I l'hermano Molina va anar a Gran Hermano a una temporada i era el mossèn d'allà. I jo ho conec perquè ma cosina va fer la comunió allà.
1: Ah, amb el motero.
2: I la confirmació... Sí.
1: Carai.
2: És... Ara no sé on està. Crec que està per Burgos. És un mossèn d'aquests moderns, molt modern.
1: Molt bé, doncs...
2: Fins al punt d'anar Gran Hermano.
1: Home, tant que se sap el Virolai i totes les estrofes.
2: Ah, exacte.
1: Mireu, molta gent que no parlava ni català, no sabia ni que el papa estava aquí, molta gent que no se sabia el Virolai, però he trobat una institució d'aquest grup Godó, que és el senyor Poquí.
0: Home, per favor, d'en Poquí.
1: D'en Peus, perquè ell se la sap de dalt a baix. Vull un dia per saber-se el Virolai.
8: Que el vols que te'l canti?
1: Home, clar.

0: Què eres con la nit de Montserrat?
1: Com ho saps? Ho ha explicat ell.
0: Què?
1: Sí?
2: Home, el Virolai, és com l'himne de Catalunya. És millor, és més himne de Catalunya el Virolai que els Segadors.
3: Ara.
2: Com no l'haig de saber?
1: Qui ningú se'l sabia, el pel carrer. Doncs
2: pues molt malament. És la decadència en general de l'ésser humà, de la humanitat, que va cap a un cau de pobresa i de tristor i de misèria espiritual.
1: Ara em diràs que tu vas fer d'escolanet, perquè aquesta afinació, perdona, però aquí, aquesta afinació és d'escolanet.
2: Sí, sí, des dels 8 anys, tota la vida escolanet. He fet de soprano, són veus blanques.
3: Com?
1: I després et van baixar...
2: A contralto, sí.
1: Aviam com seria?
2: Més greu.
1: I després?
2: Tenor.
0: Hòstia!
2: Un moment. I després ja ara que sóc baix.
1: Aviam.
2: Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum.
3: Increïble.
2: Gràcies.
1: Bravo, Poquí. Bravo, Poquí.
4: Visca el Poquí.
1: Va, que acabem fent pedagogia, perquè hi ha molta grip per Barcelona, amb un italià que no en tenia ni fava, i al final el tio amb bona oïda musical ha acabat cantant-lo. Estic buscant gent que se sàpiga el Virolai.
5: Perdona, no hablo.
1: No hables.
5: No català.
1: Ah, no parles català.
5: No.
1: Què hables?
5: Italiano.
1: Italiano. O... Bueno, es que hay una canción aquí que se llama El Virolai.
5: Sí.
1: ¿Tú quieres que te enseñe el Virolai?
5: Vale.
1: Dice, rosa d'abril,
5: rosa d'abril, morena de la sierra. De Montserrat a Estrel, que il·lumineu.
3: És mort,
5: la
3: no?
5: Catalana terra. La catalana terra, guieu-nos cap al cel.
1: Guieu-nos cap al cel.
5: Guieu-nos cap al cel.
1: Tu eres músico, perquè lo has pillado muy rápido. ¿No? Però què haces? Tocas, què toques?
5: Guitarra.
1: És guitarrista. La cosa no està molt bé. Mare de Déu de Montserrat, si us plau, perdoni'ns i sobretot tapis les orelles.
6: Déu nos abric dins vostra mà.
3: A veure, és que...
1: Això se'ns està anant de mare perquè hem demanat la gent que ens seguís a Instagram per arribar als 30.000 seguidors i ara estem rebent molts missatges.
3: I hem rebut un missatge una mica estrany perquè de cop i volta ens ha seguit un compte que és Antoni-Gaudí i és una foto de Gaudí i té, no t'exagero, té 45.000 seguidors aquest compte.
1: Aviam si serà l'oficial.
3: No, el segueix el Ramon Tremosa, la Llea Angeleta, vull dir, el segueix gent coneguda i acabem de rebre un missatge que diu... És que, diu...
1: Un missatge directe d'Antoni Gaudí,
3: D'Antoni Gaudí, diu... Tinc la tarda ocupada, però ho seguiré. A veure si avancen ràpides les obres que ja toca.
1: Doncs moltes gràcies, Antoni.
0: Sí, ai, que no et segueixi pel carrer, sobretot.
1: Va, que acabarem l'altra versió del dia parlant d'hoquei patins, perquè ja tenim els finalistes dels play-off a l'Hoquei Lliga. Seran el Liceu i l'Igualada, serà una final al millor de 5 que arrenca aquest divendres a Corunya.
0: Exacte, ahir l'Igualada va aconseguir el pas a la final després de guanyar el Barça per 1-2. Va ser un partit que es va haver de jugar al pavelló de Blanes perquè els culers no disposaven del pavelló blaurana.
1: Vaja.
0: Tot i així, el pavelló estava ple de gom a gom i va viure el cinquè i últim partit d'aquestes semifinals que es van decantar pel costat dels de Marc Montaner. L'Igualada no arribava a una final d'hoquei lliga des de fa 22 anys. I el seu últim títol el va tindre el 1997. Per tant, podem intuir que la capital de la noia avui s'ha aixecat amb ressaca.
3: Home, això és històric, nois? Ja sabeu que des dels trauners som una gent que ens encanta l'hoquei patins.
0: Ens encanta, ho sabem tots.
3: Home, per tant, el que he fet ha sigut una mica... Tu no tens...
0: Jo estic aprenent tant.
3: Sí, el que he fet ha sigut trucar a la capital de la noia, Igualada, per veure com estaven, si estaven contents o no per aquesta victòria. Per tant, atenció, aquí comença un nou reportatge d'investigació a peu de falta directa. Bueno, he començat a buscar números de telèfon i he vist el d'un pintor. Dic, a veure el pintor.
1: Home.
3: A veure com pinta el dia, no?
1: Exacte, com pinta la final.
3: L'he trucat i, escolta, ens ha calat molt ràpid.
7: Sí.
3: Hola, què tal? Bon dia. Que això és Igualada.
7: Sí, senyor Estadella, sí que ho
3: és. Hòstia. Hombre, què tal? Tot bé o què?
7: Sí, home, clar, collons, on estàs?
3: Home, ja veig que esteu contents i veig que encara tens veu.
7: Tinc veu, encara tinc veu, però bueno, la qüestió està mantenir-lo per el que queda encara.
3: Per tant, tu ahir vas anar a Blanes, no? I ve l'ambientillo.
7: Ahir vaig anar a Blanes. Ahir va ser una passada. Ahir vam estar... Bueno, van marxar 4 autocars d'aquí a Igualada, més tota la gent que hi havia allà, entre 400 i 500 persones érem.
3: Sí, entenc que ahir la nit es va allargar una mica la celebració o t'has moderat?
7: Ahir la nit es va allargar una mica. Bueno, ahir la nit vam arribar, però és que clar, aquí la majoria bueno, sí que sé que van anar, alguns van anar de festa. Però jo personalment, jo estic amb la broxa a la mare, o sigui que
3: estic treballant. T'enganxo treballant.
1: Una pajoni.
3: Perdona, ara mateix que estàs pintant una paret.
7: Estic, ara estava retallant, estava fent el retall.
3: Ah, hòstia.
7: Vale? Hem parlat a l'escala.
3: Estàs dalt de l'escala ara pintant?
7: Estic dalt de l'escala retallant, sí senyor.
3: Que bo. Dir, increïble que has agafat el telèfon mentre estàs retallant, que entenc que estàs retallant. Jo no sé què, no sé
0: un pintor. Bueno, perquè és autònom. Clar. Un autònom agafa el telèfon, vamos, ni que estigui
1: mira,
0: enterrat.
1: Parlant d'hoquei patins, una salutació als nois de l'escala, que són els del Vilanova.
3: De Vilanova, molt bé,
1: aquests
3: molt
1: són els
3: bé.
1: Del
3: hola,
1: meu equip.
3: Boníssim, boníssim.
0: Ah, els meus són el punt blau, algo així. Com se diuen els de Lleida?
3: Hòstia.
0: L'equip blau. Els blavets, vinga, segueix.
3: Els blavets.
1: Els blavets, com si fossin de P5.
3: Atenció, perquè aquest nano no és només pintor, també és cantant. Escolta, els taloners són molt fans de l'hoquei patins i ens agrada molt donar-li una mica de suport. Home, jo crec que podríem acabar la trucada amb una mica de càntics que s'ha de cantar quan vingui el Liceu a les Comes. Que haurem de cantar?
7: Càntics de l'Igualada, a més, a la meva banda de... Tinc una banda de música de punk rock que han fet l'himne del 75è aniversari de l'Igualada.
3: Què dius?
7: Aprofito l'ocasió per si la gent s'ho vol ficar, que es diu punk rock, serà perquè jo t'estimo.
3: Pues canta-me'l, canta-me'l. Vinga, va, som-hi.
7: El canto.
3: Vinga, fot-li. A veure.
7: Vinga, comença. Serà perquè jo t'estimo. Serà perquè amb tu somio una grada que sospira i t'anima cada dia. Jo per tu tot ho faria. Igualada, Igualada, uns colors que porto al cor. Igualada, Igualada, t'animaré fins a la mort. Loro, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Loro, lo, lo, lo, lo, lo. Igualada, Igualada, som un equip i una afició, etcètera, etcètera.
3: Home, bravo! Ole, ole, ole! I tot això ho has fet retallant i sobre una escala, eh?
7: Sí, retallant i sobre una escala ho hem fet.
0: Ole! Ole!
1: Visca els pintors d'aquest país.
3: Ara, clar que sí. Escolta, hem seguit el periple per Igualada i he trucat a una pastisseria que no són... Aquests no són gaire de l'Igualada, eh?
1: No,
0: ai,
1: no,
0: ai,
1: no,
0: ai,
1: no,
0: ai,
1: no.
0: On són ells?
3: Ah, ja veuràs.
4: Sí, hola.
3: Hola, bon dia, què tal?
4: Bon dia.
3: Truco per saber si esteu contents amb la victòria d'ahir de l'Igualada contra el Barça.
4: Ah, bueno. Ah. No, no massa. Bueno, vull dir, sí, estic content perquè ha perdut el Barça, però jo no sóc de l'Igualada, jo sóc del Montbui.
3: Per tant, diguéssim que tu això de l'Igualada et fa una mica de ràbia, o com va?
4: O sigui, no, ja està bé que hagi guanyat l'Igualada, perquè em fa més fàstic el Barça que l'Igualada, però...
3: Ah, sí, perdona, o sigui, va qüestió de fàstics, no? Diguéssim que l'escala de fàstic, sí. El Barça d'hoquei quant de fàstic et fa?
4: Bueno, el Barça en general, no perquè sigui d'hoquei o no. Jo sóc perico.
3: Ah, ets perico, ja ho entenc tot ara. Vale. Vols enviar algun missatge a l'afició de l'Igualada o alguna cosa? Aprofita els micròfons de RAC1.
4: No, millor que no. Ànims.
3: Molt bé. Però escolta, moltes gràcies per atendre'ns, eh?
4: De res.
3: Una abraçada, merci.
4: Igualment, m'agrada molt els taloners i a mi mare encara més, eh?
3: Ah, sí? Home, doncs quina alegria,
4: sí.
3: Això.
4: L'Anna Maria, sempre l'escolta, mentre estina.
3: Home, doncs envia-li una salutació a la teva mare, si vols, això sí, no?
4: Una salutació, mama.
3: Perfecte.
1: Oh. Molt bé, Anna Maria.
0: És perico de hockey.
3: No, és perico de l'Espanyol en general. Sí, que és veritat que està...
0: Que també hi ha hockey.
3: També hi ha hockey de l'Espanyol.
0: Té tot.
3: Sí.
0: Un supermercat.
3: No ha volgut enviar cap salutació a l'afició de l'Igualada, però a sa mare sí.
1: A sa mare sí.
0: Que maco, escolta, això.
1: Anna Maria, gràcies per escoltar-me.
0: Anna Maria, reina.
3: Ara, artista. Acabarem a Igualada trucant a una empresa on de primeres ben bé no sabien del que jo parlava, eh?
8: Buenos días.
3: Hola, bon dia, què tal? Tot bé per aquí, per Igualada?
8: Sí.
3: Truquem una mica per celebrar la victòria ahir de l'Igualada, o què hi lliga?
8: Vale.
3: Sí, tu segueixes l'Igualada o no?
8: No.
3: Però saps què ha passat o no?
8: No.
3: Ostres, o sigui, ara mateix t'està caient tota aquesta informació de nou, eh?
8: A veure, exactament per què truques?
3: Ah, no, jo truco per celebrar. Estic trucant aquí a lo loco Igualada per celebrar que està a la final d'hoquei lliga.
8: A veure, digue'm qui ets.
0: A veure.
8: Sincerament, perquè m'estàs liant.
3: Oh. No, jo truco de RAC1, dels taloners del versió RAC1. Jo sóc el Guillem Estadella i truco aquí a lo loco.
8: Doncs et puc passar amb algú que sàpiga que entengui de hockey?
3: Ah, sí, i tant, per favor, i tant.
8: Doncs permeta'm un segon,
3: sí,
8: sisplau.
3: Sí,
8: segon,
3: tant, no? Faltaria més. Clar, aquí ha passat una cosa que jo dic, em passarà amb algú que no té ni idea, de cop i volta em passarà amb algú que m'envia la merda...
0: O amb un home, passar, perquè esports,
3: bueno,
0: home, saps?
3: És que no us imagineu amb el tipus de persona que m'ha passat el telèfon. De cop i volta m'ha passat el típic musiqueta i s'ha posat aquest senyor.
1: Fa tant d'empresa.
3: Hola.
9: Hola.
3: Hola, bon dia, què tal? Que et truco de la ràdio per celebrar lo de l'Igualada.
9: Sí, digue'm.
3: Ah, què tal? Tu saps de hockey o no?
9: Sí, clar. Jo sóc àrbit de hockey.
0: Què?
3: Tu saps de hockey?
9: Sí.
3: De quina categoria?
9: Bueno, estava fent nacional, però ara només em dedico a la catalana.
3: Ostres, llavors com a àrbitre també estàs content, entenc.
9: Sí, clar, home. tot el que sigui guanyar el Barça, està bé.
3: No, clar, clar, ara, estic flipant perquè de cop i volta la teva companya m'ha dit buscaré algú que sàpiga de hockey, però no m'imaginava que em passés amb algú que sapigués tant.
9: Oh, sí, sí, hòstia, jo pensava que era una broma de la companya de feina.
3: No, escolta, no, no. I tu no coneixeràs pas els àrbitres que xiulen la final, no? A veure si podem fer una mica de... els podem comprar, jo que sé. Des del grup Godó podem fotre 5 o 10 euros, o jo que sé, un parell de torrons Vicents.
9: Bueno, de conèixer segur que coneixo els que arbitraran, però ara mateix no sé quins són els que estaran designats.
3: Vale, vale. Tu en tot cas, digue'ls que tiri una miqueta cap a l'Igualada i que des del grup Godó podem això aportar 5-10 euros i algun torró solidari de RAC1.
9: Sí, estaria bé, estaria bé.
3: Bravo, bravo, bravo.
1: Truques, com dius tu, a lo loco,
3: és que ha sigut molt fort.
1: I t'apareix un àrbitre d'hoquei.
0: No, té una flor al cul, té una floristeria al cul. Ja t'ho has mirat, això? No,
3: últimament vaig molt al lavabo, nois, eh?
1: Sí.
3: Últimament depèn del que prenc. Doncs vigila
1: no caguis un ram de roses.
3: La conclusió, aquest divendres a Riazor, al pavelló de Liceu, haurem de cantar això.
10: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Igualada, Igualada, som un equip i una afició.
1: Va, que som a punt d'arribar a 3:45 de la tarda. És l'hora perfecta per fer una pausa de publicitat. Sí. I a la tornada, l'Alba Segarra amb el seu repàs informatiu. Al 6 segur, ara tornem.
0: Ole!
11: Ballonets o publicitat!
12: Hola.
13: Hola.
12: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
15: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
16: Què és la bellesa? Per què ens obsessiona?
17: El CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, presenta l'exposició El culte a la bellesa. Obres d'art, objectes històrics i instal·lacions audiovisuals qüestionen els cànons i exploren la indústria cosmètica.
16: El culte a la bellesa, del 21 de maig al 8 de novembre, al CCCB. Més informació a cccb.org.
18: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
19: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
20: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
21: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
22: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
23: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
24: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
25: No, m'ha entrat això.
26: La superseguretat de Movistar Prosegura Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegura Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
27: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
28: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
29: I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm.
28: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
30: Molt bé.
28: Arribarem a tot?
30: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
31: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
32: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
33: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
0: I si l'equilibri perfecte si existís? Ara, amb el nou Moda 5SQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 23.990 euros. O Moda 5, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris o Moda Jaeco de Catalunya.

0: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
1: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
2: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
3: Verisur.
4: RAC1 i l'Ajuntament de Reus presenten Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre a Reus. El divendres 12 de juny, d'una a dues, el Vostè Primer visita l'únic centre d'interpretació de la vida d'Antoni Gaudí en l'any del centenari de la mort del màxim exponent del modernisme català.
5: A veure, per favor, totes atentes, que això és molt seriós, que estem a punt de parlar d'un geni universal. Us vull a totes escoltant-nos atentament, que repassem la vida i obra de Gaudí. De Gaudí? I els explicaran secrets inèdits? Però un geni universal em pensava que el programa anava de mi!
4: El divendres 12 de juny a la una del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre a Reus.
6: RAC 1. Tots som un milió.
4: Amb la col·laboració de Vermuts Miró.
5: Esther, qui és més geni, Antoni Gaudí o jo?
7: Vaya papanatas.
5: Papanata no és català.
8: I vaya tampoc,
5: Tu calla, repipi.
9: Jo vull informar que aquest estiu vindran moltes plagues de mosquits, de paneroles. Què, com ho tenim, això?
10: Pues d'una cosa a l'altra hem de morir. Amb el fàstic que fa viure aquí, hòstia, quan ens n'anem, ja n'hi ha prou.
9: Però a vostè li agrada viure en general?
10: Quasi que no.
9: I què hòstia podria fer per tenir més ganes de viure?
10: Que l'eutanàsia poguessis entrar a qualsevol farmàcia i te la poguessin aplicar.
11: Hòstia. Què ha passat aquí?
12: Però un moment.
4: Els taloners del versió
6: RAC1
4: i aprendre pels sagles migdiades.
10: Que l'eutanàsia poguessis entrar a qualsevol farmàcia i te la poguessin aplicar.
13: Dos quarts i mig de 4 de la tarda. És hora de tornar a saludar la nostra coqueta de llum preferida, Alba Segarra. Bona tarda.
14: Bona tarda, company.
15: Bona tarda. I el petit ictus, que gairebé pateixes,
13: Segarra.
14: Com un musculo, que deia aquell.
15: El Marcos amb K, Hòstia,
14: us en recordeu, vaja, quin personatge.
13: Abans de ser famós.
15: Abans de ser famós, el Marcos amb K venia aquí.
14: Ho està petant. No espero menys. O sigui, li desitjo la millor carrera perquè s'ho mereix.
13: És un mafo.
15: A l'Olímpic de Badalona, abans del partit de la joventut, cantant el Festuc,
14: Sí.
13: És la cançó del 2026.
14: Totalment. Per tot arreu. Nois, mireu, sabeu que és el del 2026, també?
15: El què?
14: Una mica l'anècdota que ens ha explicat sobre un videojoc, el còmic mallorquí Younes Chaib. Ho he dit bé?
13: Sí.
14: Sí, sempre tinc uns problemes amb els accents. Va explicar al programa de comèdia Comedy Con una mica quina és la seva relació amb el videojoc Habbo.
13: Hombre, sí.
15: Lo del Habbo.
14: Anem a explicar a poc.
15: Cansburi, això la gent jove sabrà què és.
13: Que ningú es quedi enrere.
14: Us he preparat la fruita talladeta avui, perquè tothom ho entengui.
13: Amb un escuradents.
14: Exacte. Mireu, l'altre dia la meva cosina mos va preparar una síndria amb palillos, amb escuradents. Això té entresola.
15: Però això és lo del Habbo, ara.
14: No, això és una cosa que m'ha vingut al cap.
13: Anem al Habbo.
14: Mira, el Habbo era un joc que tu entraves a un hotel ple de sales, vale? I tu en aquell hotel podies parlar amb altres jugadors, fer amics i enviar missatges privats, crear i decorar les teves habitacions i comprar i intercanviar mobles. Sí. Recordeu aquesta dada.
13: I la veurem més endavant.
14: Sí.
13: Però el tema és que eren aquests notets molt quadrats.
15: Sí.
13: Tot
15: sí,
13: molt quadrat i molt petitet.
14: Fets de Lego. No sé si són competència, però semblaven fets de Lego.
15: I que cadascú creava la seva sala, el seu lloc, i podies convidar els amics i tal, i hi havia molta gent que es coneixia a través de... Era com un messenger de l'època.
13: Una xarxa social.
15: Una xarxa social per un dibuixet.
14: L'objectiu principal del joc aquest era socialitzar.
15: Totalment.
14: Era una barreja perfecta entre el messenger i els Sims, perquè ens entengui, perquè hi havia una part decorativa i una part de messenger. L'objectiu del còmic Younes era un altre, i aquesta és la narració que ha fet. Vale, comencem pel principi. Primer ens explica el titular de què li va passar amb el joc Habbo.
7: ¿Os acordáis del Jabo Hotel?
8: Claro.
7: Sí. Durante 13 años no pude entrar al Jabo Hotel.
8: ¿Durante 13 años?
7: Por robar a la gente. El Jabo era un juego que tú tenías como... Podías pagar...
8: Por cosas.
7: Para que te dieran dinero dentro del juego y comprar muebles.
8: Y montabas la habitación.
15: Vale.
14: O sigui, ens ha quedat clar?
15: El titular és gros,
13: El tio robava dins del videojoc.
14: O sigui, ell va tindre molts anys prohibit entrar al Jabo... Per
15: 13 anys,
14: 13 anys per robar dins el joc. Clar. Però com robaven dins
13: del joc? Aquesta és la pregunta, clar.
14: Escolteu aquests fets.
7: Forma de...
8: Joder, de robar.
7: De robar a gente dentro del Jabo. Y es que yo me metía en un ordenador. Mi hermano iba al ordenador del vecino.
8: ¿Cómo tienes acceso al ordenador del vecino?
7: No, porque el vecino era amigo. El vecino era
8: mi hermano saltaba a casas. Pues no.
7: Buscábamos dentro del Jabo una sala, porque tú en las salas podías ver cuánta gente había. Uh-huh. Y buscabas salas en las que solo había una persona. Uh-huh. Normalmente era el dueño de la sala.
8: Uh-huh. Claro.
7: Y tú entrabas y ojeabas cuántos muebles tenía esta persona.
15: Ahí. Sí, hasta hace mucha por, ¿eh?
14: Ella está en casa seva. El seu
13: virtualment.
14: Germà, virtualment a l'ordenador, no, estava físicament a casa seva, però jugava el Jabo. Llavors, el seu germà anava a la casa del veí i es posava a l'ordenador del veí.
15: Puríssim.
14: Llavors, ell anava mirant per l'hotel del Jabo quina habitació hi havia només una persona. Imaginem que el Marc Bala vale, té un ninotet de Jabo i està a la seva habitació. Sí. Llavors, el Younes ho veia i deia, ep, aquí només hi ha un, que normalment era el propietari. Llavors, ell entrava per socialitzar. Ai. Però el que feia era guaitar, mirar quins mobles tenia.
15: La casa de paper, això, però de
14: ja, l'origen, ja per, eh? Sí, ja veuràs. Llavors,
13: el professor.
14: Un cop havia vist els mobles, passem a la següent part.
7: Tío, ahora entonces, mi hermano entraba en esa sala también.
8: Con el muñeco del Jabo.
7: Con otro muñeco, con el suyo. Y entonces yo les decía a los dos...
8: ¿Te pegamos una palita?
7: Yo escribía, oye, ¿sabéis que si tú escribes tu contraseña y la mandas, el Jabo tiene un sistema que la tapa y pone asteriscos? Entonces, yo enviaba asteriscos.
8: Ingeniería social.
7: Y mi hermano, desde otro ordenador, enviaba asteriscos. Y decía, yo veo mi contraseña. Y los demás decíamos, pues vemos asteriscos. Y el dueño de la sala decía, hostia, voy a probar. Lionel Messi 97. Y decíamos, vemos asteriscos, todos.
15: Brutal.
14: Importantíssim, això. Llavors, quan estaven a dins de l'habitació, el Younes... I la víctima entrava el germà. Llavors, és que el Valen talla i no en té ni idea. O sigui, boomer, calla. Llavors, el germà entrava a la sala i es posava en el xat. I el germà, que feia veure que era un desconegut,
15: que no eren germans,
14: un anònim, deia, he descobert que aquí al Jabo hi ha un problema tècnic, que si tu poses la teva contrasenya al xat, ho detecta i posa asteriscos perquè ningú ho llegeixi.
15: Brutal.
14: Mira, mira, i posava asteriscos. Llavors el Younes deia, ho vaig a provar, com si li vingués de nou. Mira, mira, però he posat la contrasenya, què veieu? I l'altre desgraciadet deia, hola, només veig asteriscos. Llavors ell deia, vaig a provar-ho jo. I posava la seva contrasenya, posa l'ordenador 23, saps? I els altres veien la contrasenya. Un cop tenien la contrasenya de la víctima, què feien? Escoltem-ho.
7: Y ese día de madrugada me metía
8: de madrugada por darle nocturnidad,
7: no, para que no hubiera nadie dentro de su cuenta. Me metía en su cuenta, Lionel Messi 94. Le robaba todo, me lo metía en mi sala y desaparecía. Y esto lo hice años y me banearon porque robé en total una cantidad equivalente a 600 euros.
8: Joder, madre mía.
7: Y me echaron, tío, me echaron del Jabo. Éramos niños de 13 años y así que bueno, igual le roba algún pedera.
14: Clar, que censuren lo de pederasta, perquè és a TikTok.
15: Vale. O sigui, boníssim.
14: Llavors ell li robava tots els mobles i diu que va robar un valor de 600 euros.
15: Això és gros,
14: amb 13 anys. Aquí hi ha moltes coses. Aquí hi ha un tema de ser molt verges en quant a les estafes.
15: Sí, sí.
14: Ara hi ha arribat un punt...
15: No.
14: Que mos ho han fet tant que no te'n fies ni de ton pare, saps?
15: A mi em truca la meva àvia i li he de dir, dime tu DNI, donde vives, iaia, tu nombre completo, perquè no me'n fio,
13: Potser
15: no.
13: És una IA, una iaia.
14: I una iaia.
13: Una iaia.
14: A mi si em truques la meva, fliparia, també. No, perquè no hi és, i entre nosaltres.
15: Ah.
14: Clar, o sigui, pensa que els joves de llavors són els boomers d'ara. O sigui, imagina't, els boomers d'ara. Que els imagina't el Marc Bala el primer dia que va tindre internet.
15: Tu imagina't.
14: Carnet de canyón d'estafes. A no ser que fossis molt espavilat com el Younes.
15: Ara.
14: I veguessis ja la trampeta. Jo, aquesta gent que és tan enginyosa, penso que els haurien de compensar d'alguna manera. No creieu?
15: Sí, totalment. És gent molt vàlida. Bueno, tenen un altre sentit.
14: Un
13: jo
14: pernil.
13: Crec que per edat he piratejat més que vosaltres. Vull dir que...
15: Home.
14: Ets un pirata.
15: Un pernil al Junes potser no,
14: No. Tenia més opcions. Un pernil, la meitat dels punts del bon preu... El primer curs d'alguna enginyeria.
15: Això sí.
14: Sí, coses de valor. A la gent espavilada se li ha de donar coses de valor. Llavors també pensava en la casa de papel. La casa de papel, que la... A veure si et petarà el cap tu perquè he fet aquesta broma. L'estadella està vermell com el micro de RAC1.
13: Seguim.
14: Nois, la casa de papel la va pensar tota l'Àlex Pina, que és el seu guionista i director.
13: Sí.
14: Tu dius, ai, ai.
15: Ai,
14: aquesta persona, com ai. Ho té tan clar, sí. Lo del robatori, no?
15: Sí.
14: I parlant d'enginy, us porto una altra cosa. Mireu aquest titular. Un granger austriac dissenya una armadura amb punxes per protegir les ovelles de possibles atacs dels llops. Mm-hmm. Aquest tio es diu Rudolf Schaubach. Vale. Ja ha patentat la seva idea. Els ha fotut a les ovelles uns vestits de punxes. Les punxes són de plàstic. Perquè d'aquesta manera... el llop, quan s'apropi, pugui estar atacat.
13: És molt bona idea. Eh?
14: És molt bona idea. I ho ha fet perquè tant els llops com les ovelles puguin sobreviure. Ho enteneu?
13: Sí.
14: Bueno, recorda, nois. És que estic molt perduda. És que ara mateix l'audiència ha de saber que jo estic completament sola fent aquest programa.
13: Ens ha agafat un atac de riure. Però jo t'estic seguint,
15: Jo estic intentant, però...
13: Amb lo de les ovelles.
15: És que hi ha un punt que m'estàs també fent molta gràcia mentre va avançar la secció.
14: Sí, clar, però llavors...
15: Perdó. A veure, les ovelles amb el senyor què? Com es deia?
14: El senyor què t'ha creat un vestit per les ovelles... El senyor que t'ha creat un vestit per les ovelles per protegir-les dels llops.
13: Sí.
14: Un vestit que té unes punxes, són unes punxes de plàstic, perquè ell no vol matar els llops. Ell el que vol és protegir les ovelles. Llavors ha creat una armadura de punxes de plàstic perquè no s'ataquin. Llavors, altres remeis, per exemple, quan hi ha una plaga de senglars, no sé si us ha passat mai, a la Fuliola va haver una plaga de senglars molt totxa, sí. I els pagesos es van tornar bojos intentant veure com podien salvar aquells senglars. Què van fer? Primer els van dir, perquè aquí hi ha una rumorologia molt important.
15: Sí.
14: Primer els van dir, no, hi ha d'haver petadors. Han de sentir com disparos, com avui a Balmes, sí. No? Vale. Van omplir tots els trossos amb petadors. Llavors tu anaves a córrer pels trossos de la Fuliola, i allò sembla, nen, Segona Guerra Mundial, pinyau. I els jabalís entraven igualment al tros i es foteien les llavors igualment. Es van dir, vale, no funcionen els petadors. Van dir, no, el que espanta els jabalins són les veus humanes. Llavors van posar ràdios.
15: Ràdios?
14: Però clar, no es van posar d'acord amb quina sintonia posaven. I tu anaves a córrer i era la COPE, RAC1, Catalunya Ràdio, les 40 principales... De bojos.
15: De cop i volta, los 40
14: Radio
15: Urban,
14: Maria.
15: Eh?
14: Clar. Sí, clar, tu sonaves el Bad Bunny al costat a Verge Maria, los Concebuda.
15: O el Basté.
14: Sabeu què va ser al final la solució? Pèl humà.
15: Pèl humà?
14: Van anar a les perruqueries, van agafar pèl humà.
15: Què dius?
14: Que es veu que és l'olor el que espanta.
15: Uau.
14: Tu penses que un jabalí l'espanta la nostra veu?
15: No.
14: O la veu del Basté?
15: No.
14: No, això no espanta, això depèn. Informa. Però no espanta.
15: Ara.
14: I llavors es veu que l'olor de l'humà sí que espanta, no ho sé.
13: Si us llavors... acabeu de llevar, heu de saber què.
14: Sí. Què? Com anem de temps?
15: Bé, bueno, anem una mica just, perdó,
13: sí,
15: demano disculpes perquè...
13: Però jo crec que podem explicar el proper tema, sí.
15: Podem explicar el proper tema,
14: és bastant llarg, el proper tema, però
15: sí,
14: bueno, arrenquem.
15: No passa res,
14: Venga.
15: Foli, va.
14: Mireu, canvi radical, ara parlarem d'un especial de...

0: La gent, la pregunta que es feia era amor o vici? O sigui, va ser per amor o va ser com necessito algo, goita?
1: Que no li quedava res de... Hòstia, que em foto ara, no?
0: Sabeu que hi havia gent que s'esnifava el com si diu això, el guix de la classe per estar malalt. Jo tinc uns amics que es van fumar un riso meu.
1: Com?
0: A l'institut, uns amics que fumaven, doncs, treballaven el que vindria a ser la marihuana, la porro, un dia em van dir, tens uns rissos tan macos que mos el fumaríem. I jo els vaig dir, venga, i em vaig tallar un risso i se'l van ficar dins d'un, el que vindria a ser un porro, i se'l van fumar.
1: Hosti, de repente increïble.
0: A mi se m'han fumat.
2: Ara són cuques de llum, no?
1: Molt heavy. De fet, a la Luja ens diu que té un tall sobre cendres. No sabem què. No s'ha escoltat
2: sorpresa,
1: això.
2: Sorpresa, sorpresa.
1: A veure què és.
0: Endavant.
3: Soy adicta a llevar conmigo la urna de mi marido. Llevo a mi marido a todas partes, de compras, al cine, cocino los platos que le gustan.
4: Pero ha llevado su adicción a extremos impactantes.
3: Prácticamente lo único que como son sus cenizas.
1: ¡No!
5: Tienes que dejar de comerte sus cenizas.
4: Su familia cree que se ha pasado de la raya.
3: No entiendo por qué quiere seguir comiéndose eso. Necesito ayuda porque se me van a acabar las cenizas muy pronto.
2: ¡Oh! Pues busca't otro marido y lo entierras y te lo comes.
0: Però aquí serveis socials, hauria de fer alguna cosa. Hauria d'obrir la urna i anar posant-li cendres d'allà de llarg de foc.
2: Has de barrejar amb aigua o amb llet o amb alguna cosa?
1: El problema és que als Estats Units no hi ha serveis socials.
0: Aquí no, exacte, aquí el tema.
1: Aquí el tema.
0: Bueno, hi ha gent que se'n fa diamants, hi ha gent que se'n fa escultures. Jo avui he fet com un matí de cendres i, nens, hi ha un món. Aquí hi ha un món.
1: Pots esportar un especial la setmana vinent de cendres?
2: Fem un especial cendres.
0: És el que us he portat ara.
1: Ah. Hem de fer la setmana vinent.
2: Sí, no, segona part.
0: La setmana que ve us portaré muerte i gelats.
1: Cada cop aquesta secció va cap a un altre món, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Muerte, gelats i bromes que facin petar l'estadella.
2: Però té una cosa que està molt bé, que saps com comença, però no com acaba.
0: Sí, des de luego, jo també.
2: És un viatge, és un viatge.
1: Que la Fulqueta ens fa la bronca, va.
2: Ara tornem.
1: Vinga.
6: Dono pas a publicitat, però una estoneta molt curta, eh? No tanqueu la ràdio, sisplau.
7: Els taloners del versió RAC 1 i a prendre pel sac les migdiades. RAC 1. Vols estudiar una enginyeria? A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial. T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
8: Participa a la sessió informativa del 13 de maig a les 7 de la tarda. EUS.cat.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
10: Sents el rugit de les brases? Torna amb Meat and Fire a Barcelona, el Festival Internacional de la Gastronomia del Foc. 3 dies de brases enceses, música en directe i amb més de 30 mestres de la brasa de tot el món. Del 12 al 14 de juny, al Moll de la Fusta. Més info i entrades a meatandfire.org.
11: Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
12: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
13: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
14: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
15: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
16: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
17: Tot allò que t'agrada,
16: molt més fàcil de trobar.
18: El que encara no has escoltat
19: i segur que t'agradarà.
3: Un nou aparador d'àudios i podcast.
5: Endreçats i a un sol clic.
2: Per triar i remenar.
6: Amb tot el contingut dels programes.
11: I també els podcasts originals de RAC1.
8: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
12: I som tots.
7: Més fàcil.
15: Més directe.
0: Més intuïtiu.
9: Més RAC1.
17: Tots som un milió.
18: Porta RAC1 i RAC més 1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC1 per mòbils i tauletes.
16: Escolta, descarrega.
18: El que vulguis, quan vulguis.

0: Gratis a l'aplicació de RAC1.
1: Hola, tornem la publicitat amb els taloners. Oh yeah!
2: Va, que acabarem el programa com l'hem començat, que hem començat parlant de Gaudí, perquè avui celebrem el Dia Mundial del Modernisme en motiu de la seva mort fa precisament avui 100 anys. Doncs és un bon moment per parlar de que aquest cap de setmana a Reus s'ha celebrat justament el concurs de paletes de Reus inspirats en Gaudí.
3: Mira, aquesta ha estat la 49a edició del concurs organitzat pel Gremi de la Construcció del Baix Camp i integrat dins dels actes de Sant Antoni de Pàdua, patró dels paletes. L'en competició ha reunit 11 parelles arribades de diferents punts de Catalunya en una edició marcada per l'homenatge a l'any Gaudí. Els vencedors han estat Ramon Oliveres, amb 89 anys, i Jordi Gené, de Vilobí d'Onyà, encara tindrà un problema, que han aconseguit la seva tercera victòria al concurs.
2: Doncs mira, els podem saludar, el Ramon i el Jordi. Bona tarda.
4: Bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Aviam, comencem preguntant al Ramon. Quina figura vas fer, Ramon?
4: T'has equivocat amb l'edat. Em penso que has dit 89.
3: No, 83 t'he dit, Ramon.
4: Ah, vale, jo havia estat 89. Vale,
3: ara,
4: vale.
3: Per la veu... He dit, has dit 89? Ostres, sí, Ramon, perdona, està sent un dia molt dur.
2: No, no, per la veu et sembles de 83.
3: No, sembles de 15, per la veu.
4: Ah, això.
2: Aviam, Ramon, quina figura vas fer de Gaudí, tu?
4: Bueno, el que ens va fer fer, un arc catenari.
3: Oh.
4: L'Aleix Plana ens va fer fer una espècie així, un arc catenari, basat en la Pedrera o, no sé, coses de Gaudí.
3: Clar.
2: I tu, Jordi?
5: Bueno, jo estic al costat de Messi.
2: Ah, és el teu mestre?
5: Sí, sí, és el Messi, ell.
6: Home, perquè...
5: Barcelona hi havia el Messi i ara hi ha el Ramon,
6: clar, clar,
5: que encara és el Messi.
6: El Ramon, de fet, va ser tot un fenomen el dia del concurs, que és el tercer cop que el guanyeu. Quin truc s'ha de tenir per ser un bon paleta i, sobretot, inspirant-te en Gaudí? No sé si és el teu referent, Gaudí, o com va el tema.
5: No, però, bueno, estem acostumats a fer voltes i això, i, bueno, ell m'ha ensenyat tot el que sé fer, més aviat m'ha ensenyat ell.
2: Ai, que maco. Perquè, clar, entenc que perquè encara sigui més gaudinià hi veu posar un trencadís xulo, no? O no?
5: Sí, sí, sí. És especialista en Ramon en fer trencadissos.
2: Ah, mira! Aviam, Ramon, sintetitzadament, com fas un trencadís?
4: Bueno, aquest s'està passant, aquest de Jordi. Està passant. Bueno, trencadís és molt fàcil, trencar rajoles i mira, anar fent.
6: És que hem fet una pregunta de merda.
2: No,
3: bastant...
2: perquè, home, el Gaudí el va posar tant de moda, algú tindrà, algun secret tindrà?
6: Se li van caure per primer cop i va dir, vaig a reaprofitar-ho, això.
3: Perquè era molt català.
2: És català.
3: Era molt català. I què en feu del que construïu?
4: Sí, mira, al cap de mitja hora va anar a terra.
3: Ai, no!
6: No, home, no.
4: Sí, sí.
2: Com les falles, això.
3: Però enviem-vos-ho aquí a la ràdio un altre any.
6: Clar.
3: Ja ho posarem algun racó.
4: Bueno, hi ha peces, a vegades fan fer peces que ja cauen abans d'acabar-los, eh?
2: Bueno, i la bona estona que veu passar. Ramon, Jordi, recordem que som els guanyadors del concurs de paletes de Reus. Moltíssimes gràcies i molta sort.
5: Sí, vinga, moltes gràcies.
3: Visca vosaltres!
6: Però el dia més espès de la nostra
2: vida. Però què està passant? Perquè...
6: Ai, ui, ui, ui. Què passa? Ui, però...
3: Quina mà d'estímuls.
2: Avui no ha arribat el clapés, aviam.
6: Què passa?
2: Ha vingut el Paco.
7: Buenas tardes, sí, hombre, es que aquí habéis llamado aquí. Gente de fuera del estudio y de aquí en la radio, cuando tenía un profesional en el mundo de la reforma, mucho mejor que estos señores que, pues, me dirás tú, para romper dos racholas y que se lo tiene al suelo. ¿Este qué mérito tiene?
6: Paco.
7: De Dalí, que está muerto con su bigote.
6: No, de Dalí no, de Gaudí.
7: Esther, de la sagrada escritura esa de la
2: no,
7: iglesia.
2: No, Sagrada Familia. Pero Paco, ¿tú también trabajas al trancadís o no?
7: Bueno, nosotros lo que a veces se nos rompe los racholas, y sí que es verdad que se le intenta colar cliente la rachola rota, pero es una cosa incidental que no pasa nada, ¿me entiendes?
6: Claro.
7: No hacen tabique conejero, no hacen zuncho, no se ha hecho ningún bote sifónico, eso que es lo que se está llevando hoy en día. Entonces, para hacer una cosa que de gente muerta, ¿qué mérito tiene?
6: Por favor, Paco.
7: Está muerto.
3: Pero es el más gros de todos.
7: Pero el Dalí está
3: es
7: muerto.
3: Es la Lola Flores. es de la arquitectura.
7: Bueno, però t'ha muerto. Entonces, ¿cómo te va a evaluar, cómo te va a evaluar un hombre que t'ha muerto?
2: Aquí té raó el Paco, eh? Sí. Vull dir, ara Gaudí no pot dir si li està agradant
7: claro.
2: Com queda o no.
7: Es como si, como si hace, hace pirámide. ¿Dónde estará la momia para decirte que lo ha hecho bien o no? Si está muerta. Pues es lo mismo.
3: Nosaltres mos segueix un Antoni Gaudí
6: sí,
3: des d'avui.
6: Sí, és veritat.
3: Potser mos segueix del wifi del més allà.
7: Una ouija d'eso o lo que sea.
3: Sí, segurament.
2: Doncs mira, va bé que estiguis per aquí, Paco, perquè crec que encara s'ha de rematar algunes coses de la planta 3.
7: Bueno, que esto no le veo yo que llegue a fin de...
3: De fet, van, han hagut de posar una pasta aquí a l'entrada. Hi havia un forat aquí a l'entrada.
7: Sí,
3: i posa, no toca.
7: Un bujero.
3: Un bujero.
7: Sí, sí, se hizo un bujero porque, claro, porque esto es contrachapado. Aquí no se ha hecho... Un refuerzo con chapa, ni se ha puesto plancha Pegaso, ni nada, que hubiera sido lo suyo.
2: Y falso techo también.
7: El falso techo, esto de pladur, rematado,
6: mucho falso.
7: Rematado con esto, con un poco de ahí de moqueta.
3: El públic dels teloners l'altre dia va preguntar si el sostre estava per acabar.
2: És veritat, ho van dir els del públic.
3: No, bueno, és modern, això.
2: Paco, has vist el Toni per aquí?
7: Entrau Esther, que estava en Crònica Marciana.
2: Ah, mira, Toni, home. Toni, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda.
6: Estàs, Cuqui? Oh, tot bé, ole, artista.
2: Bueno, anem desfilant, eh? Anem desfilant.
6: Anem marxant, que avui teniu feina, no? Papa?
2: Avui tenim papa,
8: sí, no? Sí que sóc pare, sí.
6: Tu ets papa,
8: sí,
6: no?
8: Sí,
3: pare.
8: Sóc papa, sí, sí.
3: Tu no.
8: I...
6: Jo no, jo no.
8: Tu no, i en canvi...
2: Jo no ho sé.
3: Jo tampoc.
8: Bala...
2: No, no ho sé.
8: No ho sé, fas cara... Mira, se t'està posant cara de papa.
2: De papi xulo. Sí.
6: Per la sotana, no?
2: Sí.
8: Què? Sotana? Quina sotana?
6: Parlo de...
8: O què?
6: Eh?
8: No sé. Porta, mena, va,
6: però què passa? No,
8: Toni,
2: va, estàs molt espès, eh?
6: Estàs molt sós,
8: sí,
6: amb vosaltres.
8: No, sí que, avui espero estar menys bueno, espès que la jornada d'ahir.
6: Recorda que
8: es diu Lleó. Sí, sí. No, ja m'han fet
3: perquè un... Perquè no, i ahir 15 sí, vegades, sí, sí. Lluís.
8: No, avui, 15 vegades, avui Lluís, 15. La Xènia Lobo ja m'ha fet un pòster, saps? Com si fos una gran pancarta on posa Lleó 14. Això però em vaig dir una cosa... El segon cop que ja vaig dir Lluís 14, ja em vaig apuntar, sí. Ja m'ho vaig apuntar, em vaig escriure amb lletres grans Lleó, sí. 14.
6: I
8: vaig tornar-li Lluís 14. Tot i que m'ho havia apuntat, o sigui, m'ho havia apuntat, m'ho havia posat davant. Tot i així...
6: Mira tu, eh?
2: Però venga. És que Lluís 14 ha sigut més famós durant més anys que Lleó 14.
3: No. Els més intel·ligents tenim dislèxia.
8: No hi ha excusa. Bueno. I em va passar el mateix amb l'Alexia Putellas el dia que va plegar.
6: Ah, sí?
8: També vaig reiterar 34... Aitana Putellas.
6: Sí. Bueno, l'Alba...
8: No hi havia manera de que li digués Alexia.
6: L'Alba li diu Alexa. Sí, sí. No sé què
3: els noms estan sobrevalorats.
6: No. Això mira tu, Toni, que és l'edat, eh?
8: Sí. No cal que m'ho diguis que...
7: Però vamos a poner un te vamos a hacer un trencadí,
8: sí.
7: Que se ponga Lleó 14, a ver si te queda.
8: A veure,
7: aquí en la mesa esta.
8: Bueno, que tingueu bona tarda.
2: Adéu.
0: Els taloners, els que van abans del clapés.
9: Tornar a riure, tornar a sentir-te a gust, tornar a trobar-te amb tu mateixa. Tornar a sentir que hi ha gent que es preocupa per tu. Una de cada cinc persones se sent sola en aquest país. Des de la societat i les institucions, és important crear xarxes de suport. Tornar a formar-ne part, tornar a viure. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
10: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
11: Funcionan siempre like a Bosch.

0: integrada.
1: Fins a 1.000 euros de reemborsament en la teva cuina integrada. Qualitat pensada per durar. Bosch.
2: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
3: Però tu en saps d'anar amb moto?
2: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
3: I què?
2: Que em vaig trencar una cama.
3: Apa!
2: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
4: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
5: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
6: Hi ha llocs que tens a prop, però que sempre et sorprenen. Redescobreix la Pedrera, els patis, el terrat més icònic de Barcelona i les golfes, on coneixeràs de prop l'univers de Gaudí.
7: Ara, promoció especial per residents a Catalunya. Entrada per només 12,50 €. I nens i nenes fins a 12 anys, gratis.
6: Una experiència única per temps limitat.
7: La Pedrera, més a prop que mai. Reserva ara a lapedrera.com.
8: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
9: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
10: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
11: És l'Espanyola una aceituna como ninguna. Como ninguna.
12: Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
13: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
14: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
15: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
16: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
17: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
18: I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm.
17: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
19: Molt bé.
17: Arribarem a tot?
19: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
20: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
21: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu la màgica nit de Sant Joan en família. Reserva a turismenfamilia.com i gaudeix de la festa més esperada de l'estiu amb activitats d'aventura, animacions especials i una revetlla de traca en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismenfamilia.com, tot allò que realment importa.
22: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
23: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
24: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
23: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
24: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
23: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
24: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
25: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
23: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
24: Amb la col·laboració d'Estrella Damm. It's showtime.

0: Des dels Taloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. I la col·laboració dels màpets del programa, Oriol Cruz i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que quan es vol informar de la salut del papa consulta a Paco Porras i Aramis Fuster.
1: Casi 90 años que tiene, las personas, aparte que está gordísimo, se deforman a nivel endocrino y hormonal y lo que está hecho es un fardo. No ha muerto todavía, pero le queda muy poco tiempo.
2: No es así, ha muerto por una neumonía grave.
1: Sí, bueno, claro.
2: Una neumonía grave.
1: Es que la neumonía le vino la bronquitis asmática también.
2: No, perdona, es que al
1: no, es que las dos cosas las tiene Aramis.
2: Bueno, pero no, las
1: ambas
2: tenía,
1: las tenía.
2: No, ya no,
1: no
2: está.
1: No ha muerto.
2: El Papa ha muerto.
1: No.
2: Y os lo puedo demostrar. No.
0: Toni Clapés.
3: Bona tarda. Bona tarda, què tal, com esteu? Tot i que el diagnòstic d'Aramis Fuster i de Paco Porras, aquesta diatriba de si el papa és mort o és viu, el papa podem confirmar a aquesta hora que continua ben viu i que es dirigeix cap a l'església de Sant Agustí. Això serà d'aquí uns 20 minuts aproximadament. Però abans de res, deixeu-me saludar a Montse Llussà. Montse, bona tarda.
4: Com estem? Bona tarda. Quin ritme porta aquest home, eh? No perdoneu, eh?
3: Jo ja hagués dit que no em molestin durant una setmana per recuperar-me.
4: Ahir explicaven el seu secret, deia que és que fa molt d'esport i el menjar. Sobretot que es cuida molt el menjar i el cos. De fet, té un dia que s'agafa de festa durant tota la setmana, que és el primer papa, que s'agafa un dia festiu, que se'n va a Castell Gandolfo i fa piscines.
3: Bueno, doncs, escolta, no, s'ha d'estar en forma per tenir el ritme que té.
4: Bueno, i aguantar tanta gent, també.
3: Sí. Permeteu-me l'expressió, i tanta xapa,
5: Home,
3: perquè hi ha gent... Hi ha gent i gent, eh? Hi ha gent que té la deferència de dir-li al Sant Pare qualsevol cosa, i hi ha gent, com deia el meu pare, que et crema. Hi ha gent que t'enganxa i et comença a fotre el rotllo.
4: I et roba l'energia.
3: I hi ha un moment que entres amb combustió espontània. O sigui que se't rebenta el cap com a la pel·lícula Scanners. I això és... Jo veig gent que amb el papa li fot una turra, que el papa va dient que sí, i que només té ganes de marxar, però clar, ha d'atendre el toston que li estan fotent. A banda de gent que li agafa el braç i li agafa altres extremitats que crec que és un abús de confiança. Bé, dit això, senyor Virgili, bona tarda. Avui preparats i a punt, perquè avui veurem la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família, que és el plat fort, recordem-ho, és el motiu pel qual el papa Lleó XIV ha vingut a Catalunya. Això i ha vingut a Espanya.
5: Serà preciós. Només et dic que ja l'has vist avui davant de la imatge de la Mare Déu de Montserrat. I també ahir, que també ho va fer a Montjuïc.
3: Sí, perquè després explicarem, Míriam, que té una devoció per la Mare de Déu de Montserrat.
4: Sí, especial, eh? Des de que estava al Perú, especial. A Trujillo. Sí,
5: a Trujillo,
4: sí,
5: a Trujillo. No hi he estat mai, a Trujillo.
3: Doncs ni hi ha estat, ni crec que hi sigui mai més. Home, per l'edat que té, com no l'envien esquarterat, és realment difícil.
5: On m'han de portar? A Perú?
3: No, dic que ho veig difícil.
5: Però això és el Perú, eh?
3: Sí, per això dic que el veig difícil que viatgi. Ja amb les condicions que està, ho veig difícil. Si l'envien trossejat, com el dipòsit de cadàvers que tenen els estudiants de medicina, doncs aleshores és possible.
4: Home, Trujillo ocuparia menys,
3: Si vostè es mora, el trossegen...
5: I m'envien a Trujillo.
3: Imaginem que hi ha uns estudiants que volen... I fan un intercanvi de cossos, doncs potser sí que l'enviarien a Trujillo.
5: Però és que jo vull que m'enterrin,
3: Doncs aleshores res. Si l'enterren, aleshores quedarà enterrat i mòbil a on està.
5: Bé. Només deixa'm dir una cosa molt important.
2: Digue-li.
5: Que és important. Avui, que som Santa Oliva, és per la senyora... Mestresses
4: com
5: de
4: la
5: casa.
4: Del Popeye, eh?
5: Sí. Les mestresses de casa...
3: Va! És que No, li dic que he de fer un seguit de connexions.
5: Que facin una cosa, que resin un pare nostre a Santa Oliva perquè no se'ls enganxi el menjar. Molt perquè avui...
3: Si és aquesta parida, ens la podem estalviar.
5: Va, no es pot dir res.
3: Anem amb el... Home, clar, aquí que se'ls enganxi l'oliva.
5: El menjar a la cassola.
3: Sí, evidentment, si poses oli no s'enganxa.
5: Per això serveix. Santa Oliva.
3: Hòstia, de veritat. A veure, anem amb el segon dia de visita oficial al Papa. Recordem que avui ha visitat la presó de Brianzú i l'abadia de Montserrat.
5: Preciós.
3: Abans que aquest vespre, tal com dèiem, va néixer la Torre de Jesús a la Sagrada Família.
5: Preciós.
3: Per tant, anem al diari del Papa en aquest, en aquesta jornada.
5: 10.
3: Que, sí, en aquest 10 de juny.
6: El diari del Papa.
7: Miércoles 10 de junio, estimat diari, bon dia, bona hora.
8: Bon dia i bona hora.
7: Llevo solo un día en Cataluña, pero tengo la sensación que ha pasado un año.
3: No m'extranya.
7: El día de ayer fue agotador. Mm-hmm. Me llevaron como una peonza de un lado a otro y todo el mundo me daba la chapa y me acercaban bebés con olor a pañal y a caca recién hecha.
9: Perdón.
7: Absolutely disgusting. Pero hoy me he despertado alegre porque me han dicho que vamos de visita a San Esteves en Rovires, que es el pueblo de la Rosalía. Es mi cantante favorita porque le encanta dar turras sobre Dios, como a mí.
5: Sí.
7: Me hacía mucha ilusión conocerla y que me firmase la túnica porque soy un motopapa. Pero me he llevado un chasco cuando me han dicho que en realidad me llevaban a la cárcel de Brians 1, donde hay gente más tatuada que un vestuario de jugadores de fútbol. Gracias a Dios, cuando ha terminado la visita, no me han llevado a la cárcel, menos mal. En lugar de eso, me han llevado a Montserrat. Pero antes he pasado por un decathlon, como le digáis aquí, para comprarme unas botas de montaña. Me han dicho que es muy importante por motivos de seguridad y para no resbalar con un mango o algo así. No sabía que en Cataluña también crecen mangos como en mi querido Perú.
5: A tope.
7: Cuando hemos llegado al monasterio, me ha hecho mucha ilusión reencontrarme con la moreneta.
10: Amb emoción he recordado los meus años como rector de la parroquia de Santa María de Montserrat, a Trujillo, Perú. La moreneta siempre me ha acompañado. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe.
5: Gràcies,
11: papa. Papi.
3: Papa. Serà sant pare, no, papi?
11: Sí, papi.
7: La moreneta és el meu crush. Després de Rosalía i sempre m'ha acompanyat.
11: Molt bé, papi.
7: La veritat és que no la recordava tan quemada. Igual es por escuchar tantas veces el Virolai.
11: ¿Por qué? ¿Qué guasco?
7: A mí en solo dos días me han cantado el Virolai 200 veces. Vaya tostón de canción. Ya me la he aprendido de memoria y todo.
10: ¿Ah? Des catalans siempre seré la princesa. Des españoles y de todo el mon amor. Digueu-nos, soy el meu tresor. Yo soy la vostra mare. No tingueu por.
11: Preciós.
10: Que així sigui.
11: Molt bé.
5: Preciós.
11: Molt bé, papi. Preciós.
7: I després de la oració i antes de irme de Montserrat, he passat por les parades de Meli Mató.
11: Preciós.
7: Para ver si me regalaban algo, pero me han dicho que lo tenía que pagar.
3: Vaja, mira, que un regal sí, que li feia il·lusió i no...
5: Mató.
3: I no li han fet.
5: És gros,
7: Cuando he visto el precio, casi me entra un infarto. Santo Dios. Es más caro que todo el oro del Vaticano. Con todas las mierdas que me han regalado estos días y que no sirven para nada. Ya me podrían haber regalado un poco de Meli Mató. Ahora que vuelvo a Barcelona, me tendré que conformar con una empanada argentina.
5: Sí.
7: Mañana, diario, te cuento qué tal ha ido la bendición de la Sagrada Familia, de la Torre.
3: Gracias.
7: Espero que no me vuelvan a cantar el Virolai, for God's sake. Adéu-siau.
3: Adéu-siau. Adéu-siau. Bé, d'aquí uns moments, com dèiem, anirem a l'església de Sant Agustí, però abans, Míriam, avui... No ha passat ni una setmana. No, avui hem tingut un nou tiroteig i un nou mort assassinat a Sant Freda. Això sí, el que sorpreix és que ho han fet al davant mateix d'una comissaria de policia.
4: Sí, al carrer Balmes.
3: Això és una demostració de que la impunitat és total.
9: Ja ho és.
4: Carrer Balmes a les 10 del matí, per tant, ni de matinada, ni no, una hora amb molt tren, molta gent. Gent que anava, per exemple, a fer-se el carnet i el passaport, aquesta comissaria, que serveix per això. Doncs aquest home que ha matat d'un a l'altre amb un tret al cap, per l'esquena, i ha fugit pel carrer Granada del Penedès amb la pistola a la mà dreta i un casc de bicicleta a la mà esquerra. Quan ha arribat a plaça Gala Placídia, ho ha llançat tot a una paperera i ha marxat pel barri de Gràcia. La policia ha cordonat la zona i s'han començat a analitzar les imatges de les càmeres de seguretat.
3: Bé, podem saludar a aquesta hora a Benet Íñigo. Benet, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
3: Bé, segon tiroteig a Barcelona en els últims 3 dies i apunta una nova revenja, no?
12: Sí, exactament, pel modus operandi. De nou, igual que el de diumenge, és un pistoler que s'acosta a la víctima. En aquest cas, doncs, se li ha acostat... anava vestit totalment de manera informal, el pistoler, amb pantalons curts, una samarreta de màniga curta, també. Portava un casc de bicicleta, s'ha acostat a la víctima, li ha clavat un tret al cap directament i ha marxat automàticament, doncs, cap a, com deia la Míriam, cap a la Placídia. Per tant, un modus operandi que és una execució perfectament executada, mai més ben dit, i que demostra una certa, doncs, professionalitat, en el sentit que és la persona ha actuat amb molta sang freda i, doncs, amb molta premeditació. Sí, sí, totalment.
3: Podem escoltar el sotscap de l'àrea bàsica policial de Sarrià-Sant Gervasi, no?
12: Sí, exacte, perquè una mica fa la descripció de l'agressor, que això sí, com que ha passat, com dèieu, al costat d'una comissaria de la policia espanyola, hi havia moltes càmeres i de seguida, després dels fets, que han estat a les 9:50 del matí, per tant una hora plena de, laborable, plena de gent, doncs de seguida s'ha pogut fer pública la imatge d'aquesta persona i per tant doncs, els Mossos com a mínim encara no saben, no han identificat la persona, però sí que en tenen la imatge.
13: Un home, amb la descripció física, facilitada pels testimonis, hem fet una recerca per la zona, no hem trobat a l'autor. És un home, és un home. La resta de dades no sabia dir-li, mitjana edat, però no sabia dir-li exactament l'edat exacta, mitjana edat, això sí.
12: Tampoc se sap, o no, que nosaltres tinguem constància, la identitat de la víctima, que no portava documentació a sobre i que també anava vestida, diria, gairebé d'esport, amb unes bambes, uns pantalons curts i una samarreta també estil esportiu.
3: Bé, ara reprenem el fil, Benet, sobre aquest assassinat, com dèiem, al carrer Balmes, davant la comissaria de policia on renoven els carnets de Policia Nacional, on renoven els carnets d'identitat i DNIs, però abans ens demana pas l'Eulàlia Carrascal des de l'església de Sant Agustí. Eulàlia, bona tarda.
14: Bona tarda, sí. Això ja està a punt d'arrencar, l'església ja està completament plena, hi ha tot de persones assegudes. No sé si podeu sentir el cor, sí, que ha començat a cantar fa pocs minuts i s'està preparant per aquesta arribada del Papa. Aquí hi ha moltíssima gent, sobretot és gent gran, i també hi ha moltes monges de Calcuta, que són les que en aquesta parròquia en concret reparteixen cada dia entre 300 i 400 àpats per les persones més necessitades. Entre les persones que hi ha aquí també podem veure autoritats com l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el president Salvador Illa o el ministre Òscar Puente. Davant s'ha col·locat una tarima davant de l'altar amb dues cadires vermelles i una petita catifa. Això és perquè no serà una missa, és a dir, és un acte, és una reunió amb una trobada, una antena d'entitats socials vinculades a l'Església, però no es farà missa i, per tant, s'ha col·locat aquesta tarifa davant. El Papa arribarà a 4:45 de la tarda, per tant, d'aquí a molt pocs minuts. Diverses persones el rebran a l'entrada de la parròquia. Entre elles, una curiositat és que ho farà el rector de la parròquia, que és el pare Faustino, que tots dos es van conèixer fa 20 anys en un viatge a Tanzània, quan cap dels dos ocupava la posició que ocupa ara. El pare Faustino... són tots dos de l'ordre de Sant Agustí, ell viu allà i Lleó XIV va anar-hi quan encara no era papa tampoc. Llavors, el papa entrarà per aquest passadís central, arribarà fins a la cadira. El primer que parlarà serà l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Omella, i després ho faran tres entitats, Càritas, Ovinso, que es dedica a tractar persones amb addiccions, i també les adoratrius, que tenen dones víctimes de tràfic de persones. I un dels moments més emotius serà quan un nen de 6 anys, que és en Renzo, llegirà una carta i li donarà al papa una carta que ha escrit ell amb algunes de les coses que viu ell com una persona d'una família vulnerable i també algunes preguntes. Tot plegat acabarà amb un discurs, amb un parlament del papa que farà tant en català com en castellà i durarà poca estona, menys una hora, 50 minuts. Per tant, abans de 6:15 el papa ja sortirà des d'aquí i anirà fins en cotxe fins a agafar el papa mòbil.
3: Ens n'anem a l'exterior. Gràcies, Eulàlia Carrascal. Alba Carnicer, tot apunta, tot indica que el papa està a punt d'arribar, no? Perquè veiem tot de bisbes que han aterrat i que estan fent el, en fi, passejant i saludant els fidels. Tot i que els fidels volen saludar el papa, no el bisbe, però bueno, i per ells és el moment, a veure, és el moment
9: de glòria,
3: no? Mai millor dit. A veure, què ens pots explicar, Alba?
15: Bona tarda, Toni. Doncs sí, com dius, acaben d'arribar molts furgons i cotxes oficials amb bisbes i cardenals. Un d'ells és Pietro Parolin, secretari d'Estat del Vaticà, és a dir, el que gestiona les relacions internacionals. Just quan han arribat tots aquests vehicles hi ha hagut un esclat d'eufòria, perquè també es pensaven en per què seria el papa Lleó XIV, que trigarà doncs probablement uns 5 minuts a arribar. En aquesta plaça Sant Agustí, que s'ha posat guapa expressament per l'arribada del papa Lleó XIV, de fet, li han donat un cop de pintura a l'església, s'ha arreglat la cúpula, fins i tot, i des d'aquí, jo que tinc una vista privilegiada de la plaça, podem veure com també s'ha arreglat el terra, amb llambordes que s'han posat noves, d'altres que se n'han fet malbé, doncs també les han arreglat. Una plaça enmig del Raval completament blindada des de fa hores, fins i tot ara venint, no?, fa una estona ja Mossos dins la parada del metro del Liceu a les Rambles, tots els accessos doncs tallats, hi ha un fort dispositiu policial, de fet, si no tens acreditació doncs no hi pots passar, i fins i tot els veïns, els Mossos acompanyen els veïns a la porta de casa per així assegurar-se doncs que no es colen en aquesta plaça, no? Doncs com veieu, tot molt controlat. El papa, com he dit, està previst que arribi a 4:45, es reunirà, com ha explicat l'Eulàlia, amb entitats socials que treballen aquí al Raval, que és un dels barris més humils de Barcelona, molt marcat també per la desigualtat. I de fet, un detall d'aquesta església, la de Sant Agustí, és que se la coneix popularment com la catedral dels pobres, perquè serveix cada dia, no?, com també ha explicat l'Eulàlia, entre 300 i 400 àpats pels més necessitats. Forma part de l'ordre dels agustins, que també és l'ordre del papa, i doncs és un dels motius més d'aquesta visita del pontífex. Ara per ara, doncs, el papa Lleó XIV encara no ha arribat, això sí, molta, molta expectació aquí a la plaça Sant Agustí.
3: És un capellà, aquest de l'església de Sant Agustí, que ha generat una certa polèmica des del primer moment, perquè ell va dir que ell se n'abstenia de parlar català, que la qüestió és comunicar-se i que tant era si català i castellà, i que si ell parla castellà i la comunitat s'entenen en castellà, doncs es parla castellà.
9: I la prova la tenim...
3: Per favor. I la prova la tenim que en els rètols de benvinguda del papa no n'hi ha hagut cap, no, Míriam?
4: No,
3: català.
4: Tots en castellà, els que estan just a la reixa o a la façana d'entrada a la parròquia.
3: Bé, doncs estem pendents d'aquesta arribada del papa. Estàvem amb Benet Íñigo, que ens explicava què és el que havia passat al carrer Balmes. Balmes la Granada, no?
4: Granada
3: del Penedès, on a mi el que em deixa sorprès, que jo crec que és un esglaó més, és que aquest assassinat es faci a la porta d'una comissaria on habitualment hi han dos policies, això sí, que...
5: Entren i surten a vegades,
3: Bueno, normalment sempre hi ha un o dos policies i que davant d'aquesta porta doncs sigui assassinat aquest individu. A tot això, com és ja darrerament habitual... els Mossos, la sensació que començo a tenir és que estan molt perduts, no? O molt perduts, o això és més gros. És com un iceberg i només estem veient la punta de l'iceberg. I aleshores el problema és molt més greu del que no només no expliquen els Mossos, sinó que tampoc explica el govern ni la Conselleria d'Interior. No sé com ho veus.
12: Bé, el que es troben els Mossos en aquests casos, perquè... Hem passat una mica del paradigma... han crescut els incidents amb arma de foc. Això, les xifres no enganyen. Però, a més, hi ha hagut un canvi en el tipus d'incidents d'arma de foc que ens estem trobant a Catalunya. Fins fa dos anys, potser, hi havia la majoria d'incidents amb arma de foc eren vinculats a bandes criminals, sobretot del narcotràfic, que s'atacaven entre elles doncs, per sobretot el que s'anomenen narcoassalts. Estem parlant de, doncs, per exemple, un grup que va a un altre té una plantació o té un magatzem i li va robar la droga o assalta un dels seus camions. I aquí es van començar a utilitzar armes de foc. El que ens estem trobant els últims mesos, Toni, és més aviat execucions, no? Això que dèiem, sí, sí. Algú que s'acosta a un altre i li dispara i passa en ple carrer i passa a plena llum del dia. És un tipus d'incident diferent perquè l'escenari és diferent i perquè normalment ens estem trobant que passa en llocs molt concorreguts. I aquest tipus d'execucions les fan a vegades a pistolers que cometen el crim i marxen, però no només marxen del lloc dels fets, marxen del país, no? Que són persones professionals i, per tant, és molt difícil a vegades investigar i aconseguir detenir els responsables d'aquests...
3: El quid de la qüestió, com deia l'assassí, el mercenari que assassina, que d'avió li han pagat 2.000 euros, perquè això és així, la teva vida costa 1.000, 2.000 euros, com a molt, per un mercenari que et mata, no? Clar, aquest home se li fa l'encàrrec i assassina l'altre, però aquí el que seria el rovell de l'ou, el que dic, el gran iceberg que no es veu, és qui ordena això, on operen aquestes bandes, que estan instal·lades, evidentment, a Catalunya, i qui són els seus capos. I aquest és el tema. Radades de grans màfies, de grans narcotraficants a Catalunya,
16: no
3: en fem ni una.
16: No
3: en coneixem ni una. O sigui, clar, perseguir a l'assassí, sí, però si no és el tema de l'assassí, és el tema de les bandes que estan instal·lades a Catalunya, doncs ha arribat el moment que la sensació que tinc és que ens comença a superar, tal com els Mossos, els Mossos van dir que estàvem al llindar del problema, del perill, que comencés a instal·lar-se un narcoestat a Catalunya. És a dir, que estem perquè, clar, cada dia tenim un assassinat d'aquests, vull dir, que a mi realment em sorprèn. Digues, perdona,
12: aquí tenim Manet. Aquí tenim diverses casuístiques. Ens hem trobat que algunes d'aquestes execucions, com sembla que va ser la del Poble Nou a la primavera, o la del barri de la Marina aquest diumenge, que és una guerra entre grups de l'Europa de l'Est que han traslladat els seus enfrontaments allà.
3: Perdona, Manet, disculpa, ara tornem. L'Alba Carnicer, que em demana pas perquè arriba el Papa a l'església de Sant Agustí.
15: Hola, Toni, doncs si acaba d'arribar ara mateix el Papa Lleó XIV acompanyat del cardenal Joan Josep Omella i de la seva comitiva del Vaticà, ara mateix està saludant els fidels, molts crits de Papa, Papa, Papa, de totes somos les joventudes del Papa, molta expectació, que en una plaça que no està plena de gom a gom, però sí que hi ha molts fidels amb les banderes del Vaticà, amb cartells, sobretot molts nens petits i molts joves que s'han aplegat aquí a rebre el Papa, que a poc a poc es va enfilant cap a la porta de l'església de Sant Agustí, on el rebrà, com hem dit, el rector de la parròquia,
3: sí,
15: de l'església de Sant Agustí, exacte, que és el pare Faustín, que es coneixen, doncs, com hem explicat, des de fa temps. No sé si podeu sentir els crits dels fidels.
3: Sí, perquè ara mateix s'ha tensat el Papa amb l'arcabisbe Omella, que no se'l treu. O sigui, realment, jo crec que el Sant Pare només té ganes de tocar el dos de Catalunya per treure's de sobre aquest ombra que és l'arcabisbe Omella.
15: El fil és ràpid. S'ha parat un moment a saludar els fidels d'aquí, just ben bé a l'entrada de la plaça, però sí que s'ha enfilat, mira, ara s'ha parat just abans d'arribar a la porta de Sant Agustí per saludar els fidels, però ja veiem com entra a l'església de Sant Agustí, on es reunirà, doncs, amb el pare Faustín i amb d'altres entitats socials d'aquí del Raval.
3: Molt bé, doncs ha entrat ja. Què ha de durar això, aproximadament?
15: Aproximadament 50 minuts, i molt puntual, perquè estava previst que arribés a 2:15 i passen 3 minuts.
3: Molt bé, doncs Alba Carnicer, Eulàlia Carrascal, moltíssimes gràcies a les dues. Tornem amb Benet Íñigo per anar tancant això que ens deies, aquest reguitzell d'assassinats, que, disculpa, podem escoltar el que ha dit aquest matí l'alcalde de Barcelona, sí. Jaume Collboni, Míriam, que, he reiterat que s'ha de reconduir la situació, sí, perquè per... això cada dia estem, anem a assassinats cada 3 dies.
4: Sí, perquè l'ha enxampat la notícia que li estaven fent una entrevista a BTV i diu que això, més policia, que és el que cal, i endurir també les penes de pertinença d'armes i tràfic de drogues.
16: Davant d'aquests episodis, que evidentment nosaltres seguim amb preocupació, pel que sembla tenen a veure amb aquest tipus d'esdeveniments, que és bueno, sobre el crim organitzat, etc. És el que sembla. Però bueno, siguem prudents i mirem, esperem a veure més informacions. Però vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
4: L'oposició, però, creu que Collboni hi fa curt. Per exemple, Junts demana mesures per desarticular bandes, el PP una reunió urgent de tots els grups, els comuns aposten per més recursos per desarticular les màfies, més control d'armes, més policia als barris i més inversió social, i Vox directament ha demanat la dimissió d'Albert Batlle.
3: Benet.
12: Doncs el que comentava és que aquest tipus d'execucions que ens hem trobat en tenim de diversa naturalesa, per dir-ho així. És a dir, tots són el mateix modus operandi, però ens trobem, d'una banda, el que deia, grups de l'Europa de l'Est que tenen una guerra als seus països d'origen, que alguns dels seus membres es traslladen a Catalunya, diguem-ne, com a refugi, i que aquí doncs es van matant entre ells, literalment, i dintre d'aquest marc d'aquesta guerra tenim aquell assassinat que va haver-hi a Consell de Cent l'any passat,
3: sí.
12: El de Poblenou, a la zona de Diagonal Mar, que va haver-hi aquesta primavera, crec que era l'abril, i el de la zona franca de fa uns dies, al barri de la Marina. Però també ens trobem d'altres, dels morts per arma blanca, que ha sigut després d'una baralla en un karaoke a Badalona, que va ser també a principis d'any, també una guerra, sembla, entre grups dominicans a l'Hospitalet. Llavors, clar, són casuístiques diferents, no? Uns afincats aquí, altres que venen només, diguem-ne, de passada. Són casuístiques diferents. El cas és que corren armes per aquí, que han arribat a través del món del tràfic de droga, de la marihuana, i el que abans s'utilitzava per fer-se atacs entre ells en zones més o menys aïllades i que, diguem-ne, fora de per on circulem la majoria de la població, doncs ara ens estem trobant que n'hi ha en zones, doncs això, en zones i hores que estàvem poc acostumats a que passessin.
3: Això me'n escreix. Gràcies, Benet Íñigo, i torno a repetir, tal com alertaven els Mossos d'Esquadra ja fa un grapat d'anys, que teníem el perill, que jo crec que ja hi som, de convertir-nos en un estat vinculat al narcotràfic, doncs, allò que se'n diu un narcoestat. Doncs molt de compte, perquè crec que comencem a entrar, i potser alguns em diran que sóc un alarmista, però com que conec un grapat de coses amb converses que he mantingut i que no puc explicar, perquè te n'adones de la dimensió en la que ens trobem, doncs jo només alerto que la detenció de qui mata un altre, això és la xocolata del lloro. Per tant, o es desarticula en bandes, o es va a fons, o realment tenim un... Bueno, no tenim, ja el tenim, uh-huh. Un greu problema.
5: I que ara ho expliques tot, que hi ha la qüestió que no t'enganyis, del que ha passat.
17: Digue-li.
5: Que tot això que es mata gent pels carrers d'això, des de quan?
17: Digue-li.
5: Des que ha arribat el papa.
17: Digue-li.
5: I els trens, que anaven la mar de bé, anaven com un coet, i d'ençà que ha arribat el papa...
3: Sí. Bueno, com un coet no han anat mai. Exacte. A Rodalia Renfe. Com un coet, i d'ençà que ha arribat el papa segueixen anant...
18: Jo no vull dir
3: marxa enrere.
18: Sí, bueno,
3: no, jo no és el que li vull dir.
18: Bueno, jo no vull dir res, però...
3: Sí, però ja ho ha dit. Bé, a tot això...
5: I quan... fixa't quin dia fa, Ni sol, sí. ni...
3: Bueno, ara ja fa sol,
5: Ni sol, ni...
3: Ara tenim, com dèiem, entrat el papa, ja ha començat l'acte a la Basílica de Sant Agustí, però tenim ja, prenent posicions, el Cesc Giró, amb un dels balcons del carrer Rosselló. Cesc, bona tarda.
19: Hola, bona tarda, Toni.
3: A veure, en quina posició estàs exactament del carrer Rosselló?
19: Doncs estem al carrer Rosselló, cap allà al número 300, just abans del gir que portarà el Sant Pare cap a la Sagrada Família. I ara, a aquesta hora, ja hi ha molta gent agrupada als vorals del carrer principal, on hi ha totes les tanques, esperant, fent estona, perquè puguin ser els primers en veure passar el pontífex. Veiem aquesta barana de tanques que s'ha situat al llarg de tot el carrer Rosselló, plena de banderes, moltes banderes del Vaticà, però també algunes senyeres, banderes espanyoles, moltes banderes també de països llatinoamericans, també situades aquí al carrer Rosselló, i ara mateix des de les altures, perquè tenim una vista privilegiada que ens permet veure gairebé 300 metres cap a un cantó i 300 metres cap a un altre, veiem pràcticament tres o quatre fileres de persones que s'agrupen ja darrere aquesta tanca. Al mig, al carril central, per on passarà el Papa, està ple de Mossos d'Esquadra. M'ha sobtat la quantitat d'agents del cos de Mossos d'Esquadra que custodiarà aquest camí del Papa cap a la Sagrada Família. Pràcticament en podem comptar un o dos cada 5 metres. Per tant, són molts, molts els agents dels Mossos que estaran assegurant aquest recorregut. I de fons ja veiem la creu de la Sagrada Família, la creu que s'il·luminarà doncs en aquesta inauguració, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. De moment, entre carrers, tots els carrers que, diguéssim, baixen de muntanya a mar, hi ha unes petites obertures. La gent pot transitar bé per aquests espais, però seran unes obertures que es tancaran per deixar el carril central totalment lliure perquè pugui passar el Papa Lleó XIV.
3: Bé, això que deies, Cesc, et crida molt l'atenció la quantitat de policia. Ahir, Vicenç Lozano, que ens va acompanyar durant la tarda, de 5 a 6. Vicenç, bona tarda.
17: Bona tarda.
3: Va dir una cosa que certament ens va deixar... Bueno, va ser l'impacte de la tarda, sí, perquè jo crec que no ha transcendit, i és que hi ha una alerta que ha mobilitzat moltíssima policia, una alerta per un perill jihadista. Recordem-ho.
20: I això té una raó de ser. Hi ha una amenaça jihadista, no es diu. No se'n parla d'aquest tema. Suposo que no es vol, diguéssim, advertir d'això, però hi ha una amenaça jihadista seriosa amb la Sagrada Família. Està ple de vídeos a internet, a les últimes hores ho hem pogut veure, de vídeos amb la Sagrada Família cremant, amb la Sagrada Família enderrocada, amb la bandera d'Estat Islàmic a sobre d'una de les torres. Vull dir, això ho estem veient.
3: Doncs aquesta és la raó, potser, de per què hi ha tanta mobilització de policies al voltant de la Sagrada Família.
4: De fet, fa molt temps que estem en alerta màxima antiterrorista. De fet, crec que des dels atemptats de les Rambles i...
5: No s'ha baixat, eh?
4: I no s'ha baixat, vull dir que...
3: Sí, per això ho dic.
5: 4 sobre 5.
4: Aquests vídeos, evidentment, existeixen de fa temps i l'alerta...
5: Ho diuen.
4: L'alerta no s'ha rebaixat.
5: 4 sobre 5.
3: Doncs, Cesc Giró, fins després. Digues, perdona, si volies afegir alguna cosa.
19: No, deia que diguéssim, tot el tancat de seguretat va molt més enllà d'aquesta cadena humana de Mossos que està al mig. Tots els carrers del voltant estan tallats per furgonetes dels Mossos d'Esquadra. Hi ha un control exhaustiu de tothom que entra en aquesta zona. El pas és lliure, es pot entrar en aquesta zona, però hi ha un control molt, molt exhaustiu de tots els feligresos, de tota la gent que vol acostar-se a veure el Papa.
3: Hi ha un oient que m'apunta al voltant del segon tema del dia, que és aquest nou assassinat, que es diu, per cert, a través de la xarxa, ells diuen, es diu Sheikh, que deu ser Sheikh, no? Diu, a Catalunya acabareu com a Marsella.
15: Sí.
3: Vaig viure vora 8 anys.
5: I, a Marsella.
3: I el que pugueu veure en sèries o pel·lis de veritat no se'n va massa de la realitat. Mireu simplement els assassinats que els acaten a la DZ, diu DZ Màfia, aquests darrers anys. Flipareu. Per tant, tant de bo s'equivoqui i no acabem o no ens dirigim cap al que és Marsella. Bé, una de les qüestions relacionades amb la visita del Sant Pare és el Papa Mòbil. És una de les coses que més curiositat ha generat. De moment, tant a Madrid com a Catalunya l'hem vist amb un model que va lliurar la marca Mercedes amb la matrícula SCV-1 d'última generació. Però podríem dir que la història d'aquest vehicle ha estat una mica accidentada. En té els detalls el Marc Serra. Marc, bona tarda.
21: Bona tarda, què tal? Sobretot el que va fer servir Joan Pau II a la seva visita a Espanya l'any 1982, que es va haver d'adaptar a corre-cuita i que encara es conserva, i m'encantaria poder-lo veure un dia d'aquests de prop. Ens explicarà la seva història l'Isidre López, que és responsable de Seats Històrics. Isidre, bona tarda.
22: Hola, bona tarda.
21: Què tal?
22: Bona
21: tarda, per acompanyar-nos. No et vull posar en entredit, però a tu t'agrada més el Mercedes d'ara o el Seat d'abans?
22: No, el Seat molt més xulo. Vas a parar.
21: Aquest Mercedes, com ens l'explicaries? Jo el trobo lletxot, no sé tu qui en tens més.
22: Bueno, és un G, que és probablement el cotxe que té més tracció del món, no? Que puja per una paret vertical, pràcticament, que té molta potència i que, bueno, és un Mercedes. Per tant, és un cotxe bastant luxós.
21: Però encara que el veiem petit, o sigui, té potència. En cas de que s'hagués d'accelerar, aniríem per feina.
22: Segur que sí, segur que sí.
3: M'apunta l'Arnau Mañé, que està a totes. No sé si el tenim en línia. Podem... Anabel, no m'està escoltant. Podem obrir línies amb l'Arnau Mañé, que ens explicarà... Sí, el tenim, val. Perquè... Arnau, bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
3: A veure, explica'm això d'aquest cotxe que el Marc Serra té tant d'interès. Sí. A veure aquest Seat, a veure on para aquest
0: el
3: cotxe.
0: El Seat aquest que va utilitzar el papa Joan Pau II es pot veure als Museus Vaticans, a Roma, al Vaticà, vaja, en una exposició permanent, podríem dir, al pavelló dels carruatges, es diu, que estan gairebé tots això, tots els carruatges, ara cotxes, de la història dels papes, des d'un carruatge com a tal, quan estaven propulsats per cavalls, fins als últims models dels papamòbils, entre els quals, efectivament, aquest Seat que ara comentava el Marc.
21: No, és que la història és apassionant, Isidre. Estàvem parlant del model actual, del que es podrà veure aquesta tarda pels carrers de Barcelona, que per cert porta una matrícula que és SC-1. Tu saps què vol dir això?
22: Té alguna cosa a veure amb l'estat del Vaticano i l'1 és perquè és l'1, és el papa. L'1.
21: El nou. Sí, el papa, l'important de l'estat del Vaticà,
22: sí, sí.
21: No? El primer.
22: El number one, sí, sí.
21: Aquest model del 1982, on es pot veure, sí. Si es pot veure?
22: Bueno, aquest model, el Seat Panda Papamòbil, el tenim aquí a la col·lecció de Seat. Això, haig de dir que no és un museu, és la col·lecció privada. No està obert al públic, per això no ens agrada dir-li museu. I el tenim aquí al costat de 240 cotxes més. I és una de les joies que tenim aquí.
21: En cap, això no pot ser que us ho quedeu per vosaltres, eh? Això no sé què s'ha de fer.
1: Hem de fer un museu.
21: Clar, home, a veure, a 5 euros l'entrada...
3: Jo això, he de reconèixer que he tingut la sort de veure-ho. I el primer que els hi vaig dir, però és que això és una meravella, veure tota la col·lecció, tota l'evolució i tota la producció de Seats al mercat. I li vaig dir, això és que ho hauria de poder veure...
21: Totalment,
3: tothom. O sigui, cotxes, a més, que han tingut els nostres pares. Per exemple... Perdona, però des dels 600, el 124,
1: el 150,
3: el 131, 27, sí. El 132 Supermiria Fiori, 127, i a partir d'aquí tots els que vulguis. I estan tots allà restaurats, estan perfectes.
21: Per què ho teniu tancat, això, Isidre?
3: I entre ells el papamòbil.
21: Què passa aquí?
22: Ho tenim aquí perquè està dintre de la fàbrica. En realitat és com un magatzem. El que passa que és veritat que els tenim bastant ben acondicionats i ben col·locats. De tant en tant fem una visita a l'any, obrim al públic, el 48 Hores Open House, Barcelona.
21: Ah, mira.
22: I bueno, és l'única oportunitat que té la gent del carrer de visitar-nos, no? Bueno, ja sé que és una llàstima, però bueno, són temes d'empresa, d'estratègia, bueno, algun dia arribarà això.
17: Sí, sí. Marc, bueno. Tu que volies saber exactament l'SCB, sí? És Status Civitatis Vaticane.
21: L'estat del Vaticà i el número 1, com deia l'Isidre, que ho ha clavat. Escolta, anem a l'any 1982, perquè arriba la comissió del Vaticà per comprovar que tot estigui en ordre en aquesta visita que va fer el Sant Pare a Espanya, però amb quin problema es troben relacionat amb el papa mòbil?
22: Doncs que venen i, bueno, venen a comprovar que tot està bé, les rutes, les ubicacions, i se n'adonen que el cotxe oficial del Vaticà, que en aquell moment era un Range Rover, amb la urna recent instal·lada, després dels atemptats, doncs no passa per la porta d'accés al Camp Nou i al Santiago Bernabéu. Vaja. Ostres, llavors... Sí,
21: però tan petit és la porta, eh? No hi hauria de passar una ambulància, per si hagués...
22: En el 82 es veu que no.
21: O sigui, el cotxe no entrava.
22: No, per la urna, perquè la urna era molt alta.
21: Ah, clar, ni a Barcelona ni a Madrid.
22: I el cotxe era molt ample, sí, ni a Barcelona ni a Madrid. Llavors, clar, van contactar... Bueno, clar, les autoritats es van contactar i van... Bueno, vosaltres teniu alguna possibilitat de fer alguna cosa, i efectivament... van decidir que per les mides que ens van donar ens encaixava el Seat Panda, i amb això doncs, van fer aquesta versió del Panda, que és el papa mòbil, que bueno, va funcionar perfectament per fer això.
21: O sigui, era el Panda mòbil.
22: El papa Panda, no?
21: El papa Panda. Clar, però sí. Té lògica, perquè el Panda en aquells moments era el model més petit, no? El més estret. O sigui, vau anar a buscar el que teníeu més, diguem-ne, a l'abast i que fos petitó.
22: Sí, i la gràcia de tot aquest projecte és que tot això es va fer en 2 setmanes.
21: Què m'estàs dient?
22: Que això està molt bé, eh? Que avui en dia no sé si faríem gaire cosa en 2 setmanes. Eh?
21: I com va quedar aquest Panda? Perquè té moltes curiositats, eh?
22: Va quedar molt bé, la veritat és que té a passar de ser un panda, un Seat Panda, doncs té molts detalls, no? Té un entramat de barres perquè Joan Pau II se pogués agafar bé, té un esglaó escamotejable a la part de darrere per facilitar l'accés, no? Mm-hmm. Té les banderes, per exemple, té la bandera espanyola a una banda i la bandera del Vaticà a l'altra, i són banderes fetes de xapa perforada.
21: Ah, no és tela?
22: No és tela, perquè, clar, així s'havia de fer en dues setmanes, clar, no, si, clar, suposo que van agafar el que tenien al costat, el prestatge, no? El mateix prestatge, el van tallar, van pintar i ja tenien
21: les banderes.
22: Ja
21: tenim la bandera,
22: no?
21: Feta, sí.
22: I, clar, doncs té, per exemple, té l'escut del Vaticà amb el lema de Joan Pau II, que era el Totus Tus. Llavors té també el parabrises, és practicable, tipus safari, saps? Que es plega cap endavant, té unes frontisses allà i es plega cap endavant. I després hi ha un detall molt xulo que m'agrada molt sempre explicar, que és que a les llantes pues, té la tapa de la llanta, a part de l'original del Seat Panda, té una del Ronda Crono 1600, que és més petiteta, però li van posar com a detall de disseny, com a tribut a l'Església Catòlica, perquè té forma de creu. És una mica límit, eh? Home, però
21: trobo que en dues setmanes, no vull dir, a veure, es veu espavilar molt ràpid, ja, això, eh? La bandera, sí, sí. La llanta, preciós. Amb aquest clocada d'ull, no? He vist, sí. L'he estat mirant fotografies, que realment és un model que és molt xulo de veure, que, escolta, té encenedor, no? No sé si el papa us va demanar si podia fer una cigarreta.
22: Sí, és que
21: veu que
22: als 80 era bastant obligatori, als 80 tothom fumava, suposo, i els cotxes dels 80 sí que és veritat, que inclús aquest porta encenedor.
3: Perdoneu, hi ha oients que, escolta, que estan a totes, Montse, que ens apunten que no només... O sigui, que aquesta visita papal l'ha fet amb un cotxe que és de... No és un Mercedes, és una és marca Isuzu.
22: A Barcelona.
3: A Barcelona. Uh-huh. No, a Madrid la va fer amb... m'apunten aquí.
21: És un Mercedes, eh?
3: Aquí la fotografia que surt, que és la de Barcelona, tal com diu el nostre convidat, és la d'Isuzu, que és... no sé si japonès.
21: Doncs a Madrid era Mercedes, és a dir, hi ha una part de la Mercedes.
3: Per tant, aquí la que veurem no és...
21: Mercedes, sinó que és Isuzu.

0: Groc.
1: Mm. Però clar, el vostre model no era antibales ni res. Aquests que estem comentant no necessiten alguna protecció. O sigui, allò era xapa tal qual, era un panda.
2: No, no, no, és que allò es va fer servir per portar Joan Pau II des de la porta de l'estadi fins al centre i voltat d'escoltes, i bueno, hi havia una multitud allà increïble, i efectivament el cotxe no està blindat. No.
1: Això que ara deia el Toni, és a dir, el Vaticà deu ser que té acords amb diverses marques, perquè aquí només en un moment n'hem mencionat 3 o 4.
3: Sí.
0: I l'Isuzu és fabricant multinacional de vehicles japonès amb seu a Tòquio.
1: Imagina't. Mm. Deuen ser acords, no, Isidre?
2: Sí, suposo que sí. A veure, jo la història que conec és la nostra, no? Clar. I va venir d'una petició directa del govern, no? Del ministeri. Perquè és veritat que en aquell moment, just en aquell moment, encara la SEAT era una empresa de l'INI, en una empresa pública, per tant, la comunicació devia ser molt més fàcil, no?
1: I disculpa, hauria tingut tota la lògica del món que ara el papa mòbil d'aquí hagués sigut un SEAT també, no? Dic jo.
2: Clar, un Seat León, no?
4: Oh, pues sí, pues sí, claro.
0: Bravo!
4: A ell ha dado.
2: Clar, sí, senyor.
1: Brillant.
2: Ja m'esperava com a demanessin, però no ha arribat.
1: Brillant.
3: Sí, sí, escolta, has estat, però és el comentari de la tarda, sí? Ens ha agradat molt. El papa hauria d'haver viatjat amb un Seat León. Però ho has clavat.
2: Clar, fet aquí. Clar.
1: Isidre, moltíssimes gràcies. A veure si us animeu amb això d'ensenyar-vos aquesta col·lecció que teniu tancada.
2: Sí, sí. Molt bé,
1: gràcies,
2: moltes gràcies.
1: Una abraçada. Sí. Gràcies.
3: Adéu-siau. Abans, gràcies, adéu. Isidre López, responsable dels SEATs històrics. Abans he saludat a Vicenç Lozano. Bueno, Vicenç, un ocellet et va dir que Sant Pare visitaria el Camp Nou. De moment, bueno, a hores d'ara,
4: aquesta visita
3: ni està ni se l'espera. I l'altre ocellet és el de Rosalía, que ahir també en la cerimònia que es va fer a l'Estadi Olímpic vàrem estar esperant si feia acte de presència i no va aparèixer. Deies, Míriam?
5: Que sí que se l'esperava.
3: Sí, però se l'esperava, doncs mira, pues no,
1: però
3: per també, molt esperar...
1: Bueno, però a veure, la Míriam té una teoria.
5: Diu que potser apareix avui...
3: Ah, avui a la Sagrada Família.
1: La foto seria espectacular.
3: A veure, què ens pots explicar?
4: No. A mi un altre ocellet m'ha dit que aquest vespre, a l'acte de la Sagrada Família, hi haurà una actuació sorpresa del Judas Priest.
1: Sí,
4: la banda...
1: És des metal, és heavy.
4: La banda de heavy metal... I romperan, baixaran amb una tirolina... des de dalt de la Torre de Jesús...
5: Judas Priest.
4: I actuaran. Un altre ocellet m'ha dit que el papa Lleó, un cop surti de l'interior de la Sagrada Família, beneirà els edificis expropiats del carrer Mallorca, que seran enderrocats per fer l'escalinata monumental. De fet, el papa trucarà els veïns un per un a través dels intèrfons, com si fos un repartidor de Globo, i els hi demanarà disculpes. Els dirà, ho sento molt, però ja us podeu anar buscant una altra casa. I, finalment, una altra sorpresa que us avanço. Us avanço una exclusiva que un altre ocellet m'ha dit... que durant el recorregut amb el papa mòbil, Lleó XIV llançarà caramels beneïts. L'objectiu és superar els Reis Mags i Sant Medí. I, en tot cas, si algun altre ocell em passa alguna exclusiva, us aniré demanant
3: pas. Aquesta última exclusiva no la veuríem amb els ulls, jo, que
4: llançar caramels
3: beneïts. Llançar caramels, per què no?
1: Llançar a l'església, perquè no? Lligues amb la gent.
3: Bé, Míriam, com dèiem, el papa ha estat per Montserrat... Fem un resum ràpid, perquè la gent ja, diguéssim, que porten 2 dies de bufet lliure papal.
5: Home, sí.
3: I certament la gent ja no li entra res més. Ja no entra res més. Ja estem, saps? Ja saps ja no t'entra ni... ni un bombó.
5: Sí, bueno. L'Arnau Mañé, que ha estat allà, també amb el papa Montserrat, visita molt simbòlica. Feia 40 anys que un papa no trepitjava la muntanya sagrada i ho ha destacat, no, Arnau, en el discurs?
6: Sí, de fet, ha fet una mica d'oda a Montserrat, a l'abadia, a la Moreneta, amb aquesta referència, per exemple, al monestir.
7: Estic content de poder estar als peus de la Moreneta. Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe. Els murs d'aquest recinte podrien explicar-nos les innombrables històries

0: històries de devoció i també han estat testimonis de la sang vessada per amor a Jesucrist. I han escoltat també les veus celestials del cant infantil de l'escolania més antiga d'Europa.
1: Sí, tant. És un discurs que gairebé el senyor Vicenç Martí i Marcelí Virgili haguessin firmat amb els ulls tancats.
2: Sí,
1: no s'ha quedat aquí. No s'ha quedat aquí perquè... Digues.
2: No.
3: S'emociona.
1: Que està continuant. Que hi era avui, a Montserrat. No,
2: però he vist per la tele i m'he pujat a sobre.
1: Molt català, però després no ha pujat a Montserrat.
4: No va enlloc. No puja a Montserrat.
2: No puc anar.
4: No va a la Sagrada Família.
1: Després alguns ens diuen nyordos.
4: Ara.
2: I ho diu el que està a Madrid, eh? Ho diu el que està a Madrid.
4: No, que està Barcelona està aquí.
2: Sí, quarta, 4 anys a Madrid. 4!
1: Bueno, no serà tant. Va, més enllà d'això, anem per feina, que si no sí que això s'allarga massa. Més enllà de Montserrat, més enllà del monestir de la Moreneta, ha tornat a parlar d'aquesta polarització, d'aquesta agressivitat i en concret de les xarxes socials, ho deia així.
0: Demà anem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes.
2: Molt bé.
0: De manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
4: Molt bé. No es queixaran que català, escolti...
1: Continua parlant català improvisant, Improvisant en castellà, això sí, però avui al balcó improvisant un altre cop un missatge de...
2: En canvi, el senyor, a l'arcabeix Mamamomella... Va castellanitzant els noms, el senyor Mamella, Antonio Gaudí.
3: Exacte.
2: Què és el pròxim?
4: Em faria un resum del que ha dit el Papa en aquest últim fragment?
2: Que tot va molt bé i que la fraternitat és
4: molt bon resum.
5: Tot va molt bé.
3: No s'ha de calumniar ni dir males paraules a ningú.
2: Exactament.
3: I menys
4: al munt. Vostè és perquè té allò que se'n diu... No, que té allò...
5: Telepatia?
4: No, vull dir que té...
3: Això
4: de comprensió. Sí. Comprensió lectora.
1: En aquest cas,
4: vostè té comprensió lectora. En aquest cas, compressió
5: auditiva.
4: Exacte. Però el que és el senyor Vicenç Martí és que escolta i no es queda amb res. Però que li he demanat que em faci un resum.
2: Si ho acabo de dir. Quina falta de respecte és aquesta?
3: És que no ho entens.
4: A veure, Arnau, alguna cosa més?
1: Mira, que just abans d'anar a Montserrat ha pujat a Brianzo, més ben dit, ha estat a Brianzo abans de pujar a Montserrat, visita ràpida al centre penitenciari. És la primera vegada que un papa visita un centre penitenciari a l'Estat. De fet, hi havia el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. També la presó s'ha arreglat pel moment, tot net, tot repintat.
4: Això m'ha recordat molt quan visitava... Jo vaig treballar un any a Cope Eivissa, a Ràdio Popular. Era Ràdio Eivissa, però la va comprar la Cope i era Ràdio Popular d'Eivissa. I vaig treballar un any...
3: Dels capellans.
4: I un bon dia va haver una alerta màxima a la ràdio, que vaig pensar, però què passa? I vaig arribar a la ràdio i em van dir, netejar, arreglar-ho tot, perquè hi feia una visita al bisbe.
6: Home, normal.
4: I tots els que hi treballàvem...
5: Agenollats...
4: Agenollats, traient tota la pols, van entrar uns pintors que van repintar una sèrie de coses que no es pintaven des de fotia... des de que es va fer l'emissora, l'antena la van posar recta, i el director, no diria on el van posar. I llavors, acte seguit, va arribar el bisbe i, escolta, tots allà firmes.
1: També va passar a la planta 15, no?, amb Pedro Sánchez.
4: Ah, no hi era jo. No hi era aquell dia.
1: Sí que hi eres, i tant que hi eres. Any, just abans d'acabar...
4: No. Quan va venir Pedro Sánchez, jo no hi era. Aquell dia no hi era.
1: Tens raó.
2: No
1: hi era.
2: Es van canviar les cadires,
1: es va acabar de netejar tot.
4: Si fa no fa el mateix, allà a la Copa ho recordo perfectament. Vull dir, vaig pensar, ja ho podíeu haver fet sense que arribés el bisbe. Doncs no, va haver d'arribar el bisbe i aleshores... I aquí el mateix.
5: No es fa per la gent que hi treballa, però pel que ve un dia sí. Són coses.
4: I és el que t'estic dient. A l'església de Sant Agustí, que hi passo sovint perquè, bueno, sí, soc podríem dir, resident del Raval, doncs aquesta església, el que és la plaça i tot, ha estat deixada a la mà de Déu, oberta mai 34 cops per obres, diferents obres. Allò que ve uns operaris d'una companyia, sí, obren un forat, després sí, el maltanquen, després venen uns altres i foten ciment, no tenen les rajoles, és igual. La qüestió és un bunyol de plaça. Ara ha arribat el papa, doncs vinga, corre cuita, abans, ahir mateix, arreglant la plaça i fins i tot pintant l'església. Doncs així ens... Ha de venir el papa o han de passar aquestes coses perquè ens posem l'església?
6: Ha de venir el papa per anar a les presons i donar el missatge.
4: O a Can Brians, sí, el que dius.
6: A premiar els delinqüents.
4: Bueno, pot callar?
5: Va, no siguis així. Va,
4: és que és un intoxicador, aquest home.
3: Perdona, jo vaig a missa. Que la Mare de Déu és la Reina de la Pau.
4: Va, per favor.
3: Per la mort de Déu.
4: A veure, Arnau, digues. Perdona.
1: No, ja està. De fet, si voleu, podem escoltar dos testimonis que han parlat amb el papa, que són dues preses, dues persones que són internes en aquest centre penitenciari Brians. Són la Montse i la Josefina, que li deien això al papa Lleó XIV.
7: Ahora solo espero reencontrarme con él, con mi hijo en el cielo. Y también quiero y espero la libertad y confío en sus planes.
8: Esto pasará, Santo Padre. Retomaré mi vida y seguiré unida a Dios. Seguiré dando gracias a Dios.
4: Molt bé.
1: I fins aquí
4: doncs gràcies, Arnau, sí, perquè ja tornarem a contactar amb tu d'aquí una estona. Doncs
5: el nen de 6 anys ja ha acabat la carta.
2: Pobret.
5: Sí. Sí. Ja ho ha llegit.
4: I
5: ara el papa l'abraça.
4: Bueno, i què?
5: Ho estic dient, que és el que passa ara.
4: És que per dir això no calia... El nen de 6 anys.
3: Això és una retransmissió?
4: Bueno, és que no estem fent... A veure si diem les coses. No estem fent una retransmissió del que està passant a l'església de Sant Agustí.
3: No,
4: estem comentant... Hem fet diferents connexions del quan han arribat, de quan ha sortit, però no estem fent
5: transmissió. Hem dit, mira, ara ho he fet això. I ara et diré
4: que... Mira, ara hi ha un capellà que es posa bé la faixa.
5: Aquest mal humor no ens
6: que pot... Que tens infecció d'orina. Estàs molt irritat,
4: No, potser tinc infecció d'altres coses.
5: Escolta una cosa, hi ha una informació que ens acaba d'enviar el Guillem Estadella que, a data del dia que va venir Pedro Sánchez, es veu que ell va dormir borratxo al pàrquing de l'edifici.
4: Bueno, pues, entre el nen de 7 anys que acaba de llegir no sé què i que l'Estadella va dormir borratxo al pàrquing...
5: Quina vols?
4: No sé quina informació, crec que els oients valoraran més. Que ho meditin.
5: Fem una enquesta?
4: Fem l'enquesta. Què us ha interessat més? La borratxera de Guillem Estadella el dia que va venir Pedro Sánchez...
3: No és fàcil,
5: que se li va llegir el Cruïlla.
4: No, el nen de 7 anys no que ha llegit...
5: 6 anys,
4: una carta al papa.
3: Jo no sé què votar,
4: Doncs va, vinga, penseu-hi. Fem una pausa i saludarem a Bàrbara Padilla, que avui excepcionalment ens acompanya a l'estudi de RAC1. Què tal?
5: Què?
9: Molt bé, aquí veient el papa.
5: Bueno, ho veus?
4: No fos cas que ens perdéssim un frame.
10: RAC1. Adéu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adéu-siau. Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
11: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: Endinsa't en la Cambra de les Meravelles, la nova novel·la de Maria Oruña. Un misteri addictiu, on l'art es barreja amb el robatori, la traïció i l'assassinat. La Cambra de les Meravelles, ja a la venda.
13: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
14: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
15: Césped Solución.
16: Més informació a céspedsolucion.es.
17: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 euros, aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a saba.es o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
18: La impressionant excursió als llacs de Colomers. La visita a la cascada de South Dead Beach. O l'adrenalina d'un descens amb rafting per les aigües del riu Garona. Aquest estiu, impregna't de pura naturalesa. Aquest estiu, escapa't a la Val d'Aran, l'essència dels Pirineus. Visit valdaran.com.
19: Autovivo Punes.
20: Arriben els Autovivo Days, del 8 al 13 de juny. Estrena cotxe o moto amb ofertes que volen. Sí, sí, volen. I aconsegueix 1.000 euros de descompte per la compra del teu vehicle. Vine a Sant Boi, a només 10 minuts de Barcelona. Descarrega't el teu xec a Autovivo Punes.
19: Autovivo Punes.
21: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
22: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
21: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
22: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
21: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
22: RAC1
21: amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa. Tot el que passa a RAC1 i a RAC1 ho tens a RAC1.cat. Versió RAC1 amb Toni Clapés.
1: Les 5 de la tarda, 7 minuts, ens posem al dia amb Bàrbara Padilla, però abans hem de parlar de Seguritas, de seguretat.
5: No, perquè hi ha una cosa que jo no sé si sabíeu, que és que Seguritas Direct ara és...
2: Verisure.
5: Mira, vostè Verisure. Sí que ho sabia. Verisure. Veus, és curiós, mira. Sí. Recentment
1: la qui convertit... ho té claríssim des de fa dies sí? És la Cailà.
5: Ah, sí? Sí.
1: La Cailà ho té claríssim. Ella és l'única que ho té clar, la resta encara
5: perquè...
1: dubtem.
5: Clar, és que és com una notícia, saps? Que no,
2: sí.
5: No.
3: Sembla que no, però...
2: Jo ja m'he canviat la placa de l'alarma,
5: sí? Miri, recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes del món i volen unificar la seva marca a escala global. Per què? Tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca. Verisure. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva. Els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons. Sap què és 20 segons?
2: Pim-pam-pum.
5: Això. Els primers a oferir un servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10, sabent que Securitas Direct ara és...
2: Verisure.
5: Perquè és la teva companyia de sempre.
2: Més forta que mai.
5: Ole.
1: Doncs, Bàrbara, tenim el papa, com dèiem, a l'església de Sant Agustí, ara mateix, parlant als fidels.
23: Sí, està fent la seva intervenció. Escoltem a veure què ens explica.
24: Però això no val solament per a mi.
2: Català, eh?
24: Cada nen és un somni de Déu. Tu, Renzo, també ho ets. Déu desitja la felicitat de tots i vol que, des de petits i durant tota la vida, conservem un cor com el dels nens.
2: En català, eh?
24: Capaç de confiar, ple de bondat. Vol que siguem els seus amics.
2: Millor que ho faci en castellà.
24: Que nens apartem d'ell.
1: Bueno, no si hem de parlar, però podem això... continuar amb Bàrbara Padilla. Endavant, digues.
23: Doncs, a veure, són paraules en català. Veiem de Lleu 14, l'església de Sant Agustí, on ha escoltat les entitats socials que treballen al barri del Raval. A fora, mentrestant, hi ha expectació per quan surti Lleu 14 per la porta. Allà hi tenim l'Alba Carnicer.
25: En aquests moments el discurs del papa Lleu XIV es centra sobretot a destacar la feina de les entitats socials del barri del Raval que ajuden els qui més ho necessiten. El pontífex, com hem pogut escoltar, ha fet part de la seva intervenció en català abans del papa, però han parlat el cardenal Joan Josep Omella i les entitats socials. El pontífex ha arribat puntual a 4:45 aquí a la plaça Sant Agustí, acompanyat del cardenal Omella. Centenars de fidels, gran part joves i també molts infants, l'han rebut amb eufòria i crits de visca el papa i banderes del Vaticà. Alguns testimonis expliquen a RAC1 que porten hores esperant i celebren la visita del Papa a Barcelona.
26: Bueno, pues estamos muy ilusionados con la visita del Papa aquí. La verdad es que, bueno, ha sido unos días muy emocionantes, no solo porque esté aquí, sino por lo que dice, que es muy importante y que llega mucho.
27: Es algo histórico que no sucede todos los años. La última vez que vino un Papa fue hace muchísimos años. Entonces, poder vivir este momento es algo muy especial. Teníamos entrada a las 2:30 y llegamos aquí desde entonces.
25: Tot plegat ha començat fa poc més de 30 minuts, per tant, falta poqueta estona perquè surti el papa i es dirigeixi cap a la Sagrada Família.
23: Doncs precisament parlant de la visita del papa, a 6:45 de la tarda està previst que comenci el recorregut del papa mòbil pel carrer Rosselló, entre el Passeig de Gràcia i el carrer Cerdanya, com deia l'Alba, per anar cap a la Sagrada Família. A aquesta hora, però, ja s'hi aplega força gent esperant l'arribada del papa. Allà hi és en Sergi Giró.
0: Doncs sí, cada vegada el carrer Rosselló és més ple de fidels que s'apleguen a banda i banda, darrere unes tanques cada vegada més plenes de banderes del Vaticà, senyeres i d'altres països. Grups de gent molt heterogenis, moltes famílies, gent jove, gent gran. Alguns porten hores i hores esperant amb cadires de tot tipus, fins i tot caixons de fruita serveixen als feligresos per descansar. Des de les altures també s'identifiquen grups religiosos de diferents congregacions, monges i monjos vestits amb els seus hàbits. Alguns fins i tot doncs, es passen l'estona cantant cançons. Balcons també molt plens de gent, dels veïns que s'ho miren des de la seva particular llotja amb pica-pica i alguna cervesa. Alguns d'aquests balcons que s'han llogat per autèntiques fortunes. En general, la gent molt expectants. Altres, però, que s'ho prenen amb una mica més d'ironia i un punt fins i tot d'irreverència. Un noi jove, per exemple, que tenim aquí al costat, disfressat de papa des del balcó, que ha beneït amb aigua la parròquia que espera el papa real, el papa Lleó XIV.
23: Després d'aquest recorregut, recordem-ho, dos quarts de vuit del vespre, arrencarà la missa de la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús per part de Lleó XIV. Més enllà dels actes del papa aquesta tarda, els principals sindicats dels Mossos d'Esquadra es mostren preocupats pels tirotejos dels últims dies a Barcelona i demanen canvis per fer front al crim organitzat. Això després que un home n'hagi matat a un altre aquest matí al carrer Balmes de Barcelona. N'ha parlat a la CNN Albert Palacio, del sindicat de Mossos USPAC.
4: Hem de fer tots aquests canvis legislatiu, policial, polític, penitenciari, tot és que s'havia de reformular tot i reconèixer, i repeteixo, i reconèixer que tenim un greu problema, perquè per nosaltres, Catalunya i sobretot Barcelona, està perduda delinqüencialment i de màfies.
23: Hores d'ara els Mossos continuen buscant l'assassí. La policia descarta això sí que l'atac tingui relació amb la visita del papa a Barcelona i el cas està sota secret de les actuacions. I ara els esports amb Clara Rodergas.
6: El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs del Real Madrid per tombar la sentència que li impedia celebrar concerts al Bernabéu, al·legant que hi falten fonaments. El recurs torna ara en mans del contenciós administratiu, que haurà de decidir si la normativa permet la celebració d'aquests esdeveniments. Recordem que Florentino Pérez va prometre fa uns dies que els concerts tornarien ben aviat a l'estadi madridista. Pel que fa al Barça, el club blaugrana ja la decisió de no fer efectiva l'opció de compra de 30 milions per Marcus Rashford. Tot i això, el club blaugrana no el descarta si es donen les condicions idònies, és a dir, una nova cessió o una rebaixa considerable del preu marcat, o si hi ha un moviment de sortida a la davantera. La darrera paraula la tindrà el tècnic Hansi Flick. I aquest vespre el Joventut s'estrena a les semifinals del playoff pel títol de l'ACB de bàsquet. L'equip de Dani Miret, amb única baixa de Tomic, visita la pista del València a partir de les 8. El partit es podrà seguir des d'un quart d'hora abans a RAC+1.
23: I pel que fa al temps, aquesta hora es manté la tranquil·litat a tot el país, però amb un cel que continuarà mig ennuvolat al Pirineu i a les comarques de Girona i Barcelona. L'ambient és molt agradable per l'època o fins i tot una mica fresc al Pirineu i en zones de muntanya. A partir de demà començarà a pujar la temperatura i de cara a divendres i al cap de setmana la calor tornarà a ser intensa, amb moltes màximes entre els 30 i els 35 graus.
1: Gràcies, Bàrbara Padilla. Cara al final d'aquesta setmana i la que ve ja podem tenir el temps enregistrat perquè he vist la curva del dibuix que han fet a TV3 i serà cada dia el mateix. Per tant, entra ara mateix com un míssil dels ucraïnesos. Laura Fa, ai, què tal?
7: Un míssil, molt bé.
1: Bueno,
7: molt
1: que
7: bé.
1: Has entrat, que m'has entrat per la finestra i m'has dit, hòstia.
7: Bueno, quan m'han dit...
1: No s'ataquen, no, no.
7: Espera't i ràpid,
1: sí,
7: vale.
1: Sí, sí, no, escolta, m'has fet por i tot. Dic, vinga, ara tornem.
8: Versió RAC1.
9: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clinic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
10: Tornar a riure, tornar a sentir-te a gust, tornar a trobar-te amb tu mateixa. Tornar a sentir que hi ha gent que es preocupa per tu. Una de cada cinc persones se sent sola en aquest país. Des de la societat i les institucions, és important crear xarxes de suport. Tornar a formar-ne part, tornar a viure. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
11: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en Business, Arquitectura, Enginyeries, Intel·ligència Artificial, Filosofia, Arts Digitals i Animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
12: Veig, veig.
13: Què veus?
12: Veig que per fi veig.
14: Un dret nou, universal i sense paperassa. Fins a 100 euros l'any per veure-hi bé. Plan Veo, les ulleres dels més joves per fi de la pública. Informa't a veo.sanitat.gov.es. Ministeri de Sanitat, Govern d'Espanya.
15: Hi ha vacances i vacances. Perquè les vacances amb E són l'upgrade de les vacances. Amb Baleària, tries viatjar a tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
16: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
17: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
18: Condis t'ofereix aquesta secció.
1: Doncs vinga, ja tenim els productes al cabàs i ja tenim a la Laura Fa instal·lada i a punt per parlar-nos
7: del papa.
1: Molt bé. Bueno, del papa no, però déu-n'hi-do la de famosos i sí, gent que s'ha acostat al papa. Primer de tot, Laura Fa, bona tarda.
7: Bona tarda, què tal?
1: Bueno, mentre tenim el papa, com dèiem, a l'església de Sant Agustí, aprofitarem per explicar moltes coses, entre elles, per exemple, ja per entrar en matèria, la dona del president Illa, que, pel que sembla, és molt, molt catòlica.
7: Sí, es veu que sí, que és molt creient. Ja va tenir, ella ja va tenir una audiència fa anys amb el papa Francesc.
1: Ella o els dos?
7: Els dos.
1: President Illa, bona tarda.
28: Bona tarda.
2: Hola, president.
28: Bona tarda.
7: Doncs van tenir audiència.
1: La Marta Estruc.
7: Però jo crec que la Marta Estruc és més creient. O sigui, que
28: ella
7: ho porta...
28: Ella és més creient.
7: I li fa més il·lusió, estava més emocionada, va estar present quan li van donar aquest regal, suposo que ja heu repassat, les homilies d'Uruguai.
28: D'Urganyà, sí.
7: Una nina d'aquestes que també es mou.
28: Una nina d'Ivori, sí.
5: Una nina que es mou.
7: Sí, és com articulada, però és d'Ivori, però articulada.
1: És un muñeco diabólico, però de Tarragona.
28: No, escolti, és preciós.
3: A Tarragona, que no romana.
28: És preciós.
3: La nina romana.
7: No s'hauria de...
28: Aquest regal, aquest no el tirarà.
7: No. I després una còpia...
1: No, si no es tira. Si el que hem conegut avui, que després ens ho explicarà el Marc Serra, que amb tots aquests regals, després, els que no van al Museu Diocesà, que es subhasten, però per aconseguir obres benèfiques.
28: Sí.
1: Per tant, tots aquests regals passen una subhasta. Per tant, aquesta nina d'Ivory...
7: Aquesta encara trauran alguna cosa, perquè...
1: Trauran alguna cosa, atenció, perquè anem a la subhasta.
7: Bueno,
1: i els castells que li va regalar l'Arnau Mañé a l'avió al papa...
7: Ah!
1: Això també se'n va a la subhasta.
2: Què dius?
28: Escolti, no té comparació, La nina d'Ivory aquesta va cara,
7: Hi ha una cosa que no...
28: Me vaig escurar la butxaca,
7: No tindrà preu a la subhasta, que és una còpia... Li diuen reproducció, però és de l'acte...
1: Això, una còpia no et donen ni...
7: De l'acte de col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família, quan diu reproducció, és una còpia. No han fet una fotocòpia de l'acte...
1: Però clar, no li donen la primera pedra. Només que en fas de la pedra.
3: Home, aquest paper no...
7: Però si dones coses amb valor, trobo que una fotocòpia...
5: Però no pots donar l'acte.
1: No pots donar l'acte? Home, no li dones l'acte. Home, l'acte és nostre,
7: Home, si és Déu, si és l'home de Déu a la Terra...
3: Home, però si és de les poques coses que es van salvar quan es va cremar...
1: No li donaràs això.
7: Jo no li donaria massa res perquè tenen de tot, ja. Vull dir que, jo què sé, una mica de...
3: No siguis tan heretge.
7: Jo li donaria una ratafia, no? Una miqueta de ratafia.
2: De les que fa aquí en Torra.
7: Uns calçots... I una calçot. Salsa de calçots.
1: Sí, uns calçots tampoc el veig jo.
2: Ja no és època.
7: Bueno,
1: ens deies que Marta Estruc...
7: És molt creient. Sí, ja, vull dir que ella, que té una... O sigui, crida especialment l'atenció perquè la dona de Salvador Illa sempre té un paper molt discret, molt més secundari, molt més al marge.
1: Va tenir audiència privada al Palau Episcopal
13: i també va assistir a l'acte de l'estadi vestida de blanc. Per tant, president, la seva dona és una fidel.
28: És una fidel i, a més, escolti, li va fer una rebuda espectacular i...
7: S'ha tancat el cercle, perquè recorda que la Sagrada Família es va trobar amb Bad Bunny... Bad Bunny s'ha trobat amb el papa, el papa amb Salvador Illa, hi ha un triangle allà entre tots tres. La imatge de Salvador Illa, Salvador Illa, de Bad Bunny i el papa, de moment no l'hem vist.
13: No l'hem vist, però diu que va ser Bad Bunny i tota la família. Van anar tota la família de Bad Bunny a saludar el papa.
3: Però, perdoneu un segon, a mi em sembla molt bé tot això que expliqueu, però el president Illa no té ni punt de comparació, i la seva senyora no tenen ni punt de comparació amb el president Jordi Pujol.
28: Mira, vostè no sap el que es diu.
3: I la senyora Marta Ferrusó.
28: Vostè no sap el que es diu.
3: Jo tinc una edat i sé el que em dic.
28: No sap el que es diu.
3: Sí, perquè ell...
28: Perquè ficava més banderes? Perdoni, per això ho diu vostè, miri, no? Hi ha l'exaltació.
3: President Illa.
28: Escolta, estem per la fe.
3: President,
28: per la fe.
3: President Illa. Per fe i catolicisme apostòlic i romà, Marta Ferrusó i Jordi Pujol. Sobretot ell, eh? Sobretot ella, que es feia dir mare superiora, no sé si se'n recorda, i es feia portar missals d'Andorra.
2: D'Andorra.
3: D'Andorra, que això és més bo, eh? I sempre defensava l'Església Catòlica, perquè ella no volia anar a les mesquites.
2: No.
3: No, volia anar a les esglésies i que posessin...
19: Aquests tots estan contra allà, vindran en massa. Esclar, ja vénen en massa. Ja.
13: Gent.
19: Què hem de fer? El que està passant... Ara amb un baix, una mesquita. Sí. A l'altra, una mesquita. Quan ja no en tinguin prou, ens les plantaran on sigui, a Sant Gabriel del Mar, si cal. Ells van agafant agalles i els altres doncs anem arronsant dient, bueno, pues mira, esclar, pobres, va, que passin, va, que això, va, que Càritas allà els hi donen tot de menjar, roba, de tot. Els hi han de donar, d'acord. Però amb algun també li haurien de donar el bitllet per tornar-se'n a casa.
13: I tant. És que, escolta'm, bravo.
7: No, bravo,
13: llàstima,
7: no.
13: Llàstima que no sigui entre nosaltres, perquè va ser la precursora, no només de
7: sinó
13: de
7: l'Oriols,
13: no?
7: Precursora
13: no, del racisme, no, del racionalisme.
20: És curiós que aquest discurs, en el seu moment, políticament, Jordi Pujol no el va canalitzar.
7: No.
20: Era un discurs que quedava frenat. Però és el que pensava la seva dona, la Marta Ferrusola, que ara, amb el discurs que estic escoltant, votaria Oriols perfectament. Vull dir, és Oriols en estat pur.
13: Sí.
28: Espai per tothom.
7: Aquest pas l'han fet Felipe González, ha fet el pas a Vox, doncs alguns en fan el pas.
20: Ella amb Pau Descansi el va fer fa ja molts anys, perquè aquest document és de fa molts anys. Bé, parlem de Rosalía, que Vicenç segons Vicenç Lozano podria fer
2: una actuació...
20: L'estadi ja no va ser, el podria fer a l'estadi olímpic. Això sí, Rosalía està a Barcelona, no? O està a Catalunya.
7: És que Rosalía...
5: perquè va suspendre els concerts, no?
7: La setmana passada va anunciar que suspenia uns concerts que tenia, estava als Estats Units, per urgència familiar.
5: Uh-huh.
7: No... evidentment, si no ho ha comunicat ella, tampoc ho podem dir nosaltres, no hem sabut massa més. Jo no tinc més informació d'això. Sí que et puc dir que totes les actuacions, pel que sé, els artistes que han anat sortint no cobren d'aquestes actuacions i molts artistes, no tots els que han volgut que anés, o sigui, alguns han declinat actuar, perquè no a tothom li vesteix, o sigui, tu si ets un artista internacional, si ets un artista internacional, depèn de quins països, el papa molt bé, molt cuqui aquí, molt xuli, però altres països, vull dir que no pots tu...
3: Però quin mal fa el papa?
5: Que hi ha artistes que no volen cantar pel papa,
7: que no volen...
5: perquè no
13: sé si
5: no perquè sigui.
7: Perquè no els vinculin, ni per bé, ni per mal.
3: No fa cap mal?
7: Bueno, sí, perquè si tu te'n vas a depèn de quins països, que no són catòlics, doncs diran aquest...
5: Jo hi ho qüestionava, jo quan estava veient la de l'estadi olímpic, deia, tothom que ve a cantar aquí... és afí al papa, és cristià...
3: És
7: bueno, per això ha cantat gent que no té dimensió internacional i que potser no els hi passa tanta factura, per això, perquè, clar, triar Bustamante i Daniel Dijes, que el Dijes aquest directament està una secta, se'n va anar dels Testigos de Jehovà, i ara està, que sí, que sí. Aquests que són més...
3: Què dius, ara?
7: Que sí, aquests que són més de l'Opus Dei, o sigui, són els de...
3: Cristo Rei?
13: Legionarios de Cristo.
7: No, són un... Ara no me'n recordo com es diu, però també estan en una agrupació que és a l'Opus, però més.
13: Camino Nuevo que te comeneu.
20: Bueno, és que n'hi ha moltes congregacions.
3: Més que l'Opus.
20: Home, hi havia, sí, després de l'Opus hi havia, com es deia aquesta?
7: Samur? És que diem...
5: Emmaús.
3: Emmaús.
7: Aquests.
5: Ell va créixer amb una família de testimonis de Jehovà i després se'n va anar a Emmaús.
7: Aquests són ja...
20: No, però després hi havia un altre que ara no recordo...
3: Els Legionarios de Cristo.
20: Legionarios de Cristo.
13: Sí, l'Àngel Aceves era de les Legionarios.
20: No sé en quin punt estan, Legionarios de Cristo.
3: No sé, que no l'havien desfet. Me sembla que un papa la va desfer.
20: Sí, que això és com el... N'hi ha molts, no sé, és com els sindicats d'educació o de la sanitat, que n'hi ha tants que al final
2: no saps on
20: vas i on vens.
7: Però clar, si pares a mirar, per exemple, a Madrid, Daniel Diges, sí. David Bustamante...
20: Mm. Bueno, però escolta, aquí a Catalunya, escolta, Sergio Dalma...
7: Sergio Dalma, prou bé.
20: Va estar molt bé aquí,
3: Ho va fer molt bé.
7: Li van preguntar, perquè clar, Bustamante, per exemple, va tocar la...
20: I aquesta cançó em dones força, perdoneu, està molt bé, molt ben interpretada, i amb els nens... Mm. Bueno, amb l'Escolania de Montserrat, va ser preciosa. Sí. Posa'ns la cançó, Àlex, il·lustra'ns una miqueta. Em dones força.
3: I tant. Oh.
20: Per va ser preciós.
3: Preciós.
20: És l'únic moment que vaig veure i em va encantar.
3: Mm. Només vas veure això?
20: Sí, després ja vaig canviar.
3: Ets bandido.
7: Bueno, Sergio Dalma sempre es garantia, però... Sí.
20: Sergio Dalma, escolta, allà on va, Sergio Dalma,
7: sí,
20: escolta.
7: Sí, sí, però clar, tot el dia és una turra inaguantable entre...
20: Bueno, a veure, serà per tu.
7: Es fa... No, per mi i per alguna gent.
20: La gent...
7: Som un país...
3: La gent...
7: Aconfessional. Soc agnòstica.
20: La gent ho està disfrutant.
7: Què dius? Hi ha molta gent que està...
20: Home, que no veus com estan els carrers.
7: Sí.
20: És de gom a gom.
7: La gent disfruta perquè ha pogut teletreballar, està a Barcelona més tranquil·la que mai.
20: Bueno, pues mira, tu oi que tu estàs disfrutant?
7: Jo avui soc feliç. Mira, és més, que el papa...
3: El papa t'ha portat la felicitat.
7: És més, que el papa es quedi més dies. És veritat.
3: Mira.
7: Que el papa... Lògica absoluta. Lògica...
3: Aleluia!
0: Laura fa la lògica.
7: Sí.
20: A tot això, que veig que el papa ja ha acabat aquest acte. No sé si ha sigut una missa exactament que ha sigut.
7: Està amb les de Calcuta, no?
20: Sí, ara estava saludant a les...
7: No sé com es diuen.
20: Sí, a les monges de Calcuta. Sí, estava amb elles, està a punt de sortir. Avisem ja l'Alba Carnicer que estigui al cas per quan surti, que li donarem pas.
0: Estava
20: dins la basílica, dins l'església, però quan ha començat l'acte li han dit que no podia, sí, que havia de callar.
2: I normal. Ara,
7: li han donat unes boes com
0: unes
7: la manya.
0: Boas, sí, senyora.
7: Com la manya, sí, està a punt. Serà un homenatge al Molino.
0: Com de l'Espanyol era, no?
7: També de
20: l'Espanyol. Silenci. Joan Torres, el resum, el més destacat d'aquest acte, quin seria?
4: Mira, ha parlat, responent a diferents preguntes de fidels, ha parlat de futbol. Ha dit que ell havia jugat primer futbol americà, després a futbol convencional. Diu que no va ser un gran golejador, però que, fent servir aquest paral·lelisme del futbol, diu que la vida... ha de ser una carrera que no es faci sol.
6: El futbol també ens ajuda a recordar algo muy importante, que la vida no és una carrera para vivir en una forma solitaria. Es algo que se juega en equipo. Y hay que aprender a correr juntos. Y entonces, en ese sentido, uno que puede ser una estrella, pero que nunca pasa la pelota, pues no deja que los otros entren en el juego y probablemente va a perder.
3: Té raó.
2: Molt bé.
20: Mira, té tota la raó.
4: Sí, i tenim un segon document.
20: Sí, però t'esperes un moment. Sí, sisplau, espera't un moment, perquè tinc l'Alba Carnicer, que està a la porta i està a punt de sortir. Papa, escoltarem, veurem si hi ha molta gent o no. Alba, de nou, bona tarda.
21: Hola, bona tarda, Toni. Doncs mira, ara mateix el papa Lleó XIV surt de la porta de la parròquia, suposo que ja sentiu els crits dels fidels, està saludant, va bastant ràpid, és a dir, no es pare a parlar, no es pare a saludar a la gent, sinó que saludeix en general. Mira, ara sí que li ha fet la creu a un nen petit, a un bebè.
7: Hi ha poca
21: el
7: gent,
21: cotxe l'està esperant.
7: Molt poca gent, no?
3: Calla, eh?
21: Sí, però... la plaça... És veritat que la plaça no està plena de gom a gom.
7: Hi ha ningú.
21: Ara veiem com també fa la senyal de la creu als nens més petitets, li donen regals,
2: ple,
21: dibuixos...
0: Hi ha tres línies de persones.
2: Home, i una bandera d'Espanya,
21: No hi ha ni Cristo. Veiem els nens corrents per aquí, per apropar-se al cotxe del pontífex que l'està esperant aquí al carrer de l'hospital de la plaça Sant Agustí.
0: M'agrada com en color amb els regals.
21: Cotxe, salude, ja puja el cotxe.
7: I crits, els nens veuen algú disfressat.
21: Crits dels més joves.
2: No, disfressat no,
21: mira, puja damunt del cotxe i salude a totes les persones que s'han aplegat aquí a la plaça.
7: Que aquesta imatge és pobríssima, per favor,
21: Ja està dins del cotxe i...
2: Però què t'has cregut, tu?
0: Jo crec que la gent serà Sagrada Família.
7: No ho sé, senyor, però...
3: Nostre senyor, això... la castigarà vostè. Faci el favor. Bueno.
20: Ara et vaig a dir una cosa. Quina quantitat de catòlics hi ha al Raval?
3: 10. Ara?
7: 10, clar, ara? Sí. 10 o 12.
3: Ah,
7: sí,
20: bueno, t'ho dic perquè jo visc al llindar del Raval i t'asseguro que catòlics, catòlics comptats amb els dits de la mà.
3: Ni tots, ni protestants.
20: I perdoneu, i tots, la gran majoria, el 90%, immigrants. Gent que ha vingut de fora, per exemple, gent filipina, gent sud-americana, que
7: però
20: van a l'església.
7: Però són catòlics, no?
20: Aquest, però, sí. Però aquest és un petit grup. Després hi han pakistanesos, musulmans, els indis, aquells que són de la religió, que també són iraquians, que hi ha un dia que fan una festa,
8: sí,
20: que no sé com es diu. És a dir, hi ha moltes religions a dins del Raval, però, i entenc que no tampoc hi hagi...
7: Però no estem confinats, vull dir que no és tan gran Barcelona com per desplaçar-te si tanta ànsia tens de veure el Papa, no?
20: Veurem el carrer Rosselló, ara ho preguntarem al Sergio.
7: A Madrid estava tot ple i a Madrid també hi ha molta immigració, eh?
3: Madrid era molt fanàtic tot, eh? No era fe, eh? Allò no era fe.
7: Perquè a Madrid l'església s'ha convertit en una moda, les influencers... fan contingut de religió, els pijos ho han convertit també en un centre de reunió.
20: Ara.
7: Mira la Tamara Falcó, que porta una ampolla al bolso amb aigua beneïda i se la va tirant per sobre quan la necessita. Quan tenen una cita...
20: Com, perdona?
7: Ella porta com una pataca de whisky.
20: De Lourdes. Espera, que acomiadaré a l'Alba Carnicer. Alba, gràcies!
21: A vosaltres.
20: Adéu, adéu.
7: Ella porta una pataqueta d'aquestes metàl·liques.
20: Com si fos una pataca de whisky.
7: Igual. Llavors allà porta aigua beneïda. Si passa alguna cosa, ella se la tira per sobre.
3: Bueno, si té una harmonia.
7: Recorda que, a més, tota aquesta gent, tota aquesta pijaria de Madrid, porten l'aplicació on fan missa i passen, no sé què, versets i coses, que no sé com va allò de l'església.
2: Doncs
7: però
2: ja tenen
7: una aplicació que els hi va llegint Mateu 13, 24. Ai, el senyor, que no sé... Això ho tenen en una aplicació. Llavors ells... Queden amics...
3: Bueno, si diuen un tros de l'Evangeli del dia...
7: Això, que no sé explicar-ho.
9: Vostè no ho té, això?
3: Clar, jo ja vaig a missa, nena.
20: Ah. Ah. Cap.
3: A mi no cal que m'ho paguin per la...
20: Jo estic d'acord.
7: Vull dir que a Madrid, si ets pijo, no. L'església està... forma part de l'ambient on et mors.
20: Clar, vols dir que ara mateix pijo i de dretes, no?
7: Exacte.
20: De dretes i extrema dreta.
7: Exacte.
20: Està amb tu,
7: tot
20: per
7: integrat,
20: tant, connectes.
7: Tot
20: sí
7: integrat.
20: Que és cert, i amb això et dono la raó, que jo he vist tant en el dia... Ahir la cerimònia o l'acte que es va fer a l'Estadi Olímpic. Tant com avui, i pels carrers, és més sobri, però estic d'acord amb la Laura Fa, que hi ha molta menys gent. Hi ha molta menys gent. Ahir, per exemple, una de les coses és que la sensació que donava l'estadi, tot i que l'Arnau Manyen va dir que ho havien rebentat, no estava a petar per la tele, no estava a petar, tot i que sí, que potser que van entrar 40.000, i després, al voltant de l'estadi, no hi havia ningú. Cosa que a Madrid sí que hi havia al costat del Bernabéu, hi havia un...
7: No, sí, l'ambient era un altre.
20: Ara ve el plat fort, que és la benedicció de la Torre de Jesús. A veure què és el que passa.
2: Però el Bernabéu està al centre.
7: Sí, però tu mires la tele, per exemple, ahir posava Sonsoles Onega. Ella plorava, la reportera plorava. Jo no veig el Toni Cruanyes plorant,
20: no,
7: saps?
20: Bueno, és que Toni Cruanyes és difícil que plori.
7: Bueno, jo què sé, però allà posaves Telecinco, la reportera de no sé què plorava. Veies els reporters plorant. Un clima de drama...
20: No sé si Toni Cruanyes està... No sé si Toni Cruanyes estaria empacat, eh? No sé.
7: Pecat
20: gros, que per tant no sé com fa aquest acte. Mira què et dic.
2: És gai sexual.
20: Pecat, però gros.
9: No, però no que sigui gai sexual.
2: És gai sexual,
9: no. És perquè té dos fills, també.
20: Ara, perquè té dos fills, i com van arribar aquests fills, això és pecat gros.
7: Jo crec que sí. Bueno, però ja està informant, vull dir, no cal cap...
20: No, però tu dius, no està... És que no hi creu.
3: Clar.
20: En canvi, la Sonsoles Onega li han beneït el... Avui matí ho escoltava al Matina Codina. Li han beneït el programa dos cops.
7: Home, S'ho han inventat.
20: No, que hi ha el document.
7: Ho vaig veure jo, que la Pilar...
20: A veure, Àlex, busca'm el document d'aquest matí.
7: Perquè la Pilar Vidal passa per allà i la mira... I ella
3: és que tu també ets una comunista.
20: Perdona. Sonsoles li demana a la reportera que els hi beneixi el programa i a veure si el Cruanyes li dirà... O el Gracet també hi és.
3: El Gracet que li beneixi la selva.
20: Li beneixi la selva. No li diran això.
3: No.
10: Per Antena 3. Santo Padre, puede... Per Antena 3, la bendición. Y va con el cardenal Omella,
20: Aquí
10: Santo Padre, la bendición para Antena 3, Sonsoles. Gracias, Santo Padre. Gracias.
3: Mi beneït el programa.
7: Perdoneu.
3: Antena 3.
20: Mi
3: beneït el programa. Què més vols?
20: Espera't.
3: Això no...
10: Seguir, Pilar Vidal.
20: Mira, mira quina eufòria.
8: Però que no t'ho creguis.
20: Mira.
11: Que emoció. Està emocionant.
20: Mira, calla, home. Que
11: calla.
20: Aquí.
8: El programa de televisió més bendecido de la història, no cal ninguna duda. Eh?
20: Perquè és la segona vegada.
8: Va passar.
20: Compte. I aquí, a veure, el Grasset, què?
11: Pues què?
20: No demana que li beneixin el programa. No hi ha aquesta...
11: No hi ha fe. No hi ha fe. Som una colla de comunistes.
8: Per això dic...
12: Aquí s'informa.
8: Perquè el resum...
11: Aquí no hi ha fe.
12: El resum... No, però és informació. No cal...
20: Aquí, vaig a anar, mira, vaig a una cosa. Aquí s'avorreix.
12: Us agrada més allò? Us agrada més allò?
20: Bueno, falta una mica
12: de
20: xou, de xou.
8: Una mica de paràmula. La Pilar Vidal...
12: Us van agradar més els Manolos amb el futbol, en
20: sèrio? No ho vaig veure. No vaig veure allò de l'estadi... No vaig veure ni allò del Bernabéu, ni allò del Bernabéu... Ni vaig veure el Bernabéu, ni ahir. Ahir vaig veure només Sergio Dalma.
22: Doncs si haguessis vist que un becari nostre, ex-becari, el Miquel Andrés... que va estar aquí al programa fa uns 3 anys o així, va parlar.
20: Bueno, doncs pues molt bé. Pues,
22: va parlar.
20: I què?
22: Home, pues
20: és que feu uns apunts aquesta tarda que no aporten res.
22: Hauries d'estar
11: orgullós. Jo només t'ho dic una cosa. El papa va arribar ahir.
8: El papa està flipant.
11: El que va fer antes no m'interessa ni vull saber res.
8: El papa no es pot creure el que està passant. Ja tardarà anys a tornar, perquè
20: el
8: del Bernabéu era cutre, no, el següent.
20: No, però si li va encantar. Que no el veies allà assegut, estava entusiasmat.
8: Perquè reparteix pau i beneficència i això que fa el papa.
20: Jo el vaig veure.
8: Perquè dir-li a Cristian Gal, o jo què sé, dir-li al Cristian Galvez i a la Patricia Pardo, aquesta merda que esteu fent, amb dos rampoines de cantants que són els que han volgut venir, això no és ni de papa ni de res. El Cristian Galvez, què ha passat? Ha passat de Leonardo da Vinci a una elevació de la seva locura que ha perdut totalment el nord.
20: Però ara en quin estat està Cristian Galvez de locura?
8: No ho sabem, de locura absoluta. Vull dir que Cristian Galvez... Mira,
20: perdona que ens demana pas el C. Giró, que diu que en el lloc on està, aquí al carrer Rosselló, ens situarà, diu que hi ha una mica d'enrenou.
8: Estalados,
20: C. Giró, bona tarda de nou.
23: Sí, bona tarda. Doncs ara ha crescut molt la gent que hi ha esperant aquí. Pràcticament hi ha 7 o 8 fileres de persones que s'agrupen.
20: Mira quina sentada aquí.
11: Quanta quina generació.
23: En aquest punt on hi ha tanta gent, hi ha hagut una petita enganxada amb un grup de persones de l'Assemblea Nacional que volien rebre el papa amb estelades, que s'han trobat que la gent que estava aquí plegada, moltes amb banderes espanyoles, creus de Borgonya i també el cor del Sagrat Cor aquí a les banderes, els cridaven fora, fora, visca el papa, visca Espanya, i s'han trobat aquest moment de xiulets, aquesta enganxada, podríem dir, dialèctica entre uns i altres que estan anant a menys, però sí que és veritat que hem vist aquí aquesta petita trobada.
20: I això que estan per veure el papa i que el papa és símbol de la pau.
11: De la pau.
20: I el que estem esperant el papa és estomacar-se. Bueno, està molt bé.
8: Bueno, el papa és representant polític, també, vull dir que és el moment de...
20: De què?
8: Va anar al Congreso, també, llavors ell, si hem de fer sol·licituds polítiques, aprofitem també la visibilitat del papa, jo trobo bé.
20: El papa francès és perquè es va morir, no?
8: Per què? D'un disgust, o què?
20: Perquè ja hi va haver un moment que li van rebentar el cap tots els que anaven a parlar-li de la independència de Catalunya.
22: Escolta, no facis bromes,
20: va haver-hi un moment que ja li va rebentar el cap i el cor, perquè ja estava fins al capdamunt.
8: Ja, bueno, pot
12: ser. Escolteu, el Marc diu, i té raó amb això, suposo, que treballa a la boqueria, que estava tot blindat i només es podia accedir a l'església de Sant Agustí amb gent acreditada. Per tant, això hi havia gent.
11: Tenim boca per xerrar com una calàndria.
8: Hi havia poca gent, perquè perdona.
20: Va, que s'ha t'avisat el llautó, perquè ets una confessional.
12: Sabeu que està restringit per la policia i que estava molt controlat perquè no es podien arriscar que passés res allà al Raval.
20: I tu aquí anar tirant merda. Va.
8: Es podia haver acreditat més gent, no? Que han de posar 4 gats perquè faci pinta de pobritud, això? O com va?
22: Escolta, perdona.
20: A veure... No, és que està desbocada.
8: Sí, no,
20: bueno, explica'ns, a veure, ahir que... No, és que clar, aquí arriba un moment que...
8: Jo és que m'ho miro, ahir vaig anar a veure la pel·li de l'Spielberg, estic amb el
20: mateix
8: nivell...
20: Però què té a veure la pel·li de l'Spielberg?
8: Perquè m'ho miro, com si fossin el mateix nivell d'extraterrestres.
20: Avui no aneu fent comentaris, el primer que arriba...
8: Perquè per mi mirar una pel·li d'extraterrestres és com mirar, depèn de quines coses que estan passant, que són tan llunyanes a mi, que dic, però què fa aquesta gent?
20: Bueno, extraterrestre, va... baixa a la Terra. A veure, ahir vam veure gent extraterrestre com Pilar Rahola o Pilarín
5: sí.
20: Vallès.
5: Sí. La Pilarín li va donar un dibuix.
20: Sí, bueno, sí. I Pilar Rahola li va fer una foto al Papa, que avui el Papa porta ulleres. Li va fotre un flash a l'ull que el va deixar, que ha tingut que anar a l'Institut de la Retina aquest matí a arreglar-se l'ull perquè li ha quedat...
11: amb unes gotes.
20: Bueno, i parlant de celebrities, a veure, la infanta Cristina, que ha fet una demanda al Papa perquè va quedar curta de...
11: De què?
7: Rosaris.
20: De subministres.
7: Sí, perquè van fer elles com... Hi ha la part apartada. Ja saps que hi ha dos equips, com el futbol, a la família reial. Per una part estan els reis i les filles, i per l'altra tots els que hi ha una part de delinqüència a prop, no? Llavors, tota... Bueno, o mitja delinqüència, que són els reis Joan Carles, el Casnós, Froilán, tota aquesta part. Llavors, van tenir... Com que no podien estar en els actes oficials, la reina Sofia va aconseguir una audiència privada amb el Papa.
11: Molt bé.
7: I van anar la reina Sofia amb les dues filles, les dues infantes, però només van anar...
20: Bueno, és com la madrastra i les dues nenes.
7: Exacte, sí, les dues.
20: És que m'ha vingut al cap el conte de la Ventafocs. Que és la madrastra que va amb les dues nenes que les volen col·locar, al Papa, en aquest cas. Sí.
7: Bueno, volien tracte especial i el van tenir.
11: Sense sabateta.
20: Sabem si els hi va provar una sabateta o un rosari.
7: Clar, com que no estaven tots els nets, perquè va anar Victoria Federica, però no estava Froilán, i llavors dels fills de la infanta faltaven Juanito i Irene. Van anar Pablo i Miguel. Llavors, quan va repartir els rosaris, la infanta Cristina va dir... papa. I para... papa.
11: Sí, sí, santedat.
20: Bueno, papa. Si és papa, papa.
11: Li va dir papa.
7: Jo crec que li va... Bueno, no me'n recordo.
20: Papi chulo.
7: Papa, i para los tres que no han venido...
20: Papa li va dir, clar.
7: I llavors, papa. El papa li va donar tres rosaris, que s'ha de ser miserable, també.
11: No que són beneïts pel papa.
7: Però saps quan la premsa abans anava amb aquells jocs i ens regalaven coses i hi havia periodistes que anaven...
11: Els Premis Planeta.
7: La gent anava amb maletes per emportar-se coses que...
20: Els Premis Planeta, jo vaig anar un any amb un, que vaig veure una persona molt important en el... com diríem...
11: Món de la comunicació.
20: Mig de comunicació. Molt important, que fins i tot va ser de gana.
22: Qui?
20: Aquesta persona.
22: Salvador Escamilla.
20: Que en uns Premis Planeta es van portar les làmperes de sobre la taula.
14: És que ho llencen,
20: Jo no havia vist mai.
7: Saps la fira?
20: Les làmperes,
7: La fira aquesta d'alimentària, saps que està allà a la...
20: Se'n van portar dues o tres.
11: Potser li feien falta per la tauleta de nit.
7: Jo, algú important dels mig de comunicació. A l'últim dia de la fira alimentària, amb l'acreditació, entrava amb nevera. Per carregar... T'ho juro. I a mi em va dir, nos toca cobrir, llévate nevera. Dic, nevera? Diu, sí, perquè al final de la fira alimentària tot ho van donar.
11: Esclar.
7: I anaven amb nevera i maleta.
11: Antes que llançava, el més que t'ho donin.
7: Quin
11: mal hi ha.
7: Miserable. Pues la infanta Cristina va quedar com una mica miserable, però no passa res.
20: Escolta,
11: no t'ho troba malament, Això no es pot resistir.
7: No, jo estic feliç. Ara no sé si podré fer transbordament per això a Sagrada Família. Bueno, per anar
11: està tancat Sagrada
20: Família. Agafa't una pèrtiga i mira, vés volant.
7: Aniré caminant perquè no hi haurà ningú.
20: Home, i tant. Home. Que no trobaràs
7: ningú. Bueno, no sé, perquè després dels quatre gats que he vist allà, no sé com
5: has d'anar a Sagrada Família.
20: Mentrestant, deixa'm saludar novament l'Arnau Manyeca. Mira, a tu no t'interessa, però ara sabrem a què ha menjat el Papa aquell migdia. Perquè jo m'ho he estat preguntant, què deu menjar aquest home?
11: Bueno, però que no ha menjat amb els monjos de Montserrat.
20: I què es pensa que ens explicarà l'Arnau Manyeca?
5: Interessantíssim.
20: Que ha anat a un Kentucky?
7: No! T'he dit que els cantants i tot això no cobraven, no? Que era alguna cosa que preguntaven.
20: No m'ho has dit, però...
7: Ah, t'ho dic, que no cobren.
5: Sí que ho has dit, sí que ho has dit.
11: Jo vaig menjar, l'última vegada que vaig anar a Montserrat, vaig menjar uns macarrons que hi havia allí...
20: O sigui, al restaurant, sí. Al restaurant, però al Cisneros o al bufet?
11: No, al Cisneros no, al Cisneros es menja molt bé.
20: El de la safata?
11: El de la safata.
20: El que és com un self-service?
11: Sí.
20: I què?
11: Al Cisneros es menja molt bé. No, a l'altre.
20: A l'altre, sí. Bueno, Arnau, tu hi has estat, no avui?
15: Sí, no he dinat allà, però...
20: Ah, no?
11: No has dinat amb els monjos?
15: Ni amb el Papa ni allà. Però sí, ja estaven tots els restaurants oberts, això sí.
5: Ah. I ens han dit també, Arnau, que avui no hi havia paradetes de mató i coca i tot això?
15: No. De fet, aquell últim tram de les paradetes, just abans d'arribar a la part central del monestir, per entendre'ns, tot allò estava completament ballat, amb tanques, com si fos una recta final d'una etapa ciclista. No sé si ho visualitzeu, allò, els últims metres d'una etapa.
20: Sí.
15: Doncs estava exactament exactament així perquè passés el papamòbil pel mig i que ningú el molestés. Home. Ni Mató, ni Mel, ni formatge, ni res.
20: No li han donat. No li han, perquè és un ixon com el que li donguin.
1: És boníssim.
11: No, home, però el millor de postres...
20: Ah, bueno, ara ens ho explicarà. A veure, Arnau, molt ràpidament, sí. què ha menjat el papa? A veure, què menja aquest home?
15: Cultura culinària del país, així ho han dit, tal qual, i han dit, de primer lloc, tot íntegrament cuinat a Montserrat, per cert, tres plats. Primer plat, una crema de meló amb encenalls de pernil.
20: Hòstia, malament. Ja vaig tenir una discussió ahir a casa.
11: No, cremes de meló.
7: Això et dona pipi immediatament, amb aquesta túnica no es pot anar pixant tot el dia.
1: És veritat. No hi havia pensat.
7: Clar, doncs portarà bolquer.
20: Escolteu-me,
7: a vegades...
11: Ets comunista i dolenta.
7: No, a vegades la gent, quan té actes com llargs, posa bolquer si no pot parar. Tu amb aquesta túnica, ens a l'edat, que la pròstata és una cosa que amb l'edat va fluixant...
1: Com una nòvia.
7: Clar, ens a la pròstata i al meló...
15: Molts ciclistes a vegades fan això,
7: Sí. Veus?
1: Perquè... Home, i corredors del Dakar.
7: Veus?
15: També.
20: A veure, digues. Crema de pernil i no sé què.
1: A mi m'agrada molt amb
15: encenalls. Crema de meló amb encenalls de pernil. De segon plat, un melós de porc. Bé, melós de porc. I de postre, això agradarà a Vicenç Martí.
22: A veure.
15: Crema catalana.
22: Ah, molt bé, molt bé. Very good, papi.
15: Feta també a Montserrat. Per
22: molt
15: tant,
22: bé.
15: És el primer gran àpat del Papa Lleó XIV aquí a Catalunya, que és molt diferent, per cert, el que va menjar dilluns, crec que era a Madrid, amb els bisbes espanyols.
20: Què va menjar? Què va menjar?
15: Allà va tastar en saladilla russa.
22: Quin fàstic.
11: Saladilla russa.
7: És molt típic. La Terelu sempre fa saladilla russa, sí.
11: Gazpacho. O sigui,
20: també gazpacho. També si tens l'estómac tocat, gazpacho...
11: Després de l'ensaladilla,
7: Amb aquells rotets d'ai.
15: Això
11: directament va...
20: Sí, sí, en saladilla, gazpacho, què més?
15: De segon va fer peix i de postres un suflé.
22: Bah.
15: Per tant, molt diferent el menú d'avui a Catalunya.
20: Suflé, si te'l fan bé, és molt bo. S'està perdent el suflé. Ningú fa suflés.
22: Sempre t'agrada més el de fora. Sempre.
20: Que no és veritat.
22: Ets un llordo, fa fàstic.
7: Un suflé és com un colant, no?
20: Sí, però més esponjós, més airós.
22: Merdós com tu.
20: No s'ha fet ningú. M'ha arribat un punt que aquest país ningú s'ha fet un suflé. Un país que se'n va... Tothom fa colants... però congelats. Que el treuen del congelador, te'l posen al microones i ja està. I el colant.
1: Llavors el talles i es desfà per dins i ja està.
7: No n'he menjat mai.
20: És una merda de colant.
1: Home, depèn, n'hi ha amb xocolata molt bona.
20: Però hi ha colants bons i hi ha colants que són una presa de pèl. Tothom fa cul, tothom té colants i quan obres el colant, doncs allò ni cula ni bascula.
1: I la merengue també et deu agradar, que és madrilenya, no? Veus?
11: Se li agrada la merengue?
20: A mi m'agrada el merengue. Perdona, pastís de merengue m'agrada.
22: I los tocinitos de cielo.
20: Oh, en torno amb vos.
22: És el tocino ñordo.
20: Perdoneu, però Maria Nicolau l'altre dia va fer una gran defensa perquè era el seu aniversari i ho va celebrar amb tocinillos de cielo i ho va patar.
11: No hi ha sucre,
7: no porta sucre.
11: No, només és sucre.
20: Sí, bueno, i la de coses que vosaltres mengeu que porten càncer. Oh, vinga, va.
11: Anem a publicitat. Què he dit?
20: És que diu unes tonteries.
22: Vés a batre i t'amorres a la tassa.
14: I també peix.
16: Tenim fruita.
14: I tenim verdura.
16: Tenim amplis horaris.
14: I botigues al teu costat.
16: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
14: I estem molt a prop teu.
16: T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.
17: Versió RAC 1.
18: Què és la bellesa? Per què ens obsessiona?
17: El CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, presenta l'exposició El culte a la bellesa. Obres d'art, objectes històrics i instal·lacions audiovisuals qüestionen els cànons i exploren la indústria cosmètica.
18: El culte a la bellesa, del 21 de maig al 8 de novembre, al CCCB. Més informació a cccb.org.
24: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
25: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
26: Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
0: El dissabte 13 de juny, vine a la Fira de la Gamba de Palamós.
2: Amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa.
0: I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més.
2: El 13 de juny, vine al port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba.
0: Més informació a visitpalamós.cat.
4: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
6: Maria, els tens?
13: Oh, fa un any que els preparo.
6: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
13: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
6: Hòstia, bufa.
13: Bufa, bufa.
19: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny,

0: Principal Mafre.
1: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
2: Verisure.
3: RAC1. RAC1 i l'Ajuntament de Reus presenten Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre a Reus. El divendres 12 de juny, d'una a dues, el Vostè Primer visita l'únic centre d'interpretació de la vida d'Antoni Gaudí en l'any del centenari de la mort del màxim exponent del modernisme català.
4: A veure, per favor, totes atentes, que això és molt seriós, que estem a punt de parlar d'un geni universal. Us vull a totes escoltant-nos atentament, que repassem la vida i obra de Gaudí. De Gaudí? I els explicaran secrets inèdits? Però un geni universal em pensava que el programa anava de mi!
3: El divendres 12 de juny a la una del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre Reus.
0: RAC 1. Tots som un milió.
3: Amb la col·laboració de Vermuts Miró.
4: Esther, qui és més geni, Antoni Gaudí o això?
5: Vaya papanatas.
4: Papanata no és català.
6: I vaya tampoc, eh?
4: Tu calla, repipi.
0: Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
7: Amb aquesta música pròpia del mestre Masclans. Mestre, bona tarda! Organista avui a la Sagrada Família, mestre Masclans!

0: Aquesta serà la rebuda que tindrà el papa Lleó XIV a l'arribada a la Sagrada Família, amb el mestre Mascle. Yeah!
1: Papa Coño!
0: Papa Coño. Aquesta serà l'arribada al... a través...
1: El... papa!
0: Millor entrada, sense cap mena de dubte, la millor entrada. Bé, una altra entrada és la del grup Quadis.
2: No, sabeu de qui és l'aniversari? No, no, no.
3: No, no, no.
2: No sabeu, perquè fa 5 anys...
3: I ara no.
2: ...que Quadis és a Terres Gironines. Per celebrar-ho, ha organitzat una fira exclusiva amb 18 marques oficials, preus especials, ofertes, descomptes... Fins a 5.000 euros en un cotxe nou, seminou, quilòmetre zero i d'ocasió. Atenció, dies 17, 18, 19 i 20 de juny a les instal·lacions de Quadis Andreu de Girona. Ai. Aneu a la festa perquè qui posa el regal? El regal el posen ells.
4: El posen ell.
0: Joan Torres, bona tarda.
5: Molt bona tarda.
0: A veure, avui ens endinsarem amb nom el Lleó XIV.
5: Sí, home.
0: Ho he anat a buscar, dic que ja no t'equivoquis avui. Si no, amb d'altres papes que han vingut a Catalunya. I per començar, Vicenç Martí, per que
4: es quedi vols,
0: tranquil.
4: Què vols?
0: No, dic que...
4: Estic molt tranquil, eh?
0: No, anava a dir-li la relació de les visites del papa amb el català.
5: Sí, perquè el català sabeu que ha sigut el tema, ha sigut el tema.
6: És el tema.
0: No es queixaran que Déu-n'hi-do el català que està parlant a tot arreu.
4: Déu-n'hi-do. No he sentit, eh? No he sentit, no és de dins.
0: No, si ho està llegint...
5: Jo trobo que és bastant sentit, ho està llegint molt bé, fins i tot aquell bon dia, bona hora, aquell adeu-siau.
0: Aquest bon dia, bona hora ja queda de...
5: I adeu-siau.
0: Ja queda de per vida. Per mi ha estat un dels moments...
5: Cúspide.
0: Exacte, un dels moments estrella.
6: I fixa't que ho he dit en català. Bon hora.
7: Bon dia i bona hora.
0: I bona hora.
6: No bona hora.
2: Sí, sí, molt bé.
6: Ho he juntat. Bona hora.
0: Això li va dir el cardenal l'arcabisbe Omella.
5: I amb entusiasme, que ho podria haver dit, cap avall, amb un to de...
0: I adéu-siau, que ningú diu adéu-siau. Diu adéu.
5: I fa d'educat, i fa d'educat. Doncs sapigueu que aquest tema, la polèmica del català, evidentment...
0: Adéu-siau.
5: Adéu-siau, papa.
4: Papi.
5: I és sempre
0: que...
5: La polèmica del català hi és sempre.
0: Sempre.
5: El que passi. També hi va ser el 2010, quan va venir Benet XVI. Aleshores, hi havia una persona que treia ferro al fet de que Benet no volgués parlar massa en

0: Déu-n'hi-do,
1: no,
0: que va parlar,
1: va parlar més de 20 segons.
2: I perdoni, anava a fer l'homilia i el que va fer la Verge de Montserrat i l'Omella li va dir no cal, en castellano.
1: Això va ser Francesc. Jo estic parlant de Benet, quan va venir a fer la consagració de la Sagrada Família el 2010.
0: Sí, sí, aquí la traïció ara se li ha...
1: Doncs el 2010...
3: El Ratzinger.
2: L'alemany.
0: Sí.
1: En fi, hi havia una persona que deia que no n'hi havia per tant, que no passava res si el papa no deia gairebé res en català, que si deia alguna paraula en català, que, escolta, ho havien de celebrar com una Champions. Sabeu qui era aquesta persona?
3: No, jo què sé, pots comptar.
1: Mariano Rajoy Ibrei, aleshores líder de l'oposició, va dir que el papa, això, qualsevol paraula en català ho havien de celebrar com un fet històric. Això ho explicava l'Agència Catalana de Notícies.
4: I la darrera setmana el PP iniciava una batalla contra el català, obrint la porta a recórrer els reglaments d'ús d'aquesta llengua als ajuntaments. Avui el líder dels populars veia amb bons ulls que Benet XVI parli en català a la missa que farà la Sagrada Família. A més, Mariano Rajoy ha defensat la coexistència del català i el castellà a les administracions públiques.
5: Que una aportació enormemente positiva al català és que el papa venga aquí i hable en català, perquè això se va a ver en tot el món. I que al final, con el enfrentamiento, con las disputas y con los líos, se consiguen bastantes pocas cosas.
4: Rajoy es mostrava encara més contundent al matí. En una entrevista, TV3 assegurava que les paraules del papa en llengua catalana és la millor campanya que s'ha fet en mil anys pel català.
1: La millor campanya en mil anys.
3: Soy Mariano Rajoy. Bueno, pues, buenas tardes. Los líos no son de fiar. Y el catalán, pues, tampoco, mucho, aunque sea así. Por lo tanto, pues, los líos catalanes no son de fiar. O dicho de otra forma, el catalán... es un lío. Oiga, pues quien quiera hablarlo, pues que lo hable,
2: claro.
3: Aunque tampoco mucho, y quien el no quiera, pues no, porque últimamente pues es el catalán el que elige el idioma y es el idioma el que quiere que sea el catalán el idioma, por lo tanto, pues...
1: No se l'entén de res, senyor Rajoy. Ara que saludàvem el mestre Masclans, hem de comparar les rebudes d'allò 14...
0: Allò que parlàvem amb la Laura fa.
1: Amb les d'altres papes, perquè jo veient aquestes rebudes que se li estan fent aquests dies, veig poc color, poca cridòria. Hi ha això
0: el que
1: de
0: diu el
1: 14
0: Virgili,
1: ets el millor.
0: No hi ha...
2: S'ha perdut la fe.
0: No hi ha prou energia als carrers. No.
1: S'ha desencigalat la gent. Doncs escolta,
2: noi, quina
1: Joan Pau II ens va visitar...
0: Aquest ho va petar.
1: Sí.
0: Joan Pau II ho va petar.
1: Ens va visitar el 82.
3: I era una altra Catalunya.
2: Exacte.
1: Bueno, i a més era el pare polonès. No sé si tenia alguna relació. Doncs escolta, va venir enmig d'unes tempestes espectaculars,
2: horror,
1: increïbles, tant al Camp Nou com a Montserrat, però ni això va fer caure la pompositat d'aquests actes. A Montserrat, ara ho dèiem, desenes de trompetes i Jordi Pujol, que el va acompanyar en tot moment pràcticament de bracet, doncs el van rebre amb aquestes trompetes enmig d'aquest fort aiguat entonant el Virolai. Una tempesta increïble.
2: Fixa't.
3: Preciós.
1: Ens hem d'imaginar el papa anant cap a dins de la, basílica, de l'abadia.
3: Ai, que peixo.
1: I la gent entonant. La gent entonant el Virolai, que avui no sé si s'ha plallat.
0: No faran sempre el mateix, han d'anar canviant, no?
2: No. No el canvies, Nostre Senyor. Nostre Senyor, no el canvies.
1: Jo avui no veig ningú entonant el Virolai. Aviam, i si a Montserrat el van rebre amb un himne de Catalunya com el Virolai, a la Sagrada Família també. Mentre pujava les escalinates de la façana del Naixement, va sonar la Santa Espina.
3: Sí.
6: Ole.
0: Preciós.
3: Oh!
0: Preciós.
3: Oh!
0: No sé si en aquest viatge...
3: Calla!
2: Calla!
0: Déu va passar. Déu va passar.
3: Calla!
2: Calla! Calla! Ja ho va passar en primer.
3: Calla!
0: Dic que no
2: cantava, tot cantava el seu pas. I canta la terra encara entera. canta, que canta.
0: Miri, la Gemma Nierga, al Canal 24 Hores, eh?
3: Guapa.
0: Miri, que... Miri, saludem. Ara no ens escolta, però ens escolta cada tarda des d'aquí. Sí. Està estupenda, la Gemma.
1: Aviam, una cosa que ens traurem de sobre quan marxi el papa és l'anunci institucional del govern de la Generalitat.
2: Oh, per favor!
1: Donant la benvinguda...
2: Que l'aturin, ja!
1: Que aturin aquest missatge,
2: sisplau. Per favor.
3: A mi m'agrada molt.
6: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà?
0: Quina pallissa d'anunci.
6: Un món s'obre un altre món.
0: Para'l ja, per favor.
2: Perdoneu,
0: para'l.
2: Hola ve d'ala, que ve del castellà. No es deia mai hola a Catalunya.
1: Bé, això no ho sé. Escolta, però s'ha fet sempre això de les campanyes per millorar la imatge del país.
0: No cal. Ja li hem donat hola als que li volíem donar hola. No cal aquesta turra, que això sí que és una pallissa.
1: Una turra per millorar l'autoestima.
0: No cal.
1: Doncs el 1985 van considerar que sí que calia per anar escalfant motors pels Jocs Olímpics.
0: Eren altres temps.
1: Bueno, és que hi havia aquest encigalament, eh? L'Ajuntament de Barcelona...
7: No tornis a dir això, home.
1: És una paraula que recorreixo.
0: Sembla que tinguis una cigala al cap.
7: Molt lleig.
1: No, el cap no la tinc més avall.
7: I parlant del papa, encara pitjor.
1: Home. Escolta, l'Ajuntament de Barcelona, any 1985, va llançar una campanya en el mateix sentit que es deia Barcelona més que mai, just abans dels Jocs.
0: Home, era...
8: Estem treballant perquè Barcelona sigui cada cop més bonica. Ajuntament de Barcelona. Barcelona més que mai.
0: Ara, perdona, amb tots els respectes, però escolta la veu anterior, que a més és un actor que no et sé dir el nom, però que li poso cara, però... Posa
7: Francesc Garrido.
0: Posa la veu
6: del... Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà?
0: Molt bé, excel·lent actor, no tinc res a dir, però ara posa la del Tino Romero.
1: Constantino.
8: Estem treballant perquè Barcelona sigui cada cop més bonica.
2: No cal dir res més.
0: És que, escolta, és que t'ho està dient Constantino amb aquesta veu? Posa.
8: És que mai.
0: I dius...
7: On s'ha d'anar?
0: On s'ha d'anar?
2: I tant.
1: Perquè hi ha molts estudis publicitaris que diuen no fes-ho més natural.
2: No.
0: Fes-ho més neutre. Has de veure els publicitaris com acaben i com estan els publicitaris.
2: Exacte. Hi ha molt publicista que...
0: Moltes agències de publicitat que...
2: No saben quina hora és, eh?
0: Exacte, eh? Que
1: cobren
0: i tenen. Entres allà i sembla un frenopàtic, eh?
1: Sí, soterranis, fins i tot.
0: Sí, estan, són molt raros.
1: Per cert, ara que he trobat aquesta cançó de...
0: Pensant la idea i tot el dia i menjant gominoles per terra, amb coixins, amb coses molt rares.
1: Sí.
0: Gent molt rara.
2: Gent estranya.
0: Gent rara. Coixins i un trapeci, a veure si me llega la idea i...
1: Sense ventiladors, a vegades, en aquests soterranis.
0: I lo veo... Bueno, soterranis. Quina falera amb soterranis, que estan per tot arreu.
1: És que n'hi ha algun.
0: Bueno, ja, però jo també em conec.
7: No li diguis res més, perquè està de molt mal humor.
3: Sí,
7: ja, perquè com que veus que insisteixes...
1: Ara que repassava la campanya aquesta Barcelona més que mai, he topat amb una cançó del 1999 que es diu Barcelona més que mai, que no té res a veure, però estic segur, senyor Marcelí, que l'encantaria per promocionar, per exemple, Catalunya. És d'una cantant flamenca que es diu Naima, i que parla fins i tot de la Verge de Montserrat.
7: Olé!

0: a baix. A Castelló.
1: Hola, canta Castelló i l'orquestra és aquí.
2: A por bou, el micròfon.
3: Ara, ara, ara parla de la Verge.
0: No entenc res.
1: Quan no s'entén res? No serà que no el vol entendre?
4: Sí, no, perquè sona perfecte.
1: No entenc res. Bueno, pues, vagi, vagi aquí a l'àudio...
0: Jo no sento
1: audio, no sé què, que li posin
0: jo
1: un àudio.
0: No, no se sent res.
3: Ara que diu que no sent res... Vinc a fer-vos una prova. El Papa està escoltant a moltíssima gent aquests dies.
1: Està fària.
3: Diputats, ja bisbes, la cara que fa... fidels. Per tant, és molt important escoltar i sentir les coses bé. Estem d'acord, oi? Per això vull assegurar-me que podeu sentir bé allò que us digui la gent. I he decidit que us faré una prova d'audició. Una cosa molt simple, eh? Dit d'altra manera, mesuraré la vostra edat auditiva i ho faré amb una audiometria tonal.
1: Ara vas d'otorrino, també,
3: no? Sí, vaig d'otorrino total.
5: Jo em sento bé, són els altres que parlen fluix.
3: Sí, segur. Aviam, audiometria tonal d'una empresa que he trobat per internet que l'ofereix, que es diu Control Lab. Funcionament. Anireu sentint diversos pip, sí, d'aquests que duren el temps. Pip! El primer pip serà el so que és capaç de sentir una persona de 90 anys. Per tant, l'hauríeu de sentir tots. I progressivament la freqüència de son anirà pujant. Cada pip que soni anirà indicant edats més, més prèvies, és a dir,
1: joves. Sí, menors.
3: Més joves, exacte, sí, menors. Anirà dels 90, 80, 70, 60, així successivament, 30, 26, 24 i 20. 20 serà l'última.
5: Hem d'aixecar la mà, no? Quan sentim alguna
3: cosa? No, quan deixeu
1: sobretot
3: de sentir-la...
1: Aixequi la mà, que és molt radiofònic.
3: Quan deixeu de sentir-la...
5: Aixequi la mà, no?
1: Sí, dir... aixequi la mà. Sí.
5: Amb el nano que està aquí al control, no? Li he d'aixecar la mà?
1: Sí, sí.
3: L'últim so que sentin...
1: És l'infermero.
5: Molt bé.
3: L'últim so que sentin és la seva edat auditiva, eh? Vale. Començarem, atenció, sentint el so de 2.000 Hz, que és el que equival a l'edat de 90 anys. Atenció, preparats?
1: Sí, sí. Digue.
3: Som-hi, 90 anys.
4: Sí, home, sí. No,
1: vale. Para, hòstia,
3: ara en 80, eh?
1: Hòstia,
4: sí, treu, no, treu. No, no.
3: Anem al 70.
4: Sí.
5: Sí, se sent, se sent.
3: Anem al 60.
1: Sí.
4: Sí, l'abuelo no diu res.
5: No sento res.
3: Cap al 50.
4: Els gats i gossos deuen...
1: Sí.
4: Sí.
5: Sento res.
3: Oh, molt bé. 40.
5: No sento res.
4: Això hi ha
3: 30.
4: La cosa...
1: No, això, perdona,
6: no.
1: Això té...
6: No,
3: Igona. 26.
1: No, això no funciona, no. Ja. No.
3: 24.
1: No, això, aquí ho has parat.
3: Ja. I última, 20.
1: Ah, mira, maco.
4: Sí, sí, jo això sí que ho he sentit.
3: No, perquè has sentit...
1: No, ara vaig dir una cosa. Si has vingut aquí a dir-me que estic sort...
4: A humiliar
1: la Montse Llussà
5: i a mi,
1: ja pots agafar la porta i tu caldrà.
3: Perdoneu, però heu dit que hem sentit...
0: Ni el primer pito. El primer pito ni l'he sentit.
3: El de 90 no l'ha sentit.
0: No, no l'he sentit.
1: Hòstia, treu això.
3: 90? Però...
0: Jo quan vaig renovar el carnet, sempre m'ho pregunten. Vostè digui... Quan...
1: Però el carnet no fa cap prova d'audició.
0: Sí, se fan sentir un pito. Sí.
1: No, no. Ah, sí? Sí, sí. Pito? Doncs pues el pito deu ser un altre pito, perquè jo ara me l'he renovat fa poc i no he fet cap...
0: No, a mi me'l feien renovar.
1: D'audició, no.
4: Potser no ho va sentir.
1: No, no ho va sentir. No sap ni el que van a fer a la renovada del carnet. Aquest és el tema.
0: Ah,
1: no sap ni què va fer.
0: Potser no era el carnet, doncs.
1: Perquè els pitos que diu vostè són aquells que quan tu has d'anar amb aquell comandament...
4: Sí, que no m'ho van fer a mi, això.
1: No
4: a mi tampoc
1: fer.
0: Veus?
1: A mi sí, veus? A mi sí que m'ho van fer.
0: És que ja et veu un gran.
1: No, però cada cop que he renovat el carnet, fes la prova aquesta del comandament, que has d'anar...
3: Sí. Això, no, les vores.
1: Aquest és l'examen del senyor Virgili.
4: Sí, mita'l.
1: Va topant permanentment contra la...
4: I li donen,
1: contra la tanca.
0: Sí.
3: I li renoven. Per què?
0: Eh?
3: Per què li renoven?
0: A mi que m'explica... Eh?
1: Sort, no veu... Hòstia, la veritat, vull dir... És un tros de carn, eh? Bueno, ho deixarem aquí.
3: Us heu quedat a l'edat de 50 anys, auditiva?
4: Sí,
3: per tant, esteu bastant bé.
1: Sí, tu, a l'edat mental, t'has quedat de Peter. Ara tornem.
7: RAC 1. Una ciutat designada capital europea del comerç local 2026, Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any? Som-hi! El comerç local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
2: pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina. És la roba de llar de la Mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovalloles, barnussos, estovalles... Tota la roba per a la teva llar és a la Mallorquina. Amb uns preus i una qualitat immillorables. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tusset.
6: Torna al Festival de Música de Cambrils.
10: Del 28 de juliol al 10 d'agost, amb Joan Dausà, Ana Torroja, Siloé, Valeria Castro,
6: Jethro Tull, Coldplay, tribut a Coldplay, la Ludwig Van, Lucrecia i molt més.
10: Entrades i info a festivaldecambrils.cat.
11: Això comença...
12: Atenció, atenció! Setmana del vehicle d'ocasió a Romauto la Maquinista. Qashqai, Juke, X-Trail, Arilla de Nissan, Intelligent Choice, al millor preu de Barcelona. Vine a Romauto la Maquinista i tindrà 500 euros a la compra i la revisió del primer any gratis. Més informació a romautonissan.com. Recorda, Romauto.
13: La gente de No Lo Sé es tan maja y tan simpática que justo cuando me aprendí el nombre de la presentadora, bueno, y me lo cambian tú, ay, ay, ay. Pues eso, cada día a las 8 de la tarde seguimos con el periodismo, con el rigor, con la mejor tertulia en él, No Lo Sé, ahora con Mireia Galú, Garú, Garú, ¿cómo es, compañero?
14: Garulera, Garulera.
13: Así no, compañero, no nos pega.
14: Cada vespre a l'hora de sopar i fins que torni l'Anna Ballonesta, l'anàlisi del dia al No Lo Sé.
13: Venga, que nos vamos.
15: No Lo Sé. Amb Mireia Garulera.
13: Voz corporativa, compañeros.
15: RAC 1.
13: Tots som...
15: un milió.
13: Repátamelo.
15: Bien.
13: Muy fino. Venga, Mireia, Garru, Churru, ¿cómo es?
15: Actualitzada al minut.
16: Alertes d'última hora.
15: Tot el que sona a RAC 1.
16: Contingut exclusiu.
15: RAC més 1.
16: Fàcil.
15: Ràpid.
16: Còmode.
15: RAC1.cat.
16: RACU.CAT.
15: RAC1.cat.
1: Doncs d'aquí uns aproximadament 17 minuts començarà el recorregut del Papamòbil pel carrer Rosselló de Barcelona. Recordem que el recorregut és bàsicament per aquest carrer. Bàrbara Padilla, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Amb els esports, Clara Rodergues. Clara, bona tarda.
17: Bona tarda. Bona tarda.
1: Doncs vinga, ja em pots explicar el recorregut, Bàrbara, quan vulguis.
4: Doncs expliquem aquest recorregut. Ara sí que hi ha molta gent darrere de les tanques per veure de prop el Papa, des de primera fila. El recorregut comença en aquest carrer i la destinació final és la Sagrada Família. Anem cap allà per veure com està l'ambient. Sergi Giró.
18: Doncs a aquesta hora el carrer Rosselló ja està ple de vessada gent, gairebé 10, 11, 12 fileres de fidels a banda i banda del carrer per on passarà el papalló 14. Alguns espais i zones habilitades per persones grans i gent amb mobilitat reduïda que podran veure el pontífex des de la primera fila. La imatge des de les altures és un mar de banderes, predominen les del Vaticà, senyeres, força també d'espanyoles i déu-n'hi-do també el nombre d'estelades que unegen a peu de carrer i als balcons, i moltes banderes també sud-americanes. De fons, entre alguns crits de visca el Papa, hi ha el soroll aixordador de l'helicòpter que va donant voltes i que completa un dispositiu policial molt ampli. Hi ha dos agents dels Mossos per cada 3 metres al llarg de tot el recorregut.
4: Abans de pujar al Papamòbil, aquesta tarda, Lleó XIV ha visitat l'església de Sant Agustí de Barcelona, al barri del Raval, per escoltar les entitats que treballen amb persones sense recursos. Allà ha parlat en català i ha fet aquesta confessió.
19: La que ja contesté és no queria ser papa, ni como joven ni como viejo, pero cuando el señor llama hay que decir sí.
4: A la seva intervenció, el Papa també l'ha demanat que no es deixi sola la gent gran i que se l'acompanyi en aquesta etapa de la vida. Després d'aquest recorregut a 8:15 del vespre, arrencarà la missa, la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús per part de Lleó XIV. Serà l'acte que culminarà la visita del Papa a Barcelona pel centenari de la mort de Gaudí. A la basílica hi ha en Benet Iñigo.
20: Una missa solemne gairebé serà un homenatge a Antoni Gaudí el dia exacte dels 100 anys de la seva mort. Els reis d'Espanya, els presidents Pedro Sánchez i Salvador Illa seran els encarregats de rebre el Papa i ho podran seguir des de primera fila. De fet, el públic omplirà l'interior de la Sagrada Família, la majoria de convidats ja han hagut d'entrar dins el temple i també estarà ple de públic a fora, a la façana del Naixement, al carrer Marina, on s'han col·locat pantalles gegants i tot de cadires que, hores d'ara, ja estan pràcticament plenes mentre els últims assistents van passant els controls de seguretat. El punt culminant arribarà gairebé a les 10 de la nit, quan el Papa sortirà a aquesta façana del Naixement per beneir la Torre de Jesús, que quedarà il·luminada amb força tota la nit.
4: I més enllà de la visita del Papa a Barcelona, diversos testimonis han assegurat avui que el pare del nadó maltractat a Barcelona tractava de manera brusca l'infant. Així ho ha publicat aquesta tarda el diari Ara. És el nadó, recordem-ho, que va arribar a la Vall d'Hebron al març amb símptomes d'haver rebut maltractaments i el pare del qual continua a la presó. Els testimonis, entre els quals hi ha un treballador social de l'hospital, dues veïnes de la parella i dues amigues de la mare, han explicat avui al jutge de violència sobre la infància de Barcelona que el pare no era àgil amb el nen, però que no sabien que al darrere hi havia maltractaments.
17: I els esports, el Joventut arrenca aquest vespre a les semifinals del play-off de la Lliga CB de bàsquet. L'equip de Dani Miret, que ve d'eliminar el Baskonia, visita el Roig Arena per enfrontar-se al València amb l'única baixa d'Ante Tomic. El partit començarà a les 8, des d'un quart d'hora abans a RAC més 1. Més coses, el Madrid assegura que no hi ha cap resolució judicial que afirmi que els concerts al Bernabéu són contraris a la normativa, tot plegat després que el Tribunal Suprem hagi tombat el recurs del Club Blanc contra la sentència que li impedeix celebrar aquests esdeveniments. El Madrid considera simplement que és el procés judicial continua el seu curs ara en mans del contenciós administratiu. En waterpolo arrenca la final a 4 de la Champions femenina amb la presència de dos equips catalans. A les 7, el Sant Andreu, defensor del títol, visita el Ferencváros i a partir de les 9 el Mataró rep l'Olympiacos grec. I en futbol sala, a les 8, segon duel de semifinals entre Palma i el Pozo Murcia. Si els murcians guanyen, seran el rival del Barça en la gran final. Si la victòria és balear, hi haurà tercer partit.
5: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu. No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida. Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
4: I pel que fa al temps, acabarem el dimecres amb aquest cel que continuarà mig ennuvolat al Pirineu i a les comarques de Girona i Barcelona i amb més estones de sol a Ponent i al sud del país. L'ambient és molt agradable per l'època o fins i tot una mica fresc al Pirineu i en zones de muntanya. A partir de demà començarà a pujar la temperatura i de cara a divendres i al cap de setmana la calor s'intensificarà de manera clara.
21: RAC 1. Estic venent casa meva i no me'n surto.
22: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy. Estalvien comissions i regala't il·lusions.
23: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGH Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la zona franca, la Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MG ha canviat. Ara toca tu. Quadis British Punès.
24: Mira, és encara més bonic que la botiga.
25: I cap tot, com ens deien.
24: L'hem encertat. A Fàcil Mòbil compartim les vostres il·lusions. Aquella habitació que t'imaginaves, ara és a casa teva. Fàcil Mòbil, fes-ho realitat.
26: Ganes de cinema? Arriba un mes de juny amb Movicinemes ple de propostes per a tots els públics.
27: Aquest divendres, la nova pel·li de ciència-ficció de Spielberg, El dia de la revelación.
26: El proper 17 de juny, l'esperada animació de Pixar Toy Story 5. I el 26 de juny celebrarem el final de curs amb High School Musical 3 a Movie Aribau Cinema.
27: Movicinemes, els cinemes de Barcelona.
28: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
29: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
30: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
31: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
0: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
2: RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
1: Deu minuts, arribarem a 6:45 del vespre, que és quan en principi ha d'iniciar-se aquest recorregut del Papamòbil, bàsicament pel carrer Rosselló. Sí, sí. Marta Cailà, què tal? Bona
3: Hola,
1: tarda.
3: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Espera, que estava buscant per aquí...
3: Mira, aquí.
1: Sí, no, buscava el recorregut, que és...
3: Comencen al carrer...
1: No, ho dic per alguns oients que es vulguin apuntar.
3: Mira, aniran seguint Roger de Llúria, Bruc, Girona, Bailens, Passeig Sant Joan, Roger de Flona, Pol Sicília, Sardenya...
1: Tot recte.
3: Tot recte, tot recte, recte, fins que arribin a la Sagrada Família.
1: Doncs, com dèiem, diuen els experts que aquest és el plat fort de la visita de Lleó 14. És més, el primer objectiu era la benedicció d'aquesta Torre de Jesús, però que després el viatge es va anar fent més gran. Avui ens aniran comentant i ens ajudaran a seguir aquest, no només aquest trajecte, sinó també l'arribada de Lleó 14 i d'aquesta, no sé, d'aquest acte que ara explicarem en què consistirà a la Sagrada Família, el Víctor Rodríguez, que és expert en temes religiosos i col·laborador del Digital Catalunya Religió. Víctor, bona tarda.
6: Molt bona tarda.
1: I gràcies per acompanyar-nos. Bueno, hi ha un clàssic, l'home ara mateix més sol·licitat a Catalunya, fins i tot amb intervencions a la NASA. Es parla de que també el requereixen a la NASA, la CBAs i la CNN. Estem parlant del Damià Amorós, historiador de l'art i museòleg. Bona tarda.
7: Bona tarda. Bona tarda.
1: Bueno, avui, atenció, la ruta, jo crec que te l'has d'emmarcar, perquè has estat al matí en la Melero.
7: Sí.
1: Després, BTV.
7: Bueno, primer BTV.
1: Primer BTV.
7: He fet els terrats del carrer Lepant, que ha estat preciós, veure la Sagrada Família des de la façana del Naixement, que és la que disfruto.
1: Sí.
7: Després, Ràdio 4, la 2CAT, ara amb vosaltres, i ahir ja vam fer tota la retransmissió també de l'Estadi
1: Olímpic. Bueno, Melero, t'he vist, Melero, perdona, i fa un moment que t'he vist amb la Danae, que també estaves.
7: M'ha donat molts records per vosaltres.
1: Ah, doncs mira, molts records per ella també.
7: Des de la 2CAT.
1: Doncs mira.
7: I sí, i demà encara continuarem, que farem una conferència a Tarragona, una cosa que això el senyor Marcelí potser li interessa.
8: Digui.
7: L'expedient de batxillerat del primer batxillerat de Gaudí.
8: Ah, I no ho fas a Reus?
7: No, perquè l'expedient no és a Reus, és a Tarragona.
8: Ah, què dius ara?
7: Gaudí va estudiar a les escoles Pies, que estava vinculat a l'actual Martí Franquès, que la gent de Tarragona coneixerà molt bé, i parlarem de totes les assignatures i de dos suspensos. Un que són principis d'aritmètica, que dius, home, per ser arquitecte,
8: home,
7: i un que era geografia, perquè això no sabem on va néixer.
1: Ja.
8: No, sí,
1: bueno, ara anirem amb curiositats d'Antonio Gaudí, que és com el va rebatejar en aquest cas l'arcabisbe Omella. Abans, però, Víctor, a veure, per començar avui, què és el que s'hi farà a la Sagrada Família? Perquè es parla de que aquest acte, aquest bateig durarà unes 3 hores. A veure, si podem explicar, ens pots explicar una mica en què consistirà tot aquest acte, per on començarà?
6: Bé, el començarà és una missa. Llavors el que
1: una missa sencera.
6: És una missa...
1: Sí, una hora de missa.
6: Sí, segurament serà més.
1: O més llarg, encara.
6: Quan ve el Sant Pare, el que fa tot és ser solemne i solemnitzar. Ah. I, per tant, és la major visita que pots tenir, no? Llavors, bàsicament, és una missa. El que passa és que té un afegit important, que és que la missa acaba, doncs, amb una benedicció i inauguració, però el papa el que fa és beneir, doncs, la Torre de Jesús, que és, diguéssim, el punt àlgid central i amb el que el donarà la cirereta amb la que es culmina la visita a casa nostra i que és el motiu de la visita en si, de tota la visita a l'estat, doncs, dels tres llocs on te peregrina el papa Lleó. Per tant, avui el que veiem és una missa de cada dia, però, clar, evidentment, una missa molt especial. La Sagrada Família ja la tenim dedicada, ja ho va fer el papa Benet, i llavors ara el que ve és a fer una, una preculminació del temple, perquè ens quedaria la propera culminació, que seria la façana de la Glòria.
1: Ui, això.
6: Que llavors això doncs, calcula de 10, 15 anys, quan estigui, etc etc, doncs que llavors sí que serà la culminació del temple. Un temple que sempre, evidentment, tindrà restauracions i tot això, però que en aquell moment...
1: Bueno, ja ha passat que en algunes de les torres de la façana del Naixement ja s'han tingut que restaurar, recordo una època... s'han hagut de restaurar...
9: Perquè hi havia la porqueria de la contaminació.
1: Sí, sí, no ho sé, però sí, això ens ho explica el Damià. Bé, deixem-me fer una ronda, allò que en diríem una ronda informativa, a veure com tenim el carrer. Per començar, saludem el Cesc Giró. Cesc, bona tarda.
10: Bona tarda, Toni.
1: A veure, el carrer Rosselló, em deies, en la confluència amb...
10: Doncs estem just al punt on farà el gir cap a la Sagrada Família. La veiem davant.
1: Però quin carrer? Quin carrer és aquest?
10: Doncs ara t'ho miro, si em deixes un segon.
1: Però no saps on ets, però com pot ser? Aneu als llocs i no sabeu on és.
10: Sicília. Rosselló. Rosselló amb Sicília.
9: Sicília.
10: Amb Sicília i Sardenya. Entre Sicília i Sardenya és aquest punt que es veu perfectament, el punt on el Papa Lleó XIV girarà cap a la Sagrada Família, i també veiem molt bé tot el tram del carrer Rosselló per on el Papa Lleó XIV farà tota aquesta ruta fins al temple. Ara mateix els carrers fan molta patxoca, estan planíssims de gent. Abans que dèiem al principi, la primera connexió, que hi havia dos, tres files.
9: Veus el comunista ara, que has tingut abans?
1: Ui. Jo no, ha sigut la Laura Fa,
11: no té ni el bateig.
1: Va, no talleu, que
10: per
1: perdona,
10: favor,
1: Cesc.
10: No,
1: va, ja sí que calleu aquí. Digues, Cesc, perdona.
10: Ara contem una vintena de fileres de persones
1: que estan apretades
10: a banda i banda del carrer esperant el Papa. També hi ha...
1: Un efecte, diríem, similar a quan venen la cavalcada de Reis...
10: Exactament.
1: No cal que mirem aquesta cara, senyor Marcelí, perquè...
10: Barça...
1: Bueno, exacte. No, la del Barça, miri, et diré que hi ha menys gent a la del Barça que la cavalcada de Reis. La cavalcada de Reis... Ho peten els Reis, ho peten la gent a tope.
9: És lògic.
1: I això que jo tinc la teoria que cada any la de Barcelona va a menys. Però bé, dit això...
10: Clar, i a més a més...
1: Sí,
10: a més a més, avui s'ajunta molts factors.
1: Sí, clar.
10: Perquè hi ha molts creients...
1: Clar, digues, perdona.
10: No, dic que hi ha molts fidels, molts creients, però també hi ha molts curiosos que pel simple fet de veure el Papa, que és una figura que no pots veure cada dia a pocs metres de distància, doncs baixen des dels balcons, molts veïns estan doncs, mirant-s'ho, i per tant és un dia històric i la gent doncs, surt també al carrer com a tal. Moltes persones doncs, que ja s'apleguen, dèiem també gent gran, gent amb mobilitat reduïda, que tenen uns espais especials per poder-ho veure des de primera fila. Els balcons també, aquí és molt curiós, doncs, els veïns que se les han empescat, alguns fins i tot han llogat els balcons doncs, per gent que pugui veure-ho, tingui una visió privilegiada. Molts d'ells doncs, han tret les patates, les olives, i s'estan fent
1: molt bé.
12: La gent s'ho munta bé, eh?
10: El berenar, diguéssim, ja, aquesta hora.
1: És que és una cavalcada. Clar. En lloc dels Reis d'Orient, que venen, perdonin, que són d'Orient, i van a portar regals al nen Jesús, sí, vull dir, no em mirin aquesta cara. Vull dir que la gent s'hi aboca i s'hi llença. Doncs ara, en lloc, és el Sant Pare.
9: És el mateix, van a veure els representants.
1: Exacte, van a veure l'ambaixador.
9: Una mica més curt, perquè per Papa Mòbil n'hi ha un, no n'hi ha tres.
1: Sí, això hauríem...
12: No és tallat, bueno, però
1: va una mica com el Tour de France, eh?
9: Sí, perquè aquella caravana comercial.
1: No, clar, perquè hi ha la caravana primer amb els bisbes, arriba després cardenals, els caps de premsa, després hi ha aquests de seguretat que no es treuen ni les ulleres de sol, que els hi encanta, eh? Jo els veig...
9: Semblen la pel·lícula aquella, no?
1: Els hi encanta. Estan desitjant allò, estan...
9: A veure si
1: t'atreves. Dispara-me a veure si t'hi atreves. Els veus tots amb aquesta cara?
9: Però tot sembla normal.
1: Amb una actitud... Home, els he vist fa un moment aquí a la Basílica de...
9: Sant Agustí.
1: I l'actitud és aquesta. Van mirant de...
11: Ah, si tenen huevos, tete.
1: Ara, aquí.
11: A
1: veure si...
11: Ah, si tenen huevos, tete, has que acercarte, que te doblo la cara.
1: Ara.
11: Saca la pipa que te la reviento.
1: Van amb l'espiral aquesta que porten de...
12: Han d'estar connectats.
1: Sí, han d'estar connectats.
11: Te reviento los dientes con la mirada.
1: Aquesta és l'actitud.
12: No! Tenim un oient, la Begoña, que diu: podeu avisar que no es pot travessar el carrer Rosselló a peu, a la zona per on passarà el Papa? És que no t'ho esperes, diu, i és un daltabaix.
1: No t'ho esperes?
12: No t'ho esperes, diu.
1: Però si no paren de parlar d'això, setmanes.
12: Que ella diu que no t'esperes que no puguis travessar. Ja. Sigui,
1: que... Però jo, perdona, et dic una cosa. Jo estic amb el senyor Virgili i avui he escoltat una noia amb els taloners, una noia argentina...
4: Que no sabia que havia el papa.
1: Que no sabia que hi havia papa, que ella no escucha les notícies... Mira, noia, jo he dit, mira, només falta que t'atropelli un tramvia i adeus muy buenas.
9: Sí.
1: Perquè, clar... No te enteres de res. No me interesan las noticias. Yo paso de todo. Y al Papa, yo no sé dónde está. Oye, pues, chata, pues vete a la Luna o vete a Marte y te pierdes en Marte. No. Perquè, al final, a la vida has d'estar una mica connectat al que passa.
12: Però potser ella s'esperava carrers tallats, però que podria travessar a peu al carrer.
1: I com travessar? Amb una perte. Però això el rei...
10: Fa una estona es podia.
12: Fa una estona es podia, ara ja no.
10: Quan venen els reis, però ja han tancat totes les tanques.
12: A veure... Està tot tancat. Doncs que ho sàpiga la gent, que no es pot travessar a peu
1: al carrer Rosselló. Com la cavalcada de reis.
9: És lògic, és cau de madur.
1: A veure, deixeu-me anar... amb la... Espera, que ho tinc per aquí. Amb l'Alba Carnicer, que la tenim al Passeig de Gràcia.
10: Qui
1: Alba.
10: Demana? Qui demana?
5: Hola, bona tarda, Toni. Doncs sí, ara que dèieu que no es pot travessar el carrer Rosselló, jo, de fet, quan he arribat, és que m'he volgut apropar una miqueteta per estar doncs, a prop, no? Perquè aquí és on comença el recorregut el Papa i on farà el canvi del cotxe a Papa Mòbil, però és que la quantitat de gent no m'ha deixat avançar i ara mateix estic pujada a un bloc de ciment doncs, per tindre una miqueteta unes bones vistes. Aquí hi ha moltíssima gent i continua arribant molta i molta gent. També molts dels que estan aquí a Passeig de Gràcia amb Rosselló, pujats a bancs, a les faroles, doncs esperant que d'aquí res, és qüestió de minuts, aparegui el Papa.
1: Molt bé, doncs a veure si apareix. Què, que tenim la noia en qüestió? Atenció.
9: Estic buscant algú que se sàpiga el virulai.
13: No sé lo que és. No.
9: Tu saps que avui el Papa està a Montserrat? Saps qui és el Papa?
13: El de la Iglesia.
9: I no has sentit a parlar Iglesia. Que el Papa ha vingut a Barcelona?
13: Jo és que no veo les notícies.
9: No, tens aquí alguns complements una mica? És rotllo anime, otaku?
13: És estilo Lolita.
9: Ah, ets estilo Lolita?
13: Sí, ara estava escuchando la canción.
9: No sé quina és.
1: Bueno, doncs el que deia, se'n vagi a viure a Mart i estarà, ja estarà millor.
9: És que hi ha d'haver de tot el món,
1: No, clar, però bueno, m'he informat una miqueta, no sé.
4: Oh,
1: bueno,
4: uai, loco.
1: Com dèiem, estem... tot això, perdona, que em deixava l'Arnau Mañé, que el tenim instal·lat. Arnau, bona tarda.
14: Sí, veient que les autoritats, per cert, ja han arribat a la façana de la Sagrada Família i, entre d'altres, el president de la Generalitat, l'alcalde de Barcelona i també el president del Parlament,
6: en moment,
14: esperant el Papa a la Sagrada Família.
1: I avui president, què li diran? Perquè, clar, ja s'ho han dit tot, no?
6: Espero tot arreu, escolti, i enfatitza... Escolti, enfatitzant els missatges és el important.
1: Ai, llavors, bueno, però clar, hi arriba un moment que la conversa ja és una mica...
10: Però ara què n'acelera?
1: Ara què li diran?
14: Quins a la tropa, avui?
1: Què dius, Arnau?
14: Que avui ve tota la tropa, venen també els reis d'Espanya, ve Pedro Sánchez...
1: Ah, hòstia, el rei d'Espanya també.
12: Sí, també.
14: Estic
6: parlant amb el Collboni, el Rull, i escolti, som molt celebros, tots som molt divertits.
1: Avui això sí que, escolta, aquí ve la crema de la crema. Molt bé, Arnau, escolta, quan creguis que és necessari, ens demanes pas.
14: Aquí estarem.
1: Que tens a la Anabel Luna, que t'està escoltant permanentment. Bé, anem a parlar de la Sagrada Família, amb el Damià Amorós. A veure, finalment s'ha aconseguit un objectiu que sembla que hi havia aquesta
9: dèria. Semblava impossible,
1: Que es fes el que és el bateig d'aquesta Torre de Jesús el dia que va morir Gaudí.
9: Sí, sí, estan coincidint quasi a l'hora, perquè va morir a les 5:25 de la tarda, i... I ara, que era el missatge de que quan va sortir l'alça't la mirada, aquest fet de mirar cap amunt, estàs mirant a una torre. Hem de dir una cosa, que és important. 172,5 metres, que és l'alçada, no és l'alçada que va preveure Gaudí. Ell va dir 62. És a dir, estem 10 metres i mig per sota. Què ha passat? Que en els últims anys el que s'ha fet és recalcular l'alçada, allò que fa el GPS de vegades, que diu recalculant, doncs s'ha anat regularitzant aquesta alçada, s'ha acordat que es podia fer mitjans tècnics arribar uns metres per sota de Montjuïc. Això sí que és una idea que va deixar anar Gaudí alguna vegada, que és no superar l'obra de Déu. Hem d'entendre que la Barcelona del 1926 feia molt poc que havia assolit arribar cap a Collserola. El Pla de Barcelona era en altres poblacions, en altres ciutats, en altres pobles, i la muntanya de Barcelona era Montjuïc i no Collserola. Si no, Gaudí potser hagués dit una altra alçada encara més alta,
1: Però amb el que m'acabes de dir, entenc que no s'ha pogut fer més alta perquè tècnicament no es podia fer més alta?
9: Es podria fer més alta, però el que s'ha volgut és respectar aquesta voluntat d'ell de no superar l'obra de Déu. Sí que és cert que la Sagrada Família està concebuda com un gran gratacel, si us fixeu, i ara és l'església catòlica més gran, més alta de tot el món, i darrere té la catedral d'Ulm,
7: i una catedral, penso que és a Costa Rica, però és que supera de molt Sant Pere del Vaticà, Rouen, totes aquestes típiques que hem vist moltes vegades.
8: A Catalunya! Bueno,
1: dir-li al Víctor Rodríguez que quan vulgui que intervingui amb el que comentem. Deies això, ara que parlaves del projecte de Gaudí, hi ha un projecte que va presentar Gaudí amb un hotel a Nova York, que si admires el projecte és la Sagrada Família.
9: Mira, és la torre. Sí,
1: és la Sagrada Família. O sigui, és el mateix projecte.
7: El que diu el Víctor, hi ha les missions franciscanes de Tànger, però Gaudí, l'element que va servir com a banc de proves, que no va arribar a produir-se, és l'església del Sagrat Cor, el que coneixem com la cripta de la Colònia Güell. Ell allà comença a veure aquests arcs catenàrics, aquests arcs parabòlics, i fa una cosa que jo em té fascinat en aquella època. Fa una fotografia d'una maqueta construïda amb sacs i la gira. És dels primers arquitectes que agafa la tecnologia del seu temps i la posa al servei de construir aquesta gran obra que a dia d'avui, mira, ve el Sant Pare, beneir la Torre de Jesús.
1: A veure, em pregunta en aquest cas pel Víctor, relacionada amb el que farà Lleó XIV, ja hi tornava. Està a punt. El papa Benet XVI ja va venir, va fer una missa.
6: Sí.
1: Allà, que, o sigui, no va ser una mica el mateix que es farà avui? O que...
6: Bé, les misses sí que són misses, evidentment, i en va fer una, però el que es va ser és la dedicació de la Sagrada Família. I llavors allà vam tenir també la suma de dedicar, de convertir un temple en basílica. En aquest cas, en basílica menor. Barcelona té, si no vaig equivocat, 9 basíliques menors. A Roma només hi ha les 4 basíliques majors, sempre el Vaticà... Extramurs, Santa Maria la Major, etcètera, etcètera, Sant Joan del Laterà, i les restes de basíliques són les basíliques menors que el papa, sa santedat, el que fa és que certes esglésies que tenen una importància espiritual, pastoral, arquitectònica, és a dir, que han destacat per alguna cosa, se'ls hi dona un títol, se les reconeix com a basíliques. El que passa és que la paraula és basílica menor, el que passa és que la gent li diem basílica. Quines basíliques tenim a Barcelona?
1: A veure.
6: La Concepció, tenim la Basílica Sant Josep Oriol, tenim Basílica Santa Maria del Mar, Sant Just i Pastor, que és on anava, em sembla, sí. A missa, per exemple, el dia Antoni Gaudí, el dia que el van detenir, etc etc. Per tant, tenim la catedral, evidentment, on hi va estar el Sant Pare, doncs és també basílica, és a dir, que tenim diferents basíliques, la majoria, doncs, a Ciutat Vella, doncs que són aquests títols que tenim. I amb això també podem sumar-hi una altra singularitat, que la Sagrada Família és un temple expiatori. I a Barcelona n'hi ha
1: dos. Això què vol dir? Un temple expiatori, que ho hem sentit molt aquests dies?
6: Exacte.
1: Què vol dir això?
6: El temple expiatori és el que es construeix a través de donatius, doncs, per expiar, doncs, els pecats, doncs, que han fet les persones, doncs, i per tant és una voluntat, diguéssim, de voler reparar, doncs, aquest mal contra els manaments de Déu que ha fet una persona. I per tant, aquest temple expiatori es construeix a través de la gent i en tenim un altre a Barcelona, que és l'altre que es veu més. Quin és el temple que es veu a Barcelona des de tot arreu?
9: El del Tibidabo.
6: El del Tibidabo.
1: El Tibidabo també és expiatori?
6: És un temple expiatori. Per tant, a Barcelona tenim dos temples expiatoris i 9 basíliques i una catedral.
1: El del Tibidabo...
9: El va fer Sagnier, em sembla.
7: Sí, senyor. L'inici d'obres és de Sagnier i el fill...
1: Per fora està bé, però quan hi entres genera...
7: En quina de les dues esglésies? Perquè hi ha l'alta i la baixa.
6: Exacte.
8: Ah, aquí està el problema.
7: Aquí està el problema. Al Tibidabo hi ha una església baixa.
1: Vostè
12: és... És un rabiós? De veritat.
7: És més ruc que una sabata.
12: A més, està per rabiar.
7: Més ruc
1: que una sabata. L'alta i la baixa? La que entres i veus...
7: Clar, quan entres, si entres pel pati superior, pujant les escalinates, que la nova, estilísticament, és un pèl difícil de veure.
1: Justet,
7: però la baixa, que ho deia molt bé el senyor Marcelí, és d'Enric Sagnier, i és una obra extraordinària.
1: Però a la baixa, per on baixes?
6: La cripta,
7: per la part de les escales, doncs just a peu de carrer. Ja allà on hi ha la parada del bus, doncs just allà, la porta que es veu...
1: Sí, una porta, sí.
7: Doncs aquella directa, i entres cap dintre a poder veure l'església vella. Una construcció preciosa.
8: No sabia. Si fa... Va veure que sí, no sap res.
1: A veure, un moment, que ens demana pas al Benet Íñigo i en aquest cas la...
12: L'Eulàlia Carrascal.
1: L'Eulàlia Carrascal. Benet, a veure, on ets?
4: Doncs mira, jo sóc en un terrat al carrer Marina veient ara mateix la façana del Naixement i la Torre de Jesús, evidentment, amb unes vistes privilegiades, aèries, i el que veig és, diguem-ne, tota la façana, la més antiga de la Sagrada Família, la que dona al carrer Marina, que des d'aquí fora també hi haurà públic seguint la missa, i de fet és on el papa sortirà al final de la missa per fer la benedicció de la Torre de Jesucrist. Us puc explicar que hores d'ara les cadires que estan en aquest exterior, al voltant de 3.000 persones hi seran, doncs ja són pràcticament plenes i el públic doncs ja espera, ho podrà seguir en pantalles gegants, clar, d'aquí fora, perquè no serà com el de dintre que ho veuran en directe, però quan acabi sí que veuran com el papa surt a davant de la façana del naixement i fa la benedicció des d'aquí. I ja veiem que fora del perímetre on hi ha aquest públic assegut, del públic de la missa que
8: ja
4: hi ha una invitació, ja hi ha gent també acumulada més enllà de les tanques per seguir aquest esdeveniment.
8: Ja n'estalades!
4: Doncs, des de fora, des de la Avinguda Gaudí, per exemple. Així.
1: És que, de veritat, és que es fa pesadet, de veritat. Vull dir, si només està pendent de les...
8: Ja pot
1: dir que hi ha gent...
8: Ja n'estalades. Ens hem sortit de la nostra. Catalunya ens mira i el món també.
12: Ai, per favor, de veritat, eh?
11: Escolta, Benet, se sap algú de l'assassino del matí?
12: Escolti, per favor,
11: Bueno, estem aquí amb el seguiment de la... Està suelto, eh?
4: Hem sentit que no té res a veure amb el papa. Per tant, en principi, de moment, posem una frontera entre les dues coses.
12: Perfecte. Vai. I qui també està al carrer és l'Eulàlia Carrascal.
1: Sí, podem saludar-la, que la tenim tocada a la Sagrada Família.
15: Exacte, sí, estic a la plaça de la Sagrada Família, a la banda de la Passió, diguem-ne, i ara mateix, fa pocs minuts que han tallat aquest carrer, el carrer Sardenya, el carrer Sicília, com mirant cap a la Sagrada Família perquè han d'arribar els cotxes de les autoritats. Ho han fet, són potser una desena, una vintena de Mossos, però el curiós és que n'hi ha quatre que estan tallant aquest carrer i que ho fan a cavall. Sí que és veritat que hi ha molta gent que sí, que estan cap al carrer Rosselló, és a dir, des que he arribat ha estat un degoteig continu de persones que van cap allà. Al carrer Rosselló, en aquesta alçada, està molt ple de gent, des d'aquí veiem que hi ha centenars i centenars de persones, i com deia el Vicenç Martí, també hi ha moltes estelades en aquest recorregut. Sí, en aquest recorregut que veurà el papa amb el papa mòbil. Hem vist per xarxes que hi ha algunes persones que han denunciat que han intentat entrar en aquest recinte on es necessita autorització amb estelades. I nosaltres hem preguntat a seguretat i ens han dit que no es poden entrar símbols polítics.
8: Però s'ha de fer-se l'ha amagat els calçotets. Crepolla. Sí.
15: No ho han fet, no ho han fet. Han intentat entrar ensenyant-les i això és el que els han dit.
1: Molt bé, doncs tots els punts de connexió que els tenim oberts.
12: Ara falta una estona perquè arrivi el papa. Penseu que no arribarà a la Sagrada Família.
1: No arriba perquè encara no ha sortit del Palau Episcopal. Vull dir, encara...
12: Segons l'horari previst, atenció que ara surt un cotxe d'allí.
1: És el cotxe del papa, perquè hem vist la bandera i hem vist el model, que és el que el va venir a buscar.
9: I hi ha un formiguer de gent, eh? Allò que diuen que hi havia quatre gats, que vol dir la comunista.
8: I estelades a tope, eh? Per molt que et foti a tu, que ets un nyor d'Oscarós.
12: Escolti, vol canviar el to? Li demano, si us plau.
9: Sembles ara la papessa, eh?
1: A veure, Marc Serra, bona tarda.
9: Bona tarda.
1: Que també s'apunta aquí a la tarda plena de comandes. He vist el papa mòbil i confirmem que és de la marca Isuzu.
9: Sí, per tant, a Espanya s'han fet servir dos papa mòbils de dues marques diferents.
1: De molt, però oposades radicalment.
9: A Madrid, Mercedes-Benz, que ja dèiem a l'altra conversa, i ara, aquesta marca, que jo no l'havia sentit mai.
1: Hem estat investigant i és japonesa. Segons ens ha explicat la Montse Llosa. Bé, tot això, Ser Giró, ens apunta que el papa ja està en ruta.
10: Sí, un papa diferent, però...
1: Què vols dir diferent?
10: Un papa que explicàvem abans en el butlletí informatiu, un noi jove... Clar, això és molt divers, aquí hi ha gent molt diversa i fins i tot també hi ha un punt d'irreverència en alguns balcons. Un noi jove que s'ha disfressat de papa i acaba de sortir al balcó una altra vegada a fer com si fes un sermó a la gent. Hi ha hagut algun xiulet, algú altre s'ho pres amb més ironia, però fins i tot ha tret un bol d'aigua i amb una cullera ha anat beneint a tota la gent que hi havia a baix.
1: És
10: això que dèiem, aquest punt més irreverent que també es barreja en una ciutat oberta amb els balcons, doncs que hi ha veïns que uns són creients, els altres no, i que es combinen, es barregen totes aquestes maneres diferents de rebre el papa aquí. Veiem, dèieu estelades, veiem també aquí un nucli força, força gran d'estelades, que em sembla que és on hi ha hagut aquesta convocatòria de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, que demanava a la gent que rebés el papa amb estelades.
1: I què?
10: Si digues, Toni.
1: No, res. Estava discutint aquí amb Vicenç Martí, que m'està dient que hi ha 1.200. No hi ha 1.200, hi ha centenars, però 1.200 no n'hi ha.
10: Se'n veuen desenes per tot el recorregut. No és una cosa, no és una cosa molt extensa, però n'hi ha estelades, com també hi ha aquestes reivindicacions potser més irreverents de gent que es pren la visita del Papa, aquest recorregut d'una altra forma.
1: Bé, gràcies, Cesc Giró. Estarem pendents fi d'aquesta arribada. Ara veiem Artur
12: Mas. Arribada prevista a un quart de vuit a la Sagrada Família.
1: Arribem Artur Mas, que com sempre va...
12: I bat.
1: Sí. No... Sempre amb l'esquena recta,
9: que no està bé, eh? Què vols que vagi geperut?
1: No, tinc res a dir. Bé, deixa'm preguntar-li al Víctor, tu que coneixes bé com es va cuinar l'organització de la missa a la Catedral de Barcelona aquest dimarts. Primer de tot, per què es va fer aquesta missa a la Catedral de Barcelona i no es va fer directament ja aquesta benedicció de la Torre de Jesús? Per què no vam anar directes ja, diguéssim, al plat fort, a la feina?
6: Aviam, una precisió. Primer va ser l'ofici de sexta, no va ser una missa, per tant no es va consagrar.
1: Què és un ofici de sexta?
6: Sexta és la pregària del migdia dintre de la litúrgia de les hores, que fan els monjos, fan els canonges, fan molts religiosos i, per tant, doncs, que es fan en molts centres de culte. Llavors, en aquella hora tocava la pregària del migdia, l'ofici de sexta, i llavors és una invitació que el cardenal va voler convidar el cardenal arcabisbe, el sant pare, que comencés la visita pel que és la casa mare, l'església mare de Barcelona, que és la catedral. Per tant, tenia la seva simbologia i que quan arriba a la ciutat s'entri a l'església principal, de les quals totes les altres es pot dir que són sufragànies i, per tant, es fa entrant per una recepció amb el capítol de canonges.
9: És que és la càtedra. És
1: per això pregunto, Vostè, senyor Virgili, perquè ho sap tot.
6: I amb això té la simbologia que es va, després, encabat de l'ofici, el que es va fer és baixar a la cripta de Santa Eulàlia, on hi ha la copatrona de Barcelona, Santa Eulàlia. I avui, al revés, diguéssim, ara, quan el Sant Pare arribi a la Sagrada Família, el que farà també és baixar a la cripta a pregar davant del Santíssim, davant del monument, i al moment també pregarà davant de la tomba d'Antoni Gaudí, que té tota la simbologia i tot el sentit que vagi a veure l'arquitecte de Déu com a tal, que és el venerable Antoni Gaudí. I després ja es pujarà per començar l'Eucaristia cap a dalt.
1: Gaudí va demanar que l'enterressin a la Sagrada Família, o com va anar això?
9: A veure, hi ha diverses teories. N'hi ha una que diu que van demanar enterrar-lo al seu poble, i això hauria estat a Reus, òbviament, però sí que és cert que la Junta Constructora de la Sagrada Família va ser qui va beneficiar-se del testament d'Antoni Gaudí. La casa del Pargüell, la Junta de la Sagrada Família, la ven perquè havia estat la receptora de l'herència. I torna a la Sagrada Família després quan l'adquireix l'associació Amics d'Antoni Gaudí. Gaudí no havia deixat escrit on volia ser enterrat, però com que l'últim lloc de residència i la relació era tan estreta, es va creure directament. L'enterrament va passar el dia 12. El dia 11 es va deixar perquè es pogués fer la vetlla just a la mateixa Hospital de Santa Creu, l'actual Biblioteca de Catalunya.
1: I ell no volia, tot aquest...
9: Ell, segons diuen, va dir un enterrament, senyor Marcelí, molt humil i simple. Però sí que els deixebles, en Sugranyes, el rector de la Sagrada Família, van creure que era una personalitat important. 30.000 persones en plena dictadura de Primo de Rivera, en un acte de catalanisme extraordinari, i va ser una espècie, com eren, de carruatge, com aquells que tenim al Museu de
1: Montjuïc. Que només hi van posar dos cavalls, oi? Perquè no fos massa ostentós.
9: Aquesta era la part més humil, eren els dos cavalls, i aquests elements el van portar fins a la catedral, van fer una pregària, i tot l'enterrament amb la Guàrdia Urbana de Gala. Qui va ser la...
1: No, de Gala no.
9: Sí, de Gala, vols dir? Però si van dir que... fotografies, sí? I estan vestits de Gala d'aquella època.
1: D'aquella època.
9: I es veu tot el conjunt de canonges, tota la quantitat de bisbes i auxiliars de Barcelona, fent l'enterrament just al mig de la Sagrada Família, que era una espècie de descampat, una construcció, sí. Que l'enterrament va anar directe cap baix a la cripta, que és el lloc on el van enterrar. Però s'ha canviat la làpida, això sí que n'hem parlat.
12: El president Pedro Sánchez ja ha arribat.
16: Això anava a dir jo, que està Pedro Sánchez.
14: I ha arribat amb Begoña Gómez, la seva dona, investigada per corrupció, per tràfic d'influències, que avui sí que és Begoña Gómez a la Sagrada Família amb Pedro Sánchez. Begoña Gómez, que dilluns que veure de declarar com a investigada.
9: Que li perdoni els pecats.
11: El temple expiatori, ja van anar a bon puesto, els pecadors.
6: Parlant d'enterros, crec que des de Catalunya a vegades no sabem tractar les grans personalitats posant vida com es mereixen, però sí que les sabem acomiadar, perquè en Macià, mm. en Prat de la Riba, mm. en Verdaguer,
7: avui, i en Gaudí. Avui és també no el centenari, però l'aniversari de la mort de Verdaguer.
6: Correcte, però en vida, en el que són, mm. han estat unes mostres d'estima, d'admiració i de dol a grans mm. personalitats, diguéssim, els grans escriptors, els grans polítics, en aquest cas el gran arquitecte de la cultura catalana, que sí que els hem sabut acomiadar com mm. tocava.
1: Sí, però tal com dius, en vida no el sabem valorar.
6: Home,
1: per
6: Gaudí,
1: exemple, Jacint Gaudí, Verdaguer, bueno,
9: el van deixar
1: morir, no?
9: Sí, però sí. L'enterrament...
1: Sí, però és el que està dient, sí. Que no escolta.
6: Sí. És el mateix amb Gaudí.
9: Està dient el mateix.
1: Bueno, però és que m'ho està dient ell, no vostè.
9: Però també t'ho dic jo.
6: En Gaudí sortia a captar perquè no tenia diners... Gaudí hagués vist les obres de la Sagrada Família molt més avançades, però havia de sortir a demanar almoina per la Sagrada Família. Per tant, és el que dic, que si s'hagués reconegut la societat, que evidentment se'l va reconèixer amb molta gent que li va fer confiança, però realment la desesperació de poder continuar les obres i d'anar a demanar diners, ostres, és molt desesperant com una personalitat i un geni hagués d'anar, com aquell que diu, picant i sortint a captar.
1: Perquè a partir d'aquell moment, perquè primer l'encàrrec no li fa a Gaudí,
9: si
1: no li fan...
9: Francesc de Paula del Villar, sí senyor. Sí.
1: Francesc... Que jo tinc apuntat Francisco de Paula del Villar.
9: Sí, ho podem dir en castellà.
1: Però, per tant, no era
9: ell...
1: català.
9: No, ell era nascut a la zona d'Albacete, Múrcia, i puja cap aquí, puja cap a Catalunya, tot i que s'empapa molt ràpidament del que és el primer modernisme.
16: Bueno, això prou nyordo, eh? No, diguem-ho clar, eh?
1: Bueno, al final escolti, veure, hosti, la veritat, home, però...
16: Al final venia d'aquí...
9: Però a Gaudí li parlava en català.
7: Sí, sí, sí.
14: Veiem imatges del papa, eh?
1: A veure, què moment, perdona. Digues, Arnau, què passa?
14: El Cesc potser ho veurà, però ara hem vist imatges ja del papa Lleó XIV enfilant-se al papamòbil que el portarà tot el carrer Rosselló fins aquí a la Sagrada Família. Per tant, és qüestió de segons que comenci aquesta ruta des de pràcticament sota la Diagonal fins a la Sagrada Família. Veiem imatges, comença a saludar ja el papa, sí. Acompanyat un altre cop del cardenal Lomella i de l'arcabisbe de Barcelona.
1: Hòstia, Lomella, tu, de veritat, cap a ser.
14: No se'n perd ni una.
1: Però ha de pujar al cotxe també Lomella. És que...
9: Home, clar,
7: sí. Persona que el caldrà.
1: És normal que l'arcabisbe estigui enganxat com una paparra? Perdona, Arnau, li pregunto al Víctor Rodríguez.
6: És normal, i si heu vist al migdia, quan ha anat a Montserrat, el papa mòbil anava amb el bisbe de Sant Feliu, perquè Montserrat pertany a un altre diòcesi. Exacte. I per tant l'anfitrió és el bisbe de Sant Feliu, que és Dominic. I per tant avui no anava l'Omella amb ell, sinó que quan ha pujat a Montserrat anava l'anfitrió.
1: Que és quan el papa
6: diòcesi.
1: Ha descansat una mica.
6: Bueno.
1: No, perquè aquest l'Omella és com una ràdio, és que el veus tota l'estona dient-li coses al Sant Pare.
10: Saluda i comença, saps? Està saludant i el papa.
1: Sí, bueno, sí, però és moment, que estic acabant la... És que ara... Veig amb uns nervis. Sí,
9: és que és més important el papa que tu, eh?
1: Bueno, però que estàvem comentant lo de l'arcabisbe.
9: Us poseu nerviosos.
1: Perquè ha passat desapercebut que no ha anat amb ella a Montserrat.
6: Correcte, però hi ha un principi de territorialitat, i llavors quan ha arribat el monestir de Montserrat està regit per un abat, és una abadia, i el pare Manel Gasc el que el feia era esperar-lo per rebre'l també com a anfitrió del monestir. I han estat les tres persones amb les quals han estat, diguéssim, assegut i tota l'estona. Per tant, si hagués anat ara anés a Vic, doncs el seria amb el bisbe de Vic i l'acompanyaria com a tal. Com ara singularitat també pensava dir com han millorat les coses, perquè quan el papa Joan Pau II va venir l'any 82, es va fer de correcuita un papa mòbil en 15 dies, perquè es van adonar que el

0: acreditació i, per tant, hi ha molts agents cívics, molts Mossos, que els van recordant que aquí només poden passar les persones que estan prèviament acreditades. Per tant, aquestes 4.000 persones que estaran dins la Sagrada Família i les 4.000 que podran veure...
1: Val, Cesc Giró, ara sí, anem amb
2: sí,
1: tu.
2: Ja està en marxa, Toni, la comitiva. El papamòbil ja ha arrencat. Fa una primera aturada, veiem una imatge molt llunyana, però veiem el papamòbil envoltat de força gent. Els voltants, com hem descrit aquí en aquest tram del carrer Rosselló, estan a vessar de persones que estan esperant-lo. Serà, jo crec, una ruta lenta, perquè el papa, com hem anat veient aquests dies, s'atura, es vol aturar a saludar, li porten nadons perquè els beneeixi.
3: Ya no está la deseo, estoy bien. Catalunya freedom de colonización. Hi ha un cartell que posa molt estalada.
2: Aquest papamòbil que s'enfila com una cremallera per un mar de mans que l'aclamen, està a vessar al carrer, gent que va amb globus, amb pancartes, amb banderes...
1: Deixa'm dir que així com apuntava en aquest cas la Laura Fai, també hem vist les imatges de l'església de Sant Agustí, que no, sí. Però també perquè ens han explicat els oients que l'accés era
4: restringit per
1: seguretat, per tant, per això no hi ha hagut gent. Ara mateix, aquest carrer Rosselló està ple a vessar. Sí.
5: I per sort,
1: també
5: hi ha banderes espanyoles,
1: Digues, perdona, Cesc.
2: No, dic, hi ha banderes de tot.
5: Espanyoles,
2: moltes banderes de molts països diferents, sí. De molts països diferents, moltes de Llatinoamèrica, espanyoles, catalanes, moltes del Vaticà, també, amb un carrer Rosselló ple de gent que dibuixa perfectament a tot aquest recorregut que està creuant el papa. Ara mateix el papa el que està fent és creuar ja l'avinguda Diagonal. Per tant, ja ha fet Passeig de Gràcia, creua Diagonal i enfila tot el carrer Rosselló, d'aquí poca estona, està anant més ràpid segurament del que preveiem, d'aquí alguna estona ja el veurem en aquest tram del carrer Sicília i Sardenya. Ara mateix, a punt d'arribar al carrer del Bruc, va fent senyals amb la mà, agraint el gest de suport de tota la gent, de tots els fidels que s'han acostat aquí al carrer Rosselló, amb aquest cordó també de policia.
1: Digues, Damià,
2: a banda i banda.
4: Sant Pare veurà la casa de les Punxes, una de les construccions. Exacte. També de Punxes.
3: Sí.
4: Que
3: de fals, ja dir,
4: coneixerà el modernisme de casa nostra.
6: Ha passat davant de l'església.
2: Exacte, exacte.
6: També.
1: Molt bé, doncs veig tot de gent...
7: I deia el Cesc, moltíssima presència policial, cada, no sé cada quants metres, però...
1: Sí, mira, ho estem veient ara a les imatges, a cada 50...
2: Cada 3 metres...
1: Sí, bueno, sí,
2: cada 3 metres
1: sí.
2: hi ha un
1: policia.
2: Hi ha zones que més i menys,
1: sí, molta
2: però a cada
1: policia.
2: 3 metres hi ha un policia. Ara ja estem passant Bruc. Arribar al carrer Girona, ja aquest papamòbil, que s'havia proposat fer aquest trajecte amb un quart d'hora.
1: Alguna cosa passa...
2: Li porten un nadó, el primer nadó que beneeix en aquest trajecte, en aquest recorregut, em portava ja, no sé qui ha fet el càlcul, però avui ha sortit un teletip informatiu que deia que ja en portava més de 100 beneïts en tota aquesta, visita a Barcelona. Per tant, tots els seus agents de seguretat...
3: Però digues que hi ha estalades, que no estàs dient.
2: Un altre nadó. N'hi ha moltes, i davant meu tinc unes quantes. Veurem què passa també quan passi per aquí, que hi ha aquesta zona que dèiem on hi han concentrats l'Assemblea Nacional, l'Òmnium Cultural,
3: sí,
2: que han
3: sí.
2: fet aquesta crida. Veurem si hi ha reivindicacions més polítiques en aquest recorregut. De moment, el trajecte, veiem el papa, que de moment no ha fet aquest gest de 6-7, que s'ha fet famós.
1: Sí, què vol dir això?
2: Sobretot,
1: algú de vosaltres té...
2: No hi ha una explicació clara.
1: És impossible. Pregunto al Víctor Rodríguez, el temps, no sé, no. És eclesiàstic això del 6-7?
6: No. Ho desconec, sí que és un moviment que fa així, però la veritat és que
1: però
6: no.
1: Però ho fa el papa!
6: Sí, no ho sé, és que li van demanar, però no.
4: Americans, i és com un moviment de no voler saber, no voler entendre.
8: No està clar l'origen, és a dir, sí. Si ho busques a Google hi ha un munt d'explicacions, però ve dels Estats Units.
4: Marc, la pàgina es mou també quan ho busques a Google, però
8: no...
4: 6-7 hi fa el moviment, la pàgina.
8: No.
1: Però què vol dir això?
8: No, hi ha molt significat. Hi ha molt significat.
9: Molts nens ho fan per vacilar-se alguns als altres.
4: Però, una mica com aquella sí clau de la 13-14, no? Que no existeix.
1: Bueno, escolteu, com que tenim el papa que va beneint nadons, però clar, hi ha un... No entenc com no acosten gent gran. Jo, per exemple...
3: El Marcelí.
1: No, jo, per exemple, arribo vostè aquí...
2: Nadons i no tant nadons, Toni. Ara
1: jo, és que jo hagués acostat el senyor Virgili, l'hagués agafat en braços i que l'hagués beneït.
10: M'agafaries en braços?
1: Oh, i tant.
7: Per què ho faries, amb ell?
1: Perquè el papa l'agafés i el beneís.
10: Sí, perquè... Perquè potser em convé...
1: Clar, com el rei León...
3: Sí. Però m'ha sigut d'anem petit,

0: Mucho
1: potser
0: més.
1: Em convé més a mi, que jo ja estic més a prop de Déu Pare Nostre Senyor, que no pas amb un...
2: No, home, no, perdoni.
1: Però si no se sap mai.
2: No, vull dir que la canalla té tota la vida per endavant, si Déu vol. Si Déu vol. Bé, fem una pausa i tornem, perquè encara queden molts minuts per
0: moltes
2: arribar...
0: Moltes estelades per veure.
2: Molts minuts per arribar a la Sagrada Família.
0: Està ple d'estelades.
3: Versió RAC 1.
4: La llei d'habitatge diu que, quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
5: Interrompem la programació. Estem en directe des de Clarel. Maria, què està passant?
6: És una bogeria, Carles. No havia vist res igual. La gent surt de Clarel amb els ulls com plats.
5: S'ha confirmat la xifra?
6: Confirmadíssim. Arriben els preus encara més bojos. El rentavaixelles o Garel d'un litre a només 0,99. A Clarel se'ns n'ha anat la pinça. Vine i descobreix els nostres preus encara més bojos.
7: Hi ha vacances i vacances. Perquè les vacances amb B són l'upgrade de les vacances. En Baleària, tries viatjar tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
8: El futur del sector agroalimentari demana el teu talent. Inscriu-te al primer grau en Tecnologies i Direcció d'Empreses Agroalimentàries. Titulació pública oficial de la UB i la UPC en anglès. I trobaràs la millor sortida professional i la participació d'empreses líders del sector. Comença aquest setembre. Les places són limitades. No esperis més. Fes la teva preinscripció al portal d'accés a la universitat. Més informació a fabest.org.
9: Uf! Em pesen tant les cames i em veig varius.
10: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
9: Tu creus? Jo pensava que era normal.
10: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
11: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família... Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
12: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
13: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
14: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
16: Verisure. A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
17: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
18: El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa 2 anys que no ve, ha vingut. aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: RAC 1. RAC 1 i l'Ajuntament de Reus presenten Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre a Reus. El divendres 12 de juny, d'una a dues, el Vostè Primer visita l'únic centre d'interpretació de la vida d'Antoni Gaudí en l'any del centenari de la mort del màxim exponent del modernisme català.
19: A veure, per favor, totes atentes, que això és molt seriós, que estem a punt de parlar d'un geni universal. Us vull a totes escoltant-nos atentament, que repassem la vida i obra de Gaudí. De Gaudí? Ja ens explicaran secrets inèdits, però un geni universal em pensava que el programa anava de mi.
0: El divendres 12 de juny a la 1 del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre a Reus.
20: RAC 1. Tots som un milió.
0: Amb la col·laboració de Vermuts Miró.
19: Esther, qui és més geni, Antoni Gaudí o això?
21: Vaya papanatas.
19: Papanata no és català.
22: I vaya tampoc, eh?
19: Tu calla, repipi.
23: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
24: Verisure.
25: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
2: Són les 7 de la tarda, 4 minuts. El papa que segueix passejant amb el papa mòbil...
1: A poc a poc, eh?
21: Bon, molt a poc a poc,
2: aniria
21: sí.
2: més ràpid a peu que no amb el papa mòbil. Però bé, mentre dèiem segueix passejant amb el papa mòbil i aturant-se, anant molt lent i saludant els fidels, una de les incògnites d'aquesta tarda és si el Sant Pare portarà a la missa de la Sagrada Família un bàcul inspirat en Gaudí, que ha estat creat de manera desinteressada per un joier i escultor de Reus, a qui podem saludar a aquesta hora. És el Joan Serramià. Joan, bona tarda.
26: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda. Perdona?
26: Que consti en acte que sóc tarragoní.
21: Tarragoní.
2: Sí, bueno,
26: estic a Reus, això sí.
2: Bueno, doncs ara buscarem un notari que ho certifiqui i que ho escrigui. No és que tinguéssim un conflicte.
21: És que no és el mateix, clar.
1: No fem bromes. No. Com si ara el Marc Serra diguessis que és de Terrassa. Sí, sí.
2: No, mai a la vida.
21: Però
2: el taller a Reus. Sí, no ha quedat clar. El taller a Reus, però és tarragoní.
26: Això mateix, sí.
2: Molt bé. Escolti, abans de res, un bàcul què és? I quina funció té?
26: Bueno, d'entrada aniria amb bàcul perquè és el més conegut, que és el bastó dels pastors que porten amb aquell ganxo per agafar les potes dels bens i això, que els bisbes i arcabisbes ho porten de manera simbòlica, però el Sant Pare el que porta en realitat és una fèrula papal, que sona bastant malament i per això aniria amb bàcul també, per no dir fèrula, que sona una cosa de tipus mèdic.
2: A veure, vostè ha creat aquest bàcul i l'ha fet sense... en fi, de franc.
21: Sense cobrar.
26: Sí, sí. Clar, bueno, cobrant els materials, bàsicament, bueno, les despeses, sí.
2: Li consta que... no sé si té alguna pista de si el Sant Pare la farà servir o no el farà servir. En té alguna pista? En sap
26: jo
2: alguna
26: tot el que sé fins ara és que ahir el Sant Pare el va rebre allà al Palau del Bisbe de Barcelona, que li va agradar molt, i que si fos per ell el portaria, però no està clar perquè hi ha una sèrie de temes litúrgics que potser l'impediran. Però a últim moment serà ell el que prendrà la decisió de fer-lo servir, és una incògnita. Això està pagat entre persones en petites, molta gent, però en petites quantitats, de gent del territori Gaudí, de Riudoms, de Reus, de Tarragona, i també alguns feligresos de la Sagrada Família. I llavors hi ha molta gent aquí esperant que si no el porta, doncs hi haurà bastant desengany. Jo penso en totes aquestes persones. A mi també m'agradaria que el portés, però no està gens clar que el porti.
2: I com,
26: per les
2: com
26: últimes va... notícies que m'han arribat.
2: Ja, bueno, ara tinguem l'esperança de veure què és el que passa al final.
21: No,
2: anava a preguntar-li que com és que li va sorgir aquesta idea. Com va sorgir? Seva?
26: No, això no va ser idea meva. Això va ser una persona de Riudoms, el Javi Fortuny, que és un gran gaudinista, i ell em va trucar a principis d'any i em va dir hauries de fer un bàcul per Sant Pare. I dic, home, jo encantat, el que passa és que no soc ningú per fer-lo. Vull dir, organitzem-nos i fem alguna cosa perquè la gent participi, feu alguna cosa. I això ha anat evolucionant fins ara que es va acabar... El cap de setmana passat el vam acabar, que el vam... Perquè jo també ahir va inaugurar una escultura a Reus del Gaudí.
2: Sí,
26: a l'anomena Gaudí.
21: És una...
26: Llavors he estat molt ocupat, ho he tingut de fer a ratos, el del bàcul, però al final ho he aconseguit acabar.
3: És que ha confluït tot. Estem parlant d'una escultura molt gran, de 3 metres d'alçada, una escultura de bronze dedicada a l'arquitecte Antoni Gaudí, que, com deia, es va inaugurar
26: just ahir. Ara estic davant de l'escultura.
3: Està aquí, eh?
26: Sí, que sempre hi ha gent mirant-s'ho.
3: Expliqui una mica com és l'escultura aquesta, per si algú...
26: Bueno, l'escultura és un bronze... Bueno, el que és la imatge de Gaudí fa 1,90 m, encara que ell feia 1,70 m, però l'he volgut fer una mica més gran perquè tingués més presència.
3: Molt bé.
26: Llavors
3: molt
26: està treballant fent una idea que ell tenia, un desig que tenia de fer una remodelació del Santuari de Misericòrdia, que era, ell tenia molta devoció per la Mare de Déu de Misericòrdia, que li havia transmès la seva mare, i llavors no li van deixar fer. L'any 1903 va presentar unes primeres idees, uns esbossos, que li van rebutjar, es va enfadar molt, i ara jo doncs, he volgut fer-li l'escultura com si estigués, com si li haguessin donat el vistiplau i estigués treballant amb la maqueta d'aquesta façana del Santuari de Misericòrdia.
3: I el bàcul com és?
26: Com de manera simbòlica, doncs, fer les paus amb peus.
3: Perfecte. Ara ens ha explicat com era l'escultura. Ara el bàcul. El bàcul que vostè ha preparat pel Papa, com és?
26: Sí. El bàcul és un homenatge total a Gaudí, perquè a part la creu de dalt és, la creu, és una creu molt semblant a la de la Torre de la Jesucrist, de color blanc, igual que la de la torre. Després continua amb una peça de plata allargada que té formes de la façana del Naixement, i amb aquesta peça de plata hi ha quatre pedres incrustades del mas de la Calderera, que és el mas aquest on uns diuen que no va néixer i altres diem que sí, perquè hi ha la polèmica aquesta. I després continua la fusta. La part de fusta s'ha fet amb 5 fustes de 5 continents, donant una idea així universal, tant de l'obra de Gaudí com de l'Església. I a la part de baix hi ha una tortuga de plata, també basada en una tortuga que hi ha a la façana del Naixement, que és una de les primeres obres que va fer Gaudí quan se va fer càrrec de la Sagrada Família. Llavors el bàcul aquest representa que a la part de baix hi ha el primer que va fer Gaudí i a dalt la creu, que és l'últim que s'ha fet ara, no? És tot està ple de simbolismes, això.
2: Bueno, doncs a veure si el Papa s'estira, i agafa el bàcul. Ho deu portar al maleter del cotxe, perquè el Papa Moli no l'he vist.
4: No, que ja deu ser la Sagrada.
26: És desmuntable.
3: Ah, sí?
26: Això va fer un fuster de Montblanc que es diu Òscar Uller, que és l'especialista en fer coses de fusta de molta precisió, i ho va fer molt maco, la part de fusta.
3: I molta atenció, que el Joan Sarramià és de la família Gaudí,
26: Sí, per part de mare també sóc Gaudí. La meva mare es deia Gaudí de segon cognom.
4: Ai, carai.
26: I ara, bueno, ara ens fa falta un miracle urgent del Gaudí perquè el Sant Pare agafi el bàcul.
3: Ara.
2: Bueno, a veure, miri, ara parlant del Sant Pare...
3: Podria comptar com a segon miracle,
2: sí,
3: no?
2: Sí, ara anem a treure el cap. Doncs Joan... Sí. Digui.
26: Digues. No, que si aconseguim això, aquest miracle, ja el fan sant a l'acte.
2: Val, doncs a veure si és possible. Bueno, també de retro que no el facin sant a vostè.
3: Dos miracles.
26: A mi també em tocaria, sí.
2: Home, clar, per la feina feta. Joan Sarramià, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
26: A vosaltres.
2: Adéu-siau. Ser Giró, que ens demana pas perquè diu que hi ha cridòria. Recordem que està a la confluència entre Rosselló i Sicília.
5: Sí, doncs ja pel carrer Rosselló, entre Sardenya i Sicília, veiem 5 furgones dels Mossos d'Esquadra, 4 motos dels Mossos d'Esquadra que fan obren pas perquè passi ja el papamòbil amb el Papa Lleó XIV. Sentim crits de fons, això vol dir que tenim el papamòbil i Lleó XIV a 100 metres d'aquí. De fet, ja veiem com s'acosten tot el seu equip de seguretat amb els cotxes que obren pas, els cotxes oficials que obren pas a aquesta comitiva. Algunes sirenes que ja indiquen que ja està a punt d'arribar el papamòbil. Sentim de fons, de fet, ja veiem aquest papamòbil de color blanc, la cridòria de la gent que està veient ja Lleó XIV com els va saludant amb crits de visca el Papa. Ho sentim de fons, veiem ja també aquesta càmera que va fent aquest pla seqüència de tot el recorregut amb la comitiva oficial, i les mans com es van alçant amb les fotografies, la gent que treu els mòbils, que vol captar aquest moment, vol immortalitzar aquest moment amb el Papa Lleó XIV a pocs metres. Cada cop la cridòria es va fent més evident, la sentiu segurament de fons. Déu-n'hi-do la comitiva que acompanya aquest Papa, quants cotxes la formen. De moment ja n'hem comptat una dotzena, veiem ja.
2: És com quan arriba el Tour de France. Quan vas a veure el Tour de France?
5: El tenim ja pràcticament...
2: No arriba el Tour, digues.
5: El tenim pràcticament just davant. Ja veiem aquest Papa Mòbil amb tota la seguretat, 8 persones per banda, i el Papa Lleó XIV que va doncs, beneint, donant la benedicció a tots els fidels que s'hi acosten. Poc a poc va parant, ara ha fet una parada, li han donat un llibre que se'l guarda l'arcabisme Omella. Veiem com va saludant. Ara tenim
1: ja no veurà més aquest llibre, el Papa.
5: El tenim just davant nostre. Passa, doncs, per davant d'aquest grup d'estelades.
1: Que beneixi, Racó, digue-li.
19: Calla, que està dient una de les estelades!
5: Per favor. De moment, doncs, fa aquestes benediccions.
2: Sí, però amb això està bé el senyor Virgili. Home, perdona, la Sonsoles ve que ha fet beneir dos cops el programa i nosaltres res.
1: Nosaltres res, digue-li.
5: Ara saluda, Racó. Ara ha saludat aquí dalt.
3: Hola, Papa!
5: Ha mirat al cel, ha mirat al cel.
6: Hola.
5: I ens ha vist a dalt d'un terrat.
1: T'he vist.
5: I ha saludat. Segurament ha reconegut el micro de Racó per la
2: nova visita. Home, té una bona vista.
5: Aquests dies està la seva ombra.
1: On vas a parar?
5: I veiem, doncs, com ja fa en fila aquest tram final del recorregut al Papa Lleó, aquest gir que farà al carrer Sardenya per fer aquests últims metres cap a la Sagrada Família, els últims metres que el porten cap a la benedicció de la Torre de Jesús després de fer la missa, aquesta missa solemne que es farà a l'interior de la Basílica. Dèiem que hi havia una dotzena de cotxes abans del Papa Mòbil, però és que darrere n'hi ha una vintena.
1: Jesús.
5: És Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
19: Està ple d'estelades, digueu, sisplau.
2: Hòstia, de veritat, quina torre porta tota la tarda amb les estelades. Que molt pesadet, de veritat, molt pesadet.
5: Aquestes estelades que deies...
2: Sí, han estelades, sí.
5: Ja estan marxant. És curiós perquè un cop ha passat el Papa Mòbil, la gent desfila amb una rapidesa, segurament
2: és que ja ha passat, clar, què vols fer? A veure, permeteu-me, abans que arribi a la basílica, a l'església.
19: Ho has dit bé, basílica.
2: Ja arribo un punt que em perdo. Basílica de la Sagrada Família, abans que arribi. A veure, de tots aquests regals que m'ha escoltat, que hi ha una senyora que també li ha donat un llibre i que se l'ha quedat... A veure, deixa'm preguntar, espera un moment. Para, que vaig a fer una consulta, perquè ara mateix... Arnau Mañé, bona tarda, de nou.
7: Hola, bona tarda.
2: A veure, què trigarà el Papa a arribar?
7: En principi, pocs minuts. De fet,
2: però quants?
7: No ho sabem, perquè depèn de...
2: Bueno, doncs ja està. Tenim minuts. Endavant. És que vull saber si tinc minuts per explicar què se'n fan dels regals del Papa.
8: I tant que tens
3: minuts.
8: Mira, la notícia que us dono és que alguns d'aquests regals acabaran al Vaticà i potser vosaltres mateixos els podreu anar a comprar allà.
19: Com?
8: És a dir, el bàcul d'aquest senyor que acabem d'entrevistar és possible que acabi allà.
3: Això seria molt gros,
8: i que algú de la taula, com el Damià o qui sigui, el vagi a comprar allà.
2: El bàcul no.
8: És increïble.
1: El bàcul no.
8: Però la llista de coses que li han regalat ja l'heu anat veient, i avui hem pogut parlar amb una persona que ha anat al Vaticà i ha estat en una botiga on molts d'aquests regals van a parar.
2: Bueno,
8: aquesta és la notícia. Aquí, el Damià crec que també...
2: A l'Interfecto també.
8: En aquesta botiga que està...
2: Ha estat a tot arreu i a la botiga també.
8: Sí.
1: És nostre senyor.
8: No sabia que hi havia els regals, potser perquè hagués comprat alguna cosa, però és una botiga que hi ha just a l'estació de tren i que està... No m'expliquis més. No m'expliquis més.
1: Està lliure.
8: Mira, he parlat amb el Pedro Javier Armengou, que és redactor en cap del Diari de Tarragona, que és aquesta persona que hi ha pogut anar. Efectivament, és a l'estació de tren del Vaticà, que està reconvertit en una botiga, i hi ha una part de la botiga on tu pots comprar aquests regals.
2: Ui, em sembla que no tindràs temps ni d'explicar-ho, eh?
3: Que sí.
2: Home, però si està arribat...
1: Ara és la salutació.
3: Ara és la salutació.
2: És igual, això ho hem d'explicar. A veure, Arnau.
7: Ara mateix el rei d'Espanya saludant el Papa Lleó
1: XIV,
7: just darrere el cardenal Omella, el rei Felip, ara la reina Letícia, vestida de blanc també, impoluta, com sempre.
1: Viva el rei!
3: Per favor...
7: arriben en el moment indicat a un quart de vuit, tal com estava previst, puntualitat suïssa en aquest cas, alguns xiulets molt tímids de fons quan es veuen imatges dels reis d'Espanya rebent el Papa Lleó XIV, i en aquest moment és el moment protocolari, el Papa Lleó XIV saludant a Pedro Sánchez, ara mateix el president del govern espanyol, també a la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, el president de la Generalitat, Salvador Illa, Jaume Collboni, alcalde de Barcelona. Els podrem anar repassant tots, però vaja, moment autoritats ara mateix, fins que d'aquí a uns minuts, en principi a un quart i cinc de vuit, entri al recinte de la Basílica de la Sagrada Família i a partir d'aquí ja comenci a engegar tota la litúrgia.
1: La reina va de blanc perquè pot anar-hi.
7: Sí, reina catòlica.
1: Exacte. Vull dir, expliquem-ho això perquè...
2: Sí, no, no, i tant. Si no, jo dormiria malament avui.
8: Ens trobem amb els regals, us deia que...
2: No, però és molt interessant. Sí. Molt interessant.
8: Dic, estàvem amb els regals, us deia que fins i tot els podem tornar a recomprar. Fixeu-vos què m'ha explicat el Pedro Javier Mangou, que alguns, que això és l'impacte, es reutilitzen. És a dir, tu li regales un llibre al papa i el papa te'l col·loca.
6: Sí, es poden reutilitzar regalant-ho a periodistes, a caps d'estat, a diplomàtics... això depèn, o pues, algun treballador, algun amic, però no, diguem-ne, està molt estipulat el tema de la possessió dels béns al Vaticà. Està bastant restringit, diguem-ne, la propietat de les coses.
8: Per tant, si vas allà convidat, potser et donen alguna cosa que li han donat al papa abans.
3: Ara veiem el papa amb una nena invident, que es diu Valentina, que té 12 anys.
5: Correcte.
3: Que li mostrarà com és la Torre de Jesús, tal i com la veuen les persones que no tenen vista, és a dir, palpant-la. I li fa aquesta demostració, és un, la 11 va demanar a veure si es podia fer aquesta demostració, i des de la Basílica de la Sagrada Família van dir que endavant. I ara mateix és justament el que està passant. La Valentina ensenyant-li al papa... Perfecte.
2: Ah, calla, a veure,
9: escolta. ...rodeando toda la torre. Estos pilares acaban en punta.
5: Castellà!
9: Si continuamos la trayectoria, veremos ventanas como en forma de hoja de árbol o rombo. Y también hay 12 por toda la torre. El 12 es un número muy representativo. Aquí... Más arriba podemos ver una serie de escudos y una cosa que os voy a contar es que Gaudí utilizó botellas de vino, o sea, la idea de Gaudí era utilizar botellas de vino para decorar los escudos, cristales de botellas, para decorar los escudos que podemos apreciar en estas filas de por aquí. Y en medio de los escudos hay letras mayúsculas en fila que ponen Tu Solus Santus.
2: De l'helicòpter podia retirar-se una mica perquè, clar, es fa difícil de seguir.
3: Ho explica molt bé, eh?
2: Sí, l'helicòpter...
9: Aquí arriba podemos ver com una especie de corona de...
3: Mira, la reina li demana que parli més fort, eh?
9: Aquí arriba podemos apreciar una corona como de dos puntas por lado de la torre y después podemos apreciar una serie de vitrales, trozos de hierro enmarcados por unas líneas, como aquí pueden ver, un trozo de vidrio que tiran enmarcado por unas líneas.
2: Un helicóptero.
9: Y Gaudí lo diseñó para que la luz se filtrara con el contorno de los marcos que podemos ver aquí. La torre, que hasta entonces había tenido 4 costados, ahora pasa a tener 8 lados. Como pueden ver, miren, todas las aristas, 8 lados. Y finalmente llegamos a la cúspide de la torre, llegamos a la cruz. Es una cruz de 4 brazos, con el quinto y un quinto hacia el cielo, o sea, que apunta hacia el cielo. Los brazos son así. Le voy a enseñar, por ejemplo, este brazo de la derecha. Este brazo parte del centro, tiene 8 lados. Cuando va continuando, se va aplanando, pasa a ser de 4 lados. Después podemos apreciar una especie de vidrios también enmarcados por líneas que Gaudí diseñó como miradores para que se pudieran ver las vistas de la ciudad desde estas ventanas. Y también cuando vamos llegando...
10: ¿Puedes subir ahí?
9: Sí, se puede subir aquí y desde aquí ves la ciudad, se puede subir. Cuando vamos llegando al final, la torre, la punta de la cruz se divide en 4 lados, los cuales todos conectan y acaban en un vidrio en forma de pirámide. El otro brazo es igual, empieza en el núcleo, se va haciendo más pequeño, los miradores, se divide...
2: A veure, una pregunta que vull fer al Damià Amorós. Gaudí realment va dissenyar aquest mirador? O sigui, va pensar... No, crec que això...
11: Ell va dissenyar que la creu s'il·luminés, però un mirador com a tal, sí que hi havia alguna idea que si pogués accedir, que tot l'espai fos accessible, però com a mirador com a tal no està dins
2: els fulletons.
11: Tot el que sabem... Clar, hi ha un problema amb Gaudí i la Sagrada Família. L'any 36 es crema tot.
2: mort. Bueno, es crema, no, ho cremen.
11: Ho cremen.
2: Sí, sí, sí. A veure si comencem a...
11: Sí, sí, tens tota la raó.
2: Bueno, és que es crema. Que crema. No, no es crema. Sembla accidental i no.
11: És provocat l'any 36 sí, sí. Per totes aquestes institucions que estaven contra l'Església Catòlica i cremen, volen destruir. Quan tot això passa, el que queda són uns fulletons que es van publicant des de l'any 20 i escaig fins al 29, l'últim ja no el redacta Gaudí, on se'ls va explicant el projecte a poc a poc. A sobre també tenim l'Eco de Sant Josep, que ara és la Basílica. Mm. Són tota aquesta informació que ens ve per segones. Fins i tot moltes, hi ha molta gent que diu Gaudí no va escriure res. Gaudí va escriure, i molt, segurament moltíssim, però han cremat la seva obra, ho han destruït. I el que tenim són documents de joventut i de la Sagrada Família, sobretot aquests quatre fulletons, que sí que ens diuen que la torre havia de ser d'una alçada semblant, allò que us deia del 162, que havia de ser accessible, que estaria coronada per dins per l'Agnus Dei, que és el que encara no s'ha instal·lat, però s'instal·larà, i que havia de brillar de dia i de nit. Jo crec que avui veurem la part de nit, aquesta espectacular il·luminació que sortirà, que ja s'ha assajat, alguns ho hem vist, a la Sagrada Família.
3: No sé quan estava previst que durés això, però la Valentina continua parlant, bueno, i no sé si...
11: S'està agradant, la Valentina, s'està agradant.
3: Sí, està aprofitant.
1: I dir que la creu no és de 5 braços, sinó que és de 6 braços. Se'n diu creu de 6 braços perquè és una creu que un braç va cap dalt,
5: ara acabat la...
1: cap a l'infinit, cap dalt, un altre va cap baix, cap a l'infinit, i l'altre cap a les quatre direccions. I, per tant, es diu creu de 6 braços.
3: I quan podrem pujar al mirador
11: aquest? Que diuen cap a l'any 27, segurament cap a l'any 27, jo crec que potser serà més cap al 28, sí. Perquè hi ha un accés... Jo he pogut accedir fins a la base, que és, avui ho veurem, que és una espècie d'amfiteatre que hi ha, sí. On hi haurà una actuació musical, es veu tot l'accés... arribes fins a la cota 100 i escaig per ascensor, a partir d'aquí comença un gran vestíbul amb una escala helicoidal de cargol que puja, puja, puja, i a dalt de tot hi ha tota una decoració feta pel taller Comelles de Granollers, pintada a mà, i arribaries a la part superior on sempre s'ha de fer a peu, l'ascensor no arriba fins dalt. Hi haurà d'haver aquests 13 ascensors, a dia d'avui n'hi ha 8 en funcionament, només 2 accessibles al públic, però quan tota la Sagrada Família estigui en marxa hi haurà més de 13 ascensors.
1: És com la cúpula de Sant Pere al Vaticà, que has de pujar a peu.
2: No, volia preguntar-li en aquest cas al Damià, a veure, aquesta famosa façana que falta...
1: Farem un nyap?
2: Moment, aquí hi falten dos torres, també, no?
11: Quatre.
2: Perquè quatre.
11: Són Sant Pere i Sant Pau...
2: O sigui, seria la mateixa torre que el naixement que tu ens comentaves. No? O sigui,
11: tenim...
2: falten... O sigui, per tant, no és una entradeta...
11: No, és l'entrada principal.
2: L'entrada principal...
11: Creiem que arribarà un ajuntament, l'acord, l'Ajuntament i la Junta Constructora, per derruir aquells dos interiors d'illa des del carrer Mallorca fins a Aragó, si no recordo malament, i allà s'ha de fer aquesta esplanada. Gaudí el que projecta són unes escalinates que el trànsit passés per sota de les escales i a dia d'avui hi ha tres projectes sobre la taula i han fet feina dos entitats assessores de la Junta Constructora, que és la Comissió Artística i la Comissió Teològica. No sé quin ha sigut, però avui m'han confirmat que les dues comissions han escollit el mateix projecte i ha de ser la Junta Constructora que al final valorarà quin d'aquests tres projectes serà. Un d'ells, per exemple, és la Cristina Iglesias, que va tindre fa molt poc una exposició a la Pedrera, que era espectacular, aquella construïda amb bronzes, amb aigua. L'altre és Miquel Barceló, i crec que el tercer és Miquel Delgado, i el que proposen no ho hem vist perquè encara s'estan acabant
2: d'avaluar. Per tant, és la façana, però quatre torres més.
11: Quatre torres més.
2: Que seran de l'alçada de quin...
11: De les del naixement i les de la passió.
2: Igual.
11: Sí, senyor. I a sobre encara ens falten els dos laterals de la part superior, que són dues de les sagristies, de les capelles, acabar el claustre, que rodeja la sagristia.
2: Sí, perdona, però falta molta feina aquí.
11: Jo, la gent, quan diu 10 àngels, veig molt animats. Jo crec que estarem més 15 o 20. Aquella idea que no és de Gaudí, que s'ha anat fent servir, que és que realment cada generació, els nostres avis al naixement, nosaltres més o menys la de la passió, i que els fills o els nets faran la de la glòria, jo crec que és totalment real. També m'imagino el dia que s'acabi l'obra i desmuntem les grues de la Sagrada Família, no sé si hi haurà el mateix interès per seguir dinant, per seguir-hi col·laborant. Jo, senyor Marcelí, tinc el dubte.
2: El Víctor Rodríguez, què en pensa? Hi haurà interès per la Sagrada Família un cop desmuntem les grues o no?
10: Sempre n'hi haurà i sempre hi haurà els papes que vindran a veure-ho, perquè crec que serà l'església més significativa i única del món. El que sí que, evidentment, no hi haurà una fase amb la qual tu diguis, no, és que vaig estar a Barcelona fa 10 anys i ara resulta que no he vist, perquè els que ja comencem a tenir una edat, som joves consolidats, que m'agrada dir-me a mi, ostres, la fesomia de la Sagrada Família, de com la coneixíem amb la creu, ha canviat amb els últims anys, i sovint la Sagrada Família no creix prou per la pressió que hi ha de tot l'embalum de les visites, és que no pots part, perquè si aquesta Sagrada Família estigués al mig de la plana de Vic, les facilitats constructives i no l'anés a visitar, havent-hi els diners, el temple pujaria molt.
2: Ara estem veient Arnau Mañé, sí, el papa, que ha baixat
3: la cripta.
2: A la cripta. Suposo que és on està, aquí és on està enterrat.
11: Aquí és on hi ha la família.
7: Sí, la tomba de Gaudí.
11: Aquí, sí, sí, sí. La primera que es veu és a Bocabella, és la família, sí, que inicia el projecte amb l'Associació Feligreses de Sant Josep, i just ara s'està passant per la Girola, travessant tot el que és la cripta, i es dirigeix cap a la tomba d'Antoni Gaudí.
10: Ha saludat a les senyors Esteve Camps i els bisbes auxiliars de Barcelona.
7: Anem perfectament on time, perquè de fet anem d'hora, dos, sí?, minuts d'hora. Això havia de ser 7:45 de vuit i anem dos minuts per davant, per tant anem sobre el previst. Recordem que el papa Lleó XIV entra a aquesta cripta, farà una oració davant del Santíssim i també de la tomba de Gaudí, i a partir d'aquí ja començarà la cerimònia com a tal, amb els preparatius litúrgics, i després ja sí la processó d'entrada a la Sagrada Família.
2: Bé, doncs com dèiem, ara mateix està visitant la cripta. El Benet Íñigo, que ens vol comentar alguna cosa relacionada amb el món del...
3: No és un, eh?
2: Ah, no és un. A veure, Benet, quants helicòpters són? Això és les Valquíries, la pel·lícula Apocalypse Now, el moment de la música de les Valquíries. On som? Benet.
12: Hola?
2: Benet. I? Doncs el Benet, que el ventilador de l'helicòpter l'ha xuclat i ara mateix està a la Basílica del Tibidabo.
3: Si no, si vols, també podem parlar amb l'Eulàlia Carrascal.
2: Sí, home, hi anem.
3: Que ha parlat amb fidels que han vingut, han anat a veure el papa i no han pogut entrar dins del recinte, Eulàlia.
13: Sí, estic a l'Avinguda Gaudí amb el carrer Marina. Aquí hi ha unes 500-600 persones que no poden entrar en aquest recinte, però és que a més, des d'aquest punt, no poden ni veure la pantalla. És a dir, estan aquí, estaven pendents de veure quan arribava el papa, en alguns moments pensaven que arribava, després era que no, hi ha molt poca visibilitat des d'aquí, i de fet, en diversos moments han cridat no sé bé, no sé bé. Aquí hi ha de tot, molta gent jove, gent que va amb banderes del Vaticà, també estelades, gent amb marxandatge del papa, amb samarretes del papa, i gent que ha portat tamborets per veure-hi millor. Però això, poca visibilitat. N'hi ha que diuen que són aquí perquè són fans del papa, i d'altres que són veïns del barri i que han vingut per simple curiositat. Ens ho explicaven fa uns moments.
14: Y me da mucha rabia no haber podido entrar ahí a las sillas, aunque sea porque mi nieta va a hacer la comunión aquí. Y no nos han dicho si queríamos entradas o las posibilidades para estar ahí. No nos han dado ninguna posibilidad. Y mi niña viene aquí todos los miércoles a la catequesis.
15: Pues para ver al papa, porque nos hace mucha ilusión.
16: Pues per curiositat, per veure, com que som del barri, a veure si el veiem una estoneta, perquè és una mica difícil, però bé, amb ganes.
2: A veure, digues, perdona, Eulàlia.
13: No, que hi ha gent que ens deia també que havia vingut d'arreu de l'Estat i que havia fet quilòmetres i quilòmetres per venir aquí a Barcelona i poder veure el papa, i criticaven que s'haguessin col·locat tan poques pantalles aquí. Diuen, estaria bé que haguessin col·locat moltes més pantalles gegants a l'entorn de la Sagrada Família, perquè hi ha molta gent que ha vingut aquí per veure el papa.
2: A veure,
13: i no,
2: disculpa,
13: Eulàlia,
2: que ara mateix tenim el papa, Víctor.
10: Sí, el papa és a la cripta, mossèn Turull, que és el rector de la Sagrada Família, l'ha acompanyat fins davant del Sagrari, fins davant del Santíssim Sagrament. És el mateix que ha fet quan va arribar a la catedral, quan ha entrat a Montserrat, és a dir, va a resar agenollat, doncs, davant del Sagrari, davant del cos de Crist, i aquesta capella lateral, doncs, està molt a prop del que és la tomba d'Antoni Gaudí. Per tant, ara hi ha uns moments de recolliment davant del Santíssim i al costat de l'altar, on hi ha de la cripta, que és on se celebra, doncs, diàriament l'Eucaristia a la Sagrada Família, com a parròquia del barri de la Sagrada Família, que és. Per tant, el que fa és un acte, doncs, evidentment, doncs, que fa qualsevol persona, doncs, en el punt central, en el lloc central d'una església, que és on hi ha el Sagrari.
2: I ara, sí, s'adreça a la tomba, no?
10: Ara estem davant de la tomba d'Antoni Gaudí, i per tant és un dels moments també centrals, doncs, del dia d'avui, perquè és on està enterrat l'arquitecte de la Sagrada Família.
2: Doncs moment de silenci també a la Sagrada Família, moment de recolliment. Aquest és el so que tenim.
22: També s'ha fet el silenci a l'exterior.
3: Ah?
22: Tot el públic que està davant de l'escena del naixement, que ho segueix per pantalles, que ha anat cridant cada cop que apareixia el papa a la pantalla, quan ha arribat, quan entrava la Sagrada Família, ara també està totalment en silenci, veient, doncs, com encén aquests ciris a la tomba de Gaudí.
7: L'acompanya, per cert, el mestre de cerimònies litúrgiques del Vaticà, que és Giovanni Rabelli, Diego Rabelli, Giovanni Rabelli, que és la persona que ara fa un any va fer l'extra omnes a la Capella Sixtina, segur que ho recordareu, de fet ho vam viure en directe aquí al Barça RAC1, aquell moment de tancar les portes, extra omnes, sí. Tothom fora, doncs és la persona que l'acompanya també en aquest moment litúrgic a la capella, a la cripta, més ben dit, de la Sagrada Família.
2: Com dèiem, feia moltes coses a comentar, gràcies a Eulàlia Carrascal. Víctor Rodríguez, expert en temes religiosos i col·laborador del Digital Catalunya Religió. Ahir parlàvem ja d'aquesta hipòtesi de que acabi sent beat Antoni Gaudí. Avui, no sé si ha estat avui que he llegit ja que es donava per fet un primer miracle, que s'estaven buscant miracles. Com està aquest procés?
10: Bé, pel que se sap, doncs hi ha l'existència d'un miracle. Aquest miracle, doncs, el que es fa és estudiar-lo, llavors això s'envia a Roma i Roma determina si realment és un miracle o té una explicació científica. Per tant, els tres passos que tenim, doncs, d'aconseguir que una persona sigui sant, és el primer, que és venerable, per tant Gaudí ja és el que acaba de passar, ja pot ser venerat, després pot ser beatificat quan hi hagi un primer miracle i després amb un segon miracle és quan es canonitzi, per tant és quan una persona ja es considera que és sant. Amb això s'ha de dir una cosa, que és que els sants els fa Déu, es diu popularment, i l'Església els reconeix. Llavors, el que està fent ara l'Església és reconèixer. Vull dir, Gaudí és una persona que la santedat se li ve atribuïda pel que va fer la seva vida, la seva obra. Llavors ara s'han de fer uns passos per reconèixer-li. Llavors és el que fa l'Església. L'Església determina que aquesta persona és digna d'imitació, certifiquem que és el cel i que, per tant, també és digna d'imitació perquè és la seva vida ha estat exemplar. Per tant, ara estem a aquell punt de que hi ha uns grans expedients amb els quals es mira realment si hi ha algun punt negre o no i si realment ha fet un miracle.
2: Ara estem veient imatges de dins de la basílica, que realment és espectacular. Ahir en un documental de TV3, Damià, vàrem poder veure que en el taller aquest que van cremar,
11: allà en va viure ell,
2: hi havia les maquetes, sempre s'ha parlat de les maquetes, però una de les coses que em va... jo no ho havia vist mai, és l'estructura aquesta que estem veient de la basílica, ell la tenia reproduïda.
11: Clar, un dels elements de construcció...
2: Sí, no era una maqueta, disculpa, com aquesta de la Lego...
11: Potser no era un 1-1, però era un 0-51.
2: Era gran,
11: era un model molt gran. Sí, un dels elements importants de Gaudí, com us deia, és la tecnologia, però ell també es basa en la tradició, i el fet de tindre un taller de maquetistes que encara ara, dia d'avui, treballen, ens ha servit per entendre la Sagrada Família a l'època de Gaudí. Què feia ell? Encomanava unes maquetes a guixers del barri, que al final van incorporar-se en el taller de la Sagrada Família. Ell el tenia tan anterioritzat, com dius, el taller funcionava d'una forma important. Ell a la part baixa tenia el lloc on treballava, el seu secretari, la gent, i a dalt és on dormia, perquè menjava, fins i tot menjava a casa d'en Bocavell, a casa del Berenguer, que era un dels seus deixebles, i el taller de guix era tan important que quan es destrueix, intencionadament, Toni, els fragments recuperen d'una forma molt interessant, que és que es fan servir per construir parts de la Sagrada Família que seran provisionals. D'aquesta forma, quan ens desmunten aquests provisionals, poden recuperar aquells fragments de guix i anar-los recomposant a poc a poc, que és una feina que encara s'està fent ara. Avui buscava per curiositat un element que són aquests gerros de fruita que hi ha a la nau central per la part exterior, doncs algun d'ells s'ha pogut restituir igual que va dissenyar el taller de maquetistes de la Sagrada Família cap al els anys 20, s'han pogut reproduir i són els que a dia d'avui llueixen amb aquest trencadís a la part superior de la nau central. És a dir, molta gent diu, és que es gaudinieja. Hi ha una part que sí, que potser el geni no va arribar a treballar, però tot el que s'ha pogut buscar original s'ha buscat, i a sobre, tal com deia ell, treballant amb la tecnologia de l'època. Al final, la nau central, això que deies tu, aquesta peça, el que vol fer Gaudí és treure aquelles crosses del gòtic, que són els contraforts, i crear un bosc a l'interior de la Sagrada Família amb una acústica extraordinària, perquè Gaudí volia que l'instrument més fort de Barcelona i de Catalunya fos la mateixa Sagrada Família.
4: I va fer experiments amb les campanes de les torres.
11: Aquestes campanes tubulars, que ell les va veure. Gaudí assistia, per exemple, a cursos de cant gregorià o de cants medievals al Palau de la Música, amb la gent de l'Orfeo Català, i li preguntava, no, per què ho fa? Perquè vull entendre com ha de funcionar l'edifici, com ha de ressonar. I aquestes campanes, ell ho va veure amb alguna interpretació que es feia de Wagner a Barcelona, Barcelona, Valquídies, el que deia el Toni abans, i aquestes campanes tubulars anirien instal·lades dins de les Torres dels Apòstols, i diuen els tècnics, jo no ho he arribat a poder comprovar, que arribarien a 3 quilòmetres a la rodona de la Sagrada Família, tot el que era el terme de Barcelona que es pogués sentir aquest edifici.
2: Bé, hem de fer una pausa, i perquè ara ja anem directe en el programa, no? Si no vaig errat, Víctor, ara sí que anem a la missa, no? Segons el programa marcat. Bé, fem una pausa i tornem tot seguit.
25: RAC 1. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
0: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quimma Serré, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiueig, Joan FrescFestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
12: Temps de vi torna de l'11 al 14 de juny a Vilanova i la Geltrú.
17: Amb més d'una trentena d'estants de cellers i gastronomia, Temps de vi tornarà a omplir la Rambla principal amb música en directe i una agenda d'activitats perquè visquis la cultura del vi d'una manera diferent.
12: Troba tota la informació a firatemsdevi.cat i gaudeix d'una fira única.

0: ganes de més, ganes de bombón.
1: Demana-la al teu bar o cafeteria.
2: Ho sents? És l'aigua Sant Aniol, que es filtra entre roques volcàniques mil·lenàries, enriquint-se lentament amb l'equilibri òptim de minerals essencials. Un regal pel teu cos, ara que tant ho necessita. Aigua mineral natural Sant Aniol, l'essència pura de la zona volcànica de la Garrotxa.
3: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
4: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
3: I si compres coca dolça Musfis et regalem cava Brut Nature.
4: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
7: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
8: I si l'equilibri perfecte si existís? Ara, amb el nou Moda 5 SQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 23.990 euros. O Moda 5, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris o Moda Jaeco de Catalunya.
6: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
9: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
10: Medishore. Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
11: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
10: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
11: per viure els concerts de la fresca de Max Navarro. Estàs fet de l'aigua, que agitem les capes. I Naina.
10: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rec105.cat.
11: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
12: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
10: Rec105, la teva música a peu de carrer.
11: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
13: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
14: A veure, Marta, què ens expliques avui?
15: Mira, és una informació que interessarà a tots aquells que tingueu nens petits a casa que necessitin ulleres o lents de contacte. El pla BEO, impulsat pel Ministeri de Sanitat, ofereix fins a 100 euros per a menors de 17 anys sense distinció de renda, barri, procedència ni gènere. Perquè veure bé també és una qüestió d'oportunitats i no corregir un problema de visió en la infància pot afectar l'aprenentatge, pot afectar l'autoestima i el dia a dia de nens i adolescents. A més, la forma de beneficiar-te és molt senzilla perquè pots consultar a l'òptica de forma àgil i directa. Les ulleres dels més joves per fi de la sanitat pública. Podeu consultar tota la informació a, això està escrit en castellà, veo.sanidad.gob.es veo.sanidad.gob.es.
14: A veure, recuperem el tema dels regals perquè ens hem quedat a mitges per l'actualitat del moment.
16: I és una de les grans preguntes que es fa tothom perquè hi ha donat un munt de coses.
14: A veure,
16: un lot gastronòmic d'Astúries.
14: Per tant, hem decidit recuperar des del primer moment l'explicació de què fan amb els regals. Ens hem quedat a mitges dir que, escolta, tornem des del comitè.
16: Ens ho ha explicat el Pedro Javier Mangou, que és redactor en cap del Diari de Tarragona, que l'hem trucat perquè ha pogut anar a visitar una botiga del Vaticà que ocupa l'antiga estació de tren del Vaticà, on alguns d'aquests objectes que li donen al Papa van a parar allà i els pots comprar. És a dir, que algunes de les coses que potser li han donat a Barcelona o a Madrid...
14: Sí, sí, el que li va regalar l'Arnau Mañé...
16: Pots anar... Els castellers els poden a buscar allà. El Pedro Javier m'ha explicat que fins i tot els regals es reutilitzen. Gent que va veure el Papa i el Papa diu, a veure, què tinc per aquí? Què m'han regalat? Doncs vinga, això t'ho portes.
17: Sí, es poden reutilitzar regalant-ho a periodistes, a caps d'estat, a diplomàtics... això depèn, o pues, amb algun treballador, algun amic, però no, diguem-ne, està molt estipulat el tema de la possessió dels béns al Vaticà, està bastant restringit, diguem-ne, la propietat de les coses.
16: Està molt restringit, però si vas a per allà, doncs et donaran alguna cosa que trobin, que tinguin per tu. Això sí, encara més escandalós, algunes de les coses que li han regalat no arribaran ni al Vaticà.
18: Què dius?
16: O sigui, es queden al propi país.
14: Què dius?
16: Aquest senyor que li agafa les coses,
14: sí.
16: ho li agafa per una banda i la deixa per l'altra.
17: Per exemple, durant aquesta visita, a la vigília que hi havia a l'estadi olímpic Lluís Companys, es va posar sobre l'escenari un Crist que ha estat pagat per feligresos d'una parròquia de Gràcia, de Barcelona. Aquest Crist, tot i que es posa a l'escenari i el Papa ho beneeix i forma part de la litúrgia del dia, aquest Crist es queda a Barcelona torna a la parròquia. En el cas de que el Papa acabi fent servir la fèrula feta a Reus i dissenyada per un escultor tarragoní inspirada en Gaudí, doncs aquesta fèrula, si la fa servir el Papa, el més probable és que no se l'emporti a Roma, sinó que es quedi a la Sagrada Família o es quedi a Barcelona. És un cas curiós, perquè una fèrula normalment només la fa servir un Papa, per tant, és difícil que torni a tenir ús. Llavors el més probable és que quedi pues, en un museu o com un objecte de record de la visita del Papa pues, a la Sagrada Família o al Museu Gaudí de Torn o al Bisbat.
16: Mira que ho ha fet amb il·lusió. A veure, si primer que surti i després si surt, es veu que no se l'endurà al Vaticà.
15: Però si queda la Sagrada Família també té un sentit.
16: Això sí, això sí.
15: Home, és molt bonic també.
16: Parlàvem d'aquesta botiga on potser trobareu aquests regals. Ens l'explica així.
17: Això és el mateix estat del Vaticà, dintre de que, com sabeu, és un país independent. Està molt a prop del Palau del Governorato, que és com, diguem-ne, el Palau de Govern, la seu de l'Estat Vaticà, del govern dels ministres, diguem-ne, si se'n pot dir d'aquesta manera, del Vaticà. I molt al costat hi ha una antiga estació de tren, perquè abans i encara avui el ferrocarril arriba fins a dins de l'Estat del Vaticà a través d'un túnel, però aquesta estació, evidentment, ja no es fa servir. I en qualsevol cas, en el passat es feia servir doncs, per rebre alguns diplomàtics, alguns caps d'estat, etc. Ara aquesta estació de tren està reconvertida en una botiga on es ven tot tipus de coses. I a més, sense impostos, perquè el Vaticà no cobra certs impostos que la Unió Europea sí. Llavors, hi ha una secció que està dedicada a tots els objectes que són vendibles, diguem-ne, que es poden vendre, que reben els papes o reben pues, els secretaris d'Estat del Vaticà quan viatgen, i es dediquen allà, i allà clarament indica que si tu compres això, pues, tots els diners van a beneficència.
16: Només faltaria que fos un negoci. T'ho regalen i després t'ho acabes venent. Però no, va a beneficència. Deies, Damià, que també hi havies estat, eh?
19: Jo recordo molt, era el temps que havien sortit aquelles aspiradores que anaven sense cable, d'una marca que comença per D.
16: Sí.
15: I li van regalar al Papa, això? Una aspiradora d'aquestes?
19: Jo la secció de regals no vaig trobar, però la secció d'electrodomèstics venien telèfons mòbils, venien aquestes aspiradores, venien productes que et podies treure una mica com si fos un duty-free.
16: Sí.
19: Colònia, roba...
16: És que nosaltres ho estem explicant com una cosa molt melancòlica, que sembla una botiga secreta, però ens ho han descrit com una mena de Corte Inglés.
19: Sí.
16: Com una mena de Corte Inglés del Vaticà, on hi ha aquests objectes, alguns d'ells són aquests.
17: Cada vegada que un cap de govern o un cap d'estat visita el pontífex, hi ha la tradició de portar algun regal. ja sigui una medalla commemorativa o un, pues com, pues un facsímil d'una obra important d'època. Llavors, normalment no són objectes artístics o de molt de valor cultural. Vale? Objectes artístics i de valor cultural, com si fos, per exemple, si la nina d'Ivori hagués estat la veritat i no una rèplica, doncs el més probable és que aquesta nina d'Ivori hagués acabat als Museus Vaticans i no pas venent-se en una botiga. Però una rèplica o una medalla, o, per exemple, jo el dia que hi vaig anar, hi havia força pessebres.
16: Pessebres,
17: hi havia un pessebre, sí, hi havia un pessebre pues, d'inspiració com hondurenya, hi havia una peça de d'Ivori pues, gravada amb uns elefants.
14: Fixa't. Bé, tenim so directe de la basílica i...
15: Anem abans del previst, eh?
14: Sí, és el que,
15: sobre l'agenda.
14: És el que li anava a preguntar al Víctor, no? Anem, anem sobre... Vull dir, abans del previst i...
19: 5 minuts.
14: I no sé, us he vist comentar el Jesucrist que hi ha a la basílica?
19: El Jesucrist, que és aquest que hi comentava el Marc, que ara es quedarà aquí a Gràcia, és una... Sabem qui era la persona que representava Crist, és un escultor de la Sagrada Família que es deia Mariano Barceló, i que Carlos Mani, que era un escultor de Tarragona, que va acabar treballant amb Gaudí, va aprofitar, i ara més estem veient que el Sant Pare surt la comitiva, surt la processó i passa per davant de la màscara mortuòria d'Antoni Gaudí, que és aquest bust que veiem a la dreta, és el mateix Gaudí representat en aquesta... I crec que la fèdula no...
15: No,
19: què diu? No sé si el Víctor m'ho pot confirmar. Hi ha hagut un que he vist una fèdula
18: sí,
19: i em penso
18: que... Sí, sembla que no...
20: Ai... Per l'amor de Déu, eh? Quins nervis.
15: Vols dir que no?
14: No, però el papa encara no l'hem vist, no?
20: Espera't, calleu.
15: Clar, s'ha de veure el papa.
14: Clar, que l'hauria de portar...
16: Doncs... Sí, s'ha vist, eh?
14: No,
16: s'ha vist. Què és,
14: però
16: és que
14: creiem vist? Que no és...
19: No és la dansa remiada.
16: Què?
19: Home, no, per favor, eh?
14: Jo crec que no. A veure, bueno, a veure, no sé...
15: Potser,
14: Víctor Rodríguez, a veure si... O el Damià, o l'Arnau...
18: Tinc els mateixos ulls que vosaltres i no...
14: No ens ha semblat.
18: L'he vist molt estreta. He vist la part de dalt molt estreta. I me n'ha recordat algunes altres...
19: Potser en el moment de beneir, quan surti l'exterior, que serà la gran imatge, potser en aquell moment potser la pot portar. Sí.
18: Clar, ara està tenint lloc la processó d'entrada, per tant, canten els cors amb els centenars de cantaires i llavors doncs, el Sant Pare, acompanyat doncs, de còlits, de probablement de seminaristes, doncs, està entrant a... Està fent el,
14: a veure, escoltem, que això sempre ve de gust escoltar.
20: I com sempre s'acaba...
14: Doncs mira, com s'acaba, no falla.
16: Jo us volia preguntar, de vegades a algunes esglésies l'acústica no és bona, l'acústica de la Sagrada Família, què en podem dir?
19: En Gaudí va pensar l'edifici com aquest gran instrument que us deia, de fora i de dins. Sí que és cert que, per exemple...
14: Jo aquí, perdona, deixa'm dir-te que discrepo.
19: És que potser no s'ha seguit... No, en tot
14: dic,
19: el cas...
14: T'ho dic perquè es va fer una experiència amb la... Amb una, la crec
19: la
14: que va
19: Berlín,
14: ser la, exacte, la Filarmònica de Berlín, que van venir a enregistrar un requiem aquí i les van... O sigui, la gent qui va anar...
19: Va ser molt dur, sí senyor, va ser molt dur.
20: Però perquè ho feien des de baix. I no està pensat per fer-ho des de baix.
19: Està pensat des dels cantaires i des de les columnes.
20: Exacte, des de dalt.
19: Difícil.
14: Ho van tenir molt complicat.
15: Què està passant ara?
18: Ara hi ha un dels moments també més simbòlics, que és l'obertura de la porta del temple, i per tant el que passa entrarà.
20: Des de la glòria.
19: És
20: des de la façana de la glòria que està per construir.
18: Correcte. Mm.
21: El que passa és que estan fent temps segurament també perquè la idea és que comenci a les 8 en punt, però sí que falten 8 minuts encara, tothom ja està a punt. Hem vist imatges, efectivament, del papa Lleó XIV amb aquest bàcul que jo sospito que efectivament no és el que comentàveu, i ara sí s'obren les portes principals. Doncs no han esperat a les 8 en punt del vespre. Total. I començarà aquesta litúrgia a la Sagrada Família.
18: El tenir el Sant Pare, quan el Sant Pare arriba

0: També veiem com molta gent des dels balcons segueix la missa a través d'aquestes pantalles gegants, però hi ha balcons desaprofitats, aquí a l'exterior. Hi ha ni alguns de completament buits, sempre hi ha... i d'altres que tenen molt d'espai que es podria aprofitar.
1: 500 cantaires adults de diversos cors de Catalunya i 100 nens i nenes de cors infantils cantant en aquests moments a dins de la basílica.
2: I crec que si ja fallava errat, tu ets Petrus, no? Tu ets Pere.
3: I us puc confirmar que no és el bàcul de Joan Serramià.
4: Ja podem marxar.
5: Bueno, marxar hem de marxar perquè arriba Mireia Garolera, qui saludaré, Mireia, quan vulguis. Espera't, a veure si et pots posar en el lloc del, no sé, del Joan Torres, per exemple, que... No has de marxar a les 8? Ple és a les 8, no? Doncs ja està, doncs ja pots anar tirant.
2: Ai, quin mal humor.
1: Quina manera de
5: falta alguna cadira, no? Pues, no sé, que algú es mogui.
6: Aquí estem molt tristos pel tema del bàcul,
5: Sí. Era l'esperança. Ara, jo us he de dir una cosa. A dir això a la basílica...
1: Ha de ser
5: espectacular,
1: molt,
5: aquests cors. Molt, això és únic.
6: Sentim una mica dins, que ara fa una estona m'ho deia, i està bé, espectacular. A més, és una mica
5: l'idea de
6: la música. El compositor Joan Magraner i deia, és espectacular el que viurem avui.
1: Amb l'orga, amb trompetes i trombons.
5: Sí, estàvem escoltant. Això és un clàssic del periodisme. Vols escoltar i tothom hi parla a sobre.
4: Calla!
1: Però si acabes de parlar, tu també.
5: Sí, jo també. Mireia, us deixem amb la missa.
7: Sí, que ho seguirem tots, evidentment. Ens enganxa tot horari, no ho sé, clapés.
5: Sí, per això.
7: Ja veus aquí fins a 11:45 de la nit.
5: Sí, perquè això va per... Bueno, perdona,
1: sí, va per
5: i després ja la sortida del Sant Pare.
2: Exacte,
7: que... amb la benedicció.
5: Amb la benedicció a l'exterior, no?
8: Exacte, sortirà al carrer Marina, la façana del Naixement, i des d'allà doncs es beneirà la Torre de Jesús i crec que hi haurà alguna petita sorpresa, també.
6: Sí?
8: Penso que el fi de festa doncs serà bonic
6: Rosalia?
5: Ahir em van passar una prova de llums molt espectacular.
7: Pirotècnia també.
2: Jo crec que n'hi haurà.
8: Sí, però... A més, hem de pensar que l'hora també que s'ha buscat és perquè com s'ha d'il·luminar la creu, doncs per tant, amb aquestes alçades de que estem gairebé tocant a Sant Joan i per tant es fa fosc molt tard, doncs havia de fer-se la missa.
6: Però sense el bàcul ha perdut molt aquesta cerimònia.
4: Això és una vergonya. Estima.
5: Bueno, que no sortia en l'últim instant.
2: Jo crec que quan surti a beneir la torre, per mimetisme, com
1: seria
2: que...
1: Seria molt bonic.
6: No tens gent a dins. Envia'ls un missatge.
2: Li enviat, a veure si podem gestionar-ho.
5: Va, que hem d'acabar. Agrair la feina del Cesc Giró, de l'Arnau Mañé, del Benet Íñigo, de l'Oleg Carrascal, dels serveis tècnics de RAC1, del Damià Amorós, historiador de l'art i museòleg. Damià, moltes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
5: I també al Víctor Rodríguez, expert en temes religiosos i col·laborador del Digital Catalunya Religió.
8: Moltes gràcies
5: a
8: vosaltres.
5: Moltíssimes gràcies. Mireia, doncs...
7: No et vols quedar una estona aquí, clapés?
5: Jo...
2: Què has de fer ara? Ho
5: gestionaràs molt millor tu que jo.
6: Vull dir com seria el comiat, senyor Marcelí, o el nostre convidat? Aneu-vos-en en pau, seria?
8: I donem gràcies a Déu.
2: Exacte.
8: La doncs, resposta.
5: Ja està. Doncs ja no queda... Ja no cal dir res més.
9: Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
10: Veig,
11: què veus?
10: Veig que per fi veig.
12: Un dret nou, universal i sense paperassa. Fins a 100 euros l'any per veure-hi bé. Plan Veo, les ulleres dels més joves per fi de la pública. Informa't a veo.sanitat.gov.es. Ministeri de Sanitat, Govern d'Espanya.
13: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
14: Tornar a riure, tornar a sentir-te a gust, tornar a trobar-te amb tu mateixa. Tornar a sentir que hi ha gent que es preocupa per tu. Una de cada cinc persones se sent sola en aquest país. Des de la societat i les institucions, és important crear xarxes de suport. Tornar a formar-ne part, tornar a viure. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
11: La música de Xinova no s'escolta. Es viu com si fos la banda sonora que posa èpica a les nostres vides.

0: La veu inconfusible de Gabriel de la Rosa i l'emoció desbordant de la banda aterren al Bars Festival per sacsejar el poble espanyol.
1: Una nit on cada vers es fa gegant i cada nota busca l'infinit. El 16 de juliol, deixa't travessar pel directe més vulnerable de la temporada.
0: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
2: Darrere de cada litre de llet de Lletera Campllong hi ha molt més que llet.
3: A Lletera Campllong treballem cada dia amb un compromís ferm. Qualitat, traçabilitat i territori.
2: Si vols una llet bona, propera i feta com sempre, tria Cooperativa Lletera Campllong.
3: L'essència que ens uneix és el gust de fer les coses bé.
2: Lletera Campllong, la llet de casa.
4: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
0: El dissabte 13 de juny, vine a la Fira de la Gamba de Palamós.
5: Amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa.
0: I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més.
5: El 13 de juny, vine al port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba.
0: Més informació a visitpalamós.cat.
6: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
7: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
8: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
9: No ho sé, amb Mireia Garolera.
10: Doncs les 8 en punt, Toni Clapés, ja hi som.
11: Doncs crec que ha començat la missa.
10: Sí, per tant... sí. Tenim l'Arnau Mañé, que ens l'has deixat al mateix lloc.
11: Seguint
10: el que passa dins.
11: I el que li espera.
10: Arnau, què tal?
12: Bé, en marxa aquesta missa a la Sagrada Família, efectivament, ha començat puntualment i ha arrencat amb una benvinguda, amb una petita pregària en català també del Papa Lleó XIV.
10: A les afores teníem el Benet Íñigo perquè tenim aquest escenari, no? A dins, està seguint tot el que està passant a dins ara mateix l'Arnau Mañé, a fora el Benet Íñigo. Benet, bona nit.
13: Bona nit.
10: Doncs com tenim la situació fora? Perquè hi ha 4.000 persones que estan seguint el que és aquesta missa i tot l'acte de fets que s'estarà fent aquí a la Sagrada Família.
13: Sí, aquí hi ha quatre pantalles gegants a l'exterior de la façana del Naixement, dues, diguem-ne, just perpendiculars a la façana i dues més a les cantonades, i doncs això, al voltant d'unes 4.000 persones que poden seguir des d'aquí fora. No sé si sentiu que la megafonia funciona perfectament, per tant, doncs veuen a través de la pantalla el que passa dintre i també ho senten a través de la megafonia, aquests cants dels 500 cantaires que estan actuant a dintre de la seva família. I a part d'aquesta gent que està asseguda, que ha hagut de venir amb invitació per ocupar la seva localitat, també veiem l'Avinguda Gaudí i el carrer Sardenya ja fora del que seria el perímetre dels Mossos d'Esquadra, doncs amb tot de gent de peu que intenta seguir-ho des de l'exterior d'aquest perímetre.
10: Perquè per qui s'acabi d'incorporar ara, hi ha molta gent que porta, òbviament, tota la tarda escoltant el Toni. El que estem fent avui, Toni, és una mena de programa especial permanent explicant què està fent el Papa a Barcelona en aquesta jornada avui, que l'agenda és infinita.
11: L'agenda que crec que ja s'acaba, no? És a dir,
10: s'acaba,
11: s'acaba. Estem ja en l'últim gran acte, no? Que és aquest. Demà l'Arnau Mañé en corregirà. Demà ja crec que hi ha marxa cap a...
12: Sí.
11: Crec que per les Canàries.
12: A les Palmes de Gran Canària.
11: I allà és on acabarà el viatge. Però, bueno, jo insisteixo, jo ara, quan pugui...
10: Sí.
11: Recuperaré aquesta missa. No, ho dic per escoltar, que a mi aquests cors, ara ho comentàvem fa un moment aquí, que la litúrgia catòlica és inigualable. O sigui, té uns, com ara estem escoltant, uns moments que no hi ha cap altra litúrgia que arribi al nivell de
10: el
11: la...
10: El que es crea, l'ambient...
11: Aquest ambient, ara que... Mm. O sigui, jo, per exemple, m'hagués encantat estar en aquest moment a la Sagrada Família, del que estem escoltant de fons, no? Pots... Que clar, això, a la Sagrada Família, en viu, en directe, t'ha de posar la pell de gallina, no? Siguis... més practicant o no, però sense cap mena de dubte aquest moment, tal com m'apuntaven, és el plat fort i crec que és el fet més diferencial de la visita del Papa, no només a Catalunya, sinó també crec que a Espanya.
10: És molta sensació de moment històric al final,
11: no?
10: Jo crec que sí. És a dir, per el que estem veient a les imatges, sí, de fet tothom ho ha estat transmetent, totes les televisions. Sí. Veurem també què passa en el moment de la benedicció de la Torre de Jesús, perquè a nivell internacional fins i tot és el gran moment que s'espera, doncs, molts mitjans de comunicació d'arreu del món doncs també se'n facin ressò, i aquest seguiment, com dius, del que està passant ara és un moment molt concret.
11: De la història de, no només de la Sagrada Família, sinó de Barcelona, de Catalunya, i per què no, del que és la religió catòlica, no?
10: Sí, sí.
11: I, bé, doncs el que et deia, recuperaré quan pugui aquesta cerimònia, perquè sense cap mena de dubte estic convençudíssim amb el que estic sentint ja, que serà brutal, serà d'aquestes sensacionals.
10: Has pensat què faràs amb tot el tema de la benedicció de la Torre, si ho miraràs des de fora o des de...
11: No, ho miraré des de casa, perquè em queda... Si no, hauria de pujar al terrat de casa.
10: Mira, i potser tindries perspectiva,
11: doncs,
10: no?
11: Sí, el terrat és dels llocs pocs aprofitats a casa nostra, on veus... Jo, per exemple, tinc un terrat on veig Montjuïc, veig el Tibidabo, i la Sagrada Família crec que també la veig.
10: I no, ara no hi puges mai? Ara ni...
11: No, ara m'has donat una idea.
10: Doncs mira, aquí...
11: Potser sí que pugi avui, mirar-m'ho des del terrat.
10: Que no et toquem, sí. Quasi bé, eh?
11: Ah, doncs mira, si m'animo ja t'ho diré.
10: Doncs, Toni, t'alliberem.
11: Moltes
10: gràcies.
11: No, res, a vosaltres. Que
10: fins ara. Arnau Benet, Arnau, per situar-nos de nou, ara mateix ha començat la missa, és a dir, com estem? En quin moment d'aquest acte litúrgic? El tenim per aquí,
12: ara,
10: Arnau.
12: Ara no sé si em sentiu.
10: Sí, ara. Digues.
12: Sí, mira, falla una miqueta això. Estem a l'arrencada, tot just amb aquesta primera oració. Hem sentit la benvinguda del Papa Lleó XIV i a partir d'aquí sí que començarà a desgranar-se tota la litúrgia. El sentirem parlar, però ja donem per fet que serà una missa molt llarga. Mm-hmm. Tenim algunes idees de com anirà, però serà llarga.
10: Serà llarga.
13: Estem fent exactament...
10: Sí. Digues, Benet.
13: Mireia, els cants d'entrada,
10: sí,
13: que, com ha dit molt bé el senyor Marcelí al versió fa una estona, han començat amb el Tu és Petrus, i ara hi ha doncs, tot un seguit de peces que... És això, hi ha la part dels cants d'entrada, després durant la litúrgia hi ha uns altres cants, i fins i tot hi haurà després uns cants de comunió i de sortida. Per tant, una mica que cada part d'aquesta homilia té la seva música sacra que l'acompanya.
10: Escoltem el Papa, no?
14: Sí. Procede cuanto somos y tenemos. Enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa bondad y a amarte con sincero corazón y con todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
12: A partir d'aquí, Mireia, sí, començaran algunes lectures, serà una qüestió, unes lectures de l'Evangeli, per tant, començarem a entrar en la part més litúrgica, però de moment aquestes són les primeres paraules, insistim, molt protocolàries i molt de missa del Papa Lleó XIV, que més endavant sí que tindrà la seva homilia particular.
10: Ens pots escriure una mica, Arnau, com està distribuït tot plegat, no? On seu el Papa, sí, de qui està acompanyat, etc.
12: El Papa Lleó XIV està acompanyat de la plana major de l'Església catalana, també espanyola. Al seu costat, per exemple, no sé si el veieu, a la seva esquerra hi ha una de les persones més importants en tot plegat, que és el mestre de cerimònies del Vaticà, que ho explicàvem fa uns minuts, és la persona que ara fa un any, just quan començava el conclave, feia l'extra omnes, aquell tothom fora a la Capella Sixtina, és segurament la persona que controla tota la part litúrgica del Vaticà, i en especial d'aquests actes de missa durant...
10: Sembla que tenim aquí alguns problemes de connexió que intentarem d'anar resolent. És evident que hi ha moltíssima gent, ho hem anat explicant, 4.000 persones a dins de la basílica, fora 4.000 més, i això és evident que és complicat a vegades que pugui haver-hi una comunicació fluida. Arnau i Benet, sabeu que som molt conscients de tot això, aneu intervenint quan us vingui o us torni el so, perquè som conscients que també, sí, quan hi ha aglomeracions, doncs passa això, Arnau? El que deies.
12: Explicava, Mireia, deia, sí. Només ràpidament a l'escenari, perdó, més ben dit a l'altar, més enllà del cardenal Omella en una posició predominant, també hi ha, i més enllà de tot l'eclesiàstic, de tot el món eclesiàstic, també hi ha el rei d'Espanya, en un lloc presidencial de l'altar. El rei Felip i la reina Letícia i la resta de públic, la resta de persones convidades estan a la platea, a la part central, al nau central de la Sagrada Família. Des del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb la seva dona, Begoña Gómez, investigada per corrupció, per tràfic d'influències, i dilluns haurà d'anar a comparèixer com a investigada. Més enllà d'aquests, tota la plana política, entre d'altres el president de la Generalitat i part del govern espanyol, i milers de convidats dins la Sagrada Família.
10: Aquesta... Digues, Benet.
13: Dels convidats, ens explicaven fa uns dies des de la Sagrada Família que s'han anat afegint bisbes i altres càrrecs religiosos un darrere l'altre perquè no es volien perdre aquest moment. Hi ha fins a 250 bisbes ara mateix dins la Sagrada Família. Evidentment, la majoria dels bisbes de l'estat espanyol no s'han volgut perdre, però també de francesos, molts d'europeus i fins i tot algun de fora d'Europa que ha comunicat que ells també volien ser en aquest acte de benedicció de Tro de Jesús. I tot això també afectava el protocol i com distribuïen a totes les autoritats, tant civils com eclesiàstiques, que volien venir a aquesta missa.
10: A nivell, per dir-ho d'alguna manera, de calendari, d'horaris, la missa més o menys està programada que duri hora, hora i mitja, no?
12: Sí, de fet, està previst que 9:45 acabi...
10: Acabi la missa.
13: La connexió.
10: Sí, no. també, Benet.
13: A 9:45 està previst que el papa Lleó XIV surti cap a l'esplanada que hi ha davant de la façana del naixement per començar, diguem-ne, la part de la benedicció de la torre, que seria com una mena d'afegit, una mena d'avís d'un concert, doncs serà aquesta benedicció de la torre de Jesucrist. Això a 9:45 sortirà en aquesta esplanada. Si teniu la imatge de la façana del naixement, sabeu que hi ha una escalinata des del carrer Marina i allà hi ha la porta. Doncs en aquesta esplanada del davant, ara mateix només hi veu gent de negre que controla la seguretat. Aquí no hi ha públic, el públic està, diguem-ne, a peu de carrer, el que seria el carrer Marina en si. I també, perquè us feu una idea, aquest públic que us segueix des de l'exterior, diguem-ne, hi ha cadires i estan plenes tant a la banda de dalt del carrer Marina com a la banda de baix, però just davant de la porta, just davant de la façana del naixement, hi ha unes cadires, una mena de grades, que estan pràcticament buides, que entenem que és on s'asseuran autoritats que estan dins de l'església. No totes les que estan dins podran sortir a fora a seguir la benedicció, però sí que algunes, com a mínim, tenen un espai reservat just davant de la façana, i davant de tot una cadira blanca, tota la resta són negres, doncs que entenem que és on es situarà Lleó XIV per fer aquesta benedicció.
10: Clar, perquè serà la benedicció i després hi ha com una mena d'acte, no?, que anirà seguit de la benedicció. Per tant, serà en aquest moment on les autoritats, i ja ens ho aniràs explicant, Benet, els que s'asseuran en aquesta zona davant del que és la façana, com dius, del naixement. Deixeu-me ara connectar una mica més a les afores d'on hi ha el Benet, perquè, és clar, l'Arnau ens explica el que passa dins de la Sagrada Família. El Benet, què està passant a fora, però dins de la zona perimetrada i que s'ha muntat perquè es pugui seguir tot aquest acte? Però tenim a l'Eulàlia Carrascal, que ella està a les afores amb la gent normal, diguéssim, que no ha pogut accedir i que no té cap targeta de protocol ni res per poder accedir a l'acte, no? Eulàlia, bon vespre.
15: Exacte, sí, bon vespre. Estic a l'Avinguda Gaudí, on ara hi ha milers de persones que estan seguint aquesta a través d'una pantalla, una pantalla, per cert, molt petita, una pantalla vertical, molt estreta, on s'hi veu una mica malament, la veritat. Les persones aquí estan pràcticament totes en silenci, seguint la missa, algunes també emocionades, assegudes a bancs o posades en per veure millor tot el que passa. Són persones, com deies, que no han aconseguit entrada, que no poden veure des de fora la Sagrada Família amb unes pantalles que també hi ha pantalles gegants i d'on es pot veure bé, i per tant ho veuen a través d'aquesta pantalla petita. Algunes persones que hem parlat amb elles ens criticaven això, que han vingut aquí expressament per veure el papa i que s'han trobat amb que directament no poden veure res.
16: Debo reconocer que me da un poco de vergüenza que Barcelona, siendo la ciudad que es, solo haya una pantalla. En Madrid había casi 100 pantallas. Nos hemos situado en varios sitios y para llegar aquí a esta pantalla. Llevamos como 3 hores dando vueltas.
17: Re, no veiem re, però re. Però bueno, estarem una estona aquí, aviam què passa i després cap a casa.
18: Hem sentit alguna cosa i ha sigut molt poc i les pantalles estan molt, molt mal col·locades i n'hi ha alguna ni tan sols es veu.
15: Aquí el que dèiem, des d'Avinguda Gaudí sí que es veu aquesta pantalla molt petita, però des d'altres carrers on fan com un primer control revisant mòbils i on sembla que s'hauria de poder veure alguna cosa, molta gent arriba fent una estona de cua, pensa que podran veure la missa i no poden seguir res. Aquí hi ha bastant moviment, gent que arriba, gent que marxa, i hi ha persones que ens comentaven això, que es quedaran sí o sí fins al final per veure aquest espectacle que està preparat.
10: Gràcies, Eulàlia. Per cert, Benet, tu que també, que com a cap de societat i que també domines tots els temes de seguretat, això que ens està passant amb les connexions és un tema habitual, també, que forma part de la seguretat que es posa amb grans actes d'aquest tipus, no?
13: Sí, sí, sí, i de fet ens van avisar tant des de Mossos com des de l'Arcabisbat que hi hauria doncs dificultats de connexió justament per motius de seguretat, no només per l'aglomeració de gent, que també, sinó també doncs per evitar les connexions, diguem-ne, malintencionades que hi pogués haver amb dispositius a l'interior dels edificis o a l'exterior o al vol de drons, etc. És a dir, que això sabíem que podia passar, diguem, perquè és habitual en els grans dispositius de seguretat. Ara que parlava l'Eulàlia d'aquesta gent que no ho pot veure des de l'exterior del perímetre, aquestes pantalles que hi ha aquí davant la façana del naixement són pantalles, efectivament, són grans, però relativament petites, no ens podem imaginar aquelles que es fiquen per veure el futbol, perquè estan pensades perquè la gent que està asseguda en aquesta amb entrada doncs ho pugui seguir, però no està pensada perquè el gran públic ho pugui seguir. No sé, ahir parlàveu, el no ho sé, de les pantalles que sí que estan pensades per això, per una gran massa que l'Ajuntament de Barcelona i BTV han instal·lat a les Glòries i a l'Arc de Triomf. Des d'allà, doncs segurament avui també es podria seguir molt millor aquest acte, la missa de l'interior. Evidentment, llavors es perdrien el que serà l'espectacle de la benedicció de la torre, que això sí que ho podran veure bé perquè no necessitaran pantalla, només han d'aixecar el cap i mirar cap amunt.
10: Deixeu-me fer una altra... Digues. Sí, ets
12: veiem, per Arnau. Exemple, el papa Lleó XIV bastant emocionat en un d'aquests moments de pregària. El veiem bastant emocionat amb les mans a la boca, amb aquesta senyal de pregària, ara sí, amb el bàcul a l'esquerra, amb la mà dreta al pit i escoltant una de les lectures de l'Evangeli.
10: Deixeu-me connectar ara mateix amb el Sergi Giró, que ell estava seguint el que ha fet, el trajecte que ha fet amb el papa mòbil, el papa. Estàs encara al carrer Rosselló, Cesc?
19: Sí, aquí estem, al carrer Rosselló.
10: Com està la situació de mobilitat?
19: Des d'on hem vist tot? Doncs mira, ara, relativa normalitat, els vianants circulen perfectament, ja no hi ha aglomeracions de gent, el que sí que es manté el perímetre tancat de seguretat, és a dir, aquí encara no hi circulen cotxes, les valles estan posades al mateix lloc, i per tant, hi ha normalitat pel que fa a la circulació de vianants, però el dispositiu, diguéssim, de seguretat que avui tanca tota aquesta zona es manté actiu fins al vespre. Teníem el dubte de si quan el papa Lleó XIV surti de la Sagrada Família tornarà a fer aquest recorregut. De moment aquí els Mossos d'Esquadra es mantenen en les seves posicions, també mantenen les tanques. Veurem doncs, si segueix el mateix recorregut que ha fet per tornar cap allà on descansarà avui aquesta nit, però ara mateix sí que hi ha normalitat de vianants que van i venen. Molts han corregut per anar cap a la Sagrada Família per agafar lloc, per poder ser els primers en veure de prop segurament aquesta benedicció de la Torre de Jesús pels dos cantons que s'apropen cap a la Basílica. Doncs hi ha hagut corredisses per ser els primers, per estar a primera fila i poder veure de prop aquesta benedicció, tenint en compte tots aquests problemes que explicava l'Eulàlia i el Benet també de visualització de les pantalles. Però ara mateix, com dèiem, ja està tot força tranquil, la policia manté aquest dispositiu de seguretat, però els vianants poden entrar i sortir sense cap problema.
10: Doncs gràcies, Cesc. Òbviament, si detectes alguna cosa rellevant que ens hagis d'explicar i per informar-ho, evidentment, a tota l'audiència, qui es vulgui desplaçar més o menys per aquesta zona, doncs, òbviament, línies obertes. Fins ara.
19: A vosaltres, recordar que es manté el tall a la sala de família del metro, això sí, eh? Per tant, tot el que hem anat explicant que té a veure amb la seguretat, tot això es manté tal qual fins demà.
10: Gràcies, Cesc, queda dit.
19: A vosaltres, fins ara.
10: Fins ara. Passen 3 minuts d'un quart de nou. Tenim aquí a la taula del 9C doncs, a diversos tertulians que volem que també ens facin un primer titular i de seguida també dono pas a dos experts perquè ens expliquin una mica què és el que estem vivint a nivell també de protocol. Sílvia Cànovas, què tal? Bon vespre.
20: Hola, bona nit.
10: Joan Julivert, bon vespre.
21: Bona nit.
10: Josep Manel Silva, bon vespre.
22: Com estàs, Mireia?
10: I Malucas, bon vespre.
23: Bon vespre.
10: Primer titular, després ja anirem desenvolupant, però ara mateix, ho dèiem també abans amb el Clapés, estem vivint un moment que, Sílvia, començo per tu, històric, realment, el que està passant a la Sagrada Família.
20: Home, si faig un titular, jo crec que el que està passant avui a la Sagrada Família és situar la Sagrada Família en el mapa religiós mundial i de primer ordre.
10: Silva.
24: Bueno, és que avui és el centre d'aquest viatge. De fet, va néixer avui, perquè avui és el centenari de la mort de Gaudí, i a més la il·luminació d'aquesta estrella que porta la Torre de Jesús és l'eix central del viatge. Després el viatge s'ha anat allargant per davant i per darrere, però de fet avui era el dia central i per tant és històric tot el que està fent aquest papa des que ha arribat, però jo crec que avui efectivament és un dia per recordar.
10: Joan.
25: Sí, no, en la línia del que diu la Silvia, és el dia més justificat de tot el desplegament social, polític i que s'ha fet durant aquests dies.
10: Digues, Arnau.
12: Comença, dic, la homilia del papa Lleó XIV a la Sagrada Família, en bona
10: escoltem
12: part
10: un fragment,
12: en català.
10: Sí. Doncs escoltem un fragment d'aquesta homilia.
14: Señor sobirà nostre, que n'és de gloriós el vostre nom per tota la terra. Con l'alabanza d'este salmo, tan lleno de alegria i asombro, os saludo a todos vosotros, queridos hermanos y hermanas. Expreso mi agradecimiento a sus majestades. Doy las gracias al cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, así como a los demás hermanos en el episcopado y a todos los que se unen a nuestra oración. Sacerdotes,
10: de moment, Arnau, si comencem a fer el còmput aquell del català-castellà, predomina el castellà, no?
12: Sí, és veritat que ara a continuació sí que parlarà de la Sagrada Família i parlarà en català. Mira, ara la podem escoltar.
14: A les autoritats públiques, així com a los miembros de otras comunidades cristianas y de otras religiones que participan en nuestra acción de gracias.
12: Ara sí, en català.
14: Avui la Basílica de la Sagrada Família ens acull en aquesta bella ciutat, obrint les seves portes com si fossin braços per a convidar a cadascú en aquest altar a escoltar la paraula de Déu. És un temple que ens constitueix en una família estimada pel Senyor, alimentada per la seva pròpia vida en l'Eucaristia. Així és com la ciutat com tal i tota Catalunya es reuneixen en aquest temple, signe també d'unitat i de concòrdia, i aixequen la seva mirada per trobar-se amb el rostre de Déu Pare, resplendent en el seu fill fet home, Jesu Crist. Tot donant gràcies al Senyor per la seva caritat vers nosaltres. E lluem per tot el que realitza en la nostra vida. Li donem gràcies, en especial, per aquesta extraordinària basílica que el Papa Benedetto va consagrar el 2010, recordant que és signe visible del Déu invisible, i que per la seva glòria s'alcen les torres. En continuïtat amb la pregària del meu predecessor, en uns moments venerei la torre més alta, la de Jesucrist. Esta iglesia
10: En català, aquestes paraules, Arnau, que han situat bé, el paper, què significa la Sagrada Família i fins i tot la Sagrada Família pel món, no?
12: I amb això que dèieu, que és un gran aparador avui, la Sagrada Família a tot el món, amb aquesta presència del Papa Lleó XIV, parlant en català i parlant molt bé, o beneint, mai millor dit, la Sagrada Família i parlant de meravelles d'aquesta basílica.
10: Qualsevol cosa que creguis rellevant, evidentment, línies obertes, Arnau?
12: Molt bé.
10: Estàvem amb tu, havies acabat jugant, a Imma.
1: S'agraeix, no? I és un goig i un luxe escoltar el Papa parlant tan bé el català, que hauríem de dir, no posaré noms, no? Però que hi ha polítics al nostre país que porten molts anys a Catalunya i el parlen bastant, bastant malament, encara que sigui llegit. És a dir, que jo crec que és un goig, un luxe. Barcelona dona la volta al món, com ho ha fet Madrid. Crec que estem deixant el llistó molt alt en quant a protocol, a logística, a l'àmbit institucional, la seguretat, la gent. És a dir, jo crec que això és el colofó d'una visita que evidentment està situat en un punt històric, que la Sagrada Família és un punt turístic en aquests moments i ara religiós, no?, amb aquesta benedicció de la Torre de Jesucrist. Crec que és un moment important i que podríem també fer el paral·lelisme també com va situar Barcelona als Jocs Olímpics del 92, no?, a tot el món. I bé, jo crec que està funcionant molt bé aquesta visita del Papa de moment al nostre país.
10: Deixeu-me introduir ara també aquí a la tertúlia, en aquest programa especial que estem fent del nou-sé, l'Ignasi Fernández Terricabres, que és professor d'Història Moderna de la Universitat Autònoma de Barcelona. Què tal? Bon vespre.
2: Bona nit.
10: Primera pregunta obligada. Com està anant l'acte? No sé si te l'imaginaves d'aquesta manera, amb aquesta pulcritud i amb aquesta imatge que estem veient ara mateix, que tots tenim tant la sensació que és tan històrica, no?
2: Sí, està anant com estava previst. Una de les característiques d'aquest viatge és que tot està pautat, tot està milimetrat en les hores, en les distàncies, en els encontres, i que ningú se surt del protocol. El màxim que diuen és que se surt del protocol és que agafa un nadó pel camí i el beneeix. Bueno, uns quants, perquè s'està convertint en una moda.
1: Quants, no? Es diu.
2: Però està sortint sense sorpreses, tal com estava previst, i fins i tot l'ús dels idiomes, com hem vist, està milimètricament pautat.
10: Amb això, clar, ara la pregunta és aquesta. Sentirem molt de català o estem veient que la tònica acaba sent gairebé mig i mig, no?, els discursos del Papa en aquesta visita que està fent a Catalunya, o l'etapa almenys de Catalunya?
2: He de dir la veritat. A mi em va sorprendre quan el Papa, quan es va anunciar el viatge del Papa Lleó a Espanya, i només es pot explicar precisament per la importància de la Sagrada Família. Perquè jo pensava, i perdó per la col·loquialitat, en quin jardí es fica. És, amb la situació actual, tothom voldrà instrumentalitzar la visita. Cada gest, cada paraula que digui serà mirada per uns i pels altres i llegida per uns i pels altres com una crítica o un elogi. I queda aquell record de quan li van preguntar al Papa Francesc, diu, i escolti'm, per quan un viatge a Espanya? I ell va respondre, allí no me quieren. Que jo ho dic en castellà perquè no sé si s'ha de traduir per allà no em volen, o allà no m'estimen, o per les dues coses. Aleshores, tot el viatge, si l'hem de llegir en aquests termes d'imatge, és un equilibri permanent, perquè tothom es pugui sentir satisfet, però no massa satisfet. Mm-hmm. I que ningú pugui dir, el Papa està del meu costat.
24: I en tot cas, potser és que algú havia subestimat el Papa pensant que es ficava en aquest jardí, perquè jo també havia pensat el mateix, però crec que està sortint amb molt bona nota, ha tocat tots els pals, jo crec que no s'ha deixat res del que podia tocar, i a més, com dius tu perfectament, no crec que hi hagi ningú que pugui assumir íntegrament el que ha dit, però tothom pot assumir alguna part del que ha fet. I això jo crec que és el més important d'aquest viatge. Espero que sigui tothom, no sé si hi ha algú que no, però jo crec que tothom pot quedar-se amb alguna de les coses que ha fet aquest papa al llarg del viatge.
10: Benet, em sembla que tens la xifra de quants nadons ha beneït el papa, no?
13: Sí, sí, exactament. Ara que parlàveu de...
24: Les has comptat, Benet?
13: No? No, jo no, però la
10: conferència... Hi han dades.
20: Per un moment he pensat que n'havíeu comptat els minuts o les paraules que jo he dit en català. Dic, no m'ho puc creure.
10: No, ara estem a nadons, català, ho fem una mica tot aquí. Sí.
13: Avui ens han explicat els periodistes que... el batejan com el papa de los bebés, porque ha sido muy comentado estos días la preferencia del Santo Padre, tanto en papa móvil como en coche cerrado, por bendecir niños. Es un hecho. En apenas 24 horas, el Santo Padre ha bendecido más de 100 bebés durante lo que llevamos de su etapa en Barcelona. Què us sembla? Com us quedeu?
10: Sí, hi ha el papa...
24: Només a Barcelona, o sigui, no, sense comptar els de Madrid.
1: Les famílies encantades i molt contentes.
13: Entre Montjuïc i Montserrat.
24: Déu-n'hi-do.
20: I això ja serviria com un bateig, no?
13: No,
20: en sèrio, jo no reflexionava, hi havia bebès. Primer, jo com a mare...
10: Molt petitonet, sí.
20: Com a mare, d'acord que segurament no estic en aquella primera... Ara baixaré al terreny humà, que és el meu, eh? Jo no estaré en aquella primera fila per entregar el meu fill d'exactament 4 dies o hi havia bebès del verb bebè. Ah, jo no li dono el meu fill d'un bebè de pocs dies a un senyor que li passi amb un altre... O sigui, has d'entendre que te l'està batejant com a mínim.
24: Però aquests guàrdies... Perquè són els guàrdies vaticans, aquesta guàrdia suïssa, has vist com s'agafaven com uns professionals.
20: Totalment d'acord.
24: Sí, sí, ho feien superbé. O sigui, jo no he patit.
20: No, però sí que és veritat que em feia la reflexió mundana de... I això seria com una mena de substitució al bateig clàssic? No.
24: És una benedicció.
25: Això és el mateix que quan se li regala el carnet de soci del Barça a un nadó, no? Sí. El que està buscant és feligresos i, per tant, el que està aconseguint és això.
24: Però aquests ja els té.
25: No ens enganyem, Silvia.
24: Aquests que li porten al nen i els té, eh?
25: No, els té amb ells, però també has de tenir el nen.
24: Sí,
25: és el mateix que quan tu a un nadó li dones el carnet del Barça...
12: Torna a parlar en català i de la Sagrada Família.
10: Doncs som-hi, escoltem.
12: En directe, si voleu.
14: ...i sentit a l'edifici que habitem junts. En la nostra pregària descobrim, per tant, el vincle originari de les coses amb Déu, creador del cel i de la terra. Ell és l'artista que ha imprès el seu esplendor en el cosmos. Creat a la seva imatge, l'home respon a l'obra di Déu amb el seu propri enginy. Així és com l'artista converteix el talent en lluança i la creativitat en testimoni del mateix creador. Com arquitecte ardent de fe, el venerable Antoni Gaudí va concebre aquests espais amb el desig de narrar els misteris de la vida del Senyor. D'aquesta manera, ens ha proposat un pellegrinatge espiritual que condueix a la trobada amb Crist nascut, mort i ressuscitat per nosaltres. Juntament amb Gaudí, de qui commemorem el centenari de la seva mort, recordem i donem gràcies en aquesta tarda a tots els promotors i benefactors, als artistes i als treballadors que cooperen en la construcció d'una obra mestra arquitectònica, que és també una eloquent catequesi feta de pedres, colors i llum. En la saviesa, l'Església renova així la Bíblia pauperum de les antigues catedrals, que són elles mateixes missatges d'evangelització d'una gran riquesa. En aquest temps de la imatge, risulta encara més evident com l'art i la bellesa són eminents canals d'evangelització. Estimats germans i germanes, la bellesa d'aquest temple ens anima a aprendre cada vegada més del nostre Mestre i Senyor l'art de viure segons el seu Evangeli. Mentre alcem la mirada cap a ell, el crucificat, ressuscitat, comprometem-nos a aixecar el rostre del qui jeûne a la pols. I demostrem així que la Basílica de la Sagrada Família és l'església més alta del món, no pas per destacar en classificacions mundanes, sinó per guiar els passos del poble di Déu que pellegrina a aquesta terra de Catalunya amb la creu que il·lumina el camí com una gentia encesa en l'espera del retorn de l'espòs. Que Déu sigui benet per sempre.
12: I fins aquí la homilia del Papa Lleó XIV a la Sagrada Família, amb aquestes últimes paraules difícils també.
10: És el llantia, que anava a dir, llantia, eh? Ha dit llantia encesa.
12: Que ha dit més aviat llantia, llantia. Però vaja, se li aplaudeix també l'esforç de parlar en català. Ahir sentíem altres paraules que ara no recordo.
10: Que eren lluernament, però ara també no la recordo.
20: Bueno, però vot a favor de que ha dit beneït, imagina't si no.
12: Sí.
20: No, i
25: encara més, i encara més, perquè ha dit Antoni Gaudí. Ho dic perquè hi ha algú, sí, que li costa dir Antoni.
10: Això també ho hem anat escoltant. Humilia,
13: les com? Parts en català d'aquesta homilia molt centrades en Gaudí, fins i tot era una descripció gairebé del temple, no? En moltes moments, sí. I moltes referències
12: a la família,
13: a la simbologia de la torre de Jesucrist. És a dir, tota la part que ha dit en català eren molt referenciades al temple on és, i en canvi les parts en castellà potser eren més genèriques de l'espiritualitat i d'un contingut més litúrgic i no tan centrat en la Sagrada Família.
10: Passant gairebé 5 minuts de 8:45, passem un moment per la publicitat i seguim aquí en aquest especial del 9C, seguint aquest acte que ara mateix està fent el Papa Lleó XIV a la Sagrada Família.
3: No ho sé, amb Mireia Garolera.
4: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
5: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
21: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
22: RAC1 i l'Ajuntament de Reus presenten Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre a Reus. El divendres 12 de juny, d'una a dues, el Vostè Primer visita l'únic centre d'interpretació de la vida d'Antoni Gaudí en l'any del centenari de la mort del màxim exponent del modernisme català.
23: A veure, per favor, totes atentes, que això és molt seriós, que estem a punt de parlar d'un geni universal. Us vull a totes escoltant-nos atentament, que repassem la vida i obra de Gaudí. De Gaudí? I els explicaran secrets inèdits? Però un geni universal em pensava que el programa anava de mi!
22: El divendres 12 de juny a la 1 del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre a Reus.
3: RAC 1. Tots som un milió.
22: Amb la col·laboració de Vermuts Miró.
23: Esther, qui és més geni, en Toni Gaudí o això?
26: Vaya papanatas.
23: Papanata no és català.
13: I vaya tampoc, eh?
23: Tu calla, repipi.
27: Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
28: Viure en blau és obrir els ulls i veure-ho tot clar.
29: I sense ulleres, perquè arriben a Baviera els dies blaus amb 120 euros de descompte en la teva operació de miopia, hipermetropia i astigmatisme.
28: I a més, la primera consulta és gratuïta.
29: Demana cita al 900-180-100 o a clinicabaviera.com, perquè els dies blaus són dies sense ulleres.
30: Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
0: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
6: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
7: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
8: Tot allò que t'agrada,
7: molt més fàcil de trobar.
9: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
8: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
9: Per triar i remenar.
11: Amb tot el contingut dels programes.
15: I també els podcasts originals de RAC1.
16: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
17: I som tots.
18: Més fàcil.
26: Més directe.
31: Més intuïtiu.
32: Més RAC1. Tots som un milió.
33: RAC 1.
34: No ho sé, amb Mireia Garolera.
10: Doncs seguim aquí al No ho sé, amb aquesta tertúlia que, com sempre passa, no és la tertúlia nof i la tertúlia non, Silva, que ja és igual, ja
24: bueno, estigui. Ja saps que aquí hi ha la infratertúlia, la metatertúlia, saps? Sí, ja.
10: Arnau i Benet, com tenim la cosa? Per on passem ara mateix?
12: Mira, ara mateix és el moment més espiritual, més litúrgic, religiós d'aquesta missa. Per tant, ja hem sentit la homilia del Papa Lleó XIV i hem sentit també el credo cantat per un cor en català. Ara estem en la part de la pregària universal dels fidels i, per tant, ara sí que és el moment això, més espiritual, més religiós d'aquesta missa, que s'allargarà encara una bona estona.
24: Per cert, perdona.
13: Per cert, s'està seguint amb molt no sé si dir devoció, però com a mínim amb molta solemnitat, és a dir, és molta gent la que està seguint aquesta missa per les pantalles gegants a l'exterior, però tothom molt atent, aixecant-se quan s'aixeca seient-se, és a dir, ben bé com si estigués dins l'església i amb molt silenci, és a dir, hi ha molta gent, però molt poc xivarri.
24: Propi d'un acte religiós. No, anava a dir que abans, en el Salm, si no m'equivoco, ha cantat a l'Escolanet, que també va cantar ahir amb
10: el mateix
24: amb el Sergio Dalma. Sí, que ahir tenia molts problemes amb el so, però avui, com que no tenia retorn, ha cantat molt bé el Salm.
20: I també crec que era que portava una mica com el predomini de les lectures aquest matí al monestir de Montserrat.
24: També?
20: Sí, era ell.
10: Em sembla que tenim també l'Eulàlia Carrascal. Eulàlia?
35: Hola, sí, doncs una mica també
10: estàs, que deia recordem-ho, Benet. Recordem-ho, que tu estàs fora del perímetre habilitat per seguir tot l'acte, eh?
35: Exacte, estic amb les persones que no han aconseguit cap mena d'acreditació, ni ho poden veure des de dins de la Sagrada Família ni des de fora amb les pantalles que hi ha habilitades per la gent que sí que ha tingut acreditació. Estic amb la gent que no ho està veient o que ho està veient a través de pantalles molt petites des de lluny, però tot i això també ho estan visquent amb molta intensitat. La gent està en silenci, està atenta. En aquest cas, el Benet deia que hi havia gent que s'aixecava i que s'asseia. Aquí tothom està dempeus, per tant, és una situació diferent i no s'aixequen ni s'asseuen, però que ho estan visquent amb molta intensitat. Hi ha persones que ho veuen, estan seguint aquesta missa des dels mòbils, perquè com que no veuen pantalles, ho estan seguint així. I també han aplaudit en moments com, per exemple, en aquesta part de l'homilia que el Papa ha parlat de la Sagrada Família i de la Torre de Jesús, doncs pràcticament tot aquest carrer que està ple, que potser és un miler de persones, han arrencat a aplaudir. Hi ha moltes persones aquí emocionades i ens explicaven ja quins són els moments que de moment els han agradat més.
36: Home, el que m'ha agradat més ha estat actualment quan s'estava anant a l'església, perquè em sembla que és un moment històric de culminació d'un procés molt important d'una església que porta molts anys construint-se.
37: Estoy muy emocionada. Bueno, es un momento histórico y fue muy sorpresivo. No pensé que iba a venir a Barcelona. Así que, bueno, estoy aquí con mi hijo. Estoy sin palabras.
38: És molt bonic tenir aquí el Sant Pare i veure tants joves i tantes famílies aquí totes juntes i tan emocionats i tan contents tots.
35: Hi ha gent que marxa cap a casa, però això encara està molt i molt ple.
10: Gràcies, Eulàlia. Fins ara.
35: Fins ara.
10: El Papa Lleó XIV ha estat el gran protagonista del dia amb una agenda farcida d'actes, no? Ho hem anat explicant aquí a RAC1, a Brianzur, al monestir de Montserrat o a l'església de Sant Agustí aquesta tarda, al Raval de Barcelona, abans d'anar cap a la Sagrada Família, que és on és ara. El pontífex ha ocupat gairebé tot l'espai mediàtic, però avui han passat altres coses. Pep Tormos, bona nit.
1: Bona nit.
10: Fem un repàs ràpid de l'actualitat que passa, primer de tot, pel tiroteig que hi ha hagut aquest matí al carrer Balmes de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant el tirador que ha fugit.
1: Sí, és el tercer assassinat amb arma de foc a Barcelona en poc més de 3 setmanes i posen alerta els Mossos i també les administracions. El govern de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i els sindicats policials admeten preocupació i fan un front comú per reclamar mesures més contundents per combatre-ho. Aquest últim tiroteig ha estat especialment xocant, ha passat en plena llum del dia, a tocar de la Travessera de Gràcia a les portes de la comissaria de la policia espanyola que tramita l'expedició de DNIs i passaports. Els Mossos ja tenen una imatge del presumpte tirador, se'l veu amb una pistola a la mà, vestit amb una samarreta clara i bermudes i un casc de bicicleta.
10: També hi ha novetat sobre el cas del nadó maltractat. La investigació cada cop posa més el focus en el pare de la criatura.
1: Dues amigues i companyes de feina de la mare, que recordem que treballa a l'Hospital de la Vall d'Hebron, asseguren que la dona es plantejava fer fora de casa l'home perquè no cuidava bé el nen. Segons recull el diari Ara, així ho han explicat en la declaració avui davant el jutge especialitzat en violència sobre la infància i l'adolescència. Recordem que fa unes setmanes ja vam saber que la mare també havia buscat a internet què podia fer si el seu marit no tractava bé la criatura. Les amigues també haurien assegurat al jutge que el pare no era gaire àgil en el tracte amb el fill, tot i que no tenien constància, han dit, que hi hagués maltractaments.
10: I recordem que gairebé 46.000 estudiants encara demà l'últim dia de la selectivitat.
1: L'examen més destacat serà el de Llengua Catalana i Literatura, que comença a les 9 del matí. Serà l'únic del dia de la fase comuna, la que han de fer tots els alumnes. La resta d'exàmens seran d'assignatures optatives, com ara grec, història de l'art, química o matemàtiques aplicades a les ciències socials. Avui, en el segon dia de les proves d'accés a la universitat, l'examen d'història ha estat el més destacat, amb el 23F com a protagonista.
10: I a l'Orient Mitjà, Donald Trump amenaça amb un altre atac avui mateix a l'Iran.
1: El president nord-americà assegura que Teheran pagarà un preu per endarrerir les negociacions de pau l'endemà que tots dos països creuessin bombardejos a la regió. Trump diu que encara espera arribar a un acord amb els ayatolars, però mentrestant justifica els atacs. De fet, ha donat per fet que avui hi haurà més bombardejos amb força, diu, contra l'Iran, sense concretar on seran.
10: Gràcies, Pep. Fins ara.
1: Fins ara.
10: Ja ho veieu, han passat altres coses a banda del Papa, i aquí va la pregunta que ara us llenço tots plegats, perquè us ho dic així clarament, hi posem massa paca formatge amb tot això de la cobertura del Papa? És a dir, ho hem de fer d'aquesta manera, ja ho dic, com una anàlisi global de tots els mitjans de comunicació i també per l'interès que pot suscitar per la societat actualment. Portem, des que va arribar a Madrid, que això era el dissabte al matí, i ara estem en la segona etapa, que és a dir, va fer Madrid, etapa Barcelona, després anirà a Canàries. Ho dic perquè ens hem fet moltes preguntes també des d'aquí a RAC1 a la gent del carrer. Hi ha una part de la societat molt interessada, una altra part de la societat que potser fins i tot és un interès molt més relatiu o que directament no li interessa, però tot i així tothom coincideix que estem davant de moments històrics. No sé si, repeteixo, n'estem fent massa pa, posant-hi massa pa que formatge, i començo en aquest cas per l'Ignasi Fernández.
2: Doncs no ho sé, jo com que no sóc del món dels mitjans de comunicació, sempre em pregunto, i aleshores us llenço a vosaltres la pregunta.
10: Anem rebotant, sí. Aquí fem de periodistes una mica tots, també, sí. No?
2: Sí, això és la llei de l'oferta i la demanda, és a dir, si els mitjans que ara poden calcular quanta gent tenen connectada gairebé al minut haguessin detectat que l'opinió pública no està interessada en això, suposo que haguessin canviat de tema, no? I segona qüestió. Bé, jo crec que, a més, la visita del Papa tenia un component relacionat amb el que dèiem abans, no diré morbós, però era precisament, si partim d'aquesta base de dir en quin jardí s'està ficant el Papa, doncs dir, a veure com se'n surt. Uh-huh. I, per tant, que hi ha molta gent que potser no li interessen tant els aspectes pastorals d'aquesta visita, però sí que li interessen veure com aborda la problemàtica nacional, a veure com parla de la immigració, a veure què diu de la crispació política i a veure si en surt més beneficiat per entendre Franz Abascal o Pedro Sánchez. I jo crec que això també ha augmentat l'atenció per aquest viatge.
10: El Silva va dient sí, sí, sí.
0: No, és que
10: comparteixes el punt de vista.
0: Sí, estic molt d'acord. Bueno, a veure, ahir plantejava inicialment una pregunta, que jo, com que sóc docent de periodisme i reflexiono sobre això, doncs crec que em puc aventurar a contestar, no? O sigui, els mitjans generen una agenda, però efectivament, com diu ara, en aquest món tan digitalitzat, bueno, vosaltres mateixos sabeu com a mínim per la via d'internet quants oients teniu cada vegada, i les televisions cada dia saben el dia següent quina audiència té cada programa, i per exemple les televisions públiques s'hi estan abocant. Televisió Espanyola està fent el 24 hores el seguiment absolut, Ràdio Nacional d'Espanya, per exemple, aquests dies sentia també que estan fent un seguiment brutal, TV3 també, i bueno, jo crec que en aquest cas hi ha un interès, és a dir, la visita del papa genera un interès. Aquest papa estava en Guaret, en castellà, en Barbecho, crec. Ha estat durant un temps com si estigués preparant-se per alguna cosa, i aquest és el gran moment que ha tingut. Jo crec que és el primer gran viatge que ha fet, i estem descobrint un personatge, no? Jo crec que l'estem descobrint.
12: De fet,
0: és el primer
12: gran viatge a Europa, això segur. Sí que en va fer fa unes setmanes un altre a l'Àfrica, però a Europa, que en el fons també és bona part del seu negociat, i que compartim segons quins valors amb Itàlia, que és el país més proper pel Vaticà, aquest és el primer gran viatge del Papa Lleó XIV a Europa, això
0: segur. I en tot cas, amb aquesta dimensió, perquè clar, el tema de la família ja era una icona mundial a nivell religiós, també a nivell artístic, jo crec, perquè Gaudí és un artista universal, però jo crec que l'interès no és estrictament religiós o espiritual, és que té una dimensió, a part que és un cap d'estat, jo crec que té una dimensió d'actualitat política. Penseu que és el primer gran personatge que s'ha enfrontat al Trump, i a part d'això, doncs, tota l'agenda, els discursos, tot el que diu, sempre els papes l'han tingut aquesta repercussió, però crec que en aquest cas no sabien ben bé com era, i resulta que estem descobrint un papa, per cert, amb molta serenor, molta tranquil·litat, no sembla cansat, sempre somriu, i en canvi té un discurs que és el propi de l'Església, jo crec que és la doctrina de l'Església, però que en canvi, com deia abans, crec que tothom pot agafar alguna cosa, però a la vegada ningú pot, o cap partit polític segurament pot assumir tot el que ha dit. No?
10: Joan?
3: No, responent a la pregunta, afortunadament els professionals dels mitjans de comunicació, pel que jo sé, i perquè m'hi he dedicat durant molt de temps, i perquè també sóc professor universitari, no treballen medint les audiències i aviam si això els dona més o menys. Perquè hem de diferenciar la comunicació de la informació. I els mitjans de comunicació, en principi, es deuen a la informació, que és un servei públic, és un servei social, és una funció social, que es deu a criteris d'interès general. D'allò que en parla el papa a vegades del bé comú. Això es refereix al periodisme. Aleshores, jo no sé si els mitjans han fet un gran massa o no, perquè crec que, efectivament, aquest papa té un interès polític que va més enllà de l'element religiós o de la religió a la que... Jo diria que els mitjans sí s'han deixat portar per un interès que hi han posat, des del meu punt de vista, estranyament, les institucions en aquest viatge del papa. I no ho dic per avui. Avui és el dia en què el que estem veient és un fet que és altament noticiable. Estem parlant de la Sagrada Família, un dels monuments més importants al món. I estem parlant de que Barcelona, si no hi hagués hagut el papa, qualsevol cosa que faci relacionada amb la Sagrada Família seria un esdeveniment de primer ordre, també en els mitjans de comunicació. Jo parlo de les parafernàlies de Madrid. A Madrid ha fet un tour, en plan Bad Bunny, en què aquest senyor ha anat a buscar feligresos. I ho ha fet seguint el signe dels temps, des del punt de vista comunicatiu i des del punt de vista dels debats polítics actuals que ha tret, com crec que feia molt temps, per exemple, Benet XVI es dedicava més al que és la doctrina pròpia de l'Església. Aquest papa parla de temes actuals, perquè està buscant clientela. I aquest papa a Madrid el que ha fet és un acte molt pròxim al que ens estem acostumats a veure, per exemple, a Sud-amèrica, amb els evangelistes que s'estan enduent una part d'aquesta clientela. El papa també era conscient que a Madrid hi ha una part molt important d'immigració sud-americana que també pot tenir aquesta inclinació per anar a buscar una alternativa en aquest sentit, no? I, per tant, què han fet els mitjans? Seguint la seva responsabilitat, veure la dimensió que tenia aquest papa, crec que més enllà de l'element purament religiós o ritual. Només un apunt. El que estem veient avui a la Sagrada Família, més enllà de la litúrgia i aquesta qüestió turística patrimonial catalana que ens enorgulleix a tots, és també una ostentació de poder. Fixeu-vos que hi ha poques senyores al voltant del papa, molt poques, i bàsicament el que hi ha és el poder del país. Estan tots els poders al voltant del papa. És a dir, és un papa que té la seva vessant social, però que sap el que és l'Església Catòlica, que no és més que un dels poders més importants d'Europa. Això és el que tenim avui a la Sagrada Família.
20: Començo per una reflexió final, la teva reflexió final, un apunt de la teva reflexió final. Ahir, una de les imatges, dels milions d'imatges que donaven les televisions, a la recepció del final del dia que va fer allò 14, que va anar el president Illa amb la seva esposa, una de les persones que ja estava dins, abans que arribés el president Illa, per tant, ja s'havia vist amb el Sant Pare, era feiner de la Caixa, de la Fundació de la Caixa. Vol dir, sí que és veritat que és l'obra social més gran d'Europa, i per l'àmbit social podem explicar moltes coses, però que estic d'acord amb tu que estem davant d'una mena de, no vull dir experiment ni aventura, però que la visita del papa, més enllà d'una visita religiosa, té components sociològics, té components polítics, té components institucionals, té components de promoció, que és una mica els quatre punts que jo vull destacar del paper dels mitjans que estan ajudant i, i,

0: hi ha més un sentiment de país que lligo amb el que he dit
1: abans. Sí que s'ha pagat un diner.
0: Bueno, sí, però, sí, però aquestes campanyes de 48 hores non-stop, mare de Déu senyor, i que a més te l'estan radiant milers de mitjans de comunicació, perquè ens quedem amb els nostres, però clar, tot això s'està exportant al món. El Benet, abans ha dit una... Crec que ha sigut el Benet o l'Arnau, ha dit una cosa sobre els missatges, i jo crec que, més enllà de que és evident que l'ús del català està estrictament treballat, i per mi està molt ben treballat, per què? Perquè els missatges importants que ha donat el Papa, vinculats amb la simbologia catalana i amb els nostres personatges històrics catalans, que és allò que volem vendre, han estat dits en català. Per tant, per això dic que aquest aparador que s'està fent del nostre país i de la capital, és un punt a favor d'aquesta gran redimensió de les retransmissions que s'estan fent des de tots els mitjans de comunicació. Oferta-demanda que comentava el professor. Sí, però també és veritat, per no fer-nos trampes al solitari, que és una oferta o una demanda, és a dir, podem dir que n'hem fet un gran massa, però cadascú ha fet el seu territori. Tu avui poses les teles de més estatals i no estan radiant res, ni estan fent l'estadi olímpic allà
2: directe. A 24
3: hores, sí.
0: Així com les cadenes estatals a Madrid no van parar perquè és la capital del reino, a nosaltres ens deixem una mica en pau i ara agafem el relleu als mitjans catalans, que estem fent la retransmissió 24 hores, perfecte. I suposo que ara farà el torn de Canàries, quan vagi a fer a Canàries, dubto molt que fem una retransmissió 24 hores nosaltres. És a dir, ara tocarà, és a dir, oferta-demanda sí, però segmentada territorialment. Almenys a Catalunya, l'agenda social dels actes, que això ja ho vam comentar la setmana passada, el 9C, abans de que arribés, el format dels actes i els missatges que ha donat, jo crec que han ajudat també a que aquesta transmissió hagi tingut retransmissió que estan fent els mitjans, hagi tingut també un retorn interessant. Per què? Perquè el format dels actes i els missatges jo crec que han arribat a un públic, això ho comentava el Silva, i estic molt d'acord amb ell. La imatge d'aquest papa, que era una mica desconegut, ha sigut com una imatge molt serena, molt propera, de molt de respecte, que no vull dir que els anteriors no, però tenim la gran ocasió que aquest l'hem tingut 48 hores aquí. Jo crec que aquesta mena de missatges que ha donat, més enllà de que, evidentment, els que no són creients ni congreguen amb els seus missatges, trobaran molts obstacles i moltes pegues, és evident, perquè hi ha molts temes que no toca ni tocarà, però jo crec que la manera de plantejar segons quins temes ha sigut una mica més valent, i jo crec que això ha obert com una mica la resposta a un públic molt més ample que el seu estrictament feligrès. I un últim apunt, que ha sigut una molt magnífica maniobra de distracció, orquestada o no, perquè no es parlin d'altres temes. I ara, d'altres temes, evidentment, vinculats amb la política espanyola, sobretot. Però ara faig el punt personal, també com a mare de nen que està fent la selectivitat, ha anat molt bé que aquest any el focus no estigui amb la selectivitat i estiguin estudiant la mar de tranquils.
3: Què vols, Ignasi? Ara vas a Tuïm, eh?
4: Sí, serà interessant veure com la premsa espanyola tracta el viatge a les Canàries. Perquè ja no és la capital... És el contingut social més punyent en aquest moment? Serà interessant. No, jo el que volia dir és que em sembla que en viatges papals hi ha dos models. Hi ha el model Joan Pau II, no?, que en té la patent, que és una mica el creador, que és aquests banys de masses, les multituds, els grans estadis i, per què no dir-ho també, la demostració de força i de capacitat de mobilització, determinats moviments tocaven el xiulet i anava tothom, no? I després, evidentment, després de Joan Pau II, a Benet XVI se li veia francament incòmode en aquesta mena d'actes. Ell era un intel·lectual i, com dient, que faig jo aquí al mig, no? I va venir el model francès, que el model francès era rebutjar pràcticament tot allò que sonés a contacte amb el poder, no? És cert, va haver les Jornades Mundials de la Joventut a Lisboa, però bueno, això ja forma part d'una sèrie de Jornades Mundials de la Joventut que el papa suposo que va anar molt convençut, però no podia sortir-se'n, no? Però, per exemple, per posar un exemple concret, a França, i al president Macron en particular, li va doldre molt que quan es va inaugurar la restauració de Notre Dame
2: no hi va anar,
4: i va ser expressament convidat. no? I va dir que ella aquesta mena de cerimònies a major glòria política no hi anava, no?
1: Però la JMJ de Lisboa no diria jo que era una demostració de poder, no? Eren els joves, precisament.

0: Sí. No tant amb una
1: potser
0: institució
1: sí,
0: de poder.
1: Potser sí. Aleshores, jo crec que el Papa Lleó està, com en moltes altres coses també, intentant trobar una mena de via del mig entre els dos models. I el que hem vist a Madrid és més model Joan Pau II, i potser el que estem veient aquí és més model, si no francès, com a mínim Benet XVI.
2: Imma.
3: Jo estic molt d'acord amb tot el que s'ha exposat aquí a la taula, amb el tema de si s'està fent un gran massa amb els mitjans de comunicació. Jo crec que al final el periodisme està on està la notícia, no? I és un fet molt noticiable aquesta visita del Papa al nostre país. I sí que espero que aquest viatge que passarà en els propers dies per Tenerife i per Gran Canària també centri la nostra atenció, perquè parlarà d'un problema social que ens afecta a tots i que és el problema de la immigració. De la mateixa manera que afecta a tota la societat el tema dels abusos sexuals. I crec que amb les paraules de la Sílvia, que deia, és un papa doncs, que jo crec les compro, no? Molt, molt empàtic, però sobretot la paraula valent. Jo crec que és el primer papa que tenim, el primer referent eclesiàstic de màxim nivell, que parla dels abusos sexuals a menors com una plaga i una, que va dir, una plaga i una ferida que està oberta encara, no? I crec que és així. És a dir, és la primera vegada que l'Església té un reconeixement en paraules, després hi ha els actes i tot el que s'hagi de fer i tot el que s'hagi de treballar internament, però cal aquest reconeixement públic davant de tothom i que doni la volta al món. I el fet que mediàticament doncs, estem 24 hores a full time, les ràdios, les televisions, clar, és que forma part també, si ens fixem en la comitiva periodística que porta el Papa, porta periodistes d'arreu del món. Amb la qual cosa, jo crec que és important, hi ha missatges molt importants, és la primera vegada també que tenim un papa que posa peu al Congrés dels Diputats, recordem aquesta ovació al Congrés dels Diputats, que va ser un aplaudiment de 100 minuts, que després avui a la sessió de control ja s'han tirat els trastos pel cap, si ja ho sabíem, és a dir, això ja ho sabíem, però per primera vegada en un Congrés dels Diputats que ni amb la Casa Reial, no? Doncs, ha fet aquesta ovació, crec que denota doncs, també una sensibilitat per aquests temes que ha posat damunt de la taula el Lleó XIV.
2: Les 9 i 2 minuts. Passem un moment per la publicitat i tornem de seguida aquí al 9C, en aquest programa especial, seguint el que és aquest acte, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
4: 9C amb Mireia Garolera.
5: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
6: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
7: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
8: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any. Inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
9: RAC més 1 i el Forn de Nulles presenten la temporada de castells de RAC més 1. El dissabte 13 de juny a les 11 del matí i des de Nulles, un programa especial per presentar la temporada de castells amb Benet Íñigo i l'equip de castells a RAC més 1.
10: Quan la temporada agafa embranzida, RAC1 es posa la faixa. Quines retransmissions farem? Quines noves seccions hi haurà? Qui serà el nou padrí de castells a RAC1? Què preparen les colles aquest any que a més hi haurà concurs de Tarragona?
9: El dissabte 13 a les 11, la presentació de la temporada de castells de RAC més 1 des del celler Adernats Vinícola de Nulles. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Diputació de Tarragona.
11: A Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
12: ¿Y cómo vais con el cumpleaños de la niña?
13: Muy bien, ya lo tenemos todo organizado. Vamos a conseguir que sea un día cualquiera, ya verás.
14: Si en el cumple de tus hijos cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana, por solo unos céntimos más, no es un sabor cualquiera.
7: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
8: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
9: RAC1. RAC1 i l'Ajuntament de Reus presenten Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre a Reus. El divendres 12 de juny, d'una a dues, el Vostè Primer visita l'únic centre d'interpretació de la vida d'Antoni Gaudí en l'any del centenari de la mort del màxim exponent del modernisme català.
15: A veure, per favor, totes atentes, que això és molt seriós, que estem a punt de parlar d'un geni universal. Us vull a tots escoltant-nos atentament, que repassem la vida i obra de Gaudí. De Gaudí? I els explicaran secrets inèdits? Però un geni universal em pensava que aquest programa anava de mi!
9: El divendres 12 de juny a la una del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre Reus.
4: RAC 1. Tots som un milió.
9: Amb la col·laboració de Bermuts Miró.
15: Esther, qui és més geni, Antoni Gaudí o això?
16: Vaya papanatas.
15: Papanata no és català.
17: I vaya tampoc, eh?
15: Tu calla, repipi.
4: No ho sé. Amb Mireia Garolera.
2: Doncs som-hi, seguim aquí a la tertúlia del nou ser que tenim avui la Sílvia Cànovas, el Joan Julivert, el Josep Manel Silva, l'Ima Lucas, també l'Ignasi Fernández Terricabres, que és professor d'Història Moderna de la Universitat Autònoma de Barcelona. Estem seguint també al costat de l'Arnau Mañé i el Benet Íñigo. Estem seguint el que és aquest acte central de la visita del Papa Lleó XIV, en aquest cas en el viatge a Espanya i l'etapa de Catalunya amb aquest acte a la Sagrada Família. Arnau i Benet, per on passem ara mateix?
18: Moment ara de la comunió. El Papa Lleó XIV, que d'aquí a un moment també farà el Pare Nostre en català. Moment ara, però, per la comunió a la Sagrada Família.
19: També a l'exterior, on hem vist desenes de religiosos que sortien de dins el temple, han baixat les escales i ara doncs estan literalment repartint hòsties entre tots el públic assistent a l'exterior de la Sagrada Família.
2: Ens ha agradat com ho estàs descrivint, Benet.
19: Estic acostumat a veure unes altres tipus.
2: Sí.
20: Arnau, has de repassar la litúrgia, perquè segurament el Pare Nostre ja l'ha fet, no? O sigui, el Pare Nostre s'ha escapat.
18: Segurament, sí, segurament.
20: Vas seguint el viatge, però un dia t'ha de fer quatre classes de com funciona la missa.
2: Ostres, Arnau. Ara se t'ha vist. Home, tranquil·litat.
18: Salvador Illa, ara, rebent la comunió, Salvador Illa, el president de la Generalitat.
2: Perquè recordem quines són les autoritats, ho dèiem al principi, Hi ha els Reis, el president Sánchez, el president Illa...
18: Presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, també el president del Parlament. Hem vist alguns portaveus parlamentaris com Jordi Turull, veiem, com dèiem, Salvador Illa, però també bona part del govern espanyol, molts ministres del govern espanyol a primera fila, també Ramon Espadaler, veiem ara el conseller de Justícia, representants de Vox, a diferència d'Aliança Catalana, que avui ha decidit no venir en aquesta missa Sagrada Família, sí que hi ha representants de Vox i d'altres grups parlamentaris, com hem anat dient.
2: Aquesta hora també volem aprofitar per parlar amb una persona que podríem dir que és una coneguda del nou ser, que ha pogut saludar el Papa aquests dies i parlar-hi, fins i tot donar-li alguns regals. Ella és la Pilarín Vallès. Pilarín, bona nit.
21: Molt bona nit. Estic escoltant. Molt de gust.
2: Un plaer poder tornar a saludar-te des del nou ser, perquè recordem que vam fer un sopar de germanor amb tu i els teus germans i vam estar doncs molt a gust també a Vic, que ens vau,
21: sí,
2: que ens vau convidar a casa vostra.
21: No saps quanta gent me'n parla. M'ha sentit tothom.
2: Mira que bé, doncs ja va bé, i que expliquessis també, en aquest cas, en aquesta entrevista, doncs, situacions de la teva infantesa i com ho vas viure amb els teus germans, etc. Però ara truquem per una altra cosa, Pilarín, perquè ahir et vam veure saludant el Papa.
21: Sí, no era la meva intenció, però va arribar el moment i el vaig poder saludar. No hi comptava, va ser com un regal.
2: Perquè com va anar això? És a dir, tu, la teva voluntat va ser anar a l'estadi Lluís Companys, suposo, per seguir l'acte que es feia ahir, no? Però llavors no sé quin és el detonant o com arriba el moment que sí. Acabes accedint-hi.
21: Ho havia demanat, però ho havia demanat a través de la Fundació de Sor Lucía. I algú d'aquests em va dir, per què no li fas un dibuix? I va dir, bé, si m'ho demaneu, ho faré. I sí, vaig fer un dibuix que fos com una mica de record d'aquest dia que el papa va beneir les ambulàncies. Aquestes 17 ambulàncies hi anaven aquesta vegada, però que n'hi han anat molt més de 150, que aquesta Sor Lucía és un cas meravellós, eh? Com una dona de clausura treu ambulàncies de sota les pedres.
2: Sí, ja ho vam veure ahir, exactament, sí. Quan el papa va venir les ambulàncies, etc. Perquè, Pilarín, quin dibuix exactament li vas entregant al papa?
21: Sí, jo volia que el papa fes al·lusió a això, però també a la Sagrada Família, eh? També aquesta obra de l'art català i del pensament cristià català tan important. I llavors, figura la Sagrada Família, esquemàtica, però grossa, eh? Poder fa 30 o 40 centímetres. I llavors el papa que empeny l'ambulància de Sor Lucía, que aquests, la col·laboració ja entre el papa Francesc i Sor Lucía va ser molt important, i amb aquest papa continua. Una col·laboració per ajudar a la gent que estan patint aquesta guerra tan llarga i tan bèstia i tan injusta.
2: Uh-huh. Per tant, li vas entregar aquest dibuix que ara ens estaves explicant, on s'hi veu la Sagrada Família, on s'hi veu una ambulància i el papa empenyent aquesta ambulància. Li vas donar el dibuix o alguna cosa més?
21: Li vaig donar el dibuix. Jo sempre dono una llangonissa, perquè com me l'havia donat una amiga meva que em va dir, no la vagis a comprar a la botiga, te la donaré casolana.
2: Caram, molt bé.
21: Que se la mengi i la trobi bona. I una bíblia pels nens que havíem fet fa uns quants anys, però que encara funciona. Bueno, eren aquests petits obsequis, eh?
2: Mm-hmm. I vas poder intercanviar algun tipus de... o vas poder-hi tenir algun tipus de conversa?
21: Sí, una mica sí. Li vaig explicar que era dibuixant de llibres de nens i vàrem dir que bé que això la intel·ligència artificial no ho fa. Una conversa molt mínima, però que a mi em va fer il·lusió, naturalment.
2: Uh-huh. Avui, Pilarín, no ets a Barcelona, clar, no ets a la Sagrada Família, perquè estem parlant amb tu, estàs seguint, suposo, tot aquest acte des de casa, no?
21: Sí, per la ràdio, us estic seguint. a vosaltres. És que era molt difícil de trobar entrades, eh?
16: Molt.
21: I era molt difícil, a mi m'hagués fet il·lusió, perquè també he fet el llibre de la Sagrada Família... Uh-huh. I esclar, la Sagrada Família per mi és molt especial, però la veritat és que va ser un acte maco i que va estar bé i que el papa va parlar català, que això també li vaig dir, parla català en tant, sisplau, sant pare.
2: Doncs Pilarín, mira, et deixem també perquè vagis seguint el que queda d'acte, perquè encara queda una estona i de fet ara el que seria la traca final, el plat fort, ha de venir d'aquí a partir d'un quart d'hora, mitja hora. Per tant...
21: Sí, ja.
2: Sí, ja estàs pendent, eh? Sí. De la benedicció
21: estaré,
2: de la Terra de Jesús. Sí.
21: Atenta, però m'ha agradat molt estar amb vosaltres també.
2: I nosaltres també, com sempre, Pilarín, poder-te saludar. Gràcies, Pilarín, que vagi molt bé, bona nit.
21: Una abraçada ben gran per tots els que ens escolten també.
2: Doncs vinga, bona nit. Falten 2 minuts per un quart de 10. Deixem-me plantejar una altra pregunta que ara em direu... Ho heu anat dient, eh? Més o menys, però no sé si teniu una conclusió feta. Hi ha hagut més seguiment a Madrid o a Barcelona de la visita del Papa? La Pilarín, vosaltres també ho plantejàveu, ja, són esperits, ara també, professor, és el que estaves comentant, hem vist diversos papes, no? Perquè ha estat més bany de masses a Madrid, i aquí hi ha hagut una situació de menys ovacions al carrer, però també molt de reivindicar el que és la cultura catalana, les referències catalanes a Madrid, no sé, aquesta part no hi era tant. Llavors m'agradaria saber una mica el punt de vista, començo, com no, per l'Ignasi Fernández.
1: Sí, és cert que hi ha hagut més aquest seguiment popular o aquesta més explosió. També aquí hauríem de veure el paper dels mitjans de comunicació, com tu dius, que avui molts amb seu a Madrid han desconnectat. Jo crec que hi ha diversos factors. Hi ha un element que potser em diran essencialista, però és d'idiosincràsia col·lectiva, no? Tots els esportistes d'èlit, tots els actors, cantants famosos, diuen que els públics no es comporten de la mateixa manera a Barcelona que a Madrid, i que, doncs, això, famosos que diuen és que jo a Barcelona puc passejar pel carrer sense que em molestin gaire, no? Ni em demanin gaires fotos ni autògrafs. Hi ha un element d'idiosincràsia col·lectiva que jo no sabria dir. Hi ha potser també un element sociològic. Aquest moviment sociològic, hi ha una causa sociològica, perdó. A l'últim baròmetre que s'ha fet, que medeix les declaracions que els enquestats fan quan els hi pregunten vostè de quina confessió és, per primera vegada des que es fan aquestes sèries que són molt llargues, menys del 50% a Catalunya declaren que són catòlics. Està al 49%, no és gaire, però és la primera vegada que es pot dir que la meitat de la població catalana no es declara catòlica. La major part de les comunitats autònomes espanyoles no estan en aquesta situació. Com a mínim, diríem, encara, perquè sembla que és un procés general a tota Europa, no? Però no estan encara en aquesta situació. I després jo n'afegiria un tercer, que és una percepció completament personal. Aquí no tinc cap baròmetre en el qual recolzar-me. Hi ha una gran explosió en aquests moments de moviments juvenils catòlics, tipus ACUNA, EFETA, etc., amb un component emocional molt fort, patrocinat a vegades per grups una mica o bastant conservadors, que estan tenint molt més èxit a l'Església espanyola, diguem-ne, que a l'Església catalana, que no participa tant d'aquest tarannà. És veritat que potser aleshores això fa que a l'Església catalana li costi apropar els joves a les esglésies, no? I jo crec que tots aquests moviments s'han pres aquesta visita del Sant Pare a Madrid com un moment fort de dir, s'han mobilitzat, han cridat tothom i anem a fer la grossa, no? I en canvi això aquí no passa.
2: Benet, em sembla que tens una última hora.
19: Bé, una demostració de que s'acosta el moment culminant. Hem estat dient que aquesta missa es fa a aquesta hora perquè, doncs, es vol que la benedicció de la Torre de Jesucrist sigui quan ja comenci a fer fosc i, per tant, llueixi més la il·luminació. I ja tenim les primeres llums enceses aquí a l'exterior de la Sagrada Família. Són uns focus que, de moment, no enfoquen a la torre, enfoquen al públic, a la gent que ha vingut a seguir aquesta missa. Són unes llums de color blau, però que ja fan ambient i ja, d'alguna manera, doncs, ens mostren que la llum natural va caient i que la il·luminació artificial, doncs, va prenent el protagonisme. Ara hi ha una pàtina blava, diguem-ne, al voltant de la Sagrada Família.
2: Gràcies, doncs, Benet. Qualsevol pas, novetat que vagis veient, evidentment, demanes pas i t'entrem, d'acord?
19: Fins ara.
2: Fins ara. Digues, Silva.
20: No, crec que ja el que ha dit el meu col·lega de l'Autònoma, vull complementar-la amb una cosa que crec que és fonamental, que és que el Papa ha vingut a Barcelona 2 dies laborables i a Madrid ha estat un cap de setmana. Això em sembla molt important perquè, clar, ni la possibilitat que molta gent que treballa es doni aquest bany de masses. Jo, precisament, vinc de Madrid, he estat 2 dies a Madrid abans del cap de setmana, dijous, vaig marxar just el dia que arribava el Papa, i la sensació que hi havia és que el cap de setmana seria, com ha estat, un gran esdeveniment de masses. També és veritat que ho han plantejat així, ha fet una missa multitudinària que aquí no s'ha fet. El Bernabéu l'han omplert. I abans parlàvem també, abans d'entrar al programa, de que a Catalunya potser hi ha un tema de seguretat més greu que el que hi ha a Madrid. Aquí estem a l'alerta 4 de 5, si no m'equivoco, i potser això també ha afectat, no? I després una petita discrepància sobre el que deia. Sé que és veritat el que dius respecte dels joves, però aquests moviments dels que parlava, que més que moviments són formes d'atreure la gent jove, jo crec que si es queda només amb aquesta emocionalitat després no es queda en res, però conec una miqueta com funcionen, per exemple, les de Hakuna o aquests, els recessos aquests de Feta, i segurament no és tan massiu com a Madrid, i amb això tens raó, però també està arrelant a alguns llocs de Catalunya, especialment a Barcelona. Jo visc a Sant Cugat també veig que, uh-huh, per exemple, al monestir de Sant Cugat, veig que hi ha moltíssima gent jove, fins i tot entre setmana, que s'està, fins i tot gent que ve com de nou, que s'està apropant a l'Església, no? Hi ha com un... Crec que hi ha... Això és un moment cíclic, no? Però crec que hi ha... que és un moment... També, i aquí entraríem en explicacions històriques, però crec que és un moment en el que hi ha una necessitat d'espiritualitat i que potser hi ha gent jove que està buscant, i potser l'Església Catòlica troba alguna cosa.
2: Mira, jo només et poso unes dades damunt la taula que ara em fa arribar el Pep Tormos des de la redacció. Només el 16% dels catalans marca la casella de l'Església a la renda, que és la meitat que el conjunt de l'Estat. És una notícia dels companys, en aquest cas, de Nació Digital, que junten també un mapa i veus una gran diferència precisament amb això. Només un 16% a Catalunya, però és que compares amb la resta de comunitats i en alguns casos a Castella i Lleó es dispara fins al 41%, a Castella-La Manxa el 44%. És un exemple, però i són dades...
20: Té raó que comparat amb Madrid, per exemple, o en el nord d'Espanya, per exemple, o Andalusia fins i tot, no hi ha color, i és un tema de buscar raons històriques, antropològiques, sociològiques i de molt més enllà.
16: No, però un apunt amb això, No recordo la xifra i per tant no la diré. Això de la casella de la renda, amb el temps, amb els anys, ha anat baixant. No era potser tan alta com altres comunitats que estava citant ara, però mai havia sigut tan baixa, Vull dir que això estaria bé, és que no me'n recordo, no la vull dir perquè no vull equivocar-me, sí? Però que ha baixat en els últims anys bastant,
2: Sí, això també ara és el que m'apunten i ara arribaria en aquest 16%.
17: Sí, jo en relació a tots aquests elements que... Jo crec que hi ha un element essencial per diferència a Madrid i Barcelona. A Barcelona, a Catalunya, el Papa tenia una agenda pastoral molt definida, perquè de fet tot va començar per aquí. El mil·lenari de Montserrat i el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. I per tant, els actes s'han hagut de cenyir exactament aquesta qüestió pastoral. Quan es va afegir a l'agenda de Madrid, no hi havia cap objectiu. I aleshores el que sí que s'ha pogut aprofitar és fer-ne un objectiu que té a veure amb el que apuntava abans d'intentar recuperar una part dels feligresos. I d'aquí ve tota aquesta qüestió massiva de la missa a la Cibeles, etc etc. I a més jo hi afegiria un altre element. I és que a Madrid la guerra cultural és molt més accentuada que a Catalunya. Catalunya va arribant, Abans ha citat un partit que no hi és avui a la sala de família, perquè encara no se sent concernit en aquesta guerra cultural. Aquest moviment Hakuna i aquests moviments, això que diu el Silva, a Catalunya cada cop més, no, en determinats sectors de Catalunya que sí entren en aquesta guerra cultural cada cop més, aquests moviments. Per exemple, la part alta de Barcelona o Sant Cugat.
20: Però no tenen res a veure amb la guerra cultural.
2: Deixeu-me ara un segon, que em sembla que està parlant el cardenal Omella de Catalunya.
22: Sí, si m'ho permet,
18: m'ho escoltant en directe.
22: El meu predecessor, el cardenal Martínez Istac, que va tenir juntament amb la junta constructora, amb els arquitectes, tots els treballadors d'aquesta basílica, la feliç idea de cerrar el techo i poder entonces traer al Papa Benedicto XVI de feliç memòria a consagrar el altar. Muchas gracias, cardenal Martínez Istac, y todo el equipo.
2: Arnau, entenc que el discurs d'Omella és en català, castellà, o com està anant?
18: Sí, en general l'estat en català, menys aquesta referència al cardenal que era el seu predecessor, sí, d'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Martínez Sistac, ha aplaudit fins i tot al papa.
22: Obispos, sacerdotes i diàconos, religiosos i fieles...
18: I ara ja torna al castellà, efectivament.
22: Estan aquí.
2: Qualsevol cosa, evidentment, ens demanes pas, Arnau.
18: En tot cas, ja estem ara sí a la recta, sí, final d'aquesta missa i queden ja pocs minuts perquè comenci aquesta benedicció de la torre.
2: Doncs de seguida que ja veigueu els moviments, que s'acaba la missa i anem cap a la benedicció, ens demaneu pas tots dos, tant Arnau com Benet. Fins ara. Joan, estaves... Sí, sí, a mitja explicació.
17: Deia tot això de la guerra cultural, que a mi em genera una gran curiositat perquè entra plenament en contradicció amb el discurs del papa. És a dir, qui s'afegeix a aquesta guerra cultural no està en el discurs del papa. Està en la figura del papa, com a figura pop. Jo només vull recordar que en aquest país hi havia una sèrie de gent de la jerarquia catòlica que reunien per fer unes misses virtuals, no sé si ho recordeu, en les quals demanaven que l'anterior papa, el papa Francesc, anés ràpidament cap al cel. Això ha passat en aquest país. I són aquests els que estan movint tots aquests moviments juvenils a través d'aquesta guerra cultural.
20: I la instrumentalització, idea del que parles,
17: la instrumentalització que s'està fent d'aquest papa és una instrumentalització en quant a figura, no en quant a relat. Perquè una part molt important de tota aquesta gent que s'ha mobilitzat, parlaves de mobilitzacions, de, bueno, una mica toc de pit, no aneu cap allà, una part molt important d'aquesta gent són els que després fan uns discursos que, al costat del que diu el papa, serien aberrants, per exemple, en el terreny de la immigració. Per exemple, un altre element que crida poderosament l'atenció és que amb tota aquesta guerra cultural situem a l'esquerra un papa pel fet senzillament de ser humanista. L'humanisme no és ni d'esquerra ni de dreta. L'humanisme és allò que va començar amb la Il·lustració, va començar abans, però va eclosionar amb la Il·lustració, i que va situar l'ésser humà i la seva dignitat i els drets humans per damunt de qualsevol consideració. I d'això és del que parla el papa. El problema és que, com que en aquesta guerra cultural hem anat tant cap a la dreta, sembla que no ser medieval, no ser feudal, sigui ser d'esquerres. No? Jo quan escoltava el discurs al Congrés dic, no, aquest senyor està parlant de democràcia o no democràcia. Curiosa en una institució que té més de 2.000 anys i que precisament democràtica no és.
0: Està parlant de dignitat humana.
17: Exacte.
0: És a dir, clar, evidentment de l'humanisme, i al final cadascú s'apropia de les paraules i del discurs en funció de com li vingui bé a casa seva. Ma, això és així, però al final ni esquerra i dreta, és de l'ésser humà, del respecte a les persones, de la dignitat. I potser l'Església, dèiem les dades que treia, no?, Nació Digital, amb lo de la casella d'Hisenda, de no marcar-la per l'Església, no? Però també hi ha dades, no les tinc, però hi ha dades que el grau d'adhesió ha anat disminuint i va a la baixa. Jo no sé si és més a Catalunya o més a Andalusia, no ho sé, però al final va a la baixa i possiblement sigui perquè l'Església ha viscut moltes vegades d'esquena als problemes que té la societat i no reconeixent coses com s'estan reconeixent ara, no? I al final, quan tu busques la fe o l'esperança en un món tan convuls i al final tan conflictiu, també vols que l'Església posi paraules al que està passant, se situï, es posicioni i et doni aquest missatge, no, de reconciliació també, que reiteradament amb tota aquesta visita des de dissabte està fent el papa, no, d'un intent de reconciliar postures polítiques, de reconciliar la societat, de reconciliació, quan cada vegada tenim un món més crispat. I crec que això forma part també del seu discurs també internacional, de posicionar-se en contra de Donald Trump, evidentment en contra de qualsevol guerra, perquè una guerra no pot passar per la fe i per Déu i per l'Església, no? Però aquesta posició, jo crec que valenta, potser marcarà, és a dir, haurem de veure les dades, no?, també d'adhesió, si es modifiquen, si van pujar o no van pujant amb aquesta nova etapa d'un nou papa.
2: És les dades que dèiem, o que deies abans, Sílvia, sí. Tenim les dades que del 2014 les persones que feien la creueta amb la declaració de la renda era d'un 20%, ara hem passat al 16%.
16: No és tant. Jo recordava com, no sé, no, no, potser vaig equivocada, però jo recordava com que el número de marcar la creu de l'Església havia sigut més alt també a Catalunya, però vull dir que...
2: Buscarem més bé, més baix, no pateixis.
16: Dir, més baix. No, no, no, no, que igual ho recordo malament, eh? Jo reprenc el tema inicial, que és la diferència entre la resposta de, no? de sí, la visita a Madrid i la visita a Catalunya. Bueno, d'entrada, la diferència de tarannà de la població catalana i la població madrilenya, és a dir, no només amb com som, com entenem i fins i tot com podem arribar a entendre la religió, però sobretot el públic, és a dir, Madrid, i això s'ha vist molt amb l'espai públic, dels actes que ha fet a l'espai públic, Madrid té una població molt, molt, molt gran de sud-americans. Clar, aquesta població sud-americana és absolutament... el públic número 1 fan o seguidor o feligrés de l'Església i del Papa. Clar, hi havia una multitud congregada a tot arreu, que a més comentaven que havien repetit, és a dir, no és que a tot arreu hi hagués un milió de persones diferents, sinó que repetien. Per tant, aquesta diferència també la tenim nosaltres. Diferència amb prioritzar la tipologia d'actes o de programes que s'ha tancat. També ho comentava el Joan, nosaltres hem sigut com l'origen, no? Com la llavor de la visita del Papa, el programa era absolutament d'agenda social, Madrid s'ha quedat, no vull dir la part més folclòrica, però una mica, no sé, la posada en escena més de surt a gaudi i disfruti. Aquí ha sigut una agenda, a més, molt picada, és a dir, d'un acte a l'altre, d'una reunió a l'altra, passava molt poca estona i, per tant, tenia molt poc marge. I el tema de seguretat que comentava el Silva és bàsic. Aquí a Catalunya s'ha limitat la seva exposició a la via pública al màxim que s'ha pogut. I, en canvi, a Madrid, el pes important ha sigut sempre com a la via pública, per entendre's, a l'espai públic.
2: 9:45 en punt, Arnau, digues.
18: Sí, s'acaba la missa a la Sagrada Família, el Papa Lleó XIV que ja enfila per sortir de la Sagrada Família i, per tant, d'aquí a pocs minuts, en principi a 9:45, començarà aquesta benedicció i, per tant, la inauguració de la Torre de Jesús.
2: Perquè ara, és a dir, entenc que surt realment de la Basílica o s'ha d'anar a canviar o hi ha... què passa ara en aquests propers minuts immediats pel que fa al Papa?
18: En principi, i això el Benet crec que ho verà encara millor, és aquest moment de sortir
2: eh?
18: De la Basílica de la Sagrada Família, en el moment en què els Reis d'Espanya també fan la genuflexió al centre de l'altar. El Papa Lleó XIV sortirà de la Basílica de la Sagrada Família fins a l'esplanada d'aquesta façana del Naixement i allà sí començarà aquesta benedicció de la torre.
2: Són el Virolai, per cert,
20: sí, eh? Sentim de fons el Virolai. No?
3: Sí que hi ha una estona en què el Papa ara es dirigeix a la sagristia per canviar-se, és a dir, no anirà amb la mateixa túnica durant la missa que durant l'acte de la benedicció de la torre. Per tant, ara hi ha aquest impàs de 10 minuts aproximadament en què es prepara el seguici per sortir en processó cap aquí, cap a la façana del Naixement que puc veure des d'aquest terrat.
20: El Papa pujarà,
18: per cert,
20: perdoneu, pujarà
18: totes les autoritats fins a dalt?
2: Un segon, anem a pams, un segon, Silva. Digues, Arnau.
18: Dic que totes les autoritats presidides, insisteixo, pel Reis d'Espanya, sortint d'aquesta Sagrada Família amb el Virolai de fons, efectivament, i darrere seu tots els cardenals, tots els bisbes que han presidit des de l'altar aquesta missa, aquesta santa missa a la Sagrada Família.
2: Què deies, Silva, què els hi vols preguntar?
20: No, no, que volia saber si el Papa pujarà fins a la torre. Ja crec que es pot pujar fins a quasi a dalt de tot, no?
18: En principi no està previst. Exacte.
3: No, no. De fet, a dintre d'aquesta torre hi haurà en el futur una altra torre, per dir-ho així, un altre tub que puja per dintre, que és on hi haurà l'escala i l'ascensor. Encara no hi ha l'ascensor per pujar per l'interior, que, per cert, mentre pugis amb l'ascensor, a dintre hi haurà una decoració de tot el firmament. Serà com realment ascendir al cel, per dir-ho així, per dintre de la Torre de Jesús, i la decoració ceràmica que es veurà des de dintre serà això, una simbolització del firmament, i es podrà fins i tot doncs caminar pels braços de la creu que presideix aquesta torre per des d'allà veure tot Barcelona. Serà un mirador aquesta creu de
5: Benet,
3: la Torre de Jesús.
5: Saps quants graons hi ha per arribar fins a dalt?
3: Doncs graons,
2: home, això és un
3: examen, no t'ho sé dir. Graons no t'ho sé dir.
18: Pregunta difícil, eh?
2: Sí, sí.
3: El teníem per aquí. De fet, encara no n'hi ha perquè encara no estan del tot construïts. Però... Però el que sí que et puc dir és que 17 metres, el que és la creu, només la creu, no la torre, la creu de dalt, són 17 metres, que és com un edifici de 5 plantes.
18: En canvi, quan he vist aquesta dada... 172 metres, tota la torre de Jesucrist.
2: Per cert, Benet, a veure, comença a fer-se fosc, com està el tema il·luminació a fora, ara mateix?
3: No, de moment la il·luminació es concentra en il·luminar a la gent, per dir-ho així, al públic, al terra. Sí, encara no hi ha cap il·luminació que es dirigeixi a la torre. Ara mateix veiem també ja sortir alguns dels religiosos que entenem que participaran en aquest acte de benedicció, no al papa, però sí que veiem doncs sortir un bon gruix dels religiosos que eren a dins del temple i que van ocupar aquella grada que us he dit que estava buida just davant de la façana del naixement i que no hi havia públic sinó que es mantenia tota buida. Doncs veiem com aquests religiosos surten de la façana del naixement i es dirigeixen a poc, baixen l'escalinata i van ocupant les seves cadires en aquesta grada que és l'única que estava buida.
2: Ui, sentim uns xiulets, alguna cosa?
3: Bé, uns tímids xiulets i aplaudiments, diria que venen de més enllà del perímetre. No veig ningú al
6: públic. Pel virulai.
2: Ah, mira, tenim l'Eulàlia, digues.
6: Sí, no, que és la gent que aplaudeix després que hagi sonat i que hagi cantat el virulai. És una cosa que ja han fet quan han començat a cantar, han començat a aplaudir, molta gent ha tret els mòbils per gravar, però és veritat que molt poca gent ha cantat, pràcticament ningú estava cantant el virulai. I el que està passant aquí al carrer és que molta gent està deixant aquesta primera línia i està tirant més enrere per tenir una visió millor de la Sagrada Família quan s'il·lumini, quan s'inauguri aquesta Torre de Jesús.
2: Ho aprofito, noi, si us sembla. Ara vaig a publicitat i de seguida torno amb vosaltres perquè arribarem al clímax i en el gran moment que és la benedicció del que és la Torre de Jesús. Fins ara tots i anem a això. A publicitat tornem de seguida aquí al 9C.
10: 9C, amb Mireia Garolera.
11: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
23: Quan va ser l'última vegada que vas ballar sota el cel i envoltat de desconeguts que se senten com amics?
24: El pop nostàlgic i acollidor de Belén Sebastián arriba al Barts Festival per liderar una nit de complicitat i germanor.
23: El 17 de juliol, el poble espanyol t'espera per celebrar la trajectòria d'una banda icònica en un entorn privilegiat. Vine i suma't a viure la cara més amable de la música.
24: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
25: ¿Y cómo vais con la boda?
26: Muy tranquilos. Nos ha dicho la wedding planner que va a conseguir que sea el día más cualquiera de nuestras vidas.
14: Si en tu boda cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana. Por solo unos céntimos más, no es un sabor cualquiera.
27: RAC més 1 i el Forn de Nulles presenten la temporada de castells de RAC més 1. El dissabte 13 de juny a les 11 del matí i des de Nulles, un programa especial per presentar la temporada de castells amb Benet Íñigo i l'equip de castells a RAC més 1.
28: Quan la temporada agafa embranzida, RAC1 es posa a la faixa. Quines retransmissions farem? Quines noves seccions hi haurà? Qui serà el nou padrí de castells a RAC1? Què preparen les colles aquest any que a més hi haurà concurs de Tarragona?
27: El dissabte 13 a les 11, la presentació de la temporada de castells de RAC més 1 des del celler Adernats Vinícola de Nulles. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Diputació de Tarragona.
29: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
30: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
25: ¿Y cómo vais con el cumpleaños de la niña?
26: Muy bien, ya lo tenemos todo organizado. Vamos a conseguir que sea un día cualquiera, ya verás.
14: Si en el cumple de tus hijos cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana, por solo unos céntimos más, no es un sabor cualquiera.
1: Torna el cicle de concerts a l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
4: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
1: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
4: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
1: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
4: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
1: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
4: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
30: RAC 1. Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
7: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
30: RAC 1. 4 anys després, ha arribat el moment.
8: Let's play football.
9: La rematada Messi, gol!
30: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
12: Compte França central, gol!
30: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
13: És dins l'àrea, Havertz, el xoc, gol, gol, gol!
30: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
15: Final! Història de la Copa del Món!
30: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC 1. Tots som un milió. Amb l'aplicació de RAC 1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC 1, recupera el que vulguis a l'instant. Tot el que passa a RAC1 i a RAC+1 ho tens a rac1.cat. No ho sé, amb Mireia Garolera.
2: 4 minuts i 3 quarts de 10. Seguim aquí al No ho sé, avui amb aquest programa especial que estem fent per explicar el que és el gran moment de la visita del Papa, en aquesta visita que està fent Catalunya a Barcelona, perquè d'aquí a res, a pocs minuts, ha d'haver aquesta benedicció del que és la Torre de Jesús a la Sagrada Família. S'està començant a fer fosc i ara el moment àlgid de tot aquest viatge, doncs el viurem evidentment en directe aquí a RAC1. Tenim aquí a la taula la Sílvia Cànovas, el Joan Julivert, el Josep Manel Silva, l'Ima Lucas, també l'Ignasi Fernández Terricabres, que és professor d'Història Moderna de la Universitat Autònoma de Barcelona, i també tenim tot el desplegament de RAC1 amb l'Arnau Mañé, el Benet Íñigo, també l'Eulàlia Carrascal i també l'Anna Salvador, que ara mateix us dono pas a tots perquè ens aneu explicant què és el que esteu veient des de les vostres posicions. Començo amb tu, Arnau, perquè estàs seguint en principi tu el que passava a dins, no? Sí. I ara s'ha traslladat tota l'atenció cap a fora, digue'ns.
18: De fet, va buidant-se la Sagrada Família, s'ha buidat primer dels religiosos, com deia el Benet, els cardenals, els bisbes que comencen a sortir, encara no hi són tots, estan fent temps també, tenint en compte que s'ha de desallotjar bona part de la Sagrada Família, de l'interior de la Sagrada Família, perquè aquests cardenals, aquests bisbes, surtin a fora i acompanyin el Papa en aquesta benedicció de la Torre de Jesús. Alguns ja ho han fet, esperant que, entre d'altres, el Papa Lleó XIV canviï la seva vestimenta i vagi cap cap a fora per començar aquesta benedicció, però en principi el públic, més enllà de les autoritats, sí que continua dins. El públic general, aquestes milers de persones, continuen a dins esperant a que arribi aquest moment culminant de la benedicció de la Torre de Jesucrist.
2: Un moment que tu, Benet Íñigo, és el que viuràs en primera persona, perquè estàs situat en un punt que ho veus perfectament, oi?
0: Sí, sí, un terrat del carrer Marina on tenim una visió fantàstica de tot el carrer Marina i de la façana del Naixement, i us puc dir que a aquesta hora la torre, la creu de la Torre de Jesús ja brilla una mica perquè s'han encès unes altres llums, uns focus que il·luminen el que seria la façana del Naixement, però que algun feix de llum ja arriba fins a dalt la torre. No és l'espectacle que després hi haurà, evidentment, però sí que ja arriba una mica de llum a dalt i brilla amb aquestes peces de ceràmica blanca esmaltades que doncs recobreixen pràcticament tota la superfície d'aquesta creu perquè brilli durant el dia amb el sol i a la nit quan l'enfoquin els feixos de llum. Ens van explicar des de la Sagrada Família que la llum que il·luminarà aquesta creu són uns focus molt potents situats a les torres dels quatre evangelistes que rodegen la creu de Jesucrist. Per tant, doncs, hi haurà quatre feixos de llum molt potents que aniran cap a aquesta creu i que avui especialment tenen permís de l'Ajuntament perquè sigui més potent la il·luminació que en una nit normal. Per tant, avui brillarà especialment aquesta torre i aquesta creu.
2: Per cert, Benet, veig que també hi ha una grua encara aquí a la Sagrada Família, sí, que forma part del país.
0: Estèticament molesta una mica, oi?
2: Sí. Sí,
18: avui,
2: sí, sí.
18: Avui els companys vaticanistes que venien de Roma ens deien: ostres, és preciosa la Sagrada Família, però...
2: Clar, és que...
18: de la grua, i els explicava: home, no desmuntarem la grua, per molt que sigui un dia important, que deu haver costat, Déu i ajuda, mai millor dit, a muntar aquesta grua, perquè les obres ja han tardat prou com perquè encara les endarrerim més.
2: No, però és que la imatge és, sí, és com la banda sonora de la Sagrada Família.
3: Però
2: l'hem
3: conegut així, no?
2: L'hem conegut així,
3: i a més a més la coneixerem així, perquè la Sagrada Família no està acabada, és a dir, queden uns quants anys per davant encara per acabar-la. El que tenim és la torre més alta, ara, que és la benedicció, però queda molta feina.
5: Quatre torres, com deia el Gaudí, el seu client no tenia pressa.
18: Ja veiem imatges de dins de la Sagrada Família.
2: Sí?
18: Dins la Sagrada Família el papa ja s'ha canviat, ja porta una altra indumentària de gala. Ara molts dels capellans que són a la Sagrada Família el volen saludar, ell va donant les mans, però ja enfila o ja surt de la Sagrada Família mica en mica pel passadís central. Per tant, ben aviat el Benet des de fora el veurà ja sortir d'aquesta Sagrada Família. Veiem un papa
0: se sent, ja,
18: emocionat, amb els ulls mig vidriosos.
2: Mig vidriosos, oi? Sí.
18: Sí, sí, que de moment se s'antigua, comença a sortir, insistim, emocionat el veiem, i aviat el Benet ja des de fora de la Sagrada Família veurà el papa. De moment ara saluda una persona que està amb cadira de rodes, en un moment que ha frenat tota la comitiva, però ja et dic, és qüestió d'alguns segons, quan acabi de saludar a totes aquestes persones, que surti de la Sagrada Família el Papa Lleó XIV.
2: Que recordem...
0: Aquí fora estic segur que hi haurà eufòria, perquè ja s'han sentit alguns visques, alguns viva el Papa, des del públic, també des dels balcons, que déu-n'hi-do la gent que hi ha doncs ara mateix als balcons del voltant de la Sagrada Família. Doncs evidentment, si ets un veí, doncs no t'has volgut perdre, i si has pogut convidar algú, doncs millor que millor. També he de dir que hi ha terrats molt buits. Que dius, home, si tens aquest terrat, avui és el dia d'aprofitar-lo.
2: No?
0: Sí, sí. Vull dir, veiem dels dos extrems gent amb la taula parada, el pica-pica, que porta hores mirant les pantalles.
3: Però són els de pagament, aquests són els de pagament.
0: Bueno, alguns podrien haver fet negoci, però sí, veig alguns molt buits, de veritat.
2: Per cert, Benet, recordem ràpidament què és el que viurem ara, no? Primer hi haurà la benedicció i després com una mena d'acte, no?
0: Exacte, primer la benedicció, que el papa la farà en principi des de l'esplanada que hi ha. Mira, ja surt el papa i sentim la reacció de tot el públic que ha vingut a viure aquest moment.
6: Mira un altre.
0: Doncs el papa que es dirigeix a l'extrem de l'esplanada, diguem-ne, que queda elevada respecte al carrer, respecte al públic, just davant de la façana del Naixement. Com deia l'Arnau, doncs s'ha posat una altra túnica, i ara doncs la reacció del públic, evidentment tothom dempeus, no queda ningú assegut, un mar de llums de mòbil també.
6: Sí, aquí al carrer es va sentint crits de viva el papa, eh?
2: Aquí on estàs tu, Eulàlia, eh? Que estàs a fora del perímetre de l'acte, sí.
8: Exacte, estic al carrer Provença, on ara tothom ja està mirant cap a la Sagrada Família, molts mòbils enfocant d'una banda aquesta pantalla que es pot veure parcialment aquí i d'altres directament a la Sagrada Família, a veure si s'il·lumina la torre, i van cridant diverses vegades això de Viva el Papa en castellà.
0: I li acosten al Papa un text que llegirà tot seguit.
18: Acompanyen el Papa, les grans autoritats, els reis d'Espanya i després també Salvador Illa i Pedro Sánchez. L'escoltem en directe.
2: El so no... veurem si
18: ara
2: el podem
18: arribarà,
2: millorar.
18: Ara arribarà.
10: Germans i germanes, del cor agraït jo em el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu, misteri de misericòrdia e de salvació. Elevem el nostre esperit a les coses de dalt, i anhelem les realitats del cielo que el banquet eucarístic ens ha donat per tal de ser un en Crist. Us beneim, Senyor Pare Sant, i us donem gràcies perquè abans de crear el món vau constituir el vostre fill, Gesù Crist, com a principi e fi de totes les coses, e per mitja d'ell, amb un designi d'admirable d'amor, vau elevar la humanitat fins a vos, per misteri de la seva mort i resurrecció. Ora, te supplicamos que derrames el Espíritu Santo sobre tu pueblo, al que has inspirado para levantar esta torre hacia el cielo, lugar de tu morada, donde, unidos a Cristo, viviremos definitivamente en ti. Haz que tus hijos, al dirigir su mirada a la cruz del Redentor, que corona esta basílica de la Sagrada Familia, alcancen los frutos de la salvación y den testimonio de la alegría que desde este árbol de la vida ha llegado al mundo entero. Acuérdate en tu bondad de quienes han trabajado en la construcción de esta casa de oración y de cuantos en ella encontrarán paz y consuelo. Vos, que va a iluminar el vostre servant Antoni Gaudí, per tal de deixar les realitats d'aquest món i cercar-les del cielo. Concediu-nos edificar en mig de la humanitat la nova Jerusalem del vostre regne. Per Crist, Senyor nostre.
18: Amén. I fins aquí.
2: Ara, Arnau, està beneint la torre, o què és el que esteu veient, Benet?
18: Està beneint la torre, el Benet ho veurà millor.
0: Sí, sí, exacte. S'ha fet el channel de la creu, la imatge és molt potent, amb un contrapicat, el Papa mirant cap amunt amb la creu de la Torre de Jesús al capdamunt, que ja es veu això, com ho deia abans, doncs, il·luminada i brillant amb aquest blanc de la ceràmica. I ara ja, doncs, el Papa, després de beneir aquesta torre i de lluar la figura d'Antoni Gaudí, doncs, que ja es mou, baixa l'escalinata de la Sagrada Família i es dirigeix fins al tron, fins a la cadira, que està, doncs, situada just davant de tota la resta de religiosos que han anat sortint de la Sagrada Família, i llavors, quan ell estigui ja situat, doncs començarà aquesta inauguració oficial de la Torre de Jesucrist, ja beneïda per el Pontífex.
18: serà l'acte inaugural més enllà de la part litúrgica que ja es dona per feta. El papa s'asseurà en una gran cadira blanca que ja podem veure al centre de tot plegat, just davant de la façana, per veure aquest, aquest final de festa, podríem dir, aquest final, amb aquest acte inaugural de la Torre de Jesucrist.
2: En el moment de la benedicció l'han acompanyat els reis, oi? És a dir,
18: sí.
2: És a dir, com a autoritats era, hi eren els reis.
18: El rei d'Espanya en una banda i a l'altra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Ahà, i per tant el reis i també els dos presidents. Sabem alguna cosa més del que vindrà ara o és la part aquella que ens anaven dient hi ha alguna sorpresa?
0: Doncs exactament així, Mireia. Mira que hem preguntat, no?, de com seria aquesta inauguració, aquest espectacle que deien doncs, creat per l'ocasió, únic i que no es repetirà, però no ens han volgut explicar massa. Sabem que hi haurà jocs de llums però, i que els mateixos cantaires que han intervingut dins de la basílica durant la missa són els que s'encarregaran de posar la banda sonora. De fet, ja els veiem a banda i banda de la porta de la façana del naixement i han començat doncs, a fer els seus cants.
2: Ara tornem a tenir aquesta imatge, com dèieu, s'ha acostat el papa en aquesta davant del que és la torre de Jesús, però l'acompanyen, s'han posat un al costat de l'altre, els reis per un cantó i també el president Sánchez i el president Illa per l'altre. L'escenificació és una de les fotos també, evidentment,

0: Veient tu des d'aquí, que estem a Francesc Macià, és a dir, has vist que se li homenava, no?, el que és, doncs, la creu de la Torre de Jesús.
1: Exacte, sí. Des d'aquí tenim una bona visió del que és la Sagrada Família, les quatre torres dels evangelistes i també, evidentment, la Torre de Jesús. I ara, a mesura que es va fent fosc, sí que costa cada vegada més, doncs, distingir el que és la façana i els detalls de la façana i de les torres, però des de fa uns minuts també veiem, com deia en Benet, aquests dos puntets, no?, d'il·luminació que surten des de dins de la creu de la Torre de Jesús i que des de fa uns minuts, doncs, ens permeten més o menys distingir on està aquesta creu i com es va il·luminant. I ara, de fet, sembla que s'apaga.
2: Ara s'han apagat les llums que il·luminaven la façana des de la superfície, des del terra, i entenem que comença ara l'espectacle. Un espectacle que en diuen inspirat en la llum perquè era un element essencial en l'obra d'Antoni Gaudí.
0: Veiem també el papa que seu, s'estan apagant tots els llums. Què està passant ara mateix, Benet?
2: Doncs sentim els cantaires i com, doncs, es va il·luminant la façana del naixement amb una llum càlida que va pujant des del terra.
3: Són escolanets, no?, també, Benet, aquests tres nens, són escolanets de Montserrat.
2: Sí, hi ha els cantaires de veus blanques i també hi ha els cantaires dels cors que han intervingut a dintre. De moment, ara estan cantant els de cors, els de veus blanques.

0: Què més està passant, Benet, des de la teva perspectiva? Veiem que estan sortint, pot ser, més escolanets?
1: Sí, de dins de la basílica estan sortint amb unes llums vermelles, no sé si són ciris, des de la meva posició no ho acabo de veure.
2: Són les llànties de la Sagrada Família, il·luminades.
0: El que feia referència abans, també en el discurs, el papa, no?, que hem dit que parlava de llànties.
3: Llànties, deia.
0: Llànties, exacte, sí. Doncs ara...
1: Sí, doncs aquests escolanets amb les llànties que s'acosten, van en processó cap al punt on, des d'on el papa justament ha fet la benedicció fa uns minuts de la Sagrada Família, i se situen en aquest punt que és just enfront d'on el papa doncs està mirant l'espectacle.
0: Perquè Anna i Eulàlia, des del vostre...
1: Com s'encén l'interior de la creu de la Sagrada Família, veiem com surt la llum de dintre de la creu, té quatre braços, són la majoria superfícies de ceràmica esmaltada de color blanc, però hi ha uns espais que són de vidre, de manera, precisament pel que dèiem abans, que serà un mirador, i per tant, si hi ha llum a dintre, també es veu des de l'exterior.
0: Des de la vostra posició, Anna i Eulàlia, esteu veient tot el que ens està explicant ara el Benet, com s'està il·luminant, la creu?
4: Mireu, des de la distància... Perdona, Eulàlia. Des de la distància només veiem ara la llum en forma de creu. O sigui, abans veiem dos punts de llum, ara en veiem ja quatre, diguem-ne, fent la forma de la creu tridimensional, i això és ara bàsicament el que veiem des d'aquí.
0: I tu, Eulàlia?
5: I des de terra també es veu perfectament com hi ha aquests punts de llum que il·luminen part de la torre d'aquesta creu, i aquí al carrer silenci absolut, ningú diu ni mu.
0: Que és el mateix que està passant, Benet, entenc que a fora, i Arnau a dins, no?, de la Sagrada Família, aquest silenci en aquest moment.
1: A fora tothom està, diguem-ne, esma perdut, i ara canvia el to una mica de la música, no sé si ho podeu sentir.
0: Sí.
1: I tothom està embadalit mirant cap amunt, no? Els colls estan totalment allò girats i mirant a la torre, al capdamunt de la torre.
0: Ara s'està il·luminant més les llànties i els escolanets. Esteu apreciant això també vosaltres?
1: Hi ha un joc amb fums, hi ha uns focus que fan una mena de boira a la part baixa de la Sagrada Família, i efectivament doncs, els focus es dirigeixen a aquests escolanets situats al mig de just davant de la façana del naixement, amb les llànties. De moment, colors molt càlids de la creu, que es torna a apagar. I de cop i volta

0: s'ha fet un mar de llums. Tota la gent,
1: sí,
0: tota la gent que estava seguint la missa des de l'exterior té una mena de llanternes, de llànties, que s'il·luminen totes alhora com si bataguessin.
1: Es van apagant i encenent,
2: com,
1: aquells...
2: Com
3: els concerts de Coldplay, no?
1: Ah, exacte,
2: a veure. De Coldplay, però amb gran magnitud i amb aquestes llànties, amb aquestes llums que, mica en mica, el Benet ho pot veure, depenent del sector, es van encenent o apagant.
1: Que això, Eulàlia, des de les afores, percebeu alguna cosa de que es va apagant, encenent i apagant aquestes llanternes?
4: No, això des d'aquí no ho veiem. El que sí que l'hem veient és la torre que es va il·luminant i es va apagant aquestes llums. Ara, per exemple, ha quedat del tot apagada i aquí sí que molta gent ara ha tret el mòbil i està gravant tot el que passa en aquesta torre.
1: Anna, des del teu punt de vista, des de la planta 15, aquí a la Diagonal de Barcelona.
5: Doncs mira, ara creu apagada, per tant veiem poca cosa. Sí que suposo que l'haver-hi tanta llum en el punt on està en Benet, sí que veiem com que hi ha llum que ve de sota, però costa veure detall des d'aquí.
0: Aquesta llum que ve de sota són les llànties dels milers d'assistents que des d'aquí dalt em recorden, com us deia, un mar en què hi ha onades,
1: sí,
0: i en què doncs ara es va il·luminant un sector, ara es va il·luminant un altre, i ara s'il·lumina també la façana de la seva família, els vitralls. Hi ha un joc de llums des de l'interior de la nau i es van
2: de fet, a dins la basílica, ara passa el mateix que està passant a fora, passa a dins també amb tots els... Mira, primera fila, Joan Maria Morros, el cap d'informatius de RAC1, amb aquesta llàntia,
3: sí,
2: també
3: dins de la...
1: L'estem veient, sí. I s'està il·luminant també per dins, eh? Estàveu explicant...
0: I llavors des de fora es va veient doncs, com es van il·luminant les diferents finestres blaves, verdes, d'aquesta façana del naixement i també doncs, les imatges, les escultures ara de la façana del naixement i de les torres d'aquesta façana, la primera que es va construir, que semblen enceses per dintre.
2: Amb l'orgue de la Sagrada Família sonant a tot drap i això, creant aquest moment també de banda sonora amb una realització televisiva que qualsevol persona del món l'estigui veient és espectacular.
1: Sí,
2: també,
1: sí.
2: També especialment amb la importància que li donen en aquest cas a la creu de Jesucrist, però comencen, Benet, tots aquests focus també a la Sagrada Família i a la façana en particular.
0: Sí, i jo us he de dir que el més impressionant, vist des d'aquí dalt, és el mar de llums que, i el joc que van fent les llums de superfície del que porta la gent, les
3: llànties. Són com onades, no? Són com fons
0: sí,
3: si posin onades.
0: Sí, sí. Onades, batecs, ara baixa des de dalt cap a baix, doncs des de la part de l'Avinguda Gaudí fins que direcció mar, per dir-ho així, però a vegades comença un costat i llavors va a l'altre directament, és preciós. I sobre
2: un
0: també s'il·lumina...
1: Un pont diví, sí, sí.
4: Aplaudiments entre el públic i el carrer.
0: Les llums, allò que dèiem, les quatre torres de la façana del naixement que s'encenien per dintre, doncs ara va pujant i també són les torres dels evangelis, la torre de Jesucrist, que brillen des de dintre, que sembla que hi hagi un foc al seu interior.
1: Perquè què ha passat ara, Arnau, des de dins? Veiem que han aparegut doncs, una orquestra amb molts músics, no ara mateix?
2: Sí, sí, és una realització a moltes bandes. Ara aquesta orquestra, també això, al centre de la Sagrada Família, protagonitzant aquesta realització amb imatges de dins, de fora, amb aquesta il·luminació constant a diferents bandes i creant aquest mar amb onades que comentava el Benet.
0: Un altre focus molt lluny d'aquí, potser més cap a l'Hospital de Sant Pau, però diria que més lluny, s'estan aixecant tot de drons, segurament, que volen, que fan una mena de guspires de color blanc i daurat, diguem-ne que enfront de la Sagrada Família, però molt lluny d'aquí. Diria que surten com a mínim de l'Hospital de Sant Pau i la Santa Creu.
1: Ara estem veient aquesta imatge que la pots, evidentment, veure tu, Benet, de la Sagrada Família il·luminada, també la creu des de fora amb aquest color groguenc, tota la Sagrada Família i la creu, aquesta creu ja més com blanquinosa, no?, la llum de la creu.
0: Ara s'il·lumina la part de dalt, exacte, i comença a sortir la llum de la creu.
2: I atenció, ara, no sé si tu ho veus, crec que queda darrere la Sagrada Família amb els drons, una imatge claríssima
1: d'Antoni
2: Gaudí. Impressionant.
0: Antoni Gaudí que gira cap a la Sagrada Família, un Antoni Gaudí fet de drons.
1: Impressionant.
0: Que gira cap a la Sagrada Família i contempla la seva obra.
1: Que també,
0: tu,
1: Anna Salvador, ho has de veure perfecte, això, ara, també, no?
5: Sí, sí, exacte. Ha tardat en il·luminar-se la Sagrada Família des de dintre, en veure-ho des de 15 ha trigat una mica més en arribar, però ara, quan ha començat l'espectacle de drons, sí que s'ha vist molt clarament doncs, aquesta figura de Gaudí feta amb drons mirant cap a l'edifici.
1: Ara què estem sentint de fons?
2: Una inscripció apareix ara també amb drons. Primer l'amor, després la tècnica. Antoni Gaudí, també amb drons impressionats just al costat de la Sagrada Família.
0: I focs artificials, ara, que surten des de ben bé la Sagrada Família, des de les façanes del naixement i de la passió, focs artificials que s'enfilen fins al capdamunt de la torre, no passen més enllà de la torre, i d'alta que és.
5: De fet, no hi arriben, es queden a una mica de distància, però la imatge des d'aquí és espectacular, sí.
1: S'ha pogut veure bé des de lluny, perquè ho estigui visquent també des de lluny, no, Anna? En qualsevol punt de Barcelona.
5: Sí, exacte. Sí, fins ara poder haver sigut més discret, però amb els drons i ara amb els focs artificials em sembla que és possible des de molta distància perquè està fent realment molta llum i molt espectacle.
4: I des d'aquí el carrer també s'ha viscut de manera espectacular, s'ha vist tot perfecte, ara tothom està aplaudint, tothom meravellat i es veu també aquesta Sagrada Família il·luminada amb la Torre de Jesús i també l'estrella de Torre de Maria.
2: El papa també aplaudint des de la seva cadira central, emocionat amb aquest gràcies final a sobre la creu de Jesucrist, de la torre de Jesucrist, també gràcies amb drons inscrits a això, sobre la Sagrada Família, amb el papa saludant.
1: Per cert, que és amb lletra lligada, eh? És a dir, han fet els drons amb lletra lligada i el color de color lila, les lletres que han anat apareixent, preciosa aquesta imatge.
3: I en català. Mateix,
1: i en català, i en català, sí, sí. Que abans no ho hem comentat perquè tot ha anat molt de pressa, però hem vist que la benedicció ha set la primera part en català, finalment, no? Que tant debat que ha portat, i la segona part en castellà. Ara molts aplaudiments, eh?
0: Molt. La gent ha quedat extasiada davant d'aquest espectacle que realment ha anat increixendo d'una manera espectacular. Primer jugant amb les llums de superfície, després anar pujant per la façana, pels vitralls de la nau central, fins a arribar doncs, a il·luminar tota la Torre de Jesús, que per cert, es manté, diguem-ne, l'espectacle acabat, l'espectacle artístic, però és un espectacle veure aquesta Torre de Jesucrist il·luminada ara mateix, la llum que surt dels quatre braços de la torre i, com dèiem, des de les torres dels evangelistes i des de les torres de les façanes, doncs que surten feixos de llum cap a la torre central que brilla amb una calidesa. Tot l'espectacle ha sigut d'una delicadesa i una calidesa, diria que bastant espectacular.
1: Ara què està passant?
2: Manera, sí, digues, Arnau. Queda inaugurada oficialment la Torre de Jesucrist, però no s'acaba del tot aquest acte. Ara el papa està pujant les escales, de fet ja és a dalt, i anirà a descobrir la placa commemorativa d'aquesta façana del naixement, aquesta placa commemorativa del dia d'avui, que, per tant, inaugurarà Lleó XIV i que s'unirà a la que Joan Pau II l'any 1982 ja va fer, una altra placa inaugurativa, i la de Benet XVI, que el 2010 també va inaugurar aquesta placa commemorativa. Per tant, serà la tercera placa que un papa descobrirà en aquests moments. De fet, ara mateix el papa Lleó XIV estira el fil, cau la tela de roba que hi havia just davant i veiem ja sí aquesta placa inaugurativa incrustada a la façana de la Sagrada Família.
1: Per tant, aquesta placa està a la façana. Les altres dues també són a la façana o n'hi ha alguna en algun altre lloc? Sí.
2: Diria que estan en altres no punts juntes, també d'altres visites papals, però exacte, no digues Benet.
0: No tinc més detalls. Sé que no estan juntes, però ara mateix no ho sé dir on
1: estan. Sí, que estan en diferents llocs de la façana.
2: N'hi ha una que està a l'interior, la de Benet XVI l'any 2010, està a l'interior de la Basílica, i la de Joan Pau II està a la façana del Naixement. Per tant, el portal de l'Esperança, diria que es diu.
1: D'aquesta manera, ara seria l'últim punt d'aquest gran acte que hem viscut, no? Ara,
2: sí.
1: amb la descoberta de la
2: ara
1: placa.
2: Sí que sí.
1: I quina és la situació ara mateix? Segueix tot il·luminat, també la creu, la torre, tota la Sagrada Família, de fet, i veiem un formigueig de gent entrant, sortint, o només de les autoritats?
0: Són les autoritats que acompanyen el papa, que tornen a entrar, però els religiosos, per exemple, que han sortit amb ell i que estaven a la mateixa grada per veure l'espectacle, s'han quedat ja a l'exterior, i també veiem doncs, com el públic que ha seguit aquesta missa i que ha sigut protagonista de l'espectacle, no sabem quan els hi han donat les instruccions de què havien de fer, doncs ja busca la sortida, ja circula, i per tant, doncs, fins aquí l'espectacle. Mira, veiem ara com es tornen a il·luminar les llànties de tota la gent mentre va marxant, i per tant, és com si veiessis uns rius que van sortint d'un llac i que es van escampant pels carrers del voltant de la seva família.
4: Sí, i aquí la gent que estava al carrer Sardenya, aquestes persones que no havien pogut aconseguir l'acreditació per viure-ho des de dins, també ja van desfilant cap a casa, moltes persones clarament emocionades i que ara parlaven entre elles i s'explicaven lo impressionant que ha estat veure aquesta il·luminació de tota la Sagrada Família i de la Torre de Jesús.
1: I des de la teva...
2: Quina sorpresa aquest cop d'efecte amb els drons, perquè és una de les coses que no sabíem, i aquests drons que tota la gent del voltant, com a mínim, ha sorprès moltíssim.
0: Bé, és que s'havia especulat amb l'espectacle de drons, però el fet de que sigui de tan lluny, és que ha sigut a molts metres, centenars de metres de distància, i com han jugat, no?, amb aquests dos escenaris, la veritat és que sí que ha sorprès. No ha sigut a la façana, sinó ha sigut molt lluny d'aquí que han jugat amb els drons.
3: I l'efecte de veure l'Antoni Gaudí des del cel veient la seva obra, encara no acabada, però com a mínim amb aquesta torre ja beneïda i inaugurada. No?
1: Anna, des de la teva posició segueixes veient ara perfectament la Sagrada Família i ara també amb la creu il·luminada, no?
5: Exacte, sí, des de la distància la imatge és aquesta de la Sagrada Família totalment il·luminada, amb les torres il·luminades amb aquesta llum que sembla que ve des de dins cap on fora, i el que més destaca evidentment també és aquesta creu que comentes, que està totalment ara il·luminada i brillant molt des d'aquí.
1: Ho has pogut...
0: La llum és molt càlida, la llum que il·lumina la torre des de dintre és molt càlida, però del mig de la creu, diguem, dels quatre braços de la creu, surten uns feixos de llum blanca molt potents. No sé si teniu la imatge del Palau Nacional, del MNAC, que sempre és, no?, l'edifici, i de darrere surten uns feixos de llum que l'envolten. Doncs la llum que surt del punt central de cada braç de la creu és molt potent, es veu molt bé el raig de llum.
1: Hem anat a Arnau i Benet on time, és a dir, que ara podríem dir que l'acte ja s'ha acabat, eh?
2: De fet, el descobriment d'aquesta placa commemorativa estava previst a les 10:05, ha estat a les 10:07 minuts, perquè m'hi he fixat, i per tant, sí, impecable un cop més. Una pregunta que ara em venia al cap és: què deuria pensar Antoni Gaudí si hagués vist aquest espectacle avui de drons, focs artificials i aquesta lluminària?
3: Bueno, els que creiem en el cel potser pensem que l'ha vist realment, no?
2: Ah, això ja va a gustos.
3: De fet, estava ja al cel, o sigui que era fàcil de creure.
0: Perquè l'il·lumina la llum que surt de la creu, o...?
3: Bueno, això ja ho deixo a la voluntat de cadascú, però...
1: Ara, entenc que el papa marxarà ara ja de la Sagrada Família, sí. O quina és la ruta... que tocarà fer?
2: De fet, en realitat, aquest ha estat l'últim acte públic del papa Lleó XIV en la seva visita a Catalunya, perquè demà al matí ja, a primera hora, agafarem un avió direcció a les Canàries. Per tant, aquest descobriment de la placa commemorativa i, sobretot, la inauguració de la Torre de Jesucrist ha estat el punt final de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya. Recordem que encara li queden 2 dies a l'estat espanyol, però a Catalunya i a Barcelona en particular ha tancat així, amb un colofó extraordinari, aquesta visita del papa Lleó XIV.
1: Arnau, demà al matí marxeu molt d'hora.
2: Bé, ens activem molt d'hora. És veritat que l'avió del papa surt a 8:45 del matí de l'aeroport del Prat, una hora raonable, però sí que tota la cerimònia prèvia, evidentment, implica una logística important i llarga.
1: Benet, estàs veient ja un formigueig de gent que està com sortint de la Sagrada Família, o quina és la imatge en aquests moments?
0: Sí, Benet, sortint de la Sagrada Família no els veig sortir. El que veig sortir és la gent que hi havia ja a l'exterior, seguint aquesta missa, la gent amb invitació, doncs, que va abandonant el perímetre pels accessos habilitats per entrar i sortir. Els de la Sagrada Família, crec, suposo que sortiran per l'altra banda, perquè no veig gent sortint de l'interior del temple. I el que sí que queda, la imatge, o sigui, l'espectacle de llums i amb la música s'ha acabat, però la Sagrada Família segueix il·luminada, no només la torre, seguim veient els vitralls de la nau central, els que el donen aquí a la façana del naixement de colors més freds, com el blau. Els de l'altra banda són colors més càlids, els de la façana de la Passió. però és, tot el conjunt és espectacular.
1: Perquè estarà, la idea és que estigui il·luminat tota aquesta nit, o hi ha alguna hora límit? Avui ha de ser una nit,
0: avui
1: suposo, especial, no?
0: Avui hi havia un permís especial perquè la il·luminació fos especialment potent i pogués estar, doncs, tota la nit il·luminada.
1: Ah,
0: el que no tenien tan clar és si la potència que ara mateix de llum surt de la creu, si podria ser sempre aquesta, o per temes de contaminació lumínica, en els dies més normals, no tan excepcionals, doncs hauria de ser més petita.
1: Digues, Arnau.
2: Obro me-lo, perdoneu, però ara, just després d'aquesta inauguració, d'aquesta benedicció de la Torre de Jesucrist, a la senyal institucional que ens està oferint la Conferència Episcopal, també l'organització d'aquest viatge, estan posant un vídeo creat amb intel·ligència artificial, com si recreés la vida d'Antoni Gaudí al moment de la construcció, i m'ha recordat a les crítiques, justament, o als dubtes que plantejava el Papa Lleó XIV fa uns dies contra la intel·ligència artificial i tots aquests missatges que s'han anat escampant justament al Papa aquests dies. Sorprèn que el primer que posin després d'aquesta inauguració sigui un vídeo creat amb intel·ligència artificial.
6: Arnau, ben obert el meló, però clar, ara sentirem a dir que això són per fins històrics.
3: No, jo no hi veig contradicció.
2: No, clar, que deia el Papa,
6: el Papa no era
2: tot en contra de la intel·ligència artificial, deia que no, havia d'estar la intel·ligència artificial al servei de les persones i no al revés.
3: Efectivament.
6: Ara ha fet la servei a la història.
3: La consciència, a més és que hem vist un tros aquí a la ràdio també d'aquest vídeo i estava molt bé perquè veies a Antoni Gaudí per dintre de la sala de família caminant, no? I veient la seva obra que no va veure mai, no només acabada, sinó pràcticament només començada. No?
1: Deixeu-me introduir també el Cesc Giró perquè em sembla que ens vols aportar també algun matís del que ha passat o del que hem viscut aquests últims minuts. Cesc, què tal? Bona nit.
7: Bona nit, doncs sí, perquè ja ha passat una cosa que segurament ha passat desapercebuda pel que fa a la realització televisiva i al funcionament de l'acte, però és que els 600 cantaires que estaven durant tota la cerimònia fent la música, cantant durant tota aquesta missa, se'ls ha fet fora quan s'havien de sortir de la basílica per cantar durant la benedicció de la Torre de Jesús. De fet, el sentiu aquí de fons cridant, i és perquè abans d'entrar a la cerimònia han detectat en els controls de seguretat que molts d'ells tenien estelades amagades dintre les partitures. Volien fer una acció de protesta per l'ús del català, sobretot pel que fa a l'arquebisbe Omella, però el col·lectiu Cantaire és un col·lectiu força sensible pel que fa a la qüestió nacional i havien previst fer aquesta protesta durant la cerimònia del Papa. Tenien previst cantar Els Segadors. Ja ho van fer, segons alguns ens expliquen d'ells, durant l'assaig, de forma espontània en acabar, però volien fer-ho avui també durant la cerimònia i desplegar aquestes estelades. Això ho han detectat. Els han tingut durant tota la cerimònia a dalt cantant, perquè evidentment no podien prescindir d'ells, envoltats, ens expliquen, de seguretat i policia. I quan ha acabat l'acte, havien de sortir a la part, diguéssim, oberta d'aquesta cerimònia, la part de la benedicció, i és quan els han convidat a marxar, encapsulats per la policia, per raons, els han dit, de seguretat. Encapsulats per la policia, han estat aquí fora, uns 600 cantaires.
1: 600,
7: uns 600 cantaires que estaven aquí fora. Sí, els 600 cantaires a tots els cors. Només s'ha quedat l'Escolania de Montserrat. Els 600 cantaires que han estat durant tota la cerimònia posant música, els han tret a fora, a l'exterior, encapsulats pels Mossos d'Esquadra. De fet, ara mateix els tenen dintre un cordó de seguretat i no els deixen passar. Els fan fer la volta. I estaven, bueno, ara em sembla que els podem sentir, estaven fent crits de vergonya.
1: Uns crits que no els hem sentit perquè no s'han colat, no han arribat, però vaja, quina escena, perquè teòricament haurien d'haver estat, interpreto, al costat dels escolanets, no?
7: Sí, haurien d'haver... Exacte, durant l'assaig que es va fer fa un parell de dies, que va durar molta estona, van sortir a fora i tenien un repertori previst per fer, que no s'ha fet, diguéssim, un repertori previst per fer fora. Bé, quan ha sigut el moment de sortir fora, en comptes de seguir el camí que havien assajat per sortir a fora la basílica, doncs els han apartat d'allà, al·legant qüestions de seguretat, i els han encapsulat a la part de darrere, a la Sagrada Família, és a dir, a la part que no s'ha vist en la realització televisiva. Mm-hmm. Sentíem crits de vergonya, també alguna pujada de to amb alguns agents dels Mossos d'Esquadra hi ha hagut, perquè s'han considerat molt maltractats, sobretot després d'haver cantat durant molt bona part de la cerimònia i haver-ho fet, mm-hmm. Cosa que ens expliquen que no solen fer-ho així, d'aquesta forma, haver cantat encapsulats ja dintre de la mateixa basílica per la policia i membres de seguretat, per assegurar que no se sortien, diguéssim, del guió previst.
1: Doncs gràcies, Cesc, per aquesta última hora, també per explicar-nos el que ha passat. Gràcies, fins ara.
7: A vosaltres.
1: Vaig acomiadant també l'Anna Salvador, que des de la planta 15 entenc que estàs veient perfectament això, el que és la torre, la creu il·luminada, que així s'hi ha d'estar, ens ho explicava també el Benet, en principi unes quantes hores encara.
5: Sí, exacte, la imatge és aquesta, de tota la basílica completament il·luminada. Si a 9:45 dèiem el contrari, no?, que ja costava veure una mica el temple, no?, distingir les torres, doncs ara la diferència és molt gran. Veiem perfectament totes les torres, la façana de la Passió i també, evidentment, aquesta creu que corona la Torre de Jesús i que brilla ara amb molta força.
1: Gràcies, Anna. Fins ara, també.
5: Bona nit.
1: Bona nit. I, Eulàlia, des de la teva posició, entenc que ja comença a desfilar molta gent cap a casa.
8: Sí, queda aquí molt poca gent, la majoria ja ha anat tirant cap a casa, però també hi ha moltes persones que ara, aprofitant que no queda pràcticament ningú o que queden moltes menys persones, s'estan acostant per tenir un més bon angle de la Sagrada Família i estan aprofitant per fer-se moltes fotos, tant a tot el conjunt com algunes selfies o algunes fotos per tenir de record. Per tant, ja queda molt poca gent aquí i gent que està aprofitant el moment.
1: Doncs mira, també moment ja per poder-te anar acomiadant. Eulàlia, gràcies.
8: Bon vespre, gràcies.
1: Adéu. I Benet, Arnau, qualsevol cosa també ens aneu afegint en el que ens queden 9 minuts fins a arribar a 10:45. Digues.
2: Molt ràpidament, dades de l'Ajuntament de Barcelona, fons municipals informen que al voltant de la Sagrada Família, o més ben dit dedicats a la missa d'avui, unes 9.000 persones, però és que en tot el recorregut de Lleó 14 pel centre de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, fons municipals apunten que han estat unes 120.000 persones a les que han rebut avui el Papa Lleó 14 al centre de la ciutat.
1: Doncs a punt fet, vaig aquí a la taula per anar recollint unes valoracions finals del que hem viscut, de com ho hem viscut, tot el debat del català, al final hem vist aquest 50-50, més o menys. Quina valoració en fas, Ignasi Fernández, del que ha estat el clímax d'aquest acte i de l'acte en si?
9: Home, seria una llàstima que aquestes qüestions, que més o menys sembla que s'han resolt, com sempre no a gust de tothom, enterbolissin la bellesa estètica d'aquest acte, penso jo. Jo pensava, quan ho veia, que allò que es diu sempre dels clàssics, que els clàssics són clàssics en literatura, en música, en el que sigui, perquè cada generació en pot fer una nova lectura, no? L'arquitectura de la Sagrada Família, se sap perfectament que un dels grans temes que preocupava a Gaudí era la il·luminació de l'interior, com la llum, una mica com les catedrals gòtiques, podia arribar matisada i ser un símbol de la divinitat. I el que hem vist avui és com és capaç de crear una arquitectura, no sé com dir-ho, tan plàstica, tan transparent, potser tan perforada, que resulta que 100 anys després la capgirem i la llum ve de dintre cap a fora, no? Això realment és una genialitat.
1: Per cert, que introdueixo, ara haureu de ser breus la resta, però és que tenim el Joan Maria Morros, el cap d'informatius d'aquesta casa, que ha estat a dins, ha pogut estar dins seguint tot l'acte. Joan, què tal? Bona nit.
10: Què tal, Mireia? Bona nit.
1: Com ho has viscut tot això?
10: Sortint de la Basílica. T'haig de dir que ha estat espectacular. És a dir, totes les persones que estàvem assegudes més o menys a la fila que em tocava a mi, hem quedat absolutament bocabadats al final, quan ens han donat la llàntia i sencers, i hem pogut fer aquest joc de llums, i hem vist també quina era l'imatge exterior amb el castell de focs, que des de dins el que es veia era que, a mesura que anaven tirant-se els petards, els coets, es anava veient també una il·luminació extraordinària des del sostre. Realment ha sigut espectacular. No et puc dir, no et puc dir una altra paraula, perquè és aquesta la que definiria l'escenari.
1: Clar, pel que fa tot el joc de llums, de colors, deies que aquestes llànties us les han donat i s'han il·luminat soles? És a dir, estava com programat? O havíeu de fer alguna cosa, vosaltres?
10: S'han il·luminat soles i hi ha hagut algú que ha fet una mica de broma explicant que eren com les càmeres de foto que repartien els concerts de Bad Bunny i que aniria pel mateix sistema. I ha estat realment així, eh? És a dir, hem vist un moment a dintre que s'ha anat encenent totes de cop. Havien baixat molt la il·luminació d'interior de la basílica i aleshores s'han encès primer les de fora i després s'han encès les de dintre i ha estat quan s'ha sentit un oh espectacular de totes les persones que estaven dins de l'església i de la basílica i després també un altre oh espectacular amb el joc de llums exterior, amb el gràcies, amb els missatges de Gaudí, amb aquests trons fent la cara de Gaudí com estaven mirant la creu de Jesucrist.
1: Ara us la podeu quedar, per cert, aquesta llàntia?
10: Tothom se'n va amb aquesta llàntia.
3: No ho heu preguntat, no? No heu preguntat.
2: No, Morros, porta-la a la redacció, eh?
1: Sí, exacte, sí. La volem veure.
10: D'acord. Sí que t'haig de dir que es posava... hi havia un missatge per megafonia que sí que deia que aquesta llàntia il·lumini les vides i els camins de les persones allà on vagin. I, per tant, ha estat un regal que hem rebut els assistents interior i exterior.
1: És el que amb el que et quedes al final, però això d'haver-ho pogut viure, l'acte en si, com has vist el papa també, entenc que és un moment molt especial, molt solemne, l'actitud també d'ell, el català, no sé com ho vols resumir això, Joan.
10: Mira, entre les coses que més es comentaven a la zona on estava jo situat, que era la majoria de representants de col·legis professionals, els missatges que més s'han dit és que la gent estava com bastant satisfeta per la presència del català en les diferents intervencions que ha fet el papa Lleó XIV. Aquesta era una de les afirmacions que es deien, i després també sobre tota l'espectacularitat de la basílica i també la bona organització que s'ha fet amb tota la gent que ha hagut d'assistir aquí. Sí que és cert que hem fet una mica de cua al començament, a la tarda. Hi havia gent convocada a 4:45, a les 5, 5:45. A la que la cua s'ha començat a moure, t'haig de dir que tot ha anat com molt, molt ràpid. Però, bàsicament, aquí tot ha estat una visió i una lectura espectacular del que s'ha vist.
1: Doncs, Joan...
10: Ara estic a fora mirant-ho i realment...
1: I estàs aquesta... al·lucinant, no?
10: Aquesta creu... Sí, és al·lucinant. És al·lucinant veure-ho directe.
1: Doncs segueixo gaudint i, sobretot, la llàntia la volem cap aquí.
10: Us la porto a la redacció.
2: Roben un parell més, Joan.
10: Però, home, a veure, això no crec que acabem de sortir tots beneïts d'aquí de...
2: Si algú se la deixa.
3: Això vale.
10: Algú se la deixa. Ho miraré.
1: Doncs vinga, Joan, bona nit.
10: Gràcies, bona nit.
1: I hem d'anar plegant un titular telegràfic per tots quatre, i també Arnau i Benet, perquè hem de quadrar-ho amb dos quarts. Que comencem amb tu, Sílvia.
6: Acte molt ben organitzat, com deia el Joan, i espectacular, i ja poso el punt més nacional. Tancar aquest acte amb l'himne nacional de Catalunya com els segadors no hagués estat malament, també.
1: És a dir, des del teu punt de vista, era com la cirereta final.
6: Però de manera organitzada, eh? No de manera com a protesta, però organitzada, tancant l'himne segadors, jo crec que hagués posat un punt final més reivindicatiu i més nacional que hagués sigut la cirereta.
1: Silva.
3: Mira, a veure si ho dic ràpid. Jo tinc una relació molt, molt personal amb la seva família. Els meus avis es van casar a la cripta de la seva família. La meva mare va ser batejada allà. Jo vaig néixer a 500 metres i jugava quan era petit. I vaig estar l'última vegada que va venir el papa anterior a la seva família dins, quan la van consagrar com a basílica, i avui mirar-ho des d'aquí per mi ha estat molt emotiu. I a més crec que ha estat un missatge que va molt més enllà de la part artística, és un missatge espiritual a tot el món, no?
1: I Mai i Joan?
11: La Sagrada Família ja és d'una bellesa exponencial i crec que visualment és que emocionant, no? El joc de llums, de música, visualment ha estat molt, molt emotiu.
1: Joan.
12: Molt ràpidament, com hem començat aquesta tertúlia, avui aquest acte estava plenament justificat més enllà del Papa, el centre era la Sagrada Família. Segona conclusió, els rituals catòlics són tot una mostra de bellesa, de saber mostrar el poder. I tres, a Catalunya aquestes coses les fem molt bé.
6: Les sabem fer al Parc del Golàs.
1: Arnau i Benet, moltes gràcies i acabeu de gaudir d'aquest moment final. Una abraçada a tots dos.
2: A vosaltres, cuideu-vos.
1: I ho deixem aquí aquest 9C especial, retransmetent el que ha set doncs, l'acte central del Papa a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesús. Ho deixem aquí i de seguida el Tu diràs. Bona nit!

0: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
1: Bona nit, són 10:45. Demà arrenca el Mundial de Futbol dels Estats Units, el Canadà i Mèxic. Ho farà justament amb el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica, l'Estadi Azteca, partit que podreu viure en directe aquí a RAC1, com tot el Mundial, fins al 19 de juliol. 48 seleccions, 104 partits, 40 dies, 16 seus i més de 1.200 jugadors. Un Mundial que, sense haver començat, s'està convertint en un digne successor del 2022, el de Qatar, per les qüestions extraesportives que estan marcant, especialment els últims dies, quan els protagonistes han començat a arribar als Estats Units. Hi ha hagut problemes amb els visats dels futbolistes d'Iran, que no han pogut establir el seu camp base als Estats Units. També ha tingut problemes Sud-àfrica, Iraq, amb el davanter Ayman Hussein, retingut durant 7 hores per les autoritats migratòries. N'han tingut els jugadors del Senegal, escorcollats a la seva arribada, i fins i tot l'àrbitre somali Oman Artan, el millor col·legiat d'Àfrica, que no ha pogut entrar al país per suposats vincles amb sospitosos de terrorisme, i s'han hagut de tornar cap a Somàlia. I a tot això, la FIFA plegada completament a Donald Trump.
2: Tinc una molt bona relació amb el president Trump. El vaig conèixer durant el seu primer mandat i hem estat treballant colze a colze en aquest segon mandat. Hauria estat impossible organitzar un Mundial sense el seu compromís. És tan simple com això.
1: És Gianni Infantino, president de la FIFA, fa només una estona en la roda de premsa que ha fet a l'Estadi Azteca, seu d'aquest partit inaugural, d'aquest Mèxic-Sud-àfrica, que, com dèiem, arrencarà demà a partir de les 9 de la nit, hora catalana. Més enllà del Mundial, som en un compàs d'espera en el fitxatge de Mourinho pel Real Madrid, que encara no és oficial, tot i que avui el tècnic portuguès ja s'ha acomiadat del Benfica. Un Benfica que fa 24 hores ja va anunciar que el Madrid pagaria els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió, però insistim, falta l'oficialitat, que hauria de ser imminent, del retorn de José Mourinho al Real Madrid 13 anys després. També falta que s'oficialitzin els dos fitxatges que Florentino va assegurar en campanya que tenia tancats, els de Konaté i Dumfries. De moment, l'únic anunci que ha fet el Madrid és la famosa oferta rebutjada de 150 milions d'euros per Julián Álvarez a l'Atlètic de Madrid, i que ha estat més una manera de complir la seva promesa electoral d'una oferta galàctica i d'encarir un jugador que interessa al Barça que no pas un interès real per fer-se amb Julián. Ja us hem anat dient que el Barça no es tornarà boig per Julián, que pot arribar als 120 milions, però que segur que no passarà d'aquí i que el mercat és llarg, i hi ha pla B i hi ha pla C. De fet, en les opcions que ara mateix damunt la taula hi ha encara la de Marcus Rashford. El Barça no el descarta 100% si és amb determinades condicions. Una és el no haver de pagar els 30 milions d'euros de la seva opció de compra. De seguida en parlem a la tertúlia amb Joan Lluís García, Toni Padilla, Danae Boronat i Javi Muñoz. També del Camp Nou, que es postula com a seu per acollir la final de la Champions masculina del 2029. Avui s'ha enviat tota la documentació a la UEFA, però abans, la penya ha perdut el primer partit de les semifinals contra el València. La penya ha perdut, però com ha tingut contra les cordes el gran favorit a guanyar aquesta lliga a la seva pista. Després d'una pròrroga, València 118, Joventut 117, gran exhibició dels verdinegres que ha viscut el Dani Aguilar en directe des del Roig Arena. Dani, bona nit.
3: Doncs sí, Uri, en un autèntic partidàs de bàsquet que hem viscut avui, bona nit, al Roig Arena, i amb mi tenim un dels protagonistes del partit, el Simon Mirgander. Simon, ara mateix no sé què et pesa més, què te pesa més, la derrota, segurament, o el partidazo que acabes de fer, Simon, en una pista tan difícil.
4: La derrota. Yo creo que lo tuvimos en nuestras manos, pero al final ganaba ellos, pero creo que hemos hecho un partidazo, como tú dices, y tenemos que estar orgullosos de eso y tenemos que seguir en este camino para el próximo partido en 48 horas.
3: Sí, sí. Le habéis plantado casi con su receta, jugando a un nivel de triples espectacular, de intensidad, de velocidad. El plan de partido otra vez ha salido muy bien, Simón.
4: Sí, nuestros entrenadores están haciendo un gran trabajo. También hemos tenido mucho acierto, más en triple de tres, Luego dentro de la pintura yo he fallado mucho, hemos tenido un poco peor porcentaje allí, pero de triple hemos tenido un porcentaje muy alto. Pero también el plan de partido, en defensa, en ataque, hemos estado muy bien y muy serios. Eso es más importante, hemos seguido el plan todo el partido.
3: ¿Eso se puede repetir? Porque uno tiene la sensación que hoy teníais una buena oportunidad de ganar, pero ya demostrasteis contra Baskonia en el tercer partido que sabéis juegan bien afuera y también se puede hacer en el segundo partido.
4: Claro, esta temporada hemos enseñado a todos que podemos competir contra todos y hoy hemos enseñado otra vez, por mala suerte no llevamos la victoria, en Baskonia sí llevamos la victoria haciendo el plan de partido, todo el partido súper bien. Casi lo mismo como en el primer partido, pero en este perdemos, pero en el segundo, en el tercero ganamos y eso es muy importante y tenemos que seguir en este camino.
3: Y una última, las camas, las piernas aguantarán bien para un partido de aquí 48 horas, Simón.
4: Sí, en playoff solo hay buenas sensaciones, no hay nada que duele y solo es cabeza a cabeza a cabeza.
3: Felicitats també pel partit, per la derrota, potser no pel partit. Moltes felicitats, Simón.
4: Moltes gràcies.
3: Amb el Simón Birgander, Uri, un dels protagonistes avui del partit, un espectacle, evidentment, el partit que acabem de viure. Avui, aquí, amb derrota del Joventut a la pròrroga, Oriol, però clar, tenint en compte les sensacions, és que no et diré que hi ha somriures, perquè no, perquè ens acaba de dir el Simón Birgander que la derrota pesa molt, però hi ha sensació de molt d'orgull després d'aquest partit.
1: I amb raó, perquè, clar, vull dir, acabes perdent d'un punt, però haver-li fet 117 punts al València, vaja, el gran aspirant, sens dubte, a aconseguir aquesta lliga, la veritat és que té molt i molt de mèrit i el Joventut, doncs, que pot estar molt i molt i molt orgullós, malgrat la derrota del partit que ha fet avui al Roig Arena. Dani, em fa l'efecte que estàs amb justament un dels artífecs, no?, d'aquesta derrota per la mínima de la penya, artífex d'aquest gran partit que ha fet la penya i que malgrat això doncs ha acabat amb derrota.
3: Doncs sí, Oriol, al costat de l'entrenador de la Sisa Joventut, del Dani Miret, que li preguntava abans al Simon i segurament la resposta serà la mateixa. Segurament et pesarà mateix més la derrota que el partides que heu fet, perquè Dani, avui és que heu mostrat absolutament tothom a l'equip que sou i al partides que heu fet davant d'un altre equip com el València.
5: Està clar que és un sentiment molt desagradable, no? El fer un partidàs i no arribar a treure una victòria, però penso que és l'única manera. Vull dir, nosaltres tindrem opcions de sumar aquesta victòria com a conseqüència de fer partidassos. Avui l'hem fet, hem estat molt a prop, hem de mantenir-nos tossuts en que la propera vegada sortirà cara, doncs perquè a vegades doncs, la vida no és justa de per si. No dic que avui haguéssim hagut de guanyar, no? Sinó que tota la feina i tot l'esforç que hem fet, doncs al final és 1-0 i estem en un resultat negatiu, tot i haver fet o haver tocat els nostres límits en quant a haver-ho fet molt bé avui. Tot i això, hem de continuar creixent i pensem que en el segon partit podrem ajustar coses perquè puguem millorar i continuar tenint opcions de sumar aquesta primera victòria.
3: És a dir, els límits poden créixer, Dani, perquè avui un pot pensar l'oportunitat que hi havia de situar l'1-0, però el segon partit ja heu demostrat que veu venir, veu una victòria, veu fer el partit que veu fer. Avui ho torneu a demostrar. Es pot repetir fins i tot millorar en un tercer partit consecutiu?
5: Sí, jo crec que l'equip està millorant. Cada partit ho hem fet millor, contra el Baskonia vam créixer i en el segon partit hem de continuar creixent perquè ells també ajustaran coses, ells també milloraran i és l'única manera. Anticipar el que pot passar i buscar solucions. Avui no diria que el nostre límit d'avui l'haguéssim pogut superar, però sí que el segon partit ens dona una oportunitat perquè aquest límit o aquests plantejaments siguin diferents i això sí que veiem una possibilitat de creixement i de millora, que és el que hem transmès al vestuari i tenim jugadors que, per sort, en aquest esport que ens agrada a tots, que és el bàsquet, sempre hi ha una solució. I estarem, com dic, treballant per aportar-la, perquè volem mereixer aquesta primera victòria.
3: I una més, i et deixo, quant d'important és tenir aquests jugadors dels quals parles, alguns dels quals han estat en moltes batalles, avui podria ser un cop dur, però no sé si aquests jugadors també t'ajuden a alimentar a través del que s'ha viscut avui per al que ve més endavant.
5: Sí, tenim jugadors que, a part del talent, tenen l'esforç i tenen la mentalitat i juguen per la penya a morir i avui ho hem demostrat. Estic superorgullós dels jugadors que tenim. de l'equip que som, de que tothom en aquest vestuari aporta dins del seu talent el que faci falta honestament al grup, i això és molt difícil de trobar en l'esport professional, un equip que jugui per la penya, que vagi tot a una. Tenim un equipàs i per això mateix, com tots ho sabem i estem molt a gust, volem allargar al màxim això, perquè ens veiem guanyant aquest primer partit i ens veiem millorant. Així que l'única limitació que podem tenir és el tema de que el físic ens arribi fins on arribi. No dubto gens ni de la mentalitat ni de l'honestitat del grup. Veurem si les cames en 48 hores som capaços de posar-les una altra vegada a funcionar com hem fet avui.
6: Gràcies, i si m'ho permets, que és estrany felicitar-te en una derrota, però felicitats per el partit, Dani.
5: Espero que em puguis felicitar el segon partit.
6: Tant de bo que sigui així, gràcies.
5: Merci.
6: Amb el Dani Miret, amb l'entrenador de la Sisa Joventut, que ens ha atès aquests minuts a l'inici, el tu diràs, Oriol, salveu, evidentment, doncs, cansat després d'aquest gran esforç, però esperançat per al segon partit.
1: Segon partit que és divendres a les 8 del vespre, també mateix horari en tots els partits de la sèrie, també de l'altra sèrie, de l'altra semifinal entre Barça i Tenerife, que juga demà el seu segon partit, ara en parlarem, però aquest València-Penya, segon partit al Roig Arena, que serà, insistim, divendres a les 8 del vespre. Dani, un partit que, clar, veient com ha competit avui la penya, aniran a intentar repetir el guió.
6: Sí, sí, i aquí per mi hi ha un element, potser és una... Estic imbuït ara mateix pel partit que acabem de viure, Oriol, i potser sona grandiloquent, però hi ha un element que és que tota la CB, tot el bàsquet estatal, no sé si part del bàsquet continental, ha vist del que és capaç aquest equip. Ho va veure a Vitoria, ho ha vist avui a València. Ha estat un partidàs amb un guió que el Dani, a més, ha perpetrat amb una defensa zonal, amb unes variants tàctiques que, ho deia la transmissió i ho torno a dir ara, per mi de moment el gran guanyador més enllà del Joventut en general és Dani Miret com a entrenador, perquè està erigint-se com un dels grans valors d'entrenadors de casa nostra. I tant de bo, perquè també ho dèiem a la transmissió, un podia pensar, després del partit de Vitoria, serà capaç el Joventut de tornar a jugar fora aquest nivell? Doncs noi, ho ha demostrat, per què no tornar-ho al cap de 48 hores? Sí que és veritat que a mesura que van passant els dies, les cames van passant també, perquè estem al juny, perquè les cames estan ja carregades, perquè la plantilla té el perfil que té, però a mi em fa l'efecte que és perfectament capaç en aquest segon partit de tornar-ho a fer, per bé que, sí, les coses no siguin, no enganyarem ningú, Oriol, s'ha perdut una oportunitat avui de guanyar i de treure un punt d'aquí de València, que hauria estat molt important.
1: Doncs sí, de moment la primera victòria, malgrat el partit, se l'emporta el València. Demà, segon partit del Barça contra el Tenerife a les 8 del Palau.
6: Sí, i veurem quin és el guió aquest també, si... Mira, és que és molt diferent, ho comentàvem també a la transmissió, és per passiva la lectura que es pot fer de Tenerife, si per activa dèiem que avui el Joventut tenia una molt bona oportunitat per endur-se el partit, per passiva et dic que el Tenerife, i ho va dir Xus Vidorreta després del primer partit, ja va pensar en el segon, et diré el tercer quart. Llavors demà és una batalla nova, ja sabem com s'ha aixecat el Tenerife d'altres situacions, sobretot venint de quarts de final del partit del Real Madrid, en què va perdre estrepitosament en el segon partit i va ser capaç d'anar a casa del Madrid, al Palacio de los Deportes, i guanyar l'eliminatòria de quarts de final. Per tant, caldrà estar molt atent demà al que puguin fer Marcelinho, Patimils i companyia. Se'ls va aturar perfectament el primer partit, el Barça va estar excel·lent en atac. Caldrà estar molt, molt pendent demà si es vol marxar a les Canàries amb el 2-0 i amb l'eliminatòria com a mínim encarrilada.
1: Doncs sí, si voleu anar a aquest partit, el tu diràs, regalem una entrada doble ara mateix pel primer oient que truqui al 902-47-700. El primer que truqui al 902-47-700 s'endú una entrada doble pel Barça Tenerife fer de demà al Palau. Avui, per cert, Dani, Scariolo, que evidentment és un dels damnificats del fet que el Tenerife doncs sigui el rival del Barça en aquesta semifinal, ha demanat disculpes per la temporada en blanc del Madrid.
6: Sí, ha assumit la responsabilitat, bàsicament. Un Scariolo que ja van explicar els companys del Madrid, del diari Marca, se l'ha ratificat de cara a la temporada que ve. però ha assumit tota la responsabilitat. Jo crec que també en aquests dies de reflexió s'ha assegurat que les aigües es calmessin una mica i ha sortit el pas per també assumir el que li pertoca, que és un projecte que estava destinat a guanyar poc o molt tot i que no ha guanyat res. Per tant, carta pública als aficionats del Real Madrid per assumir-ho i ja pensaran en la propera temporada, però la realitat és que la patacada és forta, que jo crec que quan les coses s'han refredat poc a poc potser la gent va valorar més, o com a mínim els companys i els aficionats amb els quals parlem, aquestes tres finals, que no ha acabat guanyant el Real Madrid, però que ha arribat a tots els tres finals. Sí que aquests quarts fan molt de mal, però també s'apel·la a les lesions, etcètera, etcètera, tot el guió que ja, i els elements i els arguments que ja s'han parlat abastament. Però sí, aquesta carta de disculpes una mica d'escariolol als aficionats del Madrid.
1: Doncs veurem el Madrid també com es reconstrueix de cara a la propera temporada, en principi amb Sergio Escariolo. Dani, demà més.
6: Demà més, a les 8, al Palau Blaugrana, aquest Barça-Tenerife, a veure si ens ho passem també com el primer partit, i només que ens ho passem la meitat de bé del que ens ho hem passat aquí i que el Barça acabi guanyant, doncs bona notícia serà.
1: Segur que sí. Gràcies, Dani, bona nit.
6: Bona nit.
1: Per cert que mentre juguen aquests play-offs, el mercat continua movent-se. Avui el Quinsanas Manresa ha fet oficial la incorporació de Pablo Tamba, tal com us avançàvem ahir a RAC1. Tamba, l'E de 22 anys, 2 metres d'alçada, i que ve de completar una molt bona temporada a Louisiana, la Lliga Nord-Americana, que signa per 2 anys. Avui també el bàsquet Girona ha anunciat la baixa de Mindaugas Susinskas de cara al curs vinent. Bàsquet al marge, s'estan disputant ara mateix els últims amistosos de preparació pel Mundial. Com dèiem, el Mundial arrenca demà amb el Mèxic-Sud-Àfrica, però a aquesta hora, insistim, s'estan jugant els últims amistosos, d'una banda amb Portugal i de l'altra amb Anglaterra. Anglaterra encara no ha començat, hauria d'haver-ho fet, però ara us explicarem per què s'ha endarrerit, perquè segurament serà un fenomen habitual en aquest Mundial del 2026 de Nord-Amèrica. Miquel Agut, bona nit.
7: Bona nit, Oriol Jové.
1: Tant Portugal com Anglaterra amb protagonisme blaugrana en aquest Mundial, s'acomiaden dels amistosos aquesta nit.
7: Correcte, començarem pels qui ja estan jugant, que són els portuguesos. Al descans, Portugal 1, Nigèria 1, s'han avançat els portuguesos, entrenats pel balaguerí Robert Martínez, amb gol de Pedro Neto, però un quart d'hora més tard els nigerians han empatat en un partit que s'està jugant amb normalitat. Aquí no hi ha incidències meteorològiques. A l'onze inicial de l'equip portuguès no hi és João Cancelo, és a la banqueta, on comparteix lloc amb Bernardo Silva, que tampoc no és l'onze inicial de la selecció portuguesa, que d'altra banda és un 11 que perfectament podria ser el titular en el primer debut de l'equip portuguès a la Copa del Món. El doble pivot, per exemple, João Neves i Vitinha, per exemple, per posar dos noms destacats. Al descans empaten a un les dues seleccions amb arbitratge del balear Busquets Ferrer. I el partit d'Anglaterra, que havia de començar fa una estona, encara no ho ha fet. Està previst que d'aquí 12 minuts, o sigui a les 11, comenci a rodar la pilota, perquè la selecció anglesa i la de Costa Rica no han pogut començar per culpa de problemes meteorològics. Hi ha hagut molts llampecs, tempesta elèctrica abans del partit, i per aquest motiu no ha començat. Com deies, és un fenomen meteorològic que passa sovint a l'estiu als Estats Units, perquè quan veiem partits de la gira del Barça o d'altres clubs durant l'estiu, molts d'aquests partits o comencen tard o fins i tot s'han d'ajornar per culpa de les inclemències meteorològiques. I avui, tempesta elèctrica que provoca l'endarreriment d'aquest partit per les 11, i amb Anthony Gordon a l'onze inicial de l'equip anglès, ubicat en la posició d'extrem esquerra en aquest duel entre Anglaterra i Costa Rica. I una mica Rashford pateix el mateix mal amb Anglaterra que amb el Barça. L'arribada de Gordon li resta presència en la travessa de futuribles, i amb Anglaterra Rashford és suplent, perquè qui juga a l'esquerra de l'atac és Anthony Gordon. Per tant, d'aquí 11 minuts hauríem d'estar veient el nou jugador del Barça a l'esquerra de l'atac d'Anglaterra en aquest partit contra Costa Rica, que si no hi ha cap problema meteorològic més, hauria de començar a les 11. En tot cas, no estarem pendents.
1: Mundial al marge, el play-off per pujar a primera. Tenim en joc el partit de tornada de la segona semifinal entre el Màlaga i les Palmes. Qui guanyi s'enfrontarà a l'Almeria per pujar a primera. Com tenim el partit, Pau Bombardó? Bona nit.
8: Doncs bona nit. El temps afegit ja, i de moment amb
1: empat a 1 en aquest partit. Les Palmes 1, Màlaga 1, aquest partit que es juga a Màlaga i que ha sumat el resultat de l'anada, on van ser els andalusos qui es van endur la victòria per la mínima, per 0 a 1. Amb aquest resultat serien els malaguenys els que jugarien la final del play-off davant l'Almeria. Insisteixo, minut ara 91, se n'han afegit 7 i, per tant, Màlaga 1, Les Palmes 1. Amb aquest resultat, com dèiem, la final seria Almeria-Màlaga.
8: A primera, per cert, avui hem sabut que Luis Miguel Ramis, exentrenador de l'Espanyol, serà el nou tècnic de l'Osasuna, i el Getafe renovat Bordalás, que continuarà al Coliseum per disputar la Conference League. També té nou entrenador el Nàstic, a primera federació, Xisco Campos, que ja va ser jugador grana, agafa el relleu de Pablo Alfaro. A la Lliga F, el Badalona ha renovat Cristina Cubedo, i el Real Madrid ha fet oficial l'adeu de la portera Misa Rodríguez després de 6 temporades. Futbol al marge, en waterpolo, mala nit pel Sant Andreu i pel Mataró, els dos catalans que jugaven la Final Four de la Champions femenina. El Mataró ha perdut 12-14 contra l'Olympiacos i el Sant Andreu ha caigut als penals contra el Ferencváros. A més, el Palma ha forçat el tercer partit de la segona semifinal de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo. Ha guanyat 6-4 i, per tant, fins divendres no sabrem qui dels dos, si Palma o el Pozo, serà el rival del Barça a la final. I el Barça d'handbol viatja demà ja cap a Colònia per jugar aquest cap de setmana la Final Four de la Champions, semifinals dissabte contra l'Alborg i diumenge una hipotètica final. Els blaugranes ja arribaran havent guanyat els 6 títols que han disputat aquesta temporada, i la Champions, evidentment, seria la cirereta, però el tècnic Carlos Ortega diu que passi el que passi, haurà estat un any excel·lent.
9: Sí, hombre, yo creo que la temporada del equipo está siendo hasta día espectacular. Ya no puede empañar nada de lo que pasa allí, puede empañar lo que ha hecho esta plantilla. Pero vamos, que vamos ahí a competir y a tratar de ganar, por supuesto, y sería el cum laude, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Si hablamos en términos de notas, ¿no?
8: Ortega, per cert, que no tindrà cap problema per ampliar el contracte amb el Barça, dit, si depèn d'ell, ara li queda un any. I parlant d'handbol, la selecció espanyola masculina ha sabut aquest vespre que els seus rivals al Mundial de l'any que ve seran Croàcia, Xile i Turquia. 9 minuts i seran les 11, fem una pausa i de seguida arrenquem tertúlia. Aquí el Tu diràs fins la 1 de la matinada.
0: Tu diràs, amb Oriol Jové.
10: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
11: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
12: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
13: I pot ser tot això sent professional.
12: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
14: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
15: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
16: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
17: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
18: 1, 14, 22, 39 i 48. Els sols, el 8 i l'11.
17: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: Tu diràs, amb Oriol Jové.

0: Pràcticament hi seran les 11. De seguida arrenquem tertúlia amb el Joan Lluís García. Mira, ja el tenim, el Joan Lluís. Hola, Juanlu, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal? Des de casa, no t'has atrevit a venir...

0: arriba a l'estudi de...
1: Què creus? Que el Javi i la Nena estan fent un sopar romàntic, sí, m'estava preocupant.
0: No, no, no, sopar romàntic nosaltres tres. Fins que no arribin...
1: Van per les parelles respectives.
0: Sí, no, no, no, no. Bé, en principi no em consta.
2: Compte en blau demà, que avui...
0: En principi no. En principi no em consta. Mira, mentre no arriben, és a punt d'acabar el Màlaga a les Palmes, Pau.
3: A punt d'acabar, minut 97, ara es complirien el set d'afegit. Sembla que l'àrbitre donarà alguna estoneta més perquè hi ha hagut alguna aturada per lesió o algun jugador ha hagut de ser atès, però les Palmes tindrà pràcticament la última oportunitat del partit penjant pilota a l'olla i ho tindrà, doncs això, pràcticament s'acabarà amb aquesta acció al partit. Recordem que el Màlaga en aquests instants seria l'equip que passaria a la final i atenció perquè es planta just a la frontal de l'àrea i quina aturada, mare meva! Quina aturada, perquè ha tingut aquí per rematar el partit. Seria realment, se'n recordaran molt d'aquesta jugada, com en les Palmes, que encara pot tenir una última ocasió d'atac en aquest partit. Doncs acabi marcant el gol, rebutja la defensa del Màlaga, el xut des de la frontal i això acabarà doncs a les mans del porter i aquí jo crec que l'àrbitre no donarà gaire temps per més. Les Palmes, que s'havia avançat en aquest partit i que per tant posava l'empat a l'eliminatòria, però al minut 80 el Màlaga doncs ha aconseguit fer l'empat en aquest partit i per tant avançar-se per un gol a l'eliminatòria i això suposa que el més probable és que hi hagi duel andalús a la final entre Màlaga i Almeria. De moment, l'àrbitre que no dona el final del partit, va mirant-se el rellotge, però considera que encara s'ha de jugar algun minut més. Un partit que va de banda a banda, completament trencat, i ara sí que es posa el xiulet a la boca i determina el final del partit. En aquests instants, la final per l'ascens sortirà del Màlaga-Almeria. Per tant, el que ja és segur és que hi haurà un andalús a primera divisió. El que està per veure és qui serà. Tot això es decidirà en aquesta final a doble partit entre Màlaga i Almeria.
0: Amb la tornada a Almeria i factor pròrroga a favor dels almeriencs, també, que van quedar tercers. I, per tant, doncs, en cas d'empat al final d'una pròrroga en el partit de tornada, seria l'Almeria qui pujaria a primera divisió. Sou més de Màlaga o més d'Almeria? Toni, Joan Lluís...
1: A mi, sincerament, em fan bastanta mandra els dos, però com tinc una bona amiga malaguenya, diria el Màlaga.
0: Bé,
1: podríem dir jo que ha tornat del Pop, però també queda el record del que va passar amb el Nàstic. Per tant, sincerament, no... Jo volia les Palmes Castelló de final, potser, que res de res.
0: Sí, a mi també em feia gràcia el Castelló. Sí.
2: A mi va començar el Toni amb el derbi Villarreal-Castelló. Ho tenia molt coll avall, però posats en aquesta diatriba entre Almeria i Màlaga, Màlaga, perquè jo és que el camp d'Almeria és un d'aquells camps que no m'agraden gens, en pista, atletisme, ambient fred, equip que no és històric de primera divisió...
1: Cristiana d'accionista.
0: Sí,
2: exacte, Cristiana d'accionista, tens raó. Bé, és que ja... Vaja,
1: Màlaga,
2: pixa.
1: Xiquita la calçada, Màlaga.
2: Exacte, no, és més històric que l'Almeria.
0: Sí. Aquesta final del play-off per pujar a primera, Màlaga, Almeria, veurem qui acompanya en l'ascens el Racing de Santander i el Deportivo de la Coruña la propera temporada a primera divisió. Una primera divisió que tindrà Mourinho com un dels entrenadors, com a entrenador del Real Madrid. No tenim encara l'anunci oficial. Jo, sincerament, em pensava que avui, ja dimecres, a les 11 de la nit, doncs tindríem l'oficialitat de José Mourinho com a nou entrenador del Real Madrid, 13 temporades després, però de moment encara no tenim aquest anunci. Sí que avui Mourinho s'ha acomiadat ja del Benfica.
4: Agraeixo al president Rui Costa l'oportunitat que em va brindar de treballar per al Benfica. Representar aquest club va ser un honor i un privilegi. Faig extensiu el meu agraïment a tots els professionals del Benfica Campus, al professionalisme, dedicació i competència dels quals van ser exemplars. Als jugadors amb qui vaig tenir el plaer de treballar, els deixo el meu sincer agraïment i els meus millors desitjos perquè aconsegueixin el major èxit personal i professional. M'emporto amb mi la convicció que, més enllà d'un instant, vam crear un vincle durador. El meu jugador algun dia, el meu jugador per sempre.
0: Doncs aquesta és la carta que ha fet José Mourinho per acomiadar-se del Benfica, de la seva afició. Insistim a l'espera que sigui oficial la seva arribada al Real Madrid. El Benfica ja va anunciar ahir que el Madrid dipositaria els 15 milions de la clàusula de l'entrenador portuguès. De fet, el Benfica ja té substitut i, per tant, doncs, només falta aquesta oficialitat de José Mourinho, de l'arribada de José Mourinho al Real Madrid. Un Mourinho que ja està està començant a treballar, diguéssim,

0: la configuració de la plantilla de la propera temporada. Què us sembla? En teniu ganes? Creieu que serà una... Com creieu que serà el retorn de Mourinho i la temporada que viurem amb ell a la banqueta del Madrid?
1: Costa de dir, eh? Costa de dir, perquè és cert que els darrers anys l'hem vist potser una mica més tranquil, o sigui, a mesura que s'ha fet gran no té aquella versió tan bel·licosa que el recordàvem, però al final ja és conscient que arriba un Madrid que està una miqueta convertit en una casa, en un psiquiàtric, no? En Florentino Pérez perdent els papers, denunciant al Barça, denunciant a la UEFA, denunciant a la FIFA, llavors ell entén que d'alguna forma s'ha de posar al servei d'aquesta causa, i llavors ja sabem com és Mourinho. Ara mateix la primera sensació a mi em fa mandra. A mi em fa mandra la rosa, pensa de Mourinho, que busqui excuses, que torna a parlar de gespes, de centímetres de gespes, d'àrbitres, de conxorxes, o sigui, podem fer una porra de quan triga a dir la paraula Negreira, i jo crec que un cop cada setmana l'anirà dient. Llavors, la primera sensació és mandra. Els fitxatges que està fent em semblen, però que estan relativament ben tirats en clau madridista. Si em semblen jugadors que poden adaptar-se una miqueta a lo que és l'estil del Madrid, i tot i que cert que no estan de moment encara atacant el gran problema que és el mig del camp, em sembla que són jugadors que poden servir, ficar-se al servei d'una causa, i si Mourinho està empoderat, doncs els podria elevar el nivell. Però jo ara mateix, Oriol, sincerament, no... Saps allò dels sopars de Nadal que venia... El marit d'una familiar que et queia molt malament i llavors un dia desapareix de la teva vida i uns anys més tard torna, i dius, o sigui, què? Torna? Torna el Mourinho de nou a la nostra vida? Uf, estic... I has de posar bona cara per una pell de gust? Doncs estic així.
0: Tu també has de posar bona cara, Joan Lluís?
2: Sí, saps què em passa? Que jo aquest personatge ja el tinc entès ja no com un entrenador de futbol, sinó com un mem. I li he acabat agafant carinyo i tot, que crec que em durarà dos dies, això, eh? És a dir, que a la que comenci el Mourinho més rumbero, comenci a posar el dit a l'ull, metafòricament, al Barça i a la resta d'equips de primera divisió, a buscar excuses, a fer tot aquest xou que sempre ens té acostumats, ja em passarà. Però el tinc com un record d'una persona que, o sigui, no diré entranyable amb el temps... Però pràcticament, i mira que em va crispar, em va emprenyar, em va indignar, em va treure de les meves caselles, perquè el tio en el seu prem jo crec que ho aconseguia. Jo crec que ara és un mem, que és un entrenador vingut a menys, clarament, vull dir que la seva carrera, el seu punt àlgid ja va passar fa anys, que s'ha anat no arrossegant, però pràcticament entre equips de segona fila a nivell europeu, competicions com la Conference. O sigui, Mourinho ha guanyat la guanyada, però ha estat jugant amb equips a nivell Conference, i ara apareix aquí al primer nivell del madridisme, que a mi m'ho diuen fa uns mesos i hauria al·lucinat. Ara ja ho tenim tots molt, molt interioritzat per com ha anat tot plegat, però ens ho diuen a mitjans de temporada i no ens ho creiem i no donem crèdit i pensem que el Madrid va clarament a cap avall, perquè si la proposta d'un equip que vol tornar a ser guanyador de l'elit europea és recórrer a un entrenador que al seu temps ja ha passat, que tampoc és que triomfés al Real Madrid, que té aquesta com àurea que va fer grans coses al Madrid, sí, va aconseguir aquella lliga del rècord que després el Barça la va igualar, i poca cosa més enllà de polleguera a Pep Guardiola, però també aconseguir que un Barça platòric, vaja, el guanyés a unes semifinals de la Lliga de Campions, que això amb el Barça no ho havíem vist mai, doncs a mi és que, ja et dic, por no me'n fa, mandra una miqueta per quan comenci a treure tot l'espectacle del Negreira, però és que davant té un personatge que jo crec és molt intel·ligent, que és Hansi Flick, i que jo estic segur que no hi caurà, i que està per sobre d'aquestes, de les rodes de premsa dels espectacles que ens venen per davant. És a dir, crec que no picarà l'AM, i que, per tant, Mourinho clamant sol en el desert és un punt entre trist i patètic, i sí, crec que anirem cap aquí.
0: Sí, sí, d'alguna manera, perquè puguem veure el Mourinho al qual estem acostumats, necessita, evidentment, un antagonista, i sí, Flick sí, dubto molt que li faci aquest joc. De moment, Mourinho no és oficial, sí que és oficial que s'afegeixen a la taula de l'estudi 1 la Danae Boronat.
3: Hola, Danae.
0: I el Javi Muñoz.
4: Què tal? Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Damnificats, entenc que pels embussos de la ciutat de Barcelona.
4: Dia fàcil per la mobilitat a Barcelona.
3: Ho podíem haver previst, també.
4: Bé, jo no tenia més remei que venir des del punt A on era fins al punt B, que era aquest, i passar per allà. No, no hi havia un altre. I la veritat que, quina hora són? Les 11 de la nit. I encara estem així. Sort Sort que estem a un estat de confessional. Si no, no sé què hagués passat.
0: Estàvem parlant d'un senyor amb cabells blancs, que no és el papa.
3: Que és, no és Prevost,
0: és José Mourinho. Què us sembla? Vosaltres, falta l'oficialitat, però aquesta arribada ara que ja és, vaja, un fet, perquè el Benfica ja ho ha anunciat, ell s'ha acomiadat i només falta el comunicat oficial del Real Madrid, doncs anunciant aquest retorn 13 anys després.
4: Crec que fa 3 mesos, i just avui escoltava el podcast del company de la Libreta de Van Gaal, que fa com un recull setmanal del que es va dient a la premsa, etc, sobretot a la radiofònica, i era superevident, es posava negre sobre blanc, que fa un parell de mesos ningú, ni els periodistes més propers al Real Madrid, més propers a Florentino, veien venir el nom de José Mourinho. No estava a cap de les travesses, es parlava de molts altres entrenadors, es parlava de Mauricio Pochettino, es parlava, en fi, de molts noms, però no sortia Mourinho a cap travessa, i quan algú d'ell era gairebé com una botuada, no? Gairebé com un acudit, i tothom deia, no, Mourinho està de tornada, és pràcticament impossible veure'l tornar. Cosa que t'indica que al final el resultat hagi estat que ve José Mourinho, que és, no sé si una improvisació, però sí el que li ha quedat, el que ha trobat el Madrid i que té, em fa la sensació, més sentit llegir-ho gairebé com la primera vegada que va venir Mourinho per combatre un Barça que semblava inexpugnable, el Barça de Guardiola. Jo crec que Florentino li ha vist les orelles al llop i ha pensat, qui és l'únic entrenador al que jo li tinc respecte i que jo considero, perquè això, a vegades des d'aquí crec que perdem la perspectiva, perquè és cert el que dèieu ara, que Florentino a nivell d'èxits i de palmarès pues, pot presumir de poqueta cosa per Madrid al que va entrenar, però allà sí que consideren que va ser qui va posar les primeres pedres pel Madrid triomfador que després van heretar Carlo Ancelotti i Zinedine Zidane. I sí que crec que guarden un bon record, o una part del madridisme guarda un bon record d'aquell José Mourinho, i ara el porten per intentar combatre a Hansi Flick. A mi el que em preocupa, o que el que crec que hauria de preocupar des de la perspectiva barcelonista, és si ve a combatre el terreny de joc, que jo crec que fa anys que Mourinho està, per dir-ho de forma suau, una mica desactualitzat a nivell tàctic. Crec que el futbol que ara mateix està dominant, i ho veiem amb el PSG, li ha passat per sobre al que és el seu estil, i ho demostren els mèrits dels seus últims equips. Si va a combatre el terreny de joc o si va a combatre el fora. Si va a combatre les rodes de premsa, si va a intentar treure de polleguera a Flick, que fins ara s'ha mostrat com una persona gairebé imperturbable i amb una pau interior magnífica, si ve a intentar jugar aquell altre partit, que aquí crec que ho embrutarà tot molt, ho farà tot molt feixuc, ens donarà molts titulars, moltes hores de tertúlia, moltes hores de ràdio, de televisió, però, hosti, jo, a mi, mira que era jove i que tenia il·lusió pel futbol, però aquella època d'aquells clàssics tan seguits que van ser tan bruts, em va fer perdre part de la gràcia del futbol, i em sembla que ara estic bastant més predisposat a que ho torni a fer.
0: Danae.
3: Jo no ho sé, ja com tinc allò, sentiments contradictoris, perquè per una part dius, va, sí, que animarà la cosa, però per altra realment ha traspassat línies vermelles, no? Que traspassen l'esportivitat i l'ètica, no? Fins i tot. Més enllà d'això, que ens duraria per moltes hores, tinc molts dubtes de quina relació tindran amb Mbappé, per exemple. Amb Vinícius? Probablement amb Vinícius els uneix doncs, l'idioma, per exemple, no? I aquí ja tenen un punt de connexió. No sé, ell amb les estrelles normalment s'hi ha portat bé, no? Normalment, jugadors, el vestidor, després han parlat bé d'ell. Però és que ell vol ser el líder. Ell sabem que és el líder allà on va, no? Llavors aquí té dos galls, el vestidor. No és que hagi de competir amb un, no, és que en té dos.
4: I a Vinícius, veure, Danae, li haurà d'explicar molt bé la seva postura a l'afer Prestiani.
3: Totalment.
4: Perquè
3: totalment.
4: Mourinho va tenir un discurs molt qüestionable.
3: Molt dubtós, totalment.
4: Assenyalant d'alguna manera a Vinícius com
3: totalment.
4: El provocador després d'un fet que sí, que pot ser reprobable, però assenyalant a Vinícius com a provocador, sí. I jo crec que això Vinícius evidentment ho sap i aquí hi ha d'haver una conversa.
0: De fet, és una de les qüestions que vingués qui vingués havia d'afrontar el vestidor del Madrid, que és la relació Mbappé-Vinícius, perquè bàsicament s'ha carregat dos entrenadors ja, perquè Xavi Alonso
3: sí, però
0: doncs
3: hi ha entrenadors...
0: estirava cap a Mbappé i Arbeloa es va posar al costat de Vinícius i també li van al carro pel pedregar.
3: Sí, no, però hi ha entrenadors que són més de perfil baix, que no volen ser ells, això, les estrelles. I Mourinho vol ser l'estrella, és l'estrella, llavors al final també els jugadors... És una mica com Luis Enrique és l'estrella dels equips on va, no? Ell és el que té més caràcter, el que té els ous més grossos, també es pot dir. Saps una mica allò, no?, de testosterònic que Mourinho també ho té, de aquí mano jo... i el que se li acudeixi aixecar una miqueta la veu, s'emportarà una tarascada, no? Una mica a veure això, com ho gestiona aquest personatge. I després jo, hi ha molts madridistes, els hem sentit aquests dies, amistats que tenim, tot, hi ha molts que dubten també. Vull dir, sí que hi ha un grup de madridistes, no, que vingui això per aquell antídot contra el Barça, que sí que el consideren, i jo crec que sí, que la seva manera va funcionar. És curiós, perquè ell sempre s'aferren a les Champions, Mourinho no va ser capaç de tenir èxit a les Champions, però realment, si repasses els seus últims anys, si repasses els seus grans èxits, és evident que la seva carrera va a la baixa, que tots els grans mèrits que ha tingut a nivell individual, a nivell col·lectiu, tots els reconeixements seus són de fa 10 anys. És que dius, ostres, però com que aquí qui mana és Florentino, és l'únic que hi confia a ulls clucs i que li dona les claus pràcticament del club, doncs això és el que Mourinho vol, i d'aquesta manera pot anar bé, li pot anar bé. I després un altre punt que comentàveu, que potser a nivell tàctic potser s'ha quedat això una mica de modè i tal, però és que jo, com que soc de les que pensa que la influència de l'entrenador no és tan grossa, tenint l'equip que té, jo no tinc cap dubte que competirà moltíssim. És a dir, al final, si els entrenadors, en això no hi ha un consens, no? Però que és un 20% de l'èxit dels equips és el de l'entrenador, a vegades s'ha convingut que podria anar per aquí, ja n'hi ha prou. O sigui, Mourinho, amb l'equip que té, la influència seva, tàctica, a nivell futbolístic, no sé si és tan important un equip on hi ha... tens el millor porter, el millor davanter...
1: Bueno, tens mig al camp.
3: Ja, aquí veurem què fitxen.
1: Ara mateix, amb aquest equip, el problema el té. Per molt que tinguis bons davanters, és un equip que es cau a trossos, perquè té un problema tàctic.
3: Tens el millor
1: porter
3: i els dos millors davanters.
1: Amb això no guanyes partits.
3: No ho sé.
1: Amb això no guanyes títols. Amb això no guanyes títols. Si tens un forat, si tothom m'ho diu, si tothom ho sap, que és una plantilla mal construïda, mal parida.
3: Ho és.
1: Llavors, en funció de cap on van. Però ara mateix, aquest Madrid es cau a trossos. Perquè tens dos davanters molt bons, perquè es discuteixen entre ells. I un porter molt bo. La resta no és un equip per guanyar Champions. Llavors, per aquí la clau és a veure cap on va, ara que li porten. I a partir d'aquí sí que potser ho pot fer competir. Llavors, la clau, crec que tu l'has dit, que és que Mourinho...
3: Però que al Madrid no li cal tenir un molt bon equip per, ni equilibrat per guanyar Champions
1: aquest,
3: ni per competir.
1: Amb aquest ni de conya.
4: I quan l'ha guanyat sense tenir un equip...
3: Però si van caure de potre davant el Bayern de Múnich...
1: I van passar de potre un altre... D'anar dos anys en blanc.
4: El Madrid, fins i tot quan ha guanyat més per les individualitats que pel joc col·lectiu, que això ha passat en la seva història, ha estat amb individualitats, amb moltes individualitats molt excelses, molt excel·lents. I el Madrid és un equip ara mateix que, per mi, coincideixo amb el Toni, ni a nivell col·lectiu té sentit, ni tampoc les individualitats, llevat de Vinícius, Mbappé i Courtois, no són suficientment de suficient nivell com per marcar tant les diferències com per poder no dependre del joc col·lectiu. I ara mateix, a mi em fa la sensació que la tendència al futbol mundial és que el pes de l'entrenador cada cop és més gran, i al Madrid ara mateix crec que sí que fa falta un entrenador que sàpiga imposar, aquí estic 100% d'acord, i que sàpiga governar un vestidor que s'ha vist clarament ingovernable, però dos, que tàcticament sàpiga trobar-li la clau de volta a un equip que per mi està mal parit, en el sentit de que està mal fet, està mal pensat, i no té les peces necessàries per acabar d'ajustar-se de forma
1: col·lectiva. I Mourinho ho sap, i segurament li demanarà a Florentino, i vindrà, i serà aquest equip que tu dius d'anar i que competirà. Amb això estic bastant d'acord, que si li porten dos o tres jugadors, però que Mourinho els demani, que potser no són aquests fitxatges de 150 milions, però són aquests treballadors. Jo un Dumfries, un Konaté, m'encaixa, perquè són jugadors a treballar, llavors em porto dos aquests perquè al mig del camp elevi una mica el nivell i sí que pot ser perillós. El dubte que tinc, que tu deies, ara mateix només Florentino creu en Mourinho. Jo tinc el dubte aquí. El Mourinho al passat, o sigui, el Florentino al passat sí que creia en Mourinho, però pel mig hem vist com ja va dir, fins i tot la va criticar.
3: Sí.
1: No li ha quedat cap altra opció. Però en el fons, de veritat, Florentino creu en aquest Mourinho com creia abans, o és de dir, no em queda res més, i haig de fer veure que crec en ell. Llavors, si la pilota no entra, pot ser divertit. Perquè, clar, és que realment, és que ho estàvem dient, no? És un Mourinho que porta 10 anys que no guanya res, que està diferent. Llavors, clar, el Florentino va dir, hosti, estic tocadíssim, 2 anys que no em menjo, un torrat, tinc pressions, necessito un antídot. I portes aquesta gent, aquest entrenador, que molts madridistes, estic d'acord, no creuen en ell, i altres, els que hi creuen, són realment fanàtics, són els de la pancarta, tu dedo, no senyala el camino, que hi creuen més per una qüestió més esotèrica que no pas realment tangible. Llavors, què podrà fer? No? És molt interessant l'estiu que ens espera, perquè cap dels dos són els del passat. Llavors, el Florentino i el Mourinho del passat a mi em feien molta por.
4: Però ja sabeu que aquest Madrid, ja no sé,
2: aquest Madrid, si continuen Vinícius i Mbappé, o Mourinho aconsegueix que els dos corrin i siguin gossos de presa, o aquest Madrid no guanyarà. Perquè hem vist que a la Champions, almenys, qui guanya és un equip com és el PSG, que era un equip plegat d'estrelles, que ara, com dèieu ara, l'estrella és Enrique, però el que ha aconseguit és que siguin 11 tios que penguin com animals tot el partit i que no parin de pressionar, de moure's, de jugar a l'atac, de jugar en defensa, i això avui en dia el futbol modern va cap aquí. I o aconsegueixes que els teus 11 jugadors de dintre del camp juguin així, o estàs mort. I aquest Madrid l'hem vist, dos jugadors d'atac que són brillants quan tenen la pilota als peus, però que són absolutament apàtics, que els hi pot passar el rival pel costat, que ells ni faran l'esma de pressionar, i sense aquesta pressió jo crec que ara com ara el futbol actual és impossible. I una altra cosa, que no se m'escapi, l'any que ve, és a dir, el nivell de ràbia que pot aconseguir aquest equip amb Mourinho i Vinícius pot ser top. Això sí que pot ser top. I poden fer exhibicions a tots els camps de primera divisió.
0: Sí, sí. Sabe, bona nit.
4: Què tal? Bona nit, bona nit.
0: Aviam, avui, clar, evidentment Mourinho és un fitxatge més de passat que no pas de present.
4: Només una coseta sobre el que comentava el Javi, que li vam escoltar dir també a Florentino, això que ell va posar les bases d'un equip competitiu. Sempre es va fer famós també Mourinho per dir allò de que Guardiola estava sol en aquella categoria d'entrenadors que critica l'acierto arbitral pel que va dir després de la final de Copa. Mourinho també està sol en la categoria d'entrenador que se'l valora pel que ha vingut després de la seva etapa.
3: És cert. Sí, sí. És
0: dir, de fet, pel seu propi president.
4: És a dir, que això també ho hem de tenir
5: a... Tenen totalment tal capacitat de dominar el relat que l'equip construït al voltant de l'èxit a la Champions té la capacitat de fer quedar com a guanyador a un entrenador que mai va poder guanyar la Champions.
3: Sí, sí, sí.
5: Aquesta és la capacitat de dominar el relat que tenen.
0: Ens hem preguntat, perquè clar, com que és un fitxatge potser més de passat que de present per molts, quin Mourinho ens trobarem la propera temporada, sape?
4: Sí, i n'hem parlat amb un periodista que aquest any ha seguit el Benfica, el Nuno Reis, del diari A Bola, el diari esportiu de referència a Portugal. D'entrada li hem preguntat si el Mourinho actual és tan guerrer com el que vam conèixer en l'anterior etapa al Madrid. El Nuno creu que serà l'escut perfecte per Florentino.
6: Puedo garantir que Real Madrid está fichando con su mejor personalidad para la comunicación, ¿no? Va a ser lo protector, lo defensor número uno de los Real Madrid. Lo descanso, la tranquilidad para Barcelona terminó con Mourinho.
4: La tranquil·litat per a Barcelona terminó per a Mourinho. Em sembla ja la sentència i el titular del
0: Nuno Reis. Estem avisats.
4: Li hem preguntat també per si ha tingut saraus a Portugal aquest any.
6: Siempre peleando un poco por afuera contra Sporting y Porto, siempre sugiriendo que había alguna ventaja de los rivales contra las situaciones de los árbitros.
4: Per tant, cap novetat, acusant els rivals, en aquest cas el Porto i l'Sporting de Lisboa, de guanyar gràcies a les ajudes arbitrals. Una temporada on també s'ha enfrontat amb un dels fitxatges més cars del Benfica, Luque Bacchio, l'ex del Sevilla.
6: Un dia he substituït, ha enfrentat Mourinho i ha mandat Mourinho per un sitio que jo no puc hablar aquí, no puc dir, però fue un episodi muy grave, un jugador caro para Benfica, 20 milions, i que Mourinho enfrentó també.
4: Doncs enfrontament amb Luque Bacchio, amb qui va deixar de comptar després que l'engegués a dida.
3: Esparregar.
4: Parlar, en fi, com feia també el Nuno Reis, que no ha volgut dir que el va engegar a la merda, que és el que va fer el jugador. Això sí, esportivament, el Benfica no ha guanyat res amb ell i ha quedat fora de la Champions.
6: En ese aspecto no hay que decir nada de bueno, porque Benfica no ha jugado mucho mejor con Mourinho, y no ha estado bien en la Liga. En la Champions fue salvo por los goles de Trubin. En las Copas también no fue bien. La única cosa que Benfica ha ganado esta temporada fue una Supercopa y fue con lo hombre que anterior, Bruno Lage.
4: Per tant, l'únic que ha guanyat la Supercopa, però no amb Mourinho. Des que va arribar ell, no ha caigut cap dels títols i el Benfica va quedar fora de la Champions. Ha acabat en tercera posició la Lliga amb 80 punts, a 8 del campió al Porto i a 2 de l'Sporting. A Portugal només van a la Champions els dos primers classificats.
0: Doncs 0 títols i sense Champions la propera temporada. Clar, amb aquest bagatge, si a tu et diuen que pagues 15 milions d'euros per portar aquest entrenador, d'entrada, si no saps que és Mourinho, et sembla com una mica estrany.
4: És que, evidentment, el fitxatge s'ha d'analitzar més des del passat, des del que va ser José Mourinho a la primera etapa al Madrid, que des del present, perquè si li treus el nom i no et diguessin com es diu l'entrenador i et diuen que el Madrid porta un entrenador que aquesta temporada no ha classificat el Benfica per Champions, ha quedat tercer a Portugal, on a Portugal la Lliga del Benfica són tres. És a dir, que ha quedat últim de la seva lliga per darrere Sporting i d'Oporto, que abans ha estat a Fenerbahçe, on tampoc no ha tingut èxit, que quan va anar al United, a partir d'allí, declivi. Amb el Tottenham tampoc res, amb la Roma, cert que arriba a una final d'Europa
3: League, no?
4: Sí. I que guanya una conference, no m'equivoco, la guanya amb la Roma.
0: La Tirana contra Feyenoord.
4: Sí, allà sí que té uns títols europeus, és veritat que bé, el de conference d'una categoria menor al que estàvem acostumats a veure el Mourinho.
0: És l'únic d'aquests clubs on ha deixat un bon record, sí. Perquè va agafar una Roma que estava fet un desastre, li dona un títol europeu a una final i va deixar un cert record.
4: I es queda als penals de donar-li una Europa League.
0: Va ser un punt de decepció de dir, escolta, et vam fitxar perquè donés els resultats, on està el Mourinho d'abans?
4: Sí, però això deia que clarament s'interpreta més en clau què va ser Mourinho pel Madrid que pel present de l'entrenador.
7: En tot cas, sobre això que diu el Javi em sembla interessant perquè crec que en aquestes primeres passes que dona el Madrid de Florentino es fitxa a Mourinho, segurament no tant per la part esportiva com pel que pot arribar a desestabilitzar també el Barça, i s'intenta aquesta oferta de 150 milions per Julián, segurament no per fitxar-lo, sinó també per intentar que el Barça no pugui fitxar-lo o encarir el fitxatge del Barça. Per tant, crec que és interessant també que les primeres mesures o les intencions de Florentino vagin més en el sentit d'intentar que no guanyi el Barça que no pas de construir un projecte guanyador pel Real Madrid. Per tant, crec que el Barça té a les seves mans també la possibilitat de fer trontollar, ara que el Madrid està en aquesta situació després d'aquests dos anys, el mateix Florentino, si continua en la línia d'ara i és capaç de no descentrar-se en tot això.
0: Sí, jo de tota manera estic amb el Toni quan diu que el problema del Madrid és que té un forat allà al mig, que per molt que ara intenti Florentino amb aquests moviments, no, amb el de Julián Álvarez, intentant doncs, que el Barça no el pugui fitxar, perquè clarament una de les interpretacions és aquesta, és portant Mourinho per intentar desestabilitzar el Barça, el problema, si no el soluciona el Madrid, el seguirà tenint exactament al mateix lloc. I és un problema que té el Madrid, que per molt que intenti fer i desfer amb el Barça, doncs seguirà tenint el mateix problema. Anaves a dir, Danae?
3: Això és així, sens dubte. És a dir, si no comencen per la part esportiva, no s'entendria. Vull dir, si portes un projecte nou, un entrenador nou, encara que sigui molt vell i molt conegut, has de començar solventant aquesta part. Però és que dono per fet que també el propi Mourinho ho exigirà, i perquè ho veu tothom, perquè ho han patit aquesta temporada, i perquè sense això depens massa de la inspiració individual de Vinícius i de Mbappé, no? I de que Courtois t'ho pari tot, com ha fet pràcticament sempre. Però tornàvem una mica a l'aura. Al final estàs fitxant una aura. L'aura de Mourinho, de què és aquest líder que posa la gent ferma, no? Que té madura si l'ha de tenir amb els jugadors, que és un líder per l'afició perquè és portaveu, és líder, és, si ha d'atacar, ataca, si ha de defensar els seus jugadors el defensa, si ha d'assenyalar els àrbitres, ho fa, si ha de parlar del Barça, de qui sigui, ho farà també. És allò del sense escrúpols, no? Perquè a més ho hem vist. I això els agrada. O sigui, això hi ha un punt que els agrada i els dona ara aquesta seguretat, no? Ells s'han sentit com una mica orfes, no? Perquè Xavi Alonso era molt educat, molt correcte, un entrenador modern, un entrenador modèlic.
0: Un líder.
3: Perquè Arbeloa no arribava, no en tenia ni per arribar a la cantonada, i de sobte tornes a tenir aquest... Sí, és gairebé líder espiritual, però de l'esperit més brut i més diabòlic.
0: Com el recordàvem com a jugador tan brut, jo em pensava que com a entrenador no hi havia més de joc. Fins i tot quan parlava tenia com una cosa com no te'l creia. No. Està dient el que toca per l'oratòria com molt freda
3: de Mr. Wonderful, sí, que vam dir de...
0: Però quan atacava el Barça no feia ni mal perquè era com... No sé, ets molt previsible. No? Mourinho, en canvi, sí que et treu de polleguera, no? És l'únic que li queda.
3: Sap tocar la fibra, Mourinho.
0: És l'oratòria, no? I ho deia el periodista portuguès, que en l'oratòria segueix sent molt bo. Però clar, la clau és que el futbol... Jo estic amb el Javi, que estem en una època molt d'entrenadors. És cert que d'aquí dos anys girarà i tornarem a un altre, però ara mateix els equips que guanyen tots tenen bons entrenadors que marquen una personalitat i que condicionen bastant de tècnics. Ho hem vist en totes les competicions guanyades i sembla que va cap aquí. I això juga en contra un Mourinho que se li ha passat l'arròs. Llavors, a mi, clar, és cert que els madridistes estan així dient, sí, porta, ens treu de polleguera al Barça, digue'ns allò que volem sentir, tant de la política d'avui en dia, digue'm allò que vull sentir. El Barça et roba, tothom ens odia. I diran, bien, bien. Però a nivell de futbol,
1: clar, ha canviat, o sigui, no s'ha sabut adaptar, si fins i tot Guardiola ha vist que havia d'apartar-se, Mourinho no ho veu. Llavors, clar, al final és com quan, saps quan un festival musical contracta un, no sé, el Rolling Stones, recordant-los quan eren joves i rebels, i quan arriben veus, hosti, si ja tenen 65 anys i es fan un te i es veus que els pobres fan el capon, dius, tia, ja mantenen certa lempa, ja no és el que eren, no? Llavors, clar, estan fent això d'alguna forma més.
3: Però aquí volem creure...
1: Volen contactar un cantant de heavy metal i els tenim ensenyant un bastó.
3: Però ara ho hem de veure. Jo que crec creient que està acabat, Madrid... però ara s'ha de veure, això.
0: Juanlu.
1: Una resurrecció, no?
3: Compte, que aquesta gent, que el diable, no mor mai.
2: A la línia que ja el sap, d'aquesta fixació del Madrid en les primeres decisions que ha pres de no mirar el seu camí que ha de fer, sinó mirar el Barça, de quina manera pot desestabilitzar, crec que és una grandíssima notícia pel Barça al Madrid actual. Primer perquè... a la banqueta, i el que té a la banqueta i el que té a la llotja, diguéssim que és bastant el mateix. És a dir, dos personatges que tenen molt més passat que no pas futur. És a dir, no són un entrenador que al seu millor moment de la carrera ja venir, ni molt menys un dirigent, en aquest cas esportiu, de 79 anys, recordem que acabarà el mandat amb 83, i per tot el que hem vist en aquesta campanya electoral, fa pinta que el seu millor moment ja ha passat. I crec que això és una grandíssima notícia pel barcelonisme, de que el Madrid hagi dipositat fa res, dos dies al seu futur a un home com Florentino Pérez, que el primer que fa és fer una oferta de 150 milions d'euros estrambòtica, que no pinta res, que sí que és per, segurament per torpedinar un fitxatge del Barça quan ell ha dit que vol fitxar un gran galàctic i per tant està dient que el seu rival ciutadà, com és l'Atlético de Madrid, que està molt per sota d'ell, doncs té un davanter que està a nivell de Cristiano Ronaldo, perquè això és el que ha dit ell, i per tant crec que el Madrid està en un moment bastant complicat de la seva història recent, per felicitat del Barça.
0: Per tancar el capítol de Mourinho, ara repassarem quins han estat els seus millors... Perquè, clar, l'hem perdut una mica de vista en aquests 13 anys. L'hem perdut una mica de vista i...
7: Si ha mantingut la forma que tenia el Madrid o no?
0: Sí, si ens arriba en forma, el Nuno Reis ja ens deia que una mica sí, però per saber una mica què és el que ha perpetrat en aquests 13 anys en què ha estat fora del Real Madrid. Ara tornem.
8: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
9: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
10: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. Peugeot.
11: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
12: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
13: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
14: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
15: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
16: 85.677. 85677.
15: Sèrie
16: 43043.
15: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
1: Pràcticament 11:45, moment per recordar que si busqueu un cotxe amb garantia, bon preu i sense complicacions, motorocasion.com. Hi trobareu vehicles seminous, revisats, garantits i amb opcions de finançament a mida, perquè només us hàgiu de preocupar d'escollir el que més us agradi. Motorocasion.com, el veus, el vols i te l'endús. Motorocasion.com, l'ocasió intel·ligent. De seguida repassem, quins han estat els incidents de José Mourinho en aquests 13 anys fora del Real Madrid. Però abans farem un exercici de memòria, un exercici memorístic, si no em miris amb aquesta cara, Toni Padilla, que segur...
2: Ell en té bona,
1: segur, sí, no, per això parlo. 17 d'agost del 2011. Toni, alguna...
3: Agost del 2011?
1: 17 d'agost del 2011. Què va passar el 17 d'agost del 2011?
4: Un partit...
1: Camp Nou.
4: Competició d'estiu de la Federació Espanyola.
5: Supercopa de...
1: Bé, ens anem acostant.
5: És el dit a l'ull.
1: Joan Lluís...
2: No, era Bernabéu, allò.
3: No, era Camp Nou.
2: Ah, sí, va ser Camp
3: Nou. Sí, el dia que duc a Cesc Fàbregas. Primer partit de Cesc Fàbregas. I és a la pròrroga.
1: Molt bé, veus? Teniu bona memòria. Tornada de la Supercopa d'Espanya, Barça-Madrid al Camp Nou, 17 d'agost del 2011. El Barça guanya 3-2 i el partit és a punt d'acabar quan Marcelo Casasesc, davant la zona de banquetes, els suplents i tècnics de tots dos equips comencen una batussa descomunal que acaba amb Mourinho posant el dit a l'ull de Tito Vilanova.
6: Marcelo és un carnisser! El que ha fet és molt lleig i a sobre després van de víctimes. És una vergonya pel futbol el que fa aquest Real Madrid. I el responsable és Mourinho, és l'instigador, és el que ha aconseguit convertir el Real Madrid en un equip miserable quan juga contra el Barça.
1: Hi ha una imatge de tall importantíssim.
7: Si heu vist de Mourinho amb Tito Vilanova.
8: Sí, l'hem vista.
7: Ha ficat el dit a l'ull, Mourinho, Tito Vilanova, en el moment de la picabaralla, l'ha agafat així com mig pessigant-lo de la galta.
6: Escolteu, detall molt important, que diu molt del Real Madrid. Mourinho, quan s'ha acabat el partit, ha anat a buscar, crec que era Caranca.
2: Sí, era Caranca.
6: I jo crec que la instrucció que ha donat és que tothom al vestidor, no ens esperarem.
1: Una de les imatges d'aquesta escena va ser la de Francesc Satorra, treballador del club, treballador del Barça, just al darrere de Mourinho i de Tito Vilanova, quan el portuguès, ara ho sentíem, li posava el dit a l'ull al segon de Guardiola. La imatge es va fer viral i molts li van posar fins i tot un sobrenom que encara té avui en dia, que és The Observer.
2: Pels que treballàvem amb ell, el Satorra era un tio fantàstic, superproper, però no ho és.
1: Francesc Satorra, bona nit.
9: Hola, bona nit a tothom, què tal?
1: Tu tampoc no t'has oblidat, del 17 d'agost de 2011?
9: No, la veritat que no. Va ser una història lamentable per part del Mourinho, però bueno, que encara, com podeu veure, encara recorda, encara, tal com esteu parlant.
1: Ara deia el Toni que es van fer fins i tot samarretes,
9: sí,
1: no?
9: Es va fer merchandatge. Sí, es varen fer samarretes per una empresa alemana que se li va ocórrer fer el disseny i el dia següent estaven corrent samarretes i s'estaven venent per tot arreu. La veritat és que va ser algo apoteòsic, sí.
1: I tu en tens alguna?
10: Van pagar drets d'imatge o no?
9: Jo? No, aquí la vaig pifiar, no me'n vaig donar compte.
1: Era una marca a explotar, clarament.
9: No estava ben assessorat.
1: Te'n vas quedar alguna o no, Francesc?
9: Sí, tinc alguna.
1: Ah, sí, ja?
9: Sí. És un record que al principi no, una situació que no em va agradar gens al principi, perquè em va agafar, a veure, desprevingut totalment, però que després amb el temps ha sigut una anècdota agradable i, bueno, ha tingut el carinyo de la gent i totes aquestes coses, i ara que fa 15 anys encara n'esteu parlant, i n'esteu parlant de manera positiva, amb la qual cosa, doncs, jo em sento satisfet.
1: El 29 d'abril del 2019, coincidint amb la teva jubilació, Mourinho es va voler acomiadar de tu a través d'un missatge que ens va fer arribar aquí a RAC1. No sé si recordes. Mira, ho sentirem. Mira com parlava de tu Mourinho.
11: Tú eres un grande y nosotros que hemos tenido el privilegio de estar cerca de ti, unos más, otros menos, unos pocos años como yo, solamente 3, pero muchos han estado contigo un número interesante. interminables de años y saben tu dimensión humana y saben la importancia que tú tienes en un grupo de trabajo, en la empatía, en la amistad, en los títulos, en los éxitos, en todo lo que hace parte de la vida de un equipo de fútbol. Estoy triste que te vayas, pero estoy absolutamente seguro que una entidad tremenda como es el Barça, pues que sabrá no solamente homenajearte, pero principalmente hacerte sentir querido, cercano, y seguramente que no te dejarán olvidado, y que serà sempre uno de ellos.
2: Quin farsa.
1: Sí o no, Francesc, vull dir, vau tenir relació, perquè clar, aquesta pluja d'elogis, déu-n'hi-do.
9: Bueno, això va ser una mica obra del Gerard Romero i el Roger Saperes.
5: Que... Aquí mereix tots aquests elogis, el Francesc, se'ls mereix.
2: Se'ls mereix tots. Però ell és un farsant, Mourinho.
9: Sí, bueno, el Mourinho ja sabem que és una mica teatrero, però bueno, jo crec que aquí va estar bé.
5: Clar que sí, clar que sí.
1: Evidentment, va parlar també Mourinho del famós moment del dit a l'ull.
11: Yo te he hecho famoso por razones negativas, cosas que pasan en el fútbol con toda la dimensión emocional, pero la verdad es que tú no eres eso, tú no eres ese espectador que ahí estabas, tú eres mucho más.
1: La meva pregunta és si The Observer, en aquest cas, Francesc Satorra, en aquell moment és conscient del que passa, que Mourinho li està ficant el dit a l'ull al Tito Vilanova. Tu no ho veus, no?
9: No, perquè jo, a veure, ja hi havia la tangana feia un minut i jo estava amb el Miquel Ángel, no recordo com es deia, Miquel Ángel López, que estaven preparant, de la Federació Espanyola, estaven preparant la copa i les medalles i tal. I a l'haver-hi una xiulada que no parava, vaig sortir a veure què és el que passava, i en apenes dos o tres segons ja venia el Mourinho per la dreta i li va fotre el dit a l'ull al Tito Vilanova, i jo és que vaig quedar incrèdul, o sigui, no entenia el que estava passant, i després, bueno, vaig tindre la dubte d'intervindre o no, però que al final el Tito Vilanova li va fotre un platallot en el Mourinho, i bueno, després ja gairebé no va passar res.
1: Tu has tingut algun tipus de contacte després de tot això amb Mourinho, més enllà d'aquest missatge que et va fer arribar a través de RAC1?
9: No, li vaig enviar el missatge d'agraïment, però no he tingut més contacte.
1: Uh-huh. En tot cas, clar, tu vas ser, ostres, molt més que aquella imatge, vas treballar durant 41 anys al Barça,
9: sí,
1: i et vas jubilar ara fa només 7 anys. No sé si trobes a faltar una mica el Barça, en aquest cas.
9: No, un té que ser conscient que els anys passen i es té que saber marxar quan li toca. Hi ha un canvi generacional que és així, i ho té que saber acceptar. I allà, a Can Barça, que és molt maco estar allà, i a més a mi em va un planar de joia, s'ha de pencar força. Allò és un espectacle continu, i tens que estar pues, contínuament controlant. I...
2: Que els dies de partit se't tornen a vegades atabalat, hi havia molta feina. A controlar tots els periodistes, sí. No ens col·leixin pel camp, que és el que intentava.
5: I sortia i marcava quan havia de sonar l'himne del Barça, que sempre el veiem allà.
9: Sí. No, home, va ser una època molt agradable, però no exempta de molta feina, clar. Sí.
1: I tant. Doncs ens alegrem molt de saber que et va tot bé i que vaja, que puguem fer durant... molt temps això de trucar-te per recordar aquests bons moments. A veure què tal ara amb Mourinho, aquesta segona etapa.
9: Bueno, a veure. Us he estat sentint a la tertúlia, i la veritat és que participo de tot el que esteu dient. Ell ara té 63 anys, últimament no ha guanyat res, jo diria que està potser un pelín desfasado, però bueno, la veritat és que en el vestidor del Real Madrid també hi ha un problema important, i que a lo millor l'única persona que el pot solucionar és ell.
1: Veurem.
9: I aquest deu ser el motiu fonamental perquè el Florentino l'hagi fitxat, dic jo,
8: Sí, sí, no n'hi ha cap altre que objectivament tu puguis dir no, mira, sí, Mourinho és un gran entrenador ara mateix per revertir una situació doncs que en un equip com el Madrid és insostenible. Veurem.
2: Sator,
8: veurem,
2: jo crec que s'hagués entès molt bé en Hansi Flick, eh? Perquè són tarannàs així tranquils, no? Sator, no creus?
9: Sí.
2: Segur que sí.
9: Sí. Sí, sí.
8: Francesc Satorra, gràcies, eh? T'agraïm moltíssim que haguem pogut parlar aquesta nit amb tu una estona aquí al Tu Diràs.
9: Gràcies a vosaltres i salutacions als tertulians.
5: Una abraçada forta, Francesc, que ets un gran.
8: Cuida't molt. Bé, aquest episodi, evidentment, va marcar una mica un abans i un després, o és el que ens remet sempre, no?, quan parlem de Mourinho. Va, aquests últims anys que l'hem perdut de vista, què ha perpetrat?
5: D'entrada, Oriol, deixa'm recordar quin ha estat el seu pas des que va marxar al Real Madrid. Va tornar al Chelsea 2 anys, del 2014 al 2016, al United del 16 al 19, al Tottenham del 19 al 21, a la Roma del 21 al 24, al Fenerbahçe la 24-25, i a principis de setembre del 2025 agafa les regnes del Benfica, fins que ara aterra un altre cop al Real Madrid. En aquest darrer tram de la seva trajectòria hem recuperat, diguem-ho així, un top 3 d'episodis incendiaris de Mourinho. Comencem, si et sembla, Oriol, pel Tottenham. Ens remuntem al gener del 2020, dia d'any nou a la Premier. Es jugava un Southampton Tottenham al St. Mary's Stadium. Els de Mourinho perdien 1-0 al minut 77 i el tècnic portuguès va tenir una idea brillant. Va veure que el tècnic rival feia anotacions a una llibreta i es va acostar fins a la seva banqueta, fins a la seva posició, per intentar mirar-les. Per intentar mirar aquestes anotacions, insisteixo, del tècnic rival. L'àrbitre li va ensenyar la targeta groga, però Mourinho no en va tenir prou perquè la sala de premsa va carregar contra el seu col·lega i ho va fer amb aquestes paraules.
12: I think the yellow card is fair because I was rude, but I was rude to an idiot. And,
5: o sigui, compta en com va carregar contra el tècnic rival quan, insisteixo, ell se'n va anar cap a la banqueta rival a mirar les anotacions del seu col·lega. I després, quan acaba, veu la groga, li pregunten per aquesta groga i diu he estat groller, és cert, però he estat groller amb un idiota. Per tant,
8: no la recordava, aquesta.
5: Podeu imaginar que el pollastre que hi va haver després d'aquestes declaracions i d'aquest incident de Mourinho, insisteixo, en aquesta etapa al Tottenham. A la Roma també va tenir algun pollastre. 1 de juny del 2023. Abans en estava parlant també el Toni, final de l'Europa League, que va perdre contra el Sevilla. Va guanyar el conjunt andalús a la tanda de penals, després que els 90 minuts i la pròrroga acabessin amb empat a 1. Doncs bé, Mourinho va acabar molt indignat amb l'arbitratge d'Anthony Taylor i va decidir repetir el que ja havia fet després d'un clàssic al Camp Nou, esperar l'àrbitre al pàrquing i dir-li de tot quan el col·legiat es disposava a marxar en una furgona de la UEFA. It's a fucking disgrace, man. It's a fucking disgrace, man.
8: Puta vergonya en la puta
5: faixa. Carai, tu. Sí, sí. És, tradueixo, és una puta desgràcia, i després va dient també Mourinho és una puta vergonya per la puta cara. És el que li diu a l'àrbitre del partit, insisteixo, Anthony Taylor, després d'aquell partit de l'Europa League.
13: Jo estava allà, estava a Budapest. De fet, li vaig fer l'entrevista postpartit a José Mourinho, la personalitzada mà a mà. Sí, anava calentíssim, tenia unes ganes de rajar increïbles amb els àrbits. Jo només vaig posar el capote perquè entrés com un autèntic miura. I aquell dia, a part de fer això, abans, quan li van donar la medalla de sotscampió, sí, la va regalar al públic. I va dir que ell és de sotscampió, que no les volia per res, que ell només guardava les medalles.
5: Va dir que no col·lecciona plata, que ell només vol or. I va regalar aquella medalla després de perdre la final de l'Europa League. Com dic, el 2012 ja havia esperat Teixeira Vitienes al Camp Nou després de quedar eliminat de la Copa a mans del Barça en unes imatges que va captar el fotògraf de Mundo Deportivo, el Pere Puntí. Aquell dia li va etzibar un quin artista, com t'agrada fotre els professionals. I si em permets un petit viatge al passat, Oriol, podem recordar el que va dir Mourinho d'aquell episodi després del que va passar al pàrquing del Camp Nou.
12: El pàrquing del Camp Nou he sido muy educado y muy tranquilo en función de lo que había pasado antes y me orgullo de eso mismo, de haber sido extremadamente bien educado con el senyor Teixeira Vitienes.
5: El vas parar allà i res, que va ser molt educat. Quin artista, com t'agrada fotre els professionals, és el que li va dir a l'àrbitre d'aquell partit. I anem al Fenerbahçe, en aquesta darrera etapa a la Lliga Turca. Abril del 2025, en un dels derbis d'Istanbul contra el Galatasaray, va perdre 1-2 a la Copa, resultat que el deixava fora de la competició. Tan bon punt l'àrbitre va xiular, Mourinho va saltar la gespa per menjar-se els àrbitres i després es va girar i es va dirigir cap al tècnic del Galatasaray i per l'esquena va anar i li va pessigar el nas a Okan Boruk, que va caure desplomat al terra, jo crec que de manera exagerada, després d'aquell gest, d'aquell pessic, insisteixo, al nas de Mourinho. Després, a la sala de premsa, el tècnic del Galatasaray parlava així de Mourinho.
14: El discurs del gran ploraner va trigar una mica, ja ho saben. És famós per plorar i un cop més ha tornat a plorar sense parar. Va plorar dins, va estar a la sala de l'àrbitre i va seguir plorant. Que segueixi així, que segueixi plorant.
5: No l'hem escoltat en el document original, però el tècnic del Galatasaray li diu The Crying One. És a dir, fent servir el mot que es va posar ell mateix, aquell de Special One de Mourinho, doncs li diu The Crying One al ploraner, i Okan Boruk, que és un més de la llarga llista d'amics de José Mourinho, al tècnic portuguès li van caure 3 partits de sanció per aquell incident.
8: Tinc en línia aquesta hora un quart d'hora per la mitjanit.
2: Un psicòleg per Mourinho?
8: No, un psicòleg no, però sí el company Mario Cortegana, que és qui va anunciar, qui va avançar que Florentino Pérez, en aquest cas, tenia assignat José Mourinho. Hola, Mario, bona nit, buenas noches.
15: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
8: Aquí estábamos recordando los momentos que nos hemos perdido de Mourinho en estos 13 años, desde que se marchó del Real Madrid, un poco para ponernos en situación, de lo que igual nos encontramos ahora que vuelve. ¿Qué falta para que sea oficial? Porque, claro, yo pensaba, digo, ya está el anuncio del Benfica, él se ha despedido. ¿Qué falta para ese comunicado del Madrid haciendo oficial el retorno de Mourinho?
15: Pues básicamente nada, me decían hace un par de horas, vamos, esta tarde, que va a ser oficial mañana, que el plan es que sea oficial mañana y que de hecho Mourinho, después de la reunión que hubo ayer en un conocido hotel de Madrid, ya está de vuelta en Portugal, va a seguir estos días trabajando desde allí, está previsto también que hable con algunos jugadores del Real Madrid, pero eso me decían que el plan es que sea anunciado mañana oficialmente y que la presentación se aplace hasta julio.
8: Claro, si se va ahora ya hasta, no sé si poco antes de que acabe el Mundial, ¿no? Que entiendo que la pretemporada arrancará por ahí, por estas fechas.
15: Pues va a empezar, está previsto que arranque alrededor del 13 de julio, es una de las primeras fechas, o la fecha que se está barajando, así que pues me imagino que igual un día antes o dos, ¿no? Por ahí estará, o incluso quizá el mismo día del primer entrenamiento. Yo me imagino que lo harán antes con tiempo. Así que este Mundial es un poco atípico porque hay más selecciones y va a ser un poco más largo. Pero bueno, un poco las fechas son esas. Se hablaba del 13 también porque es lunes, es el día que empiezan las presentaciones. La presentación para el primer día de entrenamiento de las temporadas en el Madrid, así que por ahí pueden ir los tiros.
8: ¿Se sabe por cuánto tiempo firma?
15: A nosotros nos dijeron 3 temporadas. Sé que salió mucho que eran 2 o 2+1. A nosotros lo que nos han dicho siempre es que son 3 temporadas hasta 2029.
8: ¿Y qué os ha llegado de lo que está, digamos, preparando Mou? Que me imagino que, por lo que me comentabas, que ha estado ya un poco trabajando en la planificación de la próxima temporada, por lo menos empezando a hacerlo. Leía hoy que su intención era hacer una buena limpieza en el vestuario. ¿Te consta si ha hecho alguna petición también a nivel de entradas?
15: Sí, lleva, yo diría, primero a través de su representante, Jorge Méndez, y luego ya él, cuando acaba la temporada con Benfica, hablando con el Real Madrid y planificando. A principios de mayo, Méndez y el Real Madrid empiezan a, más que hablar, a negociar ya. Es decir, bueno, cuántos años, cuánto salario, un poco las líneas maestras de lo que sería el proyecto de Mourinho. Y desde ahí, primero a través del representante y luego cuando acaba la temporada ya él en persona, le da al Real Madrid una serie de posiciones para que el Real Madrid haga, el estudio de mercado. Esas posiciones que publicábamos, bueno, si a principios, no sé si mediados, principios de mayo, eran un lateral derecho de perfil, no sé si decir suplente, pero de un perfil un poco más bajo, es decir, no un Arraj Hakimi, que es un lateral de 70-80 millones, titularísimo, ¿no? Bueno, ahí finalmente el nombre fue Dumfries. Al menos un central dominante, que es Konate, a ver si puede llegar alguno más, para eso se necesitarían también salidas. Un lateral izquierdo, digamos, titular, que le pueda pelear perfectamente la titularidad a a Carreras. Estamos hablando de que Carreras costó 50 billones de euros, o sea que esto es un perfil que va a ser potente, y un centrocampista organizador. Así que, y en eso, bueno, pues han ido hablando ya de nombres y se han ido, bueno, de hecho hay dos fichajes que están cerrados, que es el de Dumfries del Inter de Milán y Konaté como agente libre desde Liverpool.
8: Por cierto, ahora que hablábamos de nombres, no sé si te consta si Mourinho estaba al corriente de lo que ocurrió ayer con Julián Álvarez, y el Atlético de Madrid, esa oferta de 150 millones que el Madrid comunicó que había hecho y que automáticamente el Atlético había rechazado.
15: Sí, y además fue antes de que... Yo he visto que ha habido un poco de polémica porque ha habido algunas informaciones que apuntaban a que Mourinho estaba enfadado porque no era consciente. Yo ayer, en el momento en el que sale esta información, hablo con alguien cercano a Mourinho y digo, ostras, ¿te constaba que o sabíais que era Julián? Y me dijeron que sí. Esto de ayer, minutos después de que saliera la noticia y antes de esta polémica de las últimas horas. Lo que también me decía gente que, bueno, con acceso a lo que se ha hablado en las reuniones entre el Real Madrid y Mourinho, con la dirección deportiva del Real Madrid presente, es que es una oferta que a mí me la describían prácticamente como política. No está entre las prioridades que había pedido Mourinho, no está entre los perfiles que se han hablado entre Mourinho y el Real Madrid, y yo creo que esto responde a, bueno, un contexto un poco electoral en el que Florentino, aunque yo creo que no le tenía mucha fe a Riquelme con el tema Haaland, sobre todo después de los desmentidos, sabía que por si acaso, por el ruido que se había generado, por las comparaciones que estaba viendo con lo que ocurrió en su día con Figo, aunque fuera hace 26 años y aunque hubiera matices entre los casos, necesitaba, 24 horas después del golpe en el hormiguero de Riquelme, aunque le saliera un poco regulero, también necesitaba Florentino un golpe de efecto en 24 horas después. Y bueno, con el movimiento de ayer cumple un poco con su promesa, que fue la de hacer una oferta que sería la más grande de ser aceptada de la historia del Real Madrid, el fichaje que podría haber sido el fichaje más caro de la historia del Madrid, porque dijo eso básicamente, no que fuera a fichar un galáctico.
8: Pues queda claro. Mario Cortegana, te agradecemos mucho estos minutitos que nos has atendido aquí en el Tú Dirás. Un abrazo grande.
15: Un abrazo, buenas noches, adiós.
8: Buenas noches, bona nit. Queda clar, no? Vull dir, l'oferta d'ahir, per si hi havia algun dubte, a Madrid també tenen molt clar que, evidentment, va ser una qüestió de doncs complir una promesa electoral i d'intentar, doncs, d'aquesta manera també, si puc, doncs, encarir el fitxatge i posar-li bastons a les rodes al Barça, que no pas un interès real en el jugador, perquè no està en les prioritats de Mourinho. He de fer una pausa. De seguida us pregunto per tota aquesta qüestió. No sé si volies dir alguna cosa, Sape.
5: És que estàvem això de l'oferta més gran que havia presentat mai al Real Madrid i estava buscant, perquè a mi em sonava que l'agost de...
8: Estàs fent fact-checking, una mica?
5: Del 2021, quan el Madrid encara intentava la incorporació d'Mbappé...
8: N'hi va haver alguna? En va haver alguna de... Sí?
5: Una pausa i t'ho explico.
8: Vinga, ara tornem.
16: RAC 1. Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kiesta Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la zona franca, la Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. QuadisBritish.es.
17: Atenció, atenció! Setmana del vehicle d'ocasió a Romauto La Maquinista. Qashqai, Juke, X-Trail, Arilla de Nissan, Intelligent Choice, al millor preu de Barcelona. Vine a Romauto La Maquinista i tindràs 500 euros a la compra i la revisió del primer any gratis. Més informació a romautonissan.com. Recorda, Romauto!
18: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
19: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
20: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
21: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
22: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
21: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
22: I escolta el que vols.
21: Quan vols.
22: Escolta, informa't, descarrega.
21: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. El portal de RAC1.
23: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
24: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
25: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.

0: Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
1: RAC 1. RAC 1 i l'Ajuntament de Reus presenten Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre a Reus. El divendres 12 de juny, d'una a dues, el Vostè Primer visita l'únic centre d'interpretació de la vida d'Antoni Gaudí en l'any del centenari de la mort del màxim exponent del modernisme català.
2: A veure, per favor, totes atentes, que això és molt seriós, que estem a punt de parlar d'un geni universal. Us vull a totes escoltant-nos atentament, que repassem la vida i obra de Gaudí. De Gaudí? I els explicaran secrets inèdits? Però un geni universal em pensava que el programa anava de mi!
1: El divendres 12 de juny a la una del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre Reus.
3: RAC 1. Tots som un milió.
1: Amb la col·laboració de Vermuts Miró.
2: Esther, qui és més geni, Antoni Gaudí o jo?
4: Vaya papanatas.
2: Papanata no és català.
5: I vaya tampoc,
2: Tu calla, repipi.
3: Tu diràs, amb Oriol Jové.
6: Tres minuts per la mitjanit. T'ha mentit, sape, Florentino Pérez?
7: Clar, no seré jo qui acusi a Florentino de mentir, o sí, però és que recordava que l'estiu del 21, quan estaven encara perseguint el fitxatge de Kylian Mbappé, que encara era el Paris Saint-Germain, sí, havien posat sobre la taula 180 milions, i ara estava buscant aquí, i efectivament hi ha moltes referències, que el Madrid estava ofertant fins a 180 milions per intentar aconseguir el fitxatge d'Mbappé, que no va aconseguir. Per tant, ara aquesta de 150... no compliria amb el requisit de ser la més alta que ha presentat mai el Real Madrid per un jugador.
6: Sí, perquè a més no té...
7: Potser va mentir en aquella ocasió, si està dient això, no sé.
6: Jo no sabria dir-te, però en qualsevol cas no té cap mena d'intenció, en aquest cas, d'ampliar aquesta oferta. És a dir, un dels fets més sorprenents, al meu entendre, és que si a tu t'interessa un jugador fins al punt d'oferir 150 milions d'euros, o sigui, et conformes amb despenjar el telèfon, que et diguin no, tornar-lo a penjar i dir, d'acord, doncs m'han dit que no, me'n vaig a...
7: Aquesta és la prova una mica de la veracitat de la teva oferta, no? Si tu estàs disposat a anar amb tota per aquell jugador, quan et diuen que no per 150, és que tu segurament estàs disposat a anar als 180 o als 200 per acabar fitxant aquell futbolista. Si poses 150, et diuen que no i te'n vas, és que poques ganes tenies de fitxar-lo.
8: L'anunci no va tenir cap sentit, aquell anunci, no? De dimarts presentarem l'oferta, l'oferta no ha tingut cap sentit, l'explicació de l'oferta no ha tingut cap mena de sentit... Jo estaria preocupada, realment, si fos aficionada al Madrid, perquè realment cada pas és més decadent i més insòlid.
7: I sobretot, Danai, també perquè una de les coses que ha portat a Florentino a tenir aquest aura és la seva fama d'aconseguidor.
6: Sí,
7: no?
6: Sí,
7: de poder portar
6: a Figo,
7: de poder portar a Beckham, sí, de poder portar a Zidane, de poder portar a Ronaldo, i quan segurament, si tu ets partidari de Florentino i et diu presentaré una oferta de 150 milions, estàs pensant, hòstia, aquest tio té alguna cosa pensada.
6: Jo estic segur.
7: Vindrà
6: estic
7: un sí. jugador i de cop et diu, Julián, no, adéu, s'ha acabat. Dius, hòstia, era això?
8: Era això.
6: Sí. Que, és a dir, jo estic segur, Joan Lluís, que hi haurà part de l'afició del Madrid que potser li compra, en el sentit de dir, perfecte, has putejat el Barça. Però jo, si fos aficionat del Madrid, primer, estaria, com diu el Sape, amb aquest punt de destrempada, de dir, ostres, m'esperava aquí, no ho sé, Vitinha o algun galàctic de veritat, i em quedo amb res, perquè és que no hi ha res, és una oferta que ja sabies que et dirien, que no és una oferta política, com deia el Mario Cortegana.
9: Jo, mira, precisament quan ara que és aquest nom, quan va sortir bueno, aquest tall, recordem en el programa aquell
6: Horizonte
9: de l'Iker Jiménez, doncs vaig pensar en Vitinha, em vaig acollonir i dic, ostres, perquè jo crec que és el jugador que necessita el Madrid, un tio al mig del camp amb un criteri increïble, però després pensava, dic, ostres, treure algú del PSG és molt complicat, perquè això no va de diners, és més enllà, i és una gaviadora allò del PSG, encara que no vulguis sortir, no surts, a no ser que siguis Mbappé i et t'obrin la porta, però i pensava, ostres, un fitxatge com Vitinha realment pot fer molt de mal. Clar, quan després he vist com ha anat tot plegat, és que és ridícul, perquè clar, la sensació que et queda tot plegat és una acció de reactiva, d'una banda suposo que contra el Barça i l'altra contra Riquelme per haver denunciat Haaland, i t'has de treure de la màniga aquest suposat fitxatge que en realitat no et creus ni volies fer, i per tant tot plegat és molt ridícul. Jo crec que si fos aficionat al Madrid pensaria, ostres, estem fent, fregant bastant el ridícul des d'aquella roda de premsa, deu fer ara un mes, de Florentino Pérez, que tots ens hem posat les mans al cap.

0: quan estàvem a la redacció veient en directe, que no donàvem absolutament crèdit a aquella roda de premsa que va fer per anunciar que es donava la baixa de l'ABC, bàsicament, i tot el que ha vingut després fins avui. És tot dantesc, i jo crec que l'aficionat del Barça, en aquest cas, pot estar molt tranquil i esperar que passi tot, vaja, que el Madrid s'estampi ell sol i que el Barça faci el seu camí, que tingui clar quins són els jugadors que necessita, que tingui clar quin és el pla A, quin és el pla B, quin és el pla C, que a partir d'aquí es vagi executant tota la feina que es vol fer sense mirar el rival. És a dir, tu el teu camí, mirar el teu futur i tenir molt clar què vols fer. I crec que el Barça té un entrenador amb el cap molt ben amoplat i també un director esportiu amb el cap molt ben amoplat, que això també facilita, doncs, que la feina es faci ben feta.
1: Em dóna fe la Marta Ramon. Hola, Marta, bona
2: Hola,
1: nit.
2: Hola, bona nit.
1: Ara de seguida ens expliques, parlant d'aquests plans B, plans C, avui ha sortit molt el nom de Rashford, que potser és un pla D, E, F,
2: d'anar baixant,
1: l'abecedari, però sobre aquesta qüestió, clar, aquesta és la perspectiva del Madrid. Des de la perspectiva de l'Atlètic de Madrid, jo no sé si Julián Álvarez val 150 milions d'euros o no, però...
0: No.
1: És a dir, si tu ets l'Atlètic de Madrid i et ve un club a oferir-te 150 milions d'euros per Julián Álvarez, vosaltres no us el vendríeu, de debò?
3: Apolo, que és l'empresa que gestiona l'Atlético de Madrid, segur que sí, perquè és una empresa que està allà per fer calés, i si tu de sobte un jugador que ja l'has tingut durant dues temporades pots rebre 150 milions d'euros, te'l vens, li poses el llaç i el portes allà a la ciutat on l'hagis de portar, sempre i quan no sigui per reforçar un rival directe, que jo crec que això sí que és una línia vermella de l'Atlético de Madrid. No vol reforçar ni el Barça ni el Madrid, per això ha estat tan agressiu a nivell comunicacional, per això va fer el que va fer amb els tuits contra el Barça, ha tornat a fer el mateix amb el Madrid, i crec que aquesta és la línia vermella. A partir d'aquí, a mi em sembla que si arriba un PSG, un Arsenal o un equip de fora de la Lliga Espanyola amb aquesta morterada de diners, fins i tot amb 120, em sembla a mi, per Julián Álvarez, l'Atlético de Madrid, veient a més que el jugador en tota aquesta, aquest afer, perquè s'està parlant poc de l'òptica del jugador, que jo crec que és l'únic que pot desencallar la situació des de la perspectiva del Barça, només si ell s'enroqués fins al màxim i digués jo vull jugar al Barça i ja està, és l'única manera que jo crec que el Barça pot portar Julián Álvarez, i Julián no és el tipus de jugador que ho fa, però crec que l'Atlético de Madrid, a més amb Julián, que no està sortint a dir ni una cosa ni la contrària...
2: És que aquest és el problema ara, eh? Clar. Estan embrutant, o sigui...
3: I ell no està sortint a dir que jo soc jugador de l'Atlético de Madrid, jo vull continuar aquí, no em voleu el meu
1: tampoc ho ha dit, això.
2: Però jo l'entenc, perquè no diu això, un mundial, està a les portes d'un mundial.
4: Hi ha un mundial, i a més sap que si estàs a quedar, i sap perfectament que si ara estàs a quedar i tu has fet un pas, et passa el que li ha passat als jugadors l'any passat, que el teu aficionat rep i t'insulta. Clar, és cert que el grup Apolo al final ve a fer calés, però també és cert que tu has arribat i ja ens un missatge que és posarem calés perquè l'Atlético de Madrid faci el salt de qualitat. Si el primer que fas és vendre el jugador jove franquícia, el missatge que envies és molt negatiu.
3: Dona per fet que aprofitarien aquells 150 milions per fer alguna cosa.
1: És a dir, pots fer coses, eh?
4: Correcte.
1: 150 milions.
4: Sí, però què? Si necessites alguna cosa que a nivell comunicatiu, si tu et vens el jugador que va arribar dos anys i que has estat dient que bastiràs el projecte al seu voltant, és mala comunicació. A no ser que puguis dir, fitxem un jugador que il·lusioni molt, que no sé quin podríem portar.
1: Però us ho pregunto diferent. Si Julián ara estàs al Barça i vingués equip X de la Lliga Saudita...
2: No, que el Barça el vendria... No, vaja, amb tres llaços. El Barça?
1: Per això parlo.
2: 150?
4: Com és ser ficció, tampoc no sé quin rendiment ha donat el Barça i quin grau d'estima tindria. Clar, si és el Julián que hem vist a l'Atlètic de Madrid, potser diria...
2: Amb el rendiment que ha donat l'Atlético, que
4: però, clar,
2: és bo,
4: ficció, el Barça,
2: però
4: no sabem.
2: No és la rapera. És que jo no pagaria 150 per Julián ni que em sobrés tot l'or del món, perquè no val, perquè no ho ha demostrat, perquè no saps com et pot sortir aquí, perquè Griezmann és un tros de futbolista i aquí, doncs, va fracassar.
4: I Julián pot ser, si estigués al Barça, no seria el nom principal. O sigui, clar, la cosa bona al Barça és que també et vens un Julián i et segueix tenint un Lamine, un Pedro i companyia. A l'Atlètic de Madrid, en principi, el que s'estava dient és que el nou alignament havia de forjar-se un cop acomiadat a Griezmann i companyia, havia de ser una miqueta com la pedra angular, el gran fitxatge que havies fet.
3: Però aquesta temporada hi ha el propi Atlético de Madrid, o els propis aficionats de l'Atlético de Madrid, durant un gran tram de temporada que Julián no ha estat del tot bé, especialment en Lliga.
4: Sí, després de Nadal no fotia res.
3: Ja han posat molt en qüestió el nivell de Julián. La gent que no li acaba d'agradar, no li entre pels ulls, mira molt els números que ha fet. A mi és un jugador que m'encanta, que em sembla que està molt per sobre dels números, més enllà de que no hagi fet tots els gols que s'esperaven. Però sí que crec que hi ha un relat que l'Atlético de Madrid sabria vendre, si li sumes al relat, 150 milions d'euros que després pot reinvertir en altres jugadors. Però a mi em fa la sensació que l'oferta de Mourinho, tornant al que... Perdó, l'oferta del Madrid per Julián, tornant al que deies, és política, com deia el Mario, és per dir-li al soci, jo us vaig dir, us prometo que ho faria, ho faig. A més, si pot embrutar l'operació del Barça, doncs encara millor, però no crec, em sembla impossible, que Florentino es quedi aquí. No dic amb Julián, sinó amb la resta del mercat. És a dir, Florentino ha fet això per Julián, bé, no hi va seriosament, però alguna cosa grossa farà. No són Dumfries, no són Konaté, el fitxatge que espera. És a dir, no cantaria tanta victòria des del costat blaugrana pensant que Florentino ja està anat a per Julián. No, l'han dit que no, no el volia. No, Florentino farà alguna cosa, anirà a buscar algun jugador gran, no sé si Vitinha, no sé quin nom propi.
4: Olise s'ha parlat també, no?
3: Clar, Olise, que el Bayern ja ha dit que no el vol vendre, però el Madrid s'ha de moure molt més en aquest mercat, encara no s'ha acabat això.
1: A veure també quin marge té per fer-ho, perquè a mi em dóna la sensació que Florentino estava desitjant que l'Atlètic de Madrid li digués que no al fitxatge de Julián, perquè és que durant la campanya va sortir que ara mateix el Madrid té un pollastre a nivell financer que déu-n'hi-do, donat en part per la no explotació que està podent dur a terme Sape dels concerts al Bernabéu. Avui hi ha novetats sobre
5: sí,
1: això.
5: Sí, recordem que durant la campanya Florentino va deixar caure que era un tema en vies de solució. Es va dir també que la Comunitat de Madrid els podia declarar d'interès general per poder acollir determinats espectacles i obrir així una escletxa en aquesta qüestió. Doncs bé, el Madrid ha rebut avui, no sé si dir-ho així, un nou revés en aquest cas que està al jutjat. Recordem que inicialment el moviment veïnal ho va denunciar. La justícia se'n va desentendre, però els veïns van recórrer al Tribunal Superior de Justícia, que va corregir el jutge i va considerar que s'havia de mullar sobre la qüestió. El Madrid va recórrer al Suprem per mirar de tancar el cas, però el que ha fet avui el Suprem és inadmetre aquest recurs del Club Blanc, per tant, no el tindrà en compte i la pilota torna a estar a la taulada del primer jutjat que ara haurà de dictar sentència sobre si el Bernabéu pot acollir o no concerts. Després de conèixer aquesta resolució, el Madrid ha fet un comunicat on recorda això, que encara no s'ha dictat sentència ferma sobre el cas dels concerts, que aquest continuarà als jutjats i que, per tant, no es pot considerar que aquests siguin contraris a la legalitat. A més, hi ha un punt que resulta interessant quan diu la celebración de conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu está sometida al mismo régimen de autorizaciones y controles administrativos que resulta aplicable a otros grandes recintos deportivos como el Metropolitano, donde estos días se están celebrando conciertos. En tot cas, la situació geogràfica del Metropolitano no és la mateixa del Bernabéu, que està al vell mig de Madrid. Tot queda a les mans, com dèiem, del jutjat del contenciós administratiu número 31 de Madrid, que és qui haurà de prendre la decisió definitiva sobre els concerts. S'haurà de mullar si el Bernabéu els pot acollir o no.
1: Doncs una qüestió que, evidentment, haurem d'anar seguint, perquè compromet o pot comprometre l'economia del Madrid a futur. Ha anat de 3 dies que aquesta notícia no caigui en campanya electoral. També no li hagués fet cap favor a Florentino Pérez. Va, parlem del Barça, que avui Marta ja ha comunicat al Manchester United que no farà efectiva l'opció de compra de 30 milions d'euros per Rashford, que ja vam dir que no estava descartat al 100%, que no el descartéssim, però el que sí que hem de descartar és que el compri per aquesta quantitat.
6: Sí, exacte. És una comunicació que el Barça ja ha fet al Manchester United. També ho sap el jugador, que concentrat en el Mundial amb Anglaterra, ha esborrat el Barça del seu perfil a les xarxes socials. Ja havíem explicat que el club no tenia intenció de pagar la clàusula de 30 milions, que el Manchester United no ha volgut negociar en cap moment res que no fos pagar aquests diners i que amb l'arribada d'Anthony Gordon les possibilitats de Rashford de continuar eren remotes. En tot cas, encara no està del tot descartat. Rashford és una opció a la recàmera depenent de com vagi el mercat. Això sí, és molt complicat que Rashford acabi continuant. Si no es concreta l'arribada d'un nou o bé Rafinha surt en contra pronòstic a Aràbia, aleshores s'obriria un nou escenari, sobretot si això va unit a que es pugui aconseguir una nova cessió o bé una rebaixa considerable del preu de mercat. Per tant, són condicionants que ara mateix estan molt lluny de la taula del Barça. Òbviament, l'última paraula la tindria Hansi Flick, que, condicionants sobretot econòmics a banda, ha quedat prou content de les prestacions de Rashford, com ha cedit, tot i que sí que ha trobat a faltar més comprensió del joc col·lectiu i més implicació a l'hora de pressionar. Per això, quan ha arribat l'hora de la veritat, el Barça no ha volgut fer efectius aquests 30 milions.
1: Per 30 milions no, però amb alguna altra fórmula, vosaltres sou partidaris de que Rashford continuï o que torni cap a Manchester?
2: Jo no... La veritat és que no sé quina altra fórmula podria ser, però com que a mi no m'ha...
6: Una altra sessió, tenint en compte tots aquests condicionants que ara dèiem, que marxi algú o que no vingui el nou.
2: Però ell continuarà, si continua oferint les mateixes prestacions, per mi no n'hi ha prou, o sigui, no es pot dir que ho hagi fet malament.
1: No ha tingut mals números.
2: No, exacte, les estadístiques són prou positives, no? Relació minuts, gols i assistències, però, ostres, és que la comprensió del joc és bàsica aquí, no? Se l'ha vist com un pop en un garatge gaire des del principi o sense ganes de pressionar i de contribuir al joc col·lectiu. Per mi no s'ha guanyat el continuar.
4: Per mi igual, sí. Jo, de fet, fa una setmana ja deia que
1: ni s'ha dit,
4: que creia que passaria la història com a Aubameyang. Sí, un jugador que va marcar els seus gols, que va marcar un gol important contra el Madrid. Adéu, gràcies.
6: Ara ho recordarem.
4: Adéu, gràcies. Sí, sí, sí. Ah, sí? Sí, perdó, sí, no ho sabia, perdó, Doncs sí, no, jo crec que... Sí, gràcies pels serveis, i quan torni aquí de vacances doncs la gent el saludarà, però que hi ha jugadors més... No sé, no em sembla que sigui tan imprescindible com per...
2: Gent de casa, per quedar-te un Rashford. O sigui, donem l'oportunitat a gent de casa, jove de la Masia.
3: Jo coincideixo amb el Toni amb la Danae, no em fa la sensació... No me la feia... Recordo que va ser pels vols de Nadal que es va filtrar o va arribar una mica la notícia de que el Barça sí que faria...
6: Sí, ara ho repassarem, també.
3: Veus, t'estem fent por, t'estem
1: destripant.
6: És el que ve ara el guió.
1: I ara parlarem també del jove de la Masia.
6: No seguim el guió.
1: Aquí mirant de reull, però... Segueix el guió, per favor, Marta Ramon. Ara parlarem també d'un jugador de la Masia, que ara que en parlava la Danae, doncs també està al guió. També està al guió, però abans...
4: El guió ha dibuixat un ratolí molt bonic, també.
6: I un pallasset, als marges.
4: Que bé que dibuixes.
6: M'agrada molt dibuixar, però bé, és un tema que ara em sembla que no... Que no està al guió.
1: Sempre a favor de descobrir talents nous de persones absolutament boníssimes en tot. Quan vulguis, Marta.
6: Em fareu posar vermella al final. No, anava a explicar que hi ha hagut cops de timó en el pas de Rashford pel Barça. Els seus números són bons, amb 14 gols i 14 assistències en 49 partits, i ha estat una solució efectiva gràcies al seu talent, així ho consideren en el si del club, però a fogonades. Va deixar molt bona impressió en l'estrena de la Champions a Newcastle el 18 de setembre, a la fase Lliga, amb un doblet que va permetre guanyar per un gol a dos en un camp complicat, i aquell dia, esclar, Hansi Flick el va lluar a la sala de premsa.
7: I'm not surprised.
8: No estic sorprès, no. És un jugador fantàstic, amb gran talent. Les seves virtuts són increïbles. Com finalitza és increïble. I, evidentment, a la mitja part li he dit: sisplau, marca dos gols. No ha anat així. Quan amb Deco vam parlar abans de l'inici de la temporada sobre què necessitàvem, vam dir que necessitàvem un jugador com ell. Així que estic content que estigui aquí al Barça.
7: Player like him, so happy to have him here in Barcelona.
6: Deco, recordem-ho, volia el fitxatge de Luis Díaz després que amb Nico Williams les coses no anessin com havien d'anar, i Rashford va acabar sent l'opció, com ha cedit, que va doncs aconseguir el Barça. El mes de febrer explicàvem, perquè així ens ho afirmaven des del club, que tenien la intenció de fer efectiva l'opció de compra per ell i que ja estava tot pactat. Els 30 milions, ens explicaven, ens detallaven fons del club, s'anaven a pagar en terminis de 10 milions, amb els terminis i les condicions ja establertes, i només el fair play podia fer la guitza a l'operació. Això és el que ens explicaven des del club el mes de febrer. Però també en aquell tram de temporada Flick ja li enviava un missatge dins i fora del vestidor. Volia veure un pas endavant de Rashford.
7: He has a lot of potential more.
9: Ell té molt més potencial per demostrar. Sé que sempre ens fixem en el gol, si ha marcat, en l'última passada, i així ho podem mesurar, però per mi, com a entrenador, crec que amb la seva dinàmica, la seva velocitat, la seva tècnica, aquí ens pot donar molt més, molt, molt més. I això és el que vull veure d'ell. Jo n'estic molt content, i de fet ens està donant el que volem d'ell, però el que veig és que té molt més potencial, i això és el que vull veure. Vull que el tregui. Vull que cada jugador estigui al seu màxim nivell.
7: And this is what I want to see. I want to have every player on the highest level.
6: Després d'aquestes declaracions ve un tram de partits en què juga menys del que voldria, però de portes endins ho porta bé, també arrossegant algun problema físic de poca rellevància, però que fa que no acabi d'estar al 100%, total, que és un tram una mica gris, però la temporada l'acaba amb un molt bon regust de boca. El seu gran moment és, sens dubte, ara ho recordava el Toni, el golaç de falta que marca el clàssic que fa el Barça campió de Lliga al Camp Nou.
10: Si fa gol des d'aquí amb la dreta seria un golaç, crec. A veure què fa Rashford, va cap a la pilota, el xut!
11: Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! G
1: Va ser un golaç.
6: Va ser un golaç. I a més aquell dia, a més a més, explica, detalla, que no estava en confiança per fer aquest xut de falta i que són els companys que l'animen a que ho faci, i quan li surt, doncs, el tio no s'ho creu i l'alegria li va durar dies i dies al vestidor.
1: Déu-n'hi-do. Doncs, Marc,

0: Marcus Rashford i anaves a dir alguna cosa, Juanlu?
1: Sí, no, que jo discrepo potser una miqueta en tots plegats. És a dir, jo Rashford no ha estat sant de la meva devoció, especialment, però és veritat que, i la Marta ens ho diu moltes vegades, que l'estiu serà molt llarg. Hi han sonat noms de jugadors que havien de venir, que estava pràcticament fet que vinguessin, d'altres que no, però en un context en què tu perds efectius davant perquè perds Lewandowski, perquè potser et desfàs de Rooney i no ve Julián Álvarez ni al pla B ni al pla C... Bé, és
2: però
1: un
2: clar,
1: jugador...
2: estàs pintant no, ha de passar l'apocalipsi perquè Marcus Rashford...
1: Bueno, a veure, un moment, l'apocalipsi. L'apocalipsi, què és? Que no vingui Julián, que no vingui João Pedro...
2: Ni Harry Kane.
1: Això és l'apocalipsi, eh? Vull dir que estem parlant d'operacions de... Harry Kane, en principi,
2: però
1: no
2: clar,
1: vol venir.
2: Però és l'ambició del Barça, arribar a un fitxatge top d'aquestes característiques.
1: Correcte. Però dic, en el context que no s'arribés a un fitxatge top d'aquestes característiques, vaja, és un jugador que ja coneix la casa, és un jugador que ha participat en 28 gols en tota la temporada... I que jo crec que tens la paella pel mànec a l'hora de negociar amb el Manchester United, que té una patata calenta amb aquest jugador. Llavors, a partir d'aquí ja veurem l'estiu com és. Si es pot tancar una operació de les Adal a milionaris, és evident que Rashford no té lloc. Però si caiguessin aquestes operacions, vaja, a mi no em sobraria.
3: El que passa és que a mi em fa la sensació que, tot i sent això cert, de dir, si acabes no podent arribar als teus objectius de màxims, doncs Rashford és un jugador d'una segona escala que d'alguna manera t'ha complert aquesta temporada, crec que la seva versatilitat tàctica i futbolística és tan justeta que el fet d'haver fitxat Gordon i ja tenir Rafinha en pràcticament l'única posició on jo el veig rendir, perquè no me l'imagino de nou i no me l'imagino a l'extrem dret, em fa la sensació que sigui un cromo doblement repetit, que sí que te'l quedes, però tindrà tan poques oportunitats de jugar allà on ell pot arribar a ser diferencial que per ficar-lo en altres posicions prefereixo donar oportunitats a altres jugadors que crec que poden rendir més. Tot i que el cas de Rashford és curiós perquè si anem a pensar què veiem tots quan el van fitxar, crec que tots el veiem com un jugador especialista per un tipus concret de moments de partit, quan el Barça pogués córrer l'espai, que probablement no venia a ser titular perquè venia a la posició de Rafinha, però el que se li demanava que marqués les diferències en els moments claus dels partits i que fes números. I després es parlava molt de la seva disposició mental, de la seva motivació quan no tenia continuïtat. Eren aquestes 3-4 coses les que li demanàvem. I justament diria que en aquestes 3-4 coses ha complert. Sí. Ha fet bons números, quan el context de partit ha estat l'adequat per ell, ha marcat les diferències i ho ha fet en partits importants. Sentíem a Flick després del doblet a Newcastle, el dia del Barça, en què el Barça guanya la Lliga, etc. És a dir, i després s'ha vist compromès amb el vestidor, tot i no ser titular de forma recorrent, no ha tingut mai un mal gest, mai una mala paraula, però
2: tot
3: i així...
2: De fet, Flick, perdona, va destacar en un tram que no estava jugant,
3: sí,
2: que ell va anar a parlar amb Rashford per explicar-li una mica les raons per les quals estava tenint menys minuts, i Rashford li va dir: "Vos, no cal que m'ho expliquis, no necessito aquestes explicacions perquè entenc perfectament la teva gestió."
3: I era una de les coses que més dubtes generava, és a dir, és paradoxal que en tot el que se li reclamava Rashford que fes, jo crec que ha complert amb nota suficient, però al Barça cal alguna cosa més. Crec que el públic del Barça té el paladar educat d'una forma un pèl més sofisticada, o que a més posa l'ull en algunes qüestions futbolístiques, capacitat d'associació, ara la pressió després de pèrdua, etc., que Rashford no compleix, i que amb l'arribada de Gordon i tenint
4: la
3: filla,
4: és que no compleix
3: en
4: cap d'aquestes dues, perquè sí, tu hi ha jugadors que els hi perdones que no pressionin bé, pocs, però Messi, Lamin i alguns escollits que no pressionin. Però perquè els que no pressionen són excelsos amb la pilota als peus, no? Clar, és que ell no és una cosa ni l'altra. Si no pressiones, Xato, si no corres i no et deixes la pell, és que has de ser fantàstic, pulcre, donant l'última passada o fent aquell gol.
3: I si no fas ni una cosa ni l'altra, que és potser el cas de Lewandowski, has de fer 35 gols, no 15.
5: Jo crec que el resum de Marcus Rashford ha estat el dia que fan el dinar a la final de temporada, i ja arriba vestit com si anés a una desfilada de Versace, i tots van més tirats i diuen: "Com vas vestit?" És a dir, és un tema de...
4: Anava amb un tratge així.
5: Elegant, molt elegant, molt bona intenció, però parla un idioma futbolista, un idioma diferent amb tots.
6: És desconcertant.
0: Una mica d'Embelé.
4: En un restaurant a Castelldefels, la calor que fotia no deia.
5: Ell ha ficat molt bona intenció, i segurament, però parla un idioma futbolístic i diferent. I ara que tenim Anthony Gordon, que arriba aquí i ja et diu alguna paraula en català i tot, clar, doncs, escolta...
0: A tu t'ha seduït, Toni, a tu t'ha seduït.
6: Ha tingut...
5: Quan va dir que anava pel vestuari al Newcastle cridant "Visca el Barça, visca Catalunya", dic, però que per demà... Home, clar...
2: Creu de Sant Jordi. Anthony Gordon encara no ha debutat.
5: Creu de Sant Jordi. Gent que ha fet menys per la llengua.
4: Li ha ensenyat fonètica catalana al papa.
0: Sí, sí, anava a dir, parlava més català Gordon que Robert Prevost.
6: No, no, anava a dir només que Rashford ha tingut això, que ha tingut números bons, segurament ha millorat el que tenia el Barça com a recurs des de la banqueta, que la temporada anterior havia anat molt coix i havia tingut a Pau Víctor i poca cosa més, que per cert ho està fent bastant bé a Portugal, és a dir, no per desmereixer-la en absolut, però sí que ha millorat una mica el fons d'armari que tenia el Barça, però després també li hem vist, és això, és a dir, jugades o gols com el de Newcastle o el del Madrid, però també aquelles accions, aquelles cavalcades que no ha sabut finalitzar i que et deixen allà dir, com? Fots aquest gol i just després fots una centrada sí. cap a que se'n va...
4: És que és una mica tota la seva carrera. Això ha sigut la seva carrera,
6: sí,
4: de semblar...
6: I després que és una mica un bolet dins el sistema del Barça que no acaba d'encaixar, més enllà d'entrar, fer el seu partit i a veure si en una d'aquestes, amb un xut o amb alguna cosa, és capaç de decidir-lo.
4: Ha semblat tota la vida una cosa molt bona, però ha sigut inconsistent.
6: De fer la maionesa, de quallar de... allò de lligar
0: bé. Doncs l'esteu és llarg, a veure si amb la calor la maionesa no es passa, o sí, però en qualsevol cas, dins d'aquest estiu llarg...
2: Ens ha quedat la metàfora. Sí, sí,
0: sí. Dins d'aquest estiu llarg hi ha la pretemporada amb algun jugador de la Masia, no?, que tindrà participació. Parlem de Hamza Abdelkarim, que és un jugador justament que pot ocupar aquestes posicions capdavanteres i, escolta, mai se sap, vull dir, és un factor que pot influir. Si aquest nano fa una pretemporada espectacular, mira, ja és una mica una peça per l'altre.
6: Abans feia broma i deia, mira que si no arriba el 9 no hi ha manera i ara fa un bon Mundial, hi haurà aquella portada, el 9 estava en casa. Juan, sí o no, aquesta?
1: Hombre, home, i tant, fitxaje del Karim.
2: De fet,
1: que ja el tenim fitxat, però és igual.
6: El faraón.
2: De fet, quedar-se es quedarà a casa perquè el Barça ja ha sol·licitat a l'Ali quedar-se amb ell a canvi de 1,5 milions d'euros més variables, que era l'opció que tenia per ell. L'Ali ja ha fet públic que el Barça ho ha sol·licitat i la compra s'activarà demà, per tant el Barça entenem que també ho farà oficial en les properes hores. El davanter egipci de 18 anys i que, com dieu, disputarà el Mundial amb el dorsal 9 amb Egipte, genera molta expectació pel seu talent i farà la pretemporada amb el primer equip a St. George Park. Aquesta pretemporada, especialment aquest estatge que farà el Barça a Anglaterra, serà un banc de proves amb molta gent jove, té moltes ganes Hansi Flick, també el cos tècnic de fer aquesta mena de càsting o d'operació en triomfo amb els nanos que hi aniran, perquè déu-n'hi-do els que hi seran, també tenint en compte que hi haurà molts mundialistes que evidentment no faran aquest stage. Hamza va arribar al Barça durant el mercat d'hivern, com s'ha dit, ha jugat al juvenil A de moment, on ha deixat bones sensacions. Egipte ja és tot un ídol i bé, a l'expectativa també que fa Egipte al Mundial, sí. Perquè si s'allarga molt l'estada d'Egipte al Mundial, aleshores potser a l'estatge de pretemporada doncs no hi arribaria, però el pla és que hi sigui, perquè seria una sorpresa que Egipte doncs aguantés molt lluny a la competició.
0: Ara parlarem del Mundial, però per tancar la carpeta Barça, avui el club ha presentat ja la documentació a la UEFA per poder acollir la final de la Champions del 2029.
2: Sí, avui acabava el termini per enviar tota la paperassa, ho han fet abans del migdia, juntament, recordem-ho, amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, també amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol, presentant així aquesta candidatura a optar a organitzar la final de la Champions del 2029. El Camp Nou, en aquest cas, en aquesta cursa, competirà amb Wembley. La UEFA té previst escollir la seu el 15 de setembre en la reunió del comitè executiu. Fonts del Barça, evidentment, presentant la candidatura, són optimistes i en cas de ser escollit al Camp Nou seria la tercera vegada a la història que la final es jugaria aquí, després del Milan-Steaua de Bucarest del 1989 i el mític Manchester United-Bayern de Múnich del 1999.
0: Ja en parlarem, de si ens agrada molt o ens agrada poc que hi hagi una final de la Champions al Camp Nou, per si el Barça hi arriba, o justament per si no hi arriba, o per si hi arriben uns altres equips.
4: Home,
0: però tindrem temps de fer-ho. No, vull dir...
2: però clar,
0: si arriba a la si tu en aquella edició de la Champions, arriba a favor.
2: Ja parlarem, perquè això és arribar al setembre.
0: A veure si hi ha designació o no amb aquesta pugna que el Barça té amb Wembley. Us parlo ara d'Autovivo Punès, perquè arriben els Autovivo Days. Sí, molt, com ho sap. Bé. Té els dibuixets.
6: Escolta'm,
0: això és...
1: De tenir un cotxe.
0: Bé, Juan, bé.
1: Una moto. Pots triar un cotxe o una moto, què més vols?
0: Doncs...
4: Ara passem per caixa, val?
1: Ja està feta, no, la mansió?
0: Teniu fins dissabte, fins al 13 de juny, és el moment perfecte per estrenar cotxe o moto amb ofertes que volen. Sí, sí, Agut, que també està per aquí cantant.
1: Home, l'altre.
0: Hola, Agut, eh?
2: És que no ho heu vist. Agut, des de casa no ho heu vist, però ell ha sigut el director d'orquestra d'aquesta marca que heu viscut en directe.
0: I és pioner en anuncis cantats i recitats a la ràdio.
6: Mare de Déu.
0: Atenció, perquè, a més, amb Autovivo, amb els Autovivo Days, pots aconseguir 1.000 euros de descompte en la compra del teu nou vehicle. No deixis escapar aquesta oportunitat. I vine a Sant Boi a només 10 minuts de Barcelona. Descarregarà el teu xec a Autovivo.es i prepara't per sortir conduint amb el millor preu. Autovivo Days, fins al 13 de juny, ofertes que volen. Marta Ramon, gràcies. Eh?
2: Bona nit a tots.
0: Sape, bona nit.
6: Que vagi bé, bona nit. Autovivo.
0: Una pausa i això mateix. I som a Chattanooga. Una pausa i parlem del Mundial.
7: Tu ho diràs, amb Oriol Jové. El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
8: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
9: Què?
8: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
9: Sense pagar?
8: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
9: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Consulta Citroën.es.
10: I si l'equilibri perfecte si existís? Ara, amb el nou Moda 5 SQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 23.990 euros. O Moda 5, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris O Moda ja Eco de Catalunya.

0: RAC més 1 i el Forn de Nulles presenten la temporada de castells de RAC més 1. El dissabte 13 de juny a les 11 del matí i des de Nulles, un programa especial per presentar la temporada de castells amb Benet Íñigo i l'equip de castells a RAC més 1.
1: Quan la temporada agafa embranzida, RAC1 es posa a la faixa. Quines retransmissions farem? Quines noves seccions hi haurà? Qui serà el nou padrí de castells a RAC1? Què preparen les colles aquest any que més hi haurà concurs de Tarragona?
0: El dissabte 13 a les 11, la presentació de la temporada de castells de RAC més 1 des del celler Adarnats Vinícola de Nulles. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Diputació de Tarragona.
2: Baby, baby, baby, baby, would you? Would you make it all right? Or maybe that much better?
3: Tu diràs, amb Oriol Jové.
4: Pràcticament dos quarts d'una. Si voleu fer el salt a l'elèctric, recordeu aquest nom, Volvo EX30, un subcompacte àgil i 100% elèctric, pensat per al teu dia a dia i per als grans moments, amb autonomia eficient, càrrega ràpida i tota la seguretat. Volvo, disseny escandinau amb caràcter, sensacions que enganxen. Volvo EX30 des de 85.800 euros. Consulteu condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. Amb els senyals horaris de dos quarts d'una marxem cap als Estats Units perquè ja és 11 de juny, ja és el dia que arrenca el Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Mundial que aquí a RAC1 seguirem amb el Dami López sobre el terreny. Hola, Dami, bona nit.
5: Hola, Oriol, molt bona nit.
4: Portem bé el jet lag en aquestes primeres hores aquí ja sobre el terreny?
5: Sí, sí, superadíssim, pràcticament. Encara queda alguna resta, perquè fa un parell de dies que hem arribat aquí, però et diria que ja en marxa.
4: Quina hora tens ara? Inici...
5: Ara són 6 hores menys que a Catalunya, són 2:45 de la tarda. Sí, sí. Però bé, com que anirem canviant sovint...
4: Clar, això anirà canviant.
5: Al llarg del torneig.
4: Sí, sí.
5: De fuso horari, exacte. Sí, sobretot a la segona fase, que allà sí que serà una bogeria. En la primera fase, excepte alguna escapadeta que farem i que ja explicarem més enllà dels partits d'Espanya, però serà tot 6 hores de diferència aquí a la costa est, llevat de quan marxem a Guadalajara pel partit pel partit Espanya-Uruguai, que allà hi haurà 2 hores més de diferència, en seran 8, però en general sempre serà 6 hores de diferència. Per tant, quan comenta el t'ho diràs per nosaltres, són 4:45, aprofitem tot el nostre matí per treballar, la tarda doncs ja queda més tranquil·la i arrenquem molt d'hora, perquè és quan està tot el volum i coincideix amb l'hora de màxima activitat i de més frenesia a Catalunya.
4: On t'ho diràs amb llum de dia, el Damià López. Ara parlem d'aquest Mèxic-Sud-Àfrica i de la cerimònia inaugural i de Gianni Infantino, que avui ha parlat i ha deixat anar algun titular sobre totes les qüestions extraesportives que estan envoltant aquest Mundial, però avui hem sentit, Dami, Aitor Caranca parlant de Lamine Yamal, que és una mica el gran interrogant pel debut de la selecció espanyola dilluns que ve en el partit contra Cap Verd, que suposarà el debut de la selecció espanyola.
5: Sí, és el tema en aquesta prèvia, a falta de grans debats, perquè l'11 inicial està bastant clar, el va ensenyar De La Fuente el dia de Perú en l'últim amistós, només hi ha el dubte de Lamine Yamal i Nico Williams, que no seran titulars. L'equip tornarà a entrenar demà, i a falta de protagonistes, doncs avui ha sortit Aitor Caranca, que ha fet una miqueta d'anfitrió en el tour que ha fet la Federació Espanyola pels mitjans que ens han ensenyat la Baylor School, que és en Espanya, doncs s'entrena, descansa i viu... doncs en aquesta primera fase, i quan ens han acabat de mostrar les instal·lacions, Caranca doncs ha atès una estoneta als mitjans, i més enllà doncs de valorar el per què han escollit doncs aquesta instal·lació allunyada del soroll, etc, i que a més és molt, molt completa i que doncs satisfà tot el que qualsevol futbolista pugui demanar, té totes les comoditats, doncs l'hem preguntat per l'actualitat, per la situació dels lesionats, específicament de Lamine Yamal, no ha donat pistes, no ha volgut deixar clar si jugarà o si no, ara ens hem d'inclinar més cap al sí, s'estan accelerant els terminis, estaria la cosa com perquè Lamine jugués els últims minuts, tot dependrà, això ja ho diem, d'una última conversa entre Lamine, els metges i Luis de la Fuente, i un tall interessant amb el que comencem, que Aranca ha volgut deixar clar que està en contacte permanent amb el Barça, amb Deco, amb Bojan, i que contràriament a informacions que havien sortit, mai ha hagut cap pacte perquè Lamine comencés a jugar directament al tercer partit contra Uruguai. Nega que això hagi passat i que si Lamine està bé, doncs per què no podrà jugar en el debut dilluns contra Cap Verd.
6: Yo la relación que tengo con, tanto con Deco como con Bojan es fantástica desde el primer momento. No he jugado con ninguno de los dos, pero sí que he compartido mucho, sobre todo con Bojan. Y la comunicación era una de las cosas desde el principio que quería tener tanto con el Barça como con todos los clubes, porque es importante, ¿no? Que si tenemos jugadores de todos los clubes, pues estar en ese contacto para que, bueno, pues haya esa transparencia. Y bueno, pues aquí yo creo que no hay pactos ni nada, ¿no? Yo creo que tanto Claudio como Carlos estuvieron con los servicios médicos del Barça y de los fisios y preparadores físicos, y al final lo que va a priorizar Luis y la selección es siempre el bienestar del jugador y viendo cuándo es el mejor momento para que Lamine pueda estar con el equipo y que él esté al 100%.
5: Parla Caranca que serà una decisió de tots, on intervindran totes les parts. Si Lamine, indirectament, tot i que l'hem preguntat per Lamine, també referia a Nico Williams, a Víctor Muñoz, però específicament sobre Lamine, diu que és qüestió de trobar el moment idoni per jugar, però quan parla de qui prendrà la decisió, posa el focus especialment en Luis de la Fuente.
6: Luis es el que tiene la última palabra con los médicos. La recuperación va muy bien en los tres casos. Y bueno, pues lo que te digo, ¿no? Luis es el que verá con los doctores. Desde el principio se está en comunicación con los clubes también. Así que bueno, pues ahora ya es momento de doctores, Luis, cuerpo técnico. Y cuando se vea que están para empezar con el equipo, pues estarán listos.
5: I per últim, sobre aquesta qüestió, l'hem preguntat a Aitor. Tu que tens experiència com a futbolista, com a internacional, que saps el que és jugar tornejos d'aquestes característiques en què és difícil frenar el jugador, estar en l'aparador, encara que es tracti d'un partit contra Cap Verd, tothom vol ser-hi. Això és el més complicat, frenar l'ímpetu del futbolista. Resposta de Caranca.
6: Está claro que el jugador siempre quiere jugar, jugadores de los que estamos hablando, imagínate las ganas que tienen de volver, y es un mundial y todos quieren ayudar. Entonces, bueno, pues ya te digo que es Luis con el cuerpo técnico, con el cuerpo médico, que van a ver los plazos.
5: Doncs això és el que ha dit Caranca sobre Lamine. No queda clar si o no vol deixar clar si jugarà, si continua evolucionant favorablement. Ara mateix tot apunta que entraria a la convocatòria, i a partir d'aquí, segons com vagi el partit, veuríem. I si vols, Oriol, un últim document de Caranca com a director esportiu de la Federació Espanyola. Ens hem volgut saber com porta això de ser tan favorits en un mundial tan llarg, amb 47 equips que també volen ser-ho, també volen ser campions, amb uns amb més possibilitats que amb d'altres, però aquesta etiqueta de favorit com la porta Caranca.
6: Quan tot el món te da por favoritos es que s'han hecho muy bien las cosas, ¿no? Y este grupo lo toma con esa naturalidad de saber que, bueno, pues la gente te da como favoritos, pero sabiendo que hay que hacer cosas muy bien, porque lo hemos dicho siempre, hay muchísimas selecciones que son candidatas a estar al final para ganar el Mundial, y lo que el éxito de esta selección va a ser eso, ¿no? El afrontar cada partido con esa naturalidad.
4: Doncs aquestes són les paraules d'Aitor Caranca sobre les possibilitats d'Espanya i sobre Lamine Yamal, que fa l'efecte una mica que s'han normalitzat una mica les relacions després dels estires i arronses que vam veure, no oblidem, al principi de la temporada amb Lamine Yamal i les primeres finestres. No sé si us en recordeu. Vull dir que trobo que està bé que hi hagi aquesta normalitat, tenint en compte que el principal beneficiat d'això sempre en serà el jugador.
7: És com hauria de ser habitualment si no hi hagués durant la temporada moments en què crec que no és exagerat parlar fins i tot de mala praxis. Jo recordo crec que és la primera aturada de seleccions, no? Quan, quan fan jugar a Lamine dos partits que ja estan decidits, que Espanya està golejant i el manté 60 minuts al camp amb Lamine tocat i després arriba i es perd un seguit de partits amb el Barça, crec que allò no va tenir ni cap ni peus, que evidentment va ser molt criticable per part del seleccionador, però jo ho deia en aquell moment i ho mantinc, els jugadors també tenen aquí part de responsabilitat, no vull fer servir la paraula culpa, sinó la responsabilitat, i és que ells també s'estaven preparant en clau selecció per arribar aquí, al Mundial, i a partir d'aquí ara és lògic que tot estigui centrat en jugar a la Copa del Món, i és que em fa la sensació... Perdó, que a la pròpia selecció, al pròpim de la Fuente, li convé ara no córrer més del compte. És a dir, no, sap que no necessita a Lamine per guanyar a Cap Verd, que és el debut d'Espanya. Per tant,
8: clarament,
7: tingui o no tingui minuts, sap que no l'ha de forçar gens i que després les proves de foc vindran molt més endavant, més amb aquest Mundial que té una ronda més. És veritat que l'encreuament d'Espanya, si Espanya o Argentina fa una mica el tonto, doncs pot ser difícil, perquè et creues amb el grup d'Argentina, però si no... A Lamine li convé molt més a De La Fuente i per això que està sent més conservador, perquè li convé a ell,
8: sí,
7: esperar-lo, que no pas fer-lo jugar ja ara per partits que pot guanyar sense Lamine.
8: Jo crec que amb el rendiment que va tenir a l'Euro, sent dels líders per acabar a l'Euro, no a la... A, com es deia això? La
4: Liga Nacions.
7: La Nations League.
8: Sí. Nations League, Liga de Nacions. Ells s'adonen que tenen la nova gallina dels ous d'or. I és a dir, ostres, és que aquest nano... amb aquest nano sí que podem tornar a fer coses molt grosses, no? Ens ha guanyat una Nations League o ha contribuït de manera molt, molt important. I la gestió, no? Perquè feia molt de temps que això no passava, no? Espanya era un equip molt coral, tal, i de sobte resulta que t'adones que tens un dels millors jugadors del món, que és teu, que és del Barça, i que tu has d'aprendre com gestionar l'ego de Lamine, la nova figura que suposa en l'ordre mundial, com el van descobrint una mica a Espanya, no? Perquè, clar, el Barça, vam anar fent aquell procés lent des que Xavi el comença a introduir a l'equip, no? A poc a poc, estones, després hi ha l'explosió, però de sobte la resta d'aficionats, fins i tot m'atreixo a dir periodistes espanyols, el descobreixen amb la selecció, el potencial descomunal que té, no? I llavors crec que han passat aquests mesos d'encaix d'interessos de tots, no? Encaix de peces, aquesta és la nostra estrella, no ha de ser una gallina dels ous d'or aquí exprema i aquí, sinó al revés. L'hem de cuidar, l'hem de protegir, l'hem d'estimar, ha de sentir que això que és la nostra gran esperança, però alhora es deu al seu club, és més col·lega al pal de la bandera i la relació pel seu bé, ell és un xiquet, no? Tenia 17 anys encara, que potser encara no sap mesurar els esforços, que ho vol fer tot, tot ho fa de manera entregada i tot ho fa de manera brillant, i vol ser aquest ídol mundial, no? Vol ser ja el que vengui moltes samarretes com Mbappé, moltes samarretes com Messi, i això s'ha d'anar controlant entre tots. L'entorn de Lamine, el Barça, la selecció, la federació, i jo crec que finalment sembla que s'ha trobat aquest encaix de les peces en què a tothom li interessa el mateix.
4: Veurem quina és la gestió de minuts amb Lamine Yamal. Toni, Joan Lluís, ganes que arrenqui aquest Mundial. Veieu la selecció espanyola amb opcions de títol? La veieu com una de les favorites amb Lamine i companyia, evidentment, i els altres 7 jugadors blaugranes que formen part d'aquesta convocatòria?
9: Sí, per mi és la gran favorita juntament amb França. Els faig un punt per sobre dels altres. A mi darrerament em passa una cosa, que és que fins que no arriba el debut del Mundial el primer dia, i arribo com molt desmotivat, i, i llavors arriba el Mèxic
4: de Sud-Àfrica, el canvi de xip,
9: i demà jo crec que farem la samarreta de Sud-Àfrica i em posaré una perruca, sí. I seré el
8: friki,
9: i em quedaré fins a les 4 de la matinada per quedar-me a veure la República de Corea, la República Txeca.
8: Però
9: també és perquè, clar, l'actualitat passen tantes coses que et cau el Mundial a sobre, i perquè a més passa una mica del mateix que em va passar a Qatar, que tot el que té a veure amb la geopolítica em destrempa tant.
4: Ara en parlarem. Clar,
9: em destrempa tant que em costa motivar-me. Però llavors, per altra banda, m'agrada tant el futbol que quan comença a rodar la pilota m'hi entrego i sé que m'ho passaré pipa, no? Però és això, tot el que ha passat les darreres hores fa que estic més pendent d'aquestes coses que no pas del futbol. Ho admeto, fa una part de les meves contradiccions. Hi ha gent que té una gran ètica que diu no m'agrada i no... Jo conec un senyor que no va mirar res del Mundial de Qatar per ètica, i dic, xapó. Jo, el que va rodar el primer partit d'aquell Qatar-Equador ja estava allà cantant gols a Equador com si hagués nascut a Guayaquil, no? I sí que demà em passarà el mateix, però doncs m'està costant a posar-m'hi, no? Potser en part també perquè m'interessa més un playoff de sense segona divisió que no pas. Tinc altres coses al cap.
4: Sí. No, però és veritat, el futbol és i ho dius al maleït futbol, que és, està ple de contradiccions. Joan Lluís?
10: Com la vida. Una contradicció en potes, jo, ja t'ho dic ara. És, jo des que va entrar a casa a l'àlbum de Panini del Mundial, jo bueno, ja estic entregadíssim a la causa. Clar. O sigui, amb gares que comenci. Jo m'ho passo, els Mundials, Eurocopes, a mi m'encanten, és a dir, m'agrada molt, ja sé que hi ha molta gent que critica els partits de selecció, però a més en aquesta la meva metadona de l'estiu, i a més és tinc records de tots els mundials vinculats a la meva vida també, que he viscut en directe, bueno, en directe des de casa, però vull dir que els he pogut viure i tenen un record molt important a la meva vida, i m'ho passo molt bé, i un bon moment per aprendre geografia amb els fills, sobretot aquest mundial perquè hi ha seleccions inquietants, que cada cop cobro l'àlbum dic, cony, però que Iraq també hi és, i Uzbekistan també, i Haití també, i Curaçao, i Cabo Verde, però benvinguts siguin, més partits per alegria de la Mia López, ho passarem molt bé, ho sentirem a RAC1 i a RAC+1, ho seguirem com sempre, amb el nostre estil, i per mi, més enllà de França i d'Espanya, també afegiria Portugal, que crec que té un molt bon equip i pot donar la campanada.
8: I Marroc continuarà sent allí, que potser no s'està parlant gaire. I Marroc,
4: quarta, ja fa temps,
8: és que ja fa temps que s'ha guanyat, considerar-la, no?, de les 5 millors o de les 6 millors, i jo crec que sí que penso que se'ns farà llarga fins als aquests setzens, o sigui, això es farà llarguíssim.
4: Sí.
8: És que són 3 setmanes i no haurà passat res important, realment.
7: Bé, aquí li agradi el Mundial per veure el partit del Cromo contra el Cromo, no?, del Messi contra Cristiano, per veure partits...
8: No, però seran menys transcendents,
4: perquè també al passar moltes terceres hi haurà partits menys transcendents.
7: Sí, hi haurà partits que tindran menys nivells i potser veiem alguna golejada més gran, però és veritat que també, vist des d'una altra perspectiva, també tindrà aquesta gràcia de veure...
8: Les històries humanes, segurament.
7: Tot el que envolta el futbol...
9: Jo és quan més disfruto.
7: Clar, jo és que...
8: Però per la part sinó per la part d'històries humanes. Sí,
9: no? Perquè és quan descobreixes nous jugadors, és quan hi haurà la sorpresa, i penso, és un mundial, penso que en tots els partits es penso disfrutar tots. Àustria i Jordània, 8-6 del matí. Allà hi
10: som. Sí, posa'm en dos.
9: Posa'm en dos de Jordània.
4: De moment, això arrencarà demà, les 9, amb aquest Mèxic-Sud-àfrica. Mentrestant, tenim encara l'amistós d'Anglaterra en joc. Ha marcat un senyor que parla català i que no és el Papa.
11: No, que es diu Antoni.
4: Ha marcat.
11: Vaja, si pica tots els... És un especialista, perquè fa molts gols de penal, però pica uns penals. Avui ha fet un gol de penal en aquest Anglaterra 2, Costa Rica 0.
8: Però estem flipant ara per un penal.
11: No. Vull dir, jo que sé que, clar... Com que
8: ja farem aquí el
11: que sigui. No, però que hi ha poc futbol.
4: L'ha ajudat bé, I ha fet l'assistència del primer gol.
11: Sí. No, mira, a veure...
4: Gol i assistència, no 2-0.
11: Endrecem una mica. El partit ha començat una hora més tard per culpa de problemes meteorològics. Hi ha hagut una tempesta elèctrica, que és una cosa que passa molt sovint a l'estiu a Nord-Amèrica.
7: I que passarà durant el Mundial.
11: I que ja veurem com pot afectar el desenvolupament dels partits, o si hi ha retards, etcètera, etcètera. Però vaja, en tot cas, 2-0 està guanyant Anglaterra. Un gol de penal de Gordon, l'assistència del primer que ha marcat Declan Rice, Gordon que ha jugat 72 minuts i qui ha entrat en el lloc de Gordon a l'esquerra de l'atac d'Anglaterra?
9: Marcus Rashford.
4: És el gran debat a Anglaterra, si juga Rashford o juga Gordon.
10: Sí. Perdona, molt bon penal, hagut.
4: Sí.
11: Que et, que no, que et penses que estic dient jo?
10: No, de tant en tant parlo.
11: Dic coses seriosament.
4: Sí, la veritat és que bona execució.
11: Dir-ho, que no ho havíem comentat, s'ha acabat el Portugal 2, Nigèria 1, ha jugat Cancelo tota la segona part, ha fet l'assistència del segon gol, també ha jugat tota la segona part Bernardo Silva, que ja veurem on juga la temporada que ve.
4: L'agut que demà narrarà aquest Mèxic-Sud-àfrica a partir de les 9. Ara en parlem, però, a l'estadi que acull aquest primer partit, a l'Azteca, que ara en parlarem també amb el Damià, ja ha parlat avui Gianni Infantino per d'alguna manera donar la benvinguda a aquest Mundial, fent poca autocrítica. Potser massa poca, tenint en compte el pollastre que té muntat i el foc que té amb diversos focus abans que arrenqui aquest Mundial.
11: Exacte. Ha tret pit d'alguns números enlluernadors, que si 7 milions d'espectadors als estadis, no sé quants milions...
8: Però ja ho sap abans d'hora.
11: Bé, clar, les entrades que han venut, la totalitat de l'aforament dels partits, etcètera, etcètera. Ell ho ven en positiu, el Mundial amb més partits i més seleccions. Bé, hi ha qui potser s'ho mira d'una altra manera, però en tot cas, fins i tot diu que gràcies a la FIFA, països com Haití, com Curaçao, com Cap Verd i la inversió de diners que fa la FIFA poden desenvolupar-se futbolísticament.
8: S'ha fet un Rubiales, molt bé.
11: Una mica d'aquesta manera, en una roda de premsa que ha tingut un format curiós. Ha durat poc més d'una hora, discurs triomfalista de mitja hora de durada i l'altra mitja hora han estat 10 preguntes de periodistes d'arreu del món. Mitja hora o més per 10 preguntes vol dir que la mitjana de resposta és de 3 minuts per cadascuna de les respostes. Ha parlat
7: això
11: molt...
7: Això ho feia Joan Gaspar. No. És la tàctica de Gaspar, aquesta.
11: No, i Eder Sarabia, que fa rodes de premsa.
4: Està pensant en Sarabia.
11: Però vaja, en tot cas, ha parlat molt, però tampoc no ha dit grans coses, tot i que n'hi ha alguna que sí que ha dit per posar-se les mans al cap. Per exemple, per començar forts, li han preguntat per la relació que té amb Donald Trump.
12: A great relationship with President Trump. I'm very...
13: Tinc una molt bona relació amb el president Trump. El vaig conèixer durant el seu primer mandat i hem estat treballant colze a colze en aquest segon mandat. Hauria estat impossible organitzar un Mundial sense el seu compromís. És tan simple com això.
11: O sigui que gràcies a Donald Trump hi ha Mundial. Si no, hauria estat impossible. Un Trump que fins ara és el gran protagonista del Mundial, abans no comença a rodar la pilota, per les rivalitats polítiques que s'han posat de manifest. Hi ha seleccions que s'han sotmès a escorcolls exhaustius, per no fer servir altres paraules més...
4: La imatge del Senegal és
11: dures.
9: Sí, però una cosa, però Senegal l'ha negat, eh?
4: Ah?
9: Senegal, aquest en concret, el que ha explicat és que allò és un vol... que aquest és el que arribaven tard i els hi van fer com a favor a la pista abans de pujar l'avió. Altres són certes, eh? Però la Senegal ha fet un comunicat dient que aquella imatge tan viral és certa, sí. Però no, no és val, que val. Baixen de l'avió i el reben així, sinó en un vol intern als Estats Units, arriben tard i els hi fan el favor dels fer
4: de fer el control
9: previ a la pista i ja estan pujant a l'avió.
7: Jo crec que la d'Uzbekistan potser seria la més greu.
9: Correcte.
7: De les que han sortit.
9: Sí.
7: No, aquesta seria la més...
9: Vull dir, perquè jo també me'n vaig empassar a Senegal i Senegal ha fet un comunicat públic dient, atenció, sí, que no és exactament sí, així, sí. Tot i que s'havia encaixat el Senegal, això sí, tal i com la resta de les seleccions africanes, de que l'institut en aconseguir els permisos va fer que haguessin d'endarrerir 24 hores al vol d'arribada perquè no els donaven permisos a tots els membres de la delegació.
11: No sé, Dami, alguna cosa a dir d'Uzbekistan?
7: No, que de tot el que ha passat aquests dies, a nivell dels escorcolls, jo això de Senegal tampoc ho tenia clar, us expliquen el Toni, però sí que des d'Uzbekistan sí que s'ha encaixat, i és una imatge molt explícita també el tema dels escorcolls, aquí sí que hi ha hagut declaracions, al contrari del que explica el Toni de Senegal, que han explicat quina està la situació, sí que des d'Uzbekistan s'ha encaixat. S'ha encaixat i han posat el crit al cel amb com els van fins i tot humiliar, no?, amb els escorcolls, dient, aviam, que simplement som esportistes que venim aquí a competir en un Mundial. Ja no parlar, per no parlar el tema de l'àrbitre somalí,
4: sí, sí.
7: Però que en definitiva no et deixen xiular als Estats Units, la FIFA et podria donar partits a Canadà o a Mèxic.
8: És que té fàcil solució, va.
7: Molt fàcil solució.
11: De fet, ara en parlarem, perquè sí, sí. El Canadà s'ha postulat com a candidat perquè l'àrbitre de Somàlia, que no pot entrar als Estats Units, pugui xiular partits sobre sol canadenc. Però, en tot cas, algunes seleccions, com deia, s'han vist sotmeses a escorcolls exhaustius i, per exemple, n'hi ha algunes que no podran fer nit als Estats Units, tot i que hi juguin partits. Avui Infantino n'ha dit això.
14: You're from BBC. BBC.
13: Tu ets de la BBC, oi? Doncs bé, l'any 2035 el Mundial femení serà al Regne Unit. Bé, encara s'ha de prendre la decisió definitiva, però en fa tota la pinta. Et semblaria normal que la FIFA dictés al govern britànic qui pot entrar al país i qui no?
11: Quan li pregunten pels permisos per entrar a un país, ha estat una pregunta del periodista de la BBC, Dan Rowan, doncs ell ha sortit dient-li això que sentim.
7: El que passa és que una estona abans, i l'hem escoltat, ha sortit dient que ell té una magnífica relació amb Donald Trump i que li sembla bé el que fa Trump. clar que la FIFA, per molt que sigui un ens supranacional, no ha de decidir sobre la política migratòria dels estats, però el que sí que pot fer és no només criticar-la, sinó donar-li o deixar de donar-li una Copa del Món a un país que té aquest tipus de polítiques migratòries. El que passa és que estem davant d'un cas molt curiós i molt particular, perquè normalment l'esports washing, és a dir, aquesta fórmula que fan servir estats amb carències democràtiques molt grans per rentar-se la cara a través de l'esport, es fa per amagar totes aquestes qüestions que un fa, no? Un estat que, per exemple, anem a posar el cas de que té a la dona en una condició de ciutadana de segona, quan organitza un torneig esportiu al seu país, el que fa és intentar que es vegi que la dona accedeix als estadis, que la dona ja pot conduir, que hi ha avenços, i tapar d'alguna manera tota la part que no volen que es vegi. En aquest cas, no és així. Els Estats Units, al contrari, el que està fent Donald Trump és ensenyar, donar visibilitat al que fa, perquè sap que té una part del seu electorat a la que això, aquesta madura contra les persones migrants, aquesta restricció d'entrada al país de persones de segons quins països, li dona vots i li dona suports. Ha canviat la lògica de l'esport washing. No se n'està amagant, al contrari. Ho està ensenyant, ho està mostrant, ho està fent en el moment en què més focus hi ha sobre els Estats Units, que és a un dia que comenci el Mundial, i tot això, el que fa amb l'àrbit somalí, el que fa a Iran, el que li ha fet a l'Uzbekistan, ho fa, i no té cap problema en fer-ho quan més gent l'està mirant, perquè sap que en pot treure un rèdit positiu. Això és un canvi de paradigma.
9: Aquí, dos matisos amb això que estan dient sobre el que deia Infantino. Òbviament que un govern pot decidir que si no vol que entri gent al seu país no té per què canviar-ho. Aquí el que s'està debatent és que tu has comunicat fa mesos la llista d'àrbitres escollits i que, per tant, has tingut tot el temps al món que si, en aquest cas, per alguna raó, que no han comunicat el millor àrbitre, l'escollit millor àrbitre del continent africà l'any 2025, aquest senyor de Somàlia, no hauria pogut entrar, hauria sabut de comunicar en les converses prèvies. El que no pot passar és que aquest senyor agafi el vol, aterri a l'aeroport de Miami, arribi a Miami i a Miami li diuen vostè no entra. Això és el que no pot passar. És a dir, si en algun moment les autoritats nord-americanes diuen, jo què sé, resulta que aquest germà, m'ho invento, aquest senyor té un germà que està en un grup islamista i per això no el podem fer entrar. Perfecte? Aquí sí que estem d'acord, però comunica-ho prèviament. El que no pot ser és que passi a l'arribada. Això és la humiliació que se li ha fet a aquest senyor. Que al final tots sabem que va molt lligat a que un dels cavalls de batalla d'un altre ha estat la comunitat d'immigrants a Somàlia, que són molt importants a l'estat de Minnesota, on van haver-hi manifestacions, i que una de les membres del Congrés que ha rebut més atacs és una filla de somalians, i que, per tant, Trump ha buscat aquest exemple, el que deia el Javi, perquè ell ha arribat a definir els immigrants a Somàlia com basures humanes. No ho dic jo, ho diu ell. Sí. Per tant, aquí la FIFA és on s'equivoca, a dir, escolta, hem de millorar els procediments perquè no pot passar que una persona que ha estat escollida es trobi en aquesta humiliació aquí. I en el tema de dormir o no dormir, només una selecció, que és Iran. Clar, Iran...
4: Visats de 24 hores.
9: Clar, és que estan en guerra. És que estan en guerra. És molt fort el que es viurà. Llavors, clar, al final s'ha buscat aquesta solució que farà que ells han traslladat el camp base que teníem fixat a Arizona, a Tijuana, i els dies de partit agafaran un avió, jugaran un partit, tornaran, dos vols són curts perquè són a Los Angeles, però un és llarg, que és a Seattle, vol de 4 hores, jugaran, o sigui, agafaran un avió, 4 hores de vol, baixaran, jugaran, es dutxaran i tornaran. Això és un greu comparatiu. Això va en contra de les normes de l'esport. És a dir, aquí Infantino li ha dit, escolta, Donald, deixa'ls com a mínim fer una nit o el que sigui, i els tanques són lloc protegits per la policia.
4: O que juguin els partits a Canadà o...
11: Doncs mira, saps què ha dit Infantino de la selecció iraniana? Doncs encara s'ha posat medalles i tot.
15: When people were saying, well, it would be impossible for Iran to come...
13: Quan la gent deia que seria impossible que l'Iran vingués al Mundial, els vaig dir que si calia els portaria personalment amb un bus des de Teheran. És evident que hi ha situacions que ens compliquen la vida, però digueu-me qui més podria haver assegurat en aquestes circumstàncies que l'Iran podria haver vingut a jugar. I el futbol també és això, que la gent s'oblidi momentàniament de la realitat. I per això estic molt content d'haver aconseguit que l'Iran jugui aquest Mundial. Estic orgullós de la feina del meu equip i molt agraït als governs dels tres països organitzadors.

0: La inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família ha estat un instant que quedarà gravat a la memòria col·lectiva. Gràcies a totes les persones que heu vingut a la Basílica a compartir aquest moment tan especial. També a tots els que l'heu gaudit des de casa, en streaming, i sobretot gràcies a les 5 generacions de persones que amb esforç, dedicació i compromís han fet possible la construcció d'aquest temple. 5 generacions unides per la Sagrada Família. Moltes gràcies a tothom. Basílica de la Sagrada Família.
1: Somalís que tinc a Minnesota, aquí un àrbit somalí pot entrar. I després, allò, fos una excepció i continuar maltractant a la comunitat somalí. Però Trump no té cap intenció de fer el que fins ara l'Sport Washington, sinó que ell, al revés, el que vol fer és humiliar, fer que el somalí arribi fins a Miami i dir-li, ah, no, pues ara, pels meus sants pebrots, tu no entraràs i te n'aniràs, i que ho vegi tothom que ho he fet.
2: El Ministeri d'Exteriors iranià ha dit que això que els estan fent és una humiliació i una discriminació. És evident que hi ha el conflicte entre els dos països i que això afecta i contamina el Mundial. I com heu comentat, s'ha enviat cap a casa un àrbitre de Somàlia que es diu Omar Artan, que és el millor àrbitre africà de 2025, i li van denegar l'entrada al país quan ja era a Miami per arbitrar en aquest Mundial.
3: Unfortunate as well what happened to...
4: Per desgràcia, l'àrbitre de Somàlia ha tingut problemes, però us torno a dir el mateix. Nosaltres no ho controlem tot. El que fem és parlar-ne i veure què hi podem fer. I a vegades és bo relaxar-se i intentar resoldre els problemes en comptes de cridar i esverar-se. Així no es troben les solucions i nosaltres sempre intentem trobar-les. No podem pensar-nos que som els reis del món i que estem per sobre dels governs, de les policies o de qui sigui. Nosaltres som un ens esportiu que intenta fer-ho el millor possible amb els mitjans que té.
2: Canadà s'ha ofert a rebre aquest àrbitre de Somàlia perquè xiuli partits del Mundial al país i, per cert, a l'ONU, el comissionat pels drets humans, Volker Turk, ha dit que els esdeveniments esportius d'abast mundial com aquest van ser concebuts com a moments d'unitat i de pau, però no pas de discriminació, i que espera que els Estats Units canviïn la política exterior. Per cert, no hi ha hagut cap pregunta sobre la denúncia que abans d'ahir Michel Platini, que dirigia la FIFA el 2015, va interposar contra Infantino per tràfic d'influències i denúncia calumniosa.
5: Doncs, déu-n'hi-do, animadet al Mundial, i això que encara no ha començat, ho farà demà amb aquest Mèxic-Sud-Àfrica. Toni Padilla, Danae Boronat, Javi Muñoz, Joan Lluís García, ho anem seguint aquestes setmanes, a partir de demà amb aquest Mundial que arrenca.
6: Molt bé, feliç de compartir tertúlia amb tant d'accent de Ponent, eh?
5: Home, això sempre...
7: I orgullosos.
5: Això mateix.
2: Jo estava en traducció simultània.
8: Sí, no, no s'entenia res, tu.
5: Com Infantino, què t'ha costat fer? Que vagi molt bé. Em quedo un moment amb la Guti i amb el Damià López, que de seguida rematem l'actualitat del Mundial. Una pausa i podeu anar trucant al 902-47-700 per la Blind Box de Mr. Wonderful. Ara tornem.
9: RAC 1. Atenció, atenció! Setmana del vehicle d'ocasió a Romauto La Maquinista. Qashqai, Juk, X-Trail, l'arilla de Nissan Intelligent Choice al millor preu de Barcelona. Vine a Romauto La Maquinista i tindrà 500 euros a la compra i la revisió del primer any gratis. Més informació a romautonissan.com. Recorda, Romauto.
10: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
13: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
14: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
15: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
16: El que encara no has escoltat
17: i segur que t'agradarà.
15: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i

0: remenar.
1: Amb tot el contingut dels programes.
2: I també els podcasts originals de RAC1.
3: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
4: I som tots.
5: Més fàcil.
6: Més directe.
7: Més intuïtiu.
8: Més RAC1. Tots som un milió.
9: Amb l'aplicació de RAC1 ho tens tot a cop de clic.
10: Descarrega.
9: Podcast exclusius.
10: Streaming.
9: Doble reproductor RAC1 i RAC+1.
10: Contingut a la carta.
9: I escolta el que vols quan ho vols.
10: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.

0: La 1:02, de seguida un oient del Tu diràs que s'endurà una blind box de Wonder Gold, la col·lecció Wonder Gold de Mr. Wonderful. Abans, Agut, tenim el temps afegit a aquest Anglaterra-Costa Rica, amb victòria anglesa i gol i assistència de Gordon.
1: Sí, com dèiem abans, ha fet el segon gol de penal. Mira, ha marcat el tercer Anglaterra, gol d'Oli Watkins, el jugador de l'Aston Villa. 3-0 amb un gol de Gordon de penal, passada l'hora de joc. Ha jugat més o menys 72 minuts de partit el nou jugador del Barça. Abans havia fet l'assistència de l'1-0 a Declan Rice al minut 10. Watkins ja sense Gordon al camp. Sí, amb Rashford a la banda esquerra de l'atac anglès, ha fet el 3-0 en aquest amistós que ja és el temps afegit i que no trigarà a acabar-se. Anglaterra 3, Costa Rica 0.
0: Saps com es diu la capibara d'Anglaterra, Agut?
1: No.
0: Wonderbury.
1: Oh!
0: Wonderbury, the Wonder Goal. Ja ho saps, Agut, els capibares han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol amb Wonder Goal. Descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful. 15 seleccions sorpresa amb un bolígraf esborrable, un clau i un cromo en cada blind box. Si t'emociona l'emoció, si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, atents a aquesta col·lecció de Wonder Goal que cada dia, ja ho sabeu, regalem aquí al Tu diràs a un dels nostres oients. Hola, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
2: Ivan.
0: Ivan, des d'on ens truques?
2: Doncs de la Garriga, acabo d'arribar ara ja.
0: De la Garriga, mira, compatriota del Martí Oliveres, home del temps aquí de RAC1.
2: Sí,
0: ja saps com va la mecànica del sorteig que fem aquí cada dia. Ens has de dir qui s'hauria d'emportar aquesta col·lecció, aquest Wonder Goal, i qui no se l'hauria d'emportar. Qui se'l mereix, Ivan, segons el teu criteri?
2: Jo crec que se'l mereix en Florentino Pérez.
0: Sí?
2: Perquè tindrà que escriure moltes vegades "No me volveré a presentar a les eleccions".
0: Ho passarà malament, creus?
2: Sí, jo crec que sí.
0: Molt bé. I qui no se l'hauria d'endur?
2: Doncs el Mourinho, perquè no farà res, no escriurà res, perquè tindrà una banqueta que, bueno, descontrolada totalment.
0: Sí, serà possiblement un polvorí al Madrid la propera temporada.
2: Sí,
0: doncs,
2: sí,
0: Ivan, tu sí que te l'emportes, com Florentino, aquesta blind box de Mr. Wonderful. Gràcies per trucar i per sentir-nos. Molt
2: gràcies.
0: Bé. Apa, bona nit, bona nit.
2: Bona nit.
0: Vinga, de seguida amb el Damià López parlem de la cerimònia inaugural de demà i expliquem algun detall de l'estadi que acull aquesta cerimònia inaugural, però sobre el partit agut, sobre aquest Mèxic-Sud-Àfrica que obrirà foc, què en podem explicar?
1: Doncs mira, serà la reedició del partit inaugural del Mundial de 2010, però amb els papers canviats. Era el Mundial de Sud-Àfrica, es va jugar un Sud-Àfrica 1, Mèxic 1, per obrir la competició. Per cert, gol sud-africà de Sifiwe Tshabalala. Qui va marcar el gol de la selecció mexicana?
0: Ostres, no ho sé.
1: Un central.
0: Central mexicà?
1: Sí.
0: Márquez.
1: Correcte. Aquell partit es va acabar amb empat a un i Aguirre està il·lusionat amb l'obertura d'un mundial a casa.
3: No he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto es algo inolvidable. Los que había gente aquí que ni habrá nacido ni había nacido y sabrán mañana, a partir de mañana, lo que significa, ¿no?
1: La selecció mexicana ha jugat fins ara 7 partits inaugurals de mundials. Déu-n'hi-do, perquè serà el 23è mundial.
0: Sí, sí.
1: O sigui,
0: no està gens malament.
1: Gairebé un de cada 3 el juga...
4: Espanya, per exemple, no n'ha jugat cap.
1: Doncs mira...
4: Per exemple.
1: Però vaja, per tenir la ratxa que té Mèxic, potser val més no jugar-ne, Dami, perquè de 7 partits són 5 perduts i 2 empatats. No n'hi ha cap de guanyat. Veurem si la vuitena és la bona en el partit de demà contra Sud-àfrica. El mateix grup, recordem-ho, Corea del Sud i la República Txeca, partit que jugarà a les 9 a l'Azteca. Des de mitja hora abans a RAC1, serà a les 9 a Catalunya, la 1 del migdia a Mèxic, amb 22 graus de temperatura i probabilitat alta de pluja, i amb 1.700 policies patrullant per la capital mexicana perquè no hi hagi cap aldarull.
4: Doncs... I a les 3 a Chattanooga.
0: Exacte. Doncs, Agut, demà et sentim amb aquest Mèxic-Sud-Àfrica. Fina la veu, que potser has de cantar uns quants gols.
1: Aviam, ja ho veurem.
0: Molt bé. Adéu, que vagi bé, bona nit.
1: Bona nit.
0: Dami, la cerimònia inaugural, què?
4: Bé, a veure, a mi personalment la cerimònia del Mundial no és que em motivi massa, t'he de dir.
0: No.
4: O sigui, crec que... No. O sigui, crec que està molt per sota a nivell d'expectativa del que és una cerimònia en uns jocs, però bé, n'estarem pendents, lògicament. Hem d'explicar un detall important, que és una cerimònia triple. La posant al mateix nivell a Canadà i als Estats Units, perquè s'entén, lògicament, que és una seu compartida amb tres països. El que passa que, clar, que la cerimònia inaugural, tècnicament, és la de demà, prèvia al partit entre Mèxic i Sud-àfrica, perquè és el primer partit. Hi ha molta actuació, molta, i a més, amb noms importants, perquè tens Shakira, J Balvin, Maná... Jo tots aquests em quedaria amb Maná, tots aquests que et dic. Alejandro Fernández... Belinda Boy, Los Ángeles Azules, Danny Ocean i Tila.
0: A quina hora comença això? Perquè, clar, això, el partit és a les 9.
4: Sí, clar, i a més mira'm totes les actuacions que t'he dit.
0: Per això, per això.
4: I tot el que envolta la parafernàlia. Serà una hora i mitja abans.
0: Val.
4: Està previst. O sigui, és una hora i mitja de... Una hora i mitja. Sempre hi ha sorpresa. Jo recordo, per exemple, a Qatar... que van començar a desfilar les mascotes i no s'havien anunciat. Totes les mascotes que hi ha hagut en la història dels mundials, recordo el Naranjito per allà fent tombarelles per l'estadi Al Bayt, on es va fer la inauguració, a partir entre Qatar i Ecuador. Per tant, serà llarguet, però només d'una hora i mitja, que és l'hora que està previst l'inici, a 2:15, hora catalana.
0: Molt bé. Aviam, tens una història sobre l'estadi que acollirà aquest partit inaugural, que és l'Azteca.
4: Jo crec que és pertinent parlar de l'Azteca. És un dels grans temples del futbol. Es convertirà demà, Oriol, en el primer estadi en haver acollit alguna vegada un partit d'un Mundial 3 vegades. I, de fet, es convertirà en el primer estadi en haver acollit un partit inaugural d'un Mundial en 3 ocasions. La història és sabuda. Mèxic va ser la seu del Mundial de 1970, el Mundial que va coronar Pelé, i 16 anys després va repetir perquè el país designat inicialment Colòmbia va entrar en fallida tècnica i va haver de renunciar. Ara Mèxic no és l'organitzador principal, quan diem Mundial d'Estats Units, Canadà i Mèxic és gairebé una gentilesa, però ja aquests dies el que hem vist és que les millors rebudes les han tingut els equips que han arribat a Mèxic, fins i tot a Espanya quan ha jugat l'amistós a Puebla, i que és un país entregat al futbol, i que té un estadi que és un temple del futbol mundial que probablement mereixeria acollir la final. Això no serà així, la final es jugarà a New York, a New Jersey, a l'estadi MetLife, però s'emporta la inauguració, que tampoc està malament. Com et dic, primer estadi en tenir 3 inauguracions, a Mèxic 70, Mèxic 0, Unió Soviètica 0, davant de 107.000 espectadors, i a Mèxic 86, Itàlia 1, Bulgària 1. 2 empats, fixa't la diferència. El 70 juga Mèxic anfitrió i el 86 Itàlia com a vigent campió. Això ha anat canviant al llarg de la història. Ara s'ha tornat des de fa temps el criteri que el partit inaugural el juga la selecció anfitriona. De tot això n'hem parlat amb Alberto Lati, que és un periodista molt reputat a Mèxic, historiador veterà, autor de diversos llibres i amant de l'Azteca. Allà hi té algunes experiències brutals. Alberto Lati ens comença explicant el que és per ell l'estadi Azteca.
5: És el templo de la consagració de Pelé. És el templo de la consagració de Maradona. Es un sitio que tiene una relevancia capital y me enlaza inevitablemente, por un lado, con lo que mi padre me contaba, que fue para él estar en el fuego del siglo en el Azteca, en el Alemania-Italia de semifinales del 70, con Beckenbauer dislocado y el tiempo extra y los goles, etcétera, o con lo que yo mismo pude vivir en el 86.
4: La Azteca s'ha remodelat de cara al Mundial, actualment té una capacitat per 83.000 espectadors i adopta la denominació d'Estadio Ciudad de México, ja que es prohibeixen per la Copa del Món denominacions de marques o patrocinadors. Lati parla d'un concepte per ell clau per entendre el concepte Azteca. Parla de l'aura que desprèn aquest estadi.
5: Porque sí tengo la sensación, y quizá me dan un poco el ser mexicano, de que muy pocos estadios pueden presumir una aura como la de la Azteca. Más modernos, los hay. Con mejores condiciones de comodidad, las hay. Con circunstancias más fáciles para llegar a aparcar o desplazarte, por supuesto que abundan. Pero el Azteca tiene un aura muy especial que a mí me genera una fascinación máxima que tenga una tercera Copa del Mundo, aunque sea con 5 partidos.
4: A l'Azteca s'hi han vist partits memorables i jugades que estan en el podi dels moments més llegendaris de la història del futbol. El 22 de juny es compliran 40 anys de l'Argentina-Anglaterra, el partit dels partits. Allà Maradona va fer un gol amb la mà atribuït a Déu i va doblegar Anglaterra després de la derrota militar a la Guerra de les Malvines. Alberto Lati, Oriol, hi era. hi era aquell dia.
0: Caram.
4: Va tenir la sort de ser-hi. 40 anys després, recorda el moment. Un privilegiat que va veure en directe Maradona fent el gol més icònic de la història.
5: Recuerdo perfectamente dónde estaba. Te mentiría si dijera algo del gol de Maradona con la mano. Y en esa época, sin redes sociales, yo francamente no me enteré si Maradona saltó con la mano, si le pegó con la cabeza, si Peter Shilton, sin estatura, si el árbitro tunecino. A mis 7, 8 años, no me enteré de nada. Solamente en el fervor allí estaba saltando. Sí, del otro gol me acuerdo perfecto. ¿Sabes qué pasa también? Se mezcla mucho lo que te dijeron con lo que viste. Recuerdo que lo vi driblando por todos lados sin que nadie le pudiera quitar la pelota. ¿Desde qué instante a esa edad pude poner atención y cuánto se ha revuelto con una memoria colectiva con lo que yo quiero pensar que recuerdo? Pero sí me acuerdo que no había manera de quitarle el balón. Y me acuerdo muy bien de su salida corriendo para saltar con el puño en alto hacia la esquina. De eso me acuerdo con precisión.
4: Es barreja el que vas veure amb el que et van dir, eh? Segurament tots ens podíem aplicar, és interessant aquest concepte que ens explica Alberto Lati. Ell no, però el seu pare sí, va ser el Mundial de 1970. Allà el protagonista no va ser Maradona, va ser un altre dels grans de la història, Pelé, que es convertia en el primer futbolista de la història en guanyar el seu tercer Mundial, i fins avui l'únic que ho ha fet.
5: Pelé me hablaba mucho de la manera en la que México lo recibió, en cómo al terminar la final la gente empezaba a pelearse por arrebatarle las medias, arrebatarle los shorts, el calzoncillo, para quedarse algo suyo, y cómo le llevaron su sombrero de charro, su sombrero de mariachi, para que estuviera portándolo en el festejo, ¿no? Una especie de corona mexicana.
4: I amb tot això, Alberto Lari ens fa un top 3 de partits jugats a la història de l'Azteca.
5: El Argentina-Inglaterra, el 86, el partido del siglo entre Italia y Alemania Federal, la semifinal, y el restante, la final Brasil-Italia del 70,
4: Maradona, Pelé, i enmig l'anomenat en el seu moment partit del segle, que és l'Itàlia-Alemanya, semifinal del Mundial 70, una batalla brutal, un partit en pròrroga, que acaba en victòria d'Itàlia, que després ja no va ser rival per Brasil. I un parell de coses més. 13 partits sobre 104 per Mèxic en aquest Mundial. Li hem preguntat a un mexicà amb experiència i trajectòria, com Alberto Lati, si li sembla bé o si li sembla poc. És a dir, si creu que Mèxic hauria d'haver estat més protagonista en el repartiment.
5: Creo que la cifra que tiene México de partidos de 13, de 104, para muchos puede ser muy pequeña. Yo creo que es una cifra muy buena porque no nos engañemos. De otra manera, un país con la problemática que hoy por hoy tiene México no podría recibir un mundial. Y bajo este esquema sí que puede, sin tener que terminar por desfalcarse o por arriesgar toda su estabilidad económica.
4: Per tant, diu que li sembla bé aquesta xifra de 103 sobre, de 13 sobre 104 partits. I aprofitant que demà debuta a Mèxic, doncs així veu Alberto Lati la selecció de Javier Aguirre.
5: El primero que es fundamental, el liderato de grupo que implicaría quedarse en el Estadio Azteca siempre que avance hasta octavos de final. Si México no consigue ese liderato, todo se va a ir complicando. Si hace planteamientos muy serios y si logra optimizar las pocas ocasiones de gol que genera, porque es un equipo que tiene un severo problema en la generación de volumen ofensivo, de jugadas ofensivas.
4: Mèxic és una selecció que col·lecciona moltes il·lusions i frustracions posteriors. Mai ha passat dels quarts de final, però ho ha fet sempre a casa. Acostuma a caure a vuitens o a primera fase, però és cert que si és capaç de passar com a primera de grup, tindria assegurat anar jugant de local fins a quarts, i això seria un factor més que interessant. Aquesta és la història de l'Alberto Lati, que va ser en aquell partit, el partit dels partits, veiem Maradona fent segurament el gol més icònic de la història. El seu pare va veure Pelé, una història familiar relacionada amb l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic.
0: L'estadi que demà viurà aquest partit inaugural del Mundial Mèxic-Sud-Àfrica, que us explicarem aquí a RAC1. Doncs, Dami, a partir de demà, escolta, ens anem sentint, que això durarà fins al 19 de juliol i tindrem moltes i moltes i moltes coses per explicar.
4: I tant que sí, moltes ganes, Oriol.
0: Apa, fins demà, bona nit.
4: Adéu, adéu.
6: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
0: Per cert que s'ha acabat ja l'Anglaterra-Costa Rica, amb l'agut l'havíem deixat al temps afegit, finalment s'ha acabat amb aquest 3-0, victòria de la selecció anglesa amb gol de penal i assistència d'Anthony Gordon, el nou fitxatge del Barça. Queda per aquesta matinada el Bolívia-Algèria a les dues arrenca l'últim partit, diguéssim, amb participació d'una selecció mundialista, en aquest cas Algèria. Pau Bombardó, què ens deixem abans de marxar?
7: Doncs mira, demà que comença el Mundial, començarem destacant les portades dels diaris esportius que ens trobarem als quioscos aquest dijous. Tots destaquen que comença el Mundial, però amb òptiques diferents. L'Esport titula El primero de Lamine, el último de Messi, molt similar al Mundo Deportivo, que també destaca el primer Mundial de Lamine Yamal. A Madrid, l'AS només destaca que comença el Mundial i el Marca opta per remarcar la vessant humanista del Mundial amb el titular Estamos Unidos. Això pel que fa al futbol. Anem ara amb bàsquet internacional perquè el Panathinaikos ha derrotat l'Olympiakos després de dues pròrrogues i ha forçat el cinquè partit. Per tant, la Lliga grega estarà competida fins al final. I passem del parquet a la gespa, en aquest cas per parlar de tennis, perquè aquest dijous torna a la pista la mítica Serena Williams, que fa parella amb la canadenca Emboko, a la modalitat de dobles del torneig de Queens. Jugaran els quarts de final. Passem ara al motor, perquè la Federació Internacional d'Automobilisme ha anunciat alguns canvis en la normativa de Fórmula 1, tot i que encara no s'ha concretat exactament quins seran aquests canvis. I acabem amb esquí de muntanya. El Comitè Olímpic Internacional ha confirmat que l'esquí de muntanya seguirà sent esport olímpic als Jocs del 2030, que se celebraran als Alps. Aquesta, hem de dir que és una molt bona notícia en clau catalana, perquè recordem que als Jocs aquest hivern ja hi vam tenir diversos representants i, de fet, l'Oriol Cardona va guanyar medalles, un or i un bronze. Així que sembla que la participació catalana als propers Jocs Olímpics d'hivern el 2030 també està garantida.
0: Gràcies, Pau. Bona nit.
7: Bona nit.
8: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra, ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
6: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat només per a majors de 18 anys. A RAC 1, tu diràs.
9: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
6: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat només per a majors de 18 anys.
10: Jack, dic jo que donaria molt de joc.
11: Yeah.
10: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
11: Yeah.
10: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
11: Yeah.
10: Triomfessis més que a Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
12: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
0: La 1 i 20, marxem. Deixem aquí el Tu diràs, un programa que ha estat possible, com sempre, gràcies a la redacció d'Esports de RAC1 i a l'Oriol Montfort, que ha estat al control tècnic. Demà més Tu diràs, a partir de 11:15. Que vagi bé, bona nit.
13: Tu diràs.
6: RAC1. Notícies. Pol Prat.
14: Bona nit, ara passen 5 minuts d'un quart de dues. Lleó XIV ha posat punt final a la seva visita a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Un acte històric que ha acabat amb un espectacle de llums, de drons i de pirotècnia que ha il·luminat Barcelona, coincidint just amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La benedicció, com a tal, ha estat, evidentment, un dels moments més destacats de la jornada i, finalment, després de molts dies de polèmica, el papa l'ha fet en català.
15: Germans i germanes, amb el cor agraït, lloem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica. En el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
14: La benedicció de la Sagrada Família, que era el motiu principal del viatge, ha estat l'últim acte del papa a Catalunya. Aquest dimecres el pontífex també ha visitat la presó de Brianzú, on s'ha reunit amb una vuitantena de presos. Després ha anat a l'abadia de Montserrat, on ha visitat la Moreneta, entre altres, en el marc del mil·lenari de la fundació del monestir. I finalment, a la tarda, abans d'anar a la Sagrada Família, també s'ha reunit amb entitats socials a la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval. Per cert, que durant els actes del papa d'aquest dimecres, la policia ha detingut 4 persones, 2 d'elles per tocaments i 2 més perquè estaven en crida i cerca. Ara, el papa ja està passant la seva segona i última nit a Barcelona i aquest dijous al matí ja farà via cap a les Canàries. Hi estarà 2 dies i tancarà la seva visita a l'Estat, en aquest cas posant el focus en la crisi migratòria. A aquesta hora els Estats Units estan tornant a bombardejar l'Iran, segons ha informat el Pentàgon ara fa una estona, i en marxa una nova onada d'atacs contra múltiples objectius. Arriben després que les últimes 24 hores hi hagi hagut bombardejos creuats entre uns i altres. Els dos bàndols s'acusen mútuament d'haver provocat aquesta escalada que ha fet saltar pels aires la treva. Els Estats Units, però, no donen per mort l'alto al foc i asseguren que depèn de l'Iran tornar a la taula de negociació per tancar un acord definitiu. N'ha parlat ara fa uns minuts el secretari de Guerra nord-americà Pete Hegseth. Those strikes that'll happen
1: tonight will be strong. Els atacs que hi haurà aquesta nit a l'Iran seran potents i clars. Si acaben passant demà a la nit, seran potents i clars. I en tot moment l'Iran té l'oportunitat de signar un acord. D'això es tracta. That's the
14: point. A aquesta hora els atacs nord-americans se centren a la costa iraniana i, segons Al Jazeera i també l'agència EFE, la Guàrdia Revolucionària acaba d'anunciar que torna a bloquejar l'estret d'Hormuz. Va reobrir tàcitament pels dos bàndols ara fa unes setmanes, però l'Iran avisa que atacaran qualsevol vaixell que a partir d'ara intenti creuar-lo. I de tornada a casa nostra, els Mossos d'Esquadra sospiten que l'assassinat d'aquest dimecres a Barcelona podria ser un nou episodi de la guerra entre dues màfies dels Balcans. Un home n'ha matat un altre disparant-li al cap a cara descoberta i a plena llum del dia al vell mig del carrer Balmes. De fet, el crim ha passat davant d'una comissaria de la policia espanyola. Segons ha avançat La Vanguardia, una de les hipòtesis és que es tracti d'una nova revenja entre aquests dos grups criminals de l'est d'Europa. És el segon assassinat amb arma de foc a la ciutat, presumptament vinculat a aquest conflicte entre bandes en una setmana, i el tercer en menys d'un mes. Per tot plegat, el govern, l'Ajuntament i la policia han anunciat que faran un front comú per evitar que aquests crims continuïn passant a casa nostra. I ara els esports amb Pau Bombardó.
7: El Joventut de Badalona ha perdut un primer partit de les semifinals molt igualat contra el València, que ha necessitat una pròrroga per resoldre's. El resultat final ha estat de 118 a 117. Tot i la derrota, l'entrenador de la penya, Dani Miret, ha valorat positivament el partit en declaracions a RAC1.
11: Està clar que és un sentiment molt desagradable, no? El fer un partidàs i no arribar a treure una victòria, però penso que és l'única manera. Vull dir, nosaltres tindrem opcions de sumar aquesta victòria com a conseqüència de fer partidassos. Avui l'hem fet, hem estat molt a prop, hem de mantenir-nos tossuts en que la propera vegada sortirà cara.
7: El segon partit serà a València aquest divendres. Qui també juga el segon partit en aquest cas aquest dijous és el Barça, que parteix amb avantatge a la sèrie després de guanyar el primer partit contra el Tenerife. En futbol, aquesta nit s'han jugat els últims partits amistosos previs al Mundial. Hem tingut un Portugal 2, Nigèria 1 i l'Anglaterra 3, Costa Rica 0. El Mundial comença aquest mateix dijous a les 9 del vespre amb el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica. A partir d'aquí la competició s'allargarà fins al 19 de juliol. I acabem també en futbol perquè ja està definida la final del play-off de Sens primera divisió. Serà un Almeria-Màlaga després que el Màlaga hagi eliminat el Les Palmes amb un resultat global de 2-1.
14: I el temps, aquest dijous començarà a pujar la temperatura i de cara a divendres i al cap de setmana la calor s'intensificarà de manera clara amb un ambient ja de ple estiu. Al sol serà el clar protagonista i només es combinarà amb algunes nuvolades que a tot estirar deixaran algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu. És tot, ens actualitzem com sempre a RAC1.cat.
13: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
16: a RAC1.cat.
13: El portal de RAC1. RAC1. 4 anys després ha arribat el moment. Let's play football. Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
17: Compte França Central, gol!
13: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
18: És dins l'àrea, Havertz, el xut, gol, gol!
13: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
19: Final! Història de la Copa del Món!
13: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som un milió.
20: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
21: Ciutadans de Catalunya.
20: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
16: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
21: Terrassa!
22: Sí!
21: Mataró!
22: Sí!
21: Navarcles!
22: Sí!
1: A la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
16: Són les 12 i 19 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
1: Bon dia, Òscar Dalmau.
16: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balançó.
1: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
16: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
1: Heu de saber que, entre altres coses, ahir va caure dues vegades la xarxa de Rodalies de Renfe.
16: No, home, per això no és important.
1: Sí. Això, home, això és important.
16: L'important és el que està passant ara. Ho està passant, ho estàs veient.
1: Ho estàs veient.
16: El papa.
1: Està passant. Ha vingut el papa i s'han recuperat Rodalies, ha tornat a la normalitat.
16: Miracle!
1: Sí, ha tornat a la normalitat, que és tant com dir que ha tornat a la mateixa merda de sempre, però Lleó 14 és a Montserrat.
16: Habemus papen.
1: Ens heu sentit explicant l'arribada amb el Jordi Basté i els companys del món RAC1.
16: De fet, tenim allà a Montserrat l'Arnau Mañé. Bon dia, Arnau. I en Joel Penya, també. Tots dos són allà. Joel, Arnau, ens sentiu?
23: Sí, ho sentim.
16: Ara. Vosaltres sou fora de la Basílica, per entendre'ns, veient les pantalles, eh?
23: Sí, efectivament, estic a dalt de tot de la plaça. Ara mateix hi ha hagut d'entrar un moment a dins perquè s'estava a punt d'apagar el Quantum, però sí, bàsicament estem a la part superior de la plaça, amb vista aèria de les primeres files que miren aquesta pantalla, plenes de gom a gom, i els manos, vaja, pantant-se com si no hi hagués demà.
16: Perfecte, us ho dic perquè, com que vosaltres veieu les imatges igual que nosaltres, qualsevol cosa que vulgueu comentar, entreu en directe. Deixem els micròfons oberts.
24: Exacte,
16: què vol dir? Exacte,
24: bueno,
16: Jean-Paul.
24: S'està fent el periodisme.
16: No ets el director d'aquest programa.
25: A mi m'ha estranyat que el Jean-Paul no vingués avui aquí.
24: Bueno, és que jo volia anar, però...
16: No l'hem deixat.
24: No, però és que, no m'han deixat, i dos...
16: Però perquè ets molt important aquí, algú ha d'estar...
24: Sí, no, però és que no m'he renovat el carnet. Aleshores, sense DNI no te deixen acostar-te al papa a menys de 200 metres. Bueno, jo estic seguint tot perquè, des del punt de vista periodístic, m'interessa molt tot el que és la cúria... i altres paraules.
16: No saps absolutament res,
24: sí,
16: Jean-Paul. Parles d'oïda?
24: La moguda aquella, la Thermomix, que té per tirar aigua la
16: Thermomix,
24: gent.
16: La Thermomix?
24: Té una moguda que té com una cosa amb aigua de miracles, que té, que va tirant a la gent, no, quan surt, no, i tota la pesca. No. Tot això del vaticanisme, del Vaticà, és una moguda. L'Arnau Mañé ho sap. Arnau, ara mateix estan fent alguna cosa que haguem de destacar als nostres oients?
25: Mira, està intervenint ara l'abat de Montserrat.
16: Poseu-me la tele!
26: La Virgen María es madre de todos.
24: Mira.
26: Agradecemos que nos acompañen tantos
16: obispos. Pues de moment el papa no parla català, ni l'abat de Montserrat.
26: El orbe i la
16: pinya. Ah, és l'abat, aquest? És dels nostres?
26: No, dels meus, sí.
24: L'han reprogramat, calleu!
25: Ara és injust, perquè fins ara ha parlat en català.
24: Hem connectat just quan canviava l'altra llengua.
16: Mira quanta gent al voltant de l'altar, eh? Tots asseguts, tots són dones,
26: Sembla que tenim festival. Es que todo el que llegue como visitante se vaya como peregrino, caminando hacia la patria celestial.
16: Ha dit peregrino?
24: Sí. És peregrino, eh?
25: Gràcies. Bueno, sí, ara no, bueno, és que no és el seu idioma.
26: I clou el meu, sí. Del monestir. Mira, ara. Enmig d'aquest poble que la Moreneta ha engendrat espiritualment i que vol continuar sent, com va dir Sant Joan Pau II aquí mateix, antena de la bona notícia de la salvació per a tothom.
16: Escolta una cosa, dir-li Moreneta no és racista? Se li hauria de dir la Verge Negra, no?
25: Sí, no, però no...
16: Si ho dic jo, no dieu no, Moreneta, no, perquè Moreneta no és morena.
25: És que entraríem en un debat una mica absurd, perquè tampoc no és que sigui una persona racialitzada, sinó que crec que el moreno no li ve de, diguem,
27: del sol.
25: No, del sol tampoc, li ve del fum, però bueno, ja entraríem en altres qüestions. Sí, es diu la Moreneta, perquè és com la coneixem, diguem, en aquest país.
16: Però escolta, Arnau, Joel, és que jo no ho he pogut veure, però el papa ha baixat de l'helicòpter o penjat d'una corda, com el Tom Cruise?
25: No, què diu?
16: Que ha anat amb helicòpter? Ah, no ha vingut amb helicòpter?
25: No, ha vingut en cotxe.
16: Pues que soso!
25: L'únic que són molt tossuts i fa dies que algú va dient que vindrà amb helicòpter i no. Ha vingut en cotxe per carretera des de Brianzo.
16: Mare meva, calla que canten!
25: Sí. ja ens ho sabem. Bueno, no. Per aquesta part, sí, la dement, diguem que...
2: Déu és
24: a tots els canals, a les plataformes...
16: No,
24: jo
16: tampoc.
24: Jo us vaig traduint de
16: lo
24: que
16: sé de dir. Doblatge no.
24: Això és un sí?
16: Escolta'm, això està molt bé, però quan canten els escolanets? Quan exacte. Fan allò de la voz kids?
25: Bueno, els escolanets van cantar ahir i avui tornen a cantar. O sigui, a partir de quin moment hauríem de considerar-ho explotació infantil i hauríem de començar a cobrar aquests nanos?
16: Bueno, els escolanets no hi ha res que m'emocioni més que veure nens cantant, cridant molt, amb la veu molt aguda...
25: No cridaven ahir.
16: Mentre tots els adults s'emocionen.
25: Sí, això és veritat, però no cridaven... Si
16: això
25: una
16: passa
25: cosa...
16: a la voz kids. La voz kids passa kids... això, sí.
25: Tenim un referent claríssim, sí, sí. Un referent de qualitat, que són els escolanets.
16: La Marisol. La Marisol també, una nena petita que cantava. La Marisol, nenes, vull dir, home, de tota la vida. O les Macedònia.
25: Sí, exacte.
16: Les Macedònia també són nenes que cantaven. Sí. O el Joselito.
25: Joselito,
16: que li deien al Ruiseñor.
25: Sí.
16: 12 cascabeles lleva a mí. Cabello.
25: Caballo, caballo.
16: Por la carretera.
25: Vaja.
16: Sí. Però sempre ho fan quan acaben.
24: Au! Pell de gallina, com que els colanets... Jo he notat una cosa, i és que el papa, l'única cadira còmoda que ha tingut des que ha vingut a Catalunya, perquè tot és fusta treballada, que això...
16: Sí, hi ha molt treball de banisteria, però clar, això còmoda...
24: L'única còmoda que ha trobat és la de Brianzú, que era una cadira...
16: A la presó?
24: Normal, una cadira normal de persona...
16: Ah, no he vist imatges. Deus dir, hauria de ser una d'aquestes de l'Ikea.
24: I aleshores, tu t'asseus com a papa i veus que hi ha... No, és que hem treballat un arbre de fusta i tal. Tu no pots recolzar...
16: Clar, t'hi has de posar un coixí,
24: T'has de posar un coixí de papa, i l'esquena la té totalment desprotegida. Sí, bueno, és una cosa molt bàrbara.
16: Escolta, se sap què cantaran els escolanets, Arnau, Joel? Sabeu el repertori?
0: Sí, cantaran el Virolai.
16: El Virolai!
0: No, Joel?
7: A partir de la una, sí, a la una en punt cantaran el Virolai, però abans cantaran el Cant de la Salve, que són les dues cançons que estan...
16: La Salve no me'l sé.
7: Sí, bueno, ja...
0: Ahir Angelinés va cantar també el Virolai a l'Estall Lluís Companys.
16: Sí, ho vaig veure, sí.
0: De Montserrat, sí. Amb el papa davant d'una rèplica de la Moraneta, també resant o pensatiu. Sí, sí.
16: Molt maco, ja. Ojalà cantin avui un bolero també de l'Antonio Machín. Home, perdona, en té un que és molt la mar de catàlic,
0: sí?
16: Que és de cançó protesta.
0: Quin és? Sí,
16: és com el Raimon. L'Antonio Machín era el Raimon dels cubanos. Sí, en té un que... Aunque la virgen sea blanca... Sí. Píntame angelitos negros.
0: En aquest cas la verge és negra, però...
16: Que también se van al cielo.
0: Clar,
16: todos los negritos buenos. Veus, aquí diu negritos, ho diu ell.
0: Però ell
16: i això resiste.
0: No, però ell ho pot dir.
16: Home,
0: però,
16: per la mort de... No... Pinto! Si pintes con amor...
24: Buah, canten bastant bé els escolanets. Que...
16: Nenes, un bolero, ara, sí. Els boleros sempre entren bé.
0: Sempre entren
16: bé. A qualsevol hora.
0: Sí, però ara jo crec que amb el papa no. O sigui, no quadra la
16: I
0: cosa.
16: I tot de nens cantant un bolero.
0: Sí, tot de... No, sí, però no sé. Ja han fet prou fent-lo de la Rosalia.
16: Que sossos.
24: És que els escolanets és pell de gallina. Jo vaig veure que van, això, com deies tu, Arnau, que ahir van tocar el hit, que és el Virolai, el hit seu, el de la maqueta, i ara boníssim, i que canten bastant bé.
16: Sí, home, cantant molt bé.
24: De lo millor que hi ha. Una cosa, la meva pregunta, doncs, sabent tot això, és quan canvien la veu, què fan? Els expulsen? O què fan amb els escolaners quan...
0: De fet, mira, avui al Basté li han explicat que quan canten, quan li canvia la veu, han de canviar el tipus de manera de cantar. Jo ara no em posaré tècnic,
24: falset.
0: Perquè tampoc hi entenc, però era algo així com que primer passaven del falset a cantar de pit o al revés, no sé, no ho he acabat d'entendre, però la idea era aquesta, que canviaven la manera de cantar.
24: Sí, i els repetidors, doncs, imagina... Si
16: se'n van més a fer la veu de baríton, no? La veu més greu.
24: Oh. Bueno, perquè te canvia, al final, els que hem patit el canvi, doncs, sabem el que és.
16: Bueno, hem patit tots el canvi de veu.
3: Bueno, ja en Pol, concretament, no.
24: Sí. Jo encara no, però de vegades me fa galls de la pròpia...
16: Clar, que l'estàs canviant.
24: El meu cos i me fan mal els mugrons.
16: Jo...
24: Això us ha passat, algú, del creixement?
16: Sí, sí, sí. Estàs madurant, sí, sí. Clarament estàs madurant.
3: Sí, sí, se'n nota, a més a més.
24: Sí, ho sé, ho sé.
16: Escolta, que els digui algú a l'Escolania que cantin alguna més moguda, no?
0: Què vol dir moguda? Que han de cantar...
16: Que cantin una dels buhos, per exemple.
0: Han de cantar una dels buhos.
16: Aquella que té una lletra la mar de bona que fa... Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo.
0: Jo
25: jo no m'imagino els escolanets cantant una de vos.
16: Pues això podria ser una polifonia fantàstica.
25: Estem parlant de Montserrat, estem parlant de misteri.
16: Ja tenim amb nosaltres el professor Sebastià de debò. Bon dia, professor de debò.
25: Bones i màgiques nits.
16: Bones i màgiques nits per vostè sempre.
25: Misteri i de Montserrat.
16: Sí, vostè hi ha anat, ha fet programes especials des de Montserrat.
25: Perdona, si sumes tots els dies que he fet programa a Montserrat, sí, que he parlat de Montserrat, que hem parlat dels somnis de Montserrat, sí, sumen en concret anys.
16: Anys,
25: Anys total,
16: sí,
25: eh?
16: Sí.
25: Hi ha coses molt misterioses a Montserrat, com, per exemple, que s'hi han vist ovnis.
16: Sí, senyor, hi ha avistaments d'ovnis, quan ho diuen.
25: A Dojo. Avui podríem assistir a la primera abducció extraterrestre d'un papa de Roma.
16: Però què em diu ara?
25: Sí.
16: Que l'han d'abduir.
25: Sí, sí, també s'ha parlat, per exemple, del Sant Greal, del Sant Greal, que podria ser a Montserrat.
16: Sí? Al monestir de Montserrat? El Sant Greal, amb la sang de Crist, el calze...
25: De Crist, una cosa de reserva. Gran reserva, gran reserva Crist. També s'havia parlat dels nazis, que buscant...
16: El van anar a buscar, sí, sí.
25: El van anar a buscar, però els monjos el tenen ben amagat, sota una rajola. Això és un misteri, no ho diuen, però podria ser que sigués sota una rajola. Tu fas un glob
16: una pregunta,
25: del Sant Greal si tenen... i se treuen, com diu
16: algú?
25: Algú, se te treuen les arrugues de la cara. El Josep Martí Blanco. Això és perquè ha fet un glopet. De
16: la és la terra de joventut, és la font de la terra de joventut.
3: És el botox d'abans.
16: L'únic que em sap greu que si el tenen el calze sí, amb la sang de Jesucrist, el tenen sota una rajola,
25: sí,
16: el deuen tenir xafat, el calze.
25: No, perquè és, hi ha una... Jo parlo del misteri, està dins un tàper. És el tàper del misteri.
16: Miri, ja està, professor, de debò. Moltíssimes gràcies per la seva aportació.
25: Gràcies a vosaltres.
16: A mi m'agrada molt aquest papa perquè no és ni dels uns ni dels altres.
25: A veure, sí.
16: No és ni d'esquerres ni de dretes.
3: Ara ho deien vostè, sí.
16: Aquest papa critica el racisme,
25: sí, bueno, perquè
16: però també l'eutanàsia.
25: Ja, però és que està bé...
16: És de dretes i d'esquerres.
25: No. Sí. Agafa d'aquí i d'allà, com han fet tots els
16: papes. Està contra la violència de les dones.
25: Sí.
16: Contra les dones, vamos.
25: Cap a les dones.
16: Cap a les dones. Sí, està contra la violència cap a les dones, però si volen avortar...
25: Sí.
16: Em sembla molt malament, no?
25: Bueno, és el papa. Aviam, no és...
16: El papa és del Real Madrid, però també de l'Atlético.
25: Sí.
16: Fixa't. Parla en català, però sobretot parla en castellà. En el fons, quan es passa el castellà, la majoria dels feligresos pensen ara sí que sembla una persona normal, no?
2: Home, és que una cosa... A mi el que em va semblar una mica estrany va ser sentir l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, parlant en castellà i parlant de l'arquitecte de la Sagrada Família, dient Antonio Gaudí.
16: Sí, això. Si ho hagués sentit Gaudí, hagués sortit de la cripta,
2: Exacte.
16: Llavors sí que haguéssim tingut un programa especial de misteris amb el professor de debò.
2: Exacte, un pollastre. Antonio Gaudí, mi arma, di arquitecto. Baila, como va la sevillana, mi arma. Vinga, gràcies a la selecció espanyola,
16: De fet, això...
2: Camín Llamar, barra per mi.
16: Aquesta relliscada de l'arquebisbe de Barcelona va ser ahir a l'estadi Lluís.
2: Tots són relliscades, però al final no és relliscada, m'entens?
16: Ja.
2: No és una relliscada, se'n diu diglòssia, se'n diu substitució lingüística, se'n diu autoodi, barreges dues llengües, però quan has de parlar seriosament sempre guanya la mateixa, sí. La di Franco. Vinga, cagar la via.
16: Bé, en tot cas, ahir el papa va fer aquest acte a l'estadi Olímpic.
2: Sí, que el va veure.
16: Va haver-hi castells.
2: Molt maco, sí.
16: Sermons, sí. I també música amb Sergio Dalma cantant amb l'Escolania de Montserrat.
2: Com m'agrada el Sergio Dalma.
25: Sí, vostè és molt de
2: Sergio Dalma. L'haurien de fer escolanet, també, perquè canta com els àngels,
25: Sí, canta com els àngels, però per edat crec que ja no entra...
3: No, aquest ha canviat la veu fa estona.
2: Sí. M'agrada molt, i també m'agrada que sigui català. Vull dir, sí. Bueno, català. A veure.
25: Què?
2: Amb matisos, perquè el Sergio Dalma és de Sabadell.
25: Home, doncs català, ja, Sergio, és català i ho sap tothom. Sap tothom, per exemple, que es diu Capdevila, de cognom.
2: Ah, sí?
25: Dalma, sí, és el nom artístic.
2: Pues deu dir Capdevila de segon, es diu Sergio Dalma, de tota la vida.
25: Bueno, sí, de tota la vida.
2: I què va cantar? Bailar plegados?
25: No, bailar plegados sí que no és bailar.
2: Mirar els ulls del papa?
25: Sí.
2: Bailar plegados és bailar.
25: I el papa pensa per plegados?
2: Igual que baila el mar.
25: Sí.
2: Con los cojines.
25: Los delfines, son los delfines, Déu-n'hi-do. Doncs no. El papa continua avui amb una agenda força atrafegada.
16: Força atrafegada, sí.
25: A mi m'està fent patir aquest papa,
16: Sí, vostè el pateix, Vostè...
25: Home, jo pateixo. Primer, el seguiment és... O sigui, posis el canal que posis...
16: Hi ha el papa.
25: És que
16: bueno, hi ha el papa. De vegades no hi ha ni el papa.
25: No hi ha ni el papa,
16: no
25: hi ha
16: arribat,
25: una càmera...
16: L'estan esperant...
25: Hi ha gent molt ben vestida esperant que passi el papa i emocionant-se molt fort, que jo, això, fa uns anys, jo no m'ho hagués imaginat, però hi ha gent...
16: Vostè ja, a la seva edat, ara ja no s'emociona per res, no?
25: Bueno, i menys per un papa, escolti, les coses... Jo, des del
16: jo només l'he vist emocionat sortint de la farmàcia...
25: Sí, home, i tant, això, i entrant a la farmàcia.
16: Jo, per mi, amb una recepta.
25: Per mi, el Sant Greal és tot el que tenen allà els farmacèutics, el que tenen especialment a la farmacèutica, que has d'anar amb una clau. Sí, jo el que hi ha, si és sota pany,
16: a vostè li agrada les fórmules magistrals. Sí. Quan comencen a remenar...
25: A remenar, a barrejar. Potets. A mi barrejar...
16: Pols.
25: Una,
16: pols, la pols. O sigui, un gramet d'aquí, mig
25: droga,
16: gram de l'any.
25: La droga legal, la droga de l'estat, la droga bona.
16: Sí,
25: de tota
16: ja
25: manera, com dic, el papa aquí m'està fent patir, perquè ahir al vespre jo vaig veure molt cansat.
16: Bueno, doncs esperis com acabarà bueno, aquest vespre.
25: Sabeu aquella mirada com perduda de la gent gran? Com aquella mirada que et queda quan has comprat 50 dècims de la grossa de Nadal i no tens ni un puto reintegrament? De dir alguna cosa de... Bueno, mirada de per què tot això i per què a
16: sí,
25: mi,
16: sí,
25: no?
16: Però ja hi deu estar acostumat el papa. A
25: jo només
16: això.
25: Sé que esteu apretant molt, ara amunt, el papa, l'esteu collant, ara avall, ara un avió, ara un helicòpter, ara nens, ara li treuen el nen, ara en porten un altre. 4 hores saludant a gent que sota el sol, que, bueno, que tenen la fe, que la fe és el millor, és la crema de sol que millor va, la fe no, no te crema, eh? Bueno, sí. Un munt de regals. A mi els meus fills em fan això i el primer que penso és que em volen matar. A mi em porten pels puestos, arrossegant. No, mira, que ara faràs petons als nens, ara abraçaràs a no sé qui, ara pujarem un cotxet d'aquests de golf, ara t'ho donarem un ferro, ara cuinaràs una paella, ara te la menjaràs, ara vindrà Salvador Illa. Ja l'he vist 5 vegades!
4: Escolta, jo pel meu gust esteu parlant massa. Poseu la de la tele a veure què és el que fan a dintre de la basílica. Arnau, què està passant ara?
5: Seves,
4: Joel!
5: Sí.
8: Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos.
4: Beneïda sou vos entre totes les dones. Sí. Beneïda és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
5: Sí.
4: Santa Maria, Mare de Déu. Això s'ho han saltat?
5: No, ho estan contestant, suposo. No sé com va. Exactament.
4: Veritat,
8: Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
5: No, home, no, perquè vostè ja ho ha dit. Per cert, vostè per tenir l'edat que té i tot això, vostè és de comunió, de
4: bueno,
5: confirmació...
4: No, jo això m'ho sé, les pregàries, perquè ho veig per YouTube, pel TikTok.
5: Sí,
4: la gent jove, vull dir, avui en dia...
9: Pobres de la Rosalia.
8: Sí, clar. L'Assumpció de Santa Maria al cel.
24: Ah, sí, és aquest capítol és molt guai, de quan puja ella.
4: Calleu! Qui parla ara, Joel?
10: Doncs mira, ara el que estan fent és la pregària del Rosari, que més o menys es calcula que durarà un quart d'hora més, i aleshores és quan el papa farà la benedicció final, que és quan tornarà a prendre la paraula a Lleó XIV. Durarà més o menys 10 minuts aquesta benedicció final i després ja anirem als cants que comentàvem abans de l'Escolania. Aquesta pregària del Rosari durarà aproximadament uns 35 minuts, perquè ha començat cap a un quart d'una.
4: Molt bé.
8: Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres.
5: Sí. Per si no li havia quedat clar a primera a Santa Maria.
4: Bueno, que estan passant el rosari, ara ho entenc, perquè repeteixen, claro.
5: Clar, el rosari és una cosa doncs, de concentració i de... Bueno.
24: Sí, molt ben explicat, eh?
16: Bé, escolteu, avui hi ha vida més enllà del papa, després reprendrem aquesta visita a la Basílica de Montserrat.
5: Sí, és el que deu dir el papa a les seves misses. Hi ha vida més enllà del papa.
16: Per exemple, favor. Continua el serial amb el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
5: Que ha anat a Montserrat, el tenen segrestat.
16: No. Primer el volia fitxar al Barça, l'Atlètic va dir que no, i ahir Florentino Pérez va oferir 150 milions per comprar-lo. Fixa't.
24: Uah, 150 milions per comprar el Barça? Me sembla una ganga.
16: No, per comprar el jugador. Julián Álvarez.
24: Sí, ja ho sabia.
16: Va, el president Matalassé ja ha dit que no us el ven, eh?
5: Bueno,
16: ni el ven al Madrid,
5: un moment,
16: el Julián Álvarez.
5: No, Conrad Consum, de l'Agència Catalana de Consum, bon dia i bona hora.
16: No, ni bon dia ni hòsties. Bueno, ara no només parleu del Barça, sinó que també m'han passat notícies de fitxatges del Madrid i de l'Atlètic. Escolta, si em vull avorrir amb el futbol, em miro un partit de l'Espanyol.
5: Bueno,
16: l'Espanyol Getafe, per exemple.
5: Sí. És que ahir el Madrid, el Real Madrid, va anunciar aquesta oferta astronòmica per l'argentí i això va provocar una picabaralla de tuits entre els comptes oficials del Madrid i de l'Atlètic. Vull dir que...
16: Mira, escolta, si mai hi torna a haver sequera, em pots recordar aquesta notícia? Perquè ompliríem tots els pantans de lo molt que me la sua.
5: Molt bé, perquè vostè és de l'Espanyol...
16: Ja prou, home!
5: Això entenc que aquesta mena de serials interessen a alguns culers, o a bona part dels culers, tot això, perquè aquest havia de ser un fitxatge
16: però
5: del Barça.
16: Però cap interessar, home! Una polèmica entre l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid a Twitter.
5: Per Twitter,
16: que és una xarxa social on la majoria dels usuaris... Es canvien els llençols del llit un cop per semestre.
5: No, un moment, un cop per trimestre.
16: Un cau de rates, Twitter, home.
5: Calla un moment.
16: Escolta'm un moment, em pots mirar quants gols ha fet Julián Álvarez aquesta lliga?
5: Mira, ho vaig mirar l'altre dia. De fet, ho vaig preguntar als companys.
16: Ja podeu anar dividint entre 150 milions. A veure quant va el gol de Julián Álvarez.
5: Julián Álvarez, aquesta lliga, ha marcat 8 gols. Mira,
6: 8 gols!
11: Com a davanter, doncs, jo crec que es pot millorar. Hi ha camp per córrer.
6: O sigui, m'està dient que algú pagarà 150 milions d'euros per un tio que fa els mateixos gols que Quique García... Quique García, que bueno és.
11: Quique García, de l'Espanyol, efectivament.
6: El gran Quique García.
11: El gran Quique García.
6: Quan dic gran, vull dir... literal, Això que diuen els joves ara. Gran literal, el gran jugador, perquè té una edat, i aquest
11: home. Bueno, té una edat, té 36 anys, en Quique García, és un veterà.
6: Sí, bueno, veterà de la guerra del Vietnam.
11: No, home, no.
6: Té una edat i és grandet, i aquest.
11: No, però 36 anys sí que és veritat, doncs, miri, l'edat que tenia en
6: Lewandowski... Però que ens hem tornat bojos, o què? Sí, 150 milions d'euros per 8 gols, surt a uns 19 milions d'euros per gol.
11: Una feina ben pagada, no?
6: A mi em dones 19 milions d'euros i surto despullat al Camp Nou amb un collaret de botifarres del Perol.
11: Sí.
6: I li llepo les restes del Malic de la Porta mentre vaig cantant «Porto l'escut al pit!»
11: Sent vostè de l'Espanyol,
6: Jo sóc perico, però escolta, em fots així.
11: Per favor. Bueno, moltes gràcies a Conrad Consum. Hem de parlar d'altres qüestions.
6: Sí,
11: a banda de Julián Álvarez.
6: Sí.
11: Ja ho trobarem, perquè
6: mira, escolta,
11: això...
6: No teniu en compte aquí que el Julián Álvarez és argentí?
11: I?
6: Si una cosa no necessitem a Barcelona és que vingui un altre argentí, escolta.
11: Bueno,
6: un país que com a plat nacional té la carn arrebossada.
11: Però, a veure, no, jo crec que això seria l'Uruguai.
6: Perdona, jo he vist nens de l'esplai amb carbanyoles més elaborades que la gastronomia argentina.
11: No és veritat, escolti, fan allò dels assados també, les empanades...
6: Molta il·lusió. Empanades i empanats, sobretot quan parlen. Pensa que allà Messi és una eminència intel·lectual.
11: Però què diu? No és veritat. Messi parla poc aquí i allà.
6: Un tio que després de 20 anys a Catalunya no és que no sàpiga parlar català, és que no sap parlar.
11: No, és veritat que no és una persona explosiva fora del camp, però llavors ha d'entendre que si Julián Álvarez volgués venir a l'Espanyol, els pericos no el voldríeu. És això el que he d'entendre?
6: Bueno, escolta, és molt car, això, si han dit que no 150 euros. Escolta, si ho voleu gastar 25.000 milions de les antigues pessetes per un Quique García de l'Espanyol, que ha anat a psicoanàlisi, doncs escolta, endavant les atxes.
11: Molt bé.
6: Però bueno, no ens toqueu els pebrots els de l'Espanyol,
11: Molt bé, no ens toquem els pebrots els de l'Espanyol.
6: És un consell de l'Agència Catalana de Consum, gairebé sempre al vostre costat.
11: Sí, i abans de tornar al Papa i a les qüestions de l'actualitat més rabiosa, parlarem del govern britànic, si us sembla bé, que ha publicat què paga la família reial britànica en lloguers diversos. Vull dir, ja sabeu, la cosa del lloguer... Sí, perquè ells també tenen problemes...
4: El príncipe Carles de l'Inglaterra paga lloguer,
6: Sí, el rei, de fet, el rei Carles
4: III... Ai, sí, el rei no es passa, nenes, que penses al príncipe Carles?
11: A mi, a mi em passa amb el rei espanyol, que per mi...
4: Fixa't, és el príncipe Felipe, a mi també. A mi també, quan diuen el rei Felipe, dic aquest, però qui deu ser?
12: És que per què hem de saber els reis d'altres països?
6: És veritat que en el seu cas és curiós, perquè tenint vostè 17 anys...
11: Sí, clar.
4: Sí, bueno, el TikTok, això m'ha fet molt mal.
6: En tot cas, el rei Carles III d'Anglaterra no paga lloguer, però el seu fill, el príncep de Gales, sí. Pel palauet on viu amb Kate Middleton, a Windsor, paga uns 350.000 euros l'any.
11: Bueno, com un pis a la Barceloneta,
4: Allà no hi ha topalls tampoc de lloguers,
11: No.
6: No està regulat.
4: No està regulat, això,
11: Sí.
4: Però el fill del rei d'Inglaterra paga lloguer, m'està dient.
11: Això sí que és la decadència d'Occident, no? O sigui, els reis paguen això. Però què significa
6: això? Això és com qualsevol família, Els fills no paguen, Paga el pare,
11: Això
6: ho paga el pare, els fills no.
11: Papà, això és veritat.
6: De fet, alguns familiars que viuen en Palau Reials també el paguen, però qui ho paga és el rei per ells, exacte.
11: Ah.
4: Fixa't, vull dir, la monarquia està molt malament, Si has d'anar pagant el lloguer...
11: Va, clar, és això el que deia.
4: Home, per l'amor de Déu, on s'és vist, això?
11: Sí.
4: Si tu ets rei, el mínim que pots fer és demanar una hipoteca, no?
11: Home, que una hipoteca...
4: Que has de viure de lloguer, home.
11: Tampoc, que una hipoteca, és molt una cosa molt mundana.
4: Escolta, el rei d'Inglaterra va demanar una hipoteca i al contrari que passa si anem tu o jo... Sí. Li donen la hipoteca,
11: De primeres, bueno...
4: Home, de primeres li donen, si no li demanen cap aval,
11: No, bueno...
4: Per què li donen la hipoteca al rei d'Inglaterra? Perquè el banc sap que això pot passar als fills.
11: Sí,
4: vull dir, la feina és hereditària. Feina els fills en tindran segur per poder seguir pagant la hipoteca si es mor el pare, saps què t'ho vull dir?
11: No,
4: que facin una clàusula, que jo la tinc...
11: Una clàusula
4: que és que si mors...
11: Sí.
4: Ja es cancela la hipoteca, ja es paga, està pagada.
11: Sí? Sí.
6: Això existeix?
4: Sí.
11: Bueno, doncs ja se puede morir, no? Com diria Josep Lluís Núñez.
4: Poca pecadora.
11: Sí, el que farem, si us sembla, és anar a publicitat.
4: Vinga, després sí, perquè ara encara estan resant el rosari a la Basílica de Montserrat.
11: S'acaben d'aixecar. Ah, no és per marxar, és per continuar. Sí.
4: Continuen.
11: Aquesta...
14: Kyrie eleison.
11: Sí, per això.
4: Fixa't. Bueno, doncs... Sembla com quan canten els números de la loteria de Nadal. Sí, que sí?
11: Doncs farem una cosa, anem a publicitat i tornem de seguida parlant de tot plegat.
4: Bravo!
20: No cal moure's de RAC1 per escoltar La competència.
13: Interrompem la programació. Estem en directe des de Clarel. Maria, què està passant?
14: És una bogeria, Carles. No havia vist res igual. La gent surt de Clarel amb els ulls com plats.
13: S'ha confirmat la xifra?
14: Confirmadíssim. Arriben els preus encara més bojos. El rentavaixelles o Garel d'un litre a només 0,99. A Clarel se'ns n'ha anat la pinça. Vine i descobreix els nostres preus encara més bojos.
15: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
17: I pot ser tot això sent professional.
15: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
18: Uf! Em pesen tant les cames i em veig verius.
19: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
18: Tu creus? Jo pensava que era normal.
19: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
21: El futur del sector agroalimentari demana el teu talent. Inscriu-te al primer grau en Tecnologies i Direcció d'Empreses Agroalimentàries. Titulació pública oficial de la UB i la UPC en anglès. Hi trobaràs la millor sortida professional i la participació d'empreses líders del sector. Comença aquest setembre. Les places són limitades. No esperis més. Fes la teva preinscripció al portal d'accés a la universitat. Més informació a fbest.org.
27: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
28: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
29: Ara Lidl mini de wets de pernil curat en pack de 2 per 1,99. T'estalvies un 21%. Lidl, val la pena.
30: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? Estaria ara preocupat pel servei de reparació del meu cotxe? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar sense sorpreses, vols Mafre. Anem on vas.
31: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
32: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia.
33: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
34: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
35: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
36: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
37: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
38: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana estalvia amb la banana 0,97 al quilo.
39: I el tomàquet pera 1,45 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
38: Que poc que costa comprar bé.
40: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
41: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. Peugeot.
42: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
43: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
44: Jo tinc al cap tota l'estona això.

0: tecnologia per protegir millor.
1: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només estalviar una mica? M'hauria estalviat les 3 hores que fa que espero una grua al mig de l'autopista? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar temps, vols Mafre. Anem on vas.
2: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: La inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família ha estat un instant que quedarà gravat a la memòria col·lectiva. Gràcies a totes les persones que heu vingut a la Basílica a compartir aquest moment tan especial. També a tots els que l'heu gaudit des de casa, en streaming, i sobretot gràcies a les 5 generacions de persones que amb esforç, dedicació i compromís han fet possible la construcció d'aquest temple. 5 generacions unides per la Sagrada Família. Moltes gràcies a tothom. Basílica de la Sagrada Família.
1: Cerimònia dins de la Basílica de Montserrat.
2: Aquesta veu que sentiu, sí. Aquesta veu que sentiu que canta és la del Papa, eh? Allà 14, ah. En llatí.
3: Buah, el Papa ja ha sortit a cantar.
2: Canta bé o no?
3: Molt bé, molt bé.
4: Molt bé.
3: No l'entenc gaire. És llatí, això que fan? És llatí?
2: Sí.
3: Va, és que jo vaig fer grec.
4: Això és el mateix que fan al camp del Barça, no?
5: Què vol dir?
4: Bueno, els camps de futbol sempre s'hi posa algú que diu... I tota la gent a coro.
2: Sí, bueno, com allò un dia de partit, no?
5: Sí, exacte. És el dia de partit, que és el rosari.
4: Aquesta no me la sé, que sóc perico.
3: I què han de fer ara? Ara s'acaba el rosari i ja surt el Papa o què?
4: Això ja no és el rosari.
3: Ah, no, això què és?
2: D'aquí a uns minuts ha de fer una intervenció, una homilia des de dins de l'abadia al Papa, on, entre d'altres, en català, destacarà també la importància espiritual, en aquest cas per l'Església Catòlica, que té aquesta abadia, i parlarà de la Moreneta també.
4: Però com ho saps, això, que li has espiat els apunts?
2: Una mica sí.
4: No, o sigui que realment és especialista.
3: S'ha de fer el periodisme en tota l'estona.
4: Que no sigui l'Arnau Mañé el que li escrigui els discursos al Papa, eh?
2: Per què penseu que ha parlat tant en català al final?
3: Ah, hi ha hagut pressions d'Arnau Mañé, el vaticanista number one, de RAC1. Escolta,
4: diu que parla en llatí, el Papa?
5: Sí, home.
4: Com el Bad Bunny.
2: Ara sí, comença ja la seva intervenció. Si voleu, la podem escoltar en directe. Comença en castellà.
6: Calleu!
2: Un moment.
4: És que no sentia res.
7: Orimus.
2: Colorim.
7: Honorum omnium legitur Deus, qui electum montem gloriosum.
4: El català se sembla molt al llatí, És llengua llatina,
3: és el català de la maqueta, el que se'n tenia.
2: Encara no comença, perdoneu. Encara està a la part del llatí, per tant, a la pregària.
5: I ara, a fora, a la plaça, el públic s'asseu, duien aproximadament 13 minuts de peu, a sol i serena, amb els vanos anant a tot drap, vull dir que...
4: Escolta, Joel, això t'anava a preguntar. Minut i resultat. Quantes lipotímies per la calor portem?
5: De moment cap, però vaja, no posaria la mà al foc.
8: No, vigila amb la gent gran.
4: Posa-la al sol, no cal el foc.
2: Ara sí, ara sí que comença la intervenció de Lleó 14. Aviam. Crec que la podem escoltar en directe, si en doneu-se a vosaltres.
6: Calleu!
8: Ja, vostè.
4: Oita, hi ha la gent aquí, a l'estudi de RAC1, hi ha una senyora amb el ventall, imagina't allà. Sí. La calor que deu fer, nena.
8: Bueno, ja, hidrateu-vos, per favor.
4: Vostè sempre està igual,
8: Jo és un consell que li donaria al Papa.
7: Saludo cordialment a vostra excel·lència, monsenyor Xavier Gómez García, per abat de Montserrat, don Manel Gaspi Urios.
8: De la colla.
7: També als bisbes, sacerdots, religiosos, religioses.
8: Això és català,
7: Seminaristes. I tots els fidels que participen en aquest peregrinatge.
8: Final la presa,
7: Particularment als nens i nenes que ens acompanyen avui. Gràcies.
8: Estan fent campana, fan rodó,
7: Gràcies per la vostra presència.
4: Hi ha aplaudiments i tot,
8: La gent de fora.
4: De la plaça.
8: Sí, perquè estan mirant per la tele.
7: Estic content de poder estar als peus de la Moreneta.
8: Molt bé.
7: Per encomanar-li la confiança en la seva intercessió maternal.
8: Molt bé.
7: El meu servei petri en la missió de l'Església en el món, que clama demanant justícia i pau. Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies,
4: ja
7: Catalunya, per la vostra fe. Els murs d'aquest recinte podrien explicar-nos les innombrables històries de devoció, agraïment i esperança que han contemplat al llarg dels segles al voltant de la Verge de Montserrat.
4: Ha fet Duolingo,
7: I també han estat testimonis de la sang vessada per amor a Jesucrist.
4: Molt bé.
7: Així mateix en aquests murs han estat custodiades les alegries i les penes, els